0: Ara, coita.
1: No, estàs pensant en algú en concret?
0: No, en general.
1: Com a espècie.
0: General,
2: sí,
0: amb
2: sí,
0: mi mateix.
2: Sí, és un cas difícil, el que proposen a Marta, segurament compartit per molta de gent. Quin és el punt correcte de protegir i de protegir-se sense passar-se, no? Sobretot ara que hi ha com una tendència negacionista que afegeix encara més confusió la màxima aquella de val més prevenir que curar, i aquella altra que diu que tota precaució és poca. Llavors, ens preguntam si la prevenció i la precaució són sinònims de protecció.
1: Bueno, de fet, no és fàcil, perquè també és veritat que hi ha una indústria enorme al voltant de la idea de la protecció. És a dir, hi ha els aliments, a la salut, la mental i la física, a les relacions personals. De fet, paguem fortuna sense pensar, perquè la idea de protecció és com la idea de progrés, que creiem que només té una vessant positiva, i no és així. Realment amaga moltes vegades una indústria fictícia o hiperbòlica, que primer creen o exageren una necessitat els mateixos, que després et venen una protecció. Jo, per exemple, estic pensant en les alarmes de les vivendes, de cases, o la por als ocupes. Realment és una protecció que et donen després de crear una alarma que, de fet, tu ni havies pensat.
2: Llavors, la protecció en si no és un mal. El mal és no saber quan ni com protegir-se, i encara és més greu no protegir-se quan cal fer-ho.
1: I també és que, de vegades, no has de protegir-te. Una mica el que estaves dient tu, Xavi, perquè fer-ho impedeix la teva formació com a persona. És a dir, a tothom li fa mal la primera decepció o que et trenquin el cor, però és la manera...
0: Estàs parlant de l'educació, eh?
1: Sí.
0: Els nens els sobreprotegim.
1: Sí, també és que també...
2: És una pregunta que ens fem.
1: Clar, i també és veritat que aquestes decepcions o aquestes coses que et passen a la vida, que no sempre són positives, és la teva manera que tens de saber com funcionen les coses, les persones, com és tu, com reacciones, la teva capacitat d'estimar o d'oblidar o de renunciar de vegades, no?
2: I per això, avui, a Primers Auxilis, no parlarem d'una malaltia, no parlarem d'un mal, sinó que oferim un manual, el manual de la protecció.

0: És bona, aquesta?
1: Aquesta és boníssima. Aquest és el Mink DeVille.
0: Mink DeVille.
1: Que era Willy DeVille, abans, sí, quan tenia una banda feta al voltant seu.
0: Ah, però és ell mateix,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Al principi, doncs, no sé, doncs 5-6 anys va funcionar com a banda, que era ell i uns músics, que era Mink DeVille. Aquesta cançó es diu Guardian Angel i parla una mica de quina millor protecció que un àngel custodi, no? Sabem que segons algunes religions, Déu, en el moment de néixer, es dona com a extra un àngel de per vida que ens ha de cuidar.
0: L'àngel de la guarda.
1: Exacte. I que es protegeix de la vida dels nostres errors. Hi ha molts àngels de la guàrdia famosos al cinema, no? Ja comencem una miqueta les recomanacions. Sí. El que tenim al cap ara és Clarence of Body, que evita que James Stewart s'ofegui al riu a la nit de Nadal a Wonderful Life, la pel·lícula de Frank Capra.
0: Com es diu la... Ai, que bello és vivir.
1: Que bello és vivir. Sí. Exacte. O els àngels de les pel·lis de Wim Wenders, la de Celso sobre Berlín i tal, que són gent que, de fet, d'alguna manera ens evita que ens fessin mal.
2: Hi ha molts tipus de protecció.
0: Es poden contractar àngels de la guarda o no?
1: Sí.
0: On és el telèfon?
1: Ocupa. Ocupa.
2: No.
1: Si eres el...
2: No. No, jo crec que al final te'ls has de guanyar, aquests àngels
0: de la guarda. Ah, te'ls has de guanyar, vale.
2: No?
0: Però de vegades, ja, aquella vegada, dius, hòstia, si no hagués tingut aquell àngel, sí, mare de Déu, senyor.
1: Però és que, si ho penses bé, hi ha vegades que dius, hòstia, m'he salvat d'alguna cosa estranya.
2: No, d'aquest àngel, no? Hi ha molts tipus de protecció, no? Des de les espirituals a les de la tribu, la família, la comunitat, passant per les medicinals, i totes les cultures han divinitzat la necessitat de sentir-se segurs, no? Ara en parlarem, però abans hem de saber què és la protecció.
0: Clar, per tant, anem al nom científic de la cosa. Protecció. D'on ve?
2: La paraula prové del llatí i es compon del prefix pro, davant, o en favor de, i el verb tegere, que vol dir cobrir, amagar o defensar. Per tant, protegere significava exactament cobrir per davant, protegir o defensar. Abans dèiem que cada cultura té els seus protectors. N'hi ha de més domèstics, que són els que guarden la llar. De fet, llar ve del déu Lar. I després hi ha els penats, que eren les divinitats o genis protectors de la família i dels estats. Perquè penut volia dir magatzem dels aliments o rebost. I per tant, que eren els que cuidaven on hi havia el menjar, diguéssim, on hi havia la casa, no? Els penats menors tenien cura de la família i els penats majors protegien l'estat. També de la casa eren les deesses Hèstia, la mitologia grega, i Vesta, a la normana. El foc de la llar era sagrat i protegia la família de l'exterior. I a Egipte hi havia Beso Bisu, que és un déu nan, superlleig, barbut, que es posava a les capçaleres dels llits i a les portes per allunyar els mals esperits, les serps i els escorpins. Era tan lleig que feia por a tota aquesta...
0: Segur que estaves dormint o no entraves, perquè clar, si et despertes a mitjanit i et trobes un nan lleig allà a sobre, també...
1: Que vinguin les serps.
2: És el més orbiso. Protegia faraons, protegia la mainada, protegia les dones que feien feina a la casa, i era el déu del plaer, de la música i de la dansa. O sigui que era el déu de les coses bones de la vida.
1: O sigui, era un déu que feia multitasking, no? Sí, sí. Una cosa així. Després hi havia els protectors de col·lectius de ciutat i de xàrcid, no? Per exemple, Atenea, que protegia Atenes, o Marduk, que és el déu suprem de l'imperi assíri, que era el protector de la ciutat de Babilònia. Era invocat en tots els tractats i fronteres. També Tir i Tiwaz, als països nòrdics, que era un déu manc, protector dels pactes i dels juraments.
2: Està molt bé que no tingués una mà, no? O sigui, només tenia
0: que li faltava una mà.
2: Sí,
1: No tenia mà esquerra pels pactes.
0: Vale,
1: això no tenia. I protegia les assemblees, les lleis, i defensava el pacte social abans que la força bruta.
2: I després hi ha els protectors màgics, que són els que allunyen el mal, com fan els amulets, per exemple, la mirada de Medusa, no?, que allunyava la mala sort, i per això posaven la figura del seu cap als escuts, o hi ha animals totèmics, com les àligues, que eren les protectores de Zeus, de Júpiter, els gossos...
0: Ja. Aquest no protegeix gaire, aquest és un gos una mica...
2: El Cancerbero.
0: El defensor de l'infern, de l'inframont, jo trobo... A veure, pots tornar-lo a tirar? Jo trobo que aquest no protegeix, vamos... No protegeix ni el bar d'aquí sota.
2: I després...
0: Ha de protegir l'inframón, aquest. Pots tornar-lo a ensenyar?
2: El Cancerbero.
0: El Cancerbero no és aquest.
1: Cada vegada és pitjor,
0: Però a més no tenia tres caps, el Cancerbero.
2: Sí, o no sé quants, sí. I amb unes dents bastant potents. I després a l'Índia hi ha el Toro Nandi, que era el protector del déu Shiva, no? I finalment hi ha els guardaespatlles divins com Vishnu, a l'hinduisme, que és el preservador de l'univers, i quan el món està en perill, que fa? Baixa amb els seus avatars, a través dels seus avatars, que són en Rama o en Krishna, i protegeix els fidels i restableix l'equilibri.
0: L'estem esperant, doncs,
2: Sí, després també hi ha l'arcàngel Miquel,
0: home,
2: que és el líder dels exèrcits celestials i guerrers espirituals, escrit al Suprem en la religió judeocristiana. I fixeu-vos que els déus de la protecció sempre lluiten a favor de l'ordre i en contra del caos. Mm. És a dir, el caos és molt difícil de protegir. Clar. I, per tant, hem de tenir una mica d'equilibri i d'estabilitat i d'ordre. No?
1: Jo crec que la necessitaríem tots, de totes les religions, que ens ajudin. A les mitologies romana i àrab, cada persona naixia amb un geni protector, que era un esperit personal, una mena d'àngel de la guarda. No es veia, però l'acompanyava tota la vida. De fet, la idea és que la vida és com un miracle, és a dir, la possibilitat de no morir-te, millor dir, de no matar-nos, de fer-nos mal, de vegades ens pot fer creure que, evidentment, hi ha un àngel cuidant-te.
2: I jo crec que aquest àngel, bé, molta gent pensa que són els seus avantpassats.
0: Ja,
2: no?
0: També.
2: Jo me sent molt protegida per les meves àvies i les meves besàvies.
0: Clar.
2: Sempre sent que les tenc de qualque manera que m'acompanyen i me cuiden.
0: No? També passa una, Carlos?
1: No, realment, i penso que és una sensació molt xula. El que sí que tens la sensació és que portes els mons dins teu. No sé si et posseixen, però sí que tens la sensació de que hi ha gent que s'ha quedat dins, no? Mm-hmm. I que és una manera també de veure la vida a través de tu.

0: Donna Summer.
1: Donna Summer.
0: Vaya diva, vaya reina.
1: Sí, doncs mira, aquí tenim una qüestió bastant divertida. Vam buscar aquesta cançó, volien Donna Summer, sí. Disco.
0: La cançó no és seva.
1: No és seva, val. És de Bruce Springsteen.
0: Ah, també.
1: I la setmana passada...
2: Bruce Springsteen sempre estava fent cançons pels altres.
0: Regalava cançons.
2: I per què?
1: Mira, perquè no tenia com la idea de conceptual dels discos i hi havia moltes cançons que no li entraven. De fet, li volia donar a la Donna Summer Cover Me, que després se la va quedar ell, el manager va dir aquesta no li donis, i va donar Protection. Donna Summer, que es deia la dona Adrian Gaines, però que es va casar amb un senyor alemany que es deia Sommer, i ella va dir, quan es va separar del Sommer, va dir, mira, conservo el Summer. I bueno, va ser amb l'italià Giorgio Moroder, que va crear una mica el so Múnich, i va ser la persona que, de fet, va ser la que va fer que tinguem el maxi single, perquè hi havia el seu propietari de la discogràfica que li agradava molt una cançó i li va demanar que fos més llarga, i aleshores van crear el 12 polsades, que això era el maxi.
2: Bé, la protecció és necessària per sobreviure, és la capa més bàsica per continuar existint, evitar el fred, evitar la fam, els depredadors, les agressions, i els éssers vius es protegeixen instintivament, però els humans ho fan de manera conscient, no? Amb cases, amb hospitals, amb exèrcits, etc.
0: No? Planifiquen la protecció.
2: Exacte.
0: No?
2: Llavors, només estem protegits quan, quan estem protegits que poden baixar la guàrdia, no?
0: Per relaxar-nos.
2: Necessitem un refugi, necessitem un sostre, unes parets, no? Per tant, la protecció no és una finalitat, sinó un mitjà per poder descansar, poder fer les coses sense por. I si no tens aquesta protecció, sempre vius en un estat d'alerta constant, i això consumeix molt i és esgotador, no? I a més, aquesta protecció serveix per marcar fronteres psicològiques. És quan dius, posaré uns límits. Fins aquí, tu hi pots entrar, més a partir d'aquí ja no hi entres, no? Això és meu, aquesta... És tal qual, això.
0: Concretament la porta de casa.
2: Sí, sí.
0: Fins al replà pots entrar. Ara ja...
2: Però també protegeixes el cos, pots protegir la casa, les idees, no? Que també són maneres de definir qui ets, no? I protegir no és només reaccionar davant d'un perill immediat, sinó també una manera de prevenir, no? Per exemple, tenir uns estalvis, no? O posar un extintor a l'escala, o portar casc, no? O posar-te el cinturó, crema protectora. Tot això et dona tranquil·litat de saber que estàs cobert. Això et permet no estar pensant tota l'estona en l'emergència del moment, no?
1: I de fet, aleshores, pots dedicar aquest temps a poder fer altres coses, és a dir, deixes d'estar en alerta, ja no estàs... Ja no sobrevius, sinó que vius,
0: no? Hi ha gent que no
1: s'ho
0: treu mai, eh?
2: No, ja. Clar, hi ha gent que
0: no, que veu la mort a cada cantonada.
2: Jo soc una mica així.
0: Sí?
2: Sí, una mica.
0: Tot estàs calculant les possibilitats de morir.
2: Sempre hi ha una veu de totes les que tinc al cap...
1: Una àvia.
2: Que m'està dient, ara podria passar això, ara podria passar això, ara podria passar... No, i després hi ha aquesta cosa que quan parlem del problema de l'habitatge, oblidam aquesta part, no? Que si tu no saps que pots continuar vivint en el teu pis perquè això t'acaba el contracte o perquè te faran fora o el que sigui, aquesta alerta constant no et deixa, perquè te falta aquesta base de sentir que estàs a recer, que tens un refugi, no? Però hi ha el risc, que comentava en Marta en el seu missatge, que un excés de protecció impedeix aprendre, no? Impedeix errar, és això que comentava també en Carlos, no? És a dir, és important per aprendre grans lliçons de la vida, de vegades equivocar-se, no? Com la frustració o el desengany, no? I la saviesa consisteix a saber quan cal abaixar la guàrdia per gaudir de la vida i quan cal escudar-se per sobreviure, no? I també és important diferenciar entre protegir-se estratègicament o d'una manera supersticiosa, perquè aquesta superstició pot funcionar si va a més d'una protecció real, perquè amb la superstició tota sola no faràs res, no? Llavors, ara dèiem que hi ha un negacionisme de la protecció, influencers i futbolistes que diuen que, per exemple, la crema solar no fa res o no serveix per res, o gent que assegura que ens espien a través de les vacunes, no? Però d'altra banda, es veu que no saben fins a quin punt aquest excés de protecció, per exemple, amb les alarmes antiocupes que comentava en Carlos fa una estona, o amb aquests antivirus, fins a quin punt no sabem que al final ens estan espiant a nosaltres mateixos, no? És a dir, qui vigila els vigilants, que dirien a Watchmen, no?
1: De fet, sovint el que estem parlant és una confusió entre protecció i control, no? Que és una pèrdua d'aquesta autonomia. És això perquè tendim a percebre qualsevol protecció externa, sobretot si ens la imposen, com una restricció de la nostra pròpia llibertat.
2: No, i és això, no? Que és el que vàrem veure a la pandèmia, moltes vegades, moltes mesures, si aquestes mesures canvien, moltes vegades no saps després fins a quin punt eren eficaces o no s'estaven inventant en el moment, no? I tot això fa que rebutgem la protecció per reivindicar el nostre poder individual. Moltes vegades dius, no portaré cas perquè pens que jo estic per sobre de la humanitat, a mi no em passarà res, i no vols aquesta protecció, no?
1: Sí, bueno, és com creure's més gestos que els altres i subestimes el risc. És la manera de ser revolucionari una miqueta de baix nivell, no? Negar la protecció és una manera de dir, a mi no em passarà, i de fet aquesta arrogància, si vols, fa que el perill s'allunya, això és veritat. Si tu creus que no et passarà res, moltes vegades la teva confiança, que està fora de les matemàtiques, que funciona com una mena de protecció. I la por, que és quedar-te quiet, no prendre cap decisió, és que a vegades el posa en perill, et deixa desprotegit, no?
2: No, i que hi ha també una atracció pel risc, no? Glorificar el perill és una estètica de vida, perquè la protecció ens sembla avorrida, o doporux, per exemple, els que fan esports de màxim risc, no? Que els encanta això, posar-se sempre en perill, però negar la mort també pot ser un mecanisme de defensa, i acceptar la protecció, en el fons, és acceptar que som fràgils i que som mortals.
1: Sí, de fet, encara que sabem que tots morim, hi ha una part de nosaltres que potser no intel·lectualment, però sí emocionalment, creus que a tu no et passarà, no? Això es veu molt als joves, que, com va escriure Cortázar, gaudeixen d'una immortalitat de 50 anys. Clar. És a dir, sense creure que són immortals els joves, no farien coses que de fet fan, i gràcies a Déu les fas quan ets jove.
2: Clar, llavors la contradicció arriba quan exigeixes ser lliure i desobeeixes les normes, però alhora creus que les eines de protecció són alarmistes, però al mateix temps consideres que el teu entorn és insegur, que vivim en un món ple d'amenaces, exigeixes més control, és a dir, que és un però constant, no? Que al final no estàs bé amb res del que t'envolta.
0: A veure, la veritat és que...
1: Molt malament, eh?
0: No, clar, no sé si demanar més protecció, menys, confiar més, confiar menys, però en tot cas anem a veure els símptomes del mal de la protecció, va. Començant per la sobreprotecció, no?
2: Sí.

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
3: Cultura més de control o més de por constant d'aquesta ansietat pel que pot passar, no? Com totes les coses, ni molt ni poc amb el tema de la protecció, no? Ni massa, ni passar-se, ni no arribar, no? Hi ha moments en què protegir-se massa és perjudicial i, òbviament, no fer-ho també, no? Cadascú ha de saber més o manco on posar aquest tipus de protecció. Hi ha tantes pel·lícules sobre el tema de la protecció, sobre l'accés de protecció i sobre la manca de protecció, pel·lícules on qualcú protegeix qualcú altre o protegeix un poble o un testimoni o un refugiat o protegeix la gent del poder dictatorial, del poder sense llei, dels gàngsters, dels nazis, dels més forts de les escoles, els llocs de la feina, etc. Que no sabríem ni per on començar, no? Perquè és que molta història de la cinematografia està basada justament en aquesta protecció.
4: Sí, fins i tot la figura del Western, el personatge solitari i violent, que fins i tot està el trobem en un moment que està intentant allunyar-se de la seva vida violenta, però que ha de recórrer a ella per protegir dels ultraviolents a la seva família, als seus veïns o el que sigui.
3: És ahir... Per no parlar dels superherois, ara.
4: Exacte,
3: estic pensant també. No?
4: També. Doncs l'home corrent que es converteix en una bèstia per protegir o, de fet, com una mena de déus que protegeix la humanitat d'extingir-se.
3: I bé, després sempre hi ha aquest inefable.
4: Home!
3: De la cinematografia.
4: Hombre! Aquest era un protector, sí senyor.
3: Un protector.
4: Bueno, un protector que anava donant cops de cosa per treure la Whitney Houston d'un concert.
3: Jo la vaig veure al cinema, aquesta pel·li.
4: I què? Quina edat tenies?
3: Mira, va ser el meu primer lot i és la primera vegada que me va agafar la mà.
4: Veus? Ara entenc que es va sentir com tenint a Kevin Costner.
3: Jo que tenia, 14, 15 anys només o
4: menys. Això era el 92.
3: 92.
4: Vas sentir-te protegida?
3: Jo soc del 77. Que em vaig sentir protegit... No, i se va sentir protegit per mi, òbviament. Però ara m'han recordat que tengo com un flash d'aquesta pel·li, que a més, no em va agradar gens la pel·lícula, perquè clar, no...
4: Bueno, és que la pel·li tampoc va...
3: No, és horrorosa. Sí. Però sí que pensaven que pobra Whitney Houston, no? Si ella necessitava un protector en la vida real, era ella.
4: Total, realment... O podien haver fet alguna cosa amb la seva parella, perquè realment...
3: No l'he tornat a veure, o sigui, jo ho he envellit fatal, aquesta pel·lícula.
4: Té tota la pinta, sí. Bueno, però ja en el seu moment també era com... Buf! Bueno, perquè teniu aquesta mirada ja adulta, vosaltres, des de sempre. Va, més personatges,
5: mira,
4: protectors.
5: Mira, una que és millor pel·lícula i millor personatge. Glòria, de John Cassavetes, amb la protagonista de la Gina Rowlands, que sempre està fantàstica en totes les pel·lícules, i que ella, que és una artista de cabaret, que és exparella d'un mafiós, ajuda un jove de Puerto Rico a que no el matin i pugui entregar una informació a l'FBI que farà molt mal a la màfia.
3: I després hi ha aquella pel·lícula de Harrison Ford, Witness, no sé com es va traduir, que s'ha de protegir perquè ha estat l'únic testimoni d'un assassinat d'un policia, bueno, i se'n refugia en una comunitat a Amish, i llavors... ha de buscar, bueno, hi ha tota una història, no?, que s'està refugiant allà, hi ha de refugiar un nen també, no me'n record com se va titular...
4: Único Testigo.
3: Único Testigo.
4: Ah, Único Testigo, sí, senyor.
3: Sí,
4: bueno, de fet, busquen matar els nens, hi ha uns polis corruptes i tot això, i també la protecció, doncs, també aquí és ambigua aquesta història, no?, perquè hi ha un moment, tots recordem que el Harrison Ford fa servir la violència per defensar la comunitat d'Amish, no, perquè com ells no poden fer-la servir, estan sent
3: quines
4: abusats.
3: Quines èpoques de Kevin Costner i Harrison Ford, sí. I protectors de...
4: No els critiqueu, m'ha agradat molt aquesta gent.
5: Home, hi havia gent pitjor.
4: Oi tant. Va, amb què acabem?
5: Bueno, doncs amb un clàssic que sempre... bueno, quan, amb una qüestió clàssica que sempre surt malament. És a dir, quan tu ets un mafiós, sí, i el teu jefe mafiós t'encarrega a priori una feina senzilla, que és protegir a la seva nòvia...
3: Ai, no, això no hi ha.

0: Te hablo por el interfono.
1: Travolta i...
2: Malament.
1: I Uma Thurman.
3: Uma Thurman, sí, sí, doncs sempre surt malament. No, no, mai, mai, mai en cap pel·lícula, cap llibre, quan t'encarreguen això,
1: és així,
3: surt bé.
1: És així.
2: Quan et dius cuideu-vos...
1: Ah, sí.
2: Es protegiu-vos? O és una altra cosa? Potser seria aquest el límit de...
1: Aquell final, de conversa de cuida't.
2: Cuideu-vos molt, cuida't.
1: Vinga, cuida't.
3: Ens ho dius sempre quan ens anem.
1: Cuida't dels perills, vol dir.
2: No ho sé. Potser és aquí, no?
1: O menja chia.
2: Menja chia.
1: No ho sé, com a cuidar-se.
3: Amb iogurt.
1: Saps? O vés al gimnàs, saps què vull dir? Cuida't. Igual et pots sentir un ofensiu, no?
2: Vés per l'ombra, ara seria...
3: Sí, estàs tan malament, cuida't.
1: No? Cuida't. Bueno,
2: ja... Poseu-vos a cobert amb aquesta calorada,
1: exacte,
2: que fa, aneu per l'ombra.
1: Tapeu-vos.
2: Sí,
1: hidrateu-vos. Protecció Civil. Aquest és un missatge del govern de la Generalitat. Va, tanquem els primers auxilis. Carlos Sanón, Llucia Ramis, gràcies.
2: Que vagi molt bé, una ferrada.
1: Cuideu-vos.
4: Esteu escoltant
5: els millors moments del Via Lliure.

0: Jorge Marrero, bon dia.
1: Hola, bon dia. De què rius?
0: No, perquè tens, has entrat a l'estudi, és el primer que t'he dit. Quin aire caribenyo que tens ara mateix.
1: Ja, perquè quin aire de... he tingut una setmaneta de vacances.
0: Sí, i l'has aprofitat.
1: I l'he aprofitat molt bé. Però en dos dies se'n va, eh? En dos dies torno al Blanco,
0: ah, sí?
1: Al Blanco Ciutat.
0: Que sàpigues que mentre estaves fora ja pràcticament s'ha acabat la primera fase. Bueno, aquesta matinada s'ha acabat la primera fase del Mundial.
1: Pues ja era hora, eh?
0: Sí,
1: ja era hora, perquè s'ha fet una mica llargueta la cosa,
0: això és així,
1: eh?
0: Això és així.
1: I els partits, lo que és nivell, pues no massa,
0: justet,
1: la veritat.
0: Justet. Bé, ja sabeu que amb la G. Barrero fins que acabi el Mundial anirem fent cada setmana algunes de curiositats o qüestions diverses. Ja fa 4 anys ens va portar la quedada espacial a Qatar i ja fa uns dies que ha començat aquest Mundial als Estats Units, a Mèxic i a Canadà, i li hem proposat que segueixi fins al diumenge, que serà l'últim 19, el dia de la
1: juliol.
0: Final del Mundial. O sigui que ara comencen les coses bones, no?
1: Ara ja comença, vale, el bo, perquè, bueno, lo que deien, que fins ara s'ha fet un pelín llarg.
0: Home!
1: I el nivell no ha sigut molt bo, i, bueno...
0: És que som uns motivats, eh? I acabes veient una Algèria...
1: Parla per tu, eh? Parla per tu, perquè jo...
0: Mira, saps què passa? Que l'Algèria-Àustria s'ha disputat aquesta matinada,
1: sí, sí,
0: aquí.
1: Sí, sembla que ha sigut molt
0: bo. I era
1: un
0: 2-2, 2-3, sí. 3-3, i estaven eliminats
1: final,
0: i no deixat d'eliminar-se. Sí. I mira, i encara ho teníem aquí a la redacció, i mira, saps? Sí,
1: aquest però... ha estat bé, no? Doncs pues no l'he vist.
0: T'hi has de posar.
1: Pues mira, aquest no l'he vist. En fi, ja comença el bo,
0: sí.
1: Caixa o Faixa,
0: sí.
1: I ja estan els partits de 700,
0: sí.
1: ja estan tots, i haurà... partits que a priori
0: sí,
1: semblen bons. Per exemple, Països Baixos Marruecos.
0: Bueno, aquest és un bon partit,
1: aquest
0: en principi.
1: Aquest té bona pinta. Un altre, Brasil Japó.
0: Està bé, eh?
1: Cuidadito con Japón.
0: Home.
1: Diuen els entengutos. México Ecuador.
0: Aquest és bo?
1: Bueno, és que México és una de les organitzadores.
0: Ah, bueno.
1: México, okay. Mèxic ha guanyat els 3 partits de classificació,
0: sí.
1: I Ecuador, que es va classificar al darrer partit guanyant a Alemanya.
0: És veritat.
1: Guanyant a Alemanya, ojito, cuidado, i que havia tingut una mica de mala sort fins a aquest partit.
0: Mm.
1: I és un partit, a mi, em sembla a priori, que poden estar bé. Això sí, ja tenim tots clar, que ja vam parlar la setmana passada, que aquest Mundial no és per a pobres. El que voldries
0: tenir, només vull veure bitllets de 100. Com tenim les entrades, diguem...
1: Fucking money, man!
0: Fucking money, man! Com tenim les entrades, com es diuen, amb preus dinàmics, no?
1: Dinàmics,
0: on estat,
1: molt dinàmics.
0: Està dinamisme absolut,
1: però
0: no?
1: Però molt, és molt. Mira, per exemple, saps quan ha costat una entrada per el Portugal-Colòmbia d'aquesta matinada a Miami?
0: No sé, que és 150 euros.
1: Sí, los cojones. Perdó. La més barata, 2.500.
0: No, és broma, això.
1: No.
0: 2.500, la barata?
1: La barata. La més cara, 35.000.
0: És impossible, això.
1: No, no, que no és impossible. Ha estat el partit amb major demanda del 72 de la fase de grups.
0: El Portugal-Colòmbia?
1: El Portugal-Colòmbia. Des que es va posar en desembre, quan es va fer el sorteig, el que més demanda tenia era el Portugal-Colòmbia. Entrades més cares encara que la Super Bowl. I diràs, per què?
0: Bueno,
1: per què?
0: No veig el sentit.
1: Bueno, per una banda, Cristiano Ronaldo,
0: bueno, ja
1: l'últim Mundial de Messi, Cristiano,
0: sí,
1: Ronaldo,
0: sí.
1: I per l'altra, que és jugava a Miami, i
0: ah,
1: hi ha una gran comunitat, clar, colombiana, clar, a Miami. Però, clar, bueno, que has de tenir,
0: bueno,
1: dinerito, eh?
0: Una comunitat rica,
1: sí,
0: colombiana de Miami.
1: Sí.
0: Perquè, si no...
1: Ja mira, a més, recomano fixar-se en les imatges de les graderies quan juguen algunes seleccions. Per exemple,
0: sí,
1: el Brasil.
0: Per què?
1: Verás, la majoria dels futbolistes de Brasil són negres.
0: Sí, de la selecció.
1: De la selecció.
0: Vale.
1: Al Brasil hi ha més de 112 milions de persones afrodescendents.
0: Sí.
1: Lo qual suposa, representa el 55% de la població.
0: Sí, més de la meitat dels brasilers són negres. No?
1: Vale. Mira les grades quan juga a Brasil. 9 de cada 10 quan enfoquen a les grades. 9 de cada 10 brasilers en les grades són blancs.
0: Amiga.
1: Qui té el fucking moniment? Eh?
0: Home,
1: qui
0: em sembla
1: té
0: que
1: el fucking moniment?
0: És
1: blancs,
0: bastant
1: blancs.
0: Evident, sí.
1: Una última dada. Les pauses d'hidratació. Vaja telita. Segons ha publicat la revista Forbes, als Estats Units, sí, on l'audiència del torneig aconsegueix desenes de milions d'espectadors en els partits de més interès, analistes de la indústria han calculat que l'explotació d'aquestes pauses d'hidratació podria portar a la cadena Fox al voltant de 250 milions de dòlars. Repeteixo, 250 millones en ingresos adicionales. Y hay otros escenarios optimistas que elevan la cifra per sobre de 300 milions.
0: És que les pauses d'hidratació no ho són d'hidratació, no? O
1: sigui, bueno, és per fer calés i sembla que ho faran.
0: Sí, sí.
1: En fi, deixem els diners a un costat i parlarem dels sentiments i una cosa et dic, demano perdó a l'audiència perquè cantaré.
0: No!
1: Em pots seguir, eh?
0: No, jo no!
1: Sí, sí, sí, sí.

0: 32 años después, la escaloneta va a vengar. Sígueme, la copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron levantar. Quiero la cuarta estrella brillar en la camiseta.
1: Que no le he sentido.
0: Soy argento de la cuna hasta el cajón.
1: ¿El cajón?
0: El ataúd.
1: Ah.
0: Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte mi campeón.
1: Que fort, això. Ja han trobat la cançó de l'Argentina Mundial, eh? I aquí la maneta i venga,
0: la,
1: no?
0: La, la, la, la, la.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: T'ha agradat?
1: Ja ens estem motivant.
0: La meva actuació.
1: M'ha agradat moltíssim. Bravo. Bravo, Gemma Herrero, eh? Gràcies, bravo, bravo,
0: gràcies,
1: bravo.
0: Gràcies. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.
1: Són els millors,
0: millors.
1: Motivant el personal, això està clar.
0: Tenen més cançons, eh?
1: Per ah, sí?
0: Sí, sí, tenen... Jo he buscat i he trobat fins tres.
1: Però aquesta és la que canten a la graderia, diguem-ne,
0: sí,
1: no?
0: Sí, Los Hinchas.
1: Clar.
0: Esta la de Los Hinchas.
1: Ja, és la punyeta, això.
0: Sí, sí.
1: Però tal com va Argentina, podria ser, eh?
0: Sí, sí, per què no?
1: Està com... coet, el...
0: Bueno, està com un coet, el Leo, està com un coet. És increïble. Increïble. Acaba de fer 39 anys, eh? Sí, sí. El dijous. 39. I quin mundial ens està regalant. Ha marcat en els tres primers partits 6 gols. 6. 6! 3 a Argèlia, 2 a Àustria i ahir 1 a Jordània. Està de baixada.
1: I això
0: ja,
1: que va començar...
0: Ja va de baixada.
1: Ja no és el mateix. Això que va començar a la banqueta, perquè surt, em sembla, el minut 60 al
0: sí,
1: partit. O sigui que...
0: Va jugar mitja horeta i ja pim-pam, suficiente.
1: Quants en porta ara en els mundials?
0: 19 gols.
1: 19, en tot
0: 19.
1: El mundial.
0: Ha superat ja a Klose, bueno, el va superar el primer dia, sí, en, el, sí, en els 3 gols.
1: Sí, sí.
0: I ara té, però per darrere té a la piranya de Mbappé,
1: sí,
0: que porta 16 gols i té 27 anys.
1: Mbappé fa es tota
0: suposa,
1: la impressió.
0: Es suposa que... Mbappé, però bueno, que le quiten lo bailado a sí, nuestro sí, Leo, sí, eh? Sí. Que le quiten lo bailado. I hi ha altres dos jugadors que també estan disputant el seu 6è mundial com Messi, que va ser el primer que va jugar i el primer que va entrar a la història com el jugador dels 6 mundials. Un és Cristiano Ronaldo i l'altre és el Memo Ochoa, el porter de Mèxic.
1: Ah, no el conec.
0: Sí,
1: Memo
0: home,
1: Ochoa.
0: 6 mundials no sé, i no el coneu.
1: Doncs pues no els he vist als altres
0: pues
1: mundials.
0: Doncs mira, Memo Ochoa. Javier Aguirre, que és el seleccionador de Mèxic,
1: de Mèxic sí,
0: que va ser entrenador del Mallorca,
1: sí,
0: de l'Osasuna, i és un tio... Bueno, era... a mi em fa molta gràcia.
1: Aquell de la frase d'un
0: whiskito
1: i... Busquito y a dormir.
0: Este.
1: Sí, sí.
0: A mí me fa mucha gracia. Bueno, pues Aguirre li va donar minuts al Memo Ochoa
1: sí,
0: davant la República Txeca perquè complís
1: sí,
0: lo del 6è mundial.
1: Ah, perquè no és el titular.
0: No.
1: Vale.
0: I sembla ser que en Mèxic hi havia, bueno, pues tota una corrent de gent demanant que Memo jugués.
1: Mm-hmm.
0: I també per les xarxes socials.
1: Sí.
0: I li van preguntar a Aguirre en la roda de premsa posterior al partit si a ell li havia influït que la gent li demanés que la gent posteara en redes a Memo Ochoa. I va dir això.
2: No me vas a creer, pero no tengo ni zorra idea que es posteo. No sé, no tengo redes sociales, no tengo... No sé de qué me estás hablando. Y me importa exactamente cero.
0: Ni zorra idea.
1: Es al millón.
0: Pero total.
1: Aguirre, ¿eh?
0: Total, bueno.
1: Ni zorra idea.
0: Ni zorra idea.
1: De qué es
0: ni
1: un posteo.
0: Ni zorra idea. Y francamente, no me importa nada. Le faltó decir un carajo.
1: Sí, sí.
0: En fin. Seguint a l'Argentina, el seu rival en el 700 serà Cap Verd, la ventafoc del Mundial.

0: Sagitària i vora. Quina meravella.
1: Van ganes de quedar-se, verdad?
0: Sí. Mira, recomano que vaig veure un documental.
1: Ai, Filmin.
0: Ara no me'n recordaré.
1: Filmin.
0: Sí, és Filmin?
1: Sí, sí. El documental de Cesària Évora, jo l'he vist i l'he recomanat en aquesta casa també, en el món a RAC1, sí. I és un documental boníssim. I no només per conèixer a Cesària Évora, sinó també per conèixer Cap Verd. I un poc, una mica, la història de Cap Verd. Està en Filmin. La recomano moltíssim.
0: Recordo que després... Mira, hi ha el documental de Cesària Évora per una banda i després...
1: Es titula així, el de Filmin.
0: Cesària Évora. No, jo dic un altre d'un periodista català que, a més a més, és bon amic d'aquesta ràdio, que és col·laborador, no sé si encara ho és, del vostre primer, que és el Marc Serena,
1: sí.
0: Que va fer un documental que es diu Xindes, em sembla.
1: Ai, que també l'he vist.
0: Que va sobre els carnavals de Cap Verd, de la comunitat LGTBI de la zona també, i de fons la música, diguem-ne, de Cesària Évora. I és una bestiesa.
1: Pues o sigui, aquest no l'he vist, aquest no l'he vist.
0: Doncs
1: mira,
0: fantàstic.
1: Estarem pa tot, oiga.
0: Sí.
1: Bueno, Petit País. És un arxipiélag de 10 illes volcàniques perdudes a l'oceà Atlàntic. A uns 600 quilòmetres del Senegal. I que no va estar habitada fins que la va colonitzar Portugal al segle XV. Mm. I van començar a portar esclaus. És a dir, los de Cap Verd, tots són descendents d'esclaus. És el país més petit a classificar-se per a una fase d'eliminació. El petit país que ja ha fet història. Com et pots imaginar, la festa, la passió que ha despertat la selecció al seu país és gegant. En el seu debut en un mundial, en un porter de 40 anys, sí, 40 anys...
0: Com es va fer famós el porter contra
1: Espanya,
0: no?
1: I tant. Que juga en la segona divisió portuguesa, a més de la meitat dels futbolistes nascut fora de les illes i que només han marcat 2 gols en els 3 partits.
0: Però no ha perdut...
1: Però mira,
0: no
1: ahí estan, 3 empats, no? I pàlate.
0: Bosinha era el porter.
1: Esto es. Els jugadors que van empatar en el seu últim partit també contra l'Aràbia Saudita, els milionaris, venga a posar ahí dinerito, venga a posar ahí dinerito, pues ale, pa casa. Van esperar en la gespa, mentre es jugava l'Espanya-Uruguai, a veure si es classificaven o no. I així va sonar en una emissora argentina.
2: Se termina el partido en Guadalajara, todavía no. Espera el grito del final. Todavía no, ahora sí, Cabo Verde, clasificado, 16avos, será rival ni más ni menos que del campeón del mundo de Argentina. Esa historia, este humilde Cabo Verde, Bosinha mamá, Bosinha hijo, todos celebran la vida en esta Copa del Mundo. Es tan lindo el fútbol por estas series de superación.
0: En aquests moments, sí. És que aquesta és la contradicció d'aquest esport, que per una banda és un desastre,
1: sí.
0: És un fàstic, podem dir-ho així, un fàstic.
1: Sí, però emocionen per altra, aquestes històries.
0: Hi ha coses.
1: A mi Cap Verd i Equador m'han emocionat, mm. I com han celebrat els jugadors i... Bueno, m'ha semblat bonic.
0: Això ho explicaven a l'Argentina.
1: Això era a l'Argentina. I així es vivia a Praia, la capital de Cap Verd. Ara, festón.
0: Era un festival.
1: Que bonic, veritat. A Cap Verd li donaven un 1% de possibilitats d'avançar de la fase de grups quan va començar el Mundial. I així ho van celebrar els jugadors recordant-se de la xifra. No està. Ara.
0: Espera, ara el sentim.
1: Ai, sí. 1%.
0: Ah, d'acord. És això que sentim.
1: Sí.
0: Clar, tothom subestimant-los, perquè
1: sí.
0: Una selecció...
1: Ningú se l'esperava. Incloent la selecció espanyola, que va empatar a 0 en el debut en el Mundial. I això que se les prometien molt feliços. Perquè, escolteu si no, quina era la porra dels periodistes de la COPE en la prèvia d'aquest partit.
3: Mañana ganamos 5-0 a Cabo Verde, 2 de Ferran, 1 de Oyarzábal, 1 de Fabián, y va a marcar Cucurella.
4: España 4, Cabo Verde 1, doblete de Mikel Oyarzábal, gol de Ferran y otro de Pedri.
5: España 4, Cabo Verde 0. El primero es de Cucu, doblete de Oyarzábal, remata Mikel Merino.
6: Va a ser un resultado corto. España 2, Cabo Verde 0. Goles de Ferran y Oyarzábal.
1: Ale, ñam,
0: clar,
1: No van ser els únics,
0: Home, clar.
1: No van ser els
0: únics.
1: És que
0: no, el que s'havia d'esperar.
1: Tothom esperava que la selecció espanyola, que està un poc... començarà el Mundial golejant a Cap Verd, sí, i d'això, res. Si la cara és Cap Verd, el revers és l'Uruguai.
0: Sí,
1: que vaya telita. Es van quedar fora i el Loco Bielsa, que li diuen Loco per alguna cosa, se li van a la pelota un montón. Va passar que estaven, després del partit, l'estaven entrevistant per la tele a Andrets, a peu de gespa, i va tenir que esperar una mica a que li donaren pas.
0: Està la periodista a punt d'entrevistar-lo i ell està allà dret esperant.
1: I se li van a la olla.
7: ¡Dale de una vez!
0: ¡Dale de una vez!
1: ¡Dale de una vez!
8: Como resultado de lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial.
7: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
8: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
7: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
8: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
7: Nada.
8: Gracias.
7: De nada.
1: Mare meva, eh? Quina tensió.
0: És clar, a veure, jo també entenc que...
1: Sí, el moment està fotut.
0: No, però va ser més llarg l'espera que l'entrevista.
1: Sí, bueno, és que no tenia moltes ganes de parlar.
0: No,
1: ja s'ha fet viral el meme de la cara...
0: Sí.
1: Perquè ell normalment mira cap a baix quan l'entrevisten, però ja s'ha fet virar el moment de la cara de «Dale, una vez!»
0: Està
1: embullit. I ara, Xavi, escolta això.
0: A veure...

0: Això què és?
1: Això què és? Això és Quevedo.
0: Ah, sí, és el Quevedo.
1: Home, la veu està... Sí. És inconfonible.
0: Sí, m'estic veig adormint.
1: I és la cançó que ha triat Espanya perquè soni en els estadis quan marqui un gol.
0: Ah.
1: Quan la selecció espanyola marca
0: un
1: gol...
0: Però està passant, això, ja?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, el que passa que per la tele no ho sentim, però sí.
0: Ah, mira, mira, veus? I tu estàs a favor o estàs en contra?
1: A mi no m'agrada molt, però vale. És que no sóc molt de Quevedo, però it's not my cup of tea, diguem-ho així.
0: Bueno.
1: Però bueno, ja et dic jo que si arriba junt la selecció espanyola,
0: no, clar,
1: aquesta es converteix en la cançó del verano, en
0: sí,
1: fi.
0: Sí, sí, sí.
1: Vols conèixer altres cançons
0: sí, de les seleccions?
1: Hi ha sorpreses, eh?
0: Bueno, jo vull Anglaterra, que sempre tenen bona música,
1: vale,
0: normalment.
1: Si jo dic Anglaterra, sí, tu diries què?
0: No sé.
1: En el primer partit que van cantar.
0: O Oasis, no, crec que era.
1: Sí, la de Wonderwall, que la cantaven en la gent.
0: Sí, sí.
1: Pues no. No han escollit Oasis, s'han escollit aquesta.
0: És antigueta, també, em sembla.
1: Bueno,
0: no?
1: A banda, és d'una banda italiana de música electrònica.
0: Ah, són italians?
1: Sí, sí.
0: Quin escàndol és aquest?
1: Planet Funk, i creiem, o se sospita, que han escollit aquesta cançó per el títol de la cançó, que és Chase the Sun, que és sí. Perseguir el sol.
0: Sí, però vaja, però tanta música que hi ha a Anglaterra es vendria un italià.
1: Pues nada, pues, efectivament,
0: que no hi són.
1: Aquí és la sorpresa.
0: Sí, sí.
1: Més. Quina és la selecció, la cançó més canyera?
0: Més canyera. Iran segur que no, a més està eliminat ja.
1: Quina? Austràlia. Escolta.
0: Oh! Ara sí. Bueno, clar.
1: Thunder!
0: Sí, sí. Home, tenint una banda, són australians, no?
1: Sí.
0: AC/DC.
1: No, està ahí, además, en un camp de futbol, aquesta mola.
0: Sempre sona molt.
1: Aquesta mola.
0: Sí, sí, en els escalfaments a vegades s'ha posat en
1: sí,
0: alguns estadis.
1: Sí, molts. És una cançó molt futbolera.
0: AC/DC, Thunderstruck, i aquests són els australians.
1: Sí.
0: Va, anem amb els últims?
1: La darrera, bueno...
0: La penúltima.
1: La penúltima.
0: Espera, dura.
1: França, una de les seleccions favorites.
0: Sí, sí.
1: Bueno, entre los Mbappé, Olise, sí, sí, Dembélé, sí. És un... Ai, en França.
0: No, són boníssims.
1: Quina diries que ha escollit França?
0: Ni idea.
1: Mira.
0: Ah, molt bé.
1: Daft Punk, que són francesos, també.
0: I que tenen molt ritme, que són
1: fantàstics. I és
0: otra clàssica. De moment et diria que trobo que aquesta és la bona.
1: Home, m'agrada. A mi esta i la d'AC/DC.
0: Sí.
1: Però
0: m'has dit una més.
1: Sí, sí, perquè no em resisteixo. Abans d'acomiadar-me, vull retre homenatge a una que juga horrible.
0: Però està en la següent fase o no?
1: No.
0: Ah.
1: Juga horrible. Ha quedat eliminada i que no seré jo l'única que els trobi a faltar. Estic parlant d'Escòcia.
0: Ara!
1: Els bars i botigues de les seus també els trobaran a faltar.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè els seguidors escocesos, o sea, beben més cervesa que aigua.
0: Totalment.
1: A Boston, per exemple, es va acabar en alguns establiments. A Boston,
0: no hi havia, no hi havia cervesa.
1: No, que beben mucho esta
0: gente. Saps això que hem dit avui, que hi ha una part d'Europa que no està preparada per la calor? A Boston no estaven preparats
1: per Escòcia. I mira que en Boston ja es suposa que hi ha comunitat escocesa.
0: S'entén, i que és una ciutat prou gran.
1: Van arribar allà tot. I a mi em fa pena que es vagin, perquè és que mira la cançó que cantava la afició.
0: Mira.

0: Si haguessin dit a Bàcara. Avui estàs cantora, o
1: ja
0: què passa?
1: Ja m'he llançat.
0: Bàcara.
1: Bàcara, el duo espanyol Bàcara.
0: Sí, senyor.
1: Que la cançó es va fer molt famosa als anys 70 al Regne Unit.
0: Sí.
1: I que, bueno, per aquestes casualitats de la vida, els escocesos l'han fet seva. I a més, en aquesta setmana, que és la setmana LGTBIQ+,
0: avui és el dia de
1: la setmana de l'orgull, pues esta cançó també és un himne, es posa sempre en les celebracions, en les festes.
0: Una cosa important que no hem dit de la setmana de la LGTBI, de la setmana de l'orgull, és que ahir de matinada es va jugar el partit del Pride.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: L'Iran-Egipte. Egipte. Sí, sí.
0: Perfectament triat,
1: espera, que la FIFA va deixar
0: que Seattle, no, que celebressin...
1: Portessin
0: perquè, banderes. Seattle ho van triar perquè era el cap de setmana que era, però no sabia qui jugaria. Llavors es va trobar que els dos equips que jugaven al partit de l'orgull eren dos països
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, en Iran els maten directament i en Egipte
0: no els agrada gaire. Però bueno, són coses que passen a la FIFA.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, què farem?
0: En fi, Gemma Herrero, ens retrobem la setmana que ve, que ja hi haurà...
1: La setmana que ve?
0: No estan els meus plans.
1: Porfa, sisplau.
0: Gràcies, Gemma.
1: Un plaer.
0: 2:45 parlant de música de seguida. Una dels... ara hem tingut una actuació musical, la de la Gemma Herrero. Ara de seguida, una de les sopranos de moda al
1: igual,
0: món.
1: Igual.
0: Catalana,
1: igual.
0: Que canta igual.
1: Igual, igual.
0: Em sembla que no. De seguida, en aquest estudi.

0: Aquesta, evidentment, és una de les melodies més famoses de la història de l'òpera i de la música, de fet, diria, l'ària de la Reina de la Nit de l'òpera de la flauta màgica de Mozart, i l'escoltem en versió d'una de les veus ara mateix amb més projecció internacional, de les sopranos més internacionals que tenim, una intèrpret barcelonina que, a més, és joveníssima, acaba d'entrar just a la trentena, però amb una carrera, diríem, meteòrica. I diria que... rar avis, fins i tot, us diria. Només perquè us en feu una idea, fa 5 anys va guanyar el primer concurs de cant Montserrat Caballé. Des d'aleshores ha debutat a l'Òpera de Viena, ha cantat diversos cops al Liceu i també a l'Staatsoper de Berlín. Ha publicat un àlbum en solitari que es diu Birds, i ara fa un mes va recollir a Dinamarca el Premi Daphne com una de les veus més prometedores de la música clàssica actual. Un guardó que també va reconèixer una estrella mundial com és el pianista xinès Lang Lang. Ella es diu Serena Sáenz, és de casa, i avui és un gust tenir-la a l'estudi. Com estàs, Serena? Molt bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Ha costat quadrar l'agenda perquè tens una agenda impossible. O sigui, sí, viatges aquí, pràcticament a Barcelona o a Catalunya, pràcticament no hi deu ser, no?
1: Sí, la vida del cantant d'òpera és molt, molt, molt nòmada.
0: Sí, no?
1: Però, bueno, casa sempre aquí i... encara que estigui poquet, vinc a fer i desfer maletes.
0: És la feina, no? De venir
1: és la
0: aquí.
1: Feina.
0: Aquest és un parell de... Aquest últim any, posem-s'hi ara des del juny del 2025 fins aquí. Haguessis de fer un càlcul, a Catalunya quant de temps deus haver estat?
1: Dos mesos i mig.
0: I això quant de temps fa que és així?
1: Això fa... 4 anys?
0: 3 o 4 anys, eh?
1: 3 o 4 anys, que és així.
0: Déu-n'hi-do. I ho portes bé?
1: Bueno, ara ho porto millor perquè no viatjo sola. Sí, ara tinc el marit que viatja amb mi.
0: Te l'emportes a la maleta i vinga.
1: No, llavors no, però facilita molt tots els viatges, perquè és igual on estem, però estem a casa,
0: clar,
1: saps?
0: Clar. Pots construir una casa, diguem-ne.
1: Exactament,
0: no?
1: Exactament.
0: Estiguis on estiguis.
1: Airbnb 1, Airbnb 2, Airbnb 3... O sigui, de fet, l'altre dia vam comptar, en els últims 2 anys hem estat a 16 cases diferents.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Això és impossible, això és molt difícil.
1: Bueno, mira, sóc molt bona a comprar noves, no sé, petit electrodomèstic que necessito.
0: Clar, has d'anar-ho comprant cada vegada que et mous, o què?
1: Sí.
0: Bueno, ara la sort és que estàs aquí perquè et tocarà de nou al Liceu, a casa, per tant. Estàs assajant, ara mateix esteu en assajos, no?, amb el Falstaff.
1: Sí, estem ara assajant, que ens queden... res, 10 dies.
0: Són el 9, el 12, el 15 i el 18 de juliol, i suposo que cada any deus pensar, ostres, per favor, vull tornar al Liceu de tant en tant.
1: No, cada any ho penso i ho demano.
0: Ho demanes, no?
1: Ho demano al Liceu i ho demano als astres. És molt necessari.
0: Ara que escoltàvem la Reina de la Nit, també la fas al Liceu, no?
1: Sí, l'any que ve.
0: O sigui, l'any que ve...
1: O sigui, això de la Reina de la Nit és molt curiós perquè fa... No me recordo si va... no sé, 3 anys, posa-hi, que vam fer la flauta màgica al Liceu, i l'altra soprano meravellosa de Catalunya que tenim aquí és la Sara Blanc, uh-huh. I ella feia de Reina de la Nit i jo feia de Pamina. Uh-huh. I l'any que ve ens hem intercanviat.
0: Ah, sí?
1: Llavors fem la mateixa òpera, però ens hem intercanviat els rols.
0: Ah, està bé, això. Home, de tant en tant, podríeu fer cada any, això, anar canviant, bueno. Ara toca tu, ara toca a mi.
1: Sí.
0: Escolta, això que és una carrera que, ara com deies, com deu fer 4 anys o així, tu en tens 31, 32?
1: 32.
0: 32, sí, clar. Des dels 28, viatjant a aquesta velocitat, que et criden de tot arreu, que actues a tot arreu, que vas a rebre premis a tot arreu, perquè fa molt poc et van reconèixer amb el Premi Daphne, una de les veus joves, van dir, més excitants i prometedores de l'òpera, capacitat d'arribar a nous públics, que això és una cosa bonica també, suposo, perquè a vegades el sector de la lírica sembla que porti el cliché d'un determinat públic, cosa que en realitat no és veritat, i de cop que et diguin que tu captes públic nou, també és interessant, o sigui, també és un elogi molt maco.
1: És un elogi molt, molt maco, i de fet jo sempre he dit que és una mica el meu objectiu. Mm-hmm. També quan la gent em veu, la pregunta que més em demanen és: ai, però tu no sembles cantant d'òpera.
0: Clar.
1: Saps?
0: Mira, jo no volia dir-ho perquè...
1: Què vol dir?
0: Clar, perquè,
1: què vol dir? No semblo cantant d'òpera.
0: Fixa't que he dit rara avis.
1: Clar.
0: No? Perquè jo crec que en el cliché de la prima donna històrica, sí, hi ha un perfil.
1: Exacte.
0: I de cop et trobes una noia jove, superesportista, que a més és model, perquè això no ho hem dit, però és model de joies, la podeu veure a vegades a La Vanguardia. L'altre dia ho vaig veure.
1: Sí.
0: Surt una mica del cliché, has de reconèixer-ho.
1: Sí, surt del cliché, però del cliché que està en aquesta societat des de fa uns anys, però si una es fica dins del món líric ara mateix, no sóc jo l'única, hi ha moltes cantants que estem totes delgadites, mm-hmm. que anem al
0: que feu ciclisme, gimnàs, no?
1: Que fem ciclisme, bueno, que fem jo, que fem pilates, que fem de tot.
0: Tu ets una mica atleta, de fet, en realitat, no? Perquè m'han dit que el teu camí o anava cap al cant, cap a ser soprano, cap al cant líric, o anava a ser ballarina professional.
1: Sí, m'hagués encantat.
0: T'hagués encantat, eh?
1: Sí. Però també vaig ser realista. O sigui, la carrera de la dansa s'acaba abans. Mhm. I comparant, o sigui, comparativament, jo veia que sí, era una bona ballarina, però no era una prima ballarina. I tothom em deia que de veu sí. I jo, pues bueno.
0: Doncs agafarem lo que...
1: Pues agafarem la que diuen que tinc una mica més de possibilitats.
0: O sigui, tenies més talent cantant que ballant, creus?
1: Sí.
0: Sí. Això ho sabies tu? O t'ho van
1: sí.
0: dir? Tu veies?
1: O sigui... Jo ho vaig reconèixer, clar. A mi, no, jo no sabia el meu talent de, com clar. A cantant. O sigui, això jo no ho sabia calibrar.
0: Que és que això un mateix calibrar. A vegades és difícil.
1: Sí, mm-hmm. Això no era conscient. Talent de dansa sí, perquè em podia comparar amb les meves companyes de classe. Llavors era com, sí, bueno, ho faig bé, però bueno, aquestes dues ho fan millor que jo.
0: Deixa'm anar una miqueta als inicis per veure com hem arribat fins aquí. Dèiem aquest rar avis, però és veritat que potser és els clixés una mica de... Fins i tot et diria de Montserrat Caballé o de la Castafiore, no?
1: Saps? Ostres, la Castafiore!
0: Un personatge així que ja potser no és el que es porta, tot i que, a més, si mirem a la història de l'òpera, hi ha hagut personatges molt diferents. Maria Callas, sense anar més lluny, sí, tampoc sí. no és aquest clixé, no? Però deixa'm escoltar una mica els inicis de la Serena Sainz que ens porten fins aquí.

0: Baixa un àngel joveníssim, però fas cara de sorpresa. No pot dir res a la Serena, ara mateix s'ha quedat amb la boca oberta escoltant.
1: Espera, això...
0: Però saps què és o no?
1: Això és el disc que vam gravar amb el Cor Jove.
0: Sí.
1: Ostres.
0: Tenies 16 anys,
1: tu. Fuerte, sí, sí.
0: 16 anys. Cor Jove de l'Orfeó Català, les quatre estacions, Salvador Brotons.
1: Correcte.
0: T'has quedat ara xocada.
1: No, no, és que...
0: Cuidado, que no ens quedem sense veu amb la Serena, a veure que si encara espatllarem l'obra de Falstaff, tu. No,
1: No, és que sí, sí, no ho sé.
0: Quan feia que no senties això?
1: Pues, molts anys. No, tenia veu.
0: Hòstia,
1: el que passa
0: favor,
1: que si no estava
0: anys,
1: educada, però estava.
0: Què t'ha semblat escoltar-te? T'has reconegut? T'ha semblat
1: no,
0: que
1: hi
0: veus?
1: No, m'he reconegut, sí, la meva veu.
0: Què hi veus, a la veu?
1: Una nena... com dir, una mica... amb por.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: No s'havia destapat encara.
1: No s'havia destapat.
0: Sabia que tenia gràcia, que tenia talent, però no sabia com es...
1: No s'havia desenvolupat, aquesta veu.
0: Mm. Acabaves d'entrar al cor, em sembla, de jove de l'Orfeó...
1: sí, sí, va ser com el segon dia.
0: I això... Això és el segon dia.
1: Sí, sí, sí. És com el segon dia.
0: Enteneu, no? Perquè estem parlant davant d'un dels talents més interessants que ara mateix hi ha a l'òpera mundial, a la lírica mundial. I jo pensava, dic, ostres, aquest món, que sempre hi ha, que també, no sé si és un cliché o no, o que realment hi és, que hi ha, en fi, molta lluita, moltes enveges, molta voluntat de ser, d'ocupar uns espais determinats, no? Tu tenies 16 anys, tu eres una nena, tu eres una criatura. I entres en un cor que no és un cor qualsevol. El cor jove de l'Orfeó Català no és un de qualsevol. Com s'ho va emprendre la resta, que entrés una criatura de 16 anys d'aquesta manera?
1: Jo crec que no vaig fer masses amigues el primer trimestre.
0: No va agradar.
1: Bé, després ja... Després ja vaig dir, no, tranquil·les, que jo vinc aquí de manera amigable, però clar, no ho he decidit jo, això. No aneu contra mi.
0: Perquè com hi vas acabar allà dins?
1: No, jo vaig començar el cor de l'Orfeó Català des dels 12 anys al cor infantil.
0: Uh-huh.
1: I allò va ser una experiència fantàstica. De fet, és quan vaig, bueno, una mica entendre que m'agradava molt estar a damunt d'un escenari. Però abans d'anar-me al cor jove, vaig tenir ahir un amago de dir jo vull fer musicals i me'n vaig anar a Londres.
0: Ah, sí?
1: Un any. Sí, a un internat, allà a acabar l'ESO i a fer una formació de musical. Que va ser meravellós, però llavors vaig dir, bueno, la meva mare, amb seny, va dir, no, tu torna a casa, ja tornaràs a marxar quan tinguis 18 anys, no tiré massa...
0: Massa d'hora encara.
1: Massa d'hora cap a fora. I ja va ser això, que quan vaig tornar vaig dir, bueno, doncs tornem a l'Orfeó. Llavors ja vaig canviar de cor i no coneixia quasi ningú, i el primer dia estaven... És que vam començar al setembre i estaven ja gravant aquest disc i diverses companyes havien ja provat a fer tots aquests solos i el director em diu, bueno, prova tu també.
0: Ai.
1: I doncs van agafar el meu.
0: I recordes algun comentari o eren més mirades o gestos?
1: Més mirades i comentaris que jo, gràcies a Déu, no em vaig enterar.
0: Per tant, corrobores que és veritat que és un món complicat des d'aquest punt de vista. No sé si d'enveges, però bueno, de competitivitat. En realitat passa tot arreu, eh?
1: Sí,
0: però...
1: passa tot arreu. A veure, clar, hi ha molta competitivitat. No sé, el meu moto una mica és sempre... Estàs... O sigui, prepara't sempre perquè quan passi el tren l'has d'agafar.
0: Mm-hmm.
1: Ja està.
0: Ja has d'estar a punt.
1: Ja has d'estar a punt.
0: Mira, ara em deies això del teatre musical i suposo que reconeixeràs una música que no és teva.
1: Vale.
0: Què és aquesta? Ha trigat unes dècimes de segon perquè jo crec que ha pensat aquesta música no és la que canto ara mateix. Què és això? M'ho expliques?
1: No, estava pensant en musicals. Això és el Monster High.
0: Què és Monster High?
1: Un Monster High, jo allà estava fent de ballarina del videoclip de les Monster High.
0: Les Monster High?
1: Sí.
0: Perquè això eren uns dibuixos,
1: Somos
0: eren? O,
1: Monster,
0: o era una
1: Monster
0: sèrie?
1: Monster High. Que... Milagros, no, què más da, ja.
0: I eren com els teus referents infantils, diríem, eh?
1: Sí, eren aquests dibuixos animats, i llavors aquest grup va fer, no sé, o sigui, va tenir molt d'èxit aquesta cançó.
0: I tu vas gravar un videoclip.
1: Jo vaig anar a ballar com a ballarina al videoclip.
0: Ah, però vas sortir-hi, llavors?
1: Sí, està a YouTube.
0: Està a YouTube.
1: Està a YouTube.
0: Que tu tenies en aquella
1: edat? Però potser no em reconegueu, val, perquè m'han posat una peluca.
0: Quina edat tenies aquí?
1: A veure, no sé, 18 potser.
0: 18 ja, eh? Sí. Ah, o sigui, havies fet tot lo del...
1: Sí,
0: lo,
1: sí.
0: Lo del cor.
1: I és que vaig donar moltes voltes.
0: Vas fer moltes voltes. No, sobre el tema del teatre musical et volia preguntar si no has tingut després el cuquet. Ara ja et dediques al món de la lírica en general, però clar, havent anat a viatjar fora i veure com són els espectacles a fora, segurament et devia cridar l'atenció, tu que a més volies ballar i
1: sí,
0: cantar, no?
1: Sí.
0: I dir, ostres, no sé, un fantasma de l'òpera, un, no sé, que sigui, eh?
1: Jo tinc aquest cuquet.
0: Encara el tens,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Sí, sí, m'encantaria.
0: Però tu creus que hi ha marge per fer-ho? És a dir, tu que tens una carrera molt dirigida cap a un lloc, que tens ja una imatge cap a aquell lloc, que de cop et dediquessis a fer una altra cosa?
1: No,
0: és possible,
1: bueno,
0: això?
1: A mi m'encantaria fer un musical, però de manera puntual, saps? O sigui, com una producció d'òpera a Múnich 2 mesos, doncs una producció de musical a on sigui 2 mesos. Però no de repent fer un salt i anar-me'n al West End 2 anys, això no.
0: Però seria bo per la teva carrera que de cop fessis això o desestabilitzaria la imatge, diguem-ne?
1: No, jo crec que estaria
0: bé. Des del sector.
1: Per què no?
0: Juganera, no?
1: Sí.
0: Bueno, això de captar nous públics, ja ho hem dit abans.
1: Clar, és que a mi m'agrada tocar tots els pals possibles.
0: Tu te'n vas a Alemanya, hi va haver un moment important, sí, que te'n vas a Alemanya. Quant de temps vas estar-hi?
1: Doncs me'n vaig anar amb 22, 23, no sí, me'n recordo, i vaig estar al final, me'n vaig anar d'Erasmus per 9 mesos i em vaig sí, quedar 5 anys al final.
0: Imagina't. Clar, és que... I és un moment que et canvia la vida, entenc, clar.
1: Sí.
0: Alemanya sempre sembla que sigui un dels llocs sí, que musicalment, sobretot en aquest tipus de música, transformen algú, no?
1: És una mica la cuna de la música clàssica. Mm-hmm. I a Berlín hi havia tantes possibilitats. O sigui, jo vaig al·lucinar que el primer any que estava allà, diga, uau. O sigui, cada nit podia anar a veure el que volgués. Hi havia 3 cases d'òperes, sempre plenes, la Filarmònica, el Concerthaus, o sigui, hi ha molta, molta, molta, molta oferta. I vaig aprendre moltíssim.
0: I vas estar amb grans noms, no? Barenboim.
1: Sí, clar, jo quan vaig anar a estudiar i llavors vaig fer una audició per un concurs, que era aquí, el concurs Vinyes de Barcelona, però sí, vaig fer l'audició allà a Berlín. I d'aquestes coses que el destí pues, t'ho posa allà, i el director de l'òpera de Berlín em va dir, ui, però tu qui ets? D'on surts? Què fas? Per què no vens a la nostra casa a fer l'Opera Studio? Que l'Opera Studio és un programa de formació com si fos un màster, però no el fas al conservatori, ho fas a la òpera, i llavors et donen classes de cant, d'escena, i després tens un munt de papers secundaris que aprens moltíssim. I jo així, clar que vull fer una Opera Studio, però... Aquell any, a més, ho havia mirat. Dic, però aquest any no necessiteu sopranos. Jo ho he mirat i llavors no m'he apuntat. I m'he dit, no passa nada, fem una excepció.
0: Què dius ara?
1: T'ho juro.
0: Increïble.
1: T'ho juro. I clar, i al cap d'un mes, jo allà, al·lucinant, faig una audició pel Daniel Barenboim i a mitja ària em para i jo, ja està. Me va dir que fatal.
0: Fatal.
1: Que fatal. I no, em diu, Serena, fantàstico, bienvenida a casa.
0: Què dius?
1: I jo al·lucinant, jo no entenia res. Diu, vale, pues me quedo en Berlín.
0: I vinga, i endavant, si ho diu Barenboim...
1: I allà, si el Barenboim em diu, quédate, jo me quedo. 2 anys més.
0: I un dia, a la trajectòria de la Serena Sáenz, la coneix a ella. Va ser una Serena Sáenz que va conèixer a Montserrat Caballé, molt jove,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, molt jove, molt jove.
0: En quin context va ser això?
1: Això va ser bastant al principi, mm-hmm, que jo no coneixia absolutament res del món de la lírica.
0: Va ser molt abans d'això, eh?
1: Sí, va ser molt abans de tot això. Va ser en el moment de cerca meu, que no sabia per on tirar encara, i vaig anar, ella feia unes masterclass al seu concurs,
0: sí,
1: el feia sempre a Saragossa, i... ho seguien d'unes masterclass i vas dir, bueno, pues jo vull a les masterclass que hem de conèixer la gran diva.
0: Totalment.
1: I? Sí, va ser molt maco. Em vaig emportar una lliçó ben gran.
0: Sí, per què?
1: Sí, perquè jo li vaig cantar una ària d'una opereta de Strauss. Jo en aquell moment considerava que una ària és una ària, o sigui, una cançó dintre d'una òpera. I ella, no, Serena, m'has traït una opereta. I diu, bueno, opereta, ópera, ¿no es lo mismo? Y dice, no es lo mismo. Tráeme ópera, querida, tráeme ópera. Y yo...
0: Això mitja actuació.
1: No, clar, prova, jo li vaig cantar l'ària i em va dir, tienes una voz muy bonita, una voz muy bonita, però cántame òpera. I jo pensant, m'està vacilant, o sigui, acabo de cantar una ària d'òpera. Però no, no era òpera, és opereta. Llavors, clar, em va posar deures i em va dir, para mañana me traes este ària, coses que jo no havia sentit mai a la meva vida.
0: Oh my.
1: Clar, jo, és que em sembla que tenia 17 anys, o sigui, o 16, o sigui, mateix any que això del CD del Kosova. I vaig estar-me tota la nit estudiant-me, vaig dir, no m'estudiaré les dues, o sigui, la meva capacitat té un límit, però una d'elles me l'estudio. Ostres, i tota la nit me'l vaig estudiar de memòria per cantar-li el dia següent i jo superorgullosa de dir, toma, ho he fet. Ara li portaré una ària d'òpera italiana que se va quedar patràs. I, jo, i just en el moment que li havia de cantar es va posar malaltona i va marxar.
0: Hosti, i a més no la vas poder fer?
1: No, però la lliçó me la vaig endur igualment. Mm-hmm. Perquè ella em deia, tu, si un teatre truca i no t'assaps el rol, tu dius que sí, te l'aprens tota la nit. I jo, vale.
0: Està bé, això.
1: I és el que vaig fer.
0: És un referent per tu, Cavaller, o no?
1: Sí, mai tant.
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: En la manera de cantar, què és?
1: En la manera de cantar,
0: és?
1: Té un gust en el cantar que és meravellós, escoltar-la. I sobretot és l'elegància amb la que canta i el l'ús de l'aire. Això és una mica tècnic.
0: No, però està bé. De la respiració.
1: Sí. O sigui, els cantants d'òpera, nosaltres, el nostre instrument, que tothom això, no sé si la gent ho sap, però no tenim micròfons mai a la vida. Llavors és tot un control del cos i del fiato. El fiato és el fil aquest continu d'aire que anem emetent. I és que la Montserrat Caballé, quan l'escoltes, fa uns filats d'un minut que te quedes per atràs. Dius, però... Com pot ser que tingui tant d'aire? I amb molta elegància ho fa, llavors això sempre ha sigut un referent important.
0: Aquesta cosa que dèiem al principi, ara per tornar-hi, que s'associava el físic d'una soprano a un cos concret, sí. Té algun sentit o no? És a dir, algú que estigui més prim o més fibrat, etc., té més o menys capacitat pulmonar o no ho sé, o una forma de cantar particular, o no té cap mena de sentit, això?
1: Tema candente.
0: Sí, eh?
1: Sí. Perquè justament en aquestes masterclass ella ens va ensenyar una manera d'entrenar que tenia ella, que ens posava aquestes peses rodones,
0: sí.
1: De 20 quilos, una pesa de 20 quilos, just aquí, o sigui, entre el melic i fins on arribés.
0: Sí.
1: I ens feia agafar l'aire i aguantar bé allà, i llavors fer com a exercicis, però que la panxa estigués el més fora possible i aguantar. Clar. Jo, la meva teoria és que jo quan feia allò em tensava per tot arreu.
0: Clar, total.
1: Perquè jo sóc petita. Mm. Llavors, potser 20 quilos per mi no ho necessito. Pel seu volum, li anava perfecte perquè és el que necessitava per notar els abdominals. Jo, amb això, no me voy a mojar mucho perquè cadascú té una tècnica diferent, té maneres de sentir el cos, però... Jo, gràcies a Déu, sóc fan de treballar el cos. És molt, o sigui, els cantants som atletes, sense cap mena de dubte. És molt important treballar-nos físicament, però amb una certa mesura. O sigui, no pots anar al gimnàs i el dia següent anar a fer una funció i dir seré genial, no, perquè estaràs fatigat.
0: O sigui, tu no pots anar a fer una funció si el dia abans has anat al gimnàs.
1: Puc anar al gimnàs, però amb una rutina molt més suau.
0: Clar.
1: Saps? O sigui,
0: perquè
1: fins
0: tens
1: a cert
0: competició
1: límits.
0: El dia exacte, següent. O sigui, tu no pots forçar la màquina com no forçaria cap altre esportista.
1: Exacte, ja. Exacte.
0: Ja.
1: O sigui, és trobar aquell punt intermedi.
0: Què et dona cantar?
1: Què em dona cantar?
0: Mm-hmm.
1: Nervis al principi, però em dona moltíssima satisfacció, moltíssima. És un moment com de mindfulness, saps? O sigui, estàs en el moment present, tot es para, no hi ha res més, i quan... O sigui, quan estàs amunt de l'escenari, a més no veus el públic, les llums, està tot negre, és com un moment super íntim, super, super, super íntim, que pot arribar a moments de felicitat molt alts.
0: Acabaré només amb una cosa, i jo dic que era un rara avis, perquè la Serena Sainz és una de les grans ara mateix, o en fi, de les grans promeses, però en tot cas ja és una realitat de la lírica internacional, és de casa nostra, és molt jove. No només és atleta, com dèiem al principi, ballarina, ciclista, bueno, en fi, és model, la podeu veure a vegades a La Vanguardia, des de finals de l'any passat, per exemple, és la imatge de la joieria Grau, però hi ha una altra cosa que també em sembla interessant, que és que parlant de La Vanguardia, tu ja estàs lligada per dos cantons, per part de la mare i per part del pare.
1: Ai, sí.
0: Perquè el pare va ser director de La Vanguardia, sí, en el seu dia, Horacio Sainz, i la mare va ser redactora també, Lola Molinero. No sé si això del periodisme en algun moment hauria estat una opció, perquè tenim dos pares així.
1: Ho va ser, de fet, vaig estudiar.
0: Tu vas estudiar periodisme?
1: Vaig començar, vaig anar a l'Autònoma.
0: Vas anar a l'Autònoma?
1: Sí,
0: quan
1: sí,
0: vas durar?
1: Sí, sí, sí. Un any.
0: No ho vas veure clar, no?
1: No, és que ho sento, però és que em va semblar bastant avorrit.
0: Era avorrit. Mira, jo he de dir que jo no vaig fer periodisme, sinó comunicació, i alguna classe que compartíem els de periodisme pensava, ai, tostón.
1: Sí, no sé. Jo, clar, a casa ho havia viscut molt com un idíl·lic, una cosa idíl·lica, saps? I llavors arribo allà...
0: Però que és la part practicant. Ara et diré el secret, Serena, que no és les classes, és fer-ho.
1: És fer-ho.
0: Quan ho fas, llavors és idíl·lic.
1: Llavors sí.
0: Però quan ho estudies...
1: No sé, jo vaig fer un any, perquè era en aquell moment de transició que feia periodisme, dansa, cant, tota la vegada, i vaig dir, bueno, ens centrarem en una que no serà periodisme.
0: Ella és la Serena Sainz, si la voleu seguir, Falstaff al Liceu, 9, 12, 15 i 18 de juliol. Hi haurà concert recidit a la Ciutadella el 14 de juliol, per tant, enmig de l'òpera, que hauràs de fer una mica de canvi,
1: sí,
0: aquí. Se'n va cap a Mèxic el juliol, després torna a Menorca a l'agost, al Festival de Salzburg a mitjans d'agost, bueno, una pila de coses més, i ja l'any que ve dius La Reina de la Nit, eh?
1: Sí, en un any.
0: La flauta màgica, eh?
1: La flauta màgica.
0: Això serà cap al juny-juliol, també?
1: Sí. Però abans al Liceu estic per Cap d'Any, que
0: també
1: fem La Bohème.
0: Ah, bueno, doncs llavors ja aconsegueixes això que deies, que de tant en tant...
1: Sí, sí, l'any que ve estic fent més a casa,
0: no,
1: estic molt contenta.
0: No serà que és per Cap d'Any, per estar a casa per Cap d'Any i per Nadal?
1: Ha coincidit així, no ha sigut una demanda.
0: Nadal, Cap d'Any i estiu, cosa que és un equilibri perfecte.
1: Sí.
0: Que sapigueu que aquestes entrades, les de l'any que ve, sembla que ja estan a la venda.
1: Ja
0: i tot,
1: estan a la venda,
0: eh? Vull
1: sí
0: dir que si teniu ganes de sentir una de les grans veus de la lírica, i a més de casa nostra, fent una de les òperes més famoses de la història, doncs la podreu seguir, i evidentment aquest mateix estiu amb el Falstaff, i per Nadal i per Cap d'Any. Serena, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes
1: un
0: gràcies.
1: Un plaer, moltes gràcies.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.

0: Doncs ara que a Barcelona ja es comença a respirar aquest ambient del Tour, a la prèvia de la Grande Part, deixeu-me que saludem un dels noms que segur que serà importantíssim en aquesta edició que arrenca d'aquí una setmana. És un ciclista que té una història fantàstica vinculada a Catalunya. Aquests dies, evidentment, sentireu molt a parlar de Pogacar, de Vingegaard, evidentment, els dos grans noms del Tour de França, el gran duel, però en ciclisme és obvi que ja ho sabem tant els que en saben una mica com els que no en saben gaire, que no guanya un sol. Això és una qüestió d'equip, no? I si Vingegaard vol recuperar el mallot groc després de dos anys de domini de Pogacar, el que ha de necessitar molt és el seu equip i un dels seus homes de confiança. Un dels seus gregaris, que és així com en ciclisme es parla d'aquells corredors que treballen sobretot perquè guanyi el líder de l'equip, no? El que tira del grup. I en el cas de Vingegaard, aquest home és un nord-americà d'una història fantàstica i preciosa que pràcticament podríem dir que és català d'adopció, perquè fa anys que està instal·lat a Catalunya, també ha viscut a Andorra, també ha viscut a Girona, es coneix molt bé les carreteres catalanes, hi ha gent que fins i tot li ha traduït el seu nom, i ell també, hem de dir que no només té un gran talent en la seva posició, sinó que a més també ha guanyat proves, com per exemple la Vuelta de l'any 2023, i a més ve de guanyar una de les etapes més transcendents, més fortes, més reines, podríem dir, del Giro d'Itàlia fa només un mes. Ell és en Sep Kuss. Com estàs, Sep? Molt bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia. Pues gracias por tenerme.
0: Kuss, espera, és Kuss o Kuss? Com s'hauria de pronunciar?
1: Kuss. Però no, me da igual, però és Kuss.
0: Clar, perquè tu ets nord-americà, et farem l'entrevista en català perquè l'entens perfectament, però ets nord-americà, però els pares són d'origen precisament europeu, no?
1: Sí, bueno, tengo...
0: Els avis, vaja.
1: Sí, mis avis són de... Eslovènia, Alemanya, por ahí, sí.
0: El català l'entens perfectament, no? El parles?
1: Bueno, sí, parla una mica, però tinc bastant vergonya.
0: Tens vergonya?
1: Sí,
0: el parles molt bé. El parles molt bé.
1: Gràcies.
0: Perquè, clar, o sigui, ens hem de preguntar que un dels grans ciclistes del món, com ets tu, com és en Sep Kuss, com és que entens, parles el català amb certa fluïdesa?
1: Bueno, por mi mujer, porque es catalana.
0: Ah, sí, ¿eh?
1: Y sí, cuando estoy con su familia llevamos tiempo hablando en castellano y ahora me toca hablar más, parlar més català, però de moment castellano me va bien.
0: Perquè la teva dona d'on és, perdona, Sep?
1: De Tiana, Badalona.
0: De Tiana, o sigui, del Maresme.
1: Sí, sí.
0: Val.
1: Maresme perquè... tropical.
0: Lliure i tropical, diuen, sí, efectivament.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, això t'has guanyat molts seguidors ja, del Maresme, perquè clar, és una frase que els hi encanta. I llavors, tu la coneixies, ja vivies aquí, com va anar això?
1: Bueno, viví un tiempo en Girona y ahora vivo en Andorra, pero he pasado bastante tiempo por el Maresme, por el Berguedà, sitios así.
0: Bueno, és que m'han dit que fins i tot ja gairebé això t'han convertit en català d'adopció com per canviar-te el nom. Ara hi ha gent que et diu Pep Kuss.
1: Pep Kuss, sí, me suena bien.
0: T'agrada o no?
1: Sí, molt.
0: Una cosa, la idea aquesta dels nord-americans o de ciclistes de fora de, fins i tot d'Europa, que es traslladen a terres gironines, és una zona que funciona molt bé per als ciclistes d'elit?
1: Sí, bastante. Es que ahora hay un montón de turismo, de ciclismo en Girona. Uh-huh. Y por eso también hay muchos ciclistas profesionales que también quieren escapar eso, porque vivir todo el año en esa burbuja de ciclismo a veces cuesta. Uh-huh. Y bueno, de hecho ahora hay muchos que están mudando a Andorra, pero siempre hay muchas por ahí. Girona es un buen sitio.
0: La setmana que ve arrenca ja el Tour de França, se'n parlarà moltíssim, també hi haurà efectes secundaris, no? Hi ha molta gent que de cop veurà la Barcelona de postal no? amb una de les proves esportives més importants del món, però per altra banda hi haurà talls de trànsit, hi haurà efectes. Des del teu punt de vista, no sé quan comenceu la concentració, per entendre'ns, a la gran prova de l'any, però si esteu entrenant per aquí, si esteu fent proves a les carreteres per on passarà el Tour.
1: Sí, bueno, la semana que viene ya tenemos un entreno en el circuito de MotoGP,

0: última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
2: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
3: Entrades a osvallès.com.
4: Sangles, aquí al lado. También tengo muy buenos recuerdos de la última vez que... Empezamos una grande en Barcelona, en la vuelta en 2023, así sí. Que me hace mucha ilusión.
5: La gent que no et conegui, Sep, per on t'agrada entrenar? On pot ser que t'acabi trobant algú a Catalunya? Hi ha alguna carretera, alguna zona que diguis, hòstia, que allò em sembla meravellós?
4: Bueno, es que hay tantos sitios... muchos sitios donde casi no hay nada de tráfico, carreteras muy entretenidas, una zona donde entreno bastante, es el Solsonés, el Berguedá, Valles, también el Pallars. Es que la zona de Pallars es muy parecido de donde vengo, en Durango. Es... Como desierto y en el fondo hay mucha montaña. Es muy parecido. Sí.
5: Tu vas aquesta edició del Tour, hem de dir que el Sep Kuss té un paper importantíssim, no?, per intentar ajudar a Vingegaard a guanyar la gran prova ciclista del món, que és aquest Tour de França. I a més a més, hem de dir que vens d'un any molt bo, no?, perquè has passat pel Giro, has guanyat una de les etapes reines. No sé si et sents en un moment de la carrera especialment fort, Sep.
4: Sí, es que el hecho de ganar una etapa en el Giro para mí ha cumplido el ciclo de las victorias en las grandes vueltas. Y para mí era un reto importante en mi carrera. Pero no, bueno, sigo teniendo retos y desafíos en mi carrera, pero sobre todo ahora me quedo más tranquilo por ganar esa etapa en el Giro, porque para un ciclista cuando puede ganar solo una carrera en la temporada es más o menos un éxito, porque ganar algo te da tantas emociones y... para la confianza también es importante tener esos éxitos, esas emociones.
5: Hem de dir que el Sep Kuss, guanyant aquesta etapa al Giro, es va convertir en un dels pocs ciclistes que hi ha històrics que han guanyat etapa a les tres grans voltes, no? A la Volta Ciclista a Espanya, el Giro d'Itàlia i el Tour de França. I això passa molt poques vegades. Va guanyar la Volta el 2019, una etapa, el 2021 el Tour i el 2026 el Giro, a més de ser campió de la Volta el 2023. Que sobre aquest punt, Sep, la Volta del 2023 és un rar avis, no? O sigui, normalment els que sou membres d'un equip és difícilment els veiem guanyar la prova sencera, no? Una etapa de cort pot passar, però guanyar la competició és estrany, no? I no sé si això canvia alguna cosa, no? Quan es produeix una victòria així, per dintre sents alguna cosa diferent.
4: Sí, bueno, es que en aquella vuelta me metí en una escapada y ganamos muchos minutos y por eso tenía un ventaja sobre los otros favoritos y también de mis compañeros, mis líderes en la carrera. Y es una situación que no pasa muchas veces, no pasa cada gran vuelta.
5: Claro.
4: Y bueno, me ha dado muy buenos recuerdos, mucha confianza, pero sé que difícil es ganar una gran vuelta cara a cara a los favoritos como un Pogacar, un Lipovic, un Jonas, ¿sabes?
5: Sobre això, deixa'm anar acabant. Tu ara, Sep, des del teu punt de vista, a vegades ens preguntem per què els esportistes es dediquen al que es dediquen, no? Un esforç tan bèstia com és el ciclisme, amb les grans proves. A tu què et dona estar dalt de la bicicleta com perquè et permetis el luxe de patir com pateix un ciclista?
4: Bueno, para mí...

0: Rovirals, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són les 11 i a aquesta hora tenim la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial. És el Canadà. Jaume Molló, bona nit.
2: Hola, bona nit, Oriol.
1: Acaben de guanyar les últimes jugades del partit. Han fet el gol de la victòria per 1-0 contra Sud-àfrica.
2: Sí, sí, els Bafana Bafana que han caigut a última hora amb un gol de Stephen Eustaquio. Un gol que ha arribat després d'una centrada des de la banda dreta, un mal rebuig de la defensa sud-africana i un xut d'Eustaquio creuat amb la cama dreta, al qual no hi ha pogut fer res el porter sud-africà Ronwen Williams. Per tant, amb aquest gol, el Canadà, que s'ha de dir que havia fet mèrits per guanyar el partit, ha tingut més oportunitats i més clares que no pas els sud-africans, aconsegueixen passar per primera vegada als vuitens de final. Havien superat per primera vegada a la seva història la fase de grups, doncs ara arriben per primera vegada a uns vuitens de final del Mundial, avui en què també han estat el primer país anfitrió d'un Mundial que no juga un partit del Mundial al seu país.
1: Sí, sí, doncs una de les anfitriones classificada ja pels vuitens de final ha estat Xavi Puig. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Partit d'aquells que no passarà la història, però ens ha fet companyia una mica per obrir
3: sí,
1: els set
3: gens. Sí, i que el Molló ha proposat una mica més o ha estat més Canadà que no pas Sud-àfrica, que ha anat aguantant al darrere, esperant a veure si el Canadà els pressionava per intentar sortir, i per mi, com a mínim, sense haver estat el partit de les nostres vides, fa una mica de justícia que hagin passat un dels anfitrions.
1: Acompanyats, com cada diumenge, pel trident habitual, amb el Jordi Roura. Hola, Jordi.
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: Hola, Dani Solsona, què tal?
5: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
5: Bé, bé.
1: Sí. Jordi, tu també?
6: Tot bé, home, fantàstic.
1: Suportant la calor una mica?
6: Bueno, però és igual, però que hi ha futbol.
1: Sí. Us ha agradat aquest Canadà-Sud-àfrica?
6: Bueno, és una mica el que deia... El Xavi, no? Els sud-africans, jo vaig veure el partit inaugural, no em van donar massa bona, i bueno, pues a darrere esperant una mica, però al final, si algú ha merescut alguna cosa, potser més és Canadà, no? De totes formes, al final, quan un dels dos no es vol barallar, també costa, eh?
1: Sí, perquè Sud-àfrica, bé, ha aguantat bé i és el que comentàvem, que amb pocs canvis, jo crec que la intenció era intentar allargar i portar el partit a la pròrroga, no?, per la selecció de Sud-àfrica, que clarament, doncs, era inferior al Canadà.
7: Futbol poquet, aquesta és la veritat, molta lluita, molt de treball als dos equips, bastant limitats en aquest aspecte, encara que hi ha alguns jugadors que ja estan en alguna lliga importants, però molta lluita. És veritat que Canadà té alguns jugadors una mica determinants i això, si algú, jo estic amb ells, si algú ha merescut guanyar ha sigut Canadà, però Sud-àfrica sense fer gran cosa, perquè és el seu la seva selecció és justeta, però treballen molt tots, són bastant disciplinats, físicament estan forts i pràcticament han arribat a la pròrroga.
1: S'afegeix a la taula des de Benicarló el Pichi Alonso. Hola, Àngel, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Has vist el partit? Has pogut veure aquest inici de les eliminatòries del Mundial que ara comentàvem?
8: Sí, l'he estat dient, i bueno, cap dels dos és favorit està a la recta final de la competició, però si algú dels dos ha merescut guanyar, doncs entenc que és Canadà, encara que em sorprèn molt el fet de veure un Davis, sí, sé que té problemes, però sent suplent en Canadà i sense capacitat de desbordar quan era un futbolista que, bueno, que jo diria que van perseguir pràcticament tots els equips d'Europa.
2: Sí, ha debutat en aquest Mundial avui, en el partit contra Sud-àfrica, ha entrat, com diu l'Àngel, al minut 29 de la segona part per Buchanan del Villarreal, que ha passat pel partit també de puntetes, i efectivament ho comentàvem a la redacció, que se l'ha vist força lluny del seu millor estat.
3: Sí, sorprèn sobretot això, perquè clar, l'has vist fer unes animalades i una capacitat física, i ara el veus realment que dius, hosti, és que sembla un altre jugador absolutament.
1: Sí, sí. Deies, Àngel, perdona?
8: No, que comentava aquest fet, que em sorprèn, no? Fins i tot el partit tan apagat, diríem, de Buchanan, no?, del jugador del Villarreal, que és un jugador que, bueno, a mi no em desagradava, però que avui ha estat molt per sota del seu rendiment.
1: Sembla que, però, que, vaja, l'altra eliminatòria de setzens, la qual ha de sortir el rival de Canadà, que és aquest Països Baixos-Marroc, Vaja, en principi, qui passi de les dues, que ara en parlarem, també hauria d'estar per sobre, no?, del Canadà.
7: Sí, en principi sí, en principi sí. Ara estava parlant el Pichi de Buchanan, però esclar, és que quan t'ajuntes amb un equip com el Villarreal, amb molt bons jugadors al costat, i això sembla una mica més fàcil, no? Tots creixen una mica, i aquí doncs estan bastant més limitats. I en quant a aquest encreuament que pot haver en Països Baixos o Marroc, evidentment, en principi sembla que un dels dos serà favorit davant de Canadà. Però, bueno, els partits ara igual pot haver alguna sorpresa, eh?
6: Però, en qualsevol cas, jo crec que serà una eliminatòria molt atractiva, eh? Molt atractiva. Països Baixos, Marroc, serà una eliminatòria molt atractiva.
1: D'aquí sortirà el rival del Canadà, insistim. Doncs... És el primer gran encreuament d'aquests setzens de final, sens dubte, no? Vull dir, hi ha el Portugal-Croàcia, ara el repassarem, però aquest Països Baixos-Marroc, hi ha alguna de les dues que veieu una mica per sobre, o... Ok, jo per exemple Marroc m'esperava potser una mica més de la fase de grups, però...
6: Sí, jo crec que estava molt igualat, eh?
7: Sí, esperaves una mica més de Marroc i jo esperava no tant de Països Baixos. Jo crec que ha estat bé Països Baixos. No sé, esperava que estigués en un nivell una mica més baix, però la veritat és que ho han fet bastant bé.
6: Estic,
7: no?
6: Totalment d'acord, eh? Jo crec que Països Baixos també jo pensava que seria més, no sé, no tindrien... I no m'han desagradat, jo crec que han estat sí. Bastant bé, crec, bastant bé.
4: Si agafeu els futbolistes que estan jugant a l'11 titular, el 90% estan en grans equips, no?
6: És veritat, és que tenen molt de nivell, Àngel, és veritat.
4: Ja. Per tant, entenc que Països Baixos ha de ser un fort contencant, eh? Jo no tinc clar, sí que és cert que Marroc té molt bona selecció, però no
1: quart en l'últim mundial,
4: sí.
1: Però és veritat que potser ha deixat algun dubte, no? A mi m'ha donat la sensació, no sé, Molló, Xavi, si la compartiu, que en els partits de la fase de grups l'hem vist una mica de més a menys. És veritat que el partit contra Haití va acabar doncs, resolent al final, però no sé si es pot agafar de referència perquè hi havia rotacions, però jo sí que m'esperava una mica més de, no sé, d'una Marroc una mica més convincent, venint d'on venia, eh? I de ser finalista a la Copa d'Àfrica i quart al Mundial de Qatar.
3: Tot i que també és veritat que, bueno, és allò el tòpic que diu, no? Però que també és cert que el Mundial comença ara, no? Per aquestes seleccions, per les que saben que els setzens hi arribarien sí o sí, d'una manera o d'una altra, com a primeres, com a segones, alguna fins i tot gairebé com a millor tercera, i que ara aquí ja... Això és un cara ho creu, tu. Aquí ja el que ha passat fins ara, un Marroc-Haití ja no té res a veure. Ara aquí és on et jugues de veritat les garrofes i jo crec que veurem una versió del Marroc millor que la que hem vist en la fase de grups.
2: Sí, a mi Marroc és veritat que m'ha transmès aquesta irregularitat durant la fase de grups, però també tu pares a pensar i excepte França, la majoria d'equips no han fet allò una fase de grups molt, molt rodona. No hi ha cap selecció que diguis, ostres, els tres partits allò, han fet grans actuacions o han tingut actuacions
7: Argentina,
2: molt convincents.
7: No? Justet?
2: Sí, potser seria l'altre. Sí, potser seria l'altre. Sí, és veritat.
4: De tota manera, teniu present que normalment el que acaba sent campió del món no comença com a un coet, eh?
2: Li costa
4: i va agafant forma.
1: Sí, sempre
4: és
1: recordem
4: el
1: del 2010 d'Espanya, perdent contra Suïssa, que l'hem recordat diverses vegades, especialment després de l'inici de la selecció espanyola amb empat contra Cap Verde en aquest Mundial.
3: I més en aquest Mundial, jo crec, on es classifica tothom, diríem, pels de final. Vaja, ho has de fer tan malament per no ser aquí ja, quan en les eliminatòries clau, que la gent s'ho pren amb una certa calma. Vull dir que són molts partits, vens d'on vens de la temporada, jo crec que tothom també és conscient. Mira l'altre dia a Noruega. Noruega, que sí, dius, hòstia, doncs estem jugant la primera posició, a veure què, i dius... Pam, canvio tot l'equip, gairebé sencer, i dius, caram, hòstia, doncs aquest, la primera posició, és ara passa pel forro, perquè el que prefereix és arribar bé al creuament de setzents.
1: De fet, és el que diu el Xavi, ho has de fer molt malament i sorpreses negatives, allò que no et poguessis esperar d'equip que no passés als setzents, Uruguai i poca cosa més, no?
7: No, poca cosa més, sí, Uruguai...
1: Turquia, potser...
7: I tampoc tenies Uruguai com un equip, clar, com passen...
1: Jo me l'imaginava tres, sense
7: trens, passen Uruguai, vuit tercers...
1: Ni que fos com una de les millors terceres, vaja, ah, no, però, no contemplava que Uruguai quedés fora.
6: És que és un mundial absolutament anòmal, en aquest sentit, no?, pel número de equips que hi ha, és que ho dius tu...
1: Sí, però espera't,
6: no,
1: eh?
6: Nou
1: espera't,
6: tercers, no?
1: Espera't que...
6: S'han classificat nou tercers, no? Nou mil...
5: Vuit.
6: Mare meva, vull dir, escolta...
1: Vuit de dotze.
6: Clar, ho has de fer molt malament, eh?
5: Molt malament.
1: Clar, realment de les 48 ara en queden 32. Bé, 31, perquè Sud-àfrica ja ha caigut del vaixell fa uns minuts amb aquesta derrota contra el Canadà, però realment ho has de fer efectivament bastant malament per no classificar-se, perquè inclús doncs, això, estan passant seleccions amb 3 punts. Per tant, d'aquest Països Baixos-Marroc...
2: Jo tinc dubtes sobre també com plantejarà el partit Koeman, perquè és veritat que el que estem parlant en aquesta fase de grups contra equips tan dèbils, l'equip gran ja sap que se li tancaran normalment al darrere la majoria i que haurà d'allò intentar allò mastegar en sorra a veure com crea perill, però ara no, ara són dos equips en aquest cas per mi de tu a tu d'igual a igual, i a veure com planteja el partit també Països Baixos, que d'entrada és un equip propositiu, ofensiu, a veure també Koeman com planteja el partit contra el Marroc. Jo crec que en aquest sentit té un repte important aquí a Ronald Koeman.
1: Aquest partit de 16 anys, que serà la matinada de demà dilluns... A dimarts, efectivament, la matinada de demà, d'aquí 24 hores, vaja, després explicarem més detalls de la prèvia d'aquest partit. El que està clar és que, a priori, la selecció que passi doncs, ha de ser favorita en aquest encreuament contra el Canadà.
2: A les 3 de la matinada, i si vols, ja que estem amb l'agenda, el partit entre Canadà i el guanyador del Països Baixos-Marroc, dissabte, a les 7 de la tarda. Partit de vuitens de final, dissabte a les 7 de la tarda, que de fet, si no em corregeixes, Xavi, és el primer partit de vuitens de final.
1: El dia 4,
2: sí. El dia 4, dissabte.
1: El dia 4, dissabte, sí. Ja que hi som, si us sembla, ja que fa 24 hores, menys de 24 hores que tenim el quadre definit, l'anem repassant, perquè amb aquest costat del quadre, en el costat en què hi ha ara el Canadà i... Països Baixos o el Marroc, i tenim també... Hi ha un partit de 16 anys que és l'Alemanya-Paraguai, aquí entenc que tots donem com a favorit a Alemanya, no? Li doneu alguna opció al Paraguai després del que heu vist o...
6: Home, sobre
1: o és de les més clares? A mi em sembla de les més clares.
6: Mi, sobre el paper no hi té que haver... No hi té que haver... Però bueno, en principi Alemanya ha demostrat, doncs, home... Déu-n'hi-do, no? Fortalesa, en principi és futbolista clara, no?
7: Sí, però l'altre dia va perdre contra Ecuador,
6: és veritat.
7: Sí. Que et deixa el dubte, eh? És veritat que Paraguai segurament no té el nivell per poder competir amb Alemanya, no? Però l'altre dia es van veure sorpresos, eh? Per tant... per mi és una incògnita, eh? Alemanya per mi és una incògnita.
1: A tu què et sembla Alemanya pel que has anat veient ara, fins ara, Àngel?
9: Bueno, els dos primers partits va estar força bé.
4: Va sorprendre positivament i després es va veure sorpresa per Ecuador. Però, de tota manera, aquesta sorpresa jo crec que és bona que sigui en la fase de grup, perquè si igual et classifiques és un toc d'atenció que ja el passes, no? Que et fa reaccionar d'entrada, i entenc que Alemanya sortirà com un coet, i la veig molt favorita respecte a Paraguai.
2: Sí, que pesa molt també la història, perquè Alemanya, ja sabem, tres títols, arribant molt lluny a la majoria de mundials, de fet en els dos precedents contra Paraguai, una victòria Alemanya i un empat, mai ha guanyat Paraguai, però és que Paraguai només en tota la seva història ha guanyat un partit en eliminatòries de mundial, que va ser el 2010, a vuitens de final.
1: Déu-n'hi-do.
2: Partit que va guanyant a la tanda de penals i que va permetre, recordareu, jugar contra la selecció espanyola als quarts de final.
1: És veritat.
2: En aquell Mundial del 2010. Per tant, en aquest sentit, la història també pesa molt en aquest duel de demà.
1: Aquí que, Xavi, tindrem un partit podem tenir un partit de vuitens molt, molt, molt atractiu entre Alemanya i França, que és... Alemanya, si passa, si elimina el Paraguai, es trobaria el guanyador de França-Suècia, previsiblement ha de ser França, que aquí tindríem un partit de vuitens maco.
3: Sí, aquests sortejos estranys, aquests quadres estranys, perquè a vuitens es creuen dos primers... quan dius, hosti, és com bastant... Que vuit anys ja es creuin dos primers de grup de la primera fase.
6: Fa estar llàstima. que tan
3: exacte,
6: aviat
3: es trobin, un quedi es trobin fora, un dels
6: a la Mani France, no? No? Sap estar greu,
3: sí,
6: no?
3: Però dius, com està fet això? Perquè dos primers ja es trobin a vuitens de final. Vaja, suposo que no hi ha una altra manera de fer-ho i que els creuaments fan que en algun punt s'hagin de creuar dos primers perquè, si no, costa d'entendre que Alemanya i França, havent fet les feines a la fase de grup, a vuitens de final un dels dos ja es quedi al carrer i ja sense opcions de guanyar el Mundial, però si passa el que ha de passar, evidentment serà l'eliminatòria estrella d'aquests vuitens de final, potser juntament, si és que acaba passant també el que la lògica diu que ha de passar, amb l'Espanya-Portugal, que seria una altra gran eliminatòria també de vuitens de final.
1: Sí, ara hi passarem a l'altra banda del quadre, però això que diu el Puig és interessant perquè, per exemple, les dues següents eliminatòries de 700 són un Bèlgica-Senegal i un Estats Units-Bòsnia. Bèlgica ja no és el que era, evidentment jo crec que d'aquestes quatre doncs és potser la més potent. Bé, el Senegal també està allà, però tens aquestes quatre seleccions i en canvi et sortirà una Alemanya-França en un altre partit de vuitens de final, en aquest sentit, enfrontant-se contra un Països Baixos o un Marroc, segurament. Aquest Bèlgica-Senegal, què? Què us diu?
2: Jo és dels que veig més oberts, potser. Segurament, ho comentàvem a la redacció, que hi ha força seleccions africanes i que alguna que no ens esperem acabarà passant a vuitens de final. I jo, tal com he vist a Bèlgica, potser més per demèrit de Bèlgica que no pel que ha fet Senegal, perquè Senegal, més enllà de la golejada contra Irak, que més la va fer jugant contra 10 per l'expulsió d'un dels jugadors iraquians, tampoc em sembla que hagi fet una gran fase de grups, però és que veig Bèlgica bastant justeta. Llavors, aquí pot haver-hi sorpresa.
4: De tota manera, per mi Senegal, tot i que no ha fet una bona fase de grups, igual és la millor selecció, juntament amb Marroc, és la millor selecció africana. De fet, va guanyar a la Copa d'Àfrica, sí. Jugant a futbol la va guanyar, després la van treure.
1: Damunt del camp la va guanyar Senegal.
4: Va guanyar. Sí. I té bons futbolistes. Per mi és més favorita Senegal que no pas Bèlgica, en aquest sentit. Tenint en compte també el paper que està desenvolupant i que ja fa un temps, no? Bèlgica.
1: Ara vas a dir alguna cosa, Solsona?
6: No, de... això... No, estic d'acord amb l'Angeleu. Bèlgica crec que ja fa anys que és la selecció que sempre... que sembla que sí, que sembla que no, i sempre acaba de fordar una mica. És veritat que està en una fase que no acaben de trobar també aquest canvi generacional, segurament. I estic d'acord també amb Senegal, no? Senegal, al final, segurament és les millors jugadors i seleccions africanes, no? I és cert que tampoc ha fet una primera fase de grup excepcional, però és un equip molt perillós. Per tant, jo crec que estarà molt igualada, també.
7: Jo Senegal, jo li dono opcions, Li dono opcions, sí. Té bons jugadors, sí, té tant. Jugadors forts, té jugadors potents, jugadors que ja estan jugant a les grans lligues des de fa anys, i la veritat és que li posarà les coses molt difícils, tenint en compte que Bèlgica també és de les seleccions que dius... sí, no...
6: Sempre et deixa aquell allà.
7: Sí, De Bruyne, sí, però és que ja està, però no està bé, sí que està bé, i no acaben d'arrencar. Jo li dono opcions a Senegal, I tant que sí.
2: Per ser que és un dels 5 duels de 700 de final inèdit, és a dir, que mai s'han enfrontat Bèlgica i Senegal al llarg de la
1: quins
2: seva
1: són els altres?
2: Història. Mira, els altres són Costa d'Ivori i Noruega,
1: val.
2: Anglaterra, República Democràtica del Congo, Argentina, Cap Verd i Colòmbia, Ghana. Aquests 5 partits seran la primera vegada que es donaran en tota la història i seran uns 700 de final del Mundial.
1: Déu-n'hi-do. I
3: tots els dels africans, no? Tots els de les seleccions africanes són inèdites.
2: Sí, pràcticament.
3: Menys el Marroc.
1: Menys el Marroc, Països Baixos, no?
2: Menys el Països Baixos-Marroc.
1: Sí, sí. Aquí passi d'aquest Bèlgica-Senegal, s'enfrontarà el guanyador dels Estats Units-Bòsnia. Aquí, enfrontament amable, per l'anfitriona. No sé fins a quin punt això podia estar...
7: Boles calentes,
1: però...
7: I amb boles calentes...
3: Has felicitat ja Pochettino o no, Dani, que es va emprenyar l'altre dia perquè no el felicitàvem per haver acabat primer de grup. Sí, bueno. Després de la derrota de l'últim partit, va dir, home, però per què no ens feliciteu? Perquè hem acabat primers de grup i estava emprenyat perquè els periodistes anaven allò fotent-li canya perquè havien perdut l'últim partit i deia, home, però encara espero les felicitacions. Dic tu, que no sé, que tens més contacte amb ell, no l'has felicitat.
7: No li haurà arribat.
3: no li haurà arribat la valentia.
1: Home, bona feina, no, de Pochettino amb Estats Units. No,
3: és que ara ja als Estats Units has de fer la feina bé.
1: Si no, malament rai,
3: Si no vas malament,
1: Oh, mira què ha passat amb Corea, una de les seleccions eliminades que escolta'm, han obert una investigació allà amb el ministre d'Esports per a veure què ha passat, per quedar eliminades del Mundial.
3: Wow.
1: Vull dir que...
4: L'equip de Pochettino a la fase de preparació, aquesta, no guanyava un partit, no guanyava ningú, Que jo dic, ui, igual ni arriba, no?, al Mundial. I la veritat que va, ha començat com un coet, ha començat molt bé, sí.
1: D'aquí saltaríem, ja per tancar aquesta banda del quadre, aquest costat esquerre del quadre, l'Espanya-Àustria, que ara anirem cap a Chattanooga, que ens està esperant el Damià López, però vaja, en principi també aquí a Espanya no hauria de tenir més problemes, en principi, amb Àustria, o què?
6: Bueno, els austríacs és el típic selecció que és veritat que no tenen allò, diguem-ne, cap jugador, diguem-ne, cap estrella, perquè ens entenguem, no? Però és un equip molt incòmode. Jo el que els he vist és que, ostres, van molt forts, pressionen molt, són molt intensos, no et deixen jugar. Uf, jo crec que pot ser per Espanya, per la idea que té de joc, Espanya pot ser un equip incòmode, Jo crec que Espanya és superior, favorit, però... és un rival desagradable, per dir-ho finament,
7: Jo és que com que tinc com a favorit a Espanya...
1: Mm-hmm. No. Tu la vols campiona?
7: No, que està entre els dos o tres seleccions per poder guanyar. Ara, a la final, no sé, ja ho veurem més endavant, no? Aleshores, jo la veig superior a Àustria, i és veritat el que diu el Jordi, que és una selecció que sense tenir unes figures es complementen molt bé tots els jugadors i treballen molt bé, són molt disciplinats tàcticament i et crearan problemes. Però si Espanya està mínimament... bé, els jugadors, ostres, és que han de guanyar encara que sigui 1-0. Jo crec que Espanya ha de guanyar, no hi ha un altre, Si fa les coses bé, no sé de la Fuente si s'aixecarà amb el peu dret o no, però hòstia, és que Espanya, els jugadors que té la selecció, és que són molt bons.
1: Què et sembla Àustria com a rival d'Espanya, Àngel?
4: A veure, Espanya em sembla infinitament superior a Àustria. Ara bé, l'Espanya que he vist fins ara no és l'Espanya que esperàvem. Jo esperava molt més. M'ha agradat amb la faceta defensiva. L'altre dia era un partit molt complicat davant d'Uruguai per la pressió, per la manera de jugar d'ells, per la duresa amb el joc. Era molt complicat i és cert que ofensivament l'equip va fer poca cosa, però defensivament va estar molt bé. L'equip defensivament ha estat molt bé. No li han creat ocasions de gol. I partint de la base de que l'equip millorarà a mesura que passen els partits, perquè amb les prèvies ha jugat molt bé, entenc que ha de ser molt, molt superior a Àustria. No, independentment de que Àustria sigui un equip incòmode de jugar-li i tal i qual, crec que el nivell d'una i altra selecció és molt dispar.
1: Uh-huh. Espanya, que si passa té un enfrontament una mica més complicat. Avui tens que ha de sortir del Portugal-Croàcia, que també és un d'aquests enfrontaments de 700, en què teòricament Portugal podies pensar que havia d'estar per sobre, però és una altra de les seleccions que a mi personalment m'ha deixat dubtes en aquesta fase de grups.
2: Vaja, en dos dels tres partits jo crec que no ha respost com s'esperava. Va empatar 0-1 la República Democràtica del Congo i 1-1. Ara ja barrejo partits, perdó. Sí, va empatar, deixem-ho així, va empatar contra el Congo, i l'altre dia contra Colòmbia va mereixer guanyar Colòmbia. Si algú va mereixer guanyar van ser els colombians. Per tant, a mi Portugal també em deixa força dubtes. És veritat que la Croàcia d'ara no és la de fa uns anys i que hi ha alguns jugadors com Modric ja també de cap ha caigut una mica en la línia del que dèiem de Bèlgica, però aquí, jo més d'un 60-40 no li donaria a Portugal d'entrada.
3: Portugal, em recordo una mica, abans ho deia el Jordi, que està Bèlgica, que també sempre havia de guanyar, guanyar i no guanyava mai. A més, comparteixen seleccionador també, que ja Bèlgica també la va portar.
1: Sí, Robert Martínez.
3: Robert Martínez en una bona etapa, i ara Portugal també amb Robert Martínez, que sempre dius, hosti, veus el roster que diran els bàsquetbols de la plantilla, dius... caram, aquesta gent ha d'arribar com a mínim a guanyar-lo o a punt de guanyar-lo, està a punt de guanyar-lo, i sempre hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar del tot bé.
1: Què li falla a Portugal? Perquè, ostres, comences a repassar noms, el mig del camp és, vaja, el signaria qualsevol club del món.
6: No sé, jo és una mica el que diu el Xavi, no? Tu veus l'equip, veus els jugadors, veus el nivell que tenen, dius, és un equip extraordinari, no? I segurament passarà això, no? Que és un equip que anirà millorant, no? I si va passant, pot ser un equip perillosíssim, no? Perquè té moltíssim nivell. La realitat és que fins ara no ha mostrat gaire, no? No crec que han estat bastant ni amb l'efectivitat ni amb el nivell de joc, no? I Croàcia, doncs, estem ja una mica que ja anem una mica de cap a caigut, jo crec, a Croàcia, no? Perquè molts jugadors, tot i que té jugadors de moltíssim nivell, però jo crec que Portugal, si fa les coses bé, és favorita. Però sempre queda aquest el dubte, no?, una mica de Portugal.
4: Portugal crec que té el millor centre del camp de tot el Mundial.
6: Sens dubte, sens dubte.
1: Vitinha, Neves, Bruno Fernandes...
7: I França, els millors atacants. I tots són del Paris Saint-Germain,
1: Això és veritat. Això és veritat.
4: Però...

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: La vida de la sorpresa, sorpresa.
2: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
3: Ella era una xica plàstica.
4: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
2: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona on es viu al Bars Festival.
6: L'altre és que un juga a dalt, com Ronaldo, que reps poques pilotes i si no estàs bé, et costa, si no hi ha oportunitats, et costa marcar, i un altre jugador que juga a la zona del mig del camp, que encara que tinguis aquesta edat, sempre estàs més en contacte amb la pilota que l'atacant. Per tant, si estàs una mica bé, doncs encara pots fer quatre coses. Ara, Ronaldo estàs a dalt, doncs ja és difícil pels atacants. Imagina't ja quan tens l'edat que tens.
7: Per cert, que aquí m'ha cridat l'atenció en els precedents, ja 10 precedents i només una victòria de Croàcia. 7 victòries de Portugal, 2 empats. Pensava que estaria una mica més equilibrat de la història aquí a favor dels portuguesos.
8: Sí, sí, és veritat que Croàcia va tenir una època molt bona, sent finalista. Finalista Rússia va ser... Mundial de Rússia, el que guanya França, França-Croàcia,
7: sí,
8: potser,
7: la
8: final, però que potser al llarg de la història doncs, no ha tingut aquesta regularitat. Bé, d'aquí...
7: És una selecció molt jove,
8: sí,
7: també.
8: Sí, sí, sí. D'aquí en sortirà l'hipotètic rival d'Espanya vuitens, un enfrontament, sens dubte, molt més difícil del que es podria trobar doncs, la selecció espanyola a quarts amb aquest Bòsnia, Estats Units, Senegal, Bèlgica, que hi podria arribar. Farem una pausa perquè són pràcticament 11:45 i de seguida saltem a l'altre costat del quadre, al costat dret. Tot això, evidentment, és teòric i, evidentment, hi haurà sorpreses, però amb aquesta banda esquerra del quadre ja ho hem repassat. Països Baixos, Marroc, França, Alemanya, Espanya, una mica les Portugal, les seleccions candidates a arribar lluny en aquest Mundial. Ara tornem.
9: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
10: Passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a les 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I després a ca la meva mare, Olot.
15: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
20: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
14: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions.

0: a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Ho diràs amb Oriol Jové.
2: Un minut per sobre de dos quarts de 12, tu diràs a RAC1 amb el Pichi Alonso, el Dani Solsona, el Jordi Roura, el Jaume Molló i el Xavi Puig. Saltem a l'altre costat del quadre, va. Brasil-Japó, Solsona, què? Brasil o Japó?
3: Ojo, els japonesos, eh?
2: Sí? Espera.
3: Que tots són iguals i no saps si juguen.
2: Per favor.
3: No, no, que no saps si juguen 11 o 14. A vegades comencen a fer els canvis.
2: Escolta, no, no. Abans de profundir. Híbrid o elèctric?
3: Híbrid.
2: És que és la qüestió de l'estiu, no el Brasil-Japó. És l'híbrid o l'elèctric, i la resposta la té Nissan, perquè aquest mes de juny, que ja s'acaba, per cert, s'acaba dimarts, et pots endur un Nissan híbrid o elèctric amb finançament al 0% TAE i començar a pagar-lo al setembre. Com ho sents? El condueixes ara i no el pagues fins al setembre. No deixis escapar aquesta oportunitat. Consulta les condicions a nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Què, Brasil-Japó... Tots iguals, o què?
4: Tots iguals, no, però jo la veig una eliminatòria interessant, i xula i més, i més oberta. A mi la selecció brasilera tampoc no m'ha dit res en aquesta primera fase. Ja diu Ancelotti que l'important són els resultats i no el joc. Vaja, és una filosofia molt, molt Ancelotti aquesta, que també vam veure en certa manera el Real Madrid quan l'entrenava, i... No sé, a mi no em desagradaria que s'endongués un ensurt la selecció brasilera. No sé, perquè és que l'he vist molt...
3: Com, pujat?
4: Com garrapota, no?, en aquesta primera fase, com mostrant poca cosa. És a dir, aquesta convocatòria de Neymar no m'ha agradat gens, me l'empasso.
3: Això és Ancelotti. S'emporta Neymar, sí, Ancelotti. Sí.
5: No, se l'emporta, no, el fa jugar.
4: Sí, no se l'emporta, sinó que el fa jugar.
5: Va jugar.
2: Roura, què? Com ho
6: no,
2: veus?
6: No, jo crec que, aviam, és veritat que Brasil no ha estat excessivament bé, ni per joc ni per gaire, no? Però, home, jo crec que, si en Japó, un bon equip, segurament, perquè la selecció ja fa anys que està a bon nivell, que ha millorat moltíssim, però que crec que és favorita és Brasil, si no seria un daltabaix, jo crec que és favorit Brasil.
7: Sí. Jo he posat a la meva porra particular la selecció decepció Brasil. He posat abans de començar. No l'acabo de veure. Ara, això no vol dir que vagi de menys a més, i tenint en compte els jugadors que té, doncs que pugui arribar millor a la final, no ho sabem, no? Però, no sé, no... Clar, tenint en compte el que sabíem i el que veiem de Brasil... Clar. I ara, clar, ara veus el que Paquetà i tot això i dius, em costa, i això que Vinícius està bé.
2: Està endollat Vinícius, ha tingut el contratemps de Rafinha al Brasil, però a veure si té marge. Mira, espera, que ens demana pas des dels Estats Units el Damià López, des de Chattanooga, acabat de fer segurament la migdiada després de dinar. Damià, hola!
8: Hola, què tal? Com estem?
2: Invasió de camp de Damià López per explicar què d'aquest Brasil-Japó.
8: No, és que m'ha agradat molt... m'ha cridat l'atenció el comentari que ha fet el Dani Solsona sobre això que els japonesos són tots...
3: però van tenyits alguns.
8: Sí, que van tenyits, i així els pots distingir. No, però és que hi ha una història bastant important en la història dels mundials relacionat amb el que diu el Dani Solsona, i és que l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, hi ha la que es considera la victòria més vergonyosa d'Itàlia, que últimament n'ha rebut bastants. Bé, no en els mundials, sinó la fase de classificació, perquè porta tres mundials que no hi va. Bé, doncs hi ha una derrota d'Itàlia contra Corea del Nord, 0-1, que elimina Itàlia, i un cop s'acaba aquell partit, la Federació Italiana va presentar una protesta, això és una història real, va presentar una protesta a la FIFA en considerar que al descans la Corea del Nord havia canviat els 11 jugadors perquè tots eren iguals. Això és real, és història dels mundials, i va fer una protesta perquè diu que els italians van considerar que els 11 jugadors de Corea del Nord havien estat substituïts perquè eren indistingibles.
4: I no va prosperar, no, la queixa, Dami, no va prosperar.
8: No va prosperar, i Corea del Nord, de fet, a la següent ronda va estar a punt d'eliminar Portugal, crec que es comença avançant 3-0 o 3-1.
4: Amb 11 diferents.
8: Serio, que cal...
3: o igual.
8: 33.
3: No és una plantilla, no és una plantilla de 26 i van 57.
8: Realment. I reca, el comentari dels Osona m'ha fet recordar aquesta història de Corea del Nord, Anglaterra 66.
2: Realment, em sembla brutal. Em sembla brutal. M'hauria encantat llegir l'informe de la Federació Italiana en aquell moment, alegant, doncs això, 11 canvis al descans de Corea del Nord.
9: Tornant al Brasil Japó, tres apos molt ràpids, sí. Oriol, mirant precedents, mai han jugat un partit d'eliminatòria, és a dir, que serà la primera vegada que jugaran un partit a cara o creu les dues seleccions, que els precedents són molt favorables als brasilers, 14 partits, 11 victòries del Brasil, només una victòria del Japó, i que a més, això jo crec que juga a favor del Brasil, aquesta victòria del Japó és en l'últim precedent, que va ser l'octubre del 2025. Això vol dir ja amb Ancelotti a la banqueta. Per tant, venen avisats. No és allò que els puguin agafar per sorpresa al Brasil. Jo crec que això segurament afavoreix la Canarinha. És un partit que es va jugar, com dic, l'octubre, que guanyava 0-2 Brasil i que va remuntar el Japó amb 3 gols en 19 minuts, del 52 al 71. Va guanyar 3-2 i li van caure uns quants pals a Ancelotti. No va ser la primera derrota d'Ancelotti com a seleccionador, però, vaja, va ser segurament d'aquelles que fan mal.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí. Brasil-Japó, qui passi s'enfronta a Costa d'Ivori o a Noruega. Aquí què? Com la veieu, aquesta? Perquè, clar, abans de començar el Mundial, potser veiem aquí Noruega molt clar, però Costa d'Ivori ha fet una molt bona fase de grups.
9: Sí, jo més d'un 55 a Noruega no li dono, i perquè té Haaland, que ha demostrat estar molt en forma i està fresc, perquè l'altre dia no va jugar, gentilesa de Solbakken. Però vaja, crec que és super equilibrada aquesta eliminatòria.
2: Àngel, que has vist tu de Costa de Marfil, que convidi, de Costa d'Ivori, que convidi, sí, a pensar en aquesta igualtat també.
10: Sí, jo no crec que hi hagi gran diferència ni de bon tros. Si és cert que l'altre dia Noruega només va deixar Haaland fora, sí, va canviar tot l'equip. Sí, sí. Li donava igual ser primer que segon de grup. Jo la veig bastant igualada, eh? Costa d'Ivori és una bona selecció també, ha estat en els seus temps una gran selecció, quan recordem els Today i companyia, però que li pot donar moltíssima guerra, sense cap mena de dubtes, veient el paper que ha fet en aquesta fase, crec que li pot donar molta guerra a Noruega.
3: I el jefe és que sí.
2: No, va fer un bon gol, eh?
8: No,
2: està... Va fer un bon gol, que sí, Frank, que sí.
3: Té bons jugadors, és que aquestes seleccions ja hi ha jugadors que ja porten temps, porten anys, que estan jugant ja...
11: Jo crec que ha fet una molt bona, primera fase, i jo li dono quasi com a favorit, eh? Jo crec que quasi, que sí, no m'estranyaria en absolut que
2: descarregessin Noruega.
11: Sí. Perquè, ho han fet bé, eh? Ja té jugadors de nivell i estan bé.
10: Però aquí ho veiem bastant igualat, però és que jo crec que alguna sorpresa gran hi haurà. Algun dels grans d'aquests es quedaran fora.
3: El Japó, Brasil...
10: No m'estranyaria tampoc, eh? Hi haurà una sorpresa gran. No sé quina, però hi haurà una sorpresa gran.
3: Espanya no, no?
10: No, Espanya no.
2: Més 700, Mèxic-Equador. A veure Mèxic, si el fet de ser anfitriona li dona aquest plus... Qui passi s'enfronta al guanyador d'Anglaterra o la República Democràtica del Congo. Anglaterra, que, vaja, a priori hauria de passar sense més problemes, tot i que tampoc no ha estat la fase de grups més convincent, fins i tot ahir contra Panamà, que li va costar Déu i ajuda a obrir la llauna a Anglaterra. No sé com s'està semblant el paper de l'equip de Tuchel.
4: Sí, mira que el primer dia va semblar una cosa, perquè deies, hòstia, una selecció alegre, una selecció que buscava molt l'atac. Fins i tot a mi em va sorprendre veient el que havíem vist, i després hem tornat a veure aquesta versió molt, molt més fluixa que li costava ahir, per exemple, la primera part contra Panamà. És de dir, ai, a veure si s'enganxaran els dits i no seran ni primeres de grup. Per tant, home, jo crec que hauria de passar a vuitens clarament contra el Congo, però sí que ha deixat dubtes aquesta fase de grups.
3: Però és que si parlem d'aquesta fase de grup, de tots els equips i aquests, els equips que estan cridats a arribar a més endavant i possibles finals, qui ha estat bé? França?
2: França, Argentina.
3: França,
7: Argentina, perquè Messi...
4: Sí, Argentina, però Argentina contra Àustria, que abans... contra Àustria va guanyar, però va guanyar també d'aquella manera.
7: Sí, que els van dominar i tot això. Vull dir, no hi ha hagut una selecció, almenys al meu punt de vista, una selecció que digués, home, quina selecció? Brasil. Hòstia, doncs el Brasil ha estat jugant de nassos, o no sé què. No acabo de veure. M'ha sorprès més, per exemple, que ha jugat millor del que esperava, Països Baixos.
11: Sí, totalment d'acord.
2: Cap Verd, és una de les sorpreses. Ara en parlarem d'Anglaterra per tancar amb aquest encreuament. Us ha sorprès el poc protagonisme de Gordon, del nou fitxatge del Barça?
10: Més que sorprendre, ens ha estafat.
2: Directament, eh?
10: A veure, si l'hem de... L'hem de valorar pel...
2: Tu ja te'l vens, Àngel, ja te'l vendries.
10: Haurem de veure'l, però d'entrada no és un bon reclam ni de bon tros el paper que ha fet fins a aquest moment.
9: No baixis del barco de l'Antonio, Pichi.
4: No, va. Som soldats d'Antonio, nosaltres.
11: No, calma. En canvi, el Radford, el poquet que ha jugat...
2: Sí, que el debat a Anglaterra abans de començar el Mundial era a la banda esquerra, si Gordon o Rashford, i de moment... Bé, ahir li dona alternativa a Rashford, sí.
7: Jo crec que s'ha d'esperar. És veritat que no està... Si ara... Si Rashford no hagués estat al Barça i Gordon... no l'haguessin fitxat, si miressis els dos jugadors...
2: Ara potser sortiria més barat després del Mundial.
7: Agafaries a Rashford abans que a Gordon, en principi.
11: Aquesta és la realitat. Sí. Després veurem.
2: Ara, sí, després... Evidentment, el Barça de Flick no és a l'Anglaterra de Tuchel, ni molt menys.
7: No, home, clar.
2: Dels minuts que, per exemple, va tenir Rafinha amb el Brasil abans de la Gerard, tampoc...
7: S'ha de ser prudent. Quan no coneixes bé a un jugador, almenys jo per la meva part...
2: Ho va dir Monchi.
7: Perquè pot portar una sorpresa.
2: Que no s'ha de fitxar en funció del Mundial. Ho va dir Monchi aquí a RAC1.
7: Bueno, per l'Espanyol potser algun del Mundial aniria bé, eh?
2: A qui portaries, tu?
7: Del Mundial?
2: Sí.
7: Mare de Déu. No pots portar un de molt bo, perquè si els altres no toquen
2: la
7: guitarra, no...
10: Dels centrals de Sud-àfrica aquests, els dos centrals...
7: El que
4: comentat aquí fora en Dani.
9: En Bocasi, aquest de 20 anys, t'ha agradat, Solsona.
2: N'ha tret una abans.
7: L'Escarrà, fort.
2: N'ha tret una que, ostres,
11: jo l'havia dins. Són armaris, eh?
2: Del Canadà. Sí.
7: I forts, potents, i no, i quan la tenia no ho feia malament amb la pilota als peus, no.
2: Sí. Ens queda el Suïssa-Algèria, aquí... Uf, aquesta és complicada, eh, també. Algú...
7: Jo no els he vist.
2: Algú s'hi atreveix?
9: Jo dono bastant favorit a Suïssa. Vaja, m'estranyaria molt que Algèria, que ha passat d'allò... No diré de rebot, però perquè de fet estava guanyant a Àustria fins a l'últim segon, però vaja, m'ha semblat bastant millor Suïssa que Algèria en aquesta fase de grups. Vaja, jo li dono un 70-30 a Suïssa.
2: Qui guanyi d'aquest enfrontament s'enfronta al guanyador del Colòmbia-Ghana. Aquesta està bé, perquè Colòmbia està realment bé i vaja, jo crec que després d'haver quedat primera de grup del partit que li vam veure ahir, jo crec que és clara favorita en aquesta eliminatòria i favorita per ser als quarts de final, si s'ha de creuar amb el guanyador del Suïssa-Algèria.
11: Home, jo crec que Colòmbia és clarament favorita en aquest camp. A més, Ghana, és que Ghana són no defensius, no. És el següent, vull dir, és com si tinguessin prohibit, no es volen barallar aquests. I per tant, no sé, jo crec que si no hi ha cap desgràcia té que ser bastant superior, no?
2: I per tancar el quadre, hi ha la banda del quart de final d'Argentina. Hi ha una Austràlia-Egipte, aquí a priori, no? La balança es decantaria cap a Egipte. Sí, no?
9: Jo crec que sí.
10: No sabem si estarà Sabà, no?
4: Va acabar tocant, sí, o lesionat, de fet, sí.
7: Li fa un favor amb el seleccionador, si no està. Perquè Sabà no té 40 anys, en té 33 o 34. Però li falla una mica el pistó, ja, eh? Li comença a fallar, això.
2: No és el Salah de fa...
7: No, ja no, ja quan no el veiem amb el Liverpool ja no... No és el mateix, evidentment, però que se li nota molt, perquè abans era un jugador molt explosiu, que s'anava de l'1 contra 1 i seguirà marcant gols, perquè els golejadors ja ho estem veient, marquen gols, però ja li costa una miqueta més.
2: I ens queda l'Argentina-Cap Verd, que, clar, veient el quadre, Argentina Cap Verd. Vaja, Argentina... Sí, sí, ja ho sé, sol sona. Ara en parlem, però vull dir que Argentina té Cap Verd a 700, Austràlia o Egipte a 800, i a quarts Suïssa, Algèria, Colòmbia o Ghana. Aquí tret de Colòmbia, vaja, el camí d'Argentina jo em sembla dels més suaus d'una selecció per arribar als quarts de final.
5: El més suau en molts mundials.
12: Sí. Que sí, ho haguessin signat tots. Vaja, començant per la fase de grups, amb Àustria, Algèria, Jordània, i ara amb aquest camí fins a quarts com a mínim, si aquí et pots trobar Colòmbia, que jo crec que ja sí que és un rival ja potser més de consideració, però vaja, que tens sis partits, gairebé com aquell qui diu, per anar agafant una mica el ritme.
9: És que la part baixa del quadre, que hem repassat ara després de la publi, tot el que no sigui que passin a quarts, Brasil, Anglaterra, Argentina i Colòmbia, ostres, seria bastant
2: seria una
9: sorprenent. A dalt tens més, perquè hi ha una Alemanya-França a vuitens, hi pot haver una Espanya-Portugal a vuitens...
2: Sí, el Països Baixos-Marroc.
9: I el Països Baixos-Marroc mateix, però és que per la part baixa del quadre...
2: Està més desigualat, tot i que no sé si li donaves alguna opció a Cap Verd, a Solsona. Que...
7: Deixa't estar, eh? No, deixa't estar, que aquests tios corren, eh? I són forts, i escolta, defensivament ho fan bé, encara que es posin tots, però clar, a vegades, encara que defensis en 10, hi ha equips que no saben defensar bé, per tant, sempre els rivals troben espais. Cap Verd serà un problema. Evidentment, però clar, Argentina en principi ha de guanyar. Però anava a dir una altra cosa. Jo no faria tot això del sorteig, ja que un sàpiga que si passes a l'altre grup vas a l'altre...
2: Tu faries sorteig a vuitens, una altra vegada?
7: Sí, no, això de que... No, està ja en aquesta banda del grup, qui sigui, ja saps que et tocarà aquest, si no passa aquest, passa l'altre, està a la banda... Hòstia, no, quan acabis de jugar, sorteig.
2: Jaume Molló, com a president del comitè de sortejos de RAC1...
9: Aquesta no, veus, no me l'havia plantejat mai. Potser sí que seria més just. Però llavors fer coeficients també, perquè no s'enfrontessin els millors, o sorteig pur, Solsona?
2: Allò de no creuar primeres fins on fos possible?
7: Això o... m'ho tinc que pensar.
9: Vale. Perquè...
2: No,
7: jo faria... Ja, jo clar, per l'espectacle, perquè aquests estan mirant l'espectacle, hi ha un França-Alemanya, en principi, que podien pensar que podia ser com una final, no? Però potser faria jo sorteig pur.
12: Tenim el Damià encara, o no?
2: Sí.
12: Sempre ha estat així.
2: Jo estic aquí escoltant aquest...
12: Sempre ha estat així, Damià, o no? El Mundial sempre s'ha preestablert des del primer dia, com aniria?
8: Sí, sempre. Sempre. Mai hi ha hagut aquest sorteig que demana el Dani, que a més no em sembla mala idea, però ho veig sincerament inviable, perquè sobretot de cara a les aficions... Ara, per exemple, aquest possible França-Alemanya que dieu, que seria 4 de juliol, 250 aniversari de la independència als Estats Units, que és un dia molt assenyalat en el calendari, hotels a preus multiplicats per 50, amb tot el que significa, no vol dir que França o Alemanya hagin de guanyar els 700, però hi haurà molts francesos i molts alemanys que ja tindran la reserva feta per aquest partit que jugarà a Filadèlfia, que a més és on es va signar la carta fundacional dels Estats Units, no? Aleshores, clar, si has de fer aquest sorteig, quan el fas, quan s'hagin acabat els 700, que el dia següent comencen els vuitens, ja. Realment no es pot, s'ha de marcar el camí, perquè si no, bé, jo no tinc cap problema, si voleu, però el Mundial l'hem d'allargar encara uns dies més, i llavors la Lliga comença a l'octubre, però i empalmem amb les nacions, per tant no
2: passat,
8: ho podem fer.
2: El que ha passat amb el rànquing de millors terceres no és gaire diferent d'això, és a dir, hi ha seleccions que han sabut fa poques hores quin partit havien de jugar a la ronda de 700. L'Alemanya-Paraguai, sense anar més lluny. Vull dir, clar, s'ha tancat.
8: Bueno, els iranians van estar esperant fins a última hora, van estar pendents de l'Algèria Àustria i se'n van anar cap a casa a última hora. Va ser molt dolorós per ells i això se'n va cap al Mundial de 64 al 2030 i ho dic seriosament, això se'n va cap al Mundial de 64, ja ho veureu.
9: Ja.
8: Infantino ho té.
9: El 30
8: entre
9: ja.
8: Entre cella i cella. Sí, 2030, 64 equips i així acabaràs amb la qüestió dels millors tercers i passaran dos per grup. Vaja, no està confirmat, però això se'n va cap als 64 equips al 2030.
9: 16 grups de 4, eh?
8: 16 grups de 4 i passen els dos primers.
7: Sí. Ja, però tu dius això del sorteig que estava jo comentant, que no és viable. Per què? Pel tema desplaçaments de tot això. Però clar, es dona la circumstància que clar, és a Mèxic, a Canadà i als Estats Units. Però si només es fa el Mundial a Espanya... Els desplaçaments són 300, 400, 500 quilòmetres.
8: Bueno,
7: no?
8: Sí,
7: o 1.000.
8: Sí,
7: vas si a és... Vigo, vas a Sevilla. No sé.
8: Si el Mundial és a... si el Mundial és només a Qatar, Dani, està clar que aquest sorteig que dius podria ser viable. Clar. Però si és un Mundial a Espanya, Portugal i Marroc, no, clar, aleshores
7: hi ha
8: no...
7: tres sedes, ja
8: aleshores
7: estem,
8: no és viable.
11: I, i si cada any, si fotem 500 equips, al final jugarem a tota Europa. Clar, vull dir... Clar,
2: sí, sí. Sí. No cal fer fase de classificació.
9: No, però hi haurà camps per
11: jugar, vull dir, clar.
8: Però poso l'exemple fins i tot dels, dels periodistes que estem seguint en aquest cas el, tot el Mundial, però que estàs fent el seguiment d'una selecció principalment, com és el d'Espanya, quan s'acabi el partit de Los Angeles contra Àustria, en el moment que Espanya guanyi, te'n vas cap a Dallas que juga als vuitens, si perd, doncs ja mires què fas, però clar, tu saps que el partit de vuitens contra Portugal o contra Croàcia es juga a Dallas. Si s'han de sortejar tots els vuitens, t'has d'esperar a que l'endemà s'acabin aquesta ronda de setzens, que juga Argentina, Cap Verde i altres partits, que t'has d'esperar, t'has de quedar a Los Angeles quiet i esperar-te un dia més i aleshores que es faci el sorteig, no és massa pràctic, no és massa pràctic. Jo crec que està bé que es faci el, que es faci tot el quadre i ja sàpigues la ciutat que vas, eh?
2: Bé, és la meva opinió, en aquest sentit. És un debat. Fem una pausa perquè ens acostem a la mitjanit i de seguida parlem d'aquest Espanya-Àustria, que n'hem parlat una mica, però per també saber una mica més detalls de quin rival tindrà la selecció espanyola en aquests setzens de final. Ara tornem. RAC 1.
13: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
14: Què tal? Jo conec.
13: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
14: De RAC1.
13: Sí, som de RAC1.
14: Els taloners.
13: Sí, els taloners.
14: Què tal, maco?
13: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
15: Venim de Dublín.
13: Veniu de Dublín?
9: Què diu?
15: Què sembla?
13: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
15: Exacte, aquest sembla.
13: Hòstia, per tant, you speak English?
14: A little bit.
13: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
14: Jo s'escolto cada dia.
9: Ai, que bé.
14: Ara sóc conductor d'autobús.
13: Condueixo un autobús a Dublín?
9: A Dublín?
14: Els públics, autobús públic.
13: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
14: Us escolto.
13: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
9: No pot ser.
13: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
14: A vosaltres.
13: Escolta, RAC1.
14: Sí.
16: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
14: Ok, lads. See you soon.
16: RAC1. Tots som un...

0: En punt la mitjanit, encara una horeta de tu diràs aquí a RAC1. De seguida, tots aquests detalls de l'Espanya-Àustria de 700 de final. Abans, però, Àlex Pintanel, bona nit.
1: Què tal, Jove? Bona nit.
0: L'Àlex ha estat repassant el minutatge dels jugadors del Barça en aquesta fase de grups, ara que l'hem tancat fa unes hores. Qui és el que més ha jugat?
1: Primer són 16 jugadors, per tenir-ho clar. Sí. 16 jugadors del Barça, amb alguns matisos que ara explicarem. Només hi ha un futbolista que ha jugat tots els minuts dels tres partits. Sabeu qui és?
0: Alguna aposta?
2: Quarsi.
1: És l'únic. És l'únic que ha jugat els tres partits fins ara i que els ha jugat i els ha completat. 10 minuts menys, 260 Koundé, 221 Frenkie, 220 Pedri, 180 Cancelo, titular per ser en els tres partits, i després Lamin Yamal 140, evidentment Lamin amb l'asterisc d'haver començat el Mundial amb la lesió que va patir el dia del Celta i que l'ha arrossegat al llarg d'aquests últims mesos, 140 també Ferran Torres, 137 Gordon, que va jugar els dos primers partits i va ser suplent i no va tenir minuts davant Panamà, 130 Rafinha amb aquesta lesió muscular que el va impedir jugar el darrer partit davant d'Escòcia i que tampoc el farà jugar demà davant del Japó, Rashford 115, Olmo 100, Gavi 71, 42 per Hamza Abdelkarim, per cert, curiositat, 14 minuts en cada partit, 14, 14, 14, és curiós això de
0: regularitat,
1: de Hamza, simplement, com a punt, i després Eric Garcia, Joan Garcia i Araujo, els tres únics jugadors del Barça que no han tingut minuts, i d'aquests 16...
0: Eric no 15, ha jugat, no, clar, clar.
1: Ningú minut, i d'aquests 16, 15 jugaran els 700 de final, un Araujo marxa cap a casa. Per tant, en aquest aspecte, calculant que aproximadament tindran 3 setmanes de vacances els jugadors del Barça un cop els vagin eliminant, no s'incorporarà, evidentment, el dia 13, però sí que possiblement Hansi Flick el tindrà per l'estatge a Anglaterra, per tant, en aquest aspecte, un efectiu més que suma Flick a la pretemporada del Barça.
0: Sí, Araujo l'únic blaugrana que no ha passat de la fase de grups, i a més sense jugar, que a Qatar tampoc va jugar ni un minut, per tant...
1: Per lesió,
0: són,
1: els dos,
0: són dos mundials...
1: Per problemes físics.
0: Dos mundials d'Araujo sense jugar ni un sol minut. Que això, ostres, també ha de ser dur. I en la situació que està ara, que està en un punt que no està clar el protagonisme que pot tenir el Barça, ostres, déu-n'hi-do.
2: Però ell va anar lesionat ja? O es va lesionar
0: Va lesionar quan ja estava amb la concentració d'Uruguai, que va tornar a Barcelona, oi? Si no corregiu.
1: A Madrid, fa un viatge i en peca a Madrid.
0: Això a Madrid, sí.
1: I...
2: Això era els entrenaments de la selecció.
0: Abans de començar.
1: Un problema al bessó.
3: Sí, més no, estrany, perquè inclús banyaren males llengües que dient que era que el Barça el traspassava.
0: Ah, que tornava per...
3: Sí, que tornava no per la lesió, sinó perquè el Barça el traspassava.
0: Quin paper hi veieu en aquesta propera temporada?
3: Pues el mateix ha tingut en aquesta anterior. No ha confiat en ocasions quan ha necessitat un central, l'ha col·locat de lateral. I probablement l'hagi usat més de lateral, Hansi Flick, que no pas de central, no? Per tant, no crec que canvi de la nit al dia, no? En aquest sentit, per tant, no crec que tingui un protagonisme molt alt.
4: Si Christensen es recupera mínimament, residual, ja, el paper d'Araujo aquesta temporada.
1: A Flick li agrada molt Christensen, és a dir, Flick confia molt en el potencial de Christensen, que és cert que quan ha jugat ha rendit molt bé.
0: Sí, el tema és que no acaba d'encadenar aquesta continuïtat que segurament seria desitjable, i més per una posició en què el Barça de Flick ha demostrat ser molt acadèmic, no? La línia, la famosa línia que ens deixava, sobretot la primera temporada, aquest Cubarsí Íñigo, que era intocable i que van encadenar moltíssims partits els dos jugant junts, però bé...
2: Perquè hi ha Cubarsí, està Gerard Martín, està Eric...
0: Sí,
2: i ara Christensen,
0: Araujo,
2: i no, parlant d'Araujo,
0: i Álvaro Cortés, que no sé fins a quin punt tindrà...
2: No ho sé, ara mateix jo l'Álvaro Cortés no el conec, no.
0: Sí, va jugar allà a Mendizorroza, aquell
5: bona
0: central
5: pinta, bona pinta.
1: Sí, no va estar malament.
2: No, central fort, esquerrà, no sé si tindrà
4: el protagonisme, però és bon jugador. El conjunt a la part...
0: No sé si serà la
4: pretemporada, però no ho sé si...
1: Decidirà...
0: Condé pot jugar?
2: No, però Condé no el posa, no l'ha posat. No, encara que hagi tingut algun lesionat, o tres lesionats, tres centrals, no ha posat a Condé.
5: De titular, en Flick no ha jugat mai de central.
2: Mai.
5: Us ho dic perquè jo, a les dades, vaig posar en zero de no sé quant, zero, i mai de titular Condé ha jugat de central, segur.
0: Revelador, sí, sí. Dami, t'ha sorprès la llista de minutatge dels internacionals del Barça? Jo, per exemple, clar, no tenia present que Eric no havia debutat.
6: No, clar, aquí n'estem molt pendents, sobretot, clar, anem seguint, estem pendents i cada vegada que durant el partit de la Fuente fa els canvis, anem comentant també entre tots, aviam si Eric li dona l'oportunitat, aviam si entra, perquè també, doncs, fins i tot amb amics i familiars aquí d'Eric, doncs sabem que han estat molt pendents i que entenen, i sabem que Eric creu que pot jugar, que està preparat, que de la Fuente s'ha plantejat en algun moment quan Marcos Llorente, en el lateral dret, doncs ha presentat certs dubtes, el dia d'Aràbia, doncs, li va donar alternativa a Pedro Porro, que ho va fer bé, i en canvi contra Uruguai ha tornat a l'alternativa de Marcos Llorente, però en el moment en què Eric ha estat més a prop de jugar va ser en el segon partit contra Aràbia, quan Laporte tenia molèsties. Va ser clar, aquesta parella, Cubarsí i Laporte, ha funcionat molt bé, però Laporte va estar a punt de sortir de l'onze perquè tenia alguns problemes físics, però va parlar amb De La Font, va dir que estava bé, i es va mantenir contra Uruguai també, però ahir no va entrenar Laporte. Laporte està entre cotons, va resistint, això són 8 partits, si Espanya arriba fins al final o fins i tot si hagués de jugar un tercer quart lloc, sempre són com paraules que es diuen, no? Que sempre hi haurà un moment per tothom. Entenem que per l'esportista és complicat quan tu veus que ets gairebé impossible per l'entrenador, invisible per l'entrenador, i que no entres, perquè està sent un mundial difícil. Hi ha 8 jugadors que no han debutat, o sigui, són 26 en la convocatòria. Ara han caigut dos, que són Jeremy Pino i Nico Williams. Víctor Muñoz va caure al principi i ara va tornant, però hi ha 8 futbolistes, entre ells dos del Barça, Eric García, ho dèieu, no? I Joan García, que no han debutat, però quan tu veus que l'entrenador gairebé ni et mira, clar, l'obligació de l'esportista és estar preparat, però quan tu veus, posem un altre cas, pensa, Borja Iglesias, no? Però que el que entra és Oyarzabal i que el suplent és Ferran Torres i que sí que el posa a Dani Olmo davant de centre i que tu ni et mira, clar, en el cas d'Eric, com estàs sempre preparat? Doncs bé, ara està preparat perquè Laporte, doncs, està arrossegant molèsties. I mira, doncs sí, crida l'atenció que Eric no ha jugat, però que al seu moment pot arribar, per què no, contra Àustria, si hi ha una pròrroga i Laporte, doncs comença a tenir problemes.
0: Abans Molló, el Canadà-Sud-Àfrica, justament sentia que havia jugat el jugador número 1000 d'aquest Mundial, per tant vol dir que n'hi ha uns 200 i escaig que estan inèdits.
2: Mira, tu creus, Dami, que Eric està per sobre Pubill?
6: Clar, és que Pubill és un altre dels grans noms. O sigui, quan dona la llista de la Fuente, era els que hi ha ara, no? Que són Laporte, Cubarsí, ha entrat Pubill, Eric García, i l'altre era Hausen, que és qui va caure, no? Bueno, no sé, jo crec que sí, Dani, sincerament. Jo crec que si ha d'entrar algun, serà Eric García. No sé com ho veieu vosaltres, però jo tinc la sensació que ara mateix que Eric està empenyant molt fort, que està entrenant molt bé, que veient una miqueta les carències que està mostrant Lamine, que l'altre dia va estar molt incòmode, potser es tractaria de ficar-lo en un entorn, en un ecosistema i en un hàbitat en què ell se senti còmode, que és posar-li Olmo al costat, posar-li Eric al costat, no? O sigui, posar-lo en un ecosistema al que ell està acostumat. Així que, bé, veurem, però també és veritat que De La Fuente, igual que no es casa amb ningú, i ho ha demostrat, el dia de Cap Verd les coses no van funcionar i va fer canvis, quan alguna cosa funciona, doncs ho pot mantenir, per bé que l'altre dia Olmo el va canviar també condicionat per com li va, les informacions que li van arribar de com jugaria Uruguai, que va sortir a repartir llenya de valent. Però jo insisteixo que crec que si cau algú, diria que Eric pot tenir la seva oportunitat.
5: De fet, és curiós, i al final cada entrenador, evidentment, té les seves idees i els seus plantejaments, però especialment Pubi, que va acabar molt bé la temporada, i Eric ha fet en general una gran temporada, que possiblement són dos dels centrals que millor van acabar la temporada, no? I de moment...
7: No estan tenint minuts. El rendiment que li estan oferint, per tant Cobercí com Laport, també li estan donant la raó a De La Fuente. En el cas de Cobercí, en parlem, però poc o menys, jo crec, del que es mereixeria, perquè amb l'edat que té, les matrícules d'honor que va traient ara amb la selecció espanyola i de manera
5: reiterada... No estava jugant també... Cobercí, no? Cobercí no estava jugant abans. No era un fixe per De La Fuente, no, Dami?
7: Era el normal, Laport, no? La parella.
3: Realment... passat de ser el quint central a ser el número 1, pràcticament.
0: Sí, hi havia debats amb Hausen, fins i tot.
8: Jo crec que amb Laporta ha trobat un nou Íñigo. Jo tinc la sensació que s'hi troba molt còmode, al costat d'un central més experimentat, que potser ell no és el líder de la defensa i que s'hi sent molt bé.
0: Sí, sí.
4: Ah, no, és que diguem, sempre, no? És clar. Hòstia, 19 anys.
0: 19 anys.
4: Clar, 19 anys i resulta que estàs sent el titular de la selecció espanyola, i amb un nivell altíssim. Bueno, té molt de mèrit, és difícil d'explicar a vegades.
0: Sí, sí. Com ha caigut aquest enfrontament contra Àustria a la delegació espanyola, Dami?
6: No ha caigut del tot malament. Ara qualsevol lectura aquí té més a veure amb el moment propi que passa a Espanya, amb els dubtes que ha deixat, per bé doncs, que estan contents perquè han aconseguit el primer objectiu, que era passar a fer-ho com a primer de grup, evitar Argentina, etcètera, etcètera. Pel que hem preguntat una miqueta, el que hem copsat és que agrada més Àustria que Algèria, que hi va ser una nit de bojos amb aquest final surrealista entre Àustria i Algèria. Agrada més Àustria perquè la lectura és que Àustria és un equip que juga bé, però no tant com Espanya, és un equip més aviat tècnic, també, doncs, lògicament, doncs, té el seu punt de duresa, però no és tan sòlid ni contundent com podria ser-ho alguna altra selecció més defensiva, no? Aleshores, ves com un híbrid, però que tampoc es caracteritza per ser un equip ultratècnic ni ultradefensiu, que ja li va bé a la selecció espanyola. Des d'aquest punt de vista estan satisfets, estan honests, però també són conscients que han de donar el màxim i ara no l'estan donant. No estan en plenitud, no és aquell equip de l'Eurocopa que va ser la prova que per guanyar un torneig d'aquestes característiques has de tenir el teu gruix de futbolistes en el seu prime, en el seu màxim nivell tècnic, però sobretot físic, i ara mateix, doncs ja ho vam comentar ahir, Oriol, hi ha una sèrie de jugadors que no ho estan, que tenen uns quants dies per recuperar, l'objectiu és passar aquesta eliminatòria i anar creixent, però hi ha preocupació perquè ni Lamin ni Mikel Merino, evidentment Nico Williams està fora de combat, a Pedri li està costant agafar espurna, bé, doncs hi ha un ecosistema dintre l'equip que per culpa de, doncs, que hi ha futbolistes que no estan bé, doncs a l'equip li està costant arrencar i molt.
0: Ara us pregunto per què veieu que li falta a la selecció espanyola, però tinc en línia una persona que està dormint molt poc aquests dies, que és el Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
9: Què tal, Oriol? Bona nit.
0: Que coneix segurament millor que tots nosaltres el que és aquesta selecció austríaca. Per cert, entrenada per Ralf Rangnick, que és aquell entrenador que li va recomanar a Laporta que portés Flick al Barça. Ralf Rangnick, Naveira.
9: Sí. Sí, és un entrenador que, diguem, que ha estat, doncs, un tècnic que ha marcat tendència pel que fa a l'actual escola de tècnics alemanys, no? Que sempre, doncs, han tingut doncs, aquesta pressió alta com el gran manament, no? del seu joc, i jo crec que amb Àustria això ho veurem. És una selecció que normalment doncs, sol jugar amb un 4-2-3-1, és una selecció que crec que és solidària, crec que és una selecció que fa un molt bon treball sense pilota, crec que és un equip incòmode, no serà un equip fàcil de guanyar per Espanya, però crec també que és un equip que no té cap geni a nivell d'atac. O sigui, crec que no té jugadors sumament resolutius ni jugadors de gran qualitat. Jo crec que sobretot a Àustria, si pot fer-li mal a Espanya és perquè li faci mal amb la seva pressió. És veritat que a Espanya doncs, l'hem vist segurament un pèl encallada pel que fa al moviment de pilota, però crec que ha estat més al mig camp i a camp rival, no tant a la zona defensiva, on jo crec que Espanya sí que té bons elements per sortir de pressions altes. Parlàveu ara de Cobercí, parlàveu de com de bé s'està entrenant a Aymeric Laporte, o sigui que jo crec que en aquesta part Espanya doncs, pot desactivar, en certa manera, un dels punts forts d'Àustria, però és veritat que Espanya doncs, després haurà d'estar molt més clarivident del que ha ensenyat en aquests partits.
0: Per tant, tu t'imagines un partit clar favoritisme d'Espanya? Quin partit t'imagines?
9: Jo crec que Espanya, doncs, vaja, tindrà la possessió, serà qui domini amb la pilota, clarament. Jo crec que Àustria intentarà forçar errades d'Espanya. És un equip, Àustria també, doncs, que al final té una sèrie de futbolistes físics, de davanters de molta talla, doncs, que també amb ells intentarà amenaçar la selecció espanyola, perquè és veritat que parlem de que la defensa espanyola, doncs, treu la pilota molt bé des del darrere, però jo crec que Àustria, doncs, intentarà precisament en el cos a cos veure si pot treure algun avantatge contra Cubarsí i contra Laporte, amb davanters com Gregoritsch, com Arnautovic. Arnautovic, a més, és un futbolista que té qualitat, és un dels màxims col·laboradors històrics de la selecció austríaca, futbolista amb bona tècnica, però que és veritat que tampoc crec jo que sigui un davanter super killer. O sigui, crec que el fet que sigui un dels màxims col·laboradors de la història d'Àustria és més per una qüestió de que ha jugat molts partits i que al final, doncs, els gols han anat caient de madur, que no perquè tingui una gran ràtio golejadora. I crec que és un equip Àustria que li pot intentar ficar ritme, que té migcampistes que, ja dic, que són molt, molt treballadors i molt solidaris. Els dos del doble pivot els veig jugadors prou similars, certament, Shabashlaga i Seibald, jugadors, doncs, que poden fer un rol molt similar, no? És a dir, tots dos són capaços de quedar-se permetent que l'altre es despengi i viceversa, no? Però jo crec que Espanya, vaja, és superior, tot i que no estigui en el seu millor moment ara mateix, i jo crec que hauria de dominar aquesta eliminatòria.
0: Que es juga dijous a les 9 de la nit. De fet, aquesta matinada és de les primeres o la primera que no hi ha partits, eh? Naveira, això no hi estàs acostumat, eh? Ara tu.
9: No, però ho aprofitaré, perquè dormiré 8 hores per primer dia des de l'11 de juny, segurament, o sigui que ho agraeixo, certament.
0: Doncs vinga, per nosaltres que no sigui. Naveira, gràcies per il·luminar-nos una mica sobre la selecció austríaca, també.
9: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. T'estaves mirant, Solsona, els jugadors d'Àustria abans, eh? Algun que t'hagi cridat l'atenció? Hi ha el porter de l'Elx.
2: Porter de l'Elx?
0: A Fengruber, no?
2: A Central.
0: No, central. Sí. Central, oi, sí. Mare meva. Porter, sí, vinga.
2: No, té algun jugador... Bo, acceptable, Laimer, que està al Bayern, Savitzer, que està al Dortmund, i això...
6: Arnautovic, o sigui que l'ídol és Àlaba, perquè uns aficionats cantaven el nom d'Àlaba. És el referent. És el referent total, sí.
2: I Arnautovic està l'Estrella Roja, ara ha estat 2 anys a l'Inter, no ha sigut col·legiador, perquè n'ha marcat... Tampoc jugava molt, perquè, clar, entre Lautaro i un altre, doncs, i un altre, no d'allòs. Però... Que és un equip que treballa bé, segur. Condició tècnica ja li costa una mica més, però jo crec que el gran problema el té Espanya. I deies, home, què creus que li falta a Espanya per tal? Jo ho tinc molt clar, però jo, clar, estic aquí assentat
0: des de la barrera.
2: De la barrera ho veig fenomen. Jo crec que al mig del camp Pedri ha de jugar, encara que no estigui al 100%, però ha de jugar. Però al costat necessita un jugador que sigui més dinàmic. Per mi, més dinàmic. Per això a vegades jo aposto per De Jong, perquè és dinàmic, un jugador que pot anar, torna, pot anar darrere. I té a Rodri, que les pilotes ja li van lentes. Ja la circulació, sí, la toca aquí a la dreta, la toca aquí a l'esquerra, però no els hi arriba amb prou velocitat amb els jugadors d'atac, quan estigui Lamine o quan estigui Nico, ja no, altres jugadors. Jo crec que això fa que els altres rivals, doncs, puguin apretar una mica més, es puguin replegar i els hi costi a Espanya. Jo crec que Rodri ara mateix... Mira que ha estat un jugador... I
0: sí, però no és el Rodri de fa 2 anys.
2: Però aquesta circulació fa que entre ell i Pedri la pilota vagi més lenta del que jo crec que hauria d'anar.
0: Coincidiu amb el diagnòstic, Roure, Pichi?
4: Sí, jo crec que de dues formes el problema el poden tindre a dalt, amb les baixes que tenen, eh?
0: Sí, contratemps de Nico i
4: perquè al final,
0: Jeremy Pino,
4: en el primer partit, per exemple, contra Calvera es va parlar molt, no? Que jo crec que, entre altres coses, no? Però va faltar per mi molt de desequilibri per banda, no? I en aquesta situació, d'acord, Lamine encara no estava, no sé què, però ara tens el Nico lesionat, tens el Víctor Muñoz, que no està, d'acord, no? És que la profunditat amb els laterals, sí, bueno, però no, com un equip sense palanquilla a darrere, no ho sé si Àustria crec que és més d'apretar amunt que apalancar-se, però aquest dèficit de situacions del control desbordat per banda, si algun equip se t'apalanca darrere, amb això que tothom fot ara d'aquest 5-4-1, aquí jo crec que Espanya pot patir per aquest dèficit de jugadors que té ara.
0: Àngel.
3: Sí. Home, jo crec que d'Àustria has de temir més el conjunt que no pas les individualitats. Està jugant un Mautovic de dalt, que l'altre dia va fer gol, però que té 37 o 38 anys. I és el jugador més destacat, per dir-ho, està Leimer, Savitzer, però és molt més preocupant el fet de que Pedri no sembla que està en el seu millor moment, que Rodri sembla que no està en el seu millor moment, bueno, i comences a mirar jugadors espanyols i estan lluny de ser el millor, d'estar en el seu millor moment, no?
0: Perquè aquí al mig del camp, què canviaries amb aquest mig del camp?
3: No, està per veure si l'aposta seguirà sent la de l'últim partit o la de l'anterior. És dir, si Pedri jugarà el doble pivot i Olmo estarà per davant, perquè el primer dia Pedri va estar més per davant que no pas per darrere, i ja sabem que tot i que a la selecció li hagi anat bé amb De La Fuente, Pedri jugant pràcticament com a mitja punta, el Barça on ha destacat més ha estat en la posició ahir al costat del pivot, en aquest sentit, no? És més preocupant pensar què farà Espanya, perquè jo crec que el domini del partit ha de ser i tal i qual, però li ha de donar un altre aire a la circulació de la pilota, perquè és cert, estic molt d'acord amb el que deia Dani, que aquest Rodri no és el Rodri que coneixíem abans de la lesió, i si a més en això afegixes que Pedri no està en un moment dolç, doncs a l'equip li costa molt donar-li aquesta intensitat a la circulació de la pilota.
2: Jo estic d'acord amb tothom, amb el que deia Jordi, el 1 contra 1, ara no hi ha Nico i tal, a mi no està bé tot això, però la circulació de pilota, tots entenem que quan hi ha un replegament, perquè el jugador de banda pugui fer l'1 contra 1, la pilota l'ha de rebre el més aviat possible, no?
4: Sí, evidentment.
2: L'ha de rebre el més aviat possible perquè no tingui temps, o un central, si juguen amb 5, o un home del mig del camp que pugui fer les ajudes als laterals. Subimendi no ha debutat, no, encara?
10: Estava pensant en aquest nom,
0: 0 minuts.
10: Jo crec que hi ha vaques sagrades que...
0: Sí, no,
10: els equips, i Rodri n'és una.
2: Sí, sí. D'entrada, De La Fuente ho té molt clar al cap els jugadors, Estava dient al Dami que hi ha 8 jugadors que no han jugat, I tens a Grimaldos, tens a Borges, tens a Zubimendi, tens a Pubill, tens una sèrie de jugadors, i Eric mateix. No sé si Zubimendi... Bueno, és que Zubimendi va acabar la temporada amb l'Arsenal, que tampoc acabava de... No sé si de no estar bé o que Arteta confiava més en un altre tipus de jugador, no?
5: Va perdre la titularitat a l'Arsenal, final.
0: Sí, sí. Veurem què fa De La Fuente en aquest partit dels 16ers de final, dijous a les 9 a Los Angeles, a Los Angeles, i això obliga a Dami a marxar de Chattanooga en els propers dies, recta final de l'estada de la delegació espanyola en aquesta ciutat de Tennessee, i també del Dami, que abans de marxar ha volgut parlar una mica del futbol local, no?
6: Sí, correcte, perquè hem conegut un futbolista que juga aquí a Chattanooga, a l'equip de Chattanooga, a una lliga professional. És un futbolista madrileny, es diu Yanis Lelin, format al planter del Madrid, del Getafe, també del Leganés, i bé, doncs vam descobrir l'existència del Yanis, que és un futbolista, això, que juga a l'equip d'aquí, el Chattanooga Red Wolves, els llops vermells de Chattanooga.
2: És la primera o segona, això? No, en
6: sèrio. No, és una lliga... Bé, mira, ara ens ho explicarà, perquè en un dels talls que soltarem ens explica quin és el nivell de la lliga d'aquí. Madrid, Getafe, Rayo Vallecano, va venir als Estats Units per la pandèmia, becat per jugar a futbol, i s'hi va quedar, va fer proves a l'equip de Chattanooga i juga des de 2024, per tant, doncs, futbolista madrileny vivint i jugant a Chattanooga, i en Yanis ens explica a RAC1 la seva experiència.
11: No conocía nada de la ciudad cuando vine aquí de pruebas, y estaba un poco asustado, ¿no? Porque dije, me voy a traer aquí a mi mujer a vivir, pero no tengo ni idea de cómo es la ciudad y tal. Pero la verdad que muy bien, muy gratamente sorprendido, ¿no? Es una ciudad muy tranquila, hay mucho que hacer al mismo tiempo y la verdad que aquí estamos muy bien.
6: Li hem preguntat, Dani Solsona, al Giannis, quin és exactament el nivell de la lliga que ell juga amb el Chattanooga Red Wolves. Li he demanat que m'ho equipari a categories d'Espanya, val? De la Lliga Espanyola. Aquesta ha estat la resposta.
11: El nivell de la USL 1 jo diria que està entre primera ref i segunda ref, diria més o menys un nivell així. És verdad que luego físicamente es, en mi opinión es superior a esas ligas.
6: Entre primera ref i segona ref. D'acord, Dani? Aquest és el nivell de la lliga que
0: podríem tenir,
6: que juga aquí
0: a Sant Andreu Chattanooga, no?
6: T'imagines?
0: Estaria igualat.
6: Anar i tornada, eh? Anar
0: sí,
6: i tornada.
0: Sí.
6: Avui el Sant Andreu venint aquí a Chattanooga.
0: Sí.
6: Home, escolta, hi ha molts Starbucks, per exemple, no per fer publicitat, però que n'hi ha molts, que hi ha...
7: Difícil trobar una ciutat on no n'hi hagi, sí, jo crec.
6: Units, és molt complicat, Xavi.
0: Arribats a aquest punt...
6: A Gósol n'hi ha o no?
0: No. Jo espero que no n'hi hagi mai.
6: No esperes que no hi hagi invasió.
2: I aquest jugador només està aquí per jugar a futbol o està fent altres coses?
6: No, està aquí jugant a futbol i li paguen, és que aquí als Estats Units, Dani, el tema del salari es valoraria per un... potser per en un altre programa, saps? Però aquí es paga molt bé, tot és més car, però tu vens aquí a jugar a futbol i et dona per viure dignament. Però ell ens ha dit que vol millorar la seva vida, lògicament, i que vol venir a Espanya jugant un futbol més d'elit i que es veu per jugar a segona divisió, eh? Una cosa o l'altra, però sí, que ell està aquí jugant només a futbol.
0: Alguna cosa més de Giannis Bellin, aquest jugador del Chattanooga Red Wolves?
6: Sí, li hem preguntat al Giannis que si hagués de robar-li a la Fuente un jugador pel Chattanooga Red Wolves, a qui s'emportaria?
11: Te diria que Lamin, te diria que Pedri incluso, porque sí, un medio centro la verdad que nos vendría bien, haría la diferencia, sí.
1: Falta creación en este fútbol tan físico.
11: Creación en el... pues yo creo que creación igual no, pero tener un poco más de balón y tal, sí. Això sí que no es falta.
0: No té gaire la pilota, saps, Oriol? El Chattanooga li costa tenir la possessió.
6: Li costa.
7: Buscarem
6: les dades. Buscarem les dades de possessió.
7: Estan en contra.
6: Sí. Bé, és que sóc un clàssic i tot això, però jo crec que us passaria a qualsevol de vosaltres una mica de... Entrem en aquell moment nostàlgia, perquè especialment quan hem anat a Atlanta dues vegades, ara a Guadalajara, aquella sensació que tornes de viatge i no tornes a casa teva, sinó que tornes a l'hotel de Chattanooga. Aquella sensació que el retorn a casa,
0: a
6: la base, sí, a la base és a Chattanooga i ara afrontem les últimes dues nits aquí a Chattanooga abans de sortir cap a Los Angeles, i Espanya ja no tornarà aquí mai més. Ara ja serà itinerant fins que arribi a la final o fins que l'eliminin.
0: Ja tornaràs de turisme. Això és rai. Sempre s'hi pot tornar, sí, a Chattanooga.
6: Bueno, o jo, o muntem tots una expedició, si vols.
7: T'ha agradat, Dami, o què?
6: Sí. Un riu molló, tio.
12: Una expedició, tio. És que ara vengo amb un autobús tan cap a Chattanooga.
6: Increïble, eh? Mira que hi ha llocs als Estats Units abans de
0: Chattanooga. No, ja et faràs de guia,
6: Sí. Amb alguna persona als Estats Units, pensem a parlar en Atlanta i tal, que ens pregunten, i on està Espanya, no? Diem a Chattanooga i no tenen ni idea. I és una ciutat de gairebé 200.000 habitants. Però a mi, a veure, m'ha agradat normal, és una ciutat molt tranquil·la, però sí que altres companys que ho hem estat comentant aquests dies han acabat encantats. Depèn de la personalitat de cadascú, però és el típic lloc tranquil, on hi passen poques coses, que segons com siguis tu, doncs et pots adaptar i podries viure aquí encantadíssim de la vida.
0: Sí, doncs sí. Acomiada't, Dami, de Chattanooga en les properes hores, i això, ja tornaràs a la propera vegada que parlem, no sé des d'on serà, però des de Chattanooga segur que no.
6: Demà Chattanooga, demà passat encara Chattanooga, i dimecres ja a Los Angeles.
0: Doncs,
6: dimecres a la nit ja serem a Los Angeles, on ja començarem a fer tota la prèvia dels vuitens de final Espanya-Àustria.
0: Dijous, a les 9 de la nit, aquest Espanya-Àustria.
2: N'hi has a Hollywood o algo.
6: Bueno, sí. No, més que
0: també
6: a Hollywood...
0: També hi ha coses a fer a Los Angeles, segur que t'agrada.
6: Sí. Dani, si jo crec que tu i jo, és claríssim que... Més que a Hollywood, la foto, no? La foto amb les lletres de Hollywood s'ha de fer.
0: Sí, sí, allà amb les estrelles, no? Sí, sí,
13: totalment. Des d'on sigui,
0: sí, sí.
7: Tu tindries una estrella si visquessis allà, a Solsona, allà al Palacio de la Fama, aquest.
0: Dami, gràcies, eh?
6: Molt bé, a reveure.
0: Dani Solsona, Jordi Roura, Pitxi Alonso, gràcies també. Fins diumenge que ve.
2: Que vagi bé, bona nit.
4: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Molló, Pintanel, quina gentada de por aquest diumenge. Que vagi bé,
12: bona nit.
0: Fem una pausa i seguim, que queda encara mitja horeta de Tu diràs, com a mínim.
14: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
15: Més fàcil.
14: Més directe.
15: Més intuïtiu.
14: Més RAC1. Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
15: Escolta, descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Tu diràs, amb Oriol Jové.
0: I 37, si voleu canviar de cotxe o si voleu una nova moto, si voleu triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona, aneu cap a Sant Boi, Sant Boi motor de la mobilitat sostenible. Si voleu tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes del mercat, aneu a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estreneu cotxe nou. Aquesta setmana vinent, de fet, ja passem de la mitjanit, ja som dilluns, per tant, aquesta mateixa setmana que arrencarà la 113a edició del Tour de França i ho farà a Barcelona amb el Gran Depart dissabte dia 4 amb la contrarrellotge a la capital catalana, diumenge dia 5 amb la segona etapa, Tarragona-Barcelona, i dilluns amb la tercera que tindrà sortida a Granollers i acabarà ja més enllà dels Pirineus per acabar el proper dia 26, d'aquí una mica menys d'un mes, als Camps Elisis de París, a les portes, per tant, d'aquesta sortida del Tour de França des de Barcelona. Avui ens visita aquí a l'estudi 1 de RAC1 el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. David Escuder, què tal? Bona nit.
16: Molt bona nit.
0: Com estàs?
16: Doncs la veritat que molt bé.
0: Amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, avui aquí al Tu diràs, perquè som a les portes del gran esdeveniment de l'estiu a Barcelona, a Catalunya, que és la sortida del Tour de França, aquest gran depart.
16: Queda molt poquet, però queda encara. Fins a l'últim moment, ultimant cosetes, però la part important, gran, de fent, evidentment, ja està enllestida i ara queden doncs, aquests darrers detalls, no? Més institucionals, també doncs, de tot el que és infraestructura no permanent tan necessària perquè la gran festa de la bici doncs, sigui l'èxit que serà.
0: Però està tot, diguéssim, en el punt que havia d'estar, no? La setmana abans, no?
16: Està... Per el que em diuen els francesos, la gent d'ASO, que tenen més experiència en organitzar grans departs que Barcelona,

0: Enti, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, imparteix estudis en producció musical, ciberseguretat i videojocs i màrqueting i finances per a empreses tecnològiques.
1: L'Enti UB aposta per l'excel·lència formativa en un entorn altament competitiu.
0: I a partir del curs 26-27, noves instal·lacions al bell mig del Districte Tecnològic de Barcelona, al 22@.
1: Inscriu-te a les jornades de portes obertes a portesobertesenti.cat.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: De moments que seran icònics a la història de la ciutat.
5: Clar, perquè és un esdeveniment inèdit. És veritat que el Tour ja havia passat per Barcelona el 57, el 65, el 2009, per tenir un antecedent més recent. Però clar, què representa una sortida que ho faci diferent? Què significa ser gran de part, acollir el gran de part del Tour de França per Barcelona, en aquest cas?
4: Doncs primer significa molta feina i responsabilitat. Que fa molts mesos.
5: Ara et pregunto quan va començar, però...
4: Fa molts mesos que tot el gran equip que hem fet doncs està on fire, fent que el que em deies, que la gran de part sigui inolvidable. Era un esdeveniment, jo crec que necessari. Crec que Barcelona, l'àrea, la província, Catalunya, el país en general, crec que és terra de ciclistes cada vegada més. Estem vivint un boom important de la bicicleta. Si teniu doncs l'afició, la gent que surt a la carretera doncs m'ho corroborarà segur, i la Cano, que veu doncs cada vegada més ciclistes vestit no amb el culot i el mallot anant cap a alguna de les doncs de les carreteres que tenim per poder doncs fer una sortida. I jo crec que una terra històrica de ciclistes, de ciclisme, doncs calia i valia la pena doncs fer una aposta com s'ha fet. S'ha fet l'aposta i s'ha treballat conjuntament amb la Volta, perquè per nosaltres és importantíssim, és la nostra competició, amb el gran i amic i mestre Rubén Peris. Es va fer doncs una aposta important també per la Vuelta masculina i femenina, i volíem tancar el cercle doncs evidentment amb lo més gran, que és la gran de part, no? I amb això doncs intentarem potenciar primer que la gent vagi en bicicleta, evidentment, com a mitjà de transport, perquè jo crec que és la millor manera de moure's, una de les millors maneres de moure's. I en segon lloc, perquè jo com a regidor d'esports, el darrer objectiu és que la gent faci esport, continua fent esport, en aquest cas doncs ciclisme. I a la vegada doncs també hi ha una part del llegat, una part del retorn més social que encara vivim i encara respirem, i els que vam tenir la sort de viure-ho doncs als Jocs Olímpics doncs encara no tenim allò dins, de sentir-te orgullós, d'estar orgullós, no?, de veure la teva ciutat doncs com és capaç d'organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud i que passi a la història, no? com de ben segur passarem.
5: M'agafo el que deies abans, que clar, el Tour és que te'l trobaràs al carrer. Hi ha pocs esdeveniments en què tu surtis al carrer i te'l trobis allà davant els nassos, i que a més sigui gratuït, perquè ho tens als carrers de la teva pròpia ciutat, no? Vull dir que també serà des d'aquest punt de vista és un recorregut que justament passa molt pel centre de la ciutat, i que contribuirà, no?, a aquest llegat de crear un record, no sé si similar al dels Jocs, però...
4: Bueno, diferent en qualsevol cas, però ni millor ni pitjor, diferent als Jocs Olímpics, que els esdeveniments es feien dins dels pavellons, tret, evidentment, d'alguns casos en concret. Jo crec que el fervor popular va fer que ho visquéssim també sense entrades, sense estar dins d'un dels estadis o dels pavellons, perquè es vivia a peu de carrer. Aquí el que fem és convertir Barcelona en un gran pavelló, en un gran estadi, i per tant doncs és molt més fàcil per arribar-hi per part de tothom. Jo crec que a més hi ha poques persones en el món que en algun moment de la seva vida no hagi seguit o hagi vist imatges del Tour de França. Jo crec que forma part de la història vital de tots i cada un de nosaltres, no? Doncs bueno, ho tindrem, i el tindrem, jo crec que d'una manera també diferent, perquè hem recuperat doncs una prova que feia moltíssims anys que no es començava un Tour, com és una contrarrellotge per equips, volgudament, perquè jo crec que és un dels moments, les fotos més espectaculars, també pels que no són aficionats a la bicicleta.
5: Això t'anava a preguntar, com es decideix

0: recorregut i si és fàcil decidir un recorregut d'aquesta magnitud?
1: Mira, ho posa molt fàcil. Realment la feina Maso ha sigut una feina meravellosa, és un equip superprofessional i els recorreguts o com havien de ser les etapes corria molt per part nostra. És veritat que els recorreguts han de tenir uns mínims de quilometratges, no? Que et poden assessorar. En aquest cas, ells ens pregaven doncs, que Montjuïc fos protagonista, evidentment, no? Però més enllà d'això, doncs, la tipologia de la cursa ens la van deixar molt en el nostre criteri. Des del primer dia vam voler que sortís fora del que era l'àmbit barceloní com a tal, no? I que repartíssim joc, evidentment, en el territori català, i és per això Tarragona, que ho vaig tenir clar des del principi. Jo crec que aquelles costes del Garraf, no? que també és una de les carreteres transitades pels ciclistes, l'Ordal, Vegas, no? Que és un altre dels àmbits, i si
0: ho haguéssim... tingut marge de maniobra per
1: decidir
0: com havien de ser, no només el tram que passa per Barcelona, tant la primera com la segona etapa, sinó també per quins trams, per quins municipis catalans, que n'hi ha una seixantena, no? Em deies
1: 61.
0: Que transita aquest tour, heu tingut marge per poder
1: per
0: decidir.
1: Per suposat, sí, i hem volgut que més, que avui ho comentava, també sóc el president de l'àrea d'esports de la Diputació, no? De Barcelona, i avui els hi dèiem abans del plenari, de crec que és el primer esdeveniment, o un dels pocs esdeveniments a la història de la Diputació, que en un únic dia, no?, faci protagonista, en aquest cas, a 42 municipis. Jo crec que feia molt de temps que veurem i tots els municipis en aquest cas doncs, que han tingut la sort que pugui passar i transcorre el tour se sentin protagonistes, no? I és el que també hem estat treballant. Llavors, en aquest cas, nosaltres vam tenir clar que la primera, jo volia sí o sí, de nou, una crono per equips. Crec que és la prova més plàstica a ulls dels que no són aficionats a la bici. Ho vam decidir abans del canvi de normativa, per cert, que encara serà més espectacular, perquè podrem veure Pogacar igual el primer dia vestit de groc ja a Barcelona, o qui vingui més fort per fer la crono, no? I aquesta, doncs, també és veritat que jo volia mar Mediterrani, que volíem passar per zones de la ciutat on no acostumen a passar coses d'aquest índole, en aquest cas, doncs, el fòrum al Besòs, a tocar del Besòs, avui ho parlàvem, no? I agafar, doncs, el que és zones de Sant Martí que normalment no passen, per entrar allà a l'Eixample, sí que és veritat que passen més coses, i acabar, doncs, a Montjuïc, no?, la part del darrere de l'estadi, que és un final també apoteòsic. I la segona, doncs, el que et deia, vam voler treure amb l'alcalde Collboni, doncs ho dèiem, de repartim, doncs vam treure cap a Tarragona, i una arribada a Barcelona que en una primera instància doncs era impressionant perquè fèiem Collserola, és un dels entrancs que hem tingut amb tota l'organització, i en aquest cas
0: per tema de salut,
1: la peste ens ha matat Collserola, que entrava per Molins, amb un alcalde, per cert, l'alcalde de Molins, molt aficionat a la bicicleta, i estava allà, tenia tots els preparatius. Amb la modificació, t'he de dir que hem aconseguit una cosa que al principi semblava difícil, i és mantenir, jo crec que l'emoció, és veritat que no passem per Collserola, però és veritat també que l'entrada serà una entrada molt ràpida per Creu Coberta, que jo crec que també és una zona molt bonica, i les tres voltes, l'arribada i dues voltes més a Montjuïc farà doncs, que aquesta segona etapa tingui també sigui impressionant. I la tercera, doncs igual, necessitàvem anar cap a França, això sí que t'ho diuen, escolta'm,
0: el disseny... La tercera d'acabar a França, a l'altra banda dels Pirineus.
1: Tal qual, sense saber on, perquè això també el tour és una de les coses divertides, són molt curosos i molt amb el tema
0: que no
1: de...
0: Que no es filtri res.
1: Després s'ha acabat filtrant moltes coses, però que no es filtri res. Llavors treballàvem sense saber, evidentment, on havia d'acabar.
0: Ostres, no deu ser fàcil.
1: No, clar, efectivament. Llavors també vam voler treure de Barcelona, vam buscar un espai, un municipi prou gran, amb prou experiència i, evidentment, amb una en aquest cas, doncs, una alcaldessa aficionadíssima a l'esport i amb una molt experiència granollers, com molt famosa tant per la mitja marató com per un handball, que és espectacular, que ha organitzat doncs, també el darrer mundial femení. Vull dir que era una ciutat ja preparadíssima moltíssima, acabem passant per una província que sí o sí havia de formar part de la història del Tour. Girona és terra de ciclistes i no la podíem obviar, i se'ns ha quedat Lleida, és veritat, però Girona havia de formar part de la història del Tour, i atrevessem Girona per entrar ja a França. També serà un etapon impressionant.
0: Clar, sentint-te, evidentment ja s'intueix tota la feina que hi ha darrere, i després evidentment hi ha imponderables, com el que ara comentàvem de Collserola, però clar, quan comença a preparar-se tot això? Perquè entenc que ha de ser... Clar, el Tour dura 3 setmanes, però tot el que hi ha darrere del Tour, i en aquest cas, no de tot un Tour, sinó de 3 etapes, de quant temps estem parlant?
1: Molts mesos. De fet, des de que vam dir, escolta'm, es farà, que es comença doncs a desenvolupar tot el que és el pla, no? el bucle d'anells d'execució del Tour, que és impressionant. O sigui, a nivell de tot és increïble. Els requisits, els requeriments perquè això sigui un èxit és impressionant. Abans t'ho explicava, la primera etapa a Barcelona són 20.000 tanques. Jo crec que no havia vist mai a la meva vida 20.000 tanques. Troba 20.000 tanques. No a Catalunya, sinó a tota Espanya.
0: Troba-les, posa-les.
1: Vull dir que és tot, vamos, temes de seguretat, una feina increïble dels nostres cossos policials, Mossos d'Esquadra, no un 10-11, igual que la Guàrdia Urbana de Barcelona. S'ho han pres de forma absolutament personal. Hem fet un gran equip, però clar, tu has d'anar municipi per municipi veient quines són les previsions d'obres, que per on poden anar, si encaixa amb el circuit, punt per punt, municipi per municipi, cruïlla per cruïlla, de totes aquestes etapes. Sense la suma i sense haver fet el gran equip que hem fet tots plegats i totes plegades hagués estat absolutament impossible, perquè és que és una feina impressionant i molt complexa tècnicament.
0: Mm-hmm. Això arrenca de dissabte que ve, el dia 4, però el 2, el dijous, ja hi ha marcat en vermell la gran presentació dels equips, que és a la Sagrada Família. No sé si teniu ja clar 100% com serà, i si pots explicar-nos alguna cosa, perquè clar, entenc que, ostres, és el primer, diguéssim, la primera presa de contacte del món amb aquesta gran sortida, amb aquest gran depart del Tour a Barcelona.
1: Sí, jo per això dic que no són 3 etapes, són 4, i la primera és la presentació dels equips, que teníem claríssim que és el que volíem fer. Vamos, tinc claríssim que és el que volíem fer. Aquí també la Fundació de l'Hospital de Sant Pau i la Fundació de la Sagrada Família ens ha sigut tot facilitats. Us he de dir que tot això ho comencem a treballar abans que vinguessin, ni que sapiguéssim ni tan sols que venia el Sant Pare a fer la visita a la ciutat, no? Que ha sigut doncs molt benvingut, evidentment, però que en quant a l'organització doncs ens ha complicat una miqueta més, no?, les coses. Però són 4 etapes, una presentació dels equips que serà única a la història del Tour de França. Són 3 escenaris diferents, l'Hospital de Sant Pau, impressionant, l'Avinguda Gaudí per el tram central, que ja veureu que la pròpia Avinguda Gaudí hi haurà un escenari amb escenaris, i l'arribada, evidentment, amb la presentació a la Sagrada Família. I, evidentment, doncs, farem el que volíem fer, que era doncs la manera barcelonina de fer les coses, no? Que és aprofitar-nos d'un esdeveniment d'aquesta magnitud, un esdeveniment seguit, doncs crec que són 200 països d'arreu del món, 3.000 periodistes, no sé quan ens van dir acreditats, no? De que fos de nou una carta de presentació de Barcelona al món.
0: Parlarem amb el David Escudé, aquí al Tu Diràs, amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, a les portes, insistim, d'aquest gran depart. Deixem que et pregunti, ja que tenim aquí, per algunes qüestions també que estan d'actualitat, en aquest cas vinculades al futbol, perquè un altre dels reptes, en aquest cas de la regidoria d'Esports, és la instal·lació de gespa natural, el Narcís Sala, el Nou Sardenya, perquè tant el Sant Andreu com l'Europa puguin competir a la primera federació jugant al seu estadi. Hi ha dates per començar la col·locació tant en un estadi com en l'altre? Com teniu aquestes carpetes?
1: Doncs no ens ha aturat el Tour, i evidentment hem treballat i s'està treballant de valent amb els clubs, evidentment, per fer possible doncs que amb la major brevetat possible doncs hi puguin tornar. Són 2 casos absolutament diferents, el del Sant Andreu i el de l'Europa. El Narcís Sala, per la seva doncs fisonomia, és exclusivament un canvi de gespa, amb el que això també no és d'un dia per un altre, només per un altre, són mesos, i perquè també, i això és molt important que tothom m'entengui, que no és només posar gespa als dos estadis, sinó també habilitar altres camps perquè a la vegada que el primer equip pugui jugar, els nanos i les noies, el futbol base es pugui desplaçar. El Narcís Sala arribarà abans, perquè ja en breu doncs, s'iniciarà l'execució de les obres. Estem fent tot el possible també perquè si s'ha de jugar algun partit fora sigui el mínim possible. Jo, clar, aquí el calendari és molt difícil quan estem parlant d'una obra pública que a més va lligada amb un aposentament, no sé com dir-ho tècnicament, no? que la gespa doncs, arraigui en el bas, i que tot això de vegades tu tens un calendari i si en diluvis doncs el calendari se'n va a no res, no? Però estem fent tot el possible perquè complíem tots els terminis i, per cert, treballem colze a colze amb el club, perquè tenim molta sort, la directiva tant del Sant Andreu com de l'Europa també són molt cracs amb això i estem treballant de valent. I el Nou Sardenya és una obra molt més complexa, mai s'havia dit que era impossible, però sí que era d'una gran complexitat, però és veritat que si volem que el Nou Sardenya doncs, pugui veure el primer equip jugant amb gespa, doncs s'han de fer una obra d'infraestructura que és important. Veurem, no tenim encara el calendari, veurem quan el tinguem, evidentment que ho comunicarem amb el club i públicament, però ja
0: sí, però estem parlant de mesos.
1: La complexitat és diferent, no t'ho sé dir exactament perquè us estaria mentint, perquè jo a més és un tema tan tècnic que prefereixo que sigui els propis doncs, especialistes amb la instal·lació, amb les obres, qui t'acabin d'explicar una miqueta què és el que s'està fent amb un i amb un altre, però és veritat que el Narcís Sala s'enllestirà una mica abans.
0: En tot cas, tots dos equips compten, vaja, crec, començar la Lliga fora de casa. Can Dragó continua sent l'alternativa? Que el Narcís Sala tingui la gespa col·locada, és una alternativa que l'Europa jugui al Narcís Sala mentre no té el Nou Sardenya a punt?
1: Mira, nosaltres, jo com a regidor d'esports i nosaltres com a govern, sempre anem de la mà dels clubs. Ara hi ha l'opció viable, i perquè s'està jugant, i aquí sumo un tercer club al que públicament li vull donar les gràcies, que és el Club Atlètic de Nou Barris, perquè realment doncs, són els usuaris principals de les pistes de Can Dragó i que han vist afectada doncs, la seva activitat diària. Llavors, Can Dragó, evidentment, és l'opció perquè de forma, diguem-ne, provisional, doncs hi puguin jugar. Narcís Sala és veritat que acaba abans. I llavors, si poden jugar o no els dos clubs al Narcís Sala és una cosa que jo crec que ara mateix és complicat, s'hauria de treballar molt, però nosaltres el que puguin decidir en aquest cas, evidentment els clubs, estaríem absolutament doncs, al seu costat el que decideixin, no? Té certa lògica, realment té certa lògica que en un estadi tan gran i que com quedarà, que es quedarà espectacular durant un temps de calendari i poguessin compaginar, no? És un estadi municipal, de fet, però també coneixem d'aquesta rivalitat no? eterna entre,
0: clar.
1: entre uns i altres, i també ho entenem. Jo crec que ara mateix anem pas per pas. El primer pas és tenir els calendaris. Estem a l'espera de l'informe de l'Europa, del Nou Sardenya, que ja ens han dit els tècnics, evidentment, que no tenia res a veure amb l'anterior i que era molt més complexa. I quan ho tinguem tot, doncs ho informarem. Però, bueno, anem amb la bona línia.
0: Uh-huh. I per acabar, et vull preguntar també pel Barça, que la cosa va d'obres, els clubs de futbol de la ciutat de Barcelona. Pel que fa al Camp Nou, la idea és obrir per fases com s'ha anat fent amb la primera i la segona graderia, també la tercera?
1: Bueno, és el que s'està mirant, treballant amb el club. Aquí també anem colze a colze amb el club, no? Tots tenim moltíssimes ganes de que avanci i de que acabi quan abans millor el club, i evidentment jo aquí com a regidor de les Corts, i jo crec que anem en molt bona línia, Jo crec que ara...
0: Creus que veurem el 100% de capacitat durant aquesta temporada que ve?
1: No t'ho sé dir, perquè totes les previsions que s'han fet no s'han vist, perquè realment és una obra espectacular, no? Però és veritat que van començar la primera fase de la... No? Va ser la més complexa, tots us arrencàvem, però fixa't que després la velocitat, no?, de l'obra ha sigut la desitjada, i va anar a un ritme, jo crec que prou optimista per complir molts dels terminis que ells mateixos ens van informant, no? Nosaltres, com sempre, l'Ajuntament té el paper que té, que és el de donar la màxima seguretat a que totes les obres que està executant el club s'executen segons la normativa, i s'executen la forma que s'han d'executar per respectar aquests criteris de seguretat, i estem en mans, evidentment, de tècnics molt qualificats de l'Ajuntament, dels propis bombers i de tècnics de l'empresa constructora del club. Així és que jo seria optimista.
0: Clar, aquí faltarà després la instal·lació de la coberta, que obligarà l'equip a marxar una altra vegada del Camp Nou. S'ha sol·licitat ja el tema Montjuïc de cara a la temporada 27-28?
1: Tot això ho desconec, t'ho dic sincerament, perquè és un tema que és el club directament amb Barcelona Serveis Municipals, és a l'Estadi Olímpic, però en qualsevol cas la ciutat va estar al costat del club quan va necessitar l'estadi, i evidentment hi serà ara també, no? Només faltaria, jo crec que la ciutat, per la ciutat el Barça és un dels seus millors i qualificats ambaixadors, i quan les coses li van bé al Barça ens van bé a nosaltres, i jo crec que així s'ha de seguir.
0: I acabo, de cara a la final del Mundial del 2030, a veure si hi ha l'opció de que Barcelona la pugui lluitar, de la Champions del
1: 29.
0: Clar, el Barça deia que l'Ajuntament havia d'accelerar una mica les obres de l'entorn, no? Per poder-ho fer viable. Entenc que això està en compte i si continuem treballant.
1: No, les obres de l'entorn no afecten en real Mundial ni els requeriments de la FIFA. Vull dir, van venir, ho han vist les obres, han vist la ciutat. Vull dir que nosaltres la final del Mundial la tindrem o no, serà una decisió FIFA. Espero que la Federació Espanyola sigui objectiva a l'hora de decidir o si s'ha d'inclinar o no. Jo prefereixo que sigui només decisió FIFA. En aquest sentit, l'aposta de Barcelona és una aposta absolutament guanyadora. Vull dir, després d'organitzar el Tour de França, espero que vegin, no?, quina és la capacitat i com organitzem els barcelonins i les barcelonines els esdeveniments, que això sí, passi el que passi, nosaltres tindrem 105.000 localitats i el Bernabéu 80.000. En el cas de que no sigui el Camp Nou, haurem d'esperar quines són les explicacions que ens donin qui ens ho han de donar, que les esperarem, no? En qualsevol, jo el que vaig tenir molt clar des del primer dia és que era una oportunitat, que si no l'hauria deixat passar, i ja estem a la final, tres ciutats, Madrid, Casablanca i Barcelona. Ara mateix tenim les mateixes opcions que la resta per tenir la
0: final. Sí, les mateixes.
1: Absolutament les mateixes. Vull dir, aquí espero que, el que et dic, que hi hagi objectivitat en les decisions. Jo crec que ara hem d'esperar que acabi el Mundial. Aquest Mundial han de fer la seva pròpia valoració, i jo crec que cap a l'hivern començarem a saber alguna cosa més en concret. Aquí ja vam venir, ja vam rebre a la delegació de la FIFA, se'n van anar, evidentment, encantats amb el que els hi vam explicar. No només, i repeteixo, no només del Camp Nou i de la final, sinó també vam estar amb ells a Cornellà. Per nosaltres també és molt important. Estem treballant amb aquesta doble, no?, Espanyol i Barça, i jo crec que se'n van anar realment satisfets, sorpresos, fins i tot en sentit agradable, de van veure Cornellà. Jo crec que els hi va encantar, i evidentment quan van veure el que anava a ser l'estadi i tot el que és l'espai Barça, i evidentment la ciutat de Barcelona, tots van ser bones paraules.
0: Bé, ho anirem seguint. En qualsevol cas, aquesta setmana que ve toque Tour. Gran de part de Barcelona. Com el seguiràs? Com seguiràs les etapes? Perquè, clar, vull dir, tant temps treballant-ho, ara com tocarà seguiré gaudir del resultat,
1: pues,
0: o no?
1: Mira, és la primera vegada que, mira, que m'han preguntat coses del Tour, és la primera vegada que m'ho pregunten, i t'he de dir que treballant segur però no sé en quin... Jo soc una persona que no pot estar sentada quieta veient les coses. La presentació dels equips crec que la viurà amb una mica més de tranquil·litat, potser, perquè no puc fer gaire cosa, i el que són la resta de proves, doncs m'estaré movent segur. O sigui que tindrem gent, evidentment, a la central de comandament, la part més tècnica, hi haurà, doncs, la part més de seguretat. Vull dir, tot està molt distribuït i jo crec que estaré una miqueta a tot arreu, dins de les possibilitats de mobilitat, que són realment reduïdes, no? Intentaré gaudir amb la mesura que sigui possible, però jo sóc d'aquelles persones que fins que no marxin de Granollers i ja entrem en territori francès, doncs sé que estaré patint i no descansaré. O sigui
0: les
1: que,
0: imatges fantàstiques que sempre fa la realització televisiva del Tour de França, de Barcelona en aquest cas, les hauràs de veure repetides.
1: Les hauré de veure efectivament repetides, però bueno, escolta, a dia d'avui realment hi ha una barreja aquesta d'emoció, de nervis, de responsabilitat, no?, d'alegria i de moltes ganes de tenir-lo ja aquí i ja està in situ, dins de l'organització i ficats a tope.
0: Doncs a partir de dijous. La presentació dels equips i dissabte ja amb la sortida ho anirem explicant. David Escuder, regidor d'Esport a l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Tu Diràs.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bona nit.

0: Doncs dissabte arrenca el Tour de França a Barcelona amb un nou duel, com bé serà habitual els últims anys, entre Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. A l'equip de Vingegaard hi haurà un català d'adopció, el nord-americà Sepp Kuss, afincat al Berguedà, que aquest matí ha passat pel Via Lliure. Júlia Moner, bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, el nord-americà de Colorado, però, com tu has dit, Berguedà d'adopció, i arriba en un molt bon estat de forma. Aquest mes de maig va guanyar la 19a etapa del Giro d'Itàlia i amb aquesta victòria va completar una fita molt especial, perquè ara ja pot dir que ha guanyat almenys una etapa de les tres grans voltes, del Giro, del Tour i de la Vuelta. Aquest bon moment ell mateix l'explicava aquest matí al Via Lliure.
2: El hecho de ganar una etapa en el Giro... Para mí ha cumplido el ciclo de las victorias en las grandes vueltas. Y para mí era un reto importante en mi carrera. Pero no, bueno, sigo teniendo retos y desafíos. Para la confianza también es importante tener esos éxitos, esas emociones.
1: Kuss també ha recalcat la il·lusió que li fa que el punt d'inici d'aquest tour sigui aquí a la capital catalana.
2: Me hace mucha ilusión arrancar en Barcelona, pasar por carreteras que conozco muy bien. Y en la tercera etapa ya pasamos por la Cerdanya, acabando en Les Angles. Es que también tengo muy buenos recuerdos de la última vez que empezamos una grande en Barcelona, en la vuelta en 2023, así sí. Que me hace mucha ilusión.
1: Té molts bons records d'aquesta Vuelta a Espanya el 2023, com no podia ser d'una altra manera, perquè es va proclamar campió. Per tant, veurem la setmana que ve com va l'inici d'aquest Tour de França.
0: Sí, avui que per cert en ciclisme hem de celebrar que Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya de ciclisme en ruta. Una pausa i parlem de motor.
3: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
4: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
7: I després a la meva mare, Olot.
6: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: Híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el Select Terrain, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
18: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
19: té RAC 1.
0: Avui hem tingut Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Hola, Quim Salvador, bona nit.
20: Hola, Oriol Jové, molt bona nit.
0: I podem dir que Marc Márquez ha salvat els mobles en un cap de setmana difícil gràcies sobretot a la caiguda de Marco Bezzecchi. Però l'home del dia és Ayo Gura, que s'ha estrenat com a guanyador d'un Gran Premi de MotoGP.
20: Sí, feia dies que trucava a la porta, havia estat segon al Gran Premi d'Hongria i també a l'esprint i a la cursa de Txèquia, i avui per fi ho ha aconseguit, amb una remuntada més marca de la casa, per estrenar el seu palmarès a la categoria reina. Ayo Gura té 25 anys, va ser campió de Moto2 el 2024 i és el primer japonès en guanyar una cursa de MotoGP en els últims 22 anys. L'anterior havia estat Makoto Tamada l'any 2004, el Gran Premi del Japó disputat a Motegi. Ogura té motius de sobre per estar molt content, i segur que ho està, però no és una persona gaire expressiva. El sentim.
21: No, much to say, just happy.
22: No hi ha massa a dir, estic content. Després de travessar la línia de meta, he estat superfeliç, perquè havia acabat segon tres vegades seguides, i finalment ho he aconseguit. La cursa està realment dura, amb un ritme increïble i bons avançaments, i espero que tots els fans japonesos ho hagin gaudit.
21: Enjoy the race.
20: Raúl Fernández ha estat segon i Jorge Martín tercer en un podi monopolitzat per Aprilia, i el madrileny és nou líder del Mundial, amb 7 punts més que Marco Bezzecchi, que ha caigut en l'únic aspecte negatiu avui per la marca de Noale. Un dia molt important també per Martin Eitor, que no es veia al capdavant de la General des que va ser campió del món el 2024. Jorge Martín, en declaracions a DAZN.
23: Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, mucho... Bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse.
20: De Bezzecchi hem d'explicar que la caiguda ha estat molt forta, gairebé 200 km per hora, a la segona volta de la cursa, i que, tot i que no ha perdut en cap moment el coneixement i ha pogut marxar del circuit caminant, ha passat pel centre mèdic d'Assen i més tard, fins i tot, per més seguretat, l'han visitat a l'hospital de Groningen. Afortunadament, no li han trobat cap fractura ni lesió important.
0: I Marc Márquez no ha pogut ampliar-se en la ratxa de victòries, és veritat, però manté distàncies a la general. Continua 40 punts de liderat.
20: Sí, venia de guanyar a Hongria i Txèquia. Avui ha començat molt combatiu, ha arribat a rodar tercer, ell sortia setè, però Fabio Di Gianantonio l'ha tret de pista amb un avançament massa agressiu que li ha costat una penalització de volta llarga a l'italià, que ha acabat quart, i dues posicions en aquell moment al català. Marc Márquez ha arribat a meta sisè i a sobre després d'ha perdut un altre per una penalització pels límits de pista i al final ha quedat setè. Diu que està satisfet de superar un Gran Premi que per les característiques del circuit i també pel seu estat físic ell ja augurava difícil.
23: Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
20: La siguiente, que diu Marc Márquez de DAZN, és el Gran Premi d'Alemanya, del 10 al 12 de juliol a Sachsenring, circuit talismà de Marc Márquez. I també a DAZN el Cerveria ha evitat entrar en polèmiques amb Fabio Di Gianantonio, amb qui ja se les havia tingut al principi de temporada al Gran Premi dels Estats Units.
23: Es verdad que esa última chicane siempre es conflictiva y de golpe pues me he ido fuera, pero bueno, lo han penalizado a él, pero lo han penalizado por cortar la chicane, no por el contacto, así que bueno, ha sido un lance de carrera según Race Direction. Yo acato las decisiones de dirección de carrera, ellos han decidido que es lance de carrera y bueno, què fer.
20: No sembla massa content, no. Però és millor passar pàgina.
0: Sí, sí. El millor català, de fet, ha estat el seu germà Àlex, que ha quedat cinquè.
20: Resultat molt meritori pel Cerverí de Gresini, que entre la caiguda forta del divendres i que encara s'està recuperant de les lesions de l'accident del maig a Catalunya, està molt lluny del seu millor nivell físic. Àlex Márquez ha explicat a DAZN que el seu pla de curs era un altre, que no s'esperava aquest resultat.
24: Pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora, y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien. He podido en la primera vuelta pasar a tres por fuera porque todo el mundo iba por dentro haciendo mi línea normal y he pasado tres y digo, ah, no estoy mal, va. Y ahí he podido guardar mucha energía y mucho neumático al principio, pero es verdad que ahí para el final me hubiera parado. Necesitaba un pit stop ahí rápido en el box, pero no podía, y me he visto sexto, séptimo y digo, va, tira hasta el final, ¿no? Intento aguantar y lo puedo hacer bien y contento, pero muy inesperado este resultado.
20: Àlex Rins ha acabat desè i Maverick Viñales 13è. Peco Bañaya ha hagut de retirar per problemes tècnics i Pedro Acosta per síndrome del túnel carpià del braç dret. Dimarts l'operaran. A la general al Mundial s'estreny, amb Jorge Martín, com dèiem, nou líder, Bezzecchi, segon a 7 punts, Fabio Di Gian Antonio, tercer a 16, Ayogura, quart a 25 i Marc Márquez, cinquè a 40.
0: Aprofitem per repassar com han anat les altres categories.
20: A Moto3, victòria de Máximo Quiles, que ja en suma 6 en 10 curses, va líder destacadíssim, 90 punts de marge sobre Álvaro Carpe. El podi l'han completat David Almansa, segon, i l'argentí del Maresme, Marco Morelli, tercer. Valentín Perrone ha estat quart i Joel Esteban, 12è. I a Moto2 s'ha estrenat com a guanyador a la categoria David Alonso, imposant-se en un duel a 3 espectacular a Manu González i Senna Agios. Al Mundial, González és líder destacat amb 57 punts i mig de marge sobre Ethan Guevara, que avui ha estat quart.
0: Gràcies, Quim.
20: Bona nit. Bona nit.
0: I de les dues a les quatre rodes, perquè a més de les motos, avui també hem tingut gran premi de Fórmula 1 a Àustria, al Red Bull Ring, on George Russell s'ha retrobat amb la victòria. Álvaro Dema, bona nit.
1: Hola, Oriol, què tal? Bona nit. Sí, segona victòria de la temporada per George Russell, que no guanyava des de la cita inaugural del curs, el Gran Premi d'Austràlia, disputat a principis del mes de març. El pilot de Mercedes ha transformat la polèmica pole position que va aconseguir ahir, després de l'accident de Max Verstappen a la qualificació, en una victòria important en clau campionat. Russell s'ha mantingut primer a la sortida, l'equip li ha clavat l'estratègia, ha gestionat els pneumàtics a la perfecció i ha resistit la pressió de Verstappen i d'Antonelli als compassos finals de la prova. El quatre cops campió del món i el líder del Mundial han apretat a Russell als últims compassos del Gran Premi, però no han pogut amb ell. Verstappen ha estat segon, a només un segon i sis dècimes de la victòria, aconseguint el seu segon podi i el millor resultat, de fet, del que portem de temporada. Mentre que Antonelli ha estat tercer i ha completat el podi després de quedar-se només tres dècimes de Verstappen i a menys de dos segons del seu company d'equip. Aquests resultats permeten a Russell recuperar la segona posició provisional del campionat. I és que gràcies al seu triomf ha superat a Hamilton, que avui només ha pogut ser cinquè per darrere d'Oscar Piastri. Antonelli segueix com a líder amb 171 punts, Russell és segon a 40 del seu company d'equip, mentre Hamilton cau a la tercera posició a 6 punts de Russell i a 46 d'Antonelli. Carlos Sainz ha hagut d'abandonar per culpa de problemes mecànics, mentre Fernando Alonso ha estat 18è i últim. El proper Gran Premi, novè ja de la temporada i en format sprint, el cap de setmana que ve a Silverstone.
0: Gràcies, Álvaro, bona nit.
1: Gràcies, Oriol, que vagi bé. Adeu, bona nit.
0: I avui hem viscut el retorn de la selecció catalana de bàsquet. Després de 3 anys, la selecció ha perdut de 2, 74-76 contra la Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa, davant més de 2.500 espectadors. Derrota de 2 punts en un partit molt ajustat i amb un triple fallat en l'últim moment. A l'acabar el partit, el Dani Aguilar ha pogut parlar amb el seleccionador català, el tècnic del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
2: Amb el seleccionador, amb el Jaume Ponsarnau, qui bé sona, no, Jaume, això del seleccionador? Vaja, a mi em sona molt bé.
3: Bueno, molt, molt feliç i doncs portava molta il·lusió i també molta responsabilitat. Crec que les coses han sortit força bé. Volíem guanyar, hem tirat per guanyar, quasi entra, no? I el que està clar és que doncs, hem mostrat un bon compromís durant tot el partit. L'equip ha intentat jugar intens, hem tingut dificultats contra el seu físic, però hem trobat coses, no? I sobretot hem trobat molt bona mentalitat dels nostres jugadors.
2: Com, això t'anava a preguntar en tan poc temps, no? Que cap a on va la feina una miqueta, intentar congeniar al màxim quan tens molt poc temps i poques eines, diguem-ne.
3: Ah, aquí hi ha un mèrit enorme d'ells, dels jugadors, que són bons jugadors i que en el seu procés de creixement com a jugadors han estat ben entrenats, no? I avui hem intentat jugar amb coses que sabíem que en la seva trajectòria com a jugadors havien entrenat. Poques, però hem intentat de fer-les el millor possible i que hi hagués molt d'ells. I bé, insisteixo, ells han estat molt compromesos i han demostrat també que estan molt ben entrenats.
2: Sí. I que bonic seria poder-ho fer més sovint, Jaume, i que algun dia això fos també en una perspectiva, en un context oficial, no?
3: Tant de bo. És una festa del nostre bàsquet, no? I aquest és l'objectiu més important, però també és una reivindicació, no? De tant de bo poder tindre una selecció pròpia que pugui competir.
2: Gràcies, Jaume.
3: A vosaltres.
0: Doncs el Jaume Pons Arnau, seleccionador català de bàsquet, al micròfon del Dani Aguilar. Rematem el Tu diràs. Ho fem parlant de Wimbledon, que arrenca aquest dilluns. Janira Gallut, bona nit.
4: Bona nit, sí, encara sense Carlos Alcaraz, perquè el Murcia, que tot just ha començat entrenant amb la seva mà dreta lesionada, serà el gran nom que trobarem a faltar en el famós torneig d'herba britànic. I si serà Jannik Sinner, que tot i caure abans de l'esperat a Roland Garros per problemes físics, arriba com a número 1 i vigent campió. A les 3 de la tarda jugarà a la pista central contra Kecmanovic. Això sí, el quadre masculí arrenca a les 12 amb el Rublev Safiulin. A la mateixa hora disputarà en els seus enfrontaments Rafa Hodar i Pablo Carreño contra Gil i Shapovalov respectivament. Per acabar la jornada, Novak Djokovic es medirà al xinès Wu no abans d'un quart i 5-6. El serbi Sinner no s'enfrontaran fins a unes hipotètiques semifinals, mentre que l'italià i Zverev no ho farien fins a una suposada final.
0: I a partir de les 12 arrencarà també el quadre femení amb un Pegula Vitmanova i un Sara Sorribes que s'inceba.
4: I a les dues era el torn de Raducanu, que es media la croata Rusix, però la britànica ha anunciat fa uns moments que pateix una fractura per estrès a la cama i causa baixa en el seu torneig com a local. Això sí, la número 1 del món, Arina Sabalenka, s'enfrontarà a la russa Kostovic no abans d'un quart menys 5-5 i finalment no abans de 4:45. La campiona del Roland Garros d'enguany, Mirra Andriva, disputarà la primera ronda contra la polonesa Linet. Per cert, Andriva i Sabalenka no s'enfrontaran fins a unes hipotètiques semifinals.
0: Gràcies, Janira.
4: Bona nit.
0: La 1:22, aquí ho deixem, gràcies al Víctor Valero, al Dani Manzanera, que han estat al control tècnic, i a tota la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible un dia més el Tu diràs. Demà tornem a 11:15. Que vagi bé, bona nit.
5: Tu diràs.
6: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu Terra, que és dilluns. Dilluns 29 de juny del 2026. Comencem la setmana en temperatures altes. Després d'una nit de molt mal dormir, a aquesta hora hi ha moltes temperatures que van, atenció, entre els 21 i els 27 graus. I al migdia els termòmetres, això sí, quedaran més frenats que ahir. Mira, mira, passarem de tenir moltíssima calor a tenir moltíssima calor, menys un parell de graus. Esperem ruixats a partir de mig matí, sobretot en punts del centre i del nord del país. Ara ens explica la Mònica Usart. Mentre estarà a Venezuela, ja són 1.450 els morts del doble terratrèmol de la setmana passada, 17 espanyols. Les Nacions Unides calculen, però, que hi ha més de 50.000 persones que no se sap on són. Ara els equips d'emergència treballen contrarrellotge per revisar els edificis que han quedat en peu i determinar si són prou segurs. Avui connectarem amb l'enviat especial de RAC1 a Venezuela, el Jordi Armenteres. Parlarem amb Oriol Corbella, l'inspector cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat a la zona 0. Seran temps de tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí, Quim Forn i Teresa Conillera, amb el Pere Mastre pitjant l'ull de poll. A casa nostra, un d'aquells casos que fa glaçar la sang. Els pares d'un nadó de 3 mesos han entrat a la presó acusats de matar el fill. Va passar divendres a Sabadell. La principal hipòtesi és que la criatura va rebre una sacsejada violenta que li hauria provocat lesions molt greus. Ara el Departament de Salut investiga l'historial mèdic d'aquest nen. Un altre cas terrible és el del mort d'un home a Barcelona que estava al seu cotxe tranquil·lament esperant que el semàfor es posés en verd. Un conductor drogat que fugia de la policia va embestir frontalment el vehicle de la víctima i el va acabar matant. De la crònica política, Aliança Catalana ha fulminat el seu candidat a Figueres i ha iniciat els tràmits per expulsar-lo, tot plegat després de saber que manté una relació sentimental consentida amb una menor d'edat. Ell es defensa i diu que es tracta d'un amor sincer i, efectivament, compartit per tots dos. Avui, que precisament a les 10 del matí, conversarem amb la persona que ha estat protagonista política d'aquest cap de setmana, Alejandro Fernández, reelegit a la búlgara, gairebé pel 98% dels vots, president novament del Partit Popular de Catalunya. El Mundial al Canadà, primera selecció classificada pels vuitens de final de la competició. L'equip canadenc ha derrotat Sud-àfrica 1-0 amb un gol al minut 92. El proper rival del Canadà sortirà del partit que jugaran avui a les 3 de la matinada, hora d'aquí, als Països Baixos i al Marroc. Però atenció, perquè avui, en horari normal, perquè ens entenguem, 7 de la tarda juguen Brasil-Japó i 9 de la nit Alemanya-Paraguai. I si sou usuaris del tren, heu de saber que hi ha vaga a Renfe, la convoca un sindicat, això sí, minoritari, i s'han decretat serveis mínims de pràcticament el 70% en hora punta. Avui que comença el Festival Grec, que fa 50 anys, Barcelona es converteix en la capital del teatre amb més d'un centenar d'espectacles i amb grans noms de l'escena internacional, el dia que també parlem dels festivals imprescindibles d'aquest estiu. De la mateixa manera que ha començat el Bars Festival, aquesta setmana comença a les Nits d'Occident, al Palau de Pedralbes de Barcelona, i avui parlem amb el seu director, Juli Guiu, el president de Clippers i màxim responsable d'aquestes Nits d'Occident. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que ja són 1.450 els morts pel doble terratrèmol de Venezuela, una xifra que s'espera que continuï creixent els propers dies. D'aquestes 1.450 víctimes, 17 tenen la nacionalitat espanyola, tot i que les autoritats del país no han publicat cap balanç de desapareguts. L'ONU calcula que hi ha unes 50.000 persones que no se sap on són. També hi ha més de 3.000 ferits, i a partir d'ara trobar supervivents sota la runa és enormement complicat, perquè, de mitjana, el temps que una persona pot estar sense menjar ni beure són 72 hores i ja n'han passat un centenar. Tot i això, aquesta nit encara han pogut salvar una trentena d'individus que havien quedat sota els edificis que han quedat fets miques.
0: És a dir, és tan complicat mirar-ho tot des de la perspectiva de tants quilòmetres lluny, però és que no m'ho vull ni imaginar. No m'ho vull ni imaginar que un país que va tenir una sacsejada al 99, però en fi, forta, però una sacsejada com aquesta, de cop i volta se te'n va tot a fer punyetes. Fa 24 hores estaves fent plans i ara et cau un edifici a sobre. És que és terrorífic, és terrorífic. I no hi ha solucions, no troben a la gent, hi ha un descontrol bastant considerable. A Veneçuela ara passen pocs minuts de la mitjanit i els equips de rescat comencen a desfilar per tornar-hi d'aquí a poques hores. Anem cap a Caracas amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Hola, Armen, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. La nit és el pitjor de Caracas per la inseguretat. Se'ns ha advertit que el terratrèmol ha desfermat la delinqüència perquè hi ha molta gent desesperada, però és que, a més, no es pot treballar perquè no hi ha llum. Els equips electrògens estan en poder de militars i els tenen, bàsicament, a les casernes. No n'hi ha de desplegats. La desesperació és evident. Aquesta nit recollíem testimonis.
4: No, aquí hace falta mucha ayuda. Hay demasiada gente tapiada, ¿viste? No se sabe la cantidad, pero están hablando hasta de 90.000 personas tapiadas. Esto fue horrible, horrible, horrible, demasiado. Esto está empezando, pero sí hemos tenido apoyo, pues, de la gente de afuera.
5: Estamos aquí apoyando al pueblo en lo que necesiten, como el desastre. Necesitamos que la gente, por lo menos, ayudarla. Los más necesitados que quedaron sin casa.
3: Anem a les 100 hores de terratrèmol. El llindar de vida ja ha passat fa hores i, per tant, des d'ara qualsevol qui continuï en vida és un miracle. No hi ha xifres oficials de desapareguts. La premsa ens movem custodiats per policia, no tenim llibertat de moviments i l'únic que hem vist és el que han volgut ensenyar-nos i el que ha volgut que veiéssim la policia.
0: És fort, això, eh? És fort, això. Després ho ampliarem. És a dir, aquí, allà t'ensenyen el que et volen ensenyar. La resta ja no t'ho ensenyen. Mentrestant, han arribat a les últimes hores 14 bombers catalans, especialistes en estructures col·lapsades. De fet, intentarem a partir de les 9 del matí parlar amb l'Oriol Corbella, que és cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat en aquesta zona zero. En fi, déu-n'hi-do. Són les 6 i 7 minuts, repetim, 50.000 persones, segons les Nacions Unides, que desaparegudes. És tan bèstia com dir que hi ha 1.450 morts. Més enllà del que passa a Veneçuela, anem amb el temps. Aviam una cosa, Mònica, jo, escolta'm...
6: Què, la nit no ha anat bé, oi?
0: No, no, no.
6: És que hem tingut
0: bé,
6: una...
0: Però és que et dic una altra cosa. Hi ha hagut dies que he passat més calor que fa... Jo crec que m'he de remuntar al 2003, que va haver una calorada en un estiu...
6: Sí, sí, sí.
0: Però jo crec que he de remuntar-me a aquelles èpoques.
6: Sí, fa molta calor. A més, també tenim com la sensació de calor molt acumulada. És a dir, si tu tens un parell de dies per recuperar el teu cos d'aquesta calorada, però si no pots recuperar ni de dia ni de nit, la sensació ja és de molta fatiga després de tants dies de temperatures tan altes. Aquesta nit ha sigut molt complicada perquè hem tingut núvols. Llavors, a l'haver-hi núvols, ahir al capvespre ja es veia que amb el cel tapat seria complicada perquè xafogor, temperatures altes, i de fet hem tingut una temperatura mínima al centre de Barcelona de 27 graus. Oh. Per tant, ni tòrrida al centre de Barcelona.
0: Mínima de 27?
6: Sí, en el cas del Raval. 27 graus també a Badalona, tenim aquesta hora, tampoc ha baixat la temperatura per sota dels 25, per tant, ni tòrrida també. Ara mateix també tenim 27 graus a Roses, hi ha 25 graus a Mataró, 25 també a Tarragona, 20 a Lleida i 24 a Girona. Fixeu-vos que no he dit cap temperatura per sota dels 20 graus,
0: no.
6: Per tant, hem tingut una nit tropical a tot arreu i tòrrida en alguns punts de la costa i del prelitoral. Tot i això, al migdia les temperatures baixaran una mica respecte a les d'ahir, entre 2 i 4 graus, sobretot al centre i al nord del país, que és on s'esperen ruixats. A partir de mig matí se descarregaran xàfecs, sobretot al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts del prelitoral, i a la resta, en canvi, es mantindrà el sol. Avui màximes en general d'entre 30 i 35 graus. Ahir encara vam tenir un 39 a Lleida, entre 34 i 38 a bona part de l'interior. Demà puja lleugerament la temperatura, dimecres es manté, dijous baixen els termòmetres, màximes d'entre 28 i 34 graus. Fa calor, perquè és l'època que és, però no tenim els valors de 42-43 de l'onada de calor que hem passat. I en general, demà i dimecres amb ruixats de tarda, sobretot Pirineu i interior de les comarques de Girona i Barcelona, i a la resta sol. I a finals de setmana, sense pluja.
0: Veus alguna cosa?
6: Una baixada molt important, no. Dijous és el dia en què baixa una mica més la temperatura i toca la normalitat de principis de juliol i després torna a pujar una mica aquesta temperatura. Per tant, paciència amb la calor. I nits que el cel es mantingui una mica més tapat, que en principi se n'esperen poques, doncs sí que podríem tenir nits més complicades.
0: No.
6: General, no. Avui sí que sobretot centre i nord del país amb tempestes, però la resta no.
0: Estem parlant de que arreu d'Europa han mort més de 1.300 persones, segons l'OMS, per causes atribuïbles a aquestes altes temperatures.
2: Sí, 1.300 morts registrades en una setmana des del 21 de juny. L'OMS recorda que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament cada any que passa, el doble que la mitjana global. L'organització apunta que hi ha 150 milions de persones que viuen sota unes temperatures extremes i que aquestes onades de calor que apareixien habitualment un cop a cada generació ara solen aparèixer pràcticament un cop l'any. França s'ha endut la pitjor part. Les autoritats franceses calculen que hi ha hagut 1.000 morts més del que és habitual durant aquests dies que atribueixen a la calor.
0: A tot això, Sabadell, canviant de tema, els pares d'un nadó de només 3 mesos han entrat a la presó acusats d'haver matat la criatura maltractant-lo i sacsejant-lo.
2: Sí, tal com ha avançat la periodista Ana Ponsí, la parella, un home i una dona, va trucar emergències el dia de Sant Joan perquè el nen tenia problemes per respirar. Els sanitaris el van poder reanimar, se'l van endur a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, però l'endemà va acabar morint per una hemorràgia cerebral i per diverses fractures. Ara els metges investiguen si les lesions van ser reiterades i revisaran l'atenció sanitària que va rebre el nadó quan havia anat al CAP per altres problemes. Ho ha explicat la directora general de Regulació i Ordenació Sanitària de la Generalitat, Clara Pareja, a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Hem de requerir aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
2: Una notícia que arriba quan no fa ni 3 mesos del cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares, en aquest cas a Barcelona.
0: Un altre cas terrible és el que va passar ahir al matí, la mort d'un home a Barcelona que estava tranquil al seu cotxe, esperant que el semàfor es posés verd, i un conductor que anava drogat i begut, que fugia de la policia, va embestir la víctima, el cotxe de la víctima, que ell anava acompanyat, i va acabar matant el conductor d'aquell pobre home que anava amb el cotxe esperant que el semàfor es posés verd.
2: Sí, a sobre, aquest conductor drogat conduïa contra direcció, també va morir quan hi va haver l'impacte. Segons han confirmat els Mossos a RAC1, va passar ahir a la zona de Diagonal Mar, quan una patrulla va intentar aturar un cotxe amb matrícula francesa. El conductor va fugir a gran velocitat i a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià va acabar xocant frontalment contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Els dos cotxes van quedar destrossats, un d'ells fins i tot va volcar, i amb aquestes dues morts ja són 8 les persones que han perdut la vida aquest any en accidents de trànsit a Barcelona.
0: En clau política, Aliança Catalana ha apartat el candidat del partit a l'alcaldia de Figueres perquè manté una relació sentimental amb una menor.
2: Sí, havia de ser el candidat Arnau Linesa, té 30 anys, va conèixer la noia quan li feia de professor en una escola. Ella té entre 16 i 17 anys i ara Aliança Catalana ha decidit expulsar-lo del partit després de conèixer aquesta informació. Per la seva banda, Linesa ha emès un comunicat en què també es desvincula del partit. En una carta a les xarxes explica que té una relació molt especial amb la menor i que es tracta d'un amor sincer compartit per tots dos. Quan va començar la relació, ell va deixar la feina i diu que el seu únic error ha estat no dir-ne res al partit.
0: Pel que fa als esports, el Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol.
8: Sí, l'equip nord-americà va guanyar 1-0 Sud-àfrica amb un gol al minut 92. El primer partit dels 16ens de final va ser més avorrit que no pas distret, però el Canadà va complir amb els pronòstics. Ara bé, li va costar Déu i ajuda a doblegar la selecció de Sud-àfrica. Finalment se'n va sortir amb un gol de Stephen Eustaki al minut 92, quan semblava que el partit es decidiria a la pròrroga. Per cert, la derrota de Sud-àfrica suposa l'eliminació de tot just el segon equip africà en el Mundial. En canvi, encara en queden 8 de 10 amb opcions. És un rècord del futbol africà. Sigui com sigui, el proper rival del Canadà sortirà del partit que jugaran avui a les 3 de la matinada als Països Baixos i al Marroc. Abans, a les 7 de la tarda, el Brasil s'enfronta al Japó, mentre que a 2:15 de la nit Alemanya jugarà contra el Paraguai. Per la seva banda, la selecció espanyola no juga fins dijous contra Àustria. Lamine Yamal podria jugar els 90 minuts per primera vegada en aquest Mundial.
0: Bueno, escolta, m'he estat veient coses aquest Mundial, t'he de dir. Algunes coses, algunes perquè no podia dormir, unes altres perquè vaig anar a dormir tard, pel que sigui. He de dir que, de moment, França, els africans, com a sorprenents, i futbolísticament, Colòmbia. Vaig veure el partit entre Colòmbia i Portugal i el meneo que li fot Colòmbia a Portugal és descomunal. Ara, clar, no sé ara qui toca, però... Però, bueno, ara, el partit d'ahir també, noi, per anar a dormir, sí. Perfecte, eh? Quina... Avui parlarem dels africans, tenint en compte que tenen, efectivament, 8 dels 32 equips. Vull dir que més d'un 30% són africans.
8: Sí, sí.
0: I, clar, és un mundial on tots defensen, és a dir, la clau que ara ja tothom ha après a defensar, i que els equips, sobretot els equips europeus, estan molt justets físicament, molt justets, molt justets. Bueno, més enllà del Mundial, a pràcticament un quart de set del matí, els pediatres i professors alerten que fer servir ordinadors a les escoles és la porta d'entrada a les addiccions a les pantalles.
2: Els portàtils reemplacen els mòbils i ja són la principal preocupació dels experts a les aules. Tot i que el Departament d'Educació defensa que els ordinadors s'utilitzen de manera puntual, els experts no ho veuen de la mateixa manera, tal com llegim a La Vanguardia, denuncien que només amb l'ús de portàtils a classe els menors ja superen les dues hores recomanades davant d'una pantalla i per això, després de l'èxit de la prohibició dels telèfons a les aules, ara demanen que la regulació s'estengui també a altres pantalles.
0: No sé, acabarem tornant al guix. Acabarem tornant al guix. I potser, com a bon boomer, potser és una manera de tornar... Fixa't allò que dic sempre d'aquelles escoles d'Estats Units on van els pares dels... on van els nens dels grans magnats tecnològics, que no hi ha... està prohibit anar amb pantalles. O sigui, potser aquests savis tecnològics són els llestos de la família. I potser sí que haurien de tornar als guixos i tornar a les llibretes. I a l'Orient Mitjà, els funcionaris nord-americans han explicat aquesta matinada que ja no hi haurà més bombardejos. No. Pesats!
2: Després d'un cap de setmana en què els dos bàndols s'han acusat mútuament d'haver violat l'alto al foc, amb diversos atacs a l'estret d'Hormuz, a Bahrain i a Kuwait, aquesta nit un diplomàtic de la Casa Blanca ha explicat a Europa Press que aviat tornaran les negociacions. Aquest funcionari assegura que els vaixells podran moure's lliurement per Hormuz i que les ofensives d'aquests últims dies ja són història. De fet, el portal Axios avança que els Estats Units i l'Iran es reuniran aquesta setmana a Qatar per continuar avançant en el memoràndum d'entesa signat ara fa quasi dues setmanes.
0: I avui ens acompanyarà a partir de les 10 del matí Alejandro Fernández, el president del Partit Popular de Catalunya. Alejandro Fernández ha guanyat la... S'ha presentat ell. Vull dir, ha tret un 90... crec que un gairebé un 98% de les... dels vots i del ha tingut el suport de tot el partit. Amb la presència, per cert, d'Alberto Núñez Feijóo, que va ser en aquest acte celebrat el dissabte a Barcelona, i avui... reelegit novament com a president del PP català, Alejandro Fernández compartirà gàbia amb Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Cunillera, Quim Forn, Josep Martí, al Món RQ aquest matí a partir de les 10. Encara en plana política, vaja, no és política, és lingüística. Un documental de Radio Televisió Espanyola explica que mai no s'ha imposat el castellà ni a Espanya ni tampoc a Sud-amèrica.
2: No, és el que va emetre ahir el nou capítol de la sèrie La gran aventura de la llengua espanyola, un recull de petits documentals que explica l'origen de la llengua i com s'ha anat expandint. El presentador, Iñaki Gabilondo, va assegurar que el castellà mai no ha arraconat cap llengua.
9: Por muchas cédulas y órdenes reales que se emitieran, ni las lenguas peninsulares amenazaron al castellano, ni el castellano amenazó a las lenguas peninsulares ni a las americanas.
2: Un comentari que ha provocat que centenars de persones s'hagin indignat a les xarxes, que recorden que, per exemple, durant el franquisme sí que es va

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: Alguns se'n recordaran. Devia ser al començament dels anys 80, vaig anar a un concert d'un tio que es deia... es va posar de moda això, amb ell. Que es deia i es diu... Ramon Solo, que és Ramoncín, el rei del pollo frito. Actuava amb un ull marcat amb, com es diu ara, amb una romba, i després la gent li llançava tomàquets i enciam. O sigui, era ja normal, cantant litros d'alcohol corren per mis venes, mujer. En fi, però llavors sortia Ramoncín i explicava, no, perquè esto no sé què, no sé quantos. Pues amb això, amb el cas de les fades, tot i que estem parlant d'un cas... diferent en el fons, molt diferent i molt més preocupant, el millor que poden fer és explicar-se. Bueno, avui hi ha vaga de Renfe.
6: Sí, tot i que la convocatòria és d'un dels sindicats minoritaris, el sindicat ferroviari, la Generalitat ha fixat serveis mínims a rodalies i regionals del 66% en hora punta i del 33% en hores vall. A l'alta velocitat i llarga distància només es garanteix el pas del 73% dels trens i al web de Renfe es poden consultar els combois que poden quedar afectats per l'aturada.
5: I aquesta nit, la música ha començat al Bars Festival amb el concert de Beat. Que reversiona cançons de Kim Crimson, un dret al tret de sortir del festival que fins a finals de juliol portarà a Barcelona grups com M Clan, Charlie Puth o els Lacs en Busto. I aquesta nit ha acabat el Festival Blau Marí de Barcelona. El Rufus Wainwright, baixant el taló d'aquest festival que s'ha fet sobre el mar, al Port Vell de Barcelona. El dia que comença, per cert, el Grec.
6: Sí, Barcelona es converteix en la capital del teatre amb els 50 anys del festival. En el proper mes hi haurà un centenar d'espectacles amb grans noms de l'escena internacional, directors com Calixto Vieito, l'austríaca Florentina Holzinger, l'italià Romeo Castellucci o l'actor brasiler guanyador d'un Globus d'Or, Wagner Moura. I també coincidint amb el mig segle de vida del Grec, el festival ha programat un espectacle dins la Sagrada Família.
5: Ah, mira... I pel que fa a la resta dels esports, avui comença Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada.
7: Sí, com va passar Roland Garros, no hi serà Carlos Alcaraz, que continua lesionat, però suposo que amb millor veu que jo. En canvi, sí que seran Jannik Sinner i Novak Djokovic, que parteixen com a favorits. En el quadre femení, el més destacat és el retorn de Serena Williams. La nord-americana té 44 anys i 7 títols a Wimbledon, tornarà jugant individuals 4 anys després i reapareixerà demà contra la número 45 del món, Maya Joint.
5: Motor, canvi de líder al Mundial de MotoGP, Jorge Martín ha avançat, Marco Bezzecchi, després de la caiguda del pilot italià ahir al Gran Premi dels Països Baixos.
7: Sí, Martín va acabar tercer per darrere de Yogura i de Raúl Fernández. Àlex Márquez va acabar cinquè malgrat sortir de lesió, mentre que Marc Márquez va ser setè i es manté a 40 punts del líder. En Fórmula 1, George Russell escurça distàncies al Mundial després de guanyar el Gran Premi d'Àustria. El pilot britànic ha retallat 10 punts a Kimi Antonelli, per bé que el pilot italià continua tenint 40 de marge. Per la seva banda, Fernando Alonso va acabar últim i doblat, mentre que Carlos Sainz es va retirar per avaria. I en bàsquet, més de 2.500 persones van anar ahir al Nou Congost de Manresa per veure el retorn de la selecció catalana 3 anys després. L'equip de Jaume Ponsarnau va perdre de 2 punts contra la Gran Bretanya, però el menys important va ser el resultat.
5: No és gaire tòpic, això. El menys important va ser el resultat.
7: Bueno, sempre sí. Està bé
5: el
7: veure Catalunya.
5: El més important va ser que TV3 va tallar la programació 3 segons pel final. O sigui, va entrar el Tena i a 3 segons pel final baixen a la plataforma com que fos el tip. No fotem, poc que juguem partits de la selecció catalana. No em talli, per favor, que no ve de 10 segons. Per la mort de Déu. Una aquesta. Segona, ho podien tallar perfectament perquè l'interès pel partit era... Em sap molt greu dir-ho, perquè si algú ha estat fa molts anys quan estàvem a Catalunya Ràdio batallant per les seleccions i tal, des d'un micròfon i vinga, i som-hi, hem estat nosaltres. I vinga, i dalt. Ara, per fer costellades, on no hi va la gent que ha de jugar perquè estan de vacances o perquè ja no juguen, no sé quantos, que està mal promocionat, és a dir, de debò, quan es faci un partit d'aquests, de bàsquet, fem-lo allò, venga, a lo grande. O sigui, a omplir el Congost, escolta'm, publicitat, tot el que faci falta. Ara, per fer això, que a sobre hi ha TV3 per afegir-se a la festa, va i talla 3 segons pel final, doncs mira, el millor que

0: podríem haver fet és quedar-nos tots a casa a dormir la mona.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Costellades amb costelles dures i congelades. 6 i 23.
2: Hola, bon home. Hola, bon dia. Bé, bé, jo una mica millor. Jo estic animadet perquè va ser el meu sant, venim d'uns dies de festa, he dormit bé.
3: Per cert, avui felicitats als Peres.
2: Sí, també, Sant Pere.
3: Avui
2: Sant Pere, avui. Sí, festa major a Reus.
0: Sí, senyor.
2: I fa pinta que serà un bon dia, però no ho sé, a mi em falta alguna cosa. Jo crec que ho podríem millorar recordant el millor tall del mes de juny.
4: Aviam. El podem beneir.
5: El nostre lleó.
3: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández.
4: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg, ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
5: Un león.
4: Papa Lleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papa Lleó.

0: 6:24.
1: Per cert, res, per posar la cirera del pastís, i Ivan Desvendit, he portat coca de cireres per l'equip.
2: Ah?
1: Per tot l'equip. Gentilesa de la pastisseria Poi, una de les millors de Reus.
2: Ah?
1: Per tant, avui coca per tothom.
2: Hombre, bravo la pastisseria...
1: Poi, de Reus.
3: De Reus. Moltes gràcies, de debò.
1: I després la de la Poi, sí. Primer coca i després la de la Poi.
3: Molt bé, noi.
2: Són les 6:25. És molt bèstia això que explicaré. Anem a parlar del Mundial. Oh. I era molt d'Escòcia, jo. Saps per què? Perquè, saps per què o no?
4: No, no, no.
2: Per la cançó. La cançó oficiosa del Mundial, però del Mundial i de l'Eurocopa. És molt bèstia. És molt bèstia. És aquesta. Sí, sí, és molt bèstia, és molt bèstia. La cançó de les Bàcara. Ah. El Yesher en Kenbugi. Perquè resulta que un jugador escocès fa uns anys es va disfressar de dona, va començar a cantar aquesta cançó, va arribar al vestidor i del vestidor al públic. I és bestial tots els escocesos al Mundial cantant Bàcara.

0: 1.
1: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
2: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
4: Esclat. Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
5: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisur. Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
7: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
6: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
7: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
6: Lletera Campllong, la llet de casa.
8: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
9: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
10: 63.813, 6, 3, 8, 1, 3, de la sèrie 47047.
9: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
12: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Violeta Martos, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Veneçuela continua buscant supervivents. El doble terratrèmol de dijous ja ha deixat 1.450 morts.
2: I encara hi ha més de 50.000 desapareguts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per trobar supervivents entre les runes, encara que cada hora que passa és més complicat.
0: La calor s'estén per Europa, trenca rècords als països de l'est. L'OMS atribueix més de 1.300 morts a l'onada d'altes temperatures només aquesta última setmana.
2: El continent s'està escalfant el doble de ràpid que la mitjana global i això és un gran problema pels països europeus que no estan preparats per conviure amb la calor. Alemanya va fregar ahir els 42 graus i també es van registrar màximes històriques a Àustria.
0: La Generalitat revisarà les visites al metge del nadó de 3 mesos que ha mort presumptament per maltractament. Els pares ja són a la presó.
2: Van trucar emergències la matinada del dia de Sant Joan perquè la criatura no respirava. El nadó va acabar morint hores després amb una hemorràgia cerebral. Els metges van advertir que tenia símptomes d'haver rebut una forta sacsejada.
0: I un home mort a Barcelona embestit per un altre vehicle. L'altre conductor, que també va morir, anava drogat i fugia de la policia.
2: L'accident també va deixar una dona en estat greu. La policia va intentar aturar un vehicle amb matrícula francesa, però el conductor no va fer cas i va acabar xocant frontalment contra un altre turisme.
0: Aliança Catalana ha apartat el candidat a l'alcaldia de Figueres. El partit desconeixia que Arnau Liesa mantenia una relació amb una noia menor d'edat.
2: Aliança considera que la situació és incompatible amb els seus principis fundacionals. Liesa va conèixer la noia quan era la seva alumna. Ell en té 30 i ella entre 16 i 17.
0: En futbol, el Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol.
1: L'equip nord-americà ha guanyat 1-0 Sud-Àfrica amb un gol al minut 92. El seu proper rival sortirà del partit que jugaran avui a les 3 de la matinada als Països Baixos i al Marroc. Abans, a les 7 de la tarda, Brasil, Japó i a 2:15 de la nit, Alemanya, Paraguai.
0: I docents i especialistes demanen regular l'ús dels ordinadors a les aules. Asseguren que amb la desaparició dels telèfons, els portàtils són la porta d'entrada de l'addicció a les pantalles.
2: Diuen que l'ús dels ordinadors fa que els menors superin amb escreix el nombre d'hores recomanat davant d'una pantalla. El grup de salut de l'Associació Espanyola de Pediatria acusa el Departament d'Educació d'anar contra la salut dels joves.
0: A la resta dels esports, avui comença Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada de tenis.
1: No hi serà Carlos Alcaraz, que continua lesionat. En canvi, sí que hi seran Jannik Sinner i Novak Djokovic, que parteixen com a favorits. En el quadre femení, el més destacat és el retorn de Serena Williams amb 44 anys.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui reculen les temperatures al migdia.
3: Sí, sobretot a les comarques del centre i del nord del país, on també s'esperen alguns ruixats a partir de mig matí, sobretot sectors del Pirineu, Prepirineu, també punts del prelitoral o de la Catalunya central, uns ruixats que es repetiran fins a mitja tarda. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja al Ripollès i també a la Garrotxa. En canvi, la resta més sol i temperatures que en general al migdia es mouran entre els 30 i els 35 graus.
0: Què marquen ara els termòmetres?
3: Entre 24 i 27 graus a la ciutat de Barcelona, 27 també a Badalona i a Roses, 22 a Vic, 20 a Sort i a Lleida, 25 a Tarragona i 24 a Girona.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, però recordeu, si sou usuaris de Renfe, avui hi ha vaga, tot i que la convocatòria és d'un dels sindicats minoritaris. La Generalitat ha fixat serveis mínims a rodalies i regionals del 66% en hora punta i del 33% en hores vall. A l'alta velocitat i llarga distància només es garanteix el pas del 73% dels trens. Passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 29 de juny del 2026.
4: RAC 1.
5: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
6: Troba el teu lloc amb ParkClick.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
11: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunga Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
13: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
14: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
13: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
14: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
13: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
15: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
16: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
17: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
16: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
17: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
16: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
18: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
19: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
20: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
21: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
22: a RAC1.cat.
21: El portal de RAC1.
23: El món a RAC1.
0: 6:38, a Veneçuela la xifra de morts ja s'eleva fins les 1.450 i a partir d'ara trobar supervivents sota la runa és enormement complicat.

0: Els equips de rescat continuen treballant per rescatar persones a Caracas i a La Guaira, la zona zero del terratrèmol que va sacsejar al nord del país ara fa 4 dies. Encara hi ha milers de persones atrapades, però les possibilitats de rescatar-les amb vida s'han reduït moltíssim. De mitjana, el temps que una persona pot estar sense menjar ni beure són 72 hores i ja n'han passat un centenar. Tot i això, l'esperança és l'última cosa que es perd i aquesta nit encara han pogut salvar una trentena d'individus que havien quedat sota els edificis que han quedat fets miques. Com dèiem, però, la xifra de morts va a l'alça. En els propers dies encara podria créixer molt més. Segons l'últim balanç de les autoritats veneçolanes, ja hi ha 1.450 víctimes mortals i més de 3.000 ferits. El que sorprèn, de moment, és que el recompte creix molt a poc. En tot el dia d'ahir només van trobar 20 cadàvers. El que es manté igual és el nombre de desapareguts, que segons l'ONU en serien uns 50.000. La xifra d'espanyols morts també ha augmentat. Les últimes hores ja en són 17 i, a més, n'hi ha almenys 150 que no se sap on són. Sobre el terreny, aquesta matinada, la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha creat una comissió que es dedicarà a inspeccionar totes i cadascuna de les cases que han quedat destrossades pel doble sisme de dijous. Ara hauran de comprovar la infraestructura dels edificis afectats i valorar si és segur que hi visquin persones. I, a banda, el govern veneçolà també ha anunciat que se suspenen les classes a tot el país tota aquesta setmana. Ara ja passen de les 2 de la matinada a Caracas, on molts delinqüents aprofiten la catàstrofe d'aquests dies per intentar replegar alguna cosa entre la runa. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela des de Caracas, Jordi Armenter. Bon dia.
1: Bon dia de nou. Fins fa encara no 7 hores hem estat a la zona zero, el que ens ha deixat veure la Guàrdia Nacional. Hi ha molta devastació, hi ha centenars d'edificis a terra, només en les dues principals poblacions, i molts que encara no s'han pogut desenrunar. El llindar de la vida ja s'ha superat, són les 72 hores i anem a les 100. Un dels bombers especialitzats que venen de Madrid, Miguel Montero, si ho deia ahir als micròfons de RAC1.
2: Las horas de oro le llamamos a partir de las 72 horas, las condiciones de supervivencia caen drásticamente. Entonces, siempre hay alguna posibilidad, no vamos a engañar que sí, se pueden reunir condiciones de supervivencia días posterior, 5, 6, 7 días, sí, pero tienen que dar unas condiciones especiales, ¿no? Pues a lo mejor quedar atrapado con algo de líquido para hidratarse.
1: Aquí es vol parlar de miracles, és el que serà avui si encara s'aconsegueixen trobar supervivents. El govern veneçolà ha decretat una apagada informativa i pràcticament no dona informació.
0: Ara són les 6:41. L'Organització Mundial de la Salut atribueix a l'onada de calor més de 1.300 morts l'última setmana. Són persones que haurien mort arreu d'Europa des del 21 de juny. Els últims dies el continent ha batut rècords de temperatura. L'OMS avisa que Europa no està preparada per temperatures tan elevades i recorda que és el continent que s'escalfa més ràpidament cada any que passa. De fet, aquests últims dies s'han batut rècords als països de l'est. Alemanya, per exemple, ha fregat els 42 graus i a Àustria s'han deformat trams de vies ferroviàries, Violeta, i l'asfalt també d'algunes autopistes.
3: Ara bé, França s'ha endut la pitjor part i ha estat l'epicentre d'aquest episodi de calor. Les autoritats franceses calculen que hi ha hagut 1.000 morts més durant aquests dies que atribueixen a la calor, la majoria majors de 65 anys. A més, els hospitals estan saturats i els serveis funeraris ja han avisat que estan al límit.
0: A casa nostra la calor avui afluixarà a bona part de Catalunya, però encara hi ha una trentena de municipis amb risc molt alt d'incendi. Això sí, ahir superaven el centenar. Segons el mapa dels agents rurals, sobretot són pobles de l'Alt Empordà, de la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà i la Terra Alta. La resta del país està tenyit de groc en aquest mapa del Pla Alfa amb el perill alt. Tot plegat quan ha fet un any de la mort de la Montse Aguilar, la treballadora de neteja de l'Ajuntament, que va morir a Barcelona per un cop de calor després d'una jornada laboral al sol. Aquest estiu els treballadors no faran torns en solitari i portaran unes polseres que avisen si la temperatura corporal puja per sobre del que és normal. 6:42, els pares d'un nadó de 3 mesos han ingressat a la presó acusats d'haver matat el seu fill. La criatura va morir a l'hospital amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Ha passat a Sabadell, ho ha avançat la periodista Ana Ponsí. La parella va trucar a emergències la matinada del dia de Sant Joan perquè el nadó no respirava. Els sanitaris el van poder reanimar i el van traslladar a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va morir hores després.
3: Els metges van alertar a la policia que la criatura presentava símptomes compatibles amb una sacsejada. Per tot plegat s'investigaran les dues visites prèvies al CAP de Sabadell per saber si hi havia lesions antigues que podrien indicar maltractaments previs. Ho ha explicat la directora general de Regulació i Ordenació Sanitària de la Generalitat, Clara Pareja, a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Hem de requerir aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
3: Els pares estan a la presó de forma provisional i sense fiança i se'ls acusa d'homicidi, lesions i maltractaments contra la criatura. Aquesta notícia arriba quan encara s'està investigant el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares no fa ni 3 mesos a Barcelona.
0: La crònica de successos d'avui també ens deixa una notícia molt trista que vam saber ahir al migdia. A Barcelona ha mort un home que esperava amb el seu cotxe que un semàfor es posés verd. Un conductor drogat, que fugia de la policia a tota velocitat i contra direcció, va embestir el vehicle de la víctima, que viatjava amb una dona al seient del copilot i que ha quedat ferida greu. El conductor temerari també va morir quan hi va haver aquest impacte.
3: Segons han confirmat els Mossos, a RAC1 va passar ahir a la zona de Diagonal Mar quan una patrulla va intentar aturar un cotxe amb matrícula francesa. El conductor va fugir a gran velocitat i a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià va acabar xocant frontalment contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Els dos cotxes van quedar destrossats i un d'ells fins i tot va volcar. L'accident va obligar a tallar els carrers Pallars entre Bacterroda i Fluvià i amb aquestes dues morts ja són 8 les persones que han perdut la vida aquest any en accidents de trànsit a Barcelona.
0: Pràcticament 3:15 del matí, nova polèmica a Aliança Catalana. El partit d'extrema dreta ha apartat el seu candidat a l'alcaldia de Figueres perquè desconeixia que Arnau Liesa, de 30 anys, manté una relació sentimental amb un exalumne menor d'edat. El partit ha decidit expulsar-lo perquè diu que no coneixia una situació que no s'alinea amb els principis d'Aliança.
3: Poques hores després de conèixer la decisió del partit, Arnau Liesa ha decidit desvincular-s'hi. L'excandidat a Figueres ha publicat una carta a les xarxes socials on diu que va conèixer la menor quan era professor i que entre els dos va sorgir una relació molt especial. L'excandidat assegura que va deixar la docència abans de començar a sortir amb la noia d'entre 16 i 17 anys i Liesa diu que és una història d'amor i afegeix que el seu únic error va ser no explicar res a la direcció del partit. L'excandidat a l'alcaldia de Figueres insisteix que, malgrat tot, no canviaria cap de les seves decisions.
0: Ara són 6:45 del matí.
5: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Els esports, el Mundial de Futbol entra en la seva fase decisiva. El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final després d'eliminar Sud-àfrica, Pedrol, amb un gol al minut 92.
6: Sí, el primer partit dels setzens de final va ser més avorrit que no pas distret, però el Canadà va complir amb els pronòstics. Ara bé, va haver de suar de valent per doblegar la selecció de Sud-àfrica. El proper rival del Canadà ara sortirà del partit que jugaran avui a les 3 de la matinada als Països Baixos i al Marroc. Abans, a les 7 de la tarda, el Brasil s'enfronta al Japó, mentre que 10:45 de la nit, Alemanya jugarà contra el Paraguai.
0: Per la seva banda, la selecció espanyola no juga fins dijous contra Àustria. La mitja mal podria jugar tot el partit per primera vegada en aquest Mundial. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, Damià López, bon dia.
7: Bon dia, Espanya afronta avui el seu penúltim dia a Chattanooga, la que ha estat la seva casa des que va començar el Mundial. L'equip espanyol s'entrena aquí, en aquesta ciutat, al sud de l'estat de Tennessee, avui dilluns i demà, i a continuació ja volarà cap a Los Angeles, on dijous s'enfrontarà a la selecció d'Àustria als setzens de final. En general, Espanya afronta amb bon ànim l'inici de les eliminatòries, però també amb alguns dubtes, els que deixa el joc de l'equip de Luis de la Fuente en el partit de divendres contra Uruguai. De cara al partit contra Àustria, Pau Cubarsí es mantindrà fixa a l'11, també Pedri, Lamine Yamal podria jugar els 90 minuts per primer cop en aquest Mundial, i a partir d'aquí de la Fuente haurà de decidir si li retorna la titularitat a Dani Olmo, que sempre que ha jugat ha respost. El partit es disputarà dijous al SoFi Stadium de Los Angeles a les 9 de la nit, hora catalana.
0: Fora del futbol, avui comença Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada de tennis.
6: Sí, però com va passar a Roland Garros, no hi serà Carlos Alcaraz, que continua lesionat. En canvi, sí que seran Jannik Sinner i Novak Djokovic, que parteixen com els favorits. En el quadre femení, el més destacat és el retorn de Serena Williams. La nord-americana té 44 anys i 7 títols de Wimbledon. Tornarà jugant individuals 4 anys després i reapareixerà demà contra la número 45 del món, Maya Joint.
0: En motor, hi ha hagut canvi de líder al Mundial de MotoGP. Jorge Martín ha avançat Marco Bezzecchi després de la caiguda del pilot italià i el Gran Premi dels Països Baixos.
6: Martín va acabar tercer per darrere d'Ayo Urra i de Raúl Fernández. Àlex Márquez va acabar cinquè malgrat sortir d'una lesió, mentre que Marc Márquez va ser setè i es manté, això sí, a 40 punts del líder. I en Fórmula 1, George Russell es cursa distàncies al Mundial després de guanyar el Gran Premi d'Àustria. El pilot britànic ha retallat 10 punts a Kimi Antonelli, per bé que el pilot italià en continua tenint 40 de marge. Per la seva banda, Fernando Alonso va acabar últim i doblat, i Carlos Sainz es va retirar per avaria.
0: I alguna cosa més?
6: Sí, en bàsquet, més de 2.500 persones van anar ahir al Nou Congost de Manresa per veure el retorn de la selecció catalana 3 anys després. L'equip de Jaume Ponsarnau va perdre de 2 punts contra la Gran Bretanya. En acabar, el seleccionador va reivindicar la possibilitat que Catalunya pugui jugar partits oficials algun dia o altre.
8: Som conscients que representem, i no ens excloent, representem a totes les sensibilitats, no? Però n'hi ha una que sense cap mena de dubte és la sensibilitat de que doncs, puguin tenir la selecció nostra, no?
6: Catalunya no va poder comptar amb diversos jugadors de renom perquè la Federació Espanyola no els va alliberar, per bé que van voler acompanyar l'equip ahir al Nou Congost.
9: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 6 i 49, els ordinadors reemplacen els mòbils i ja són la principal preocupació dels experts a les aules. Els especialistes apunten que amb la desaparició dels telèfons, els portàtils són la porta d'entrada a l'addicció a les pantalles. Metges i docents expliquen que la mitjana d'ús dels ordinadors a les aules supera amb escreix les 2 hores de pantalla al dia recomanades pels menors i per això demanen que la regulació dels telèfons s'estengui també a les pantalles.
3: Els experts expliquen que és positiu assolir un bon nivell de competència digital, però demanen no deixar de banda les tasques analògiques, que són bàsicament... que són bàsiques per l'escriptura i la lectura, però també per desenvolupar la creativitat i el pensament crític. Ho llegim avui a La Vanguardia, on el grup de salut de l'Associació Espanyola de Pediatria acusa el Departament d'Educació d'anar en contra de la salut dels adolescents.
0: Ara falten 10 minuts per les 7 del matí. A l'Orient Mitjà, l'acord de pau torna a penjar d'un fil. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units són un autèntic caos. Després d'un cap de setmana en què els dos bàndols s'han acusat mútuament d'haver violat l'alto al foc amb diversos bombardejos a l'estret d'Hormuz, a Bahrain i a Kuwait, aquesta matinada un funcionari nord-americà ha explicat a Europa Press que ja no hi haurà més atacs i que aviat tornaran les negociacions.
3: Aquest diplomàtic assegura que els vaixells podran moure's lliurement per Hormuz i que les ofensives d'aquests últims dies ja són història. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendran demà a Doha, a Qatar. Ho avançava el portal Axios, que assegura que els negociadors avançaran en el memoràndum d'entesa signat ara fa quasi 2 setmanes. Tot plegat, mentre aquest cap de setmana han continuat l'intercanvi d'atacs, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb més accions militars si continuen els atacs iranians i l'Iran ha avisat que les violacions de l'alto al foc acabaran en l'aturada de tots els processos diplomàtics.
0: Més enllà del que passa a l'Orient Mitjà, avui tenim un nou capítol judicial dins del cas Leire Díaz, amb la declaració de l'empresària que assegura haver portat 90.000 euros a la seu del PSOE. El jutge Pedraz ha citat Carmen Pano, que hauria donat aquests diners per ordres de Víctor de Aldama. La dona va assegurar davant la Guàrdia Civil que li van oferir diners perquè ho negués tot de dalt a baix davant del jutge i avui declara a partir de les 10 del matí en aquesta causa que investiga una operativa per frustrar causes judicials que afectaven el Partit Socialista. I a 9 minuts per les 7 us expliquem que un documental de Ràdio Televisió Espanyola explica que mai no s'ha imposat el castellà ni a Espanya ni tampoc a l'Amèrica del Sud. És el que va emetre ahir el nou capítol de la sèrie La gran aventura de la llengua espanyola, que és un recull de petits documentals que expliquen l'origen del castellà, com s'ha anat expandint. El presentador, Iñaki Gabilondo, va assegurar que el castellà mai no ha arraconat cap llengua.
10: Por muchas cédulas y órdenes reales que se emitieran, ni las lenguas peninsulares amenazaron al castellano, ni el castellano amenazó a las lenguas peninsulares ni a las americanas.
0: Un comentari que ha provocat que centenars de persones s'hagin indignat a les xarxes, que recorden que, per exemple, durant el franquisme es va arraconar el català. Més coses, el grup Fades ha hagut de cancel·lar un altre concert, ara al Masnou, al Maresme. La banda mallorquina havia d'actuar aquesta nit, però aleguen temes personals per haver-se fet enrere. La decisió arriba després que dissabte tornessin a haver-hi aldarulls a l'actuació que van fer a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Aquest cop, un grup d'adolescents va llançar globus d'aigua, tot i que no van arribar a impactar a l'escenari, sinó que van esclatar a les primeres fileres del públic. És el quart atac en els últims 11 concerts que han fet Fades. I encara un últim apunt, perquè si avui heu d'agafar el tren, sapigueu que hi ha vaga a Renfe, tot i que la convocatòria és d'un dels sindicats minoritaris, el sindicat ferroviari. La Generalitat ha fixat serveis mínims a Rodalies i regionals del 66% en hora punta i del 33% en hores vall. A l'alta velocitat i llarga distància només es garanteix el pas del 73% dels trens. Al web de Renfe es poden consultar els combois que poden quedar afectats per l'aturada. I ara sí, un últim apunt, perquè avui comença el Festival Grec. Barcelona es converteix en la capital del teatre amb els 50 anys del festival. En el proper mes hi haurà un centenar d'espectacles amb grans noms de l'escena internacional, directors com Calixto Vieito, l'austríaca Florentina Holzinger, l'italià Romeo Castellucci o l'actor brasiler i guanyador d'un Globus d'Or Wagner Moura. També coincidint amb el mig segle de vida del grec, el festival ha programat un espectacle dins la Sagrada Família. Sis minuts i mig i les 7.
11: 1.
12: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: Bonpreuesclat. Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
14: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Si em compro un caprici ara, m'estic traient un caprici per a quan estigui jubilat? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els plans de pensions que entenen com ets i com vols estalviar. Maximitza el teu estalvi per a la jubilació d'una manera senzilla i eficient. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
17: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
18: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
19: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
20: Si a tu t'agradaria fer fotografia com fan els professionals, mirant els temes aquests dels paràmetres, que si obertura, que si velocitat, que si no sé què, però no tens ni idea, hi ha una pàgina que pots entrar des del mòbil o des de l'ordinador que et farà les delícies i t'hi pots estar molta estona jugant amb aquests paràmetres i com quedaria la foto. La pàgina és dofsimulator.net. Aquí tindràs una foto d'una persona que tu pots canviar, un home, una dona, un nen, tu pots decidir a quina distància poses aquesta persona, i en una altra banda tens tots els paràmetres de les lents, de la distància, de l'enquadre, i en funció dels valors que toquis, d'obertura, de velocitat, d'enfocament i de distància, tot això, la foto sortirà d'una manera o d'una altra, amb el fons més desenfocat, amb el fons menys desenfocat, amb la persona més lluny, més a prop, només està en anglès, això sí. Però la pàgina es diu dofsimulator.net. Molt recomanable. Que potser no l'has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 3 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
21: En la Semana del Orgullo, la película Pillion es recomendable porque desafía los estereotipos y nos presenta, sin tapujos, una relación totalmente alejada de la norma. La historia, el líder buenorro de una banda de moteros y un chico introvertido que adoptará el papel de sumiso. Dicho así, queda muy frío. Y la película es de todo menos fría. Hay humor, deseo, ternura y la exploración sin complejos de los límites del consentimiento. Es a veces una comedia romántica que a menudo resulta incómoda. Es difícilmente clasificable y por eso resulta tan interesante. Ganador al mejor guion en Cannes, su gran baza son los dos protagonistas, Alexander Skarsgård y Harry Melling, que resultan creíbles en todo momento. Una película atrevida, sorprendente y desprejuiciada. Puedes encontrar Pillion en Movistar y Filmin.
0: Y al Dialing. Joan Ferrer, bon dia.
22: Bon dia, Víctor Cullell. El Guillem Estadella sempre troba els entrevistats més indicats.
23: Ens trobem ara mateix el que seria el mercat central d'aquí de Sabadell? Mm. Sí, aquí a tope amb alegria. Sí, sí, mira.
24: Home, és que...
23: Vostè, què tal? Tope o què? Com va la vida? A tope o no?
25: Ni que res, que estic sorda.
1: Pobre.
23: Anem a la primera persona que no tal. Bueno, solta amb alegria.
2: Lo dejamos ahí. Bendiciones y buenas noches.
22: El Mundo es veu que és el diari més servicial
1: els
22: de tots.
1: Els més progressistes no tenen de cap manera la impunitat del jutge en Víctor del Dama.
4: El Mundo obre la porta.
11: Al loro!
4: El Mundo obre la porta. A la porta. La portada amunt condemna unànime i implacable la corrupció que va arribar amb Sánchez.
22: També tenim la Marta Corredera, que fa les píndoles més enèrgiques.
24: La Mannschaft, de Julian Nagelsmann, avança els vuitens de final, però ho fa amb una ferida de l'orgull que ha de servir com a advertència. Alemanya és a vuitens, però el marge d'error se'ls ha acabat.
25: Gràcies, Marta. Bona nit.
26: Bueno, un whisky a dormir.
25: Un dia podríem fer el diàling així, també.
26: Vale.
25: Sí.
26: Quan vulguis.
25: Aquesta hora està bé.
26: Semblarem el coco.
22: Serem els teleñicos.
27: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Són les 7 del matí, bon dia Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra aquest dilluns. Dilluns 29 de juny del 2026. Comencem la setmana amb molts núvols, després d'una nit de molt mal dormir. Comencem la setmana per sobre dels 20 graus a bona part de Catalunya, atenció aquesta nit, i de 25 en punts de la costa i del prelitoral. A partir de mig matí esperem pluja, sobretot al centre i al nord de Catalunya, però més sol a la resta. La calorada també socarrima a la resta d'Europa. De fet, segons els càlculs de l'OMS, les altes temperatures haurien provocat més de 1.300 persones mortes arreu del continent. En plana internacional, continuem pendents de la recerca dels milers de desapareguts que va deixar el terratrèmol a Veneçuela de la setmana passada. De moment, les autoritats reconeixen 1.450 morts, però la ONU xifra el nombre de sepultats en més de 50.000. Els equips d'emergència treballen contra rellotge per revisar si els edificis que han quedat dempeus són prou segurs. Ara anirem cap a Caracas amb l'enviat especial de RAC1 Jordi Armenteres. A partir de les 9 també saludarem el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat a la zona 0, l'Oriol Corbella. Seran temps de tertúlia amb els habituals del dilluns. Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Quim Forn, Josep Martí i el Pere Mastre pitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem un cas horrible. A Sabadell han enviat a la presó els pares d'un nadó de només 3 mesos que haurien matat la criatura. La parella va portar el nen a l'hospital divendres perquè estava inconscient, però els metges van detectar símptomes de sacsejades violentes i van activar el protocol d'agressions. I a Barcelona, un cas terrible també, un home que esperava tranquil·lament amb el cotxe que el semàfor es posés verd al Poblenou, va morir ahir després que un conductor drogat i begut que s'escapava de la policia l'embestís. El fugitiu també ha mort. En plana política, Aliança Catalana a Figueres, el partit ha hagut d'apartar el seu candidat a l'alcaldia de la ciutat perquè manté una relació sentimental amb una noia de 16 anys. Ella assegura que és un amor sincer i compartit. Però el gran protagonista del cap de setmana políticament parlant és Alejandro Fernández, que dissabte va ser reelegit president del PP de Catalunya amb més del 95% dels vots. Avui, a partir de les 10, el futur del PP català ens l'explicarà aquí al món a RAC1. El Mundial de Futbol Canadà, primera selecció classificada pels vuitens de final després d'imposar-se a Sud-àfrica 1-0 amb un gol al minut 92. El pròxim rival del Canadà sortirà del partit d'aquesta pròxima matinada a les 3 hora catalana entre els Països Baixos i el Marroc. Avui també juguen en horari normal el Brasil-Japó, 7 de la tarda, i l'Alemanya-Paraguai, 9 del vespre. De tornada a Catalunya, males notícies pels oferts usuaris del tren. Avui un sindicat minoritari de Renfe convoca una vaga que obliga a decretar serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. I parlant de restes, les dels esports. En tenis, avui comença Wimbledon, amb la gran absència de Carlos Alcaraz, que continua lesionat. I en cultura, avui comença el Grec, que celebra el seu 50è aniversari amb més d'un centenar d'espectacles i grans noms de l'escena mundial. I el dia que a partir de 11:45 repassarem els festivals imprescindibles de l'estiu amb en Juli Guiu, president de Clippers i responsable de les nits d'Occident, l'Occident Summerfest o el Festival de Cap Roig, entre d'altres. El dia, això serà després, que parlem del Mundial de Futbol amb els habituals del dilluns, com són Santi Segurola, Joan Jopallàs, Miguel Rico, i també per parlar de l'èxit dels africans, dels clubs d'equips africans, Alberto Ediogo, comentarista de Zon. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: És que farem un especial. Farem un especial Thor.
2: Està dient que no.
0: Sí, especial Thor. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que a Veneçuela ja són 1.450 les víctimes mortals pels terratrèmols que la setmana passada van sacsejar el país, 17 de les quals són espanyoles. Pel que fa als desapareguts, el govern veneçolà no en concreta una xifra, però segons les Nacions Unides hi ha 50.000 persones que no se sap on són. Sí que està clara la xifra de ferits, en són més de 3.000. A mesura que passen les hores hi ha menys possibilitats de trobar algú en vida entre la runa dels edificis que van acabar fets miques. Tot i això, aquesta nit encara han pogut salvar una trentena de persones. El govern de Veneçuela diu que hi ha gairebé 800 edificis amb danys estructurals i els veneçolans denuncien falta de recursos.
0: Anem cap a Veneçuela, allà és negra nit i els equips d'emergència no poden treballar. Anem cap a Caracas amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Hola Jordi, bon dia.
3: Bon dia de nou, Jordi. Aquí hi ha 11 hores de foscor cada dia, per tant són 11 hores de pràcticament no poder fer res. La impotència és demanar serveis d'emergències i tot està col·lapsat. I aquesta és la queixa que es va repetint a tot arreu en un país on criticar el govern és buscar-se problemes.
4: Esos edificios se cayeron allá. Habían tres edificios y se desaparecieron dos. Aquí habían tres edificios y quedan estos dos por la mitad. Y aquí había ese solo.
3: ¿Y su casa?
4: Está ahí caída.
3: ¿Y qué le dicen?
4: Que nos van a dar la ayuda para darnos otra vivienda.
5: Y ahí todavía hay víctimas ahí adentro, tapiadas, y la situación de la familia está fea, pues todos estamos pasando una necesidad demasiado horrible que nunca la habíamos pasado, pues. Y los edificios que están caídos, muchos niños, muchas familias capacitadas que no llegaron las ayudas pronto, pero no, ahorita no tenemos ayuda. Están empezando a llegar, pues. Con el favor de Dios, bueno, necesitamos todo eso hasta ahorita para ver si nos podemos estar más estables.
3: L'altra mala notícia, que pràcticament no se senten ambulàncies, i això és sinònim de la poca atenció de ferits. El tancament informatiu del govern inclou que ni tan sols s'informa de supervivents que se'ls ha trobat en vida.
0: Avui a les 9 trepitjarem la zona 0 dels terratrèmols a l'estat de la Guaira amb Oriol Corbella, que és el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat que s'han desplaçat fins a Veneçuela. De tornada aquí a Catalunya després d'una nit infernal, avui sembla que afluixa.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Afluixa la calor, que vol
7: dir?
0: Sí,
7: a veure, depèn de les zones. A les comarques, sobretot del centre i del nord de Catalunya, és on baixarà més la temperatura, perquè s'esperen xàfecs. De fet, ara mateix hi ha algun ruixat cap al Pallars Sobirà, que hi ha gotes també cap a les Terres de l'Ebre, però serà sobretot a partir de mig matí, quan es formaran aquests xàfecs al Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral i Catalunya Central, i en aquestes zones doncs les temperatures quedaran més frenades que ahir. En canvi, puja una mica la temperatura a la Costa Brava i també a la Costa Daurada. Però, com deies, ha sigut una nit de molt mal dormir, hem tingut força núvols i això ha mantingut les temperatures més altes, per exemple, entre els 24 i els 27 graus ara mateix a Barcelona, amb una nit que no ha baixat la temperatura dels 27 graus a l'estació situada al Raval, 24 graus a Tarragona, tenim 21 graus a Lleida, 22 a Girona, 25 a Amposta i 27 a Badalona. Nit tòrrida també a Badalona, on la temperatura no ha baixat dels 26 graus. Per tant, paciència amb aquesta calor. Pinta que demà puja una mica de temperatura en aquests indrets on avui baixarà pels ruixats. Es manté dimecres i dijous sí que podria baixar una miqueta més i normalitzar-se, però després tornaria a pujar a finals de setmana. I demà i dimecres, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i entre Girona i Barcelona.
0: Escolta'm una cosa.
7: Sí.
0: Què, no veus res allò que diguis?
7: Una gran baixada no, sí que dijous respirarem una mica millor, perquè baixen les temperatures un parell o tres de graus a tot arreu, però després tornaria a pujar de cara a divendres i al cap de setmana. I de moment no es veu cap baixada per sota del que tocaria, no es veu en cap moment.
0: Oh, vale.
8: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I a tot això, un jutjat de Sabadell investiga els pares d'un nadó de només 3 mesos per presumptes maltractaments després que el seu fill morís divendres a l'Hospital Partaulí.
2: Va ser només 48 hores després de ser reanimat per efectius del Servei d'Emergències Mèdiques al domicili familiar. Ho ha avançat la periodista Anna Ponsí. Els pares de la criatura van ser detinguts el mateix divendres i van ingressar ahir a la presó, fins que s'aclareixi almenys la seva possible vinculació amb els fets. La parella va trucar el dia de Sant Joan al 112 per alertar que el nadó no respirava. Sanitaris del SEM van anar al domicili familiar i van aconseguir, com dèiem, reanimar-lo, tot i que el van traslladar a l'hospital on va acabar morint. De moment es desconeix la gravetat i la naturalesa de les ferides que presentava la criatura, però fonts pròximes a la investigació apunten que els metges que el van atendre van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament, i aleshores es van activar els protocols de la Generalitat. Ara els metges investiguen si les lesions van ser reiterades i revisaran l'atenció sanitària que va rebre el bebè quan havia anat al CAP per altres problemes. Ho ha explicat la directora general de Regulació i Ordenació Sanitària, Clara Pareja, a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Hem de requerir aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
2: La mort d'aquest nadó de 3 mesos s'ha sabut quan encara s'investiga el cas de la criatura presumptament maltractada pels seus pares al març. La causa està oberta per maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.
0: Això té el nen aquest horroritzat, però és que hi ha una altra cosa que també té tan horroritzat, que és la mort d'aquest home a Barcelona ahir, que estava tranquil·lament al seu cotxe esperant que el semàfor es posés en verd, i de cop i volta un conductor drogat i begut que fugia de la policia va agafar en contradirecció i va embestir el vehicle d'aquest home i el va acabar matant.
2: Sí, a sobre conduïa, com deies, contradirecció i també va morir quan hi va haver aquest impacte entre els dos vehicles. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, RAC1, va passar ahir a la zona de Diagonal Mar quan una patrulla va intentar aturar un cotxe amb matrícula francesa. El conductor va fugir a gran velocitat i a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià va acabar xocant frontalment contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Els dos cotxes van quedar destrossats i un d'ells fins i tot va volcar. Amb aquestes dues morts ja són 8 les persones que han perdut la vida aquest any en accidents de trànsit a Barcelona.
0: I a Pamplona, un altre accident al centre de la ciutat ha acabat en tragèdia, una persona mort després que un camió d'escombraries hagi perdut el control.
2: Sí, el vehicle va atropellar diverses persones, tot apunta que per un error amb els frens, però de moment només hi ha una víctima mortal i 4 de ferides. 2 d'elles han estat molt greu. Ha passat en un carrer del centre de la ciutat i ara la policia està investigant les causes d'aquest accident.
0: I de la crònica política, Aliança Catalana ha fulminat el seu candidat a l'alcaldia de Figueres.
2: Sí, el partit ha obert un expedient intern a Arnau Liesa amb l'objectiu d'expulsar-lo. La mesura s'ha pres quan la direcció ha tingut coneixement d'una situació personal que asseguren no havia estat comunicada prèviament i que consideren incompatible amb els seus principis fundacionals. De fet, Liesa té 30 anys i manté una relació sentimental amb una noia menor d'edat. Ell es defensa i en un comunicat explica que es tracta d'un amor sincer i compartit per tots dos. Quan va començar la relació, va deixar la feina i diu que el seu únic error ha estat no dir-ne res al partit.
0: Són les 7 i 12 minuts en futbol. Canadà, primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial.
10: L'equip nord-americà va guanyar 1-0 Sud-àfrica amb un gol al minut 92. El primer partit dels setens de final va ser avorrit, però el Canadà va complir amb els pronòstics. Ara bé, va haver de suar de valent per doblegar la selecció de Sud-àfrica. Finalment se'n va sortir amb un gol de Stephen Eustaquio quan semblava que el partit es decidiria a la pròrroga. La resiliència de Sud-àfrica és una bona prova del gran paper dels equips africans en aquest Mundial. En queden 8 de 10 en competició i només Tunísia es va quedar fora dels setens de final. Això suposa un rècord pel futbol africà.
0: Sí, sí, o sigui, eren 8 de 10, ara seran 7 de 10.
10: No, eh? no, eren 9 de 10 i ara, després de l'eliminació de Sud-àfrica, en queden 8 de 10.
0: Doncs és molt bèstia, perquè vol dir que més del 30% dels equips que queden en aquest Mundial són africans. Són africans. I això segurament té a veure, primer, que els equips són molt més físics, i després un altre, que Europa, els equips europeus estan justets, però el tema físic, tants partits, és que jo comptava amb uns amics, és que comptava amb els partits que s'estan jugant entre el Mundialet de Clubs que va jugar el Madrid l'any passat, te'n recordes?
10: Sí, no sé,
0: allò,
10: sí. No sé, el Mundial de Clubs, sí.
0: Mundial de Clubs, més suma-li els partits de Lliga, suma-li la Copa, suma-li la Champions, i aquí, mentrestant, el Infantino va fotent, la FIFA va fotent, i no hi ha, de debò, és al·lucinant, no hi ha ningú que li estossegui, que li digui, escolta, una cosa, freni que ens acabarem tots els jugadors fixats, ja Nico Williams ja lesionat,
10: sí.
0: I clar, la por que tens és que aviam ja Rafinha està lesionat, sí. Veurem com van tornant, veurem, perquè això encara acaba de començar, com aquell que diu.
10: Sí, dit això, el proper rival del Canadà sortirà del partit que jugaran avui a les 3 de la matinada als Països Baixos i al Marroc. Abans, a les 7 de la tarda, el Brasil s'enfrontarà al Japó, mentre que a 2:15 de la nit Alemanya jugarà contra el Paraguai. Per la seva banda, la selecció espanyola no juga fins dijous contra Àustria. Lamine Yamal podria jugar ja tot el partit per primera vegada en aquest Mundial. En canvi, com deies, Nico Williams està descartat.
0: I era Aipina.
10: I era Aipina,
0: sí. I, per cert, una cosa, deixa't dir, que és que el partit pròxim del Canadà Canadà té 6 dies de festa ara.
10: Sí.
0: 6 dies, és una barbaritat. Més enllà del Mundial, atenció a l'alerta dels pediatres i professors. Diuen que fer servir ordinadors a les escoles és la porta d'entrada a les addiccions a les pantalles.
2: Sí, els portàtils reemplacen els mòbils i ja són la principal preocupació dels experts a les aules. Tot i que el Departament d'Educació defensa que els ordinadors s'utilitzen de manera puntual, els experts no veuen de la mateixa manera. Llegim a La Vanguardia que denuncien que només amb l'ús dels portàtils a classe, els menors ja superen les 2 hores recomanades davant d'una pantalla. Per això, després de l'èxit de la prohibició dels mòbils a les les aules, ara demanen que la regulació s'estengui a altres pantalles com els ordinadors.
0: I, per cert, que 8 esglésies de Barcelona han denunciat que han patit diversos robatoris els últims 6 mesos.
2: Sí, llegim al periòdico que des del gener fins a mitjans d'aquest mes de juny els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 8 robatoris amb força en centres religiosos de la ciutat. L'any passat, de fet, en total n'hi va haver 15. Els lladres s'emporten part de les almoines en metàl·lic que estan guardades a la rectoria, però també pispen objectes de metalls nobles, com la plata o el coure, que després venen o a Wallapop o a mercats de carrer.
0: I a Sòria, la policia ha detingut Domenico Pagliagnati, un dels noms històrics de la màfia italiana.
2: I considerat un dels màxims responsables de l'organització criminal originària de Calàbria. La resta es va produir divendres, segons ha avançat el diari de Valladolid, i l'home, d'uns 65 anys, tenia una ordre europea de detenció per diversos delictes, entre ells tràfic de drogues, delictes contra les persones i blanqueig de capitals. La seva captura suposa un cop molt dur contra una de les màfies més poderoses de tota Europa.
0: I el grup Fades ha hagut de cancel·lar un altre concert al Masnou, al Maresme.
2: La banda mallorquina havia d'actuar aquesta nit, però al·leguen temes personals per haver-se fet enrere. Però la decisió arriba just després que dissabte tornessin a haver-hi aldarulls a l'actuació que van fer a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Aquest cop, un grup d'adolescents va llançar globus d'aigua, tot i que no van arribar a impactar l'escenari, sinó que van esclatar les primeres fileres del públic. És el quart atac en els últims 11 concerts de Fades.
0: Una cosa que és... Aquest grup d'adolescents que va llançar globus d'aigua, que sembla que sigui la moda, la gent no n'ha de dir res, no els ha d'agafar, no els hi ha... Que saps què vull dir?
2: Sí, sí, el públic.
0: El públic, és a dir, escolta, què són, 3 o 4? Què? A la policia local? Punt? No, és que no ho sé. Bueno, avui a vegades Renfe no, però sí. Un sindicat minoritari, no em sembla?
2: Sí, és un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari, però la Generalitat per curar-se en salut ha fixat serveis mínims a Rodalies i també a regionals. Són del 66% en hora punta i del 33% en hores vall. A l'alta velocitat i la llarga distància només es garanteix el pas del 73% dels trens. Al web de Renfe es poden consultar els combois que poden quedar afectats per aquesta aturada.
0: I avui comença el Festival Grec.
2: Sí, Barcelona es converteix en la capital del teatre amb els 50 anys del festival. És el proper, en el proper mes hi haurà un centenar d'espectacles amb grans noms de l'escena internacional, com ara Calixto Vieito, l'austríaca Florentina Holzinger, l'italià Romeo Castellucci o bé l'actor brasiler guanyador d'un Globus d'Or, Wagner Moura. També coincidint amb el mig segle de vida del grec, el festival ha programat un espectacle dins la Sagrada Família. Que passen coses a la Sagrada Família.
0: Sí, bueno, dijous hi ha la presentació de la Grande Parc, la sortida de la presentació dels equips, que dijous, entre la presentació dels equips, actua mica als Jardins de Pedralbes. No sé si Van Morrison també actua aquell dia, i a més juga a les 9 Espanya-Àustria. O sigui que, Déu-n'hi-do, el dijous. I parlant de música, aquesta nit ha començat el Bars Festival amb el concert de Beat.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
4: Jo que ve.
5: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6: 7 i 19.
7: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
4: Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs, arrenquem la jornada a hores d'ara amb un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, on s'obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, si parlem de retencions habituals a hores d'ara, tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, també de retruc afectació a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès també hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C-58 des de Sabadell i també 1 quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès. A la AP-7, congestió en sentit sud en direcció Tarragona, al terme de la Roca del Vallès, a Montornès i també en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat també tenim una entrada encara amb congestió intermitent per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
9: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
4: 21. El diàleg, què és? Ja tens la coca de la pastisseria...
11: Sí. Ara no l'obriré, eh?
4: Moment, digues el nom, perquè t'he fet una centrada, perquè rematis.
11: És la pastisseria Poi, de Reus, una de les millors pastisseries de Reus. Que per cert hi va treballar la meva mare.
12: Home.
4: Ah, mira, èpala!
11: Sí, boníssim. Sí, sí, això no els hi vaig explicar.
4: Que ens ha portat unes coques.
13: Ah, són boníssimes, eh? D'aquelles...
11: De cireres.
13: Bueno, prou. De Reus.
4: Prou que...
11: Ara em portaré, home.
4: Vinga, va, plante.
11: Avui també entrevistarem Alejandro Fernández, ara que ha estat reelegit president del Partit Popular a Catalunya. Per això recuperem aquest tall on li preguntaves i repreguntaves si Quim Torra era el president de la Generalitat.
14: Per nosaltres, formalment ja no hauria de ser president de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la nostra visió.
4: Per tant, per vostè, Torra és president de la Generalitat?
14: No hauria de ser, però jo demà li faré una pregunta perquè no s'ha pronunciat
4: un tribunal. Una cosa que no hauria de ser. La pregunta és, ho és per Alejandro Fernández?
14: En la situació actual ho haurà de determinar un jutjat.
4: No, però ara, avui ho és, ara, en aquest moment?
14: Per nosaltres no, però ho haurà de determinar un jutjat, li accepto.
4: Li costa dir que president de la Generalitat en aquest moment és Quim Torra, no? Per al PP de català, per Alejandro Fernández, Quim Torra avui és president de la Generalitat?
14: No ho hauria de ser.
4: D'acord, no hauria de ser, per tant ho és.
14: No ho hauria de ser.
4: Per tant ho és.
14: Això ho diu vostè, no jo. Jo he dit no ho hauria de ser. Per tant, podem estar tot el matí així, però crec que perdríem audiència.
15: Muy bien, muy bien. Este hombre merece un premio, eh?
11: Jo crec que l'han reescollit per pesat. Tot que és de Tarragona.
4: Ah, Miquel, ja està, ha sortit aquí. Tarragona... Segur que li la cara quan vingui.
11: No tenen coca de cirera, Tarragona.
4: 7 i 22, ai, Déu.
11: I si en tenen, cuida de bo.
5: RAC 1.
16: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
17: Doncs millor.
18: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
19: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
20: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà.

0: Temps i diners.
1: Troba el teu lloc amb Barclic.
2: Estic venent casa meva i no me'n surto.
3: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
4: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
5: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
6: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
7: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
8: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
10: I si aquest estiu comencés abans? Cambussa't a les nostres 13 piscines, relaxa't als 13 solàriums i descobreix tot el que t'espera per viure un estiu top. Apunta't ara al web dir.cat amb inscripció 0 euros i aconsegueix 2 mesos d'armariet i 1 mes de tovallola. Consulta condicions. L'estiu es viu al dir.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
13: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
12: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
14: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
16: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
17: I som tots.
15: Més fàcil.
18: Més directe.
15: Més intuïtiu.
14: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
19: 7 i 27.
14: Cada dia, una idea.
19: Veiem què li passa pel cap avui al Xavi Puig.
20: Fernando Alonso, matemàticament, encara pot ser campió del món.
21: El Biges, que se celebra del 3 al 5 de juliol a Vilafranca del Penedès, t'ofereix aquest espai.
19: La proposta d'avui del Pep Prieto.
22: Ara que tots són noves versions i seqüeles, fa goig trobar-se un remake que mira els ulls de l'original. The Agency, adaptació nord-americana de la francesa Oficina d'Infiltrats, segueix una espia que abandona la seva vida fictícia i torna a la central de Londres. Allà compagina unes missions molt complexes amb una relació sentimental que no hauria de mantenir. El gran mèrit d'aquesta sèrie és que enganxa molt amb les seves intrigues geopolítiques, però es mostra igual de tensa i convincent quan parla de la intimitat dels personatges. En aquest sentit, la segona temporada, que s'acaba d'estrenar, és fins i tot millor que la primera. Trobareu The Agency a Sky Showtime.
21: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
0: Santibal, més bon dia.
17: Molt bon dia, tinguem Catalunya. Un fals guia de museu va conduir grups sencers explicant històries dels quadres i els seus pintors completament inventades, incloent anècdotes que mai no van existir. A mi, què voleu que us digui? El noi em causa molta tendresa. El Spotify d'avui és Pictures of You, dels The Cure.

0: Són 7:45 del matí, bon dia a Catalunya i benvinguts al món pels que us acabeu de llevar. Sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia, que el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha deixat 1.450 morts, segons l'ONU, i a més de 50.000 desapareguts. Quatre dies després, les possibilitats de trobar supervivents són molt escasses.
2: L'Organització Mundial de la Salut atribueix més de 1.300 morts a tota Europa per l'onada de calor de l'última setmana. Les altes temperatures han trencat rècords a Alemanya, a Àustria i a França, on hi ha hagut més de 1.000 morts.
1: Els Mossos han detingut els pares d'un nadó de 3 mesos que hauria mort a causa del maltractament de la parella. Ha passat a Sabadell. Ara la policia investiga si tots dos van accedir-se la criatura de forma reiterada.
2: I a Barcelona ha mort un home que esperava dins el seu cotxe que el semàfor es posés verd. Un conductor drogat que fugia de la policia circulant contra direcció va xocar contra el vehicle de la víctima i han mort tots dos.
1: Aliança Catalana ha apartat el candidat del partit a l'alcaldia de Figueres, Arnau Liesa. La direcció desconeixia que l'home de 30 anys manté una relació amb una noia menor d'edat.
2: I pediatres i professors demanen retirar els ordinadors de les escoles. Alguns especialistes expliquen a La Vanguardia que, tot i que estigui prohibit fer servir mòbils, els portàtils són la porta d'entrada per tornar-se addicte a les pantalles.
3: Els esports del Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de guanyar 1-0 Sud-àfrica. Avui a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, a les 9 Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. I avui comença Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada de tennis. No hi serà Carlos Alcaraz, que continua lesionat. En canvi, sí que hi seran Jannik Sinner, Novak Djokovic i Serena Williams, que reapareix en individuals 4 anys després.
0: I el temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usser, bon dia.
5: Bon dia. Avui baixen les temperatures diurnes en punts del centre i del nord del país, on s'esperen alguns ruixats. De fet, ara mateix hi ha algun xafa cap a la Cerdanya, el Ripollès i també el Pallars Sobirà, que a mesura que avanci la jornada aniran a més. Afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral i també de la Catalunya central, i en aquestes zones és on baixaran les temperatures. En canvi, a la resta es mantindran semblants a les d'ahir o fins i tot una mica més altes a la Costa Brava i també a la Costa Daurada. I ara mateix entre 24 i 27 graus a Barcelona, 24 també a Tarragona, 21 a Lleida, 22 a Girona i 23 a Banyoles.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui hi ha un semàfor vermell amb qualitat desfavorable a Manresa i groc amb qualitat regular al Montsec i a la Sénia.
9: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora rentadora.
11: Din, din, din.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai, mai, mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
9: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
4: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui destacant aquest accident de la GI-652 a l'altura de Pals, que encara obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa, provocant 2,5 quilòmetres d'afectacions. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat, amb congestió de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també hi ha retencions intermitents en direcció a la capital catalana per la C-58 des de Sabadell, la C-17 a Parets del Vallès i també arreu de la AP-7, amb cues en sentit Tarragona, des de la Roca del Vallès fins a Barberà del Vallès, en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb congestió per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
15: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
16: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
15: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
16: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
15: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
16: RomaAutoNissan.com.
0: El món a RAC 1 amb Jordi Basté. I a les 7:34, com cada dia, obrim el diari del món a RAC1.
17: Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marxa, que és bon dia.
18: Bon dia.
17: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
17: Martí Esteban, bon dia.
18: Bon dia.
17: La devastació dels terratrèmols a Veneçuela és un dia més el gran tema del dia avui a tots els diaris. Allà tots els mitjans són pessimistes amb la reconstrucció del país i carreguen amb molta duresa amb el chavisme.
18: Sí, el Nacional, a l'editorial, admet que la política no ha causat els sismes, però sosté que ara és l'única esperança de recuperar-se de la tragèdia. Tot i això, no confia gens en el paper d'un govern, diu, il·legítim i incapaç, que ha segrestat una nació i que mai s'ha dedicat a governar. Per això, mentre després d'una catàstrofe natural, què podem esperar ara d'un executiu sense recursos, lideratge, ni tampoc la disposició humana per empatitzar amb el dolor del poble?
19: El Digital Efecto Cocuyo també és molt dur amb el chavisme. Diu, la destrucció de Veneçuela és conseqüència de Chávez i de Maduro, però també del fracàs d'una oposició incapaç d'arribar a acords. I afegeix, al país hi ha una crisi de civilització. Hem perdut simultàniament institucions, confiança, capital humà i la capacitat de construir un futur compartit.
20: I al diari Tal Qual tenen un fort desplegament a les diferents ciutats afectades pel terratrèmol i parlen d'enderrocaments, de desallotjaments i de fallades elèctriques. També segueixen la vida de persones que s'han quedat sense casa i que ara resisteixen entre carpes i matalassos a les voreres de la ciutat i finalment fan una guia per saber si un edifici és segur.
17: Però a casa nostra els diaris també van plens d'aquest terratrèmol. Fem un cop d'ull en què es fixen.
18: A La Vanguardia llegim la profunda fractura de Veneçuela. El diari assegura que el país es troba entre la solidaritat ciutadana i la lentitud de la maquinària de l'Estat, que paralitza l'ajuda. I deixa clar que 100 hores després del terratrèmol les possibilitats de trobar supervivents han caigut en picat.
19: A l'ABC, Carina Sainz es posa les mans al cap per la militarització de la zona zero dels terratrèmols. Diu que eternitza l'ajuda en un moment en què la rapidesa és fonamental. Però aquesta no és l'única decisió que crítica de la gestió que n'està fent el chavisme. Afegeix, s'estan intimidant periodistes i s'aturen tasques de rescat perquè passin els polítics. La desesperació i l'afartament de les víctimes són molt més grans que la por.
20: I al Mundo, Federico Jiménez Los Santos és molt dur amb el règim i amb la gestió de la tragèdia. Escriu, ni l'exèrcit, ni la policia, ni les milícies, ni tots els cossos que diuen tenir al servei del poble l'estan servint. Però fa un pas més i assegura, s'estan aprofitant de la desgràcia per saquejar la ciutadania i quedar-se amb tota l'ajuda internacional.
17: Però més enllà del terrible terratrèmol de Veneçuela, avui als diaris hi ha diversos articulistes que estan tips d'aquesta calorada que fa dies arrasa tota Europa.
18: Sí, el diari ABC exclama la calor no doni treva i posi en alerta bona part d'un continent poc acostumat a temperatures extremes. Assegura que Europa s'està coent a foc lent i destaca la següent dada. L'onada de calor ha deixat 1.300 morts a tot el continent i alerta. I l'estiu només acaba de començar. Encara queden juliol i agost.
19: I a la raó, Susana Díaz també està molt preocupada per aquesta calorada. Afirma que Europa és la zona que més s'està escalfant i això ens obliga a enfrontar-nos a una nova realitat, diu. Recorda que aquestes altes temperatures afecten la salut, la productivitat i la capacitat energètica. Per això, alerta, no prendre mesures suposa mort i desolació. Cal que els governs treballin en la prevenció i millorin els protocols d'atenció immediata.
17: Són les 7:38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
21: Hola, bon dia. Aquest cap de setmana Barcelona ha vibrat com mai amb el Bars Festival al Poble Espanyol. I el millor de tot, que no ho ha fet... Això només fa que començar. Ara sí. Fins al 25 d'abril. Fins al 25 de juliol, oi? Per
17: Carai,
21: favor, com
17: estic? És llarg.
21: Fins al 25 de juliol, rock, pop i tota la diversitat de gèneres musicals convertiran el Poble Espanyol en el centre de la cultura viva d'aquest estiu. L'Axan Busto, Joan Dausam, Xinova, ZZ Top, God Save the Queen, McClan i molts més en concert. Que no t'ho expliquin, vine a viure-ho, perquè l'estiu de Barcelona és viu al Bars Festival. Entrades encara disponibles a bars.cat.
17: 22 minuts i les 8.
22: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
23: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
22: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
24: Gràcies.
25: Per què, mama?
24: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
25: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
26: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
27: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11.
1: Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
28: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
29: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
30: La gent està amb ganes de mar, relax...
29: Segueixen les costes rebaixes?
30: Sí, però cal afanyar-se!
29: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
31: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
0: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
17: 18 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevistarà aquest matí el Xuxu?
18: Aquest matí a la gent que no vol gossos a les platges si llegeixen l'article de Xevi Sala que escriu avui al Punt Avui. Es titula El gos mereix platja i argumenta que igual que els humans, els gossos són feliços fent passar la calor i trencant la rutina xipollejant el riu o capbussant-se al mar. Per això lamenta que hi ha poquíssimes platges per quissos, que són massa petites i que sempre són mal rebudes pels rondinaires que no podem veure aquests animals ni en pintura.
17: La pel·lícula sobre Michael Jackson ja és la biografia més taquillera de la història.
32: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: Amb la taquilla d'aquest cap de setmana, Michael ha arribat als 858 milions d'euros recaptats a tot el món, superant en 2 milions la que fins ara era la pel·lícula biogràfica més taquillera, Oppenheimer. Michael, dirigida per Antoine Fuqua, ja havia registrat un altre rècord, el de la pel·lícula musical més taquillera de la història, superant Bohemian Rhapsody. La pel·lícula sobre Michael Jackson ha batut rècords malgrat les crítiques, que va generar la decisió de no incloure les acusacions d'abús sexual infantil que es van presentar contra el cantant quan ja era una estrella. Ho hem llegit a Variety i a The Hollywood Reporter.
33: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es/promo Catalunya.
17: Carles Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
17: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
4: Que la cervesa és la millor beguda per combatre la calor. Amb les temperatures extremes corre la idea que beure cervesa és l'ideal per refrescar-se i fer passar la set, però res més lluny de la realitat. Segons els experts, l'alcohol no només no combat la calor, sinó que és perillós. Ens fa anar més al lavabo, redueix la capacitat de suar, eleva la temperatura del cos i ens deshidrata. Ho llegim a Infoveritas.
17: Mònica Usart, bon dia.
9: Bon dia.
17: El canvi climàtic provoca el retrocés d'una de les glaceres més importants de l'Antàrtida.
9: Sí, segons un estudi fet per investigadors britànics, el retrocés de la glacera de Pine Island ha augmentat entre un 18 i un 20% des de l'any 1940. Aquesta zona drena una gran part de gel cap a l'Antàrtida Occidental i és una de les principals responsables de la pujada del nivell del mar al món.
17: Augmenten les malalties provocades per paparres als Estats Units.
10: Sí, tot i que la malaltia més habitual que transmeten és la de Lyme, ara hi ha certa preocupació pel virus Powassan, que pot causar encefalitis, que és la inflamació del cervell, o meningitis, que és la inflamació dels teixits que l'envolten. Doncs bé, els casos notificats han passat del 7 al 2015 al 76 l'any passat, n'informa el Washington Post.
17: I per què es barallen ara dues universitats?
4: Pel mètode Taylor Swift. En una de les seves gires, la cantant tocava un piano cobert de molsa. Una professora de botànica de la Universitat Federal de Rio Grande do Norte de Brasil ho va aprofitar per explicar als seus alumnes els briòfits, que són les plantes que s'adhereixen a les superfícies. La professora brasilera es va endur una sorpresa quan, mentre buscava el seu mètode per internet, va descobrir que també l'usaven a la Universitat Espanyola Miguel Hernández. Ara les dues universitats estan en peu de guerra acusant-se de plagi mútuament. Ho llegim al País.
17: I qui ha deixat xops els llençols aquesta setmana a París?
19: Una parella que en l'última setmana ha mantingut relacions sexuals cada dia. Són la Salomé i el Robin i en una entrevista al diari Le Parisien expliquen com s'ho han fet per estar tan actius en plena onada de calor. El seu secret és fer pauses d'hidratació com el futbol.
17: Bueno, els de futbol són més de publicitat que no per hidratació. Apple i Microsoft anuncien pujades de preus en diversos productes.
32: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
10: L'augment afectarà articles tecnològics tan populars com els iPads, els MacBook i les Xbox. Els productes d'Apple costaran entre un 20 i un 30% més, però això no inclourà els iPhone, ni els Apple Watch ni els AirPods. I en el cas de la consola de Microsoft, l'increment serà d'entre 100 i 150 dòlars. Ho explica el 5 dies.
11: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
12: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
13: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
17: Anem a les xarxes.
32: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
17: Amb el Guillem Tarrés, bon dia.
14: Bon dia. Aquests dies m'he fet molt amic de Pablo, un madrileny que viu a París. Pablo és una persona que sembla d'una altra època. No té xarxes, va amb un mòbil antic i sempre porta un llibre a sobre. Pablo podria anar a cavall per París i no em sorprendria. El fet és que a Pablo li encanta fer plans i entre el seu grup d'amics a París és ell qui porta la batuta. Sense TikToks ni Instagrams sap exactament quins són els bars on s'ha d'anar, a quins districtes hi ha ambient per les nits i quins són els nous restaurants interessants. Pablo coneix la gent i coneix els carrers i no necessita un reel per saber quina és la bodega de vins que està de moda. De fet, quan els seus bars arriben a TikTok, ell ja fa temps que n'ha trobat uns altres. París és molt millor amb gent com Pablo i nosaltres l'hem de protegir i no deixar que mai ningú li expliqui què és TikTok.
32: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
17: Obrim les pàgines d'esports.
15: Albert Sant Pedrol, Boi. Bon dia. Motor,
16: bon dia.
15: La mobilitat sostenible us ofereix aquest espai.
17: L'eliminació de Corea del Sud al Mundial s'ha convertit en una qüestió d'estat.
16: El president del país, Lee Jae-myung, que ha demanat una investigació oficial després de quedar eliminat tot just començar. El dirigent atribueix l'eliminació al favoritisme en els nomenaments, diu, de l'equip tècnic i en especial de la tria del seleccionador, renovat el 2024. El cap d'estat l'ha qualificat d'incompetent i ha anat més enllà. Ha sol·licitat al Ministeri de Cultura, Esports i Turisme que investigui a fons les circumstàncies exactes d'aquest fiasco al Mundial. Ho llegim a La Vanguardia.
17: i qui tampoc ha paït gens bé l'eliminació de la seva selecció és l'Uruguai.
16: La federació va cancel·lar el vol xàrter de tornada a Montevideo dels jugadors com a càstig pel fracàs mundialista. Els futbolistes van haver-se de buscar la vida per tornar i van agafar vols comercials. La història s'ha fet viral fins al punt que la federació s'ha hagut de defensar. Ha atribuït la decisió al fet que els futbolistes viuen en països diferents i que el més ràpid i eficient era que tornessin del Mundial amb vols comercials. Se'n fan ressò diversos mitjans.
1: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
2: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
17: Jordi Saumell, bon dia tingui.
3: Bon dia. Els bombers de Califòrnia han hagut de rescatar un campista a qui li van caure les ulleres de sol al lavabo. L'home va intentar recuperar-les i va acabar caient al dipòsit d'aigües residuals. Va estar-se allà amb els residus fins a les orelles durant 15 minuts.
17: I en Gessalmó aquest matí?
3: A la BBC, on Madonna ha confessat que durant un temps va estar gelosa de Kylie Minogue. En una entrevista al programa de Graham Norton per promocionar el seu nou disc, Madonna ha explicat que el motiu no era musical, sinó que veia que mai seria tan maca com Minogue. Madonna també sospita que el seu exmarit, el cineasta Guy Ritchie, estava enamorat de Kylie.
17: I avui, que Sant Pere i Sant Pau, és l'aniversari de...
3: El xef Jordi Cruz, que fa 48
17: també,
3: anys.
17: No? Clar.
3: Això, el xef Jordi Cruz, que fa 48 anys, l'escriptor Joan Lluís Lluís, Junil a les Terres dels Bàrbars, una cançó de pluja que fa 63 anys, i l'advocat i president del Barça, Joan Laporta, en fa 64.
17: Doncs per molts anys el president del Barça, que fa avui 64 anys. I en quina contraportada... Ah, espera't, no, encara no.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
6: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
17: I en quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Carles?
4: La de La Vanguardia, que parla amb l'economista Sonali Derani Yagala. Aquesta singalesa és experta en la recuperació econòmica de territoris que han viscut desastres com el que ara afecta a Venezuela. Derani Yagala, però, va començar a dedicar-hi la vida en perdre la família al tsunami del 2004. Diu, tot el meu món se'l van passar una onada gegantina.
7: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
8: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
17: 8 i les 8.
21: Tens entre 18 i 30 anys? Torna el Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
22: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a secretaría de la facultad. Nos vamos, ya me dices.
23: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
24: Quan menys tu esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
25: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
9: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
28: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
17: 4 minuts i les 8. I a aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, la Sagrada Enganxada.
29: Les 6 torres centrals de la Sagrada Família s'han construït amb 24 tones d'un adhesiu especial, el Loctite EA9497, creat per unir la pedra i l'acer dels seus 826 panells. Aquest sistema ha permès fabricar els mòduls a la pedrera i accelerar les obres fins a 10 vegades respecte als mètodes tradicionals. El Loctite es veu que suporta la humitat, els canvis de temperatura, les vibracions i càrregues extraordinàries sense perdre resistència. I a casa hem tingut una gran alegria en saber-ho, perquè quan va aparèixer el Loctite a casa nostra fa moltes dècades, el meu pare va començar a resoldre tots els problemes logístics amb una miqueta de Loctite i ja ho tindrem. I clar, nosaltres ens en fotíem. Quina manera tan vulgar de solucionar-ho tot. Però, passats els anys i la bellesa, el temps i els enginyers li han acabat donant la raó.
17: I a 3 minuts per les 8...
30: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
17: Amb la Isabel Vinaixa.
31: Anem despacito. Ell ja ha arribat i ella està per arribar. I no és cap coti per coti, és estiu i per petar-ho cal un bailoteo, ja sigui amb la Macarena, amb la Jennifer o la Marina, que ja està morena. Ara toca recordar una cançó que fa uns quants estius i anys que ballem. Le Freak, de la banda. Xix.

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Maquia Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: Ametller Origen, el gust és nostre. RAC 1.
3: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: avui hauríem de parlar de la solitud, perquè hi ha una mena de solitud que no té res a veure amb viure sol ni amb sentir-se sol, és una altra cosa. És la solitud de qui ha perdut la casa, la llum, l'aigua, els records i potser també algú que estimava. Ahir llegia diferents històries escrites a La Vanguardia, El País o El Diario de Caracas o explicades aquí a RACUP el Jordi Armenteres. A La Guaira, que és a 40 quilòmetres de Caracas, que va ser l'epicentre d'aquest terratrèmol de Venezuela, sembla que ja no falten només aliments, falta alcohol per desinfectar ferides. Hi ha famílies que escalfen el menjar amb espelmes perquè no tenen electricitat. No poden ni estirar de la cadena del vàter perquè no hi ha aigua. Les lliteres dels hospitals s'han improvisat amb portes de fusta. Les bosses pels cadàvers s'han substituït per llençols. I els cotxes fúnebres són senzillament qualsevol camioneta on hi càpiga un cos. Allà on hi hauria d'haver cambres frigorífiques només hi ha calç que un camió va escampant per intentar contenir l'horror i la pudor. El sistema allà no funciona, però sortosament encara hi ha la gent. Voluntaris, ONG o bombers que es dediquen a rastrejar la zona, com un grup de catalans amb els quals parlarem aquest matí aquí al Món a RAC1. Però hi ha una imatge encara més devastadora. Les famílies han d'anar personalment a identificar els seus desapareguts. I ho fan passant pàgina rere pàgina d'un àlbum de fotografies amb els rostres dels morts. Busquen una cara coneguda però esperen no trobar-la, però sabent que probablement hi serà. És difícil imaginar una forma més cruel de començar un dol. I mentrestant, molts expliquen que els militars són a tot arreu, que hi ha uniformes, controls i molt ordre. Però costa veure'ls amb una pala a les mans. La seva presència és tan visible com desconcertant. Nosaltres aquí discutim de política, de titulars, a les xarxes socials. Ells discuteixen si avui podran netejar una ferida, si trobaran el pare, la mare o el fill, o si aquesta nit tornaran a dormir al carrer. Hi ha tragèdies que es poden explicar amb xifres. Aquesta no. Aquesta només s'entén quan imagines una persona sola davant d'un àlbum de fotografies buscant el rostre d'algú que estima. I resant, resant molt perquè no aparegui, perquè aquí hi ha silencis que fan molt més soroll que qualsevol terratrèmol. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, Pelota Terra, que és dilluns, dilluns 29 de juny del 2026.
2: I avui comencem el dia amb temperatures especialment altes, però baixen al centre del dia, sobretot al centre i al nord del país, on s'esperen alguns ruixats. A la resta, en canvi, es mantindrà el sol.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim dues incidències actives. Des de fa una estona parlem primer d'aquest accident que obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa a la GI-652 a l'altura de Pals, provocant afectacions de 2,5 km. En segon terme, parlem d'una avaria a la A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció Lleida doncs talla un carril de circulació i en aquest cas provoca 4 km de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. En parlàvem ara al davantal a Venezuela. Quatre dies després del terratrèmol que va sacsejar el país, continua la recerca contrarrellotge de les desenes de milers de desapareguts que continuen sepultats sota la runa. L'esperança, evidentment, és l'últim que es perd, però la finestra d'oportunitat per trobar supervivents es tanca de manera dràstica quan se supera el llindar de les 72 hores. De fet, tot i que ahir al vespre les autoritats de Venezuela ja van reconèixer que la xifra oficial de morts s'ha enfilat fins als 1.450, tothom dona per descomptat que encara es dispararà molt més. Hi ha una dada que glaça la sang. 50.000. 50.000 és la xifra de persones que les Nacions Unides calcula que han quedat enterrades sota les restes dels centenars d'edificis enfonsats. Fins ahir els equips de rescat confiaven a trobar supervivents, però a partir d'avui el més probable és que es limitin a recuperar cadàvers. De mitjana, el temps que una persona pot sobreviure sense menjar ni beure són unes 72 hores, un límit que va quedar superat la matinada de dissabte a diumenge. Ara bé, la notícia esperançadora és que aquesta mateixa nit els serveis d'emergències encara han pogut rescatar una trentena de ferits en vida de sota els edificis. Entre els equips de rescat que treballen sense descans hi ha 14 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades. Van aterrar a Venezuela ahir i s'han instal·lat a la zona zero, a La Guaira. Tant allà com a Caracas, la indignació per la deixadesa del govern chavista s'ha disparat aquest cap de setmana. Els veïns, que se senten abandonats de la mà de Déu, els irrita la lentitud dels serveis d'emergència locals i també la incapacitat de les autoritats veneçolanes per aturar els peus dels saquejadors que s'apoderen dels carrers durant la nit i la matinada. Enviat especial de RAC1 a Venezuela, des de Caracas, informa Jordi Armentera. Jordi.
4: Sí, negra nit, això és sinònim de cap activitat i de delinqüència, també, amb l'advertència que ens han fet que no sortim dels hotels si no hi ha llum. La misèria ha disparat la delinqüència, sobretot a la capital, a Caracas. Ahir, de fet, fins fa 8 hores, vam poder ser a la zona zero, això sí, escortats per la policia, i veient el que volíem que veiessin, que es treballa en alguns edificis. Això no treu que les crítiques aflorin en un país on la dissidència es castiga i on fa falta molta mà especialitzada.
5: No, aquí hace falta mucha ayuda. Hay demasiada gente tapiada, ¿viste? No se sabe la cantidad, pero están hablando hasta de 90.000 personas tapiadas. Esto fue horrible, horrible, horrible, demasiado. Pero sí hemos tenido apoyo, pues, de la gente de afuera.
6: Estamos aquí apoyando al pueblo en lo que necesiten, como el desastre. Necesitamos que la gente, por lo menos, ayudarla. Los más necesitados que quedaron sin casa, como vuelvo y le repito, todo el gobierno nacional de Venezuela está aplegado aquí a La Guaira.
4: Anem a les 100 hores del terratrèmol. El llindar de la vida ja ha passat fa hores i, per tant, des d'ara, qualsevol qui continuï en vida és un miracle. No hi ha xifres oficials de desapareguts i les de víctimes mortals creixen sorprenentment molt a poc per veure el que estem veient.
0: De fet, en Jordi va viatjar cap a Caracas la nit de dissabte a diumenge a bord d'un avió humanitari amb 70 bombers noliejat pel govern d'Espanya. Ara ajuden els serveis d'emergències veneçolans a buscar supervivents entre les runes i a inspeccionar els més de 800 edificis que han quedat o ensorrats o mig trinxats pel terratrèmol, Armen.
4: Sí, amb prou feines deuen haver dormit. Entre aquests 70 bombers hi havia la quinzena de catalans que han d'assegurar els pitjors edificis, que és on es creu que encara hi ha víctimes, els que no s'hi pot treballar perquè l'estructura és molt dèbil, és molt feble, pot caure. A bord de l'avió també hi havia una unitat de rescat amb 9 gossos especialitzats a trobar vida. L'ajuda humanitària costa molt d'arribar a Venezuela perquè n'hi ha molta d'encallada, carreteres i controls, i aquesta denúncia la fan sobretot els periodistes que han arribat fins aquí, fins a Caracas, amb cotxe, per les fronteres terrestres de Brasil i de Colòmbia. De Cúcuta, de la frontera colombiana més popular, fins aquí, fins a Caracas, hi ha 15 hores amb cotxe. Són 30 controls, amb cues contínues i amb policies que busquen suborns per poder passar. Això alenteix tota l'arribada d'ajuda humanitària i més maquinària pesada, que és imprescindible en aquests moments per poder treballar aquí.
0: Fins i tot un grup de bombers de La Guaira denuncia el que ara relatava l'Armenteres, que es queixen que la policia de Venezuela els impedeix arribar a les zones més afectades pel terratrèmol. En un vídeo compartit a xarxes ensenyen com els agents els barren el pas.
7: Policía Nacional, después de 5 días que aparecen, trancan la calle y no están dejando trabajar los bomberos, o el director de los bomberos adentro. Él es a cargo, él, listo.
8: Bombero,
7: listo.
8: Falta de respeto.
7: Falta de respeto eres tú. Falta de respeto no es un carrito de helado, era un falta de respeto.
0: Terrible. Terrible. Entre les gairebé 1.500 persones, ara aquí, darrerament, diversos mitjans de comunicació de Venezuela indiquen que ja al marge dels 1.450 morts es parla ja de que les persones no localitzades augmenten a, atenció, 64.499. Gairebé 65.000 persones no localitzades i ferits més de 3.150. Entre aquestes gairebé 1.500 víctimes mortals que les autoritats de Venezuela reconeixen oficialment, hi ha 17 espanyols, però el Ministeri d'Afers Exteriors tem que la xifra creixi molt més perquè calcula que almenys 150 dels desapareguts que ara explicaven sota la runa són espanyols. Ara l'objectiu dels diplomàtics que treballen sobre el terreny veneçolà és localitzar-los i repatriar tant els cossos dels morts com també la gent que ha pogut sobreviure. De moment, ahir van arribar a Madrid els primers 76 ciutadans d'Espanya que el Ministeri d'Afers Exteriors ha aconseguit treure de Venezuela. Ho anunciava el ministre Álvarez.
9: Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Se trata de un total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades, de Francia, Italia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia i també Venezuela i Argentina.
0: La diàspora veneçolana és una de les més nombroses del món i ara es volca donar suport als seus compatriotes. Es calcula que hi ha gairebé 9 milions de ciutadans de Venezuela repartits pel món, molts a Espanya i Catalunya. Aquest cap de setmana les entitats que les agrupen, com l'Associació Cultural Veneçolana Integrada, han organitzat recaptes d'aliments i altres productes de primera necessitat per enviar-los cap a les zones afectades. Una altra agrupació, SOS Venezuela Barcelona, va organitzar un dinar solidari ahir al restaurant Franca, al barri de l'Eixample. Van fer una caixa de 3.000 euros que ara traspassaran a les ONG que treballen sobre el terreny. Un altre veneçolà molt famós a nivell internacional, Gustavo Dudamel, ha ajornat el concert de l'Orquestra Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, que tenia previst el dia 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. El director veneçolà ha cancel·lat la seva agenda artística perquè es vol dedicar de ple a ajudar els compatriotes tant com pugui. De moment ha anunciat que treballarà braç a braç amb el programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda i suport als afectats per aquest terratrèmol. Les mostres de suport arriben de tot arreu, també des del Vaticà. Ahir el Papa Lleó XIV va aprofitar l'oració de l'Àngelus per recordar els morts i agrair la feina dels serveis de rescat.
8: Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda i d'assistència.
0: De fet, d'aquí una estona, cap a les 9, tornarem cap a la zona 0 del terratrèmol amb l'enviat especial de RAC1 a Venezuela, en Jordi Armentera, i si també parlarem, si ens ho permet, la connexió amb el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat, l'inspector Oriol Corbella, un dels 14 bombers que van aterrar ahir a Caracas. Seran temps de tertúlia amb els habituals dels dilluns, Mònica Terribas, Teresa Cunillera, Màrius Carol, Josep Martí, Quim Forn, i avui amb el Pere Mastre mitjant l'ull de poll. 8 i 11 minuts, més enllà de Venezuela, a Catalunya hi ha una protagonista inesgotable, la calorada. Tot i que hem deixat enrere, almenys oficialment, l'onada de calor que ens va socarrimar la setmana passada, avui ha costat dormir molt, sobretot a la costa, i els termòmetres es neguen a baixar de manera significativa. Mònica Usar, bon dia.
10: Bon dia.
11: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Aviam, Mònica, continuem molt per sobre, força per sobre del que tocaria, però avui la calor sembla que recula una mica,
10: sí.
0: Arriben alguns ruixats, sí. No sé jo si ho notarem gaire, això.
10: Sí, depèn de les comarques, sobretot al centre i al nord de Catalunya, és on es notarà més aquesta baixada de les temperatures diurnes, entre 2 i 4 graus, aquest descens, i sobretot punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, fins i tot sectors del prelitoral, on a partir de mig matí s'esperen alguns ruixats. De fet, ja fa una estona que ha caigut algun xàfec cap al Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, també cau alguna gota ara mateix cap al Gironès, a Vall d'Aran o cap a les Terres de l'Ebre. Doncs bé, a mesura que avanci al matí aniran a més aquests ruixats, i en aquestes zones on el cel estigui més tapat i hi hagi aquests xàfecs, doncs sí que la temperatura quedarà més frenada que no pas ahir, amb màximes en general que es mouran entre els 30 i els 35 graus. A la resta, en canvi, es mantindrà el sol. I com deies, hem començat la jornada amb temperatures molt altes, hem tingut una nit de cel tapat, això ha fet que l'ambient fos molt xafogós i, per exemple, la temperatura no ha baixat dels 27 graus a l'estació situada al barri del Raval de Barcelona, per exemple, a Badalona tampoc ha baixat d'aquests 26-27 graus la temperatura, i ara mateix es mou entre els 24 i els 28 a Barcelona, 25 a Tarragona, 20 a Lleida, 22 a Girona, 24 a Sant Cugat del Vallès i 27 a Alcanar. Fixeu-vos que tenim totes les temperatures per sobre dels 20 graus, per tant, nit tropical a bona part de Catalunya. Demà puja un pèl la temperatura en aquests llocs on avui haurà baixat. Dimecres es queda sense canvis i demà i dimecres amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu i entre l'interior de Girona i nord de Barcelona. I dijous baixa una mica la temperatura, però després tornaria a pujar de cara a divendres i al cap de setmana. En qualsevol cas, només toca la normalitat de cara a dijous i després es torna a situar per sobre.
0: Mare meva, o sigui, sí. No veus res, eh? No, veus
10: no
0: allò
10: cap
0: que
10: gran baixada o situació de pluja general, no, de moment no. Avui serà el dia de més xàfecs d'aquesta setmana. Sí.
0: La bona notícia és que l'arribada d'aquestes pluges que ara explicava la Mònica i el descens dels termòmetres, encara que sigui lleuger, empenya el risc d'incendi més a la baixa. Si ahir hi havia més d'un centenar de municipis en alerta màxima, avui ja només en són una trentena, bàsicament de l'Alt Empordà, de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta i de la Conca de Barberà. Però la calor no només fa la punyeta a Catalunya, els últims dies també ha convertit bona part d'Europa en una autèntica rostisseria. Per exemple, ahir a Alemanya, atenció, van registrar, Mònica, la temperatura més alta de tota la seva història. 41,7 graus a Alemanya. A Viena, 40. Un registre mai vist en un mes de juny a la capital austríaca. De fet, les autoritats d'allà han hagut de tallar algunes vies de tren i carreteres perquè les altíssimes temperatures estaven dilatant les vies o l'asfalt. A Dinamarca, pràcticament arribaven els 38 graus a Aarhus. La calorada també s'ha acarnissat en França, que ja fa més d'una setmana que suporta temperatures que estan molt per sobre de la mitjana. De fet, l'OMS calcula que només allà un miler de persones han mort entre el 21 i el 28 de juny per culpa d'aquesta extrema calor. La resta d'Europa, la xifra de morts ronda els 300. Estem parlant, bàsicament, Mònica, que aquí ens queixem, però que aquí és el que menys ha tocat respecte a la resta d'Europa, pràcticament.
10: Sí, o també som una zona que estem una mica més acostumats, sí, o preparats a aquesta situació, i en canvi doncs, molts països del centre nord d'Europa no acostumen a tenir aquestes temperatures, per tant tampoc tenen els habitatges o les oficines o qualsevol altre lloc preparats. Mira, imagina't Alemanya, comentaves aquestes temperatures, però és que tenim una dada curiosa per veure l'efecte del canvi climàtic. Del 1881 al 2000 només hi va haver un dia de 40 graus. Fins l'any 2000,
0: de 1881
10: fins l'any 2000, en 119 anys, només una vegada van passar dels 40 graus a Alemanya. Del 2000 al 2025, 9 dies han passat dels 40 graus. I aquesta última setmana, 4 dies. Sí, perquè veiem quina ha sigut l'evolució de la pujada de temperatures en un país com Alemanya.
0: Aquesta alçada de termòmetres també ha provocat un bon sotrac econòmic, perquè l'Agència Europea del Medi Ambient alerta que aquesta calor amenaça de retallar fins un 7% les economies del continent europeu abans del 2030. La raó, doncs, la fortuna que els governs s'hauran de gastar per fer front als fenòmens meteorològics extrems, perquè seran uns 560 milions en 4 anys, gairebé la mateixa quantitat que havien hagut de desembutxacar els últims 40 anys.
12: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
13: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
12: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
13: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Un quart tocat de nou. Avui la pàgina de successos ha estat tristament carregada. Dos dels casos ens han deixat especialment esgarrifats. El primer ens arriba de Sabadell. Allà la justícia ha enviat a la presó sense fiança uns pares que haurien matat el seu nadó de només 3 mesos. Tal com va avançar la periodista Anna Ponsí, el crim remuntaria el dia de Sant Joan, és a dir, dimecres passat. Ja de matinada, la parella va trucar al 112 perquè la criatura sembla que tenia problemes per respirar. Avui la Maica Navarro detalla a La Vanguardia que qui va avisar els serveis d'emergència va ser l'home, el pare. Tant a l'operadora del 112 com als metges els va assegurar que el nen s'havia ofegat mentre li donaven el biberó. Ara bé, quan l'ambulància va arribar a casa de la família, el nadó havia patit una aturada cardiorrespiratòria i ja no tenia pols. Després de mitja hora, els sanitaris el van poder reanimar i endur-se'l viu a l'Hospital Partaulí de Sabadell. Allà, quan el van explorar en detall, els metges van detectar que el bebè presentava símptomes compatibles amb una brusca sacsejada. L'endemà, la criatura va morir a la UCI i el personal del centre va activar el protocol antimaltractaments. Els Mossos d'Esquadra van detenir els pares i ara investiguen si ja haurien agredit el fill abans, perquè en 3 mesos els consten almenys 3 visites a la família a urgències, 2 al CAP i una altra, l'última, al Partaulí. L'altra notícia que ens ha deixat corpresos en les últimes hores va tenir lloc ahir al migdia al Poblenou, al barri de a Barcelona. Un home que esperava amb el seu cotxe tranquil·lament que el semàfor de la cantonada entre els carrers Pallars i Fluvià es posés en verd, va morir després que l'embestís un conductor que s'escapolia de la policia a tota velocitat i en contradirecció. El fugitiu també va morir en la topada, que va ser brutal. De fet, si avui doneu una ullada a la portada de La Vanguardia, veureu la fotografia dels dos cotxes convertits en un manyoc de ferros recargolats. Els Mossos han explicat a RAC1 que la persecució del fugitiu havia començat a Diagonal Mar després que una patrulla intentés aturar un cotxe amb matrícula francesa. Uns minuts abans havia aparcat en contradirecció a l'espai reservat per clients de l'hotel Hilton de Diagonal Mar i els mateixos recepcionistes haurien alertat un cotxe dels Mossos que passava per allà. Quan els agents

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: Eines, però també elements litúrgics, art sacre o material electrònic. L'últim cas és els de fa uns dies, el dia 7 de juny, a la parròquia de la Nostra Senyora de Fàtima a Nou Barris. I a les portes que milers d'infants i joves a Catalunya se'n vagin de colònies, preocupa de valent el que avui avança el diari El País. Els Mossos d'Esquadra estan buscant dos joves que dissabte de matinada van colar-se a una casa de colònies de Palamós en plena matinada, van entrar en una habitació i van magrejar dues menors d'edat que hi dormien. Les dues noies es van despertar sobresaltades i van alertar els monitors, llavors els agressors van tocar els dos. Cames, ajudeu-me, sense que ningú els enxampés. Ara la policia els busca com a presumptes autors d'una agressió sexual. Vuit i vint, de la crònica política, última polèmica que envolta Aliança Catalana. El partit de la Sílvia Orriols ha fulminat el candidat de l'alcaldia de Figueres després de saber que manté una relació amb una menor d'edat. Es tracta d'Arnau Liesa, de 31 anys, que va conèixer la noia quan era professor en una escola. Ella, que té 16, entre 16 i 17 anys, n'era alumna. El partit de l'extrema dreta li ha retirat la confiança i ha obert un procediment disciplinari intern per expulsar-lo immediatament. En un comunicat, Aliança Catalana explica que han pres la decisió després d'assabentar-se d'una situació personal que el candidat no els havia comunicat i que consideren incompatible amb els seus principis fundacionals. Poc després, l'ha assenyalat, ha publicat una carta a xarxes en què ho reconeix tot, assegura que es tracta d'una història d'amor sincer i afirma que la tornaria a viure sense dubtar-ho. L'únic error reconegut és no haver-ne dit res a la direcció del partit. Ara aquest escàndol deixa Aliança Catalana sense el candidat que havia d'encapçalar el projecte Figueres. De moment el partit no ha anunciat qui substituirà Liesa. El cas se suma als maldecaps en l'àmbit municipal que arrossega Sílvia Orriols, que ja ha tingut dificultats en trobar candidats per alcaldies tan importants com la de Barcelona, tot i que finalment serà Jordi Aragonès. D'aquesta polèmica Figueres, escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Toni García Ramon.
6: Les paraules elegants no són sinceres, les paraules sinceres no són elegants, deia el filòsof xinès Lao Tse. Segurament Lao Tse hagués trobat interessant el llenguatge que usa l'excandidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia Figueres, Arnau Liesa, per explicar el motiu pel qual la formació política encapçalada per Sílvia Orriols li ha fet donar un pas al costat. Liesa explica, obro cometes, fa uns mesos, mentre exercia com a professor, vaig conèixer una alumna major de 16 anys amb qui, amb el pas del temps, va néixer una relació personal molt especial. Tanco cometes. La semàntica és una cosa bastant curiosa perquè pertany en parts iguals a autor i lector. Quan hom llegeix un alumne major de 16 anys, l'autor pot pensar que és bona idea especificar que manté una relació amb algú que té més de 16 anys, però al lector li explota la cara la idea de que l'interès sentimental de Liesa no té edat per firmar contractes, per casar-se, ni tampoc, òbviament, per votar. L'autor considera, però, que la seva errada va ser no traslladar aquesta circumstància, la seva relació amb una menor d'edat, al seu partit. En realitat, el lector, qualsevol lector, sap que el problema real és la pròpia relació.
5: 8 i 23 minuts. Els esports. El Mundial de Futbol ha entrat en la seva fase decisiva. Ja tenim la primera selecció que s'ha classificat pels vuitens de final. És el Canadà, que ahir a la nit va eliminar, després de vèncer 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al minut 92.
7: El suplement del Mundial de Futbol al Món a RAC1.
5: El primer partit dels setzens de final no passarà a la història, però com dirien a la competència, almenys ens va fer companyia. El Canadà era el favorit per passar de ronda i va aconseguir l'objectiu. Ara bé, la responsabilitat de ser anfitrió va passar-li més del compte i li va costar Déu i ajuda a doblegar la selecció sud-africana. Finalment se'n va sortir amb un gol de Stephen Eustaquio al temps de descompte quan ja semblava que el partit anava a la pròrroga. La resiliència de Sud-àfrica és una bona mostra del gran paper dels equips africans en aquest Mundial. A la fase de grups hi havia 10 i només un Tunísia va quedar fora dels setzens de final. Per tant, un total de 9 seleccions van classificar-se africanes, 9 africanes van classificar-se per les eliminatòries, un rècord del futbol d'aquest continent. Ara, després de l'eliminació de Sud-àfrica, òbviament en queden 8. El pròxim rival del

0: Canadà sortirà del partit que jugaran aquesta pròxima matinada a les 3 als Països Baixos i al Marroc. Però no és l'únic. Abans, aquesta tarda, a les 7, el Brasil s'enfrontarà al Japó, mentre que la nit, cap a quarts d'11, Alemanya jugarà contra el Paraguai. Mentrestant, Leo Messi continua fent història amb l'Argentina. L'equip de Scaloni ha passat als 16 de final sense perdre cap partit i ara s'enfrontarà a Cap Verd. A més, el quadre que li ha quedat a l'Argentina és aparentment assequible fins a les semifinals, quan s'enfrontarà al Brasil o a Anglaterra. Acaba de fer 39 anys, però el gran líder de l'Argentina continua sent Leo Messi. Ha marcat 6 gols en 3 partits mentre amplia la seva llegenda. L'última ser de falta directa en l'últim partit de fase de grups contra Jordània. Sobre l'exhibició que està portant en aquesta primera fase Messi al Mundial, escoltem el comentari que afirma el periodista i col·laborador, periodista del País i col·laborador del Món RAC1, Juan Irigoyen.
1: Por segunda vez en su historia, la selección argentina pasa a la fase de grupos en una Copa del Mundo inmaculada. Ganó los 3 partidos. Una marca que solo había cosechado en el Mundial de Francia 98. Messi, por entonces, tenía 11 años. Es imposible hablar de Argentina sin hablar de Messi. La pulga es igual de importante para el equipo si salta de titular del campo o si lo hace de suplente. Y es justamente en cómo aprendió a gestionar sus minutos un nuevo ejemplo del nuevo Messi. Leo pidió el cambio en el estreno de Argentina frente a Argelia y este sábado, ante Jordania, le dijo a Scaloni que era mejor que comenzara el partido en el banquillo. ¿Por qué decidió ser suplente? Quería que sus compañeros también tuvieran la oportunidad de jugar. Y Argentina ya ha utilizado a todos sus jugadores de campo. El viejo Messi, este de 39 años, es un nuevo Messi. Nunca tan líder, nunca tan goleador con Argentina. Lleva 6 goles en 3 partidos. Y lo más importante, puso el todos por delante del yo. Quizás su última lección a Cristiano Ronaldo.
0: En canvi, el camí que ha de seguir Espanya per arribar a la final del Mundial és força més dur. Si aquest dijous guanya Àustria a les 9 del vespre, es trobaria a Portugal o a Croàcia als vuitens de final. I més endavant es trobaria o França o Alemanya a les semifinals. Per acabar de redonir, a les últimes hores, Luis de la Fuente ha vist com es lesionaven Nico Williams i Jeremy Pino, però la millor notícia és que contra Àustria, Lamine Yamal podria jugar el seu primer partit sencer en aquest Mundial de Futbol. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, Damià López.
2: Sí, l'Espanya-Àustria es disputarà dijous a les 9 de la nit hora catalana al SoFi Stadium de Los Angeles. És un estadi tancat i climatitzat dels millors en aquest Mundial. El partit es jugarà a les 12 del migdia hora local, però les altes temperatures no afectaran els futbolistes. Pau Cubarsí es mantindrà fix a l'11, també Pedri. Lamine Yamal podria jugar els 90 minuts per primer cop en aquest Mundial i a partir d'aquí De La Fuente haurà de decidir si li retorna la titularitat a Dani Olmo, que sempre que ha jugat ha respost. L'equip espanyol s'entrena avui i demà encara a Chattanooga, últims dos dies aquí al sud de l'estat de Tennessee. A partir d'aleshores, Espanya ja s'allotjarà a les ciutats on jugui els seus partits i no tornarà més a Chattanooga.
0: La selecció espanyola arribarà als 700 de final després de guanyar 1-0 l'Uruguai, una derrota que va deixar fora l'equip de Marcelo Bielsa del Mundial. L'eliminació no va fer gens de gràcia a la Federació Uruguaiana de Futbol, que va cancel·lar el vol charter que havia de tornar els jugadors cap a Montevideo. Els futbolistes van haver-se de buscar la vida per tornar i van agafar vols comercials, una situació poc habitual. On tampoc han paït gens bé l'eliminació de la seva selecció és a Corea del Sud. El president del país, Lee Jae-myung, ha demanat una investigació oficial després de quedar-se a les portes dels 700 de final. El president sud-coreà no està gens d'acord amb els nomenaments de l'equip tècnic i en especial del seleccionador, renovat el 2024, que Lee Jae-myung veu com algú clarament incompetent. Ara ja ha exigit al Ministeri de Cultura, Esports i Turisme que investigui a fons les circumstàncies del fiasco al Mundial. Com cada dia, tanquem el suplement d'aquest Mundial de Futbol aquí al Món RAC1 amb una contracrònica. Avui la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món RAC1, Natàlia Rodríguez, és qui la signa.
3: No ens podrà dir ningú que aquestes píndoles no tenen quelcom de visionari i jo de pitonissa. La primera d'elles va ser sobre Nova Zelanda i bé, no la vaig encertar. Però en Congo i Cap Verd crec que vaig ser fins i tot de les primeres en parlar-ne. No de les seves habilitats al terreny de joc, sinó de l'onada de simpatia que podrien generar. I vet aquí que el senyor que encarna Patrice Lumumba s'ha fet famós i ara tothom en parla. I que Cap Verd ara és la nina dels ulls de tothom, cosa que també confirmen les cases d'apostes angleses que sempre va bé consultar. Si algú té ganes de jugar-se uns calarets, doncs saber que Espanya ha baixat 6 punts, com ho han fet Bèlgica o Japó, que Colòmbia s'han enfilat 15, mentre que Argentina només ho ha fet d'un punt. Noruega ne puja 12 i França ni es mou. Alemanya en perd 5, com Brasil, i atenció, Cap Verd puja 26 punts. No em calen, doncs, boles de cristall, però una mica bruixa ho soc.
4: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: Pràcticament 8:45, una petita pausa i de seguida parlem d'altres temes, com per exemple que avui hi ha una vaga de Renfe, bàsicament a l'AVE, però amb un sindicat minoritari. Parlarem també de Javier Milei, parlarem de música i de que avui comença el Grec, el festival de teatre, quan fa bufaran les espelmes del 50è aniversari. Són 8:45 del matí.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
11: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
12: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Verisure.
13: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
14: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
15: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
16: Qui t'amo?
17: Però si acabem de sortir...
16: Tip, pipi.
18: Però si has anat abans.
16: Ja, però és de l'altre pipi.
17: Ah, i això no ha fet més que començar.
15: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
19: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
21: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: 8:34, continuem els apunts aquí al món RAC1. Educació, ara que escoles i instituts ja s'han anat tothom de vacances, atenció a l'alerta de pediatres i professors. avisen que els ordinadors a les aules són la porta d'entrada a l'addicció a les pantalles. En un context en què els portàtils guanyen terreny a la majoria de centres, avui llegim a La Vanguardia que els alumnes hi passen connectats més de 2 hores al dia, el màxim que recomanen els pediatres. L'ús excessiu dels portàtils pot tenir conseqüències sobre la salut mental i física dels adolescents, a més de posar bastons a les rodes a la tasca dels docents. 7 comunitats, entre elles Catalunya, ja hi han posat fil a l'agulla i regulen i restringeixen els portàtils a les aules. De fet, segons el Departament d'Educació, els ordinadors es fan servir en comptagotes. En canvi, pediatres i professors en discrepen i reclamen que es torni el paper i el bolígraf. Si ho reobrim la pàgina internacional, anem a l'Orient Mitjà, això és el dia de la marmota. Pesats. Després d'un cap de setmana de bombardejos que semblava deixar l'alto al foc en paper mullat, ara resulta que els Estats Units asseguren que donen l'onada d'atacs contra l'Iran per acabada i que tornen a seure a la taula de negociacions. De fet, el portal Axios avança que les delegacions de la Casa Blanca i del règim dels ayatolars de l'Iran es reuniran demà mateix a Qatar per avançar en el memoràndum d'entesa firmat ara fa gairebé 15 dies. Avui tenim un nou capítol judicial relacionat amb el cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz ha citat a declarar l'empresària que assegura haver portat 90.000 euros a la seu del PSOE. Segur que ho recordeu, es tracta de Carmen Pano, que això ho hauria fet per ordres de Víctor de Aldama. Aquesta dona va assegurar davant la Guàrdia Civil que li van oferir calés perquè ho negués tot de dalt a baix davant del jutge. Però avui ella i el magistrat es veuran les cares a Madrid. Mentrestant, el PP posa més llenya al foc i carrega contra el Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest cap de setmana a Ferraz, a Madrid. El secretari general del PP, Miguel Tellado, diu que va ser un, literal, comitè criminal, on la majoria de dirigents van callar davant els casos de corrupció que assetgen el Partit Socialista. Tellado ho va definir fent un símil amb la pel·lícula El silenci dels anyells.
1: Ese Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal, porque el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales, manso y sumiso, que ha decidido callar ante la huida hacia adelante del número uno del Guam de P.S. Era lo más parecido al silencio de los corderos. Allí solo Paje alzó la voz, se grabó un audio y luego lo mandó a los medios para decir yo no soy como estos.
0: El PSOE, en canvi, el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López, ha defensat la tasca del PSOE en aquesta legislatura i ha recordat la trama Gürtel del PP.
2: Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
0: Doncs qui també carrega contra el PSOE són els comuns, que reclamen a Sánchez més determinació i compromís si vol mantenir el seu suport fins al final de la legislatura. A més, els comuns descarten frontalment l'anomenada via Stammer que proposa Junts per Catalunya per substituir Pedro Sánchez al capdavant del govern d'Espanya. I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla se sotmetrà avui a la sessió d'investidura perquè l'escollin president. Recordeu que es va quedar a 2 escons de la majoria absoluta i necessita els vots de Vox, que té 15 representants. De moment no té cap acord amb el partit de Santiago Abascal i si no aconsegueix superar la primera votació ho podrà tornar a intentar demà passat. Llavors només li caldrà una majoria simple. 8:37, recordeu que la setmana passada us vam explicar que el grup Fades havia ajornat un concert per una agressió homòfoba. Doncs bé, ara aquesta banda mallorquina ha cancel·lat l'actuació que havien de fer ahir a la nit de l'Orgull, de la Festa de l'Orgull al Masnou. El Maresme, Fades no n'ha volgut explicar els motius i aleguen temes personals, però la decisió arriba després que dissabte tornessin a haver-hi aldarulls en el concert que van fer a Lloret de Mar. Aquesta vegada un grup d'adolescents va llançar globus d'aigua, tot i que no van arribar a impactar l'escenari, sinó que van esclatar a les primeres fileres del públic. És el quart atac que pateix la formació en només 11 concerts. 8:38. Males notícies pels oferts usuaris del tren. Avui a vaga Renfe, tot i que la convocatòria és un dels sindicats minoritaris, el ferroviari, la Generalitat ha fixat serveis mínims tant a Rodalies com a regionals del 66% en hora punta i del 33% en hora vall. En canvi, a l'alta velocitat i a la llarga distància garanteix el pas del 73% dels trens. El sindicat denuncia falta de transparència de la direcció i demana blindar el caràcter públic de Renfe. I si avui heu d'agafar un avió a l'aeroport del Prat, no us alarmeu si veieu moviments dels equips d'emergència o sentiu sirenes. És un simulacre que es farà a les 10 d'aquest matí al túnel del nou accés a l'aeroport per comprovar els protocols de seguretat. 21 minuts i les 9 del matí, l'esprit del Tour de França ja inunda els carrers de Barcelona i de part de Catalunya. El pas de la prova ha obligat la Generalitat a moure fitxa i a millorar algunes de les carreteres per on passarà la cursa. A Catalunya s'hi fan 3 etapes. La segona, que anirà de Tarragona a Barcelona, passarà per 2 dels 10 punts que acumulen més accidents mortals de bicicletes al país. Només aquest any ja han mort 4 ciclistes, pràcticament la mateixa xifra que l'any passat, que en van ser 5. El govern català, però, assegura que una de les millores que deixa el Tour a Catalunya serà precisament la de la senyalització a les vies més freqüentades pels ciclistes per ajudar a minimitzar les xifres de sinistralitat. En va parlar al Via Lliure de RAC1 ahir el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
3: Hi ha punts molt crítics amb la bicicleta, hi ha una part de respecte tant del ciclista com de les persones que van amb cotxe i després una part també de senyalització important, que és un dels punts més importants que la Generalitat ha fet amb aquest gran de part, amb aquest llegat social, no? Més de 700 quilòmetres de senyalització pràcticament nous gràcies al gran de part, que esperem que ajudi a que aquesta part de sinistralitat, que és alta, doncs, disminueixin les xifres, no?
0: Una altra de les conseqüències que deixa el pas del Tour a Catalunya seran els talls de trànsit. Hi haurà més de 400 quilòmetres de carreteres afectades. De fet, aquest dijous, als voltants de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acolliran la presentació oficial dels equips. Dissabte es farà la primera contrarellotge entre el Fòrum i l'Estadi Olímpic Lluís Companys i diumenge la segona etapa del Tour es traslladarà a la muntanya de Montjuïc. El pas de les bicicletes per la ciutat ha obligat a tallar carrers, adaptar el recorregut d'una desena de línies de bus i també del tram baix. El mateix passarà a la ciutat de Tarragona i també a Granollers. Entre tot plegat, el govern recomana preveure bé els desplaçaments i informar-se dels talls que hi ha previstos. A França, 11 persones han mort en un accident d'avioneta a Tomblaine, prop de Nancy, a l'est del país. Els passatgers es disposaven a fer paracaigudisme a les afores de la ciutat, però poc després d'enlairar-se, la nau va caure en picat per raons que encara s'investiguen. Es tracta de l'accident mortal amb més víctimes de la història de l'aviació lleugera a França. La investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, entre aquesta setmana en una nova fase judicial. La jutgessa ha citat a declarar demà 10 persones a l'entorn de Jonathan Andic, el sospitós del cas, el principal. Entre els citats hi ha les seves germanes, la parella del pare, directius de Mango, i la terapeuta que assessorava pare i fill. Tots ells ja havien declarat prèviament als Mossos d'Esquadra afirmant que la relació entre pare i fill era bona. També testificaran la parella d'excursionistes que van ajudar Jonathan Andic en el moment de l'accident. Ara bé, la declaració més esperada és la de la psicoterapeuta de la família. La defensa al·lega les sessions de teràpia que feien pare i fill per justificar que en un moment donat Jonathan Andic envies un missatge a son pare dient que no li estranyava que pensés que era capaç de matar-lo. La psicòloga no està col·legiada i, per tant, tot apunta que no es podrà acollir el dret de secret professional. La jutgessa també ha demanat la reconstrucció de la caiguda amb la col·laboració dels doctors de l'autòpsia i els pèrits per comprovar si coincideix amb un accident fortuït. I encara en plana judicial, encara estem així, demà també començarà el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en les vacunes del Covid a guàrdies civils i policies espanyols. La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per l'antiga cúpula del Departament de Salut per prevaricació. També demanen el mateix càstig a 3 ex als càrrecs més de la conselleria. I atenció a aquesta dada, pràcticament 50.000 barcelonins estan inscrits en l'anomenat padró fictici. És el que recull els ciutadans que teòricament viuen a Barcelona, però sense cap domicili fix. Ara bé, la realitat és molt diferent. Segons el diari Ara, una gran part d'aquestes persones són veïns a qui els propietaris del pis on viuen no els deixen empadronar-se. Arran d'aquests casos, la xifra de persones donades d'alta al padró municipal fictici s'ha multiplicat, atenció, per 12 en 10 anys. 18 minuts i les 9 del matí, amb música, ja ha arrencat una nova edició del Bars Festival. Pit va donar el tret de sortida d'aquest Bars Festival, és la superbanda que s'ha creat per l'ocasió per versionar cançons de King Crimson, una de les bandes de rock progressiu més potents dels Estats Units de la dècada. Ahir aterraven amb Pit amb pràcticament totes les entrades exaurides. Un concert que va seguir en directe l'Eudald Puig.
4: Va ser una nit per recordar al poble espanyol amb un gran virtuosisme motivat, evidentment, per la trajectòria que porten a l'esquena cadascun dels artistes que hi havia dalt de l'escena i gairebé 2 hores de concert de Beat, la superformació hereva de la històrica banda de rock progressiu nord-americana King Crimson, amb 2 dels membres de la banda original, Tony Levin i Adrian Belew, que s'ajunten amb el guitarrista Stephen Vai i el bateria de Tool, Danny Carey. Beat era el concert inaugural del Bars Festival amb una calor xafogosa i una molt bona afluència. Van repassar 3 dels àlbums de la mítica banda dels 80. La cita va arrencar amb Neurótica, seguida de Neil and Jack and Me i Heartbeat, entre d'altres. Un arsenal de cançons que la banda va desplegar de bona manera per l'ocasió en la que era la seva última cita a l'Estat després d'anunciar la creació a principis d'any d'aquesta superformació i de la gira que els portarà a diverses cites arreu d'Europa. El Barça Festival va arrencar ahir i fins a finals del mes de juliol portarà una vintena d'artistes com els M-Clan, els Lacs en Bustó o Charlie Puth.
0: I aquesta nit també ha acabat el Festival Blau Maria a Barcelona.

0: Rufus Wainwright va ser l'encarregat de baixar el taló d'aquest festival al Port Vell de Barcelona, sobre el mar, per on també han passat Sau, The Cardigans, Alan Parsons o el Gypsy Kings. Per cert, que avui a partir de les 11 del matí repassem els festivals que arribaran també aquest estiu amb el Juli Guiu, el president de Clippers i responsable de les Nits d'Occident, que comença al Palau de Pedralbes aquesta mateixa setmana, l'Occident Summerfest o el Festival de Cap Roig, entre d'altres. 8:45, en teatre, Barcelona es converteix a partir d'avui en la gran capital del gènere amb una nova edició del Grec. El festival bufa les espelmes del seu 50è aniversari amb un centenar d'espectacles i grans noms de l'escena internacional. Al llarg de tot aquest mes de juliol passaran per Barcelona directors com Calixto Vieito, l'austríaca Florentina Holzinger, l'italià Romeo Castellucci o l'actor brasiler guanyador d'un Globus d'Or, Wagner Moura. Coincident amb el 50è aniversari de vida del Grec, el festival també ha programat un espectacle dins la Basílica de la Sagrada Família. De moment, aquesta 50è edició arrenca aquesta nit amb l'Òpera dels Tres Rals. Té tots els detalls l'Adrià Garcia.
1: Sí, es tracta d'una de les grans produccions del festival. Marta Pafos parteix del clàssic que Bertolt Brecht va escriure en ple ascens del nazisme a Alemanya. La també coneguda com l'Òpera dels Pobres és una ferotge crítica al capitalisme. La protagonitza Nau Albet, però també formen part del repartiment Eduard Farelo, Julià Turriol o Roc Bernadí, tots ells acompanyats per l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure. Pel que fa a les grans figures internacionals que aquests dies desfilaran pel Grec, tenim per exemple Calixto Vieito amb una relectura de la tragèdia de Ricard III de Shakespeare, també Angélica Liddell, que imagina la seva mort amb Seppuku, un espectacle inspirat en els samurais, que representarà, atenció, a 4:45 de la matinada lliure, o l'obra de Christian Jatay, amb el nominat a l'Oscar Wagner Moura al capdavant. Però un dels plats forts de l'edició d'enguany és el concert gratuït a la Sagrada Família amb Lídia Pujols, Maria Arnal i el Cor Cererols, que es farà el dia 17 de juliol.
0: En cinema, la pel·lícula sobre Michael Jackson ja és la biografia, el biòpic més taquiller de tota la història.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
0: Amb la taquilla d'aquest cap de setmana, Michael ha arribat als 858 milions d'euros, 858 milions recaptats arreu del món, superant en 2 milions la que fins ara era la pel·lícula biogràfica més taquillera, que és Oppenheimer, de Christopher Nolan. Michael, dirigida per Antoine Fuqua, ja havia registrat un altre rècord, el de la pel·lícula musical més taquillera de la història, superant Bohemian Rhapsody. L'èxit d'aquesta pel·lícula sobre Michael Jackson ha arribat malgrat les crítiques que va generar la decisió de no incloure les acusacions d'abús sexual infantil que es van presentar contra Michael Jackson quan ja era una gran estrella. I anem a la resta dels esports. Avui recordem que comença el torneig de tennis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada del món del tennis.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Com va passar a Roland Garros, encara no hi serà Carlos Alcaraz, que continua lesionat. En canvi, no fallaran Jannik Sinner i Novak Djokovic, que parteixen com a favorits, i també el madrileny Rafa Hoder. En el quadre femení, el més destacat indiscutiblement és el retorn de la gran Serena Williams, la jugadora amb més grans slams de la història, que té 24, aquesta nord-americana, que ara té, atenció, 44 anys i acumula 7 títols al torneig de tennis de Wimbledon. No és favorita, ni molt menys, però sí que és la gran notícia de Wimbledon perquè tornarà a jugar a individuals 4 anys més tard. El seu esperat retorn serà demà a la tarda, cap a 4:45 aproximadament, amb la número 45 del món, Maya Joint. En motor, canvi de líder al Mundial de MotoGP, Jorge Martín ha avançat Marco Bezzecchi després de la caiguda del pilot d'Itàlia ahir al Gran Premi dels Països Baixos. Martín va acabar tercer per darrere d'Ayo Gura i de Raúl Fernández. Àlex Márquez va acabar cinquè, malgrat no estar encara al 100%, i el seu germà Marc Márquez va acabar setè. De moment, el de Cervera es manté a 40 punts del lideratge. I la notícia, Toni Clapés, George Russell, es cursa distàncies al Mundial de Fórmula 1 després de guanyar el Gran Premi d'Àustria. El pilot britànic ha retallat 10 punts a Kimi Antonelli, per bé que el pilot italià en continua tenint 40 de punts de marge. Per la seva banda, Fernando Alonso va acabar últim, a més el van doblar, i Carlos Sainz es va retirar per una avaria. I en bàsquet, més de 2.500 aficionats van anar ahir al Nou Congost de Manresa per veure el retorn de la selecció catalana 3 anys després. L'equip de Jaume Ponsarnau va perdre de 2 punts contra la Gran Bretanya i en acabar el seleccionador català va reivindicar la possibilitat que Catalunya pugui jugar partits oficials algun dia o un altre.
2: conscients que representem, i no ens excloem, representem a totes les sensibilitats, no? Però n'hi ha una que sense cap mena de dubte és la sensibilitat de que doncs, puguin tenir una solució nostra, no?
0: Bé, un comentari només. Aviam, Ponsarnau no va poder convocar ni Joel Parra, ni Ferran Bassas, ni Pierre Oriola, ni Oriol Palí, perquè la Federació Espanyola de Bàsquet no els va alliberar. Tot i així, van voler ser igualment per donar suport als seus companys, cosa que està la mar de bé. Tot i això, això de les seleccions catalanes, en general, ens haurien tots de repensar. Perquè va haver una època que els partits que jugaven omplien pavellons i anaven tots els jugadors convocats, es feia molta publicitat, es feia molta propaganda, era un sistema reivindicatiu, i de vegades, sempre es parlava de fa molts anys, parlava molt de les costellades en públic. Ja sabem que els partits de la selecció catalana no deixen de ser costellades en públic, però almenys que les costelles siguin bones i que no siguin congelades o passades. I al marge d'una altra història, els que veiem el partit ahir van comprovar com a pocs segons pel final del partit TV3 va tallar la comunicació per fer, la connexió per fer el TN i enviar el partit a la plataforma. Home, posats a fer, jo no venia d'aquí que per uns segons que quedaven veiéssim el final del partit, encara que fos una mala costellada. Encara els esports, nou èxit del ciclisme català. Marcel Camprovís, el nou campió d'Espanya de rutes, la primera victòria com a professional d'aquest jove ciclista de 24 anys. El segon classificat també és català, és un gironí, concretament en Joel Nicolau.
5: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: 9 i les 9, hora d'arribar al moment del trànsit.
6: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes. Des del RAC, com cada matí, allà ens espera bé com està la situació del trànsit. El Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada a hores d'ara encara amb la calçada tallada de la GI-652 a l'altura de Pals per una col·lisió entre dos vehicles. Per altra banda, a hores d'ara, de moment no hi ha altres incidències, però sí intensitat amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que afecta durant més de 7 quilòmetres en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera i al Vallès. Destaquem la AP7 amb cues a la Roca del Vallès amb un tornet i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, tot plegat en direcció Tarragona. A la C58 encara hi ha retencions des de Sant Quirze, a la C33 des de Montcada i Reixac, o també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet. També al terme de Badalona, a la C31 circula en sentit sud amb 2 quilòmetres de retencions. Des del Llobregat hi ha cues encara habituals per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya.
0: 7 minuts i les 9 en punt del matí. Avui acabarem fins i tot d'hora. Està la meravella, el rècord mundial. Això. I acabem aquests apunts aquí al món RQ felicitant un dels grans, Mel Brooks, perquè aquest actor, director i productor, que ahir va celebrar 100 anys, va bufar les espelmes dels 100 anys, avui també celebra que l'American Film Institute ha escollit la seva pel·lícula Celles de muntar calentes com la més divertida de tota la història del cinema. Celles de muntar calentes desbanca així la pel·lícula Ningú no és perfecte, que durant anys ha ocupat la primera posició com a la pel·lícula més divertida de la història. Celles de muntar calentes, protagonitzada per Gene Wilder, és una paròdia de les pel·lícules de l'Oest que l'any 1974 es va convertir en un èxit mundial rient dels estereotips racistes del gènere.
9: Bueno, esto es el colmo. Aquí gastamos un tiempo precioso para matar hasta el último indio del oeste, ¿y para qué? Para acabar nombrando a un sheriff que es más negro que cualquier indio. Estoy deprimido.
0: Pocs anys després, repetiria èxit comercial amb La loca història del mundo, on el mateix Mel Brooks es posava la pell del cambrer que interromp, l'últim sopar que Jesucrist va fer amb els seus deixebles.
10: ¿Todos van a tomar sopa?
11: Por favor, tenemos que hablar. Esta es nuestra última cena.
10: Sí, y mi primer trabajo. Una pequeña pregunta y os dejaré en paz. ¿Solo una nota o cuentas separadas?
0: Una escena que va deixar un dels equívocs més divertits de la història del cinema entre Jesús i el cambrer.
10: Está bien, Jesús. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Jesús.
11: ¿Qué?
10: ¿Sí?
11: ¿Qué?
10: ¿Eres tú quien ha dicho qué?
11: ¿Qué?
0: Un altre equívoc memorable va ser el de la delirant però meravellosa El jove Frankenstein.
12: Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein.
13: Muy bien.
12: Usted debe de ser Igor.
13: No, se pronuncia Igor.
12: A mí me dijeron que era Igor.
13: Pues estaban equivocados, ¿sabe?
0: D'aquesta divertidíssima pel·lícula també és memorable el moment incòmode del doctor Frankenstein tocant-li accidentalment la gepa a Igor.
12: Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Oh, lo siento. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba.
13: ¿Qué joroba?
0: Recordeu moment memorable d'aquest trio que era Gene Wilder, Marty Feldman i Madeleine Kahn. Celles de muntar calentes, La loca història del mundo, L'esbojarrada història de les galàxies, El jove Frankenstein, Els productors, una pel·lícula meravellosa que era Silent Movie, que era una pel·lícula muda, que l'únic actor que parlava en un moment era el mim, Marcel Marceau, que senzillament deia no, l'únic moment de la pel·lícula que deixa de ser muda és amb un mim. Doncs cap d'aquestes pel·lícules, ni Celles de muntar calentes, ni La loca història del mundo, ni L'esbojarrada història de les galàxies, ni El jove Frankenstein, ni Els productors, ni Silent Movie, tota la història de Mel Brooks, els 100 anys, es compten per èxits delirants que, i no és cap broma, no es poden veure a cap plataforma. I ara ve la broma final. Mira que ho ha fet bé el seu mell tot plegat, eh? Ens quedem amb el mel als llavis.
14: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
15: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
14: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i les 9.
16: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
17: Salut! Salut. Salut.
16: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
18: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
19: Amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Pere Mas.
0: Pràcticament les 9 del matí, falta un minut. Per molts sants, Pere Mas.
20: Home, moltes gràcies, Jordi Maria. Per molts sants...
0: Avui és Sant Pere, Sant Pau, Santa Paula, evidentment.
20: Sant Pol, Santa Paula.
0: Sant Pol també, és clar.
20: Santa Petra, suposo. Va, la gent que es diu Petra.
21: Sant Pau, també.
0: Sant Pau, també. Pere i Pau, segur.
20: Sí, sí.
0: I Pau,
20: també.
0: Va, clar, clar.
20: Són molt sants.
0: Hola, Mònica Terribas, bon dia tingui.
21: Molt bon dia.
0: Hola, Josep Martí Blanc, bon dia tingui.
22: Bon dia, bona hora, visca Sant Pere.
0: Hola, Joaquim Fort.
20: I la Rebella,
0: que es va fer ahir. Bon dia. I a la gent de Reus, que avui és festellà. Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
23: Bon dia.
0: Ui,
20: què passa?
23: Vinga, agotada de la calor.
0: Hosti, bueno, imagina't. És que no em vull imaginar.
23: És que clar.
20: A Lleida, en el bé que fa, fresquets.
23: Sí.
11: Sí, sí, sí, sí. En comparació amb l'infern, segurament sí, però, en fi...
0: Hola, Màrius Carol.
17: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Màrius?
17: Molt bon dia a tots.
0: Ui, que
17: els que Pere i els que no es diuen Pere, també. Perquè els que no es diuen Pere sembla que avui no... O Pau, no, o
0: veig
17: Pere.
0: Veig bé, avui, eh?
17: Ni per Sant
0: Andreu. Sí, sí.
17: Bueno, m'ha fotut un ensurt perquè diuen... Ja podeu venir. I jo encara, saps, estava atabalat a sota la dutxa aquell moment de dir...
21: No estava sota la dutxa, quan us ha enviat el missatge faltant 10 minuts.
17: I...
0: Que viu aquí al costat.
21: Jo sé que viu aquí al costat, però tan ràpid no t'aixugues i pesteixes.
11: Tampoc cal que conteu intimitats, que vegi que fareu
17: una cosa. Aviam, aviam.
21: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
17: Tardes a m'aixugar-te, aviam, de debò.
21: Doncs mira, és un dels moments que més te valora en cosa.
0: El Pere valora el que fas i no fas pel temps.
21: No, home, a veure, primera, vius a 7 o 8 minuts d'aquí caminant.
17: Molt bé.
11: Exacte.
21: Comencem per aquí. I després, aixugar-se és el moment més avorrit i més trist i més lamentable del dia. Jo estic molta estona.
17: Perdona, perdona.
21: No s'acaba mai.
17: Perdona.
21: Estàs allà tota l'estona.
17: Saps quin és el problema? La gent que surt sense assecar-se bé. Perquè per
21: no,
17: aquí
21: jugo,
17: el dia
21: bé.
17: No comença a millorar, de debò.
21: I t'aixugues dins
17: perquè
21: la dutxa?
17: Perquè fas caldet.
21: Bueno, i t'aixugues dins la dutxa
11: o fora la dutxa, Màrius?
21: Màrius, i t'aixugues dins o fora la dutxa?
23: Per favor, Pere.
17: M'aixugo.
21: És que és molt diferent.
17: Mentre surto de la dutxa.
11: Allà, però com,
21: que hi ha un camí.
11: Hi ha un camí.
21: És que té un quart de bany que és com tot aquest estudi.
17: D'aquí he tret conclusions.
23: Deixeu estar a les dutxes.
21: Exacte.
23: A les dutxes, vés a saber.
24: L'altre. Vinga, som-hi.
17: No, però aviam què s'ha volgut dir això.
24: El misteri de les dutxes no s'aixuga. Ha volgut dir això. Oi?
23: Que ara quan estaves explicant que estaves a la dutxa, me n'he recordat d'una pel·lícula que comença amb un senyor a la dutxa.
17: Bueno, diu, a partir d'aquí el dia comença a empitjorar. No direm que fa la dutxa, perquè...
21: Ah, home, ja sé quina pel·lícula és.
17: Sense bona.
0: Bueno, anava a dir que avui ve Alejandro Fernández.
17: Sense bona.
21: Sense bona longitudinalment. Massa. Longitudinalment, sense bona.
24: Quim, no entrem. Tu i jo no entrem en aquest tema, perquè no cal.
21: El pobre Basté està a punt de presentar la dimissió.
0: Sí, deia que avui vindrà Alejandro Fernández a partir de les 10 del mateix.
11: Parlant de dutxes.
0: Com?
11: Parlant de dutxes.
17: Ja, escolta, això ja és un editorial que no toca. Digue-li.
0: No, no, a la búlgara va guanyar. A la búlgara, gairebé el...
24: Però va guanyar el dia que va treure 15 escons, Aquest dia va guanyar.
0: Bueno, més llest que la fam. Perquè diu...
17: Ja li disparaven els peus.
24: Exacte.
0: Home, no es fa falta que llegíssim el llibre que va escriure.
21: I com a mínim dona joc, tio. És simpàtic i divertit. Bueno, dona joc. És veritat.
24: I parla de nassos.
21: I parla bastant clar. Parla molt bé.
24: Parla molt bé.
21: I el debat electoral aquell famós de TV3 va ser dels primers a plantar-los cara als de l'ultradreta. No te'n recordes? I a les mentides aquestes.
11: Pues que duri.
0: Sí, sí. Aviam. Bueno. Escolta'm, ara parlem de seguida de Venezuela. És terrible perquè... primer que l'altre dia pensava... Fa el temps que penso, ningú se'n recorda ja de Maduro.
24: Home.
0: No, ningú se'n recorda de Maduro. És a dir, presumptament està en una presó de Nova York des que a començaments d'any...
25: Ell i la dona, no?
0: Ell i la dona.
17: I el xandall de Nike.
0: El xandall de Nike que es va vendre com a xurros. Sí,
17: que també...
0: Sí.
17: Jo m'agrada anar
0: vestint amb el Maduro. Sortint de la dutxa amb el xandall. Aviam un moment. No, però la realitat és una. És a dir, allà va continuar col·locada pels nord-americans... Delcy Rodríguez no pot sortir a passejar gaire, perquè li diuen de tot.
11: Bueno, depèn de la zona, eh?
0: Sí, bueno, és clar.
24: La realitat és que a la vida les pàgines es passen ràpid i ja està. I la del Maduro i la de qualsevol. Fins i tot aquest episodi que passarà ara, desgraciat, de Venezuela, no passarà per les famílies, evidentment, ni per les milers de morts que hi ha, però d'aquí 4 dies hi haurà una altra catàstrofe i ens oblidarem d'aquesta.
11: Jo vaig parlar l'altre dia amb un senyor nascut a Venezuela, i que basc, no? I parlàvem d'aquest tema perquè una de les mortes és familiar seva, no? I ell me deia la conseqüència més terrible, per suposat les víctimes, per suposat la reconstrucció, però em va dir això serà un avanç importantíssim en el protectorat yanqui sobre Venezuela. Uh-huh. I això sí que té unes conseqüències, no? Que en aquest moment jo crec que efectivament la prioritat és salvar les vides que es puguin salvar, trobar aquells que ja les hagin perdut, en fi, la reconstrucció, tot això, però en la reconstrucció jo crec que el que es construirà serà aquest protectorat yanqui.
24: Algú deia, no sé a quin diari hi havia una vinyeta molt il·lustrativa, dient que Trump no havia hagut de bombardejar Venezuela, diguéssim, saps? No l'havia hagut de bombardejar perquè el terratrèmol li haurà fet una gran part de la feina de control posterior a través de l'economia.
11: Bueno, en algun lloc vaig llegir que en el que porta d'intervenció americana o nord-americana s'havia endut equivalent a 5.000 milions de dòlars en petroli, no? I ara, doncs, ven com una gran cosa que he enviat 150 milions en ajuda. I tu dius, home, que menys, no? O sigui, si estàs en aquestes condicions, que tornis alguna cosa amb aquells que treus, no?
1: Sí, però el problema per mi, Xava, però el problema per mi, molt bé, els americans, però el desastre de país que és,
11: que sí,
1: després
11: que sí, que
1: de tants anys de govern del chavisme, que són incapaços, primer, de fer complir les mateixes normes que van posar pel tema dels sismes. Tot això s'està...
11: Arrel del terratrèmol, sí, del 67.
1: Després, per la manca d'infraestructures, per la manca de maquinària, vull dir, és un país mancat de tot, no? Llavors, clar, vull dir, sí, podem dir els americans, sí, sí, però és que durant molt de temps han governat uns altres que ho han fet de pena.
24: Sí, home, però això no autoritza... No legitima que entrin i fotin el president, se l'emportin i canviïn el règim.
1: No, estic justificant això ni molt menys.
17: No acaben de canviar el règim, que encara té més conya. No. O sigui,
0: el més trist és que el règim no ha canviat.
24: Posen algú que obeeixi.
0: Un segon. Josep Martí.
23: Que jo entenc que qualsevol excusa sigui bona per parlar malament del trumpisme, però el que s'està veient en aquest país, al marge de la força de la natura, que contra això no hi ha res a dir, les carències són perquè durant dècades han tingut un règim criminal que ha actuat contra la seva població, que ha aprofitat les riqueses naturals per fer milionaris i multimilionaris amb una oligarquia contra les necessitats i els interessos de la seva gent. I Espanya és un exemple perquè està plena de gent que ha tingut que fugir d'allà perquè vivien en un règim criminal. Ara segueixen vivint en un règim criminal que té la cobertura d'Estats Units. Però, diguem-ne, d'això fa quatre dies. El fet de que un estat ric, que té or, que té petroli, que té tot el que té i que li podria treure cap, estigui al fang i no hi hagi el mínim per atendre la població quan se produeix una catàstrofe, al marge de que la catàstrofe ha sigut gran i que, per tant, a qualsevol lloc s'estaria passant malament, és que tu has tingut un règim de naturalesa criminal. Criminal.
24: Això també passa a Rússia i també passa en altres països i no en parlem en els mateixos termes mai perquè els interessos econòmics són més alts o geostratègics són més alts.
23: Jo crec que el que acostuma a passar és que, com en tots els temes, hi ha gent que jutja el règim sota el mateix barem i que hi ha d'altra gent que els jutja en funció de quina és la cobertura ideològica que es donen. Espanya ja està ple de gent que ha defensat
11: l'altre.
23: Aquest règim durant anys.
11: Però Espanya està plena de veneçolans que han pogut defensar i altres que estan a l'oposició. És a dir, aquí tenim els líders de l'oposició veneçolana estan vivint a Espanya, des del president electe que va prendre posició, amb Leopoldo López, en fi, tot això és evident, però el que passa és que... El primer, Venezuela, un estat fallit, d'acord. Està fatal, d'acord. Però jo el que volia dir és que aprofitar-se de que això passi, em sembla... Tinc la paraula, però no la diré perquè és forta, no? No em sembla bé, què vols que t'hi digui? Un ha d'ajudar, com estan ajudant tots els països que són limítrofes, com ara ha anat a Espanya a enviar l'ajuda que ha pogut, el que sigui, no? Però... Jo crec que l'ajuda que estan enviant aquests països és això, ajuda, no és una inversió. I no és igual ajudar perquè ets solidari, perquè ets compassiu, perquè et sents identificat amb aquella gent, que ajudar perquè em vas a treure un rendiment. Això és el que jo volia dir. Posa-li el nom que vulguis.
23: El que farà fora als Estats Units a Venezuela no és el terratrèmol, és un règim corrupte que sap que per a sobreviure a la corrupció... Per a sobreviure, pues ara li toca canviar la seva carcassa ideològica i posar-se sota la cobertura del patró del nord.
11: I ja
23: però el problema principal que tenen és l'existència d'una oligarquia que porta molts anys robant
17: quan ha manat la dreta, quan ha manat l'esquerra, quan han manat els
0: assaltants
17: de diligències.
0: Al temps, jo vaig tenir el gust d'anar a Venezuela l'any 92, que encara no havia començat el chavisme. Vaig anar al Salto de l'Àngel, vaig anar a la frontera del Brasil, vaig anar als Cayos, on no vaig anar, va ser a Caracas, perquè ja era perillosíssim anar a Caracas. De fet, al moment que ens hi vam acostar, 92, el taxista portava una pistola, que vam tenir gust de veure-la dins la guantera. Vull dir que allà, aquella època es parlava d'una Miss Venezuela que es presentava de candidat a la presidència i d'un senyor que havia estat un colpista, que era el Chávez, que també es presentava de candidat.
21: Vull dir que, si rebobinem enrere, tota aquesta oligarquia, aquesta colla de xoriços i aquesta colla de lladres organitzats, segurament ja hi eren. Jo, evidentment, no sóc expert en la història de Venezuela, però diguem que és com molt endèmic, com tants altres països, que fa molta pena veure que tenen tanta riquesa i que podien tenir, diguem-ne, una manera de viure bastant còmoda, i en realitat hi ha quatre lladres i quatre satres.
0: Bueno, a tot això, he de dir que el nostre Willy Foc, el Jordi Armenteres, ja es troba a Venezuela, a Caracas, concretament. Jo crec que, a més, amb una cosa que vull que m'expliqui, que es veu que els periodistes enviats especials, almenys de la premsa de l'Estat, els han...
21: Encapsulat una miqueta?
0: Els han encapsulat per ensenyar allò de... Sí, sí, els ensenyarem Xina, la Sagrada Família, el Parguell...
24: Passaran pel carrer Còrsega, pel carrer Provença...
21: Com a Rússia o Xina, efectivament. Llocs tan, com a Rússia o com a Xina, que et fan aquestes coses.
0: És així o no és així? Hola, Jordi Armenteres, bon dia, bona matinada, bona nit, no sé quina hora tens tu aquí ara.
2: Bon dia i hora. Bon dia i bona hora. Aquí són les 3 de la matinada i 10 minuts, no?
0: Sí.
2: Sí. Sí, i 11, i 11.
0: T'has despertat ara o vas a dormir o encara has anat a dormir?
2: He dormit estones, sí. Aquestes últimes 30 hores han estat bastant complicades, perquè a més, des del dijous que ja estàvem mirant de poder venir, semblava que fins avui no podríem venir, i de cop i volta dissabte es va precipitar tot. De fet, jo estava al Comitè Federal del PSOE, el dissabte a Ferraz, i hi ha una trucada a 3:15 dient surts a les 7 de la tarda, i surto amb els bombers catalans, vull dir, venim un vol humanitari, que aquesta va ser la jugada que al final ens va sortir bé. Vam venir amb 70 bombers i personal de protecció civil des de Madrid, i sí, ara fa ja, que deu fer 30 hores que estem aquí, no? Pràcticament, no ho sé, perquè al final les hores ja ens ballen una mica. Avui ens encapsulen a les 8 del matí, que són les 2 del migdia, hora catalana. Com funciona això, Basté? És molt bèstia, perquè et porten on volen. Ens han posat una pulsareta de color rosa a la mà, com si estiguéssim en un hotel tot incluït, i amb això ens deixen moure amb 3 autobusos escortats per la policia, per davant, per darrere, i ahir concretament vam anar a veure tota la zona de la Guaida, que és la zona zero del terratrèmol. El que passa que no ens ho van deixar veure tot, ni molt menys. O sigui, ens van deixar veure una zona de cases que sí que havia caigut, que són les cases del chavisme. Això ens va sorprendre, són unes cases construïdes fa 20 anys que han caigut, i en canvi al costat hi ha edificis dels anys 50 o 60 que van aguantar perfectament bé. El que passa que no ens van deixar parlar amb equips humanitaris que estan treballant en la recerca de supervivents. Llavors, veus el que et deixen veure, sí que veus una mica de terratrèmols, però els que hem cobert altres terratrèmols sabem com funcionen aquestes coses, que hi ha famílies desesperades, per exemple, amb això no hi vam arribar en cap moment. A la morgue encara no hi hem pogut accedir, a un estadi de futbol que l'han convertit en una gran morgue, que hi ha un miler de cadàvers en aquests moments, que tampoc hi hem pogut anar.
0: I ara, avui, teòricament, us tornen a portar cap a aquesta zona, aquest matí?
2: En principi, no. Hem demanat que fos en una altra zona. El que passa que és molt complicat tot això. Llavors, una altra cosa del que estàveu dient, el que deia el Pere Mas, jo l'any 92 a Caracas, ni en pintura, però jo em quedo amb una frase quan vam aterrar a l'aeroport, vam aterrar a un aeroport a 3 hores d'aquí amb cotxe, ens va rebre l'ambaixador i el cònsol espanyol d'aquí, ens va rebre perquè venia a rebre l'ajuda humanitària, no nosaltres, però evidentment vam poder parlar amb ell, i em queda una frase que va dir, sobretot, no sortiu de nit. I aquí es pon el sol a les 7 de la tarda, el sol surt a les 6 del matí, de nit no sortiu per Caracas. Sota cap concepte. O sigui, si ja hi ha un problema de delinqüència, que ja ara ha sabut que el moviment per Caracas de nit és una mica complicat, en aquests moments el terratrèmol el que ha fet és que la misèria al final porta més problemes. I ens apuntava dues coses. El tema no és que us quedeu sense diners, el tema és que hi puguin haver ganivets, i el tema és que hi pugui haver segrestos. I vosaltres sou periodistes internacionals en un país que és Venezuela. Per tant, tancadets a l'hotel. De fet, jo en aquests moments estic al lobby de l'hotel. Mira, una bona notícia. Hi ha un grup d'una vintena de bombers sirians, que deuen haver pogut arribar, perquè hi ha molts bombers que no poden arribar. I el Bundó li explicava, el nostre vol, que veníem des de Madrid, hi havia un bomber d'un equip francès, també eren 10-12, que plorava llàgrima viva, perquè deia, volem arribar a Venezuela, tenim 300 quilos de material molt, molt especialista per poder buscar supervivents i no tenim permís per poder volar a Veneçuela. I el govern espanyol els deia que no us podem posar l'avió perquè no teniu el permís. Llavors, el problema és que el nostre avió, amb el nostre personal humanitari, encara trigarà més a arribar, i anaven molt tard, perquè els bombers, els 15 bombers de la Generalitat que venen a fer una feina aquí brutal, que és el tema de reforçar estructures, assegurar rescats, prioritzar rescats. És un cos molt especialitzat que n'hi ha molt pocs al món d'aquesta manera. Està certificat per la Unió Europea i tota aquesta història. I els bombers francesos, pobres, ploraven perquè estaven atrapats a Barajas i no podien volar i sabien que hi havia places en aquest vol humanitari.
0: Ja, esclar, només faltaria que sortís ara de nit i segrestessin. Ja només ens faltaria això, i Armenteres. No. Pobres segrestadors.
2: No, sentit comú.
0: I nosaltres, i nosaltres.
2: Sentit comú,
0: Sí, però dic una cosa, també, que és a dir, no, escolta, és molt, molt maco fer valoracions des de no sé quants mils de quilòmetres, però quan et diuen allà no sortís de nit... Coi,
24: poca broma.
0: Poca broma, coi, poca broma. Poca
2: aquí, aquí hi ha una cosa, Basté, que... Clar, és un estat fallit. Això implica que és un estat policial. Pels carrers, cada dues, tres cantonades, hi ha policies. Quan dic policies, no és una parella de policies. Et pots trobar 7, 8, 10 d'aquests de la Guàrdia Nacional Bolivariana. No sé si teníem un puntall, perquè el sí. Que intentes parlar amb polis, ningú pot parlar. I al final acabes dient, vostè pot hablar? Intentar buscar una mica la crítica i el per què. No veus policies en lloc més enllà de les carreteres fent controls i tocant els nassos. I a partir d'aquí n'hi ha un que sí que em va dir que volia parlar. I espera, que busco el nom, que el digui apuntat aquí, perquè em va fer molta gràcia. Sargento Primero Rodríguez Sanguino.
0: Carai.
2: Què diu el Sargento Primero Rodríguez Sanguino? Defensa, òbviament, el règim.
3: Estamos en una situación donde todos los venezolanos nos encontramos a la deriva. Es desidia, es vandalismo, es sálvese quien pueda. Y vivir así es lo peor que uno puede pasar en una situación deprimente, una situación caótica. La sociedad está en una condición de estatus deplorable y eso no nos ayuda en nada.
2: Es que le va a hacer... tres, quatre preguntes, totes iguals, com pot ser que falti tanta ajuda, com pot ser que sigui tot tan complicat per arribar fins aquí, com pot ser que estigueu tanta policia desplegada pel carrer i, en canvi, aquesta policia potser podria servir per ajudar a prestar els edificis que en aquests moments, ni que sigui perquè la gent ha de callar, perquè quan es busquen supervivents hi ha d'haver un silenci escrupolós, que els gossos han de poder treballar. I tota l'estona era exactament el mateix. No, la natura i tal, i l'estado, i així estem.
0: Ara ets a Caracas, amb la qual cosa, clar, Caracas és molt gran. Es veu que el terratrèmol ha afectat força la zona on, per exemple, estàs tu?
2: No, o sigui, sí, perquè hi ha una zona de Caracas que està tocada, però res en comparació amb tota la zona de la Guaira. O sigui, Caracas està elevat, no sé, 300, 400, 500 metres, però a 25, 30 quilòmetres al nord, és tota la zona de la Guaira, és la zona del Carib, és on hi ha l'aeroport internacional de Caracas, i les dues poblacions, diríem, a una banda i l'altra de la pista, són les que... on es va produir l'epicentre. I allà és on hi ha un edifici que encara no s'hi ha pogut treballar perquè no hi ha efectius que ens diuen que fa fredat. El que passa, insisteixo, n'hi hem vist alguns, però no hi ha dades. O sigui, no hi ha dades ni dels morts, la xifra és la que heu dit, i creix molt a poc. Creix més la dels espanyols que no la dels morts globalment. Però és que no hi ha xifra de desapareguts oficials, i ni tan sols per no informar no informen de si troben gent viva, que algú deuen trobar viu encara.
0: Mira, i t'explicaré una cosa que m'he quedat de pasta de moniato. És clar, que cap de setmana m'he dedicat a mirar coses, però he mirat molt premsa de Veneçuela via online, i, per exemple, hi ha un diari de Caracas que en aquests moments té un comptador, que és una cosa que a mi em posa especialment nerviós, però és igual, 1.450 morts.
2: Sí, aquesta és l'oficial.
0: Sí. Llavors hi ha, a través d'una font, que és una web, diu 64.499 desapareguts, oficialment.
2: Aquesta és la web on la gent hi posa els noms que troba a faltar. Que passa que, clar, és una web molt, molt poc fidedigna, o sigui, no és una web oficial, allà tu t'hi registres, com si l'obris ara, i digues, ei, soc tal, vivia tal, i no trobo aquesta persona.
0: Mira, fixa't com és això, que és que fa angúnia i tot. Aquesta web que parles, que és Desaparecidos del Terremoto, posa, reconnectemos a cada família. Tras el terremoto,

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tota l'estona, hòstia, una altra ambulància, una altra ambulància. Una ambulància sempre és dolenta, però en aquests moments és bona, perquè això vol dir que han trobat algun vidu que estan traslladant un ferit. Llavors, aquí d'ambulàncies, hòstia, ahir amb el tour que vam, que ens feien el tour al govern i tal, em va passar una, i vam estar 5 hores d'atur perquè a més no sortíem de la carretera en cap moment. I llavors allò que comences a reflexionar, dius, hòstia, les ambulàncies, aquesta gent tenen ambulàncies. I això vol dir que de gent ferida en aquests moments pràcticament no n'estan trobant. I aquí el problema és que hi ha tan poc personal especialitzat i necessiten tanta ajuda per desenrunar que no hi ha manera.
5: Mira, ara Armen, aquest matí a les 8 comentava que ahir, llegint diversos reportatges que feien tant La Vanguardia, l'Andy Robinson, com El País, com els diaris de Venezuela, es parlava de que no hi ha alcohol a la Guaira, que és aquesta zona zero, no hi ha alcohol per desinfectar ferides.
4: No, hi ha família... A la Guaira, les farmàcies estan tancades, directament, perquè s'ha acabat tot.
5: Val. Hi ha famílies que escalfen a menjar amb espelmes perquè no tenen electricitat. No poden ni estirar la cadena del vàter perquè no tenen aigua. Les lliteres dels hospitals s'han improvisat amb portes de fusta. Les bosses pels cadàvers s'han substituït per llençols. I ara, com deia l'Armin, els cotxes fúnebres són senzillament qualsevol furgoneta on hi càpiga un cos. Allà on hi hauria d'haver cambres frigorífiques només hi ha calç que un camió va escampant per intentar contenir tot l'horror. I clar, i el sistema clarament allà no funciona, però clar, la gran sort és que encara hi ha ONGs, voluntaris, bombers que han vingut de fora.
4: Te li afegeixo un altre, Basté. Ja no és que no hi hagi llum, és que no hi ha aigua potable. Llavors, sí que hi ha distribució d'aigua potable i hi ha llocs que hi veus molta aigua i molta aigua embotellada. Nosaltres ahir, quan fèiem el tour, els nostres bus estaven plens d'ampolles d'aquestes petites. Però hi ha un moment que vam saltar en una zona comercial i de cop i volta hi havia, bueno, quatre senyors que estaven desenrurant a l'edifici. Ja no hi havia ningú, hi havia mort dues persones que ja les havien tret el dia abans, i em van veure, jo anava amb la motxilla i amb l'equip, i tenia una aigua posada a banda i banda. Em diu, ostres, em pots donar aigua? Dic, us falta aigua? Diu, sí, ens falta aigua. Dic, hosti, i li vaig donar les dues ampolles que portava a sobre, me'n vaig anar al bus del tour i vaig agafar totes les aigües que vaig poder i les hi vaig portar. Vull dir, la situació és aquesta. I llavors, quan tornem, aquests busos surten d'una base militar que té un miner aeroport aquí a Caracas. El taxista que a mi em va tornar després a l'aeroport, anava amb un company de la RTP portuguesa, de la Ràdio Televisió Pública Portuguesa, i ens va clavar el que no va voler pel taxi, ho vam pagar i ja està, i el seu argument va ser, veus aquesta garrafa de 10 litres d'aigua que tinc aquí darrere? Jo tinc una filla i tal, n'he pagat $15. Dic, com? Diu, sí, $15 és el que m'han cobrat. Hi ha un problema de l'aigua que tothom està intentant fer-ne pagar el que no val, i la gasolina, que la gasolina en aquest país no es pagava fins fa no sé quants anys. Llavors, en aquests moments la gasolina és un escàndol perquè el litre val mig dòlar. I llavors també podem parlar dels dòlars, que la moneda aquí, el bolívar, és xavall en aquests moments. Ningú vol. La gent vol euros o vol dòlars.
6: Recordo una notícia ara de la setmana passada de RAC que deia que una agència americana creia que el nombre de morts, tenint en compte la magnitud, podia anar dels 10.000 als 100.000.
4: No. Sí, ho vam dir divendres.
6: Sí, vaja, és molt gran la diferència entre 10 i 100, però vol dir que estem parlant de molts milers de morts, no? De fet, els desapareguts, és aquesta quantitat, no?
5: 60 i pico mil. Què deies, perdona,
7: Teresa? Sí, jo volia preguntar una cosa al Jordi, perquè seguint des del moment en què va passar això, no? Hi ha un tema... És a dir, qui coordina tot el que està arribant allà?
5: Aquesta és la gran pregunta.
7: Perquè s'està enviant ajuda,

0: parlàvem abans, des de països, ONGs, s'ha vist com els veneçolans, si viuen a Espanya, s'estan organitzant per enviar coses de primers auxilis, etc. Quan això arriba a Venezuela, qui és el coordinador? Qui és el que diu on va un bomber, on fa falta aigua, on fa falta alcohol per les ferides, en fi, aquest tipus de coses? Hi ha algú que coordina això?
1: És un país en fallida. És un país que no sap qui mana.
0: Però vull dir...
1: La pròpia Delcy, la pròpia presidenta, sap quin és el seu àmbit d'actuació.
0: Estic totalment d'acord, però si a sobre, en aquest panorama, no hi ha ningú, ja no espero ni de l'Estat, però, en fi, algunes...
2: Però Creu Roja Internacional està aquí,
0: exemple,
2: no?
0: Per exemple, no? Algú que coordini tot això, sàpiga on arribar i com.
3: Perdó, un moment. Armin, la Mònica pregunta si la Creu Roja està aquí, eh?
4: A veure, la Creu Roja Internacional està aquí, qui coordina és el govern de Venezuela, ara bé. En aquests moments hi ha Nacions Unides, de fet, al vol que veníem des de Madrid hi havia ser representants de Nacions Unides de la Unitat de Grans Catàstrofes. I, de fet, jo tenia el seient del darrere i vam parlar molta estona un senyor que havia estat a Myanmar ara fa un any, a l'últim gran terratrèmol. Llavors, sí que hi ha aquesta coordinació. O sigui, nosaltres, quan vam sortir de Barajas, vam aterrar a l'aeroport de València, això, a 2 hores i mitja, 3 hores de Caracas, i el tema era aquests 70 bombers, les unitats de gossos, els bombers catalans, on anaven, no? I no sabien res. I sí que quan vam aterrar, al cap d'un quart d'hora, parlem amb l'Oriol, el cap dels bombers de Catalunya, ens van dir, tenim lloc, sabem que van anar molt a prop de la zona zero, i de fet hi anem ara en aquests moments. Tots aquests equips van amb tendes, no necessiten allotjament, no necessiten res més. De fet, nosaltres vam anar amb ells i ens va dir, si portéssiu tenda, us haguéssim dit que vinguéssiu amb vosaltres. Ja ho sabem per una altra vegada.
3: Són les 9:27 minuts. Ara parlava de l'Oriol. L'Oriol és l'inspector Oriol Corbella, que sí. És el... De seguida crec que podrem connectar amb ell. L'Oriol Corbera és el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat a Venezuela. Vas volar amb ells, no, em sembla, Jordi?
4: Bueno, vam volar plegats i, de fet, sí, ens vam canviar els telèfons i sabem coses de l'un a l'altre, però, de fet, jo no l'he trobat, entre d'altres, perquè nosaltres no podem anar on vulguem. O sigui, hem d'anar on ens diuen que anem amb aquesta mena de tours. O sigui, de moment... millor portar-nos bé una mica i ja tindrem temps de fer bestieses.
5: Mira, aquests tios que us vigilen, són civils, són militars, són del Ministeri d'Informació, quina mena de personal és?
4: Guàrdia Nacional Bolivariana.
1: Hombre.
4: GNB. I sí que és veritat que hi ha una senyora que treballa a la ràdio de Venezuela, no sé si és Ràdio Caracas, no sé si és Ràdio Venezuela, que hi va un moment que li vaig dir, oye, jo necessito hablar con portavoces, amb gent que sàpiga coses. Dic, entiendo que eres tú, porque lo sabes bastante todo. No, yo no puedo hacer declaraciones. No, a mi no m'entrevistes. Però resulta que ho sap tot i, hòstia, i al final la informació del lloc on anem és ella qui ho sap tot, no? Però, bueno, vaja, no li puc gravar un tall de veu
0: a ella. Però vés a saber si ho sap tot, també. Sí.
3: Anem a... Continuem a la zona amb el cap d'expedició dels bombers de la Generalitat a Venezuela. A les 9:28 minuts, inspector Oriol Corbella, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Com esteu, primer de tot?
6: Bueno, estem bé, ara portem unes quantes hores de treball i la veritat és que de moment estem contents per com anem avançant amb la feina.
3: Quan vas veure les primeres imatges del terratrèmol, quin va ser les primeres imatges de les conseqüències? Què és el primer que et va venir al cap? Què és el que vas mirar i que la resta no veiem?
6: Sí, suposo que et deu referir a la feina que vaig veure ahir allà. És un gran desastre. Al moment de veure allò, doncs primer el que veus és el patiment de moltíssimes persones, gent que necessita moltíssima ajuda i capacitats que tenim nosaltres aquí disponibles, preparades per ajudar. I llavors la reflexió immediata al veure aquestes imatges i pensar de dir no, aquesta és la nostra feina, ho sabem fer, doncs això és el que ens porta a llavors a insistir, a dir hem d'intentar anar cap allà, intentar fer alguna cosa i ajudar en el que puguem.
3: Aquí he llegit diverses cròniques aquestes últimes hores des d'on esteu vosaltres que parlen de que hi ha una evident descoordinació i que es veu molts militars per la zona però que són militars que passegen i que no manen. Aquí la pregunta és qui us mana i què feu?
6: A veure, la coordinació en una situació d'aquesta envergadura és impossible de bon inici tenir organitzades les coses. Llavors la manera és establir uns protocols i progressivament anar portant, anar endreçant aquest caos caos i anar-lo portant cap a l'ordre, però que no és possible fer-ho d'un moment, d'un inici, i que a poc es va endreçant. Sí que s'està començant a endreçar, al principi, doncs, com comento, hi ha molt de caos, però sí que hi ha una estructura, nosaltres estem a una base d'operacions, hi ha un centre de comandaments en què ens dirigim a obtenir les missions, i tenim unes zones de treball assignades, i aquestes zones de treball, doncs, en la mesura del possible, intentem, doncs, no solapar-nos i fer la feina de manera que puguem abastar el màxim de territori en el mínim temps possible.
3: Oriol, què feu vosaltres exactament?
6: Doncs avui, ara de fet fa 24 hores que vam arribar, i avui el que hem estat fent és en un bloc d'habitatges, de fet en dues cases, fent anàlisi estructural i monitoratge per poder accedir a treure unes víctimes que hi havia a l'interior, i llavors amb els equips de rescat, amb els equips també de gossos i també amb els equips de rescat pesat, doncs per poder accedir en aquestes víctimes, fent monitoratge de les maniobres perquè fossin segures i anar comprovant l'estructura perquè fos segura també pels intervinents.
3: Quan entreu en un edifici com aquest que explicaves esfondrat, què us fa pensar que encara hi pot haver algú viu? El silenci, la intuïció, els aparells, què?
6: Hi ha diversos motius pel que mires més un edifici que un altre. En primer lloc, evidentment, si tens alguna alerta de familiars que diuen que troben a faltar algú i que estan allà, doncs això és constant aquí, de famílies que busquen altres familiars que no troben i que imaginen que estan allà. I després també la tipologia de danys estructurals, que ens fa pensar que hi hagi espais de vida a l'interior. Hi ha certes tipologies constructives o certes formes en què l'edifici ha trencat, en què ens pot fer pensar, o que sabem que llavors es generen espais vitals en què les persones podrien encara seguir en vida. Llavors són aquests els edificis que es prioritzen per intentar, doncs, comprovar si encara hi ha alguna persona en vida.
3: Suposo que cada dia que passa, o cada hora que passa, una hora menys, no, per això?
6: Sí, és... ser honestos amb això, cada hora que passa, doncs, és menys probable que trobem persones en vida. Clar, a mesura que va passant el temps, doncs, al final, les bosses d'aire que hi ha a l'interior també, és gent que també pot estar ferida, i a mesura que passen les hores i ja estan passant els dies, amb les condicions meteorològiques també, la temperatura, fa molta calor aquí, doncs el més probable és que progressivament cada cop anem trobant, doncs, ja només víctimes mortals.
3: A Veneçuela hi ha hagut rèpliques. Hosti, és una pregunta que sempre un es pot fer, no? Com es treballa sota el risc que un edifici acabi de col·lapsar mentre vosaltres hi esteu dins? És a dir, estem parlant de que hi han rèpliques constants, ens diuen, de petits terratrèmols.
6: Afecta les estructures, són estructures que estan malmeses i que un mínim moviment, doncs, es pot acabar de fer de col·lapsar. El que fem és exposar el mínim de personal possible, el mínim de persones que estiguin fent la feina específica que pertoca, sigui d'avaluació, monitoratge, de rescat, d'apuntalament, i el mínim de persones exposades, de manera que si hi ha alguna situació en què veiem que allò perilla, doncs puguin sortir ràpid i llavors tinguem el mínim risc possible.
3: Tinc una última pregunta. Sempre parlem dels supervivents, però també esteu vosaltres, els bombers, en aquest cas els bombers catalans de la Generalitat, que heu anat fins allà. Com es gestiona emocionalment passar dies buscant persones, sovint entre la mort i l'esperança?
6: Sí, al final ens ho prenem com que... Al final també és la nostra feina, i al final el que ens ho prenem és que, evidentment, que és una situació que és molt crítica per moltes persones, però nosaltres, doncs, per fer el màxim de bé la nostra feina, doncs ens ho prenem amb molta professionalitat per intentar, doncs, minimitzar, doncs, totes les circumstàncies que ens anem trobant aquí.
3: Val, una última pregunta, tot i que ara estem perdent de tant en tant. Després de tantes missions que ara que haureu fet, no sé què heu après sobre la condició humana. Si enmig d'una catàstrofe com aquesta, què és el que més continua sorprenent? La desesperació de la gent o la solidaritat que hi ha de la gent?
6: La solidaritat, sens dubte, tant de les persones que van a intentar minimitzar els efectes de la catàstrofe i que venen gent des de fora, com també, sobretot, per la gent que està vivint en el lloc i com és d'agraïda i com intenta ajudar. I sempre, quan vas a una catàstrofe, doncs la gent intenta cuidar les altres persones i la gent porta aigua, et porta menjar, i es veu la solidaritat que perdeix per tot arreu. Sens dubte, amb això és el mal que ens quedem.
3: Molta sort, Oriol, i moltes gràcies. Bon dia.
6: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé, amb problemes de connexió amb Veneçuela, on està aquest equip de bombers de la Generalitat, que estan fent també d'àngels,
2: sí,
3: perquè tot plegat és un desastre. Podem deixar 3 minuts?
2: Oi, tant.
3: Anem a la publicitat i de seguida la Mònica t'arriba a recull amb el Jordi Armenteres, encara des de Veneçuela, i amb tot l'equip de tertulians del món a recull.
7: RAC1.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
10: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
11: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
12: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreix-ho a mueveglobal.com.
13: Mueve. Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't al teu punt Endesa.
14: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
15: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
16: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
17: Verisure. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
20: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
21: El perquè de tot plegat.
3: 21 minuts i a les 10 en punt del matí. La Mònica, no sé què volia comentar abans de la publicitat.
2: No, que pensava que, diguéssim, el contrast de les informacions que treballarem avui, no? Estem parlant del terratrèmol de Venezuela i en paral·lel doncs, la corrupció i totes les coses que tenen a veure amb malbaratar el servei públic i convertir-lo en activitats que són indesitjables, no? I pensava, realment, la humanitat necessita un propòsit, perquè quan no té un propòsit es disfunciona, no? La gent es converteix en disfuncional. En canvi, quan té un propòsit, en aquest cas a Venezuela, intentar ajudar els altres, s'articula bé. s'articula bé, no? I per tant la clau perquè la humanitat no disfuncioni és trobar propòsits ben articulats, no? I que la gent cregui en coses, perquè si no doncs comença a fer disbarats, no? A robar l'altre, a robar més dissimuladament. Ara parlàvem del xavisme, els criminals i tal. Estem envoltats de criminals, ens passem el dia parlant de corrupció en els partits polítics d'aquí, de problemes que hem tingut. Llavors uns règims són descaradament criminals, altres disfuncions són més estructurals i més dissimulades, però en el fons baixava pensant això, no? Pensava, home, avui parlarem de com la humanitat s'articula per ajudar-se, no? I ajuda humanitària a tot arreu, tal, tal, perquè ara els veneçolans ho necessiten, demà ho necessitarà un altre país i passarà el mateix, però en general el nostre dia a dia té molt a veure amb una humanitat que no acaba de creure en les generacions futures, no? I, per tant, disfunciona en l'avui. Això pensava. No sé, és una reflexió
1: molt desgraciada. De totes maneres, les desgràcies, que no tenen res bo, però tenen com a mínim una cosa que encara et dona un bri d'esperança, no? I és que mai l'individualisme mai havia estat tan present a la cara de la Terra.
2: Exacte.
1: I com a mínim aquí hi ha gent que té allò un petit moment de solidaritat. Mm.
2: Sí, però sempre és el límit, saps? Sí. Quan veus els altres, ja. Molt desgraciats. És a dir, en condicions normals ens esgarrapem.
1: Hi ha un moment que la teva felicitat, el teu món i tal, quasi bé t'ho fent a tu mateix. Tens, perquè veus els altres com passen, no? Però això dura poc, eh? També és veritat que tot va molt ràpid i tothom té ganes que aquestes imatges passin.
2: Sí, exacte.
0: Sí, però duraran dies, eh?
1: No, duraran mesos.
2: Però el mateix que ens passa quan una família té una desgràcia, no? Que de cop i volta tothom es blinda i es mobilitza, però al cap d'un temps, que és quan realment els dols i les dificultats creixen, no? La gent ja està en una altra pantalla.
5: Clar, però ara l'Armenteros recordava, diu, no, els terratrèmols del Marroc i de Turquia. A tots nosaltres i això ens queda llunyíssim, i ens en recordem.
2: Sí,
5: no?
2: Sí.
5: I probablement d'aquí 15 dies aquest terratrèmol també quedarà lluny.
7: Aquesta desmemòria... Perdona, aquesta desmemòria ha estat una mica més accelerada a Antena 3 i Telecinco, que l'estic veient, i estan amb el Comitè Federal del PSOE, Sánchez, Perro i tota aquesta cosa, porten tot el matí així.
1: Però ells van al seu.
7: Bueno, no...
4: Però són aquí també, eh?
7: Com?
4: Dic, doncs són aquí, perquè, doncs, de fet, sí. qui vam volar des de Madrid era Televisió Espanyola, Antena 3, Telecinco i RAC1. Som els únics que hem pogut volar des de l'estat espanyol fins aquí, de moment.
0: Mm. Bueno, pues algunes teles no s'han enterat.
7: Les tertúlies matinals estan amb el punt de sempre.
5: Televisió Espanyola no, eh?
7: No, Telecinco...
0: Però una cosa que sí, és dir...
1: Per cert, també és la líder del matí, eh? Televisió Espanyola, que no sé si també...
22: Bueno, i Telecinco té un problema en aquests moments a Catalunya greu. Greu.
0: Però jo volia dir una cosa. Bueno,
22: també... Telecinco té un problema a tot l'estat, però a Catalunya especialment.
0: També és una sort que l'ésser humà sàpigui superar, és dir, circumstàncies tan adverses com aquesta.
1: Una cosa superar i l'altra és oblidar.
0: Efectivament.
1: És a dir, jo crec que és que anem
0: problema,
1: borrant.
0: Aquí el problema està de que en el procés de superació, i sobretot aquí en l'entorn, i és veritat, hi ha una fase de dol, encara que no siguis afectat directament, ostres, és que és una cosa que et conmou, que no et pots deixar de... I una cosa que avui deia el Jordi, posa-hi noms. És a dir, jo quan vaig parlar amb aquest amic meu i em va dir, aquesta primera que han trobat és cosina germana de la meva dona, ostres, a mi és una cosa que em toca, perquè ja li poses una cara, li poses un nom, i això... Pues aquesta compassió o aquesta solidaritat, dis-ne com vulguis, que tens amb... És veritat que d'aquí 4 dies doncs hi haurà una cosa més grossa, un tema més provocador...
22: Bueno, ja, va passar aquí a prop amb el tema de la Dana.
2: Exactament.
22: Era lluny, eh?
2: Exactament.
22: I la justa política també va ser...
0: Però mira, ara es fan 20 anys de l'accident de metro de València. Aquest cap de setmana llegia un reportatge d'una senyora que ha mantingut viva la flama, no? I explica... Vull dir, avui encara també surt algun reportatge d'això. Bueno, 20 anys, fa temps. Són 4 dies. És a dir,
1: avui hi ha jo no faig, en fi, habitualment faig publicitat ni de casa meva, eh? Però la contra avui de l'Avantguardia la recomano molt perquè hi ha un cas d'una dona, em sembla que és d'Indonèsia, és...
22: Ella és de Sri Lanka.
1: De Sri Lanka, que el tsunami se li va endur, va matar els seus dos fills, el seu marit, i els seus pares.
22: Els pares, el marit i els fills.
1: Vol dir que et quedes sense res, no? Sola, eh? amb una realitat, a més, que va quedar també, en fi, absolutament destrossada, vull dir, el teu poble, el teu paisatge vital. No? I com ella explica com intenta superar això, i diu, clar, hi ha un moment que dius, jo vull borrar-ho, però és que, diu, el pitjor que pots fer és borrar-ho.
0: Claro.
1: Si el que tens que fer és viure amb el dolor, assumir-ho, intentar
0: administrar-lo.
2: Aquest matí...
1: És bastant impressionant l'entrevista.
22: Es va sentir culpable per sobreviure, diu, no, diu, el sentiment era d'agonia, de terror i de vergonya. Diu, vergonya, diu, una dona em va dir, deus haver estat una persona terrible en una altra vida per tenir un karma tan dolent. Diu, jo em volia morir. Això és una entrevista que li he fet a l'Ima Sánchez avui a la Contra de la Vanguardia, és terrible. Ho va intentar, diu, sí, acumulant pastilles per dormir, apunyalant-me amb un ganivet de mantega i colpejant-me el cap contra la cantonada del capçal del llit. Vaig estar mesos ficada al llit a casa de la meva tieta a Colòmbia. Temia fins i tot la llum. No volia veure el món sense ells. Una pilota, un ocell, uns nens rient. No suportava les coses boniques de la vida quotidiana. Vickerham tenia 7 anys i Nikhil, els fills 5, el meu marit Steve, 40. I explica què va passar. Què va passar?
1: Ah. No, no, i el procés, diguem, d'intentar sortir-se'n, però
22: per tocar baix.
1: O sigui, al final el que ella diu és que li va anar bé tocar fons perquè va ser l'única manera de començar a recuperar-te.
2: Ah, el Jordi aquest matí al davantal feia una reflexió sobre el concepte de la solitud, no? Mm-hmm. Clar, quan una persona està acostumada a tenir una certa protecció, parlo de protecció, de quatre parets, menjar mínim, bàsic, tal, i de cop i volta et trobes sense res, no? Ni emocional, ni físic, ni material per cobrir-te, o sigui, aquesta sensació de vulnerabilitat i de desemparament que deuen tenir en aquests moments milers i milers i milers de veneçolans, és una sensació terrible, que al costat de casa nostra n'hi ha molta de gent que viu en aquestes circumstàncies o que els estan desnonant o a punt de desnonar o que també viuen en circumstàncies de molta dificultat, no? És perquè l'ésser humà necessita cobrir els mínims. I una catàstrofe com la de la Venezuela et deixa en la vulnerabilitat més absoluta, no?
1: Però fixa't, jo pensava, aquí la gent es queda sense casa, però no només es queda sense casa els que han tingut sort, vull dir, perquè si sobre se t'ha mort la família i tal, sí, ja és doblement horrorós, no? Però és que també perds una mica totes les senyes d'identitat, sí, els records, sí, aquella espai, foto del teu pare que mai més
2: ja no podrà
1: recuperar. No? O sigui, hi han coses que et deixen despullat emocionalment, no? I això... Em sembla que el ser humà, ostres, és molt difícil superar-ho.
0: Coses que semblen molt naturals, que quan les perds veus la dimensió que realment tenien des del punt de vista sentimental, més que, diguem, físic, no?, o econòmic. Mm. I és veritat que aquí el procés que hi haurà després d'aquesta tragèdia, jo crec que hi haurà molts més morts, per desgràcia, la tragèdia que es tindran després de saber administrar, refer-se... perquè, clar, després del 67 es van dictar unes normes a Venezuela perquè els edificis es construïssin d'una determinada manera. I ara et trobes que aquells edificis que s'han fet recentment són els que han tingut fent aquell efecte sàndwich que es veu tot les plantes una damunt de l'altra. Per tant, a sobre... Te sents molt
6: engraçat. Això és molt gros, Teresa.
22: Que és molt gros.
6: No, dic, això és molt gros i aquí ens hi van portar i són les cases del chavismo.
0: Clar, sí.
6: Són les cases d'aquella zona de la Guaira que es van construir a finals dels anys 90, a principis de segle i mil·lenni. I aquests són els que no van aguantar. Sí que és veritat que en queden uns quants de drets, que això probablement les televisions no van ensenyar tant, però, hòstia, el sandwich aquest que deia la Teresa és molt bèstia, sí, i aquest, clar, és un dels llocs que curiosament ens van portar. De fet, si tot el món està traient aquestes imatges és perquè en aquests busos encapsulats on hi anem a la premsa internacional, perquè la premsa nacional es mou per una altra banda i no et pots barrejar, o sigui, el color de la polsareta és diferent, doncs allà ens van portar.
22: Martí, vols dir alguna cosa, Josep?
8: No, estava escoltant tot això, comparteixo. L'única cosa que crec que ens fa grans és... Els catòlics diuen això de que Nostre Senyor no t'enviï tot el que ets capaç d'aguantar, no?
2: A mi m'ho han dit quan va néixer el meu fill.
8: I, i per tant, les desgràcies, que siguin les extraordinàries vinculades a fets naturals com aquesta o les personals que cadascú va acumulant al llarg de la vida, perquè la vida, a partir d'un moment, també és una acumulació de pèrdues, no impedeixen... el fet de que la nostra natura siga especial i pensada sempre per a trobar un punt de transcendència, d'optimisme i de causa per viure, no només per sobreviure, sinó per recuperar la il·lusió. I quan passen coses d'aquestes, no? El Marius deia ara les fotografies i totes aquestes coses que perds, per exemple, la Primera Guerra Mundial o la Segona, que el que fan és posar punt i final a mons sencers, no? Pues és veritat que hi ha molta gent que després de la Primera Guerra Mundial o després de la Segona acaba en el món de la literatura. Hi ha diversos casos de gent que acaba suïcidant-se perquè el seu món ha desaparegut i no troba cap anclatge en el present. Però sempre són casos minoritaris, perquè majoritàriament, ja sigui a nivell individual o a nivell col·lectiu, sempre acabem trobant la manera de veure en el demà una il·lusió i coses que et fan tirar endavant.
2: Bueno, i que moltes vegades valorem d'una manera molt normativa les coses que ens fan tirar endavant, i et sorprèn que la vida et regala circumstàncies extraordinàries que són les que realment et fan feliç, i les circumstàncies més habituals i normatives són plenes de gent desgraciada i amargada, no? I per tant, mai es pot dir, no? Mai es pot dir quines coses et faran fer el salt qualitatiu que faci que somriguis cada dia. Moltes vegades té a veure justament amb una circumstància que tothom a priori pensa que és negativa.
0: És més difícil dir-los ja als afectats, però...
22: Un segon. Pere, què vols?
7: No, si li puc preguntar una cosa a l'Armen, que és una pregunta una mica, bueno, difícil de contestar, i més si estan una mica encapsulats. Jordi, jo tinc la impressió que, com amb totes les grans tragèdies d'aquest estil, o quan hi ha un atemptat, es van dosificant bastant el nombre de xifres per motius evidents. Aquí és evident que hi ha una dosificació, ja ho has dit tu,
4: totalment.
7: Claríssima, totalment. Però hi haurà un moment, d'aquí una setmana, que hi haurà, encara faltarà aigua, encara faltaran medicaments, i hi haurà un moment que apareixeran tots aquests morts. Encara que els dosifiquin molt, acabaran apareixent, i no sé si això es pot controlar, és una pregunta molt interpretativa, eh? Amb tota la repressió militar policial que pot haver aquí, o remenir el risc que hi hagi un esclat de la gent que digui, escolti'm, això no pot ser, o sigui que sigui una cosa, una mena d'olla a pressió que fot un pet per culpa d'això.
4: Sabem que hi ha hagut algunes protestes, sobretot d'estudiants, entre el dijous i el divendres, i que hi ha hagut repressió d'aquestes protestes. Vull dir, de fet, i això jo ho vaig saber perquè, quan comença a haver uns quants edificis on no hi veus policia per enlloc, que la policia al final té alguna formació també de primers auxilis i que evidentment pot ajudar en moltes coses, i a més és l'autoritat, em vaig trobar un veneçolà que em va dir no, si l'altre dia estaven reprimint les protestes que havia en la Guaida, en la zona del norte, d'estudiants, de joves que es queixaven que no tenien absolutament res i que tenien fam i que no tenien aigua. Llavors, per repressió sí que hi ha, i llavors aquí sona tota la batraca, l'exèrcit està tancat a dintre les casernes, els grups electrògens que n'hi ha en aquest país estan a les casernes per garantir que les casernes no es quedaran sense llum, perquè evidentment hi ha molts problemes de subministrament, i així tot d'aquesta manera. El tema de les xifres és el que jo deia, vull dir, no hi ha una xifra oficial de desapareguts, i el Basté m'ha dit, hi ha aquesta web, dic, tens tota la raó, aquesta és la resposta. O sigui, hi ha una organització civil que en aquests moments intenta fer coses, perquè a nivell governamental no s'arriba absolutament a res.
22: Descansa una mica, crac.
4: Esperem-ho. Avui és un dia molt complicat aquí perquè, hosti, això s'ha explicat molt poc. El dimecres, quan es produeix el terratrèmol a les 6 de la tarda, era festiu. Era festiu. Llavors, a la Guaida, que és una zona de platja, hi havia molta gent passant el dia. De fet, un dels punts més complicats és una zona de restaurants i de botigues i de shopping, i que per això hi ha tantes víctimes allà, que potser en un dia feiner no hi hauria tanta gent. Llavors, dimecres era festiu, dijous, divendres va ser un caos. Al cap de setmana, com que hi ha hagut menys mobilitat, bueno, les coses anaven més o menys bé i els equips de rescat es podien moure. I ahir tothom ens deia, al tanto mañana, al tanto mañana. Avui és dilluns, és un dilluns feiner, estem en una zona on la gent no té menjar, on l'ajuda humanitària està arribant molta per carretera i es paren molts controls que hi ha per tot arreu, i és una bestiesa. Llavors, avui pot ser un dia complicat en aquest sentit.
22: Gràcies, Armen. Cuida't. Descansa.
4: Salut.
22: Una mica.
4: Fins després.
22: Gràcies. Fins ara, Jordi. Adéu. Armenteres, magnífic, com sempre, l'enviat especial de RAC1 en el lloc dels fets, en aquest cas, en aquesta a Caracas, i aviam on el deixen anar avui. Per ser una notícia última hora, una persona ha mort i una altra resulta que era molt ferida en un tiroteig en una zona d'aficionats del Mundial de Futbol a San José.
9: a Califòrnia. És un espai on s'hi fan transmissions de partits, segons ha informat la policia, que investiga l'incident com un homicidi. Ara, diversos carrers dels voltants estan tallats, segons ha explicat a diversos mitjans de comunicació un periodista Reuters, que era precisament en aquesta zona. 5 minuts i arribem a les 10. D'aquí uns moments seu en aquest estudi Alejandro Fernández, el president del Partit Popular a Catalunya, reafirmat, renovat...
2: Arrasant amb la crisi interna.
9: Sí, efectivament, efectivament. A calzón quitado, d'aquí uns moments Alejandro Fernández.
10: RAC1. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
24: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
25: Som la gent blau, Hanna.
23: Això és una realitat.
24: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
26: Ho sents? És l'aigua Santaniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Santaniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
27: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
28: Troba el teu lloc amb Parklink.
29: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
30: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
31: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
32: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten en alguna cosa més.
33: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
34: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el LeaseBack? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
35: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
36: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
37: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
36: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
37: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
0: Notícies.
1: Contingut exclusiu.
0: Ràdio en directe.
1: RAC més 1.
0: Podcast.
1: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més.
3: El per què de tot plegat.
9: Mig minut i arribem a les 10 en punt del matí. Alejandro Fernández, bon dia i moltes gràcies.
4: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
9: A la búlgara.
4: Bueno, normalment les cròniques periodístiques, quan hi ha diverses candidatures, inestabilitat, caos, sí. A no sé on, i si resulta que tenim una, a la búlgara.
9: Home, sempre es diu
4: això,
9: no?
4: No, no, no, no, sí, no, sí.
9: Sí. La... sí 90...
4: 7,51, sí, la veritat és que molt bé. Ha anat molt bé. He de dir una cosa, perquè us estava escoltant... fa un moment, i la veritat és que començar a parlar de segons quines coses sembla fins i tot pueril, després del que heu parlat abans. A mi, ostres, et queda...
9: Tenim una sort de viure on vivim.
4: Efectivament. I ens oblidem massa sovint i ens cafiquem en xorrades quan resulta que l'essencial es veu aquí, que és una altra cosa.
9: Totalment d'acord. Però hem de parlar de... xorrades, que és això, el món polític,
4: sí, tot,
9: moltes de les xorrades...
4: Home,
9: no, en general...
4: Bueno,
9: això ho he dit el...
4: Home. En comparació amb l'altre, sí.
9: Home, per la mort de Déu, gràcies, Alejandro Fernández, per donar-me un cop de mà.
4: Aviam. Que hagi de ser jo, tenassos també, però bueno.
9: Escolti'm, estàs elegit amb un suport, com dèiem, pràcticament unànime. Quin és el principal error que no vols repetir en aquests últims, en aquests pròxims, que hagi fet en aquests últims anys?
4: Bé, jo sempre dic que aquí allò dels errors cadascú els valora de la seva manera. Jo crec que l'error col·lectiu que nosaltres vam cometre en el seu moment, és una opinió personal, és que durant els anys del procés no vam reaccionar de manera adient al conjunt del partit. I això va comportar que la meitat de la societat catalana considerava que érem uns radicals anticatalans i l'altra meitat de la societat catalana que érem uns pusilànims que no vam ser capaços de reaccionar a temps. El resultat és que ens vam quedar amb un 4% de vot, quan la meitat, les dues meitats de la societat catalana doncs consideren que ho has fet malament. Jo, per tant, el que tinc molt clar és, bàsicament, primer, que tu no has de renunciar mai als teus principis i sobretot els has de mantindre en el moment que no estan de moda. I després una altra cosa, però això ja s'enclau absolutament interna, i com que ja els meus adversaris escriuen sobre els meus errors prou, em permetrà que no em flageli a mi mateix posant allò detall, no? Però sempre a la vida l'empatia funciona millor en qualsevol àmbit de la vida. I això passa amb els adversaris, però també amb els companys, amb les situacions que tens. Si jo hagués de fer una mica de retrospectiva i dir et vas equivocar en algun moment, doncs segurament en alguns moments de la meva trajectòria política algunes situacions personals les hauria pogut gestionar millor.
9: Per quines, per exemple?
4: No, això ja em deixarà...
9: Que,
4: perquè són privades de partit.
9: D'acord. Per exemple, ara hauria escrit a Calzón Quitao?
4: I tant! És que, vaja, signo 100% tot el que està escrit allà. És a dir, no és un... Com vaig explicar en el seu moment, a més, amb aquesta mateixa emissora, sí. no és un llibre que faci acusacions ad hominem cap a ningú, són reflexions estratègiques sobre les raons per les quals jo, opinió estrictament personal, creia que el Partit Popular a Catalunya històricament havia comès errors, explicava també en el llibre errors propis que havia comès jo, per tant, és un llibre que mantinc 100% el que vaig escriure i estava fet des d'aquesta honestedat. I és veritat que és un llibre que pel seu registre no és massa habitual que un polític en actiu escrigui un llibre d'aquestes característiques. Com explicava també aquell dia, normalment els llibres de polítics tenen dos formats. O el polític retirat, que ajusta comptes amb els seus enemics, o bé el polític que està en actiu, que es fa un automassatge preelectoral, no li escriuen el llibre, no l'escriu ell, això és un format molt habitual. No? El format que vaig escriure jo, la veritat és que no és habitual, això és cert.
9: Escolta, quan ara deia que de les últimes eleccions o de l'època del procés se'ls va veure o bé com uns radicals anticatalans o bé com uns pusilànimes. Ara com se'ls ha de veure de cara a les pròximes eleccions?
4: Jo crec que com el Partit Popular Europeu que som. El Partit Popular Europeu no travessa el seu millor moment històric, però representa la ideologia dels pares fundadors d'Europa, és el centre-dreta liberal europeista, basat en la fusió de liberals, democristians i conservadors, i és la ideologia que ha portat el progrés a Europa. Amb una contribució de la socialdemocràcia, no ho negaré pas, però que en origen, l'origen de la Unió i de les millors etapes històriques de la Unió Europea estan basades en l'ideari del Partit Popular Europeu, és indiscutible. I és curiós que el Partit Popular Europeu, les seves idees a Catalunya no han governat mai. I això, per mi, està molt relacionat amb el fet que Catalunya porti una temporada llarga, alguns diuen decadència, uns altres depressió, cadascú que ho defineixi com vulgui. Jo crec que ha arribat l'hora que les idees del Partit Popular Europeu governin Catalunya.
0: Què té a veure això amb el procés, per exemple?
4: No, amb el procés, el procés és un desafiament separatista unilateral que no té absolutament res a veure amb l'ideari del Partit Popular Europeu. Això és evident.
0: Sí, si Feijó ara, per exemple, necessités els vots de Junts per arribar a la Moncloa, vostè li diria que els acceptés?
4: Miri, ara mateix a mi m'agrada parlar del que hi ha damunt de la taula. L'única oferta política que ara mateix hi ha damunt de la taula del Partit Popular a Junts és aprovar una moció de censura per l'endemà mateix convocar eleccions i que sigui

0: sigui la gent la que decideixi el futur de Catalunya i, per tant, del conjunt d'Espanya. Aquesta és l'única oferta que hi ha. I, per tant, a mi aquesta oferta em sembla adient, ho he dit des del primer moment, que és fer una moció de censura, que es convoquin immediatament eleccions i que la gent parli. L'altre és fer volar coloms.
1: Si Junts demanés alguna cosa a canvi...
0: Miri, el que diré ara ho diré des del respecte i la humilitat de qui ha viscut una travessia del desert. Em van donar per mort mil vegades i, per tant, el que diré ara és respecte cap a les persones que estan en d'altres formacions polítiques que no viuen el seu millor moment. Però he de dir que dubto molt que Junts, en el nou cicle electoral, sigui un protagonista com ho ha sigut fins ara.
1: En les pròximes eleccions, vol dir?
0: Sí. I, per tant, a mi es parla d'escenaris que es van donar l'any 2023 i que estic absolutament convençut que no es donaran en el proper cicle electoral.
1: Segurament el pacte serà amb Vox. Se sent còmplice vostè de moltes de les coses de Vox? Se sent còmode?
0: Hi ha coses que no és el meu partit polític i, per tant, hi ha coses que sí. Jo ho vaig explicar en aquesta emissora i em ratifico. El principi de prioritat nacional que surt al programa electoral de Vox, que parla de nacionalitat, jo no estic d'acord, vaig dir en el seu moment que era inconstitucional, però el principi de prioritat nacional que s'ha pactat, que parla d'arrelament, fins i tot l'esquerra que va amenaçar en portar-ho al Constitucional, ha hagut de reconèixer que és plenament legal perquè hi ha diversos governs autonòmics que ja l'apliquen de fa temps. Per exemple, el País Basc.
1: Val, suposem, perdona que torno una altra vegada amb el tema dels Junts, si ara en aquest cas, per exemple, el dia, crec que és el dia 15 o 14 o 15 de juliol, hi ha la decisió del Tribunal de Justícia, el 16, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la resolució si Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya. Si diu que sí que pot tornar a Catalunya, vostè considera que el Tribunal Constitucional diu que sí, que cap problema, que torni, vostè l'entenia que el Tribunal Suprem frenés aquesta tornada?
0: Miri, jo el primer que he de dir és que com a demòcrata acataré el que digui la justícia, m'agradi o no. Això és el que fem els demòcrates. Perquè aquí durant massa temps hem viscut sentències europees, resolucions del Parlament Europeu, que quan al separatisme li agradaven, Europa i el món ens mira i ens dona la raó. I l'endemà deien el contrari, Europa fatxa. No. Has d'acatar el que diu la justícia. Jo, per tant, acataré el que digui la justícia europea. I ho valoraré, perquè és perfectament compatible. Una cosa és acatar la sentència i una altra cosa, en democràcia, tu la pots valorar i donar la teva opinió si t'agrada o no. Però sempre acatant-la. Per tant, com que crec que modestament he acreditat sinceritat quan parlo, jo l'endemà de la sentència, que crec que és el dia 16, oi? A l'endemà donaré la meva opinió. El que no vull és que això de menjar-te les teves paraules sense llegir a fons i en profunditat el que digui aquella sentència. I aleshores la valoraré.
1: Li preguntaré d'una altra manera. Vostè creu que seria millor per tots plegats que Carles Puigdemont pogués tornar des d'un punt de vista polític?
0: El dia 17, jo aquestes visions no les comparteixo, el dia 17 em pronunciaré sobre aquesta qüestió quan tinguem una sentència damunt de la taula.
1: Val. Sobre el tema Vox, parlem de Vox i la immigració, quina és la seva... És a dir, en què es diferencia el que ara proposa el PP amb el que proposa Vox respecte a la immigració?
0: Bé, la veritat és que jo sempre he dit el mateix. La posició del Partit Popular respecte a la immigració és ni papers per a tothom, que és un desgavell i que està portant una situació social absolutament descontrolada i en termes de seguretat ciutadana també, ni tothom expulsat, com diu Vox. Nosaltres defensem que els immigrants que vinguin amb una feina i amb la vocació clara de respectar el nostre ordenament jurídic, i miri que parlo d'ordenament jurídic, i això contempla els drets humans. Jo no estic parlant dels costums i aquestes coses perquè sóc un liberal, però sí que parlo que un immigrant que no respecti la igualtat entre homes i dones no té lloc entre nosaltres. D'això és el que estic parlant, del nostre ordenament jurídic i dels drets humans. Per tant, aquesta és una diferència essencial en els plantejaments que fa Vox.
1: Però, de totes maneres, el PP està pactant amb Vox en moltes...
0: No, evidentment, però li torno a dir, l'acord que s'ha arribat a les comunitats autònomes on governa el PP o amb coalició o amb un pacte d'investidura, el que diu i el que parla l'acord és d'arrelament. No parla de nacionalitat complir el que deia el programa electoral de Vox. No té res a veure. I això és evident, és a dir, és el que posa en el paper.
1: Vostè considera que el català, en aquests moments la llengua catalana està en franca decadència?
0: Jo el que dic és que... No, miri, jo no tinc... No pateixo angúnia lingüística ni pel castellà ni pel català. Tinc una qüestió clara. Jo no sé què passarà en el futur. En el seu moment, el llatí i el llatí vulgar eren la llengua comuna a tot arreu i van desaparèixer.
1: El pas que anem, el català passa el mateix.
0: No, no, i vés a saber, el castellà també. Bueno, si va passar amb el llatí, jo no ho sé, no sóc futuròleg. El que dic és que no pateixo aquesta angúnia lingüística. El que és evident, dades a la mà, és que hi ha un problema, sobretot entre els joves, d'ús social del català. Això és evident. A mi em fa l'efecte que en determinades opcions polítiques s'hauria de reflexionar sobre si les seves mesures d'impuls del català estan anant bé o malament. No sé.
1: Què faria vostè?
0: Jo sempre he dit el mateix. Jo crec que la difusió de productes culturals en català és el que va fer que gent com jo, d'un barri obrer de Tarragona, amb pares asturians i que en tot el seu entorn d'amics parlava exclusivament castellà, doncs sempre he dit que a mi, Bola de Drac, el Club Super 3, tot allò per mi va ser fonamental. L'Sputnik, Talassa, els programes... És curiós perquè d'adolescent veia molt més TV3 i el Canal 33 que no pas ara, que, sincerament, veig massa política.
1: Vostè faria més un canal de televisió diferent?
0: Jo faria uns continguts diferents. Uns continguts diferents, que arribin a la gent. És veritat que les plataformes pel català és un problema. I també tinc la sensació que les reivindicacions aquí sempre arriben tard. Es va produir un debat enorme sobre el doblatge de les pel·lícules quan aquest és un debat que de seguida va passar. Ara resulta que uns percentatges a les plataformes. Què seria d'intentar mirar més cap al futur i quines poden ser les tendències juvenils que potser no tenen res a veure amb el que ara mateix es porta?
1: I a l'escola?
0: L'escola sempre també dic el mateix. Jo vaig estudiar amb la llei de política lingüística de l'any 83, que és una llei de política lingüística que pràcticament garantia que el Col·legi Públic de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, on jo vaig estudiar, i a l'Institut Pons d'Icar, hi havia pràcticament un bilingüisme operatiu. Per mi aquest és el sistema bo. Jo crec que a partir de la llei de política lingüística del 98 que comporta la immersió pura, jo crec que la immersió pura no funciona.
1: No creu també que amb l'arribada d'aquest tipus d'immigració precisament el que s'ha de fer és potenciar el català i que per potenciar el català als nens això s'ha de fer a les escoles?
0: Sí, però és que després resulta que no el parlen fora. Què està passant aquí? No sé, pregunto, eh?
1: Però normal és que a l'escola...
0: Jo crec que a l'escola és bo en general que... una societat perfectament bilingüe, això es representi i es manifesti també en el seu sistema educatiu. És la meva opinió personal.
1: Aviat deixaré que preguntin els tertulians, però ahir recordo que Núñez Feijó es va dirigir directament a Xavier García Albiol i li va dir que li agraïa que l'hagués portat a una zona de Badalona a passejar per una zona, diguem-ho, que bastant més hostil, perquè el va portar pel centre, hostil, que no portar-lo amb els barris, diguem-ho, on García Albiol és molt més popular. Li recomano a Alejandro Fernández? No crec que això ho hauria de fer també a Barcelona? Ho dic perquè sembla com si els presidents del PP a nivell espanyol anessin tots sempre només de diagonal cap amunt i en centres econòmics i...
0: Jo crec que això està canviant. I la prova és que es va fer un tour per Rodalies... Escolti'm, se'ns demanen algunes coses i quan les fem se'ns critica. Això és el perro de l'hortelano que ni menja ni deixa menjar. No ho dic per vostè. Però és veritat. Diu, no, és que hem de ser més propers i estar al costat de la gent i veure in situ els seus problemes. I quan ho fas, això és teatre, no sé què.
1: Posem una mica... Què passa? Que si arriben les eleccions, quan arriben les eleccions, si el resultat és dolent o menys bo de l'esperat, el responsable serà vostè. I en canvi, ningú veurà que el problema és d'allà.
0: Jo el que dic és que això que vostè comentava i que té raó, està canviant. Hi ha hagut una tradició, no de la direcció actual, sinó de tota la vida, d'identificar Catalunya en general amb una idea gairebé noucentista de la burgesia catalana, que ara per ara això ha canviat molt. I aquests tòpics, jo amb el meu llibre li dic l'efecte Sazatornil, ja sap que la meva passió per l'escopeta nacional, que és aquesta identificació com si tots els catalans fossin botiguers que van a Madrid a col·locar els seus porters automàtics. No? Bueno, doncs no, això ha canviat molt, Catalunya és una societat plural i, per tant, efectivament, no és només una sèrie de... grupúsculs econòmics influents, sinó que s'ha d'anar tot arreu. Totalment d'acord.
1: Aviam, anem a preguntes. Mònica?
2: Vinga, no, va, una cosa que Alejandro Fernández m'ha sorprès, que diu que a TV3 hi ha molta política actualment. No sé si es referia al col·lapse, a Eufòria, a La Cosa Nostra, no sé a quin programa exactament es refereix on hi ha molta política, perquè a mi em sembla que això no... Vull dir, no té temps de veure TV3, oi, últimament?
0: Miri, jo el que li dic és que quan agafo i poso TV3, em trobo, la majoria de vegades, no sé si serà una qüestió d'horari, tertúlies on es posa a parir el PP. Bueno, això és una cosa que, bé, és, potser és una visió absolutament subjectiva, però no passa res, que no passa res.
2: No, no, no,
0: queixo.
2: No, no.
0: Sap el que passa? Que està la llibertat de canviar de canal i cadascú fa el que vol.
2: No, no, però és que m'agradaria saber on ho veu, perquè en realitat no està... Si vostè mira la programació de TV3 en aquests moments... i jo no sóc sospitosa de defensar-ho perquè no hi sóc, com vostè sap, i no hi tinc res a veure, no hi ha tertúlies polítiques, hi ha al matí la informació, com ara està vostè a RAC1, o com pot estar a la SER, o a Onda Cero, o a qualsevol lloc. Evidentment hi ha un programa d'informació, i a la tarda hi ha un programa a la Selva, que es parla absolutament de tot, i ja està, i en el prime time no hi ha programes polítics, vull dir...
0: Li faré una immersió TV3era. No pateixi.
2: Faci una
0: i aleshores la propera tertúlia li comento.
2: Que es faria bé de subratllar una cosa positiva que ha passat a TV3 l'última setmana, que és que han entrat a la UER. I ha costat moltíssim, precisament perquè el Partit Popular i en moltes altres etapes de la història de TV3 havia impedit que això passés. Per tant, felicitats, perquè això és una cosa important per TV3.
3: Sí,
1: Joaquim Forn.
3: Sí, jo tenia una pregunta, però jo sé que pateixo angúnia lingüística i vull referir... Vostè es reivindica com hereu de la tradició del Partit Popular Europeu, que ha portat el progrés. La meva pregunta és molt, molt clara. Vull dir, portar el progrés a Europa és impedir que el català pugui utilitzar-se al Parlament Europeu? Com ha fet, polítiques actives ha fet per posar... No, no és que vostès hagin muet, és que han fet el possible perquè no es pugui parlar en català al Parlament Europeu. I encara més, si també mirem a l'estat espanyol, vostès tenen d'aliats en determinades comunitats autònomes un partit que és Vox, i estan exercint polítiques en contra del català d'una manera absolutament dura. I parlo del País Valencià i parlo de les Illes. Llavors, això és la política progressista, l'herència...
0: No, jo no he parlat del progressisme. El progressisme és una altra ideologia.
3: Ho ha dit vostè,
0: que porta el progrés. El progressisme és una altra cosa.
3: El progrés és impedir el català al País Valencià, a les Illes i al Parlament Europeu?
0: La primera qüestió és que hi ha una obsessió sobre el català al Parlament Europeu molt superior al català entre els joves. A mi em sorprèn, cadascú que faci el que consideri oportú. La segona qüestió és que a les comunitats autònomes que vostè es refereix, ells tenen tot el dret del món a gestionar la seva llengua com consideren oportú. Ho dic de debò. És la meva opinió, de la mateixa manera que aquí hi ha normes...
4: Deixi'm
0: acabar. Aquí al Parlament de Catalunya s'aproven moltes iniciatives que a mi no m'agraden, però que són legals. No m'agraden i són legals. Les acato perquè tenen una majoria parlamentària que les aprova. I, per tant, jo crec que el mateix que es demana aquí a Catalunya s'ha de fer respecte de la resta de comunitats autònomes.
4: Però, senyor Alejandro Sanz, perdoni, que m'he colat.
0: Alejandro Sanz.
4: Alejandro Sanz. Entre Alejandro es va la cosa, i ell també va cantant al seu moment.
2: Que porti una guitarra.
4: Però vostè no m'ho admetrà, perquè avui ha vingut una mica en modo... Avui no estem veient l'Alejandro de sempre. Veiem un Alejandro que més... Sí, és molt més clar normalment. I avui amb el tema Puigdemont, tiririri, d'on està la bolita? I amb el tema català, tiririri, d'on està la bolita?
0: No.
4: I vostè, barra tu, ets molt més clar normalment. I amb el tema de la llengua a les Illes Balears, per exemple, a València és un cas una mica diferent. Però el PP de les Illes Balears mai ha discutit a la denominació, mai ha fet coses estranyes, com ha hagut de fer en alguns casos, per influència de Vox. O sigui, vostè deia que cada comunitat autònoma pot decidir el que vulgui i és sobirana, i amb això li dono la raó, és un principi teòric, però hem d'admetre que l'escurament lingüístic tant a les Illes Balears com a València l'ha provocat Vox, no l'ha provocat el PP, essencialment. Uns mals companys de viatge, diguem-ne.
0: Torno a repetir.
4: I li dic com un elogi al PP d'allà.
0: Al final són les decisions legítimes que es prenen els respectius parlaments.
4: Però que tenen una obsessió.
0: Jo no tinc cap obsessió, li puc assegurar.
3: Però és legítim per tant impedir el català a Europa, és legítim.
0: Miri, la primera qüestió és que si de debò vostè creu que jo, Alejandro Fernández, humil president del Partit Popular de Catalunya, truco en el Macron i li dic: ei, Emmanuel, demà votaràs això a Europa, perquè t'ho dic jo.
4: El senyor Feijóo sí que truca.
0: No és veritat. Això de les trucades...
3: El president d'Alemanya, sí. El senyor Merz sí que hi ha parlat.
0: De debò, algú creu... Això és un meló que cap estat europeu vol obrir. I, per tant, És molt, m'imagino, gratificant i reconfortant dir que això és culpa del PP. No.
3: Digui'm la seva opinió. No, vostè creu que el català mereix

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 1788. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real a les seves mans.
4: Molts. Molts. Quan érem diputats a Madrid, els dos, coincidíem a l'AVE. Una amistat de fa molt de temps.
5: Sí, i amistat.
4: Efectivament.
5: Però, vull dir, aquesta discussió del català també la vam tenir a les Corts Generals. I avui està absolutament normalitzat. És a dir, jo crec que de vegades...
4: Efectivament, està tan normalitzat que Rufián ja no parla català mai. Miri la normalització a la pues qual s'ha arribat.
5: Pues...
4: Però...
5: Escolta'm,
4: home. Disculpa.
5: Si ara em faràs a mi defensar el Rufián.
4: Coses veredes, al final...
5: Perdona, vist el que està passant últimament...
4: Potser acaba de candidat a les Generals del PSOE. Qualsevol cosa...
5: Si jo estic entremig administrant l'inici d'una gran amistat, com deien a Casablanca.
4: Molt bé.
5: Vale? Perquè estic entremig de Junts i del PP.
4: Molt bé.
5: És dir, jo estic aquí moderant aquesta nova amistat. Però hi ha una cosa...
6: L'amistat ja es va forjar amb la votació a l'Ajuntament de Barcelona, el PP votant el senyor Collboni. Si vols amistats, parlem d'amistats.
5: Dic de les que estan neixent.
6: Hi ha algunes que estan consolidades quan convé apartar l'independentisme del mapa polític.
5: És que quina sort tinc, que sempre sóc la dolenta, m'encanta. Mira, és que al final m'acabarà agradant ser dolenta, m'entens? Jo, com que a més estic jubilada i ningú pot pensar que pretenc ni anar en cap llista ni protagonitzar res, doncs també tinc... una capacitat que vosaltres segurament en aquest moment no tens. Jo me n'alegro que t'hagi anat bé del Congrés.
4: Gràcies.
5: Lo que espero també és que em facis una bona administració.
4: Bueno.
5: És dir...
4: Això venint del PSOE, m'ho prendré...
5: T'ho dic perquè vist el que veig últimament, no? Vist el que veig últimament, crec que els teus no t'ho posaran fàcil. Però, tant de bo m'equivoqui, eh? Però jo crec que els teus no t'ho posaran fàcil. Però, a més, és que hi ha una cosa...
4: Tanta amabilitat en confon.
6: Sí,
5: veràs.
4: No sé com interpretar-la.
5: Perquè si un dia has de plorar, has de trobar algun nombre, doncs t'ofereixo el meu. Però quan parles de la immersió d'això de TV3 i tal i qual... Mira, nosaltres quan venim aquí a fer la tertúlia, tenen totes les pantalles. Vine un dia i passa tota la tertúlia amb nosaltres
7: i ves
5: veient el panorama mediàtic que hi ha. Plores per això... vine aquí i pensa el que podràs plorar més endavant. Per tant, jo crec que, ara aquí s'obre un panorama que ja ho veurem i que tant de bo sapigueu administrar amb millor criteri del que jo crec que s'està administrant en aquest moment. Però, és igual, no? Perquè tu dius, s'ha d'acatar tot. Sí, però s'ha d'acatar tot amb molt de respecte, el qual no vol dir que no es pugui discrepar.
4: És el que dic jo. Fil per randa.
5: Però, és dir, llavors val per tothom o només val per els que...
4: Acatar les sentències, és evident que les has d'acatar.
5: Però discrepar
4: pots... atacar el poder judicial, com fa el Partit Socialista, exactament igual que es feia aquí en els temps del procés, per mi això sí que no és legítim.
5: O sigui, que la línia...
4: Ho has d'acatar. Opinar
5: entre,
4: sí,
5: la línia
4: però atacar el poder judicial no.
5: És que la línia entre opinar i atacar, aquí seria una línia que cada un interpreta a la seva manera. Jo, que no sóc jurista i, per tant, m'ho puc permetre només des del sentit comú i des del raonament lògic que pot fer una persona que no n'entén, jo puc dir el que em sembla, però després me diràs que ataco. Per tant, deixeu-me discrepar, perquè només podeu discrepar vosaltres.
4: Un segon.
8: En cap allà, Josep Martí.
9: A les últimes eleccions generals, Catalunya, o els resultats electorals, més que Catalunya, és el que fa possible que Pedro Sánchez revalidi la seva estada a la Moncloa. A l'estratègia del PP per al proper cicle electoral, ja que estem en precampanya, la conversa entre vostès és que dels 48 diputats que es reparteixen aquí, que ara 40 formen part de la majoria d'investidura, que alterant aquesta equació a Catalunya, és a dir, si Pedro Sánchez no aconsegueix que els diputats es reparteixin una altra vegada de la mateixa manera, les possibilitats de que el PSOE

0: segueixi governant Espanya estan finiquitades i que, per tant, tot passa per Catalunya i, per tant, per les seves mans. I al costat d'això, la seva estratègia política pel proper cicle electoral passa per un discurs que impedeixi l'ascens de Vox, o passa per mirar de fer un discurs que permeti captar vot, diguem-ne, que a hores d'ara pot estar en formacions polítiques més a l'esquerra, com el PSOE, el PSC. Però les dues coses al mateix temps sembla que sigui bastant complicat de poder fer.
1: Bé, responent a la primera qüestió, si nosaltres traslladem el suport electoral que vam tenir a les autonòmiques darreres de fa dos anys amb unes eleccions generals, tindrem canvi a Espanya. Per tant, el que farem és seguir la mateixa línia que vam impulsar, primer amb un partit unit, que això va ser fonamental, i la segona amb unes idees molt clares que ara li explicaré. Nosaltres no... Jo no crec que ara mateix... Ja no existeix el vot captiu. La gent canvia molt de vot. I, per tant, les estratègies adreçades a grups concrets pensant... No, l'antic votant de Convergència. L'antic votant de Convergència ha fet mil coses durant tot aquest període. Ha votat una cosa, després l'endemà una altra, per unes eleccions vota un candidat, i coses absolutament sorprenents. Es veuen transferències de vot a Catalunya que no havien passat mai. Per tant, jo no m'obsessiono tant amb dir no, vaig a buscar aquest sector concret. Nosaltres sempre diem el mateix. Si creus en la propietat privada i no t'agrada que et diguin especulador perquè tens dos pisos, el teu partit és el PP. Si vols que se suprimeixi l'impost de successions i de patrimoni, el teu partit és el PP. Si vols més policia als carrers per garantir la seguretat ciutadana, el teu partit és el PP. Si vols un sistema educatiu on el professor recuperi autoritat i imperi la cultura de l'esforç i que no es pugui passar de curs amb quatre assignatures suspeses, el teu partit és el PP. Si a tu t'agrada, en definitiva...
2: I està fent campanya,
1: no, és... Sí. Bueno, m'ha preguntat quina és la meva estratègia, és aquesta. És adreçar-me a la ciutadania, no als partits, a la ciutadania.
3: Màrius,
4: a les passades eleccions generals Vox va tenir 33 diputats. Avui les enquestes li donen més del doble d'aquesta xifra, i algunes els donen xifres força importants. Què ha fet malament el PP per deixar créixer tant a Vox? Entenc que Vox, per molta gent, és un partit que se'l mira una mica de reull, jo em permetrà una metàfora àmplia, però jo crec que el PP no ha sabut conrear bé el seu espai i ha acabat blanquejant a Vox amb perjudici seu. No ho sé, és una impressió que tinc. Com
1: la primera qüestió, efectivament, el que diuen les enquestes, tot i que s'ha produït un estancament significatiu en els darrers mesos, sobretot a partir de les eleccions, jo crec que van ser les eleccions de Castella i Lleó.
4: Sí.
1: A les eleccions de Castella i Lleó, des d'aquell moment és veritat que es va aturar el que semblava una pujada gairebé imparable. Després parlaré del que crec que ha fet mal el PP i el partit.
4: Van tenir un vicepresident allà una mica estrany.
1: No, però és veritat que a les enquestes espanyoles també semblava que creixien i ara estan com una mica estancats. Però més, és evident que és un suport molt considerable i això és indiscutible. Però també li dic una cosa, i ara parlaré dels errors que jo crec que ha comès el Partit Popular, però sobretot també el Partit Popular Europeu en general i el que és el centre-dreta de tota la vida. I és una opinió personal que és diferent a la seva, però la donaré de seguida. Alguna cosa també ha fet bé el Partit Popular espanyol quan resulta que a tota Europa, fins ara, els únics països on el centre-dreta tradicional no havia vist com si passés un terratrèmol electoral i gairebé van passar a la marginalitat, estic parlant de l'RPR francès, estic parlant de Força Itàlia, o sigui, el que havia estat el Partit Popular Europeu, quedava en Portugal, Alemanya i Espanya. A Portugal i a Alemanya no s'ha consolidat els sorpassos, però si demà es fessin eleccions, a Alemanya l'extrema dreta ja estaria per sobre de la CDU. I a més, bastant per sobre. I a Portugal, exactament el mateix. El que dic és que l'únic país on el Partit Popular Europeu, representat pel Partit Popular el centre-dreta liberal de tota la vida. Continua sent, amb molta diferència, malgrat el considerable suport que té Vox, el partit no hegemònic, però sí àmpliament majoritari de l'espai de la dreta, és el Partit Popular Espanyol. Per tant, alguna cosa també s'ha fet bé aquí. Dit això, què és el que ha passat en general, la meva opinió? Jo crec que durant masses dècades la dreta ha viscut al conjunt d'Europa acomplexada davant d'una suposada superioritat moral de l'esquerra. I hem volgut ser massa progres. I jo crec que això és un error. I que s'ha permès que en termes de política de medi ambient o polítiques d'igualtat es comprés l'agenda de l'esquerra. I jo crec que això ha anat provocant que una part de la dreta sociològica no se sentís representada amb el que estava sentint. Jo crec que el centre-dreta ha de ser centre-dreta, no ha de tenir aspiració de copiar res de l'esquerra. Per mi, aquest ha sigut l'error. I és una opinió que, evidentment, és estrictament personal i que cadascú pot pensar el que vulgui.
4: L'Adenauer no estaria d'acord amb això que diu.
1: Bueno,
4: no,
1: miri,
4: no, perquè abans ha fet referència
1: al Partit Popular Europeu. Sap el que passa? Que, evidentment...
4: Ja van firmar el compromís històric.
1: No, és... Sap, clar, i és evident que quan Jacques Delors era president de la Comissió Europea, el centre-esquerra europeu era una altra història. Sí, però ara s'ha introduït el wokisme, el que era centre-esquerra més moderat, avui és extrema-esquerra ideològica, i s'ha produït un desviament de la centralitat política, i jo crec que la dreta europea comès l'error d'apropar-se massa a l'esquerra. És la meva opinió.
2: Aviam.
3: Aleshores,
5: aquesta... La culpa a l'esquerra.
1: No, tant... no, la culpa no. He dit que és un error. No, és que per mi l'esquerra és dolenta. En general, eh? Com a concepte abstracte... És dolenta per la societat.
2: Però hi ha una cosa que cada vegada surt a més, que és el tema del wokisme,
1: sí,
2: que vostè parlava. Vostè considera que en aquests moments que bona part del món està tirant cap a la dreta i en alguns casos cap a l'ultradreta, en molts casos cap a l'ultradreta, és més per culpa de les polítiques del wokisme que no pas de les pròpies de la dreta?
1: Miri, és que s'ha produït una reacció, efectivament. Hi ha una part de societat que determinades polítiques que consideren que el feminisme no és l'estricta igualtat homes-dones, que és el que defensem nosaltres, sinó una mena de confrontació constant entre homes i dones, això una part de la societat europea no comparteix. Aquesta visió del medi ambient, segons la qual per protegir-lo has de destruir l'economia i paralitzar-la, hi ha molta gent que no la comparteix. I, per tant, podria fer un llistat llarguíssim de polítiques wokistes que estan rebent una reacció que per mi és humanament comprensible, que l'està canalitzant l'extrema dreta en general, efectivament, però que jo crec que aquí hem de fer reflexió al centre dreta liberal de tota la vida.
3: Perquè la gent ho entengui, vostè a quina immigració expulsaria?
1: És que anem a veure, a la que comet delictes, evidentment. Sí. A la que cometi delictes, els multireincidents que tenim, que fan 20 robatoris l'any i que surten al cap de 6 hores d'estar... Bueno, van a la policia i al cap de 6 hores els treuen d'allà, no? Jo aquests els expulsaria fulminantment.
5: Però veus com la culpa sempre és meva, perquè diu això em senyala.
1: No.
5: Ja faré penitència.
6: Espera. Jo no tinc preguntes polítiques ara.
1: Molt bé.
6: Perquè com que ja ens les hem tingut una mica abans, ara són preguntes de los temes que importen a la gente.
1: Molt bé.
6: No, de veritat, però seriosament. Fica. Un tema que el vestit té una certa fixació, l'AP7. I justament aquesta TV3 que diu no veure van fer un reportatge que es deia AP7 al límit, i on es va pintar una mica la paleta de tot això que passa. Vostè, de qui és la culpa i quina solució adoptaria?
1: Miri, jo recordo perfectament... No, miri, recordo perfectament perquè això va ser manca de... És curiós, perquè costa molt mantenir discursos de fermesa quan són antipopulars. I quan passa el temps, resulta que tothom es queixa d'una cosa que havien defensat prèviament. Recordo perfectament la campanya Catalunya sense peatges i fins i tot polítics saltant-se les barreres, que és un fet, no sabia si qualificar-lo de delictiu, però com a mínim irregular i, a més, profundament incompatible amb una certa decència política, no? Això d'incomplir les normes d'aquesta manera. No? Resulta que alguns advertíem en el seu moment que això de deixar lliure de peatges una carretera, si després no tens un manteniment adient, com el que garanteix la concessió d'una autopista, té els seus riscos, són uns riscos que s'estan manifestant ara de manera palmària. I, per tant, aquí no s'ha fet mai un anàlisi racional sobre l'estat de les infraestructures, sinó que s'ha caigut en els discursos més populistes. Els mateixos que cridaven Catalunya sense peatges, volem l'AP7 sense peatges, ara diuen, ja ens agradaria tornar al peatge.
2: El problema és que es pagava aquí i a altres llocs d'Espanya no es pagava. Aquest era el problema.
1: No, no, és que sap el que passa? Que l'autopista més cara d'Europa està a càrrec de la Generalitat de Catalunya, d'aquesta no en parla ningú, que és la C32. Mm. Ho dic perquè, clar, aquí sempre fem el mateix. Tot és culpa dels altres, però mai es reflexiona sobre el que es fa a casa nostra. Bé, jo crec que...
2: Sí, però em compari com està la C32 no, com està la P7, eh?
1: Bueno, és que sap el que passa també. En el seu moment, quan es va fer la P7, a Catalunya, a la resta d'Espanya no n'hi havia autopistes.
0: Clar, aquí la va pagar, ens la vam pagar nosaltres, eh? No ens la vas pagar l'Estat, eh?
1: És que, de fet, efectivament, en això té raó, els polítics que tenien més obsessió durant un temps en ampliar les concessions de les autopistes eren els de Convergència i Unió al Congrés. Sí, jo vaig viure aquella etapa. Sí, sí. Ah, ja, ja, però és que tu després viure... deien Catalunya sense peatges. Sí, sí. Deien Catalunya sense peatges, ho deien davant del micròfon. I després d'amagatotis es dedicaven a demanar ampliació de la concessió de l'autopista perquè vés a saber amb qui parlaven. No. Per tant, diguem les coses com són.
0: Alejandro, un tema en la mateixa línia que també pots preguntar, i això sí que va ser una proposta denegada per un ministre del Partit Popular. No recordo el nom de Foment, que de Santander...
1: Íñigo de la Serna.
0: Íñigo de la Serna, proposta de l'aleshores conseller de Política Territorial, Josep Rull, per tant, li pots preguntar perfectament. La vinyeta. I resposta del ministre, no, vinyeta no la podríem fer perquè s'hauria de fer a tot l'Estat i a Espanya estan acostumats a no pagar i, per tant, no es pot fer la vinyeta.
1: Sap que
0: per tant, de propostes n'hi ha hagut.
1: Vostè sap que la vinyeta va ser rebutjada al Parlament de Catalunya?
0: Sí, sí.
1: Ah, és que sempre la culpa és dels altres.
0: No, sí, però, era una proposta nostra.
1: La culpa és d'Íñigo de la Serra, però resulta que a Catalunya, al Parlament de Catalunya, no hi havia consens amb la vinyeta. Jo crec que la vinyeta és un tema que s'aplica a Europa i que no a tots els països, a uns quants. Jo crec que és un model raonable. Ara bé, resulta que, torno a insistir, aquí es posa damunt de la taula i el populisme pur i dur la rebutja sense cap tipus de diàleg i la culpa és d'Íñigo de la Serna.
0: No
1: serà que aquí tenim masses perroflautismes contemplatius, copaires, comunaires i no sé quantes coses més que diuen que no a tot, perquè tot ha de ser aquí flors i violes i hem de tornar al paleolític.
3: Si la seva estratègia és contra la CUP, ho té fotut, perquè...
1: No és contra la CUP, però s'han tingut la clau de la política catalana durant 10 anys i ara els comuns la tenen com la van tenir durant l'època del primer tripartit. I per tant, això té conseqüències. 21 anys de la política catalana des de l'any 2003, tret de 2 anys d'Artur Mas, que va arribar a acords amb el Partit Popular, sí. 21 anys o els comuns o els copaires han tingut la clau de la política catalana. I resulta que la culpa és d'Íñigo de la Serna.
3: Escolti,
1: no t'ho perdis.
3: Senyor Alejandro, deixa'm preguntar-li d'una altra manera, perquè vostè el problema que té és que si Vox continua
1: baixant... En tinc uns quants, eh?
3: A Catalunya i a Espanya, vostès només tenen un soci possible. Aquest és un problema enorme que té el PP en aquests moments. És a dir, que si vostès no tenen majories, han de pactar amb Vox.
1: Bueno, pues jo no el veig massa problema.
3: No el veu problema. No, per això la pregunta. Sí. Digui'm, si us plau, 5 coses que defensen aquests moments Vox, que vostè en cap cas acceptaria per un pacte a la Generalitat de Catalunya.
1: Miri, a la Generalitat de Catalunya les majories són diferents.
3: No, coses que defensa Vox.
1: No, li torno a insistir. Miri, jo no crec amb el 155 permanent. Això no existeix, és il·legal, és anticonstitucional. L'article 155 és un article que s'aplica en situacions extremes, després d'uns requeriments avisant la comunitat autònoma, només hi ha hagut 2 casos, una a Canàries que no es va haver d'aplicar perquè el govern de Canàries va acceptar els requeriments del govern d'Espanya a les hores de Felipe González, i després el que va passar aquí. És un article temporal, per definició, fins a la restitució de la normalitat, que és el que va passar aquí, per cert, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en aquell moment el Sartari i d'altres membres del govern de Catalunya, i que es va aplicar amb absoluta normalitat. No existeix el 155 permanent, no existeix la suspensió de les autonomies de manera permanent. Primera cosa. Segona cosa. Jo, al principi de prioritat nacional del programa electoral de Vox, que parlava de nacionalitat, en lloc d'arrelament, jo no ho comparteixo. Efectivament, ja tenim dues coses que no comparteixo. Per mi aquestes dues coses són ja tan fonamentals que, evidentment, no passaran, perquè el Partit Popular serà sempre el partit majoritari en aquesta suma. I els acords de govern que va tenir en el seu moment Juanma Moreno a Andalusia amb Vox en el seu primer mandat, o Almeida a Madrid, o Ayuso a Madrid, algú pot dir quin tipus de política es va aprovar ja, que sí. No, és que no, absoluta normalitat. Per tant, jo tinc... Que,
3: evidentment, dues, només,
1: no, no, eh? Sí, bueno, és que són les que em venen al cap, que són capdals.
3: A mi me'n sembla un altre capdal, que és que la migració que arriba aquí, venint de canvis climàtics i de situacions molt dures, i que arriben aquí en circumstàncies molt extremes, no se'ls retorni de manera immediata i en calent.
1: És que nosaltres el que hem tingut molt clar, i és el que hem aprovat els, en els casos dels governs que tenim, és que l'expulsió va condicionada al delicte. Mm. Això és el que diu el Partit Popular, i d'aquí no ens mourem.
2: Aviam,
1: ara bé, ho tenim molt clar, també. Això que està passant ara és inadmissible. O sigui, tenir els barris amb gent que ha comès 10, 15, 20 robatoris, gent amb katanes generant, en fi, el caos als nostres carrers, això s'ha d'aturar.
3: I la lluita contra els delictes d'agressió sistemàtica que s'han explicat aquest cada setmana contra el col·lectiu trans, com el combatran?
1: Pues, evidentment, aplicant la llei i defensant els drets de totes les persones, només faltaria.
2: Mm. Aviam...
5: No té votant, això.
2: Per anar acabant,
6: és que no m'ha contestat a mi. Joder. Què faria per arreglar l'autopista? No, és que m'ha començat a arreglar dels altres.
1: Ara mateix només tenim una cosa... Només tenim una...
6: Si el proper ministre de Foment és del PP, que és on ho posarà...
1: Urgentment... arranjar una mica l'autopista. A curt termini és l'únic que pots fer, perquè, clar, del pas de camions constant, etcètera, etcètera... Ara mateix és un camí de cabres,
3: efectivament. Quin ministeri li agradaria a vostè?
6: Ai, per favor.
1: La veritat és que, miri, li diré una cosa. Estic tan compromès amb el que faig aquí i crec que és tan important per, en fi, pel meu partit, però sobretot que les nostres idees amb les que crec fermament vagin creixent a Catalunya, que de debò, que, en fi, tothom sap que he tingut oportunitats de fer d'altres coses i que el meu compromís està aquí.
2: Val, Josep Martí, per acabar.
5: Total, seria molt afortunat, això.
0: Sempre que fa referència al teu, a la teva ubicació ideològica al centre dreta, normalment després hi poses cognoms i ets una persona que es manté fidel a la filiació liberal de la seva manera de veure el món. Aquest és un mecanisme de fricció també amb la ultradreta. A Vox hi ha una batalla important, els liberals els han enviat a casa i el discurs que s'ha acabat imposant és d'arrel i de matriu José Antoniana.
1: Totalment d'acord.
0: I per tant molt intervencionista en el mercat, en la línia del Front Nacional francès. Ho dic perquè l'agenda de la dreta normalment sempre bascula al voltant de l'economia, o és una cama important sobre la que sustenta el seu discurs i la seva oferta. El 2026 la lògica ha de seguir sent la d'un liberalisme que es posa en mans única i exclusivament del mercat, o en això... t'has rectificat amb els anys i penses que algunes actuacions per part de les autoritats són importants per poder portar les coses a escenaris de raonabilitat que el mercat no garanteix. Ho dic, per exemple, ja sigui en el mercat de la vivenda o en la preeminença de l'economia de base financera amb el progressiu i imparable deteriorament del capital-treball, que cada vegada val menys en favor del capital econòmic. Això sé que sembla molt teòric, però té implicacions pràctiques i m'interessa molt la teva resposta.
1: Jo soc liberal, però no he sigut mai anarcocapitalista. És a dir, crec que és necessari un estat, però ha de ser un estat petit i que no faci leguits a la gent, sinó que l'ajudi. Això per començar. Ha de ser un estat que respecti la propietat privada. Les polítiques d'habitatge que han posat en entredit la propietat privada, amb la limitació del preu del lloguer, amb la consideració d'especulador a qui té 3 habitatges, o amb la imposició als constructors d'un percentatge concret d'habitatge de protecció oficial, han tingut el resultat exactament contrari del que en principi perseguien. El preu del lloguer no ha parat de pujar-se, mai no hem tingut tan poc habitatge de protecció oficial a disposició, és a dir, que cal una altra cosa. I per nosaltres, evidentment, passa per una aposta liberal.
0: Ho dic?
1: Sí, deies, perdona.
0: No, t'ho dic per posar un exemple més concret encara, que és una aliança que es veu clarament que s'està produint, que és entre la gran patronal i l'esquerra, en favor de fluxes d'immigració permanent per sustentar una economia low cost que basi... l'única variable que està en compte és el creixement del PIB, és a dir, poder dir cada any que creixes 1,5 o 1,6, encara que entre el conjunt de la població el PIB individual, per entendre'ns, no guardi relació, el nivell de pobresa o el nivell de renda no creixi a nivell individual o familiar. I, per tant, per exemple, si en la carpeta del PP la lògica és de dir, no, apuntalem aquest tipus d'economia low cost, com ha fet el socialisme, perquè l'important és poder dir que cada any creixem el PIB, encara que després a cadascú, a casa seva, se les compongui com pugui, o no. O dir, s'ha de mirar d'entendre que per les societats, per exemple, la catalana, encara que sigui immigració legal, arribada a través de l'aeroport, que és com arriba la majoria de gent, no de circumstàncies extremes, sinó amb avió, perquè volen vindre aquí, i dir, no, és que nosaltres creiem que per una societat és impossible digerir un flux d'immigració permanent de 100 i pico mil persones a l'any, com a mínim, i, per tant, hem d'impulsar un canvi de la lògica economia,
1: és que saps,
0: o no?
1: Saps el que passa? A mi em fa molta gràcia que el socialisme governa Espanya fa 8 anys i culpa el liberalisme que no governa. I els problemes que tenen culpen una ideologia que no està governant. Tot això que expliques, que jo comparteixo, això se soluciona des de la llibertat, des de la cultura de l'esforç i des d'institucions fortes i societat civil forta, més forta que els governs. Si tu vols acabar amb aquest sistema, has de tenir un sistema educatiu públic competitiu, insisteixo, que no regali l'aprovat i que tingui autoritat del professor. En aquell moment ja tindràs una fornada de joves que estaran molt més preparats per ser més competitius i per afrontar una economia que sigui més competitiva i més productiva, que és el gran problema que té l'economia catalana i el conjunt de l'economia espanyola, la manca de productivitat. Quan te trobes en un escenari d'aquestes característiques, tens dues opcions. Una, efectivament, és caure en l'obrerisme José Antoniano falangista, que per mi és populista i que, a més, té una altra derivada. Efectivament, Vox no només ha assumit aquest ideari obrerista falangista, sinó que ha expulsat tot element intel·ligent que tenia l'executiva. És una cosa àmpliament meritòria. No és només que fossin liberals, és que eren els gestos. I els han fet fora. I s'han quedat amb una sèrie de gent, de megàfon, que fan consignes als carrers i bé, doncs, que els hi vagi bé. Precisament per aquest motiu, estigui o no de moda, nosaltres hem de ser conseqüents amb els nostres principis, estiguin o no de moda. Per mi, la solució a tot això són institucions fortes, jo no estic parlant de governs febles, però petits. És molt important també una cosa. És sostenible un govern com el de Catalunya, que té més de 200 i pico organismes que ningú no sap exactament a què es dediquen i que ja hi ha conselleries que es dediquen a aquestes tasques? És a dir, tu tens una conselleria de transició ecològica, però tens després la taula pel pacte, el pacte per la taula, l'observatori, i allà tothom guanyant 100.000 euros. Això és sostenible per a una economia? Per tant, els problemes que tenim ara no són culpa del liberalisme, perquè el liberalisme no està ara mateix governant, és culpa del socialisme. I el que fa a Vox és assumir l'ideari econòmic del socialisme. És al·lucinant. Bueno, doncs jo crec que no.
2: Volies acabar,
5: sí,
2: Teresa?
5: Una cosa que m'ha cridat una mica l'atenció, perquè a part de que, com que jo sóc la que tinc la culpa de tot, és dir,
1: no,
5: ja vaig latigada, vull dir, ja em vaig donant latigassos.
2: Ve la latigada de casa.
5: És dir, jo comparteixo que estem davant d'una societat que, curiosament, i mai havia passat això a Espanya i a Catalunya, una societat on les generacions que han d'assumir el futur, el present, i generar un futur, aquestes són generacions molt desencantades, molt desencantades, i del desencant que surt la manipulació i el populisme. Llavors, és veritat que això, tots aquells que, és a dir, tu has començat otorgant-te tot el mèrit com a partit parlamentari, Partit Popular Europeu, jo crec que si anéssim a l'arrel, això hi hauria discrepàncies, però no és el moment de parlar ara, perquè jo defensaria el paper de la socialdemocràcia en aquell moment, i el que ha servit en alguns països i està servint a nivell europeu per frenar aquesta ultradreta que creix salvatgement, des del meu punt de vista, això que en el conjunt europeu és molt evident, mira només els governs, mira el que està passant, mira com està condicionant la unitat de la Unió Europea, que això per mi és fonamental. Mm. Si la Unió Europea no serveix per ser defensor d'aquestes coses, estem morts. Llavors, clar, sabem qui ho fa, sabem qui ho pot manipular, i a mi una cosa que em sorprèn moltíssim en aquests governs que heu pactat amb Vox, a part de moltes coses, com us heu rendit d'una manera brutal a esborrar la memòria històrica. És a dir, allà on heu pactat, una de les coses que es pacten primeres contra les lleis i els acords o el que es pugui fer amb termes d'igualtat, no? En els termes d'igualtat, i després en memòria històrica. I jo crec que és una reflexió que s'ha de fer i que jo crec que el PP no fa en aquest moment suficientment. La pèrdua de memòria ens fa repetir els errors. I quan caieu en el parany de que Vox et porti a un terreny on resulta que ara el franquisme era el món ideal, era allò on tothom eren feliços, en fi, els que tenim memòria podem recordar que no era així. Com ho fareu per combatre que Vox us porti per aquest camí? No. Perquè cada govern que pacteu, el primer que es toqui és igualtat i memòria històrica.
1: És que què és la memòria històrica?
5: Aquesta, recordar d'on venim.
1: Efectivament, però és que resulta que s'ha de parlar primer, només d'una part de les víctimes, això per començar, i només d'una etapa molt concreta de la història.
5: És que
1: quan...
5: Les que estan a les cunetes, no?
1: No, és que de víctimes a les cunetes n'hi han dels dos bàndols, però no entrarem a això. Segona... Sí, senyors, però no hi entrarem a això. El que dic és que què és memòria històrica? Resulta que no es pot parlar de Miguel Ángel Blanco, que va ser l'any 97, però...
5: Qui no parla?
1: Bueno, jo estic contestant la pregunta. El concepte de memòria històrica que va impulsar Zapatero, nosaltres no el compartim. És així de clar.
5: I llavors, com que no el compartiu, compartiu el de Vox.
1: No, el de Vox no. El de Vox no el compartim. Nosaltres tenim el nostre. I el nostre és retre homenatge totes les víctimes, independentment de la seva ideologia. Aquesta és la meva manera d'entendre i així ho diré sempre.
5: M'hauràs de reconèixer que hi ha víctimes, per exemple, les dels vencedors, que han tingut reconeixement des de l'any 39. Hi ha altres...
1: De debò hem d'assumir que com que ja van rebre reconeixement durant una dictadura, la democràcia només s'ha de fixar en un bàndol. Era una dictadura, no. La democràcia precisament s'ha de diferenciar de la dictadura en reconèixer les víctimes dels dos i no fer com la dictadura que efectivament només reconeixien les d'un bàndol.
5: D'acord.
1: Doncs no caiguem amb les mateixes trampes de la dictadura.
5: Per què sempre anem en contra de que es dediquin mitjans a revisar el tema de les cunetes? Si n'hi ha dels dos bàndols és igual. Fem revisió de les cunetes i retem homenatge a aquella gent que en el seu moment no el va tenir. I a mi
1: però qui governa Espanya? És que fa 8 anys que governa el Partit Socialista a Espanya i resulta que és com si no governessin.
5: I les competències autonòmiques no s'han de qüestionar.
1: És un desastre. El govern d'Espanya té competències més que suficients per fer el que consideri oportú. Clar, el que passa és que com que no fa res i el poc que fa ho fa malament, resulta que la culpa és del Partit Popular. Pues, ho sento, però no.
5: Perdona,
1: vostès fan 8 anys que governen, no 8 mesos. 8 anys.
6: 8 minuts i les 11. Abans d'acabar, avui el Núñez Feijóo amb el Jiménez Los Santos de ràdio.
5: Vinga, ja.
6: Què? I ha tornat a parlar de la moció de censura i ha acusat els socis parlamentaris del govern d'Espanya de ser còmplices de Pedro Sánchez i atenció al que ha dit.
7: Pedro Sánchez ha sido una desgracia para España, desgracia que continúa y que a pesar de que estamos intentando que finalice y que se deje votar a la gente, que los españoles podamos votar otra vez, pues no lo estamos teniendo fácil, ¿no? Porque se está dando una serie de circunstancias que tampoco se habían dado nunca en la política española, ¿no? Que aquí todo el mundo es cómplice, todos sus socios han pasado de socios a cómplices.
6: Per seduir Junts, dir-li còmplice d'una desgràcia és una gran estratègia, no?
1: No, a veure, és que això és seduir Junts, no? Com si fossin, en fi, My Fair Lady, no? Escolti'm, no. Ara resulta que són les prima dona que hem d'anar tots a rendir pleitesia amb ells per seduir-los.
5: Ho sento, però no.
1: És a dir, aquí hi ha una oferta per fer una moció de censura i l'endemà convocar eleccions. És l'oferta. Junts, la rebutjada. És la seva decisió.
6: Però una altra oferta per part de Junts.
1: És clar.
6: Que li aneu a proposar a la persona que ho ha de decidir, que és el president.
1: A Waterloo. Això és la prova evident que no voleu que s'aprovi. Bueno, evidentment, jo crec que estan clares les coses. Junts no vol la moció de censura. Ells sabran per què, però crec que, evidentment, l'escenari és aquest.
6: Per acabar, som al mes de l'orgull de GTBI. La setmana passada el PP no va donar suport al Congrés a la votació per posar fi a això que s'anomenen teràpies de conversió. Vostè està d'acord en aquesta posició?
1: Miri, la posició del partit, que si no recordo malament va ser l'abstenció, per determinats punts que es va negar a negociar al Partit Socialista, és una abstenció... Sí, és que al final, si tu vols aconseguir el vot favorable d'algú, has de ser capaç d'arribar a acords. Si tu li fas un cordó sanitari al Partit Popular i decideixes que no parles mai amb el Partit Popular, que és el que està fent Sánchez, la teoria de los muros, després no et queixis que no tiris endavant les votacions.
6: Dic això, vostè diria en contra d'una teràpia de conversió?
1: Miri, jo... no tinc al davant el text concret del que deien allà, ni reconec que desconec els punts que van provocar l'abstenció del Partit Popular. I, per tant, ho miraré, però no ja, estic però, en disposició...
2: Però això li dic a vostè, vostè considera que es poden fer en el...
1: Li col·lectiu? Torno a dir, la moció és la moció. I una cosa és l'opinió i una altra cosa és el que diu la moció. El Partit Popular es va abstenir i es va abstenir perquè no va arribar a un acord amb uns determinats punts. Desconec quins són.
5: Però crec que no era una moció, no era una proposició.
1: Bueno, proposició, el que sigui, és que no estic al Congrés dels Diputats.
2: Se'n va de vacances o no, el senyor Alejandro Fernández?
1: A l'agost, ara no, ara tenim...
2: Se n'ha girat feina, eh?
1: Se n'ha girat feina, clar, evidentment.
2: En algun moment va pensar en plegar?
1: No.
2: Mai, eh?
1: No, la veritat és que no.
2: És que li volia fer un comentari del llibre, que m'ha fet molta gràcia perquè diu, hòstia, això ha canviat molt en poc temps. Deia, aquesta absoluta dependència, tutela, submissió cap als postulats genovesos, degrada sense remissió el projecte autonòmic precisament perquè el fa inviable. S'instal·la en el partit a Catalunya, sobretot en els quadres intermedis, que l'essencial és ser bones estores o majordoms de Gènova, que és en darrera instància el que ho decidirà tot. La direcció nacional imposa tot, candidatures, missatges, projectes. Si surt bé, és gràcies a la seva genialitat. Si surt malament, és culpa del tutelat. Clar, ara ja no se sent tutelat.
1: És que alguna cosa està canviant per bé. Ja va passar les darreres eleccions, és que fa dos anys que les coses s'estan fent molt bé, i per això anem incrementant paulatinament el nostre suport electoral. I jo crec que quan jo vaig escriure això, cosa que vostè em preguntava, vostè es ratifica en el que va dir en el seu moment?
2: En aquell moment era això.
1: Clar, és un anàlisi històric, no de l'etapa actual tan sols, eh? Uh-huh. Era un anàlisi històric. I a més, ho dic, és que efectivament, és a dir, si tu tens un partit polític que durant una temporada ha estat a punt de desaparèixer, hauràs de reflexionar per què va estar a punt de passar això, no? Doncs ara això s'està corregint i avui el Partit
2: Realment
1: Popular de Catalunya...
2: Realment considera que el PP va estar a punt de desaparèixer a Catalunya?
1: No és que consideri, és que va anar d'un pèl.
2: Sí.
1: Clar, nosaltres vam treure un 4% de vot a les eleccions del 21 i del 17, quan vam treure 4 i 3 diputats, amb un punt menys ens hauríem quedat fora del repartiment.
2: Sí, però hi hauria la desaparició del...
1: Anem a veure, si tu desapareixes en aquell moment del Parlament de Catalunya o de l'Ajuntament de Barcelona, que també va anar de miracle, amb uns ciutadans emergents, quan tothom pressionava perquè el Partit Popular doncs baixés la persiana i s'afusionés amb Ciutadans, avui el Partit Popular no existiria a Catalunya, efectivament. I jo crec que els que vam dir que des del respecte a Ciutadans, que jo crec que va tenir un paper a la política catalana, sobretot durant el procés molt rellevant, alguns teníem molt clar que el Partit Popular tenia futur.
2: 9,99 amb 70... No,
1: 97 amb 51.
2: 97 amb 51.
8: Això ha anat ràpid, eh?
2: Un moment, de la mateixa manera que l'altre dia a la estudiant que va treure un 9,90 i li vaig preguntar on ha fallat, vostè ens sabria dir aquest percentatge que falta, de qui va ser?
1: Doncs que deu haver un, no sé, 7 o 8...
8: Tots inconscients.
1: 7 o 8 companys de...
2: No, però vostè no els preguntaré qui.
1: Intentaré, evidentment, no, ja m'agradaria saber qui són, però no per prendre cap tipus de mesura. No, li dic de debò. No, és que... De fet, si algú em diu, mira, Alejandro, no te voté. Per què? Li preguntaria per què. Sense cap tipus de problema. Estic molt acostumat, eh?
8: Això s'ha semblat bastant al futbol.
6: Ah, al Mundial.
8: Quan el futbol d'èlit, quan un jugador, diguem-ne, la cosa és filtrar a l'esport, al mundo deportivo, al Marca l'As, sí, que està al mercat, perquè aquella posició de lateral dret no està ben coberta i, per tant, hauràs d'anar al mercat i hauràs de donar-li la carta de llibertat al jugador i que pel que siga
2: s'acaba veient el Mundial o no?
8: I després s'ha convertit en titular.
2: Partits, alguns partits.
1: És que a mi el Mundial amb aquest format, amb tantes seleccions, em sembla un error.
2: Oh,
1: és a dir, veure Itàlia, que no, és veritat que no travessa el seu millor moment, però veure Itàlia fora d'un Mundial i veure d'altres seleccions amb tot el respecte,
2: sí, totalment d'acord.
1: Per mi, què vol que li digui? Sí,
5: sí. Algunes d'aquestes han pegat un bon susto, eh?
1: Sí, no, que bueno, no dic que no, però a mi és un format que no m'agrada, com no m'agraden les interrupcions aquestes que fan, em sembla
2: no,
1: que...
2: No, però acabarem jugant com el bàsquet, a quatre parts.
1: No, o el futbol americà.
5: Però
1: com,
5: aquestes
1: és una cosa...
5: interrupcions són per posar publicitat, home.
2: Sí, sí,
1: no, ja. Com el futbol americà. Com el futbol americà. Jo el futbol, doncs miri, soc
2: Alejandro
1: Diguin nostàlgic.
2: Sí, efectivament. Ben tornat al món real.
1: Moltíssimes
2: gràcies.
1: Que vagi
2: gràcies. Bé, novament. Gràcies.
1: Que vagi molt bé, amics.
2: Gràcies. Un minut i les 11, ara tornem.
9: RAC 1. El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreixo a mueveglobal.com.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: El mundo los separa, l'amistat los une.
12: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
13: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
11: La nueva película de las creadoras de Chavalas, Hermanos. 3 de julio, estreno solo en cines.
14: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
15: No, m'ha entrat això.
16: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
17: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Sabies que Endesa, a més d'experts en estalvi de llum i gas, també ho són en entreteniment?
21: En entreteniment?
20: Sí, ara també t'ofereixen el millor d'Orange. Fibra, mòbil i continguts amb el millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
22: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa-te'n a endesa.com, al 800-700-700 o als punts Endesa.
23: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
24: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
23: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
25: Aquest estiu, la gran pregunta és...
26: híbrid o elèctric?
25: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
29: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
30: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
31: I els frescos d'Aldi!
30: Al!
31: Aquesta setmana la síndria negra a 0,89 al quilo.
30: I el plàtan de Canàries a 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
32: El per què de tot plegat.
2: Són les 11 del matí tocades? No, ara no. I mira que el debat és bo, eh? Però ara no. Que és el tema de publicar missatges. De publicar missatges privats parlant de ZP, per exemple, de coses que...
4: Escolta, els països seriosos, quan tu instrueixes una causa i, per exemple, t'endús una agenda, tot allò que no afecti a la causa s'ha de destruir i, sobretot, no s'ha de fer públic. Els països que són un sainet no ho fan, i aquí estem. Sabem el dia que es pren l'ibuprofen o el zapatero, que no sé
2: fa
4: si...
2: Fa 30 anys que estem aquí.
4: Ho
2: així, clar, totalment.
8: I vull dir que ara sembla que...
5: Bueno, però algun dia s'haurà de posar peu en paret.
8: Així, i i haguem de ser més conscients perquè afecten un sant en vida. No, no, fa 30 anys que és així, vius al mateix país quan s'han filtrat a gent des d'uns, dels altres...
0: En el cas Volhov es van donar a conèixer converses que no tenien res a veure amb la causa, res a veure, i que van causar molts
8: perjudicis. I dades que es van filtrar i que no s'han publicat per vergonya, que fan referència a preferències sexuals i totes aquestes coses.
1: A preferències sexuals i a comentaris a dins de reunions d'algun líder polític independentista en el seu dia, tot el que eren les causes prospectives que s'estaven investigant per veure a quin independentista pillaven, es van filtrar tot de converses privades, per veure si així erosionaven, que ho van aconseguir, els partits polítics independentistes amb les seves batalles internes.
2: Són les 11:05. Només un comentari, sisplau. És a dir, si podem pujar una mica la temperatura, més que res, perquè estic a punt de quedar-me somrient com les gambes de la sirena.
1: I tu que portes americana? Tu que portes americana, company? Va.
2: Sí, aviam. Palante, Pere Maria.
3: A veure quan estem.
2: Escolta'm una cosa, Pere.
5: Sempre mirar la temperatura.
2: Perdona. Tu vols fer el favor de seure una toca?
3: Està pintat.
0: Vale.
8: No hi ha una llei per a la temperatura?
2: No, sí,
8: ja no? Ja no està en vigor?
3: Bueno, he anat a fer periodisme d'investigació.
2: És que fot molt fred. És que de bo, és que de bo.
3: Està criticant, ja.
2: Vale, palante.
1: Vinga. 25 o 26.
3: Vinga, Maria.
1: Perdona, no t'he molestat gaire en tota l'estona.
8: Vinga, va, be sure.
3: Ens ha vingut a veure l'Alejandro Fernández, eh? I ens hem entretingut força. Entretingut, ens hem entretingut. Perquè es diguin que la política no interessa a la gent. Autor de A calzón quitao, Espanya, Catalunya i el PP.
4: Com ho diries en català, A calzón quitao?
3: No ho sabria, caram, ja.
2: És igual, de debò.
1: Sense calzón.
3: Prou.
2: No, t'ho dic perquè ho vull buscar.
3: Amb lingüistes de la casa, sisplau. Com direm A calzón quitao?
2: No,
3: ja t'ho diré. Després, no. Llavors, li has llegit una frase molt simpàtica sobre això, però, en definitiva, ha vingut a divertir-se l'Hormiga i el món, a RAC1, el flamant president. L'Hormiga,
2: no has dit, ara?
3: Sí, perquè és la frase de venir a divertir-se. Venir a divertir-se.
1: Sense embuts.
3: Sense pèls a la llengua.
5: Crec que no és la
4: deducció. Calzón quitao. És aquesta cosa poc sofisticada del català. Ai, del castellà de la maceta.
1: Jordi s'està deprimint.
3: No podem saltar aquí.
4: Ja es treuen el calzón. Per dir les veritats, t'han de trobar amb boles. És una cosa molt rara.
3: Mira, no parles d'això, que ara vindrà el tema de la dutxa. Vull dir que vigila, Màrius. Vam guanyar. Perquè sóc del PP ara.
4: S'ha perdut. S'ha perdut.
2: Una cosa.
3: Podem donar-ho per acabar. De veritat, eh?
1: Va, és que necessitem vacances.
3: I ha vingut a d'allò. Llavors, una cosa que ha fet, que t'ha agradat molt segur, Jordi Maria, que és la reivindicació de l'empatia, que és un clàssic teu. També t'ha parlat de l'efecte Sazatornil. O sigui, potser venia en moda pelota, però és igual. Hem tingut una entrevista... Parlant de tu, Basté. Fa dies que no parlem de tu, eh? Que no rajo de tu. Demà tornen els croissanets, eh?
2: Espero.
3: Va, tira. Què? Jo l'espero. Els portarà l'Obra Maria en nom meu.
2: Molt bé.
3: Però sàpigues que avui has fallat una cistella. Aquí hi ha una competició entre Basté i jo. Quan llença l'aigua, que la llença sempre encerta. Potser una de cada 100 la falla i avui ha fallat. I ja està. Hem connectat amb Venezuela, això és un tema més greu i seriós, amb l'Armand Teres i el bomber Oriol Corbella. Drama dels grossos, cosa que ha conduït, no sé si ho he fixat, un canvi de to de la tertúlia. Ens hem posat com més reflectius amb alguna frase que ara ressenyaré. L'Armand, pobret, dissabte estava al Comitè Federal del PSOE, allà, tranquil·lament, amb les seves coses, i fent tejota al tejado i tot això, i aquí llega l'autoritat, i aquestes coses que passen al carrer Ferraz. Però va haver de marxar cagant lleig a Venezuela, allò, fes una maleta ràpida, al final t'endús lo mínim, perquè allà ja em diràs tu.
4: El calzón.
3: Sí, que a més no pot sortir de l'hotel, perquè si surt el segrestaran. Bueno, que tingui el Quantum carregat tota l'estona, per si l'han de segrestar, que pugui anar-ho explicant. El Quantum és un aparell per connectar, pels nostres estimats oients. Recordis que avui hem parlat de la dutxa del Màrius. Aviam, Màrius. Si la Marga t'ha enviat un missatge a les 8:48, dient, vine a cagar llets cap a la ràdio, i a les 8:59 estaves aquí, i vius a 7 minuts aquí, no has tingut temps d'aixugar-te i vestir-te. Vull dir que no quadra que estaves a la dutxa quan t'ha enviat un missatge. Ai. Ja està, són fets.
4: No. D'acord, són paraules.
3: Vale. Ara li posarem una webcam a la dutxa, al Màrius, pel proper dia. Acabo amb una frase del Martí sobre el terratrèmol, que ve agafada de la cosa de l'Església, que el nostre senyor no t'enviï tot el que ets capaç d'aguantar, en relació a la desgràcia que els ha caigut allà. I finalment una d'Alejandro Fernández, parlant una mica, una reflexió sobre el wokisme i tot això. Durant un temps hem estat víctimes, es refereix al Partit Popular en general, a la dreta, hem estat víctimes de la superioritat moral de l'esquerra i han copiat uns valors propis de l'esquerra. La dreta europea ha comès l'error d'acostar-se massa a l'esquerra.
2: Són les 11:09, tot i que la frase, sens dubte, de la tertúlia ha estat quan Alejandro Fernández ha estat batejat com Alejandro Sanz per part de Pere Mas, que de tant en tant encerta un nom. Per cert, que d'aquí uns moments arribaran en Pallàs, Rico Segurola. Un moment, no, que és que farem un experiment d'aquí 15 dies, perquè el Joanjo Pallàs té... té família, la seva dona...
1: La Llauna? No, allò, la Llauna? No.
2: Sí, però aquí no, no. Aquí no, aquí no, aquí no. Qui vulgui venir, ho farem des del Terrat.
3: A dalt?
2: Del grup, sí, ho farem des del Terrat. Sí. I a més, acompanyat de gent que ens voldrà acompanyar, perquè diuen que ho hem de fer. Jo pensava fer-ho aquí, però m'han dit no es pot fer aquí dins, perquè és que és horrorós, sí. És un menjar molt típic de Suècia, no sé si molt, però és molt típic, sí, típic de Suècia, que és com una mena de... d'anxova.
1: És una conserva.
2: El que passa és que quan s'obre fot una
1: putrefacta.
2: I llavors en tenim una llauna. Ell en té llaunes, jo també en tinc, que me'n van regalar, i clar, no les puc obrir. I vaig dir-ho amb l'equip, vam dir no, aquí no, perquè evidentment aquí se'ns morirà tothom, des de la planta 20 fins a la planta 1, i llavors tampoc volem fer aquí una escabetxina. I ho farem
1: I funcionen com a bombes fètides, aquestes
2: llaunes. Sí, sí, una cosa tremenda. Però abans d'acabar la tertúlia d'avui...
5: Abans!
2: Hola, Mary Shure!
5: Exacte.
2: Hombre! Si hi ha algú al món que no sabia que es diu Mary Shure,
3: li regalem l'arma. L'altre
1: dia em van trucar i els hi vaig fer la broma i no van entendre'm.
2: Ja sabem que és Mary Shure.
5: Doncs mira, que segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretat Direct ara és Mary Shure. I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 de l'armes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Mary Shure. Així que recordeu, Seguretat Direct ara és Mary Shure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Very, very sure!
3: Hòstia, tu. Estem malament, eh?
2: Escolta'm una cosa. Jo, si voleu, us compro a tots una trompeta i un embut i us aneu cap a casa perquè de la bo acabem fatal. Què fas, ara?
3: Soroll de la trompeta.
2: D'aquí un moment ens posem seriosos amb la tertúlia de futbol. Un segon, sisplau. Vinga, fins ara.
6: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral t'omple de vida i de salut.
7: El perquè de tot plegat.
9: RAC 1.
10: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: L'Àngels és director d'operacions als Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, al seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
13: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
14: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
16: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
17: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
18: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
21: 150 anys movent-nos per tu.
33: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
34: Jo tinc al cap tota l'estona això.
35: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
36: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
37: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
38: Hi ha
0: ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
4: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a b-travel.com.
5: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
8: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
19: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
20: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: Un quart de 12.
22: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
2: Hola, Junjo Pallàs, bon dia.
3: Què tal, com estàs?
2: Bé.
3: Estàs preparat o no?
2: Sí, saps que m'acaba d'enviar un missatge...
3: Sí, sí, digues, digues.
2: M'acaba d'enviar un missatge a Maica Navarro.
3: Ah,
2: que
3: mira.
2: Que diu que ell vol ser.
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, no l'he avisat encara, però ja que es doni per avisar.
23: Sí, ja haurà, està bé, perquè a més
3: podrà, ja serau, sí.
23: Podrà fer la crònica del siniestro que...
2: Que sí, que tu també pujaràs, això. T'aviso.
23: No, perquè si jo, és que jo tinc dos problemes.
3: Sí. Que, només dos.
23: Sí, dos. El vertigen...
2: No, però no estem a la primera línia i no em preocupi.
23: I després la Loreta aquesta que et pot marejar, pots caure.
3: No, home, però per això anem a l'aire lliure, per evitar que l'impacte a l'obrir la llauna sigui mortal.
2: Hi haurà més convidats, ja aviso des d'aquí, hi haurà més convidats. Perquè
3: que pensis que això ho has provocat tu. O sigui, no em senyalis com a culpa. Has estat tot l'any allà burxant, doncs al final tens el premi que buscaves.
23: He dit que això de la mort per inhalació de llauna es produirà si surten vius d'aquí.
2: Bueno,
23: és un congelador. No m'estranya que porti...
2: Sí, fa fred.
23: Que porti la jaqueta...
3: Aquesta americana que porta.
23: L'americana de l'octubre.
2: Sí, sí, la mes d'octubre. Porto l'americana perquè em sabia el que m'havia de trobar. Aviam una cosa, que és un quart de 12 i és molt tard.
23: I vol ploure.
2: Sempre. Tant de bo. Ara arriba... Vaja, ahir va començar...
3: El Mundial.
2: El Mundial. Bueno, relativament, va començar el Mundial. No ho sé, diverses coses. La primera, que qualsevol equip hi ha defensa. Jo crec que aquesta és la reflexió primera que hem de fer, que és a dir, defensa i vinga, defensa, defensa, defensa, primera. Segona, una explosió considerable del futbol africà. Segona. Tercera, el millor equip que m'ha agradat més jugant a futbol fins ara ha sigut França al marge, Colòmbia, perquè l'altre dia no podia dormir, em vaig posar a veure el Colòmbia-Portugal i la repassada de Colòmbia-Portugal va ser monumental, monumental, i després una altra. Confirmant totes les paraules que durant aquests últims mesos ha fet l'estimat Santi Segurola respecte a Gianni Infantino.
23: Carinyoses paraules.
2: Carinyoses paraules i encertades. He de dir que... No entenc com encara hi ha equips europeus jugant al Mundial, perquè estan tots, la majoria, estan tots fets caldo. Els futbolistes estan fets caldo, no poden més. No poden més. Hi ha vegades que penso que se'm treguin ja tots els clubs europeus, que juguin al Mundial els altres...
3: Però no preocupis que ara les lligues comencen a mitjans d'agost i està tot arreglat.
23: Sí,
2: efectivament.
23: Amb el bon temps.
2: Efectivament, a 40 graus a l'ombra...
3: 15-16 d'agost comença la Lliga Espanyola.
2: Què et sembla tu, Joanjo, tot plegat?
3: A mi em sembla que el format de 32 seleccions era ideal, que fomentava l'emoció i des del primer moment del Mundial, que era competitiu realment, i que aquest invent de les 48 seleccions s'ha confirmat com un espai... per mi és filfa tot el que hem vist fins ara. Clar que podem parlar de futbol, clar que a tu t'ha agradat Colòmbia, a mi també, que França sembla favorita, però potser tots aquests comentaris ens els podíem haver... estalviat, o els podíem haver fet abans de que comencés el Mundial, perquè jo crec que això de que passin 8 tercers,
6: aquesta obrir el Mundial a seleccions que són més febles amb una mena de missatge paternalista i d'apertura, en realitat amaga doncs ampliar el número de telespectadors, de consumidors, etc, etc, és a dir, una visió mercantilista únicament, perquè el futbol no ha millorat, sinó que ha empitjorat claríssimament. No hem vist grans partits, no hem vist, jo diria, cap gran partit.
2: No.
6: I el Mundial de debò comença per mi ara, que és guanyes, segueixes i perds, te'n vas a casa.
2: Totalment.
6: Ahir vam veure un primer partit de 700 de final que tampoc, un Canadà-Sud-Àfrica que tampoc, però bueno, ara jo, a mi em ve de gust veure un Japó-Brasil, perquè ja veuràs un partit de, a cara o creu, amb Japó, que és un país amb molta tradició de futbol, que li pot posar les coses difícils a Brasil. O sigui, ara ja comença una mica el Mundial. Sí, hem vist a Messi, se'ns ha caigut la bava, hem vist a Haaland, a Mbappé, a Dembélé, a Olís, però és que això forma part del paisatge habitual. No fa falta que ens montin aquesta premundial per saber-ho.
2: Aviam, Segurola, què dius? Hola, bon dia, Segurola, que no t'he dit res. Perdó, endavant.
7: Bon dia. Bueno, no... Ratifico todo el comentario de Joanjo. Mi opinión es que no solamente... Es un fútbol engordado artificialmente, es pues la dosis de droga conveniente para, yo creo que para

0: le dejó a Portugal pensando Colombia.
1: I hem de parlar dels africans. Més d'un 30% d'aquests ahir va quedar eliminada, però fins a arribar més del 30%, gairebé un 35% de les seleccions que han arribat als 16ens de final són africanes. Són africanes. I per què? Doncs ara li preguntarem a Alberto Diogo, que és exfutbolista, comentarista de DAZN, que ens acompanya aquesta hora al món a RAC1. Hola, Alberto, bon dia, moltes gràcies.
2: Què tal, Jordi, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Escolta, deixa'm començar. Per què creus que hi ha hagut aquesta explosió del futbol africà en aquest Mundial?
2: Bé, per començar, perquè hi ha hagut més participants. Fins ara n'hi havia 5, i aquest Mundial n'hi ha hagut 9 més mitja, no? Que és la plaça que el Congo va guanyar a Jamaica en aquella repesca internacional. Per tant, el volum d'africanes doncs és més alt, i això fa que s'hagin doblat els participants africans en aquest Mundial respecte a les últimes. Després, crec que de les 10 africanes que han participat, 6 o 7 tenen seleccionadors autòctons, és a dir, seleccionadors del país que representen. És a dir, el seleccionador senegalès és senegalès, el seleccionador marroquí és marroquí, i això fa també que aquesta identitat sigui més, diguéssim, més propera i que s'entengui millor com pensa el jugador i que s'entengui millor com gestionar l'entorn, etcètera, etcètera, no? I això crec que és un punt important. I després, perquè els africans han començat a jugar com dintre la seva essència. Els africans, normalment, a les mundials, el que els hi passava és que volien jugar a l'europea, és a dir, més ordenadet, tot més controlat, intentant minimitzar riscos, intentant minimitzar la seva essència, no?, que és la de jugar més alegres, la d'anar endavant, el que veiem a les Copes d'Àfrica, i acabaven perdent per un córner en contra mal defensat, per una línia de fora de joc mal tirada, i acaben morint sent infidels a la seva vida. Crec que ara estan jugant dintre la seva essència, i crec que això és positiu a l'hora de donar un pas endavant. També s'ha de dir que han passat 4, crec que són, com a millors terceres, és a dir, que també això de que passin terceres ha ajudat, no? Però jo us diria que bàsicament és això, i també, evidentment, tota la feina prèvia que hi ha a nivell d'estructurar-se a nivell inferior, tota la part d'infraestructures professionals que estan tenint les seleccions africanes que abans no tenien, els fills d'africans que han nascut a Europa també, doncs hi ha hagut aquest reclutament de moltes seleccions, per exemple, Cap Verde és un exemple molt clar, i tot això fa que augmenti el nivell, sobretot que tinguin aquest punt de sort o de no mala sort en moments en què abans doncs, una sèrie de cantonada, una expulsió, una errada d'un porter t'enviava fora.
1: Hi ha una cosa, Alberto, que també, a primer que també hem de veure com arriben els equips europeus, arriben també amb la llengua fora.
2: Sí, arriben fregits, no? Estem veient a Espanya, estem veient a Portugal. França és un cas diferent, perquè França té un volum de jugadors i té un volum de futbolistes cracs, no? Que es pot permetre la rotació, que el Paris Saint-Germain es pot permetre rotació a la Lliga Francesa, però estem veient equips de primer nivell que arriben fregits. Aquesta és la realitat, amb una càrrega de partits molt alta en els seus homes importants i que depenen molt més també de la producció de joc, no? Crec que Espanya i Portugal són un exemple molt clar d'equips que estan arribat un pèl fatigats, no? Ara, quan arribi la veritat, veurem quin és el nivell real, i crec que els africanes estan d'alguna manera doncs jugant més desinhibides, jugant amb més alegria. Algèria, per exemple, rep un 3-0 en el partit inaugural i tot i així es refà molt bé. Sud-Àfrica, que havia estat horrible en el partit inaugural, doncs ha anat millorant a poc a poc, i Cap Verd, que és una selecció que ha sorprès tothom, i podem citant unes quantes, com per exemple Costa d'Ivori, que és un equip que està fent les coses molt bé i que segurament sigui el màxim exponent de jugar a l'africana, jugar el que millor sabem fer, no? I no ser infidels a l'essència del futbol africà.
1: Hi ha una cosa que ara comentàvem fora d'antena, de començo a veure que vigili Argentina amb Cap Verd, que vigili Argentina. Tu ho creus o no?
2: Bueno, Cap Verd ha estat capaç d'empatar-li a Espanya. Argentina és millor que Cap Verd. Tampoc ens hem de posar aquí ara, no? No faré jo aquí un discurs de Nelson Mandela, no? Panafricanista, de dir que no, Cap Verd és millor que Argentina. No, perquè no és cert. El que sí que és cert és que ara mateix les africanes, fins ara, sempre parlàvem, ui, la Nigèria del 98, no? que va eliminar Espanya, ui, la Senegal de 2002, ui, la Camerún del 90, eren com generacions que apareixien, no?, esporàdicament i que s'han quedat a la retina. Ara, qualsevol equip africà ja està format, ja juga amb més continuïtat i ja és capaç de presentar-te problemes, no? Així que ojo, perquè és un equip ben ordenat i ben treballat, però Argentina és millor que Cap Verd, això no hi ha cap dubte.
1: Acabo, quina és la selecció africana amb més possibilitats d'arribar lluny per tu? Em sents? Alberto?
3: Està amb el Berni.
1: Jo diria
0: es que a veces cuando hablamos de África, parece que hablamos de la África ecuatorial. Mm. Para mí la selección más importante africana actualmente es Marruecos. Mm. Y creo que Marruecos tiene un equipo muy bueno.
3: Con ya va a ser semifinalista en el Mundial de Qatar. Vull dir que no ve d'aquí.
4: Mirant a España.
0: Exactamente. Yo creo que Marruecos le empató a Brasil, bien empatado, casi hasta mereció ganar. Y creo que es una selección... Bueno, yo de todos estos partidos que vamos a ver en 16avos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, el partido más interesante es el Holanda-Marruecos.
1: Sí, señor. Sí. 3 de la madrugada.
0: Bueno, es que es... Què és això per a ti, no?
1: Nada!
3: El podràs veure dutxat, ja.
1: Sí, gairebé, dutxat i vestit. La segona part, volem, la segona part. Alberto, l'hem tornat a recuperar. Per tu, quina és la selecció que pot arribar més lluny d'africana?
2: Bueno, deia el Santi, parlava del Marroc. Els que han arribat millor eren Marroc i Senegal, eren els dos finalistes de la passada Copa d'Àfrica, els dos equips
4: Parto més tranquil·les.
2: Costa d'Ivori i Algèria venien per darrere, però jo et diria que el Marroc és un equip que jo no m'agradaria trobar-me en l'eliminatòria. Ja sap el que és eliminar a Espanya i a Portugal en el passat Mundial. És un equip totalment diferent al de Qatar 2022. És a dir, la gent parla de Qatar 2022, però és un equip sensiblement diferent i jo diria que més evolucionat i millor que aquell, i que té una generació boníssima, campions del món de sub-20, una generació nova, futbolistes com Ismael Saibari, com Buadi al centre del camp... llàstima la baixa de Sabde, que era el jugador que li donava velocitat per l'esquerra, però jo diria que el Marroc ara mateix és l'equip que està més preparat, i darrere diria que Senegal i la Costa d'Ivori també, no? Crec que ho poden fer molt bé.
1: Quin és el pròxim partit que et toca?
2: A aquesta tarda em toca Brasil-Japó.
1: Bon partit, sí senyor. Alberto, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Monarracú.
4: Deixa'm felicitar-lo.
1: Mira, anava a dir ara el mateix.
4: Com a telespectador i com a periodista,
1: jo també,
4: per dignificar l'ofici, perquè no és habitual. A vegades ens trobem que no sempre trobem gent que connecta o entén l'ofici com un li agradaria, i la veritat és que és enriquidor escoltar-lo i...
1: No només amb ell.
4: I em sembla que tots els partits, si tenen a l'Alberto com a comentarista, diguem que guanyen.
1: Sí, no, però
4: analitzant.
1: Però no només això, afegeixo, deixa'm dir que hi ha comentaristes de DAZN que dona gust escoltar-los.
4: Sí, no, però vull
1: dir
4: que volia...
1: No comentaristes,
4: volia
1: narradors.
4: Ja que tenia l'oportunitat.
1: Narradors. Moltes felicitats, Alberto.
2: Molt agraït, i sóc un ferm convençut de que no per cridar més si és més important o millor. Crec que hem de fer una tasca dintre de l'entreteniment, no? I dintre de la informació i de l'opinió, crec que en aquest Mundial l'equip que ha confeccionat, no?, la plantilla de DAZN, crec que ho ha fet molt bé, perquè nosaltres doncs parlem del futbol, de què passa, de tàctica, llavors intentem anar una mica més enllà, que crec que el futbol ha de ser un vehicle doncs per enriquir, no?, tot això, tota la part cultural, tota la part esportiva, etc. Així que molt, molt agraït, moltes gràcies.
1: Igualment, gràcies, Alberto, fins aviat, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu. És Alberto Diogo, és futbolista, és comentarista, una persona nascuda aquí, que els de descendència del seu pare de Guinea Equatorial, i que ha analitzat aquesta sensació amb el futbol africà, que evidentment per molts motius està fins aquí. Veurem ara on arriba. Brasil-Japó a les 7 de la tarda, Alemanya-Paraguai a les 9 de la nit, i efectivament el partit d'aquests 16ens de final...
4: Que... Alemanya-Paraguai és 2:15.
1: Dos quarts d'onze de la nit?
3: Ara t'ho dic.
1: Sí, segur. 2:15 de la nit, tens raó. 2:15 de la nit, ho podíem fotre més tard, també.
4: No, home, perquè jo ja ho tinc clavat, perquè...
1: Sí, arriba justet. Tanca ràpid.
3: A les 7, Brasil, i a les 2:15, Alemanya.
1: I a les 3 de la matinada, aquest partit que, com deia el Santi, que és el partit entre Països Baixos i el Marroc. I deixa'm dir una cosa que és també sorprenent. Estimat Santi Segurola, dilluns... És a dir, no, ahir, Canadà elimina...
4: Sud-àfrica,
1: per 1-0. Canadà té 6 dies de festa. Ara hi ha 6 dies de festa. És a dir, però és que és una bogeria. Tot plegat és que és una bogeria. És una bogeria, és a dir, aquest Mundial és una bogeria. I després passa una cosa, Rafinha s'ha lesionat, mm-hmm. Jeremy Pina s'ha lesionat, Nico Williams s'ha lesionat. Això ningú truca a la porta de la FIFA i li diu a Infantino, ja, que esto, que ja n'hi ha prou, és que n'hi ha prou.
4: Però hi ha una corresponsabilitat, ja ho hem dit moltes vegades.
1: Però de tots, o sigui, dels futbolistes també,
4: també,
1: eh?
4: Els futbolistes...
3: També, no. També. I cada vegada més responsabilitat, perquè arriba un moment que els futbolistes s'han de defensar per ells mateixos. Home, i ha d'arribar un moment que hi plantar-se davant del calendari i dir, tot això no ho juguem.
4: Hi havia generacions de futbolistes i no fa falta... En fi, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, eren jugadors que eren contestataris. Quan alguna cosa no els agradava, plantaven cara d'establishment.
1: Joan, però si jo entenc molta gent que això de la...
4: I ara, escolta, fan el que volen amb ells i ningú protesta, escolta, doncs us ho mengeu.
1: Escolta, puc dir una cosa? Igual que hi ha molta gent que el futbol de seleccions... Pues ni li va ni li ve. O vol que guanyi Espanya, o vol que guanyi, però que tampoc li dona molta importància, perquè amb ell el que li interessa és el futbol domèstic. A mi no m'estranya que hi hagi molta gent que diguin, escolta, que eliminin Espanya, per posar un exemple, perquè els Pedri, Joan Garcia, Lamins i companyies tornin, descansin i que comencin la Lliga com Déu mana.
4: I Gordon.
1: I
4: està
1: Gordon.
4: Fent un mundialet.
1: Que, no,
4: estem una mica... Estem una mica...
1: Sí, noi,
3: tinguem calma.
1: Sí, tinguem calma, perquè esclar, sí, estic...
4: Home, Rashford ja li ha passat la mansa per l'esquerra.
1: Però si has de fotre un jugador per dos partits...
4: No, però vull dir, home, aviam, ja. Diguem que no és la millor carta de presentació. Jo no dic res.
1: No,
4: jo espero que tot vagi bé.
1: El Mundial de Pedri tampoc està sent un exemple.
4: No, home, però Pedri, diguem que ja el coneixem.
1: Ja el coneixem, ja, això és veritat.
4: A Gordon el coneixem una mica i eta menys.
1: Bueno, escolta, doncs aquesta setmana en parlarem... El partit d'Espanya és dijous, no?
3: Dijous.
1: Això també, el dijous.
3: Tots els dies juga a les seleccions.
4: Els horaris de la selecció espanyola ja són bons.
1: I és dijous, que és un dia que a Barcelona no passa res. Hi ha la presentació dels equips del Tour de França, hi ha el concert de Mica, el concert de Van Morrison, i a sobre hi ha el partit de la selecció espanyola a les 9 de la nit. Apa, doncs, a disfrutar-ho. Escolteu-me, aneu en nom de Déu. Ens veurem, jo crec, algun dia d'aquesta setmana per comentar-ho tot plegat, perquè passen coses. Aviam si... Ojo, el Brasil-Japó d'avui.
3: Sí. Ojo, el Japó té molt bon equip i els jugadors són bons jugadors.
1: També et dic una cosa. Com Brasil quedi eliminada avui, demà Rio de Janeiro pot quedar, o sigui, no pot quedar, pot caure el pau de sucre, eh? Ja us ho dic ara.
0: Jordi, perdona, perdona, però eso es un mito. Yo te voy a decir una cosa. Brasil perdió en Brasil, en Belo Horizonte, 1-7, que es un resultado...
1: Hostia, si me recordo, madre
0: tipo
1: mía.
0: Tipo Curaçao, Alemania,
1: sí,
0: por ejemplo.
1: Sí.
0: Y ahí no pasó nada. A mí todo ese cuento chino de que los brasileños, pues sí, pues se molestarán, estarán, atacarán a la selección en la prensa, pero no pasó nada. A mí todo ese, el cuento del Mundial del 50, del portero Barbosa, Uruguay pierde, gana en Maracaná Brasil, que nos lo han mitificado como que el país quedó... Es que hemos visto perder a Brasil 1-7 en Brasil y no ocurrió nada. Y si pierde, pues no ocurrirá nada diferente de lo que ocurre aquí.
1: Esperemos. De moment, jo també tinc una cosa, que jo també vull que Brasil vagi passant, home, perquè si no també estic a veure Brasil.
0: Para mí Brasil es la favorita para ganar el Mundial.
1: Hosti, aquesta no me l'esperava.
4: Yo tampoco.
0: Probablemente perderás, dicho esto. Pero yo creo que Ancelotti es muy listo para ir adaptando el equipo, que empezó muy mal con Marruecos. Ahí ha ido ajustando piezas. Y me parece, yo no sé por qué, creo que Brasil va a seguir adelante y va a seguir, yo creo que, hasta el final.
1: Veurem. Te tomo la palabra. Gràcies, Santi Segurola, Joan Jopallàs, Miguel Rico. Fins aviat, que vagi bé. 20 minuts i les 12. D'aquí uns moments parlem de música, i parlem de música amb un dels promotors que més en sap, que és en Juli Guiu, la setmana. Per cert, és vicepresident del Barça. I persona que ens parlarà avui, no del Barça, que crec que és un home que li ha canviat la vida cap a bé el dia que va dir deixo el Barça. I ara es dedica al que en sap i més, que és a parlar de música, aquesta setmana que comença el Festival de les Nits de Pedralbes. I que pot parlar també d'altres festivals, com per exemple el Cap Roig d'aquest estiu. D'aquí uns moments, Juli Guiu, al Món RQ.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: RAC 1.
12: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
13: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
12: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
13: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
12: Consulta la programació a alcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
17: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: RAC1.cat és un portal de notícies.
19: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
11: RAC1.cat és fàcil.
19: Notícies.
11: Actualitzada.
19: Ràdio en directe.
11: Tot RAC1 és
19: a RAC1.cat.
11: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: Pràcticament 3:15, una notícia última hora, els Mossos d'Esquadra han desarticulat dues organitzacions criminals que captaven dones vulnerables als seus països d'origen. Mitjançant falses ofertes laborals, els finançaven el seu viatge i un cop aquí els imposaven deutes abusius i les sotmetien a explotació sexual en diversos pisos. L'entramat actuava, atenció, en habitatges de Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Granollers, Terrassa, Girona, Palafrugell i Mataró. Hi ha 23 detinguts i 6 víctimes de tràfic d'éssers humans per explotació sexual que han estat alliberades. Dit això,

0: Divendres passat va arrencar els Jardins de Pedralbes de Barcelona el Festival Nits Occident, que dijous viurà una de les grans nits amb mica. I aquest divendres que ve a Calella, Mònica Usart ja ha agafat el cotxe, dimecres passa que li donin el premi a Vic, però després d'allà se'n va cap a Cap Roig perquè Bryan Adams torna el tret de sortida a Calella d'una nova edició de Cap Roig. I darrere d'aquests dos grans festivals, d'aquests dos grans esdeveniments, hi ha una mateixa persona, que és el promotor musical Juli Guiu, president de Clippers, que viu una de les setmanes més intenses de l'any. Hola, Juli, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Un dia com avui, que ja ha començat els Nits Occidents, però que comença a rebre estrelles, i quan falten 5 dies per arrencar Cap Roig, què és el que porta més mal de caps?
1: Tot una miqueta. La veritat és que amb moltes ganes, sembla que el temps pinta molt bé, que això sempre és algo que ens preocupa, i amb ganes ja d'iniciar-ho tot, la veritat.
0: Comencem pel festival que ja està en marxa, les Nits Occident. Quarta edició en aquest emplaçament, que és els Jardins de Pedralbes, que és, jo no sé si és més important que els que no han estat mai als Jardins de Pedralbes veient un concert i vagin, que no el que vagin a veure, que seria secundari.
1: Bueno, és un emplaçament únic, és espectacular i realment tenim un cartell molt eclèctic en el qual espero sigui de tots els gustos i així ens ho està demostrant les ventes.
0: Mm. Mentre dura el festival, l'espai és obert als vianants als matins, per exemple, o no?
1: Sí. De fet, els jardins estan oberts fins les... El parc, m'he dit, està obert fins les 6 de la tarda i després nosaltres obrim a les 8.
0: Ahir la nit vaig estar mirant el cartell de Pedralbes d'aquest any, del Nit d'Occident. Però és que hi ha coses que em tenen flipant. Per exemple, anem a veure. Comencem per aquests.
2: Perdí la fama en un cabaret. Se han olvidado a que huele la luna y en las cantinas...
0: Aquests són Taburete. Taburete, he de dir una cosa. He estat mirant, Taburete està esgotat, no hi ha?
1: Està exaurit, sí.
0: Bueno, que això és al·lucinant. L'endemà actua Mica. He estat mirant i he de dir que queda pràcticament res, o sigui que queda molt poca cosa, també, no?
1: Queda poquíssima cosa, com el dia següent, també gran sorpresa, amb el McLaren, quasi no queda res.
0: El McLaren tampoc queda pràcticament res, no?
1: Pràcticament res.
0: Val. Hi ha una cosa que és el que més m'ha sorprès de tot, que són aquests. Tira, el 6. No, això em té flipant. Això actuen el dia 5 i 6 de juliol. I ja et dic que els dos concerts estan esgotats. Sold out.
1: I un d'ells va durar un quart d'hora. L'altre va durar 3 dies.
0: Pels que no saben qui és aquest Hakuna Group Music, qui són aquests?
1: Bueno, això és un moviment i una música, diguem-ne, religiosa, de les joves, que està sent bastant fort ara mateix, i canten a Déu, realment.
0: Hòstia, canten a Déu, són gent jove, que són de temàtica religiosa, que canten cançons sobre Déu, i que han omplert dos nits de Pedralbes.
1: Han omplert dos nits de Pedralbes i estan en una projecció important. Va. Realment, i d'aquí estan sortint altres grups. D'aquí ha sortit l'Íñigo Quintero, han sortit altres grups de l'escena del pop actual.
0: La setmana que ve, Sting. Bueno, he vist que també queda res. Rafael, que també ve pràcticament esgotat tot. Zaz, pràcticament esgotat tot. Rosario ja exaurit. Diana Krall, queda res. És a dir, estem parlant de que... Quin percentatge teniu ja de venut?
1: Ara estem amb un 73%, ja hem venut 32.000 entrades, i com tu deies, Il Bolo està pràcticament venut també, Les Migues queda poc, Diana Krall queda poquíssim, tenim un gran final amb Gente de Zona, que serà una gran festa, i també està a punt d'exaurir. Estem molt contents, la veritat, aquest any.
0: I a més hi ha una cosa que és bestial. Taburete, Rosario, Pablo López, Mika, Diana Kroll, Lax en Busto, McLaren... Clar, molts d'aquests van repetint. I en canvi funcionen molt bé. Com és que programant-los cada un o dos anys funcionen tan bé aquests grups i aquests solistes?
1: Bueno, al final intentes, com que tot ho concentres en un període de temps tan curt, el que intentes és obrir el ventall al màxim possible de públics. Llavors tu dius, hosti, Taburete repeteix. Bueno, repeteix, però repeteix amb un nou àlbum, repeteix després de 3 anys que estaven semi-retirats. Llavors, el bo que hem pogut fer és que l'actuació principal a Barcelona serà a les Nits d'Occident. Això podríem també dir-ho amb un Mika, pues és l'única actuació després de 2 anys, pues repeteix amb nosaltres. Pues al final és un espai espectacular i aquesta gent no tornarà a fer Barcelona.
0: Deixa'm dir que tothom que ha vist un concert de Mika diu que és el més bèstia que ha vist en un escenari.
1: Inclusió, que per sort o per desgràcia en veig moltíssims al cap de l'any. És extraordinari. Sí, és un artista extraordinari, és un artista superdotat. És un artista que ha tocat 12 instruments a la perfecció. Realment, jo la primera vegada que el vaig veure em vaig quedar amb la boca oberta i ara ja fa 12 anys d'això.
0: Imagina't. T'he de dir una cosa que m'alegro molt, molt, però molt, perquè tinc moltes ganes de veure'l. Acabo d'entrar a la graella d'entrades del dia 8 de juliol que actua el Carles Sans, un dels membres del Tricicle. Queden, de tot, queden 20 entrades per vendre. 20!
1: Sí, un altre que ve amb un espectacle nou.
0: Sí.
1: De fet, serem dels primers en tenir aquest espectacle nou, que després ja girarà per Catalunya. Sí,
0: però me n'alegro molt perquè és molt bo. Però és que no queden entrades, pràcticament. És que és molt bèstia. És molt bèstia. Això, aquí, a Barcelona. Anem a aquí també, en aquest cas, a Cap Roig, que arrenques amb... Però, escolta'm una cosa. També amb un quart d'hora, no? Pràcticament es van exaurir les entrades a Bryan Adams...
1: Sí, sí, estava la Mònica Usara ja bloquejant-ho tot.
0: Ja ho sé. La Mònica està asseguda el dimecres a la nit, seu allà ja directament. Perquè, clar, quantes actuacions porta Bryan Adams a Cap Roig?
1: És la segona. El que passa que aquesta és especial. Perquè el Bryan Adams fa gira europea al novembre, finals d'octubre, novembre, comença per Europa, amb tota la banda, i aquest espectacle que farà aquí és l'únic espectacle que farà a la península aquest any. Mm.
0: Tu saps perfectament que després de Rick Astley hi ha un cantant solista, que hi ha un grup de gent que se nos cae el pelo pa atrás, que hi han dit tots que volen ser-hi, entre altres coses aniran promocionats per Reflex, perquè ja els malucs els hi comencen a fer mal per l'edat, que és per anar a veure aquest concert. Això està tot esgotat ja. Anar a veure Rick Astley, que he de dir, pels que l'han vist, que es veu que el concert és espectacular, no? També el de Rick Astley?
1: Increïble, sí. Realment és una cosa com si no passessin els anys.
0: I està soldat també, no? I està esgotat tot, no?
1: Està soldat, sí, sí, sí.
0: Altres noms per Cap Roig passaran Amaya, buai, Víctor Manuel, Malú, Luz Casal, Ana Torroja, Miguel Ríos, estem parlant, per cert, que l'Anna Torroja, no sé si és aquest divendres que ve o el següent, ve aquí el Monaracula, que va ser líder de Mecano. Anna Torroja canta els grans èxits de Mecano?
1: Canta àlbum seu, material seu, però evidentment hi ha material de Mecano. És un concert rodó, podríem dir.
0: I estem parlant de que són noms molt veterans.
1: Sí, a nivell... Per què ho dius? Per un Miguel Ríos, per
0: exemple. Home, Miguel Ríos, Víctor Manuel, sí, fins i tot la pròpia Ana Roja.
1: De fet, ells no ho volen dir així, però realment són les últimes gires. I veure aquests artistes en un espai com Cap Roig, que és únic.
0: Escolta'm, per acabar... Quin concert en recomanaries per anar a veure Cap Roig i un de Barcelona per aquest festival que per la Nits d'Occident?
1: A veure, evidentment Mika, a Barcelona, no te'l pots perdre. I crec que com a curiositat s'ha de veure els Hakuna.
0: Els Hakuna, és al·lucinant, és al·lucinant.
1: Com a curiositat. Evidentment, a tu t'agradaria Zaz, però...
0: Sí, la Zaz molt.
1: Com a curiositat s'ha de poder veure.
0: Una abraçada molt forta, Juli, cuida't.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Fins ara.
1: Gràcies.
0: 5 minuts i les 12 hem parlat d'aquest festival. Mica, quina t'ha veure, Mica, diuen que és una passada. Però una passada al concert. I el de Ric Astley també. A la Polls.
3: Hola, això és de la nostra època. Ai, sí, que bo tot, eh? Sí. Ja m'agrada l'Iana de concerts.
0: Brixur!
3: Doncs que jo vinc a explicar-vos que segurament heu vist per tot arreu que Seguretat Directa és Brixur. Doncs jo us explico per què. I és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Brixur. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: I a 4 minuts per les 12. Hola, què tal? Bon nombre.
4: Hola, bon dia. El Juli Guiu ha parlat de molts cantants,
0: sí.
4: Però jo crec que hauria de fitxar l'Alejandro Fernández.
0: Ah, sí? Per què?
4: Perquè diu el Pere Mas que té una vessant de, com d'artista molt important.
5: I, per tant, jo crec que el mateix que es demana aquí a Catalunya s'ha de fer respecte de la resta de comunitats autònomes.
6: Però, senyor Alejandro Sanz...
0: Em pensava que, com a l'Edu de Batlle, compta les vegades gairebé que s'equivoca amb els noms. Pere Mas, em pensava que aquest també... Edu de Batlle també el posarà, jo crec.
4: Ah, que el compti, i tant.
0: Perquè, esclar...
4: És complementari al diàleg. A veure, i parlant de música, jo ja sé que us he recomanat unes quantes vegades el Festival Bars, bàsicament perquè anaven els Chispy Kings. Però de debò, ara feu-me cas que hi va un grup escocès que no us podeu perdre.
3: Aquest cap de setmana Barcelona ha vibrat com mai amb el Bars Festival al poble espanyol. I el millor de tot, que no ho ha fet... Això només fa que començar. Ara sí. Fins al 25 d'abril. Fins al 25 de juliol, oi? Per favor, com estic?
7: A tope con la copa!
3: Fins al 25 de juliol, rock, pop i tota la diversitat de gèneres musicals. L'Axan Busto, Joan Dausà, Xinova, McClan... McClan...
8: Del clan McClan.
3: I molts més en concert.
4: Els McClan.
0: Els McClan.
4: Bueno, tu, lladre, que els hi vas dir M-Clan, eh?
0: Sí. També és veritat.
4: Mira, parlant de música, la Pegatina va visitar els Teloners fa uns dies i trobo que l'Alba també devia estar al Festival Bars.
9: Vam escoltar aquesta cançó d'uns col·legues a Sevilla i ens van dir, toqueu-la vosaltres, que la fareu més famosa. I quan vam anar a gravar-la i la vam fer i li vam crear una miqueta més de lletra i vam fer tota la música i tot el rotllo, ens van dir que no era seva.
10: Sí, no? Aquí sí que va rascar bé, no?
9: Sí,
10: que...
9: una miqueta més.
10: Més d'un air fryer, no? Que...
9: Sí, 4 o 5.
4: Quina ratota.
11: O sigui, perquè jo ho entengui, hi ha un tio que un dia va escriure a casa seva Mari Carmen, Mari Carmen,
10: sí, sí.
11: L'últim...
10: Ho hem explicat ara, sí.
11: Vale. I llavors us van portar...
10: Tu connecto quan vulguis a l'entrevista.
11: Vosaltres vau fer el curro de fer la música, que és el que dóna sentit a una lletra, en aquest cas.
9: No, és que no va ser així.
0: Vaya.
11: Ah, vale.
4: Per cert, han detingut a Sòria un capo de la Ndrangheta.
0: Com?
4: Ndrangheta.
0: Sí.
4: Que és una organització mafiosa molt, molt vella, molt antiga.
0: I a Sòria, la policia espanyola ha detingut un dels capos més sanguinaris de la màfia. Es diu Domenico Paviglianiti. El seu nom es va fer tristament cèlebre com una de les figures clau de la Guerra de l'Ndrangheta.
12: Què és això?
0: De la Guerra de l'Ndrangheta. Que als anys 80 va deixar, atenció, 800 morts.
12: Estem bojos!
0: Molt bé, m'apunto. Ja estàs?
4: Sí, si vols recollir,
0: no,
4: si vols dir alguna cosa.
0: Sí, no fer el ridícul, aviam si m'enganxes alguna cosa més. Bueno, demà és 30 de juny, demà acabem el mes. Demà ens acompanyarà, al marge del Joan López Alegre, de l'Isabel García Pagán, de l'Ot Bou, del Toni Aire, de la Laura Rossell, demà una pianista que és matemàtica, que és Premi Enderroc a la millor artista revelació clàssica, Premi Melómano de Oro, millor àlbum al Lead Music Awards, estrella emergent per la revista musical de la BBC, es diu Laura Ferrer, al costat de... el Marc Balcells i de l'Ignasi Barba, que ens parlaran de les àries d'òpera més complicades d'interpretar. Demà tot això, a partir de les 6 en punt del matí. Que tinguem sort. Fins demà. Gràcies. Bon dia i bona hora.
13: RAC 1. Notícies.
6: Xavi Pardo.
7: Bon dia, són les 12. Venezuela no llança la tovallola 5 dies després del doble terratrèmol i amb opcions gairebé nul·les de trobar supervivents. Els equips de rescat continuen buscant entre la runa. A aquesta hora reprenen els operatius de salvament amb la sortida del sol. Des de Venezuela, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
8: Sí, ja fa pràcticament mitja hora que clareja. El gran problema és que durant la nit no es pot treballar perquè a tota la zona zero no hi ha llum i no hi ha equips electrògens. Això vol dir que durant moltes hores de la nit no es pot fer res per trobar supervivents. Aquest matí no plou, a diferència d'ara fa 24 hores, que això va ser un problema afegit tant per les tasques com per milers de persones que viuen al ras per por de les rèpliques. Els parcs, estadis, qualsevol racó de allunyat de les estructures s'ha convertit en campaments improvisats per poder-hi viure i també com a magatzem a l'aire lliure perquè els veneçolans van recuperant el que poden del que tenien a casa seva. Ja m'ha explicat que els periodistes internacionals no tenim llibertat de moviments. D'aquí a 2 hores, a les 8 del matí, hora catalana, ens permetran tornar a la zona zero sota vigilància policial.
7: Entre els equips de rescat que treballen a la zona zero hi ha 14 bombers catalans, especialistes en estructures esfondrades. Al cap de l'expedició, l'inspector Oriol Corbella explicava aquest matí al Mona RAC1 que treballen contra rellotge.
13: Cada hora que passa, clar, a mesura que va passant el temps, doncs al final, les bosses d'aire que hi ha a l'interior també, és gent que també pot estar ferida, i a mesura que passen les hores i ja estan passant els dies, amb les condicions meteorològiques també, la temperatura, fa molta calor aquí, doncs el més probable és que progressivament cada cop anem trobant doncs ja només víctimes mortals.
7: L'últim balanç oficial és de 1.450 morts, però la xifra de desapareguts s'enfila fins als 50.000. El Consell de Ministres ha d'aprovar aquesta hora el decret per mantenir les mesures anticrisi que va aprovar arran de la guerra a l'Orient Mitjà i que en principi caduquen demà. El govern espanyol també actualitzarà el quadre macroeconòmic per vendre optimisme. Eleva 4 dècimes la previsió de creixement per aquest any, fins al 2,6%. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
14: D'aquí a mitja hora, la portaveu Elma Said en donarà tots els detalls. Excepcionalment, el Consell de Ministres s'ha avançat a dilluns perquè demà cauen bona part de les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran. De moment, no sabem quines seran, però el president espanyol ja ha deixat clar que seran mesures que beneficiaran la ciutadania i el teixit productiu, especialment el sector del transport i l'agricultura. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, també hi presentarà les previsions macroeconòmiques. Les xifres del ministre calculen que l'Estat creixerà per damunt del 2% fins al 2029. És el primer pas que farà el govern espanyol per aprovar els pressupostos de l'Estat. Un cop superat aquest tràmit, serà el torn del Ministeri d'Hisenda, que haurà de presentar el sostre de despesa abans de portar el projecte al Congrés dels Diputats.
7: També en marxa aquesta hora la comissió d'investigació sobre la CEPI al Senat. Hi havia de declarar Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, però només començar ja ha advertit que, com que està imputada, farà mutxar la gàbia seguint el consell del seu advocat.
15: Voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
7: Qui sí que ha declarat ja, en aquest cas en seu judicial, és Carmen Pano, l'empresària que afirma haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. El jutge Pedraz l'ha interrogat aquest matí en qualitat de testimoni. I mentrestant, el PP continua entossudit a demanar a Junts el suport a una moció de censura instrumental que permeti convocar eleccions. Fa uns minuts, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha tornat a posar aquesta idea sobre la taula en una entrevista al Món a RAC1. Fernández, però, avisa que no els aniran al darrere.
16: Seduir Junts, no?, com si fossin, en fi, no sé, My Fair Lady, no? Escolti, no. Ara resulta que són les prima dona que hem d'anar tots a rendir pleitesia amb ells per seduir-los.
17: Ho sento,
16: però no. És a dir, aquí hi ha una oferta per fer una moció de censura i l'endemà convocar eleccions. És l'oferta. Junts, la rebutjada. Evidentment, jo crec que estan clares les coses. Junts no vol la moció de censura. Ells sabran per què.
7: Fernández, en reelegit dissabte com a cap de files dels populars a Catalunya, també ha pronosticat que Junts deixarà de ser clau per la governabilitat a Espanya després de les properes eleccions. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
18: El Barça començarà la pretemporada contra l'Europa. L'equip gracienc serà el primer rival dels de Hansi Flick el divendres 24 de juliol. El partit es jugarà porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i després el Barça marxarà a Anglaterra a fer-hi una estada. De moment, en allà hi ha un partit confirmat, el que els enfrontarà el Birmingham City de la segona divisió anglesa. Encara en futbol, avui juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A les 7 de la tarda, Brasil-Japó, a les 9 del vespre, Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada, Països Baixos baixos, Marroc. D'aquesta última eliminatòria en sortirà el rival del Canadà, que s'ha convertit en el primer classificat pels vuitens de final després de guanyar ahir 1-0 la selecció de Sud-àfrica. En l'àmbit extraesportiu, un tiroteig en una zona d'aficionats situada a San Diego, Califòrnia, ha acabat amb una persona morta i una altra greument ferida. La policia està investigant els fets. En tennis, a aquesta hora està previst que comenci Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. El madrileny Rafa Hoder debuta d'aquí uns minuts contra el número 220 del món, Félix Gil. Més tard, no abans de 2:45 del migdia, el número 1, Jannik Sinner, s'estrenarà contra el serbi Kecmanovic. I més tard, a les 6, Novak Djokovic debutarà contra Yibing Wu. I en hoquei patins, el Barça ha recuperat Nico Ojeda, que aquest any ha jugat cedit al Pons Lleida. El jugador argentí té contracte amb el Barça fins al 2029.
6: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamar...
19: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
20: no hi ha aperitiu.
21: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
7: I al temps, a aquesta hora s'escapen alguns xàfecs cap a l'Alt Berguedà i el Ripollès, que durant la tarda aniran a més i afectaran molts punts del Pirineu, Prepirineu, de les comarques interiors, a Girona i de Barcelona i també del prelitoral. En aquestes zones les temperatures quedaran més frenades que ahir. A la resta es mantindrà el sol. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també el portal de notícies RACU.cat.
22: Minut a minut de RAC1.
23: Més fàcil.
22: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
23: Actualitzada.
22: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
23: Renovada.
22: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
23: Escolta.
24: Ciutadans de Catalunya.
22: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
25: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 3, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
26: Altafulla! Granollers! Reus! El Clot! Guinardó! El Safranc! El Manà! Gràcia! Vilanova del Vallès! Nasnou! Sant Andreu de Llavaneres! Sant Cugat! El Solità i Plegamans! Sant Antoni! Sant Andreu del Palomar!
27: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
25: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
28: Bon dia, Òscar Dalmau.
25: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
28: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
25: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
28: Heu de saber que avui torna a haver-hi vaga de treballadors de Renfe, en aquest cas convocada per Sindicato Ferroviario, el que tengo aquí colgado. Un sindicat minoritari de treballadors...
25: Però escolta, això, si és un sindicat és majoritari, sí, minoritari, sí, o mig noritari,
28: sí,
25: com es mira? Com ho mireu, això? Bueno, algú comprova alguna cosa? Sí. Va allà a fer un recuento?
28: Home, sí, més o menys s'explica...
25: Al final, la magnitud del, sí, sindicat depèn de si toca molt els collons els usuaris o no. Sí.
28: Bueno, té a veure també amb el nombre d'afiliats que té el sindicat vinculats a aquella qüestió concreta.
25: Si quants en té aquest?
29: Doncs, miri, en aquest cas, aquest sindicat ferroviari que fa vaga avui només té al voltant d'un 5% de representació a Renfe.
25: Doncs mira, 5%, però toca els ous, eh?
29: Sí. Però hi ha aquests serveis mínims que s'han de complir només perquè hi hagi una convocatòria de vaga. Sí,
30: una cosa, dec ser jo que em faig gran, però els de la Renfe no havien fet vagues ja enguany, unes quantes?
25: Sí, el mes de febrer ja vam tenir diversos dies de vaga de Renfe. Sí.
30: I la vaga de metges no va ser abans?
25: Sí, al gener.
30: Al gener, molt bé.
25: De fet, la primera vaga de l'any de serveis públics, sí, la van fer els metges.
30: Ara. Els metges no van fer vaga ara fa un parell de setmanes?
25: També, sí. També.
30: Ah, molt bé. Sí. Doncs benvinguts a l'espiral sense fi. Eh? Primer els metges, després la Renfe, després els mestres, després escoles bressol, sí, després biblioteques, després tornem a començar els metges, sí, després els de la Renfe, després els metges, després escoles bressol, després biblioteques, sí, sí, sí, després recomençar metges, després la Renfe,
25: després
30: Pedro Sánchez...
25: Avi, ja s'ha entès.
30: Sí, bueno, Pedro Sánchez també va fer serveis mínims, quan es van, sí, retirar 5 dies
29: per un any, per reflexionar.
25: Per fer una carta.
30: Una carta d'amor.
29: Sí, li ha anat molt bé a fer una cançó de Rosalia.
30: És la ruleta de la vaga. Quina vaga et pot tocar avui?
25: Doncs miri,
30: abans et toca la vaga que la loteria. Això sempre, sí, home, eh? Sí. Té molts més números, o sigui que...
25: No. Avi, no s'adormi, home.
28: Vols veure una cosa que sempre toca?
25: Va, avi, va, home, va.
28: Prou.
25: Va.
28: Sí, avui...
25: Va, que avui a la competència també parlarem de tecnologia, eh?
28: Va, hem de parlar d'Apple i Microsoft.
25: Hombre, què passa? També han canviat de nom? Ara es diuen Very Sure?
28: No, no. El tema és que aquestes...
25: Xavier o no?
28: No, no, és igual.
25: Ara hi ha un que és Movistar Alarmes o la Seguridad Direct o no sé quina, que ara es diu...
28: Taca-taca-taca-taca-taca.
29: No, és que són tres diferents.
28: Ah, no.
29: Sí, hi ha Prosegur Alarmes, hi ha no sé què, i aquesta casa fem diverses mencions. Jo crec que després, de fet, en tenim una de menció sobre Benito.
25: Sempre, cada dia.
30: Una cosa, i taca-taca-taca, què és?
28: Home, ho tinc clar, és el nou disc de la Rosalía.
30: No. Taca-taca-taca.
25: No, el tema és que aquestes...
30: Aquests i el de...
28: Molt bé, felicitats. El tema, dèiem, és que aquestes dues empreses tecnològiques, les que dèiem, Apple i Microsoft, han anunciat pujades de preu de fins al 20% en productes tan populars com els iPads, els portàtils de MacBook o les consoles Xbox.
25: Compte aquí, eh?
28: Sí.
25: Atenció, alerta, ull viu, eh?
28: Sí, Sostantó Pazos de Vira, bon dia i bona hora. Expert en tecnologia i divulgador, bon
25: atenció,
28: dia.
25: Que no fem salat a l'hora d'explicar tot això, perquè és una notícia gens baladí, eh?
28: Sí, però de tota manera... No,
25: no, crec... no, és una notícia d'impacte.
28: Sí, és d'impacte.
25: Una informació però... cabdal, eh?
28: No crec que
25: és informació clau.
28: No crec que estiguem
25: parlant... Conspicua.
28: Eh?
25: Jo diria que fins i tot notòria.
28: Molt bé, veig que...
25: Crucial.
28: Sí, sí, sí.
25: Destacable.
28: Sí, d'acord.
25: Fonamental.
28: Sí.
25: I sobretot transcendent.
28: Val, perfecte.
25: Una notícia de primera pàgina, de primer ordre, de relleu, de ronyoclos.
28: Sí, crec que s'ha entès. Què vol dir sobre aquesta notícia important?
25: Quina notícia?
28: Ho acabem d'explicar ara mateix.
25: Okay.
28: O sigui, Apple i Microsoft han apujat els preus de cop.
25: Ah, sí, sí. No, això no té per què ser un problema.
28: Bueno,
25: ni un impediment.
28: Ja.
25: Ni tan sols una adversitat.
28: Bueno, ja en vaig.
25: Ni un escull.
28: Ja, sí,
25: ni
28: sí,
25: una
28: sí.
25: molèstia, ni tan sols una trava.
28: Ni
25: una rèmora.
28: Sosantón, sisplau.
25: El que vull dir és que si un Mac és massa car,
28: sí.
25: analitzeu per què feu servir l'ordinador.
28: Ja.
25: O és que tots treballeu de dissenyadors gràfics?
28: No. I de fet...
25: Perquè jo tinc un portàtil Lenovo, seminou, te'l puc deixar per 150 euros.
28: A mi, però...
25: I quan dic seminou vull dir vell.
28: D'acord, sí, però no...
25: Però és una ganga, eh?
28: Sí, val.
25: De fet, és un miracle, perquè només l'han fet servir 5 persones abans.
28: Sí?
25: Abans que jo.
28: Sí.
25: Però encara s'engega.
28: Home, si encara s'engega...
25: I si formateges i desfragmentes el disc dur, pràcticament queda com nou.
28: No m'atreviria a fer una cosa. No sé posar una llista...
25: I crec que de tant en tant es connecta el wifi tot.
28: Ah, val, molt bé.
25: Crec que desconnecta sol.
28: És una qüestió d'atzar, no?
25: Wifi intermitent.
28: Wifi intermitent, molt bé. Fa molta il·lusió.
29: Sí que pràcticament està nou, aquest.
25: I només li falten 5 o 6 tecles.
28: Te les has d'imaginar, no?
25: Però són tecles que es fan servir poc.
28: Com per exemple?
25: Com ara Imprpant.
28: Imprpant?
25: La tecla de Imprpant,
28: sí.
25: qui la fa servir?
28: No, però existeix encara aquesta.
25: També la tecla de asterisc i tancar claudàtor,
28: sí,
25: no es fa servir gaire.
28: No, si no et dediques a, no sé, a l'alta literatura.
25: Efectivament,
28: o...
25: per ser tu te'l deixo bé de preu.
28: Jo?
25: Per ser tu 250 euros.
28: Però abans no m'ha dit 150.
25: Oh, sí, perdona. 150?
28: Que no.
25: 25 euros i una entrada pel Festival Cruïlla.
28: Què diu ara?
25: 6 euros, una capsa de 6 en parades de Tio Bigotes i una entrada doble per Illa Fantasia.
28: Perquè,
25: hi ha poca gent aquests dies a Illa Fantasia.
28: Torna a la notícia, sisplau.
29: Sí, tornem a la notícia. El problema és que les grans empreses d'intel·ligència artificial acaparen la compra mundial de microchips.
25: Hombre, i llavors, com que no hi ha prou microchips, pugen de preu. No?
28: Al final és la llei de l'oferta i la mandanga.
25: La llei de l'oferta i la mandanga, sí.
28: Exacte, sí, senyor.
29: Sí. Doncs exacte, en tanta mandanga, anava a dir, en tanta demanda de microchips, doncs estan pujant moltíssim de preu i, per tant, de retruc, puja la tecnologia que acompanya aquests microchips i bueno. Ara mateix, doncs això, hi ha escassetat.
25: És que ara que parleu del meu tema...
28: Sí, ara quin és el seu tema?
25: Els microchips.
28: Els microchips. No sap ni dir... Bueno, entenc, els microchips...
25: Feu-me cas amb això, que hi ha algú que està especulant aquí amb la compra de microchips.
28: Sí?
25: Algú està comprant microchips en massa i els està guardant a casa.
28: En un calaix.
25: Jo no vull dir noms, però un dia aniran aquests de l'Elon Max, o qualsevol d'aquests magnats tecnològics, jo els hi dic, en lloc de magnates tecnològics, els hi dic mangantes tecnològics. Ojo al matís, eh?
28: Sí, però vostè no n'era fan de tots aquests magnats?
25: Mira,
28: fins al punt que
25: jo era fan d'Elon Max
28: fins
25: que va inventar-se el cotxe elèctric.
28: Això no, sí, no li he perdonat, no?
25: No. Després hi va haver un repunt de simpatia quan va aixecar la mà en un míting fent... Demanant un taxi, que vaig dir, mira, no sembla tan, bon, tan mal paio.
29: I aquell moment que va fer pujar la criptomoneda fins a uns nivells que no s'havia assolit mai, i quan ja estava dalt ho va vendre tot i va ensorrar i es va arruïnar moltíssima gent.
0: Per mi és un referent.
29: Un referent.
0: Bueno, sí.
25: Elon Musk.
0: Elon Musk. I vostè, tots aquests mangantes que diu
25: tots
0: vostè...
25: aquests magnantes, l'Elon Musk, estic segur que tot això dels microxips sí. és culpa d'ell. N'està comprant en massa i qualsevol dia trobaran que té totes les habitacions plenes de bosses de microxips.
0: Sí, a veure,
25: és ell,
0: sí.
25: per això fa pujar el preu. Sí. Això li va passar a Julio Iglesias.
0: Què li va passar?
25: No sabeu què li va passar a Julio Iglesias?
0: Va comprar microxip.
25: A Julio Iglesias, de totes les coses que li han passat a la vida, que en són vàries, aquest tio, quan treia un disco nou, ojo la visió del negoci d'aquest tio.
0: Aviam.
25: Aquest tio treia un disco nou.
0: El tanto que explicarà, perquè ha d'utilitzar presumptament si el que explica...
25: Això posa-ho tu. En cas de judici, jo crec que el jutge se li pot dir que, bueno, escolti'm, el que ho va dir era una titella.
0: Vostè es considera una titella?
25: Jo no, tu.
0: Ah, no, què collons? Bueno, què volia explicar?
25: Julio Iglesias, quan treia un disco nou... S'han venut 100.000 unitats ja. Això és el primer dia.
0: El primer dia, 100.000 unitats.
25: Saps qui les havia comprat?
0: Qui?
25: Julio Iglesias. Julio Iglesias treia un disco nou i el tio comprava, com que tenia calés per parar un carro, bueno, els té, perquè ha invertit bé.
0: Ja, però això que està explicant no està contrastat.
25: No, escolta, això és el Vox Populi.
0: No, Vox Populi...
25: Ell comprava sempre les primeres 100.000 unitats per poder dir que era un disco superventes.
0: Ja.
25: Llavors, clar, ja podien dir el nuevo disco de Julio Iglesias ja ha vendido 100.000 unidades.
0: 100.000,
25: Ja tiene el disco de platino y de diamante y de oro y de titanio.
0: Urani, es veu que hi ha d'urani, però que si el toques
25: t'acaguen els cabells. Sí. Pues això és. I tot això, el tio ho emmagatzemava al pis de dalt del seu xalet, a les golfes. El Julio Iglesias sempre ha sigut molt de golfes. Llavors, al final, el sostre va cedir i li van caure 3.000 milions de discos nous al menjador de la primera planta. Sí. La sort és que aquest tio sempre està de viatge. No era a casa, però bueno, hagués mort muerto por su música.
29: També li diré, Jep, que és una mica estrany una cosa és que compris... Primera, que això deu ser mentida, però que compris els discos... Però
25: aquesta és la teva opinió.
29: Bueno, d'acord, però compris els discos perquè els guardis, perquè collons els guardava, vull dir que destrueixos...
25: Home, no els destruiria, home, pobre tio.
0: Jo crec que els penjava perquè no vinguessin els coloms a les cares.
25: Sí, segur, hauria de ser
0: no,
25: això.
0: No, hi ha un colom a 500 quilòmetres a la rotonda.
25: Sí, segurament.
0: A la rotonda.
25: Això és com els CDs, no amb els discos.
0: Sí, va, que avui a la competència també hem de parlar de novetats en el codi de circulació.
25: Vinga, ja està.
0: No, per favor.
25: Em diràs que mentre condueixes no pots treure el peu per la finestra per fotre calbots als ciclistes?
0: No.
25: Ara, també ho han prohibit, això?
0: Home, perdoni, jo no conec el codi ni el penal ni el de trànsit a fil per randa.
25: Què?
0: Però diria que no pots anar fotent calbots als ciclistes.
25: No, sí que pots anar, jo ho faig.
0: No. Vostè fa això?
25: Sí, és molt divertit.
0: Però no és divertit.
25: I després de fotre un calbot al ciclista li crido Indurain! Punt d'avituallament! Una mica d'aigua! Que els veus allà suats i vermells.
0: Clar, i més ara,
25: Li foto xorro de neteja parabrises.
0: Molt bé, sí.
29: Ah, en tot cas, el tema és que, i n'hem anat parlant, de fet, en tot el seu tràmit, el proper 1 d'octubre entrarà en vigor un nou reglament que actualitza les normes de trànsit de tot l'Estat. Afectarà sobretot als patinets, a les bicis i a les motos.
0: Perdona, bon dia a tothom.
25: Bon dia a tothom.
0: Aquesta és la gent que m'agrada,
25: una gent vital,
0: una gent que se li digui anem a l'aeroport i anem a l'aeroport. Sí. I quan se li digui aneu al teatre, que ja ho estem mirant, no vagi al teatre.
25: Què passa, Mohamed?
0: Quina data?
29: Doncs el nou codi de circulació entrarà en vigor el 1 d'octubre.
0: Molt bé, fantàstic. El famós mandat del 1 d'octubre no era la llibertat del poble català, sinó prohibir els patinets anar per vies interurbanes amb altaveus Bluetooth on sona Danza Kuduro. És això, eh? Pues la mano areva, cintura tu sola, en la media vuelta, sí. Le doy un porrazo a tu abuela por meter un papereta en una urna, eh?
25: Així va, Danza Kuduro, eh?
0: Va cagar.
25: Bueno, escolta, Mohamed, no sé si això et consolarà, però...
0: Un mundial aquest d'Espanya o què?
25: Potser això et consola. Un dels canvis més...
0: És que m'he parlat, eh?
25: Mohamed.
0: Digues, perdona.
25: Jordi, tu.
1: Sí, ja, sí? Digues, nosaltres.
25: Que dic que no sé si això... No sé si
1: ni
25: això...
1: Ni perdó, digues.
25: No sé si això et consolarà, però un dels canvis més importants a tot l'Estat, en el codi de circulació, no s'aplicarà a Catalunya.
1: Espera, no m'ho diguis. Els catalans estarem sotmesos a les mateixes normes que els espanyols, però a més, i sense que ningú no ens hi obligui, nosaltres encara inclourem una restricció extra, perquè a banda de ser éssers de llum, també ens agrada ser els més pringats de la classe. És això?
25: Doncs sí, és això.
1: Correcte, molt
25: serà
1: bé.
25: Així, serà
1: és
25: així.
1: Que Espanya me la sé de dalt a baix, sí, l'autonomia sí, sí, catalana, sí, sí. Ni t'explico. Normalitat al servei de la Catalunya socialista, sí. Socialista i d'Esquerra, doncs i de Junts, i de la CUP, i de tota aquesta faramalla.
25: Explica'ns això del sí, canvi principal.
29: El principal canvi a partir de l'octubre... Vinga, va. Deia que el principal canvi que vindrà a partir de l'octubre serà que tot l'Estat les motos podran continuar circulant pel voral de la carretera quan hi hagi trànsit a la via, però el Servei Català de Trànsit ja han avisat que a Catalunya no es podrà.
25: Bueno, escolta'm, no, bueno, això sí que es pot fer.
2: Què vol dir? Un altre.
25: Escolta'm, perdona, hi ha el carril ràpid.
2: Què és el carril ràpid?
25: El de la dreta de tot.
2: No.
25: Sí, home, si hi ha caravana...
2: No.
25: A veure, un moment.
2: No.
25: A veure, aquí qui condueix? Aixequeu la mà.
2: Qui condueix? Miri, doncs...
25: Tota gent que està aixecant la mà i fent que sí amb el cap.
2: Hi ha
25: el carril ràpid, amics.
2: Sí. Un moment,
25: perdó. Quan hi ha caravana...
2: Un moment, deixi'm un moment, perquè hi ha un nano que deus tenir 14 anys...
25: Aixecant la mà, també.
3: Els pobles...
2: Bueno, ho dic perquè el nano ja està fumant i tot.
25: Xavals de 14 anys, escolta, va jugar a la ruleta i tot.
29: És com a Cadaqués, que el de portar casca amb moto és opcional.
2: Tu què condueixes, si no és molt preguntar? Perdona, quina edat tens?
25: La bici. Això és el que li ha dit al pare. Digue-li a la policia si et paren.
3: Que això és una bici, que no és un cotxe.
25: Efectivament.
2: Una bici de quatre rodes.
25: Efectivament.
2: Bueno, benvingut al programa i fes bondat. Si has d'anar per la carretera, pensa que no només ets tu, si som la resta de gent també.
29: A veure, vostè parla del carril ràpid.
25: El carril ràpid, el de la dreta de tots. Si hi ha caravana i tens pressa...
2: Sí.
25: Mires a la dreta,
2: sí? Sí.
25: I mesures a primer cop d'ull, dius, aviam,

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
4: Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
5: no hi ha aperitiu.
6: És l'espanyola, una aceituna, como ninguna.
7: Aquí ho ha dit, això?
8: Això ho ha dit... No, ho ha explicat en Ramon Lamia, que l'ha sentit moltíssimes vegades aquí a RAC1, que és el director del Servei Català de Trànsit. Segons diu, el voral ha de quedar reservat per vehicles d'emergència, precisament.
7: Escolta'm, els vehicles d'emergència, per molt que es diguin d'emergència, en realitat no tenen tanta pressa.
9: Home, que no, però...
7: Jo he vist conductors varios d'ambulància que tenen la mà de la sirena una mica fluixa i per arribar d'hora a casa o que han d'anar a buscar tabaco o fer una quiniela, foten la sirena.
9: Tenir pressa per fer la quiniela.
7: Efectivament.
9: Efectivament.
10: Bueno, però això és il·legal, eh?
8: Perdó, però un moment.
7: Què collons ha de ser il·legal fer la quiniela?
8: No, home, la quiniela no, però en quin moment tens pressa per anar a fer la quiniela? És a dir, tens una il·luminació.
7: Escolta'm.
8: I penses que l'Albacete, no sé què.
7: No.
8: Sí?
7: Escolta'm, perquè jo t'estic apuntant la lluna i tu estàs mirant la punta del meu dit.
8: Sí, aviam.
7: T'estic parlant dels conductors de les ambulàncies.
8: Què passa amb els conductors?
7: Jo he vist diversos conductors d'ambulància que... En fi... que condueixen les ambulàncies amb una mà a la pebrotera i l'altra al mòbil.
8: Home, no.
7: Van mirant el mòbil mentre van circulant. És així.
8: Això no és veritat.
7: Els veus amb la finestra baixada, mig deprimits, pensant, hòstia, 10 anys de carrera per acabar fent de xòfer de senyors de 40 anys que juguen a futbol sala i es lesionen i després pateixen un cop de calor.
9: Tota l'hora, eh?
8: Perdoni, però els conductors d'ambulància no són metges. Vull dir que no han fet... Bueno, potser han fet 10 anys de carrera, però, en tot cas, per fer d'ambulanciero no cal.
9: Això potser sí que passa. Perquè hi ha molta gent molt gran, és a dir, gent a partir de 35 anys fent...
7: futbol sala, futbol.
9: Exercici a les 12 del migdia, ja, i es pensa que no sé què, i ens hem d'hidratar tots.
7: Pues fixa't tu, penseu en els xòfers d'ambulància, sí. Tota una vida fotent el trajecte entre el camp de futbol de la Mayland i l'Hospital de la Vall d'Hebron, sí. Pues portant senyors vestits de futbolistes amateurs amb més pèls a l'esquena que al cap, que juguen en equips,
8: sí,
7: com els Vodka Juniors, sí, com el Nottingham Pressa, o l'esfínter de Milà.
9: Això que és...
7: Home, per favor, eh?
9: Ja està.
7: Per favor, eh?
9: Gràcies.
7: I de sobte veus que el xòfer de l'ambulància s'activa. Dius, hòstia, un cop de responsabilitat, de tot cop i volta? No. S'activa perquè ha rebut un missatge de la dona.
9: De la seva dona.
7: Rep un missatge de la dona.
9: Sí.
7: Bling, blong. Pànic a la mirada del xòfer. Agafa aire, reuneix el valor suficient per obrir el WhatsApp.
9: Prou valor, sí.
7: L'obre i llegeix... ja has comprat el paper de cuina? Ah, amigo! Només després de rebre un WhatsApp com aquest de la dona, veus que s'incorporen, llencen el cigarro per la finestra, engeguen la sirena i li diuen a la senyora que han tingut en una llitera tota aquesta zona: agafis fort, abuela, que li foto gas. Que he de passar pel Capravo. Que
9: hagi comprat derivats del paper.
7: Efectivament.
9: Calla una estona, ja està, ja hem explicat la notícia, la del voral...
7: Per culpa d'emergències com aquesta, ara resulta que els walks no ens deixareu circular pel voral. Doncs pues sí. Mira, per reglament del voral, el que em penja del camal.
9: Bueno, sí, al programa d'avui també hem de parlar dels nous ajuts al lloguer.
8: Sí,
9: atenció.
8: Perquè des d'avui els menors de 35 anys rebran un ajut de 250 euros.
9: Tots els...
8: No. Només els que cobrin un sou de menys de 36.000 euros l'any,
9: sí,
8: i que, a més, evidentment, tinguin un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer.
9: Mare Déu, i que siguin capaços de pujar a Montserrat, fer la vertical, mentre sona en loop la Marina està morena,
7: Què diu?
9: Voleu dir que hi ha algun jove que compleixi aquests requisits?
7: Home, suposo que sí, que hi ha joves que es beneficiaran d'aquest ajut, 250 euros.
11: Buah, 250 euros és una pasta, eh? Amb 250 euros avui dia pots llogar...
7: El què?
11: Una cadira plegable, dormir sota la marquesina d'un autobús, pescar en una zona que no vigilin...
7: Tu vols
11: no
7: accedir a aquest ajut?
11: Home.
7: També serveix per pisos compartits.
11: Home, jo si algú vol compartir un pis amb mi, estic disposat a pagar 250 euros. A pagar-li jo. I
7: disposat a pagar tu, eh?
11: A pagar jo a la persona, perquè tenir amics no té preu. Bueno, potser sí, 250 euros,
7: sí,
11: en aquest cas.
7: Sí, en aquest cas sí.
11: Si hi ha algú que vol sortir amb mi al cine...
7: O sigui, a veure si ho entenc. Tu estàs disposat a pagar perquè algú comparteixi pis amb tu?
11: Sí, algú jove, eh? Noelia, si volgués...
12: No.
11: Vale, doncs ja està. Però bueno, sí, m'ha quedat clar, però al final...
12: Al final, en cap cas.
11: Vale, en cap cas. Bueno, doncs
9: ja no ho treballo més.

0: No el treballis més. I en tot cas, deixem-ho aquí, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguida repassem.
2: No cal moure't de racó per escoltar La Competència.
3: M'he inventat un joc que és... saps el mapa del Principat? Bueno, de Països Catalans.
0: Sí. Mapa del Països Catalans.
3: I aleshores tu dius un poble...
0: Sí.
3: Tu digues un poble dels Països Catalans, el que sigui.
0: Falset.
3: Vale. Digues un altre.
0: És un, joc, és un joc que neix ja...
1: De què va el joc?
3: El joc és que jo dic la màxima, 35 a Falset, me la jugo.
0: Te la jugues.
3: Vas a internet i mires la màxima avui, i si és 35...
0: Guanyes tu.
3: Guanyo jo.
0: I si no?
3: Guanyes tu. I així tots els pobles dels Països Catalans.
0: Molt bé.
3: Falset, capital del Priorat. Algú pot saber quina temperatura màxima s'espera avui a Falset?
4: Ho mirarem a l'aplicació de l'iPhone, que és el que va bé.
5: A la pàgina del Meteocat, si no,
3: Val.
5: Sí,
1: estic a la pàgina del Meteocat.
5: Ara hem d'aturar-ho tot.
3: Sí.
5: Ara hem d'aturar-ho tot per veure quina temperatura fa a Falset.
3: Bueno, és que a Falset els hi farà il·lusió que parlin d'ells.
5: A Falset ara és la temperatura.
3: No,
5: el joc és ara.
4: És la màxima del dia.
5: La màxima del dia
3: prevista a Falset.
5: Prevista o la que va passar ahir?
3: Sí.
5: La que van...
3: Correcte.
5: No, correcte no. Llavors són dues temperatures. No, et pregunto.
3: La que està prevista avui. I aleshores hi ha una segona...
4: Són 33 avui.
3: Ai, merda.
4: La màxima. Però està bé, eh?
3: Has perdut per dos.
5: Bueno, no, has perdut tu. Has perdut tu, que n'has dit 35.
3: Bueno, doncs felicitat.
4: Segons l'iPhone, potser el Meteocat et dona la victòria.
3: Vale, doncs...
4: Que és el bar de les temperatures.
3: Exacte, tenim a la sala a bord...
5: Però escolta, per què no truqueu a la Mònica Usap?
3: No,
5: a
3: veure si...
5: La Mònica Usap, ja ho diu a l'apellido.
3: Exacte.
5: La Mònica Usap de meteorologia.
3: Uah, imagina't aquest joc durant una hora, és tan divertit.
4: Seria increïble, sí.
1: Ara mateix la temperatura falsa són 27,8 graus.
3: Ho sabia.
5: Sí, deixa'm el telèfon, Oriol.
1: Ara hem de trucar...
5: Li envio una nota de veu, és que m'he deixat el telèfon a casa avui.
1: S'ha deixat el telèfon a casa.
5: Li enviem una nota de veu, que no la molestem. Ara deu estar a la reunió del Basté.
1: Sí, exacte.
5: Serà molt divertit quan posi la nota de veu en veu alta.
1: No,
5: a l'altaveu.
4: No es pot posar de cap altra manera.
5: Ho sentiran tots.
1: Sentiran tots a la reunió d'en Basté.
5: A veure, Mònica ho sap.
1: En Basté jo l'he vist sortir...
5: Calla!
1: A mi no em cridi, senyora. Que estava explicant que jo he vist en Basté sortir avui de l'estudi i ja feia cara de queden 4 dies i no queden 4 dies, queden 15 dies.
5: Sí, està ja mort. És una persona morta.
1: No, mort no, però... Mira, acaba de venir, ens ha sentit i...
5: La Mònica Hernández, la directora del programa, és el qui li posa la mà per darrere i el fa parlar. Sí, és un ninot, està buit per dintre el Basté, no ho sabíeu?
1: Per això posa tantes hores.
5: Sí, mira, ara ve caminant i la Mònica Hernández va per darrere.
1: Sí,
5: claro.
1: Porta un calendari de...
5: Pues ara que han sortit a la reunió és el moment. Espera, calleu, que gravo la nota de veu.
1: Estan anant a la reunió.
5: Missatge... Mònica, ho sap. Soc Angelines. Sí. Escolta'm, estem ara en directe a la ràdio i ens agradaria saber la temperatura màxima prevista per Falset.
3: 33.
5: A veure si és 35 o 33 o quina temperatura. A veure si ens ho pots dir. Vinga, xata. Adéu. Què fa la criatura, la petita?
1: Ja penja. Ja, i ara us explicarà una cosa que nosaltres sabíem que és... I la temperatura màxima és...
5: Veure,
1: No.
4: Molt important sentir-se sempre.
5: Home, per favor,
4: sí,
5: que no ho feu mai, vosaltres.
4: Perdiem com has quedat.
5: Tu graves una nota de veu i després poses el play.
1: Crec que és una cosa generacional, que els joves sí que ho fan, però els que som una mica menys joves...
6: També,
1: no?
6: 35 o 33, o quina temperatura?
1: Sí, està massa ràpid.
5: Sap un barrufet, eh?
1: Sí, no.
5: I puc anar a dos, amb cara més ràpida, eh?
1: Molt divertit. De moment la Mònica ha respost i diu ai, i la segona és
5: ja, ja, ja.
1: Sí.
3: Bueno, pues.
5: I què vol dir això? Ai,
1: està rient.
5: Que és en codi?
1: És en codi.
5: I quina temperatura és?
1: En codi, ara ens ho dirà. Veu que hi ha uns puntets? Bueno, no, això vol dir que està escrivint.
5: Vols dir que ha posat ai o volia posar sí? Perquè la S i la A estan en un altre costat de l'altre. I a vegades passa de dir sí. Potser ha dit sí a 35 graus.
1: Doncs,
4: A mi em va passar una vegada posar un anunci.
5: Calleu!
1: Un moment, un moment.
5: Que hi ha la resposta.
1: Guarda l'anècdota perquè feia bona pinta.
4: Feia bona pinta, sí.
5: Ojo que el joc...
1: Sí.
5: Es pot haver destratat. Perquè escriu 33/34 graus centígrads.
3: Fuà, per un grau, no? Per un grau vaig guanyant, no?
4: Clar, però si haguessis dit 34, en aquest cas hauries encertat, encara que la temperatura màxima oscil·li entre dues temperatures.
3: Puc canviar,
4: no?
3: O sigui...
1: No pots canviar, llavors el joc s'acaba.
5: Davant de les normes les has posat tu, que podries jugar tu aquest joc absurd.
3: Val, doncs 34, he guanyat.
5: A veure, calla un moment, Jean-Paul, endavant amb l'anècdota, Manel.
4: Ah, no,
5: sisplau.
1: No,
5: sisplau.
3: Se li ha podrit l'anècdota.
4: He pensat que, bueno, sí, m'hi ha fet pensar això que heu dit, que la A i la S són a prop en el teclat QWERTY, i que sí, per tant et pots equivocar i vols dir sí, dius ai, i una vegada una persona propera a mi volia posar un anunci d'un pàrquing.
5: Tan propera a tu, tan propera a tu que ets tu.
4: I no, no sóc jo. I posa, volia posar a prop d'una zona jardinada. I va
5: el
4: posar...
5: seu pare. El pàrquing és del seu pare, ja veuràs.
4: I va posar a prop d'una xona jardinada. Que la Z i la X també estan de costat.
5: Bueno, això són les xones que no, no es fan la brasilera.
1: No, no, no. No. Bueno,
5: és una xona jardinada, vull dir, sí, això és tota la vida, nena, sí o no?
1: Sí, bueno, sí, sí. Ja, sí, sí.
5: Però com és la lletra, eh?
1: Sí, com és
5: la... Per una lletra, canvia la vida.
4: La lletra, sí, que no s'havia dit, eh?
1: Sí. Poesia, parlem de la onada de calor que recorre Europa. Una onada de calor recorre Europa. Ens posarem marxistes,
5: va. Mora de Déu, senyor, com porteu les nits tòrrides?
1: Fatal.
5: I tu què, Manel? Encara dorms amb l'edredor?
4: Doncs miri, no.
5: No?
4: Aquest cap de setmana el vam treure.
1: Gràcies. Bravo. Gràcies.
4: Gràcies. Aquest cap de setmana. Gràcies. El país m'ha acompanyat en aquest calvari i hem arribat al final de...
5: Que gràcies a la campanya que hem fet des de la ràdio, la teva dona al final ha dit, bueno, va.
4: Bueno, i els 45 graus que feien també van ajudar.
1: Heu fet allò d'empènyer amb els peus, que caigui per davant del llit i ja tornareu a posar l'octubre.
5: Què és, edredor de... És plomón?
4: Sí, ell en diu edredor d'estiu. Jo no sabia que existia aquest concepte. Perquè a l'hivern anem amb doble nosaltres.
5: Edredor d'estiu és per enganyar-te tu. No és un edredor d'hivern, és d'estiu.
4: Exacte, és més lleugeret.
1: Però que baixes i puja cada dia de Puigcerdà, què vol dir?
4: No sé, és igual.
1: Val.
5: Perquè el pobret del Manel té una nòvia fredolica.
1: Sí, ja ho sabem.
5: És cuqui ser fredolica, és o no?
1: Sí.
5: Jo també ho soc una mica de fredolica. Jo encara dormo amb l'edredor.
4: De veritat?
1: Què diu? Però vostè encara...
5: Jo dormo amb l'edredor i l'aire condicionat a 16 graus. Jo així estic la mar de fresqueta.
1: Home, sí, però no és plan.
5: Les dues coses.
1: Sí.
5: Compte aquí, eh? Un pauet? Un pauet sempre fora de l'edredor?
1: Sí?
5: Sou de les meves?
1: Sí.
5: Un pauet fora de l'edredor?
1: És com qui treu la mà per la finestra del cotxe, que allò refresca.
5: Ja està, eh? Home, així refresca, ja estàs. I estàs salvada. Pots anar fent amb el pauet, vas fent camí, pipipipi, una galeria soterrània sota l'edredor, i al final treus el pauet i ja estàs salvada.
1: Galeria soterrània. Un pauet sota l'edredor, molt bé.
5: És
7: la nova novel·la de Rafael.
1: Se n'adona que no va d'això, que no pot tenir l'aire...
5: Calla, tu! Escoltem, però no jutgem.
1: Eh?
5: No, Angelina, això va malament pel canvi cromàtic. Calla, ja!
1: Sí, home,
5: escoltem, però no jutgem.
1: Sí, home,
5: escoltem, però no jutgem.
1: Però escoltem...
5: Escoltem, però no jutgem. Escoltem, però no jutgem.
3: Aquest joc li hauria molat molt a Hitler. Escoltem, però no jutgem, no? I al final, doncs, no el van jutjar.
4: Clar, clar.
3: Sí, perquè, bueno, es va prendre un iogurt de caducat i...
5: Sí, es va morir per un iogurt caducat.
3: No se'l va poder fiscalitzar.
4: Clar. A Nuremberg ho haurien deixat en un mail, en comptes d'un judici.
3: Exacte, pim-pam, o en un WhatsApp per dos, que
5: perdona,
3: fa desgràcia.
5: Això és el que us han fet creure. Que no veieu Horizontes?
1: No.
5: A 4?
1: Horizonte.
5: Per què
1: ho diu? És en singular.
5: Amb el programa aquest, el Hitler no s'ha mort, eh?
1: Hitler no s'ha mort?
4: Viu amb Hitler?
5: Està compartint una habitació amb l'Elvis Presley.
1: A Santa Coloma de Cervelló,
5: en una illa.
1: En una illa?
5: Jo crec que deu ser Formentera. Una illa petita, que no...
1: I segurament...
5: Tu el Hitler?
1: Sí.
5: Tu ets el Hitler, t'afeites el bigoti i ja no et coneix ningú.
1: Això és veritat, passa molt més desapercebut. Et comportes bé, no mates a ningú, escolta.
5: Ja està. Deu ser pescador, deu pescar.
1: Home, que deu ser pescar, però quina edat...
5: Allà al far de la mola.
1: Però quina edat deu de tenir, ja? O sigui, aquest sí que deu de dormir a 16 graus, per no...
4: Si Hitler tindria 130 anys, una cosa així.
1: 130 anys, ja està, doncs a 16 graus es manté.
7: Sí, va néixer el 1889.
5: Els alemanys...
3: Mira com el torró.
1: Bueno, a veure...
5: Bé, escolteu, aquesta bombolla de calor ha agafat a contrapeu alguns països europeus, per exemple, França.
4: Exacte, on hi ha ciutats com París o Bordeus on s'han superat els 40 graus i hi ha hagut dies on hi feia més calor que, per exemple, que Egipte o el Marroc.
3: Escolteu, una cosa, quin riure fa un parell d'anys quan van sortir aquells vídeos de l'ecoansietat. Què vol dir? Sí. Home, que fa un temps es van fer virals uns vídeos d'una canalla dient que patia ansietat perquè ens estem carregant el planeta entre tots i tothom, doncs, es va fer un bon panxó de riure.
5: Sí.
3: Però cada dia fa menys riure, eh? Ara, quan surts de casa i sembla que fotis la cara dins del forn, ja no riem tant. Saps el forn quan acabes la pizza a 250?
5: Sí. Que obres.
3: Obres i les celles...
5: Surt aquella bafarada d'aire calent, eh?
3: I les celles s'aterrissen.
7: Sí, sí,
3: una mica,
7: sí, se'n doncs poden entelar els ulls, eh?
3: O sigui... a mi se m'han entelat per dins. I, bueno,
5: no, això són cataractes, avi.
3: Sí, no, primer eren cataractes, però després em van posar com una...
5: Aquests tens els ulls.
3: Després em van posar com una lent, que és una cosa revolucionària.
5: Sí?
3: I des d'aleshores, bueno, jo hi veig fatal.
5: Sí?
3: Ah,
5: sí. Ja passa, això ja passa.
3: Bueno, ara quan surts de casa, això, sembla que estiguis fotent la cara al forn.
5: Sí, sí.
3: Ara ja no riem tant, eh?
5: No, avi.
3: Vols veure el meu filet Wellington?
5: Va, home.
4: També fa molta calor a molts altres països europeus.
5: Sí.
4: S'ha batut, per exemple, el rècord de temperatures altes a Alemanya, a la República Txeca i a Suïssa. Sí, senyor, clar, està escrit, és fàcil d'endevinar.
3: Que ja ho ha dit.
4: A Suïssa, República Txeca, Alemanya...
5: Per què ho saps, Angelines? Pregunta-m'ho.
4: Per què ho saps?
5: Perquè ho sé, perquè la neboda de la Conchitín treballa a la...
7: A Nestlé, eh?
5: A Usana.
4: A la Usana.
3: La Usana.
5: No, no, Usana.
3: No, no, no és un article...
5: Es pot dir la Garrotxa.
3: No, no, no és un article, la Usana, sinó la Usana, tot junt.
5: Bueno, doncs a Usana, sí, el que he dit ja.
4: A la Usana, sí.
5: Ja treballa.
4: I a Angelines també li interessarà saber que a Eslovàquia s'ha registrat la nit més calorosa des que hi ha dades.
5: No conec, a Eslovàquia no...
4: No té cap cosina d'anar.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
5: Bon dia, Nani Fornells, bon dia.
3: Etcètera.
5: Què passa?
3: Ja ha començat l'hora de la pobresa, no?
5: Ara per què ho dius?
3: Home, això de passar calor sí que és hiperpobre, és uberpobre.
5: Però que voleu dir que no passeu calor als rics, també?
3: Nosaltres? Però què dius? Els rics sempre som als llocs on s'hi està bé. Els rics, rics de veritat, eh? Els que no fem cua mai a la P7. Jo sí, no?
5: Perdoni, jo tampoc faig cua a la P7.
3: Però no per motiu.
5: Vaig pel voral, eh? Us ho he explicat o no?
4: Sí, per desgràcia. Sí.
3: Jo vaig sempre amunt i avall amb el meu avió privat i tal, el jet, que li diem.
5: Sí.
3: I si fa calor vaig a llocs on s'hi està fresquet i si fa fred vaig allà on hi faci solet. És una paradoxa, no?
4: Sí, sí, sí. Què vols dir una paradoxa?
3: No sé, que jo cremo tant de querosè que jo sol estic fent el canvi climàtic. O sigui... Ja,
5: és culpa teva, eh?
7: Sí, c'est moi, eh?
3: Sí, c'est moi. Je suis le canvi climàtic, le change climàtic. I, per tant, escalfo el planeta i vosaltres teniu moltíssima calor, però...
5: Ja.
3: I aleshores, pues, bé, sota la mandanga aquesta.
4: Molt bé, Nani, vés passant, vés passant.
3: Sí, me'n vaig que tinc l'avió privat en doble fila, aquí a Francesc Macià, aquesta cosa, la rotonda aquesta guapa, que hi ha una mica d'ana, sí, sí. Que hi ha una mica d'arbre.
4: Una mica d'ana,
3: sí,
5: Bueno, hi ha un petit llac, sí.
3: Sí,
5: jo crec que, com a molt, hi haurà granotes i capgrossos.
4: I la forma de Menorca, no?
5: Sí. Sí, sí, des de dalt.
7: Interessantíssim tot això.
3: Buah, increïble. Es veu que hi havia ànecs, però que els van convertir en paté. Sí, unes persones que fan això. Bueno, interessant. Manel, continuem parlant de França, eh?
4: Sí, a França han hagut de pagar dos reactors nuclears per culpa de la calor. A Alemanya hi ha hagut autopistes...
5: Fixa't, és que ja fa molta calor, eh?
4: Sí,
3: no, ja, és el que estava...
4: A Alemanya hi ha hagut autopistes en què l'asfalt s'ha deformat per culpa de la calor. I tant Alemanya com a Bèlgica han hagut de tallar algunes línies de tramvia perquè la via de ferro també s'havia deformat.
5: Fixa't. És que es deforma tot, eh?
3: Al final...
5: És que és un forn.
3: Els materials tenen un comportament,
5: sí,
3: no?
5: Sí, sí. Escolta, per no parlar del pobre Òscar Andreu.
3: Què?
5: Que ens has dit que aquesta nit no has pogut dormir bé perquè has hagut de dormir sense aire condicionat. Pobre,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, bueno...
5: Pobres persones. Hi ha persones que realment, eh?
3: A mi deixi'm en pau.
5: És pobra gent. Home, té mala sort
3: a la vida. Pobra gent. Jo me'n vaig anar a dormir a 32 graus. Fixa't. I m'he despertat a 30 graus. Vull dir que m'he fet a la papillot.
5: Fixa't.
3: I clar, i surt de mala llet.
5: Òscar, has provat a dormir sobre del nòrdic, en lloc de sota? També t'aniria
3: sí,
5: bé.
3: Sí, ja ho provaré. Perquè després diuen, no, és que entres a la redacció cridant a la gent, escopint a terra, cremant ordinadors...
5: Té molt mal geni.
3: Sí, clar. Bueno, en fi, la competència, hem tingut accés a un reportatge que ha fet la cadena britànica BBC sobre l'olonada de calor a Europa, que clar, s'ho prenen com una cosa com... Clar, aquí ho vivim pràcticament cada estiu, però allà, a Brussel·les, vés a saber.
5: Sí.
3: Amb especial atenció...
5: És la cadena britànica, eh? No la belga, però bueno...
3: Eh?
7: La què? Britànica, sí.
5: Que jo no sé què heu dit de Brussel·les.
3: No, perquè fa molta calor a Alemanya. Fa molta calor a Londres,
5: a Suïssa.
3: A Gran
5: Bretanya. Veuràs com dirà Suïssa.
7: A Suïssa
5: també.
3: I acaba de sortir un reportatge a la BBC que ho explica. I ho explicarem... Bueno,
5: amb especial atenció a Catalunya, eh? Però ho sentirem després de quatre anuncis. Jo no m'ho perdré.
2: Nosaltres som la competència.
8: Un gran programa.
5: De dilluns a divendres.
3: Amb els Oscars.
9: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a la secretaría de la facultad. Nos vamos, ya me dices.
10: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
11: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
13: Què voldran?
14: Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
15: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
16: Això ho hauries d'haver demanat abans.
15: Abans de l'ensaladilla?
16: Abans de l'estiu.
17: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
18: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
19: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
20: Jo no puc treure'm del cap això.
21: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
22: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
23: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
27: Híbrid o elèctric?
26: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
30: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
31: I els frescos d'Aldi!
30: Al!
31: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
32: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
30: Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
33: La competència.
34: Senyor, perdó. Com m'agrada estudiar biologia.
33: No, amb els Oscars.
35: 100% Jaroteig.
33: A RAC1.
36: Hola, Radio Líder, el programa líder. Noemi Polls, bon dia i bona hora.
37: Hola, bon dia. Mira, segur que ja heu vist per tot arreu que s'ha dit els directes Very Sure. Doncs mira, és perquè recentment...
38: Molt bé. No sé de què riu.
36: No, de què riu, perquè és veritat. Estan fent una bona campanya. Una cosa no treu l'altra.
37: Jo explico per què.
38: Vale.
37: Que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca. Very Sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct, ara és Very Sure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
36: Molt bé. I ara continuem parlant de l'onada de calor que afecta tota Europa. Com dèiem, a la competència hem tingut accés a un reportatge que ha fet la cadena britànica BBC sobre l'onada de calor en el nostre continent.
0: Sí, un reportatge que para especial atenció a Catalunya. Per sort, ja venia aquest documental amb la traducció simultània. Sisplau, Àlex, el pots posar, que el sentirem ara mateix?
39: Highway to Hell.
0: La calorada.
1: Hi, motherfuckers.
0: Hola, estimadíssims amics.
1: Europe is living a celebration.
0: Una gran onada de calor recorre Europa. Ara mateix, aquí fot una calorada que estella les pinyes.
1: Burns, the ring of fire.
0: Fot tanta calor que em podria encendre un misto acostant-me a l'alcohol. I per això hem vingut fins a... fins a Barcelona, a Catalunya. Un infern. Aquí fan el que poden per lluitar contra la calor. Per exemple, a Salou hi ha unes fonts públiques on la gent aprofita per remullar-se i fer una mica de xip-xap. Però hi ha gent que fa servir les fonts per rentar-se les dents o els calçotets. També refresquen menjant un bon geladet a la Rambla de Barcelona. Pots degustar un gelat de vainilla d'una bola per només...
1: 22 euros.
0: Dos euros.
1: One love, one hurt. Let's get together and feel all right.
0: I una altra opció és comprar marihuana. Em venen a tot arreu.
1: You've seen the sky with diamonds.
0: Jo ho he fet aquest matí.
1: I'm the unbelievable civic wonder.
0: I porto un sec increïble.
1: Insane the brain.
0: Sisplau, traieu-me d'aquí. Les torres Mafra em parlen ara mateix.
1: Well, goodbye, motherfuckers.
0: Moltíssimes gràcies, estimats amics. Me n'he d'anar perquè...
1: Bloody hell.
0: Perquè m'hi veig menys que un gos pel cul.
36: I a casa nostra, aquesta nit, l'estació meteorològica del barri del Raval ha registrat la temperatura més alta de Catalunya. Han arribat als 27,2 graus, al Raval, eh?
38: Al Raval,
36: sí,
38: això?
36: Senyor. Sí, senyor.
38: Això és una nit tòrrida, eh?
36: És una nit tòrrida, sí.
38: No, la que he passat jo amb el Kevin.
36: No ens expliqui la seva nit tòrrida amb el Kevin.
38: Em va convidar a casa seva dient, diu... Et faré coses, angelines, que no t'han fet mai.
36: Ja.
38: I quan vaig arribar a casa d'ella es va posar la mà a la butxaca. Ai. Dic, bueno, ojo. Ojo aquí, eh?
36: Sí?
38: I,
36: què?
38: I va treure les cartes de l'uno.
36: Ah, bueno.
38: Va començar a fer unes jugades amb normes que jo no coneixia i jo crec que se les inventava al moment. I em dius, tu, quina nit.
2: Quin bon pla, no? Fixa't. Partideta de l'uno, calor tòrrida en un pis a 40 metres quadrats sense ventilació mentre mengem uns polos de llimona que, bueno, que de la calor ja venen desfets els polos normalment i se poden veure directament en un got de mojito, no?
38: Sí.
2: Algú li ve de gust aquest pla?
38: No,
2: aquí...
38: Va.
2: Avui tinc una tarda lliure.
38: No
2: i demà...
38: aprofitis ara, potser... Jean-Paul, per tirar la canya.
2: Tu fas anys avui, no?
3: Sí.
2: Per molts anys. I tu ets de Granollers, però vivies al Raval, no?
3: Al gòtic.
2: Bueno, ja, mira, se la veu una mica gòtica, no?
38: S'han anat abans de patir l'onada de calor, eh? Bueno. A Granollers està molt més fresquet, segur.
36: S'ha d'estar molt desesperat per anar a viure a Granollers.
2: Bueno, doncs per molts anys... Ha vingut amb un ventilador que te'ls poses al coll. Saps aquells ventiladors?
36: Què dius? Sí. En sèrio, això?
38: Tecnologia punta, eh? Això no t'ho fa ni Elon Musk.
36: És com uns cascos, però te'ls poses... Home, però
38: a veure com va això.
36: Però...
3: És molt pràctic, sobretot aquestes edats.
38: Ah! Això és d'això que t'ho poses a la xona, eh? Diguéssim.
3: No.
38: Sí?
36: No.
38: És un satisfier amb aire, que fan aire.
3: Això t'ho pots posar a qualsevol situació.
38: Veus, ho veus. Ja sabe per on vas, ja.
36: A veure, que ja anem.
3: Vols provar-lo?
38: No. Bueno, ara la publicitat. Anem a posar uns anuncis, nen.
36: Posem uns anuncis i prou.
38: Vinga,
4: nosaltres som la competència.
2: No a les drogues.
5: Tremendo loco.
4: Aquest programa està basat en fets reals.
2: RAC 1.
4: Amb els Oscars. RAC 1.
6: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluís Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluís, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
7: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Vens a Andorra aquest estiu?
5: A Messi Andorra tindràs internet al mòbil des del primer moment, sense roaming i sense complicacions. Activa la teva tarifa en pocs minuts, mantenint el teu número habitual i gaudeix de connexió a tot el país. Si vens a Andorra, entra ara a esimandorra.de i tria la tarifa ideal per a la teva estada.
9: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
10: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
11: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: RAC 1. De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
14: Candela Penya, amb tots vostès, bravo. Audal, estem aquí fent un informatiu avui, l'informatiu de Candela Penya i Núria Travessa, la nova parella, no? Perquè tu ja te ves, no?, com d'informatius amb la Núria Travessa.
15: Absolutament. Jo sempre he vist de RAC1, des de la primera vez que jo pise RAC1, sentí d'aquell sitio, quan estava en un piso alto. Jo soy más de RAC1 que mucha gente que está aquí.
14: Bueno, l'informatiu el voleu fer o esteu aquí bobades amb la Candela Penya?
15: Ay, perdona. No. Mira el polo que lleva el de deportes. Si és que ja te dice que és el de deportes.
14: És el de deportes, todo. I aquest encara, perquè està casado con una vasca, que això també sempre ajuda una mica, pobra.
15: Pues te digo una cosa.
0: Sí.
15: O sea, me gusta la mujer vasca.
14: Sí, es verdad.
15: Esa cosa como rotunda. Es la mujer que yo fantaseo ser. Bésame a la vasca, porfa.
16: Camarades, no sé si sabeu que tots els programes que fem cada dia els podeu recuperar a l'internet. Tot a RAC1.cat.
17: RAC 1. Tots som 1.
18: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
19: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
20: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
22: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
23: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
24: Verisure.
25: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
39: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
40: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
41: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
42: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac.
1: ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
2: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
4: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
7: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
6: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
26: No podem acabar el programa sense parlar de la notícia del dia que esteu fent
0: però quina és la notícia
26: cortina
0: del dia?
26: De fum.
0: Ja s'acaba el dia.
26: Ja veuràs, Noelia, llegeix tu el titular, que jo m'entrebanco molt quan llegeix el teixó.
27: Perfecte, no prometo res. Vale. Descobreixen... Gràcies.
0: Fins aquí el programa.
26: Al final és empatia, no?, entre nosaltres.
0: Sí, home, sí.
27: Tot ho faig per tu.
26: Gràcies.
27: El titular és: descobreixen una nova espècie de tauró que camina a Papua Nova Guinea.
0: Què?
26: Brutal. O sigui, un tauró que camina a Papua Nova Guinea, però sí, si el portes a Colòmbia ja no camina.
0: No, que el descobreixen a Papua Nova Guinea.
26: Ah, val.
0: Suposo que deu ser un tauró...
28: Descobreixen a Papua Nova Guinea un tauró que camina.
26: Que camina. Que camina.
0: Deu ser, amb les aletes de sota.
26: No, no ho sé, però és que de vegades la realitat supera la ficció.
0: Per què ho dius?
26: Perquè un tauró que camina és literalment el tralalero tralarà.
0: Tralalero tralalà.
26: Ja, no. Us en recordeu?
0: Una altra vegada amb això no.
26: Que són aquells vídeos de TikTok d'un tauró que porta bambes. Sí o no? Bueno, els grans no cal que contesteu, perquè ja sabem que esteu en una altra
0: part. Aquí n'hi ha un que potser sí que controla.
26: El tralalero, sí, sí.
28: El nen que condueix.
26: Exacte, el nen que condueix i que fuma. Aleshores, ja el tralalero, tralala... Ja
0: el següent descobriment, després del tauró que camina...
26: A Chimpanzini Bananini.
0: Chimpanzini Bananini. Què és Chimpanzini Bananini? Doncs
26: pues és un mico que fa certa gràcia i hi ha ballarina caputxina, que és una ballarina que té cap com de tassa de cafè amb llet.
0: De caputxino, sí. No sé de qui deu venir. Sí,
26: sí, la Bombini Cusini, Bombardiro Cocodrilo, Tung Tung Sahur, bueno, tot el que seria el Brain
0: Rot... Però què esteu invocant, el dimoni?
26: Eh?
29: Per què diuen?
0: Home, cap d'aquestes paraules surt a la Bíblia.
28: No. Si vostè a vegades en diu alguna...
26: Cini, Bananini, Ballarina, Caputxina, Bombini Cusini, Bombardiro Cocodrilo.
0: I se t'apareix Satanàs, eh?
26: Jo és que aquesta sí, sí, gent, els veig al Mundial arribant a 700 com a mínim. Chimpanzini Bombardini.
0: Tot un equip format per tot d'aquestes criatures del dimoni.
26: Exacte, i ja està, pràcticament.
0: No, ja està, perquè mira, ja arribem a la una. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dia! Va, que arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
30: Bon dia.
0: I amb l'Albert Bassas. Bon dia, Albert.
31: Bon dia.
0: Tot vostre.
30: D'aquí a una hora tornarem a connectar amb Veneçuela, amb en Jordi Armenteres, que és a Caracas, pendent de les tasques de rescat de víctimes del doble terratrèmol, que ja ha provocat 1.450 morts i més de 3.150 ferits. És una xifra que fa hores que es manté estable. Han passat 4 dies i les esperances de trobar supervivents es van reduint, però també hi ha persones que es consideraven desaparegudes i que han donat senyals de vida. passat amb una dotzena de ciutadans espanyols, segons l'últim balanç que ha presentat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
11: Felizmente ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
30: A tot Venezuela ja recordem més de 50.000 desapareguts. Ha acabat fa uns minuts la compareixença que feia al Senat la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, una compareixença que ha forçat el PP, però que no ha servit per aclarir res del cas de suposada corrupció que afecta l'expresident espanyol. Alcázar ja ha avisat d'entrada que, com que ell també està investigada, no badaria boca per consell dels seus advocats. Això pel que fa al cas Plus Ultra, mentrestant el jutge del cas Leire Díez, Santiago Pedraza, ha interrogat avui Carmen Panó, que és l'empresària que assegura que va portar 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. També està citat el seu xofer, que va confirmar que havia portat Panó a Ferraz. El PP continua pressionant els socis de Pedro Sánchez perquè el deixin caure arran de tots aquests casos, però el president espanyol encara confia a mantenir el seu suport per poder tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat i esgotar la legislatura. Avui ha fet el primer pas per aprovar-los amb l'actualització del quadre macroeconòmic al Consell de Ministres, que s'ha reunit extraordinàriament avui dilluns en lloc de demà. Moncloa ven optimisme. Ha pujat 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola fins al 2,6%, tot i l'impacte de la guerra a l'Iran. El Consell de Ministres també ha aprovat avui el nou paquet de mesures per reduir aquest impacte. Tenim l'Adrià de les Heres a Madrid pendent d'aquesta roda de premsa que havia d'arrencar fa mitja hora i ho acaba de fer ara mateix. En tot cas, el govern espanyol creu que les mesures aprovades fins ara han permès reduir un punt la inflació, que al juny, tot i l'encariment del gas i la llum, s'ha mantingut al 3,2% i ja són 4 mesos seguits amb l'IPC per sobre del 3%.
12: I ara els esports. Els esports, arriba a l'hora de la veritat al Mundial i després de la fase de grups avui viurem la primera gran jornada d'eliminatòries amb 3 partits de setzens. A les 7 de la tarda, Brasil-Japó sense Rafinha lesionat. A 2:15, Alemanya-Paraguai. A les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc, amb el Blaugrana de Jong pels neerlandesos i el gironí Unahi pels marroquins. D'aquesta última eliminatòria en sortirà el rival del Canadà, que s'ha convertit en el primer classificat pels vuitens. També parlarem del Barça, que aquest matí ha confirmat que començarà la pretemporada contra l'Europa. L'equip graciany serà el primer rival dels de Hansi Flick el divendres 24 de juliol a porta tancada a la Ciutat Esportiva just abans de marxar d'estada a Anglaterra. I en pàgina poliesportiva avui destaca i estem pendents del tennis amb l'inici de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Ara mateix, de fet, tenim en joc l'estrena del madrileny Rafa Hodar contra el número 220 del món, el britànic Gil. De moment guanya Hodar, que s'ha endut el primer set per 6-3. Més tard també entra en acció el número 1, Jannik Sinner, contra el serbi Kecmanovic i a continuació Novak Djokovic debutarà contra el xinès Bo.
13: Pues vaya esgotament. Escolta una cosa, i el temps. Ah, no, i ara era un impacte de no-ment, no? Una cosa que heu d'escoltar molt, si voleu fer una mica arròs, doncs... Ah, tu quin arròs dius que porteu a la platja els cubans quan aneu a Cuba?
14: Groc.
13: Però i groc, què vol dir l'arròs groc? Què, és paella? A veces no, l'Europa no. La paella. Muchos no, cubanos.
14: No. Otra versión. Es un arròs que se le echa de todo, todo lo que tengas en el refrigerador, se lo echas y sale un arroz groc. Luego lo explicaré.
15: Yogur, ah, vale. ¿No? Yogur.
13: Y después ya que echar yogur y cualquier cosa...
14: No. Especies...
13: Ah, pero es que ya comencem. Aquí, todos aquests plats, aquests plats que es diuen... le echas lo, no, todo lo que tengas por casa...
15: De
13: reaprofitament. Resulta després, comences a filar prim i acaba sent una bullabesa, clar. I bullabesa a 60 pavos el plat. O sigui, ai, l'arroz groc. Vale, escolta, mira.
16: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
17: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
16: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
13: Però què fan ulleres ara? També els de Nomen. O sigui, s'han diversificat.
15: Haig de confessar que no estava escoltant.
13: Ah, doncs pues, t'ha passat igual. T'ha passat amb nomen el que m'ha passat a mi amb l'Albert Bassas, que només no he entrat darrere el que ha dit. Sentia una veu llunyana que era un rotllo patatero. Bueno, escolta'm, i ara el temps.
30: Descarregant xàfecs a aquesta hora, ho fan cap al Gironès, al Ripollès, a la Cerdanya i també cauen gotes entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Aquesta tarda aniran a més, sobretot al centre i al nord del país, també al prelitoral, i localment seran intensos amb tempesta i calamars. En aquestes zones la temperatura no pujarà tant com ahir, la resta, en canvi, farà més sol i calor també.
13: Núria Travessa, vaja, és que t'escoltem i sembla que estiguis recitant, jo què sé, Jacint Verdaguer. O sigui, allò que t'ho dic, dius el temps i sembla poesia, joder. Ets un bard, ets un bard. Què t'anava a dir?
12: Clar,
13: i el meu
12: és una merda.
13: No,
12: bé, sí, sí.
13: T'ho dic.
12: Vinga, va.
13: Recitem a començar aquest programa, serà genial, visca.
30: Fins ara.
1: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
13: Home, i amb el Joel Fortuna, l'Ernest Ferrés, Ter Romausa, bon què tal estàs? Ens acompanya la Bram Jiménez de
2: bon
13: Noa,
2: dia.
13: Fantàsticament. També la directora, actriu i criadora de la sèrie Millennial Mal, Lorena Iglesias, brava.
18: Bon dia, gràcies.
13: Superbien. Superbien, eh? Ella és gallega, però tu vives en Madrid, no? O com,
18: sí, viu
13: a
18: Madrid des de hace 20 anys.
13: I venga, no? I sí. A quin barri vius?
18: ¿Cómo?
13: ¿A qué barrio vives, perdona?
18: Vivo en la Apis.
13: Ah, yo también, pero ¿qué calle? Porque yo estoy en la calle Valencia, tú.
18: Muy cerca.
13: Muy cerca.
18: Somos vecinas,
13: ¿somos
18: Amparo vecinas? 93.
13: Hombre, perdona,
18: pues tenemos
13: pero nos tenemos que quedar, absolutamente. He estado este fin de semana yo en el festival del diario.es y he estado este fin
18: tenemos
13: de semana
18: plan.
13: En mi casa.
18: Ah, fíjate. Vale. ¿Qué has estado? Pensaba
13: estado,
18: que
13: iba a estar. Pero bueno, puedo estar en cualquier momento.
18: Cuando quieras.
13: A mí me encanta Lavapiés, ¿no? Dicen que se gentrifica y tal. Yo creo que he colaborado yo a la gentrificación de Lavapiés, ahora que lo pienso.
18: Claro,
13: pero hace
18: 20
13: gentifica. Años que no gentifica. Es que claro, también. Una cosa, pero al Lavapiés te digo, yo claro, no sé si era gentrificación porque llevo allí 30 años. ¿Tú cuánto llevas?
18: Yo llevo 12 años. Estoy empezando a gentrificar.
13: Estás ya empezando a gentrificar, ¿eh?
18: Claro,
13: pero
18: es que serio, no se puede decir que la gente gentrifica cuando
13: claro,
18: tú
13: claro.
18: gentrificas.
13: Es que es así, es así. Bueno, escolta una cosa. Abans de tot plegat, repassada esportiva, Mireia Giró. Perdona, para. ¿Vostè està de públic o...? O sigui, per aplaudir? O sigui, alguna discapacitat?
19: Home, per favor.
13: O...
19: Va, quina mala educació.
13: A veure, entonces vostè, Mireia Giró. Vinga, maricons.
18: Gràcies.
13: Des dilluns o què passa?
18: Digui. Primer de tot, voldria rectificar perquè vaig dir que Lewandowski se n'aniria a Aràbia Saudita.
13: Sí, i no.
18: A cobrar molta pasta i el vaig deixar una mica de volta i mitja i resulta que al final se'n va al Chicago Fire a Illinois, que
13: ja.
18: No sabia jo que hi havia això, a la MLS.
13: Però va jugar a futbol o és que...
18: Sí, sí, a la lliga de Soccer.
13: El Soccer.
18: Amb, nord-americana.
13: Ah,
18: llavors, perdó, Lewi, jo crec que em va sentir i va dir, ostres, doncs...
2: Mira, Hercules.
13: Exactament, jo crec que es va penedir i va dir, canvio d'equip. De fet, volia anar a Aràbia Saudita,
18: clar.
13: Però
18: I bueno, clar,
13: aquí no li paguen malament,
18: li
13: no?
18: Li va fer entrar mala consciència.
13: Exactament, i servei públic total, no? Diguéssim, tens influència.
18: Tinc influència,
13: tens influència.
18: Soc influencer.
13: Molt bé,
18: ara. Visca Lewandowski. I ahir se celebrava l'orgull LGTBIQ+. I
13: però
18: avui...
13: on se celebrava aquí? Perquè Madrid és la setmana vinent, no? O és el dia...
18: Aquí.
2: Sí,
18: ah,
2: és que... aquesta setmana, en la meva quadra, sí.
13: A la teu, exactament, a la teva quadra es va fer tot el follon, no?
18: Sí, sí.
13: Estàs de maricons fins al capdamunt, no? És que és veritat, eh?
18: Doncs
13: però a Madrid és la setmana que ve, no? L'Orgullo Gai, no és la setmana que ve?
18: Creo que sí,
13: però
18: ja,
13: però... Però estamos pasando, ¿no? Esto parece como esto de orgullo ya prou, ¿no? ¿Cómo vamos a celebrar tanto orgullo?
18: ¿Pa cuándo el orgullo entero? Esa pa, gente que...
13: ¿Pa cuándo el orgullo
18: no,
13: entero?
18: Dios, qué horror.
13: Bueno, es que yo te digo que yo como maricón estoy orgulloso, pero creo que no tanto como va a estar 6 meses celebrándolo.
18: No,
13: bueno,
18: perquè és tot el mes de... Ah, no, que el mes de juny s'acaba ja.
13: S'acaba
18: no
13: ja. No, a Madrid és la setmana vinent. Bueno,
18: doncs aquí no és aquí, és ara, ja està. I
13: qué
18: avui
13: barbaridad.
18: Avui ens té un capítol més de la vergonya
13: ja
18: de
13: no
18: ser...
13: Ja no se puede decir nada. O no sé què. Sí, perdona,
18: sí?
13: Perdona.
18: Bueno, que se salava l'orgull LGTBIQ+.
13: Home, aquest sí, és una mica com... Sí, puc començar, no? Està tot una mica...
18: No, perquè la frase me l'està xafant tota l'estona.
13: Perdó.
18: A perquè vera. Anava a dir que avui perdó. Ens atem un
13: sí?
18: capítol més de la vergonya de ser heterosexual.
13: Ara, bravo! Ara. Molt bé.
18: Perquè abans de l'inici del Mundial va sortir la notícia que Argentina vetava l'entrada al Mundial als pares que no paguessin o deguessin part de la pensió dels seus fills i filles, i a hores d'ara podem dir que ha sorgit efecte.
13: Ah, carai.
19: I perdona, però això és veritat, és real.
18: És real, i han començat a pagar tots com si s'acabés el món per poder entrar.
13: Mira, tan senzill com això.
18: Llavors, mira que fàcil que era, mira que fàcil que era, que no calia tanta literatura ni gastar tanta energia als jutjats. Pues només calia vetar l'entrada i ja està, pum. I també que Messi existís, clar, perquè amb ell, doncs, el Mundial fent història als seus 39 anys, encara hi ha més pares d'autors pagant a marxes forçades.
3: Clar, clar, clar.
18: I el que fa falta és que hi hagi un Mundial infinit fins que aquestes criatures siguin majors d'edat, sí, i jo no m'imaginava, jo.
3: Criatures, clar.
18: Clar, a aquestes altures demanar que el Mundial no s'acabi.
3: Sí, sí, comencem a veure. I tant. I Messi aliade, no? Messi aliade. Messi aliade. Joder.
18: És tot... És una simulació.
3: Sí, sí, és genial, és genial.
18: I crec que l'amenaça de perdre aquest plaer que el futbol produeix en homes heterobàsics, anomenats fifes...
3: Fifes.
18: És molt útil per progressar en drets humans.
3: Clar, esclar, esclar.
18: Llavors, lligant-ho amb tot això...
3: S'han d'aprofitar tots els espais.
18: Exacte. He trobat una via de...
3: Exacte, ara.
18: Escolta, de progrés. I lligant-ho amb tot això...
3: Això és, perdona, sí, quan li has de donar... Perdó que talli avui, però... Que és que ara, no, això, de la, això que estàs dient tu, és com quan tu li has de donar una pastilla a un gos...
18: Sí.
3: Que li amagues la pastilla dins d'una croqueta.
18: Sí.
3: Per acabar amb el masclisme, encara ara, perquè nosaltres ens pensàvem que explicant-ho teníem davant a persones llestes, tios llestos i ties llestes. Però sobretot tios llestos, que deia, bueno, això li explica això al feminisme, ho entendrà la primera, perquè és una cosa, no? Que si los derechos humanos, no pegar, no violar, pagar-li la senyora el mateix, vull dir, saps? No pensar-se que és un escarràs, tot aquest tipus de coses. Però, bueno, resulta que no, per aquesta via, de vegades, la via intel·lectual, diguéssim, no s'acaba d'entendre, però llavors has de fer, efectivament, truquillos i tractar-los com si fossin gossos i amagar la pastilla al feminisme dins de la puta croqueta de bacalao.
18: També, però també la pastilla la treuen, al final, moltes vegades.
3: Sí, perquè hi ha molt de gos llest. Però jo crec que els tios no són tan gossos, no són tan llestos com els gossos. Els tios no són tan gossos com els gossos.
18: Fent scroll a Instagram...
3: Sí, és que a mi m'encanta fer scroll.
18: A mi també. Bueno, estic enganxada, no puc dir si m'agrada o no, perquè estic enganxada.
3: Però tu i jo, que som de la mateixa família, és millor que estiguem enganxades a l'escrol que a l'heroïna, que ens podria passar...
18: Per exemple.
3: Que tenim una tendència genètica... Oh, joder, que vaya tela.
18: Doncs vaig veure que hi ha una nova tècnica, que és agafar la pastilla i dir... No, això no t'ho mengis, I el gos hi va directe.
3: Psicologia inversa.
18: Sí. Sí. I el gos se l'aprèn directament.
3: Se l'aprèn total.
18: Doncs aquest cap de setmana, lligant-ho amb tot això, he après el concepte derrota fife.
3: Derrota fife.
18: Que m'ha ensenyat el guionista Edgar Ballarín, que és l'escurçó negre a les xarxes.
3: Però que no és Héctor Ballarín, Edgar Ballarín.
18: No.
3: És un altre senyor.
18: És un altre senyor que és guionista.
3: D'on?
18: De l'APM.
3: Ah, de l'APM.
18: I també a les xarxes, doncs, té això, escurçó negre.
3: Escurçó negre,
18: seguiu-lo. Resulta que ell i la seva nòvia han assistit a un dels 12 concerts de Harry Styles a l'estadi londinenc de Wembley.
3: Sí que pagueu bé l'EPM, perquè us en podrien anar els guionistes a un estadi de Wembley a seguir un concert a Londres.
18: Potser va pagar la parella.
3: Potser la parella és rica, no? Perquè jo, que jo sàpiga...
18: Bueno, ja vols barat, suposo.
3: Ja, devia ser un vol barat, han dormit al terra... Espero que sigui així, perquè bueno, que hagin anat al Göring a passar la nit.
18: Mare, el Hilton.
3: No, és que enviarem el currículum a l'EPM, si això és per concert de fer guionista. Bueno, perdona, que et tallo.
18: Sí, bueno, el que passa que ara estem fora, ja? Fan fora a l'estiu.
3: Però llavors encara pitjor.
18: T'assumiaven, no?
3: Aquest tio deu ser pijo de família, no? Deu ser terratinent, perquè que si no, no ho entenc. I farà allò de guionista de l'APB per hobby.
18: Bueno, potser ha pagat ella, també.
3: Esperem que sí, esperem que ella sigui rica i ell sigui un puta. O sigui, que sigui un puto... Un gigoló,
18: bueno,
3: espero que ell sigui gigoló. És que si no, no sé com serà sortir de la vida, t'ho juro, eh? Total, que aquest ha anat l'Edgar. Edgar Ballarín.
18: Edgar. Per ell ha estat una derrota fife, que el primer cop que posa els peus al mític estadi Wembley, on Koeman va fer el gol de la pròrroga, que va donar la Champions del Bar, bla, bla, bla, bla, Cruyff, tal, el 1992, sigui per anar a un concert de Harry Styles per iniciativa de la seva parella, en comptes d'anar-hi per veure futbol per iniciativa pròpia. O sigui, això és derrota fife, que ho trobo un terme brutal.
3: Derrota fife, macho.
18: I és perfectament gràfic, perfectament comprensible, i entens des de la perspectiva fife que hi ha una renúncia que potser jo no havia valorat mai.
3: Veus? Molt bé.
18: I ara l'he valorada, i un cop fet aquest exercici d'empatitzar durant 20 segons amb el patiment fife, he tingut una idea, que és que jo crec que hauríem de deixar de parlar d'homes desconstruïts...
3: És veritat.
18: ...i començar a parlar en termes de derrotes fifes.
3: Jo crec que hauríem de deixar de parlar d'homes i començar a menjar conys. Mira el que et dic. I punto. Jo hauria dit que s'acabaria la història. A la manera aristofànica. I punt.
18: Home, mira, doncs... Llavors, això de l'home ha construït, jo crec que la majoria no saben ben bé què vol dir.
4: Molt bé.
18: I, en canvi, derrota FIFA, doncs, s'entén molt bé.
4: S'entén molt bé.
18: I, a més, alguns homes que estan desconstruïts, en realitat, fan veure que ho estan. Clar. I viuen amb la por que es noti que no hi ha ningú al volant.
3: Que ja em sembla bé, que s'ha de bona educació, eh? Vull dir, que ara vostè, encara que no ho tingui molt après, ni ho tingui molt incorporat, si ho fas veure, a mi ja em sembla bé, eh? Lo de la performance que decíamos antes.
18: No, sí, clar,
3: si tu performes, performa. Filla, és que la realitat i l'essència ens la pela a nosaltres. No, nosaltres trobem... no som essencialistes.
5: Es que no nos queda otra que performar cuando no nos dejan ser algo, ¿no?
3: Claro, claro, exacto, exacto. Y si no te dejan ser macho, como tú creías, pues performa construido, maricón.
18: Sí, sí, sí, i també els que estan deconstruïts de debò, clar, resulta que ara no
3: són
18: saben...
3: Són tots maricons, els que estan deconstruïts ara són tots maricons. T'ho dic, eh?
18: Però diuen molt que no saben què reconstruir. O sigui, s'han desconstruït...
3: Ja, esclar, esclar.
18: No saben hòsties què construir.
3: Sí, sí, també et dic que si llavors... el teu marit es desconstrueix molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, és ja maricón. És genial.
18: Clar, també tenen aquesta por, jo
3: que ens truqui, que ens el follarem.
18: Que ens truqui. Llavors, nosaltres, dones heteros, tenim una idea clara com s'haurien de reconstruir, que és sovint pues, un ideal impossible. Una cosa de conte de fades.
3: Que clar, també tornem al conte de fades. Si tornem... és que al final som unes romàntiques.
18: Exacte, però també, clar, és difícil... O sigui, és, ens col·loca a vegades en una superioritat moral que tampoc ens ve de gust sustentar, perquè jo no sóc professora, saps? I tampoc sóc un ésser de llum.
3: No som professores com aquella... Com, jo no soy professora, eh? Com deia aquella la Loles Leona, mujeres... Jo sí, que em sento superior moralment. I ho puc sostenir perfectíssimament.
18: Doncs pues a mi a vegades em fa pesat, la veritat.
3: Ja, però bueno.
18: Perquè a vegades dic, mira, pues...
3: Jo no estic de construir.
5: Jo t'entenc perfectament.
18: I també ets a dir que sí. Vas entrevistar Héctor Bellerín l'altre dia, cara, al show. I jo crec que podem dir que... Que ell és la fantasia que tenim les dones heteros d'home deconstruït. I volia saber si és real.
3: És real, ho puc dir.
18: Segur, eh?
3: És real, total.
18: Pues escolta, llavors ja no sé de què estem parlant.
3: És real, és l'home hetero definitiu. O sigui, si tu tens dubtes sobre què és ser un home hetero, que dius, ai, no sé si... és Héctor Bellerín. Clar, Héctor Bellerín ha fet el camí. O sigui, és Pau de Tarso caient del cavall, eh? O sigui,
18: clar, perquè... Ja bueno, i també lligo amb Harry Styles, que també és l'hetero més queer que hem vist mai, que es posa roba de dona, li queda hetero igual, però hetero que no fa mandra.
3: Sí, hetero que no fa mandra, i més té molt bon gust, des del punt de vista del travestisme té molt bon gust, perquè també hi ha travestis que no tenen bon gust, que també ens agrada molt, també t'he de dir, però una travesti amb mal gust és la cosa que volem.
18: Hi ha un sketch de Saturday Night Live en el qual els actors d'allí es posen roba que ell s'ha posat durant els concerts i els hi queda molt, molt malament, molt poc atractiva. I ell, doncs, els dona consells i és boníssim. Llavors, si és màrqueting només, a mi m'és igual, perquè això remou l'imaginari col·lectiu i crec que això és el que ens interessa. Llavors, què passa? Va, aquest món, millor. Més derrotes fifes, balancejades, en equilibri, amb victòries fifes.
3: Molt bé.
18: És el meu consell. Llavors, per exemple, a part d'anar a Wembley a veure un concert en comptes de futbol, altres coses, altres derrotes fifes podrien ser... que la teva samarreta de persona fifi digui Elixir Putellas, per exemple.
3: Molt bé.
18: Veure kombucha en lloc de cervesa durant l'Espanya-Àustria i així posar-te una mica menys pesat mentre a sobre et cuides a la microbiota.
3: Ui, la microbiota, jo encara no entès el que és, però es veu que és importantíssim, eh? O sigui, ara la microbiota, pues mira, com el... tinguis malament la microbiota, és que estàs com morta, estàs podrida per dintre. Jo encara no entès on collons està, a més. O sigui,
18: doncs a l'intestí,
3: però clar,
18: a tot arreu.
3: A saber on collons, jo tinc l'intestí ja que però tenim... del partit.
18: I microbiota tenim a molts llocs, em sembla. També fer l'amor en comptes de veure futbol.
3: Ja.
18: Que això sembla mentida, però bé, és igual. Veure un resum dels millors moments de sexe a Nova York en comptes d'un recull dels millors gols de Messi.
3: No les pel·lícules, que són molt dolentes, eh? Jo les vaig repassar aquest estiu les pel·lícules de sexe a Nova York, perquè van ser tan escaroses que dic a veure si era jo la que estava equivocada amb les pel·lis.
18: No, però és igual, ens és igual.
3: No? Tu t'acordes?
5: A mi me gustan.
3: És que te lo iba a decir, tu eres la típica Lorena...
5: Creo que són tan asquerosas que se pasan de frenada, ja hi ha un punto en que...
3: Sí, sí, que dices...
5: Que
3: están guais. És que lo quiero repasar. Me quiero leer La Odisea y ver estas tres películas, lo que pasa en verano.
5: La apropiación cultural.
3: No me llaméis. Son tres o cuatro.
5: Dos, tres, creo.
3: Está todo mal, ¿no? Está todo mal. Que es... Sí, que a veces está beca. Sí, sí, está bien. Sí, sí, veus.
18: Bueno, a mí, yo ya digo que me agrada Just Like That. Me agrada.
3: A mí también, perdona.
18: Pero la última no le acababa.
3: He tenido peloteras yo con gente. A mí me encanta Just Like That.
5: A mí también, me parece perfecta.
3: Me parece perfecta. O sea, que tú dices, a ver, si estamos de acuerdo. Uy, bueno, perdona.
18: Y lo último sería, doncs, perdre't un partit del Mundial per assistir al naixement del teu primer fill, com ha fet el jugador de la selecció belga, Jeremy Doku. Tot i les crítiques que va rebre d'una periodista, bueno, de molta gent, però en especial d'una periodista, una paia, saps què dius, xavala, d'un programa de l'equip, que la va criticar, va dir que això, bueno, que a més no feia res el pare allí, bueno, una cosa increïble. Mare. En comptes de deixar la teva dona parint sola, com ha fet Leo Østergaard, que és de la selecció noruega, que va veure el naixement del seu fill per no deixar el Mundial, el va veure per FaceTime.
3: Ah, mira.
18: I Chucho Hernández, de Colòmbia, que ha trigat 25 dies a conèixer el seu segon fill per culpar el Mundial.
3: Però si el teu pare també t'ha conegut l'altre dia la setmana passada. No sé què parla. Si el teu pare li van trucar que havies nascut...
18: I ha trigat 45 anys.
3: I ha trigat 45 anys. Si va ser la setmana passada que us vau trobar, de papà, papà, eres mi papà. Com si fos Lobato.
18: Bueno, i haig de dir que Chucho Hernández no l'ha conegut perquè hagi anat ella a Colòmbia.
3: Si no, la dona.
18: No!
3: La dona pel bebé.
18: Han vingut tots. Llavors, ara confirmem que aquests dos jugadors estan... jugant al Mundial amb un carretó per portar els seus ous que els hi pengen.
3: Que els ous, de totes maneres, també, diguem sincerament, que abans els pares era genial, que anaven a l'hospital, fumaven puros a la cara del bebè.
18: Sí, genial.
3: I era genial, i després anaves ja fumada, sorties. Jo vaig sortir fumada quan era bebè de l'hospital. I ara s'ha perdut el gust, perquè ara la gent ja no fuma als hospitals, i a més o fumen d'aquest delià, que és rascarós, o vapeja, bueno, que és una merda. I el mal gust general del món en general és perquè ara els pares vapegen pinya colada, o sigui, coses com exòtiques.
5: ¿Dónde están las colillas en el suelo de los 90?
3: Ah, eso digo yo. Y un buen coiba, si la familia era buena, si no te esforzaba, si no te esforzaba la familia, todo el padre durante el embarazo ahorrando para comprarse un coiba y fumaban a la cara de la criatura un puto coiba, que la criatura surtía amb bon gust i ja saps, tens ja... A nivell... No sé, jo és que no se puede decir nada, no se puede hacer nada... Todo el rato es una mierda, todo. Bueno, senyores, tot és una merda, excepte, amb tots vostès, Lorena Iglesias.
5: Gracias.
3: Bueno, a veure, ya cada merda... El otro día leí en el diario.es, precisamente, que están aliados con los de Ver Tele, que

0: asquerosos de levantar pierna, de intentar no quedarme en el sitio, pegada.
1: Ya, totalmente, como si fuese de velcro.
0: Exacto.
1: Pues sí. Entonces, nada, esta mujer va a la universidad y se da cuenta de ciertas cosas. Y no sé si se puede... No,
0: puedes contar, porque la gente, esto está en Filmin. Es la nueva comedia universitaria, podría
1: decir.
0: Sí, bueno,
1: con toquecitos.
0: Tiene además un atractivo, se presentó en el Festival de Málaga. Salió de esto que llaman la residencia de la Academia de Cine.
1: Sí, es la primera serie.
0: Claro, la primera serie que sale. Sí. ¿Qué son estas residencias de la Academia
1: estas
0: de Cine?
1: Estas residencias son una especie de becas que da la Academia de Cine para desarrollar proyectos. Entonces, se creó en el año 2020 estas becas y esta es la primera serie que se rueda de esas residencias de la Academia de Cine.
0: ¡Qué genial!
1: Que te da la idea de lo que tardamos en rodar una serie.
0: Claro, porque cuando...
1: Pues seis años.
0: Seis años, ¿eh?
1: Sí. No lo hagáis.
0: Para que te salga mal, ¿no?
1: Claro. Sí, no os presentéis a nada ni hagáis nada. No hagáis series.
0: A ver. ¿Qué traga? Bueno, uno de los atractivos de la serie, a banda de Tot això que estem dient y a banda que la Lorena Iglesias, que aparte, tío, me pasa contigo que eres la... Esto no le pasa a tothom, ¿eh? Que hay que estar atento lo que hace Lorena Iglesias, porque siempre que estás tú en un proyecto es que está bien. O sea,
1: soy garantía de calidad.
0: Eres como de culto, y entonces yo para eres garantía de calidad. Yo creo que tú no debes tener un puto duro, o sea, debes estar todavía en la precariedad más absoluta, a pesar de todo.
1: Sí.
0: Pero lo que haces está muy bien, te lo digo. Anda,
1: bueno,
0: Lorena Iglesias.
1: Pues mira, lo comido por lo servido. Pobre, pero respetada.
0: Pobre, pero respetada, no como otras, ¿no? Mira, Elon Musk, qué rico, y eres un hijo de puta.
1: Totalmente.
0: O sea, que es que bueno, un dels atractius de la sèrie és que debuta com a actriu. Debuta com a actriu la nostra amiga i companyera, senyores i senyors, amb tots vostès, Isabel Calderón Pérez de Barba!
1: La mejor.
0: Pero bueno. Esta era tu sección. Esta era la música de tu sección en este programa. Escúchala que te jode, ya verás.
2: Me encanta. España. Ay. Mira.
0: Todo España, Madrid, todas las Españas metidas en una. Claro que sí. Compañera, ¿qué tal estás?
2: Oye, Marc, la verdad es que estuve 3 años yo allí en Vostè Primer. No me dirás que no fui tu mejor colaborador.
0: Yo mejor colaborador, que echamos muchísimo de menos, claro. Te pagamos tan poco que, claro, te tuviste
2: sí,
0: que
2: ir. Sí, me fui.
0: Haciendo. Sí.
2: Ya era una vergüenza.
0: A mí
2: era
0: me
2: una
0: extraña,
2: vergüenza, pero...
0: Sí, no, es que era una vergüenza ya. A mí me extraña mucho los que siguen todavía de colaboradores.
2: Ya, cariño mío, bueno.
1: Imagínate,
2: pero yo feliz.
1: Imagínate.
0: Te diré nombres de... No te diré nombres, pero ya con los dos que sí que nos han dicho ¿nos puedes subir algo? Y aquí les han subido 5 euros. Y han subido por 5 putos euros que al cambio son...
2: Madre mía,
0: la gente es que es idiota, ¿eh? Tú has sido lista y has podido escapar. Sí.
2: Sí, yo he podido escapar, sí. Y ahora soy actriz, gracias a Lorena, mira.
0: Claro, si es que al
2: me
0: final...
2: Me he ido de Vostè Primer y
0: sí,
2: soy actriz.
0: Es que así, claro, te has tenido que espabilar, ya lo manté. ¿Cómo os conocisteis, Isa? ¿Cómo te viene el proyecto? Esto lo has comentado ya 20 veces, supongo, pero os conocíais de antes, ¿no?, con Lorena.
2: Hombre, porque es que, vamos a ver, a mí muy pocas cómicas y cómicos me hacen gracia. Y Lorena es una persona que siempre me ha hecho mucha gracia. He ido a varios shows suyos.
1: ¿Verdad?
2: La he seguido, nos hemos conocido, ya también me seguí a mí, y entonces, pues chica, es que eso une muchísimo.
0: Claro.
2: Y Lorena me lo pidió y yo no sabía que tenía que hacer un casting, que esto es muy divertido,
0: sí,
2: porque
0: claro,
2: yo pensaba que yo ya lo tenía hecho.
0: Claro.
2: Entonces, claro, yo fui a la prueba pensando que es que, bueno, yo tenía que leer con Lorena, pues nada, leer y para, pues esto, ensayar. Y luego me dijo que, claro, que ya habían pasado 2 actrices y que al final el papel era mío, pero yo iba muy confiada.
0: A ver, Lorena,
1: igual por eso lo has hecho tan bien, porque no tenías
2: pues
1: tanta
2: igual
1: presión.
0: Claro,
2: no
0: es verdad.
2: Presión,
1: no,
2: no,
1: no, lo hiciste muy bien porque eras el personaje, claramente.
0: Pero tú, había otras opciones.
1: Había otras opciones.
0: Dinos quiénes eran.
2: No, que te sacas toda la información.
1: Actrices
2: no
1: muy
2: caigas.
1: Buenas,
0: ya.
1: Una de ellas cómica incluso.
0: Ya, uy,
1: no,
0: eso,
1: lo hicieron bien ellas,
0: ya,
1: pero
0: ya.
1: Isa es que Isa lo tiene. Isa entra en una habitación y se para el tiempo.
0: La de Estirando el Chicle,
2: bueno,
0: ¿te imaginas?
2: Oye, por favor, Marta,
1: Thais Villas.
0: A ver, una cosa.
1: Silvia Abril.
0: Silvia...
1: No.
0: Una cosa. Vamos a ver, ¿cómo ha sido esta experiencia tuya como actriz, Isa?
2: Bueno, esto lo cuenta muchísimo mejor Lorena, porque es que yo no me enteraba de nada, pero... Lorena, cuéntalo tú, que lo cuentas muy bien lo de las repeticiones y todos los bocadillos y no sé qué, porque es que...
1: Simplemente, Isa es actriz ya, porque ha actuado y ha defendido su material delante de un montón de personas. Eso lo hace perfecto y puede hacer lo que sea. Lo único que no se sabe son cosas técnicas pequeñas de actriz, como las repeticiones, las marcas. Entonces no le gustaba repetir.
0: No, normal. Y tiene muy poca paciencia, tiene muy poco carrete para esperar, por ejemplo.
1: Entonces llevábamos la segunda toma del plano general.
0: Yo cuando he estado en el lecho o en cara al show, porque mañana, por ejemplo, sale una entrevista que nos podéis perder, Mujer, de Isa Calderón, sí. A raíz de esta, vale, de Ni al Mal. Y no os la podéis perder. Y ella cuando, y siempre... Oye, es que me estoy esperando.
1: Ya. Es verdad que nosotros es aburrido, yo la entiendo.
0: Es que es aburrido, es aburrido.
1: Es una mierda.
0: Yo
1: espera.
0: Pensaba que, ya, que tú tenías más mundo interior, Isa, que te podías, ¿sabes? Como...
2: Perdona, tengo tanto mundo interior que es que estoy harta de mi mundo interior.
0: Claro,
2: tengo,
0: claro.
2: Yo puedo viajar a Narnia todo lo que tú quieras, pero un rato, ¿sabes? No 7 horas, cariño, que me tienes siempre en el... Es tuyo, en el canal show.
0: De los cojones, es verdad. Es que sí que bueno. Bueno, entonces, no repetir.
1: No le gustaba repetir, pero lo hacía súper bien. Además, cada vez lo hacía distinto.
0: Claro.
1: Que eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Para los montadores no les gusta.
2: Sí.
1: Pero ella improvisaba cosas muy graciosas que vaya si nos hemos quedado. Así que increíble. Solo no le gustaba
2: repetir. Luego ya me acostumbré, ¿eh? Luego sí. Ya me acostumbré, Lorena, porque tú me... Bueno, porque era así y ya me acostumbré y ya, pues bueno. Pero es verdad que lo de repetir era como, ¿cómo? Pero ¿cómo es esto posible, no? Además que yo soy muy de improvisar y tal. Entonces,
0: claro, claro.
2: Pero bueno.
1: Igual te sorprendió tanto lo de la repetición que creíste que nos tomamos un bocadillo entre toma y toma también. Porque en
2: ah,
1: un momento,
2: sí, yo hicimos... decía eso,
1: claro.
2: Sí.
1: Cuenta.
2: Cuéntalo tú.
1: Bueno, nada, simplemente sí. Que hicimos un descanso para el bocadillo y ella se creyó que hacíamos un descanso para bocadillo entre toma y toma. O sea, que nos tomábamos en un rodaje, ponle, 15 bocadillos.
0: Que salía rodando del rodaje, ¿no? Salía rodando del rodaje.
1: Sí, total.
0: A la serie hay un tema que es el del cringe, que esto, tenemos otra palabra catalana, para descontar. Cringe, por supuesto, es de origen catalán, no lo sabías.
1: Sí, claro.
0: Yo cringeo, tú cringeas, el cringe. El cringeja, ¿no? Es, sí. Que es temor a dar vergüenza, que es una cosa de la generación Z, ¿no? Isabel, tú tienes esto del cringe, ¿tú cómo lo llevas?
2: Yo, hijo, en esto tú y yo somos muy parecidos, me parece a mí. Yo tengo muy poca vergüenza, cariño mío. Entonces yo es que soy una persona muy salvaje y sin filtros. Pero a veces me paso. Cuando cuento yo mucho ya de mí, a lo mejor me expongo mucho, digo, ay, por favor, me he pasado. Pero no tengo mucho yo cringe, pero porque, como dice Lorena, las millennials tenemos menos cringe porque, claro, no hemos crecido con redes sociales ni con tanta exposición.
0: Claro.
2: Las Z, en ese sentido, son muchísimo más discretas y controlan mucho más su relato, su propio relato y su propia presencia en cualquier sitio. Lorena tampoco tiene mucho cringe.
0: No, para nada. Es que la estamos viendo y no tiene el cringe cero.
1: Defiendo el no tener cringe.
0: Claro, a ver si
2: es. Que nosotras somos fuertes.
0: Sí, bueno. Lo hemos notado.
2: Sí, claro.
0: Cuéntanos esto del cringe, tú, Lorena, tu perspectiva.
1: Bueno, yo tengo muchas amigas jóvenes, tengo sobrina y tal, y estoy notando esto, ¿no? Que para mí es como un mecanismo de control, ¿no?
0: El cringe, claro.
1: Sí, el miedo al cringe, ¿no? Como esta cosa de no hagas cosas porque igual si las haces, esto se amplifica en redes sociales, te ve todo el mundo y tal.
0: Claro.
1: Y no me gusta nada esto. Yo creo que esto era una cosa buena de los 90, que no teníamos ningún cringe.
0: Mira, ¿ves? Alguna cosa la hemos pillado. La cocaína y esto.
1: Exacto.
0: Bueno, de los 90,
2: exacto.
0: Digo.
2: Exacto.
1: Entonces, cero miedo al cringe.
0: Una cosa, y es verdad, porque tú vas vestida un poco out of edad, digamos.
1: ¿Dices ahora mismo?
0: Sí, siempre.
1: Yo he visto así siempre.
0: Sí,
1: soy neófila, estoy obsesionada con la
0: actualidad. ¿Qué es lo de la neófila? Cuéntalo,
1: pues estar obsesionada.
3: Entra paraula en catalán, ¿eh?
0: Sí, jump. Sí, es que
1: es que decís muchos anglicismos.
0: No, es que los ingleses nos han copiado muchísimo a nosotras.
4: Pero escribo que porto, ¿no? Una samarreta charol.
0: De la de licra,
1: látex,
0: ¿no?
1: De como látex. De BDSM
4: látex,
1: un poco.
4: Sí, negra,
1: sí, sí. Amb la paraula jam. Llevo un septu azul.
0: Un septu és esta, aquesta en el...
1: joia facial.
0: Joia facial, sí.
4: I unes boles al cap.
0: Unes boles al cap, todo.
1: Sí.
0: Entonces tú vas a siempre así para crear
1: siempre
0: un poco de cringe en el otro que digas,
1: bueno,
0: esta señora
1: porque,
0: ya no tiene
1: edad.
0: Bueno,
1: porque como me han robado mi juventud y ahora tengo que vivir como una, siendo una joven pobre, pues visto así, es lo que soy. O sea, ¿cómo me voy a vestir? Como Kate Middleton. Si vivo en un apartamento a lavapiés, compartido.
0: Claro.
1: Sentido,
0: sí, claro.
1: Entonces visto así, y además no creo que sea yo Peter Panesca, no es una cuestión de que no haya cerrado yo algo en mi juventud.
0: No.
1: Es que no se me ha dejado ser joven. Es
0: claro.
1: Una reivindicación.
0: Pero una altra cosa, Isabel, a la sèrie també planteáis aquest assumpte entre que les de millennials esteu atrapades entre... No acabáis de ser adult, no podéis ser adultes realmente...
2: Sí.
0: Y pero tampoco jóvenes. Entonces estáis como en medio de en un limbo asqueroso.
1: Exacto.
0: ¿No?
4: Eso pero es adultas, ¿para qué no podemos ser adultas?
1: No te puedes
0: bueno,
1: comprar una casa.
0: No puedes comprar una casa, no puedes hacer cosas de adultas, no puedes comprarte una casa, no puedes, no sé.
1: Sí, cosas que tus padres pudieron hacer.
0: Vas con los dientes torcidos porque no te han puesto el Invisalign, no sé, no hay manera, o sea, la precariedad.
1: Qué importante eso, lo de los dientes, un complejo ahí. Ahora todo el mundo va con carillas y ya da igual.
0: Sí, ahora da igual.
1: Son como muñecos de ventríloco todo. Y no pasa nada.
0: Y no pasa nada. Isa, ¿tú cómo lo ves esto? Para acabar.
2: A ver, yo es que la verdad que siempre... Yo sí que soy Peter Panesca total. Yo vivo en una juventud perpetua, bebo como una burra, fumo, o sea, yo moriré pronto, pero bien. Y la verdad que... No, es que sinceramente, como dice Lorena, nos robaron la juventud. Sí. A mí me pilló la crisis de lleno en el 2008. Y la verdad es que yo, pues es que no me planteo ser madre, salgo un montón, también tengo amigos jóvenes, me lo paso fenomenal. Quiero decir, no veo el momento como de retirarme yo a leer un sábado, ¿me entiendes? Claro, no. No quiero hacer eso.
0: Además tienes buenos muebles, tienes buen gusto, que eso también ayuda.
2: Yo tengo dinero ahora, claro. Es que yo en esto sí que... Entonces, claro, vivo mi juventud con dinero. Claro, entonces claro. Eso está muy bien.
0: Claro, claro. Sí, sí, en la juventud casi los 50 con dinero, que es genial, dije, sí, es que es buenísimo. Sí.
2: Yo no tengo 50, cariño, ya, tengo 42 años.
0: ¿Sabes? Cuando lo iba diciendo, es que yo me hago la joven, porque claro, yo sí tengo 51, ¿qué coño soy?
4: Tú no eres milenial,
0: ¿y entonces qué coño soy?
1: Genial. Sí, generación X.
0: ¿Y esta que nos pasa? ¿Qué? Es verdad.
4: No, la mello.
0: Sí. Tú también sos genial.
1: Frikis, ¿no?
4: Yo para un año, para un año soy millennial, crec.
5: Sí, ¿ah, no? Tú y yo estem al límit.
0: Ai, per favor. Qué lío.
4: Però no, tu igual. Però jo te veo millennial. Em sento identificada igualment.
0: Claro, claro. Bueno, escolta una cosa. No es perdin a Filming la nova sèrie de Lorena Iglesias. Sé que estàs preparant dos pel·lícules, El gran desgarro, hostia. Identity Kid, i además estàs escrivint una sèrie que se llama El deseo femenino, que sobre El deseo femenino.
1: Sobre El deseo femenino, que esto nos, sí. Muy bien informado.
0: Otro papel para Isabel Calderón.
1: Sí, y más me gustaría alargar el suyo en una supuesta segunda temporada.
0: Eso te iba a decir, esta serie como, yo me la he visto, da para más. Porque
1: sí.
0: Me mandó la productora todo
1: sí,
0: y yo me la he visto.
1: Para repetir, total.
0: Aparte los capítulos no son muy largos, que
1: no
0: tengo
1: necesidad
0: de atención.
1: Es como una peli para ver de resaca y un domingo por la tarde y tal.
0: Exacto, sí. Es muy divertida. A Filming se estrena, yo creo, el
1: 30 de junio, mañana.
0: 30 de junio, mañana, fantástico.
1: O esta noche a las 12 ya, sí. Si
0: Isa Calderón, mañana nos vemos en el Canal Show, que ya está grabado, pero bueno, nos vamos a ver a través de la tele,
2: sí.
0: ¿Te parece? Ha quedado muy bien.
2: Yo le mando a Lorena un besazo. Ya, yo tenía miedo, ¿te acuerdas? Porque empecé a hablar de ligues,
0: no,
2: ¿te acuerdas? Que todo
0: hace un repaso de tipo un catálogo de tipo antropóloga, de tipo sí. De ligues que ha tenido últimamente y sus características. Me encanta. Eso es una generalidad.
2: Pero ¿sabes por qué? Y te lo digo rápidamente, lo digo porque como los heteros siempre dicen que estamos locas, yo me he encontrado a una serie de locos en estos 3 años de soltería.
1: Hay que documentar.
2: Tan potentes que es que hay que cambiar ya la historia, Ellos están locos, ¿entiendes?
0: Los tíos,
2: no nosotras.
0: Los tíos están locos totalmente de remate. Bueno, Isa Calderón.
2: Eso es lo que quería yo.
0: Te queremos
2: bueno, un besazo,
0: muchísimo.
2: Lorena, un besazo.
1: Te quiero.
0: Isa Calderón, recuerdo, de forma semanal ideal total con Lucía Digmaer, apuntaros, pues sí. vale mucho la pena, porque os quedaréis tontas total, si no la gente que no está apuntada a esto es tonta.
1: Es imbécil.
0: Te lo digo, o sea, se está quedando en nada. Lorena Iglesias, muchísimas gracias.
1: A vosotras.
0: Thank you very much. Thank you very much. El diré en catalán. Després de la publicitat, Abraham Jiménez de Nova, que es cagarà amb els mòbils, etcètera, no?
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
8: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
7: I allò del sorteig?
8: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any hipoteca gratis. Truca o entra a lineadirecta.com.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
12: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: Sí.
13: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Estar aquí parlant de l'edat, de que si de milenia, que si no sé cuánto, que si los negros parecéis más jóvenes siempre los tíos negros, sí, sí, sí, sí. Eso pasa a los hombres trans también, que siempre sienten la eterna
5: juventud. Que no els hi passa l'edat, que no podrien tenir sempre la
0: Pero qué mal gusto hablar de la edad y de dinero, por favor, qué barbaridad. Mira, no nos gusta ni hablar de la edad, ni de dinero, ni de política, ni de nada, porque vamos. Bueno, escolta, com tots vostès, seguim amb la Lorena Iglesias. Recordeu, Millennial Mal, la nova sèrie original de Filming. I Mireia Giró també és genial. I Esther Romagosa, que estàs pel cap de setmana o no?
5: Sí, però bé, tu?
0: Jo, divinament, treballant, perquè és una obrera.
5: Jo no, jo he descansat.
0: I ara hora, perquè...
5: Sí, m'ha anat bé. Per això m'està gustant avui.
0: Sí, no?
5: Sí.
0: Vols llegir això ja?
5: No.
0: I així tu no de sobre.
5: El que tu diguis. Pues bueno, m'ho anava a llegir abans, saps?
0: Per... No, doncs pues llegeixo millor.
5: Directament.
0: Vinga, amb tots vostès una menció d'Esther Romagosa.
5: Atenció, sí, heu de circular els dies 5 i 6 de juliol amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya. El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat que afectarà 61 municipis d'11 comarques. Hi haurà talls temporals, desviaments i restriccions.
0: Però això què és, Napoleó? Si
5: restriccions en diverses carreteres, especialment al litoral i al nord del país, per facilitar els desplaçaments, han previst itineraris alternatius...
0: Perdona la pregunta.
5: I informació actualitzada en temps real.
0: Molt bé.
5: És a dir, no
0: això què ho diu? La Generalitat de Catalunya ens informa, sobretot, que hem d'anar en temps.
5: Generalitat de Catalunya.
0: La meva pregunta és, cada poble català pel qual passa les tropes napoleòniques en forma de bicicleta...
5: 61.
0: Cobra, o sigui, paga el Tour de França per passar sobre el
5: teu
0: poble? Perquè si jo fos alcalde, dic, escolti, si els del Tour de França s'han de passar per davant de casa meva, pum, una taxa. Hi ha taxa turística o ciclística?
5: No tinc ni idea, Marc.
0: Pues jo, és una idea que dono.
5: És una idea que dono, està bé.
0: Però jo estic per al recaptivisme.
5: No crec.
0: Perquè, bueno, vegi, i a sobre has de sortir, com a dir, dalt. Ah, que han trucat els de la Generalitat, que no pensen... que no els ha agradat... Home, no, però...
5: Sí, ho he dit bé. Que la gent...
0: Vagi amb compte, perquè pot atropellar una bici. Sí, tu vés amb compte, a partir del dia tal i tal, a Catalunya
5: no,
0: pot atropellar una bici napoleònica.
5: I per no quedar-te tallat, per no quedar-te tallat.
0: Per no quedar-te tallat, que t'atropella una bici. Bé, amb tots vostès, que això ha passat, de vegades, que de sobte hi ha la gent que vol creuar, saps? Que va buscar
4: però,
0: el pa.
4: Ja... El titular ja pinta malament, perquè el Tour de França comença a Barcelona. És que això ja no...
0: Això és una invasió per part dels francesos.
4: És molt estrany, aquí hi ha una cosa.
0: Que jo noto que aquí el nacionalisme català està fent figa i està fent tard. Perquè jo crec que cada ciclista deu portar dintre de la malla una pistoleta i es faran amb tot. I que tenien por dels subsaharians i resulta que el problema està en el... Vostè, senyora, que ens està escoltant...
4: I encara estem traumats pel Tractat dels Pirineus.
0: Home, encara estem tractats pel Tractat dels Pirineus, eh? Que ara no me'n recordo de què anava, però hi va haver tela marinera. Mare de Déu, senyor. I a sobre la tela és preocupada per aquests els subsaharians, no sé què, i ara resulta que el problema, resulta que arriben els francesos. Amb tots vostès hauran... Mira, hauran de subsaharià. A parlar de subsaharians...
4: Però que no ho és!
0: Bueno, però és negre. Però és negre. Amb tots vostès, Abraham Fidel.
16: Estamos,
0: no podem filar tan prim, ja, hija.
4: Ciudad Negralandia.
0: Además, estamos en la Semana del Orgullo Gay y puedo decir lo que me sale de las cosas. Ya son todo, estamos todas a favor de los mariquitas y los mariquitas ara ja tenim carta blanca per dir... Después ja no, però aquesta setmana tienes que aguantar la chapa.
16: Yo también para...
0: A ver, los negros hechos de la fremada del orgullo negro. Claro, es que... A ver si m'entens, a ver no es espabilado. A ver...
16: Yo también parlaré de los 90. Sí, ahir, diumenge, ¿no? Calor insoportable. Como buenos cubanos, armamos un plan y convocamos a otros amigos cubanos.
0: Vale.
16: Sombrilla, neverita y arroz amarillo. No puede faltar un día de playa el arroz amarillo. ¿Qué es el arroz amarillo,
0: sí,
16: Marc?
0: Por favor, esto no
16: el arroz lo cocinas, le echas una especie de sazón con especies, ¿no? Ajo, cebolla, ají... y todo lo que tengas en la nevera, obviamente salado, bueno, carne y tal, ¿no? Una carne, un chorizo, una chuleta, todo lo que... Pollo, todo lo que tengas,
4: tens
16: lo metes.
4: Tens moltes coses a la nevera.
16: Y entonces haces así...
4: Mar y montaña.
16: Y sale un arrocet. Un arrocet,
0: vale.
16: Groc.
0: Y este es arroz amarillo.
16: Exacto,
0: vale,
16: eso vale. Es arroz amarillo. Bueno, nos fuimos a la playa, bueno, todo el día ahí...
0: ¿Qué playa?
16: A Cubella, cerquita, ¿no?
0: Vale, sí.
16: Sí, hay como una especie de calitas así. Y claro, y la playa es como alargada, pues, bueno, para que los nens puedan jugar sin ahogarse, ¿no?
5: ¿En Renfe?
16: No.
0: No, a pie, te jode.
16: No, si no, a una sauna, la, no, la experiencia es altra, no.
0: No arribes a la platja. Una cosa, es que no me parece, o sea, peor plan no puede haber para mí.
16: Ya.
0: Sí, o sea, ¿no? Nevarita, sombrilla, irme a Cubellas a la playa un domingo con niños, espera, atento a que no se te ahoguen. Bueno, yo... O sea, bueno, me parece, te admiro muchísimo.
16: Sí, bueno, es lo que hay. Bueno, pero somos unos animales de agua.
0: Claro.
16: Sí, total. Sí. Claro.
0: ¿Por cubanos
16: por cubanos, ah, claro. Sí, conmigo no hay plan de montaña. No me interesa eso.
0: Ya, no te interesa la montaña, claro. No, a mí tampoco.
16: Pierde el oxígeno todo. No.
0: Claro.
16: No. Sí. Bueno, allí el día entero arreglando el mundo, y cuando veníamos a la vuelta, ya cansados, el sol en el cuerpo, extenuados, un par de cervezas encima y tal, música, cayendo el sol, pum, el cielo se puso gris y me dio un golpe de nostalgia. Y yo dije, lo único que falta para estar en Cuba el día de verano clásico es que llueva. Y de pronto alguien de atrás dijo, no, dice Google que no va a llover. Claro, entonces yo dije, qué bajón. Ya. Esta cosa de Google y la tecnología, ya. ¿No? Es como que aburrido se ha vuelto la vida. Entonces tuve un flashback de cómo era la vida antes, ¿no? Y sobre todo cómo era la vida en Cuba en los 90, hablando ahora de la gente de millennial y tal. Y se me ocurrieron como estampas de cómo era la vida antes. Por ejemplo, la cosa del teléfono fijo, que de hecho en Cuba todavía funciona. ¿No?
0: Bueno, estos días no sé si funciona mucho el teléfono fijo.
16: Bueno, sí, como no hay, la gente no puede cargar los móviles y tal. Bueno, esa cosa que te llamaban, sonaba el teléfono y hoy parece una cosa de ciencia ficción, que tú no sabes quién te está llamando. Puede ser lo mismo tu tía, tu novia, que lo que sea. Y tú coges el teléfono
0: y era surprise.
16: Mami, te llaman, ¿no? Y me parece una cosa hermosa. En Cuba pasaba otra cosa, que todo el mundo no tenía teléfono. Entonces a veces te llamaban y era para el vecino al lado.
0: Claro.
16: Tú estarías en balcón. Bueno. ¡Paco! ¡Dale, sube! Entonces me parecía una hermosura esa cosa.
0: Hoy había uno que me ha mandado un mail que me lo ha enviado, que fue a dos semanas. Hay un mail. ¿Cómo se llama esto? Un WhatsApp.
4: Un
0: y mira, perdona, que no lo había leído, porque yo, y es verdad, al teléfono móvil lo trato como si fuera un teléfono de pared, de góndola. Yeah. Y entonces lo voy viendo cuando me viene bien.
16: Claro. Otra cosa, ¿no? La cartografía del instinto.
0: Perdiendo negocios a punta pala.
16: Esta cosa de que ibas a una dirección, y claro, y no vi una voz que te decía, en 100 metros gira a la derecha. Oh. No. Y claro, eso te hacía interactuar con la gente. Es verdad que a veces, muchas veces perdías mucho tiempo, pero interactuabas con la gente, conocías, y siempre en Cuba se tiene el peligro que, claro, tú preguntabas y te invitaban a tomar un café. Nunca llegaba.
0: Y no llegar es que me parece un plan. Claro, ahí está. Y ahora llegamos todo el puto rato llegando donde querían.
16: Y todo eso genera comunidad, ¿no?
0: Sí.
16: Te genera. Google te quita la vecindad.
0: No. Salías de allí follado. O sea, no llegaba, pero salías de allí follado, joder.
16: Las canciones, ¿no? Yo me acuerdo de los 90, cuando te gustaba una canción.
0: Hombre.
16: Claro, tú tenías que casarla en la emisora de radio con el dedo en el play y en el récord. Y rezar para que el locutor contigo era imposible, ¿no?
0: Imposible.
16: Que no se montara encima de la canción y poner a grabar.
0: Yo lo hubiera comentado.
16: Claro. Y ahora con Spotify no tiene ningún sentido, ¿no? Si no te gusta, los 10 segundos la quitas y ya. Es absurdo. Bueno. La bendita incertidumbre del encuentro, ¿no? Tú quedabas a las 3 de la tarde en Plaza Cataluña y bueno, no hay una ubicación en tiempo real, si te atrasas no hay un mensaje, pues ¿dónde voy? Se atrasó en metro.
4: Sí. ¿No? Antes no te encontrabas.
16: Exactamente.
0: Lo cual era fantástico.
4: Bueno,
16: no, y ahora es lo más absurdo, ubicación en tiempo real, tú sabes, claro que también.
4: Horrible.
16: Sí, en Cuba siempre llegamos tarde a todos los lugares. Yo tengo un cuento buenísimo que iba en un taxi, el taxi iba petado de gente, son taxis colectivos, faltaba como 2 kilómetros para llegar y me llaman por teléfono, oye, ¿por dónde estás? Yo, estoy en la otra cuadra. Claro, y todo el mundo se empezó a reír porque todo el mundo sabía que me faltaban como 3 kilómetros, ¿no?
4: Estabas mintiendo.
16: Sí, y otra cosa que es de las cosas que más yo extraño de Cuba, que es una cosa de la discusión del barrio, que pasaba mucho con los hombres y el deporte, pero también con las mujeres y las novelas, muy clásico todo, ¿no? Claro, en Cuba obligado, habían dos canales y claro, por la noche ponían la novela, entonces al otro día las señoras de 70, 80 años bajaban a la esquina y se ponían de los personajes, oye, no sé qué, y la novela brasileña, y los hombres a gritarse que si la pelota, que jonrón, que si gol, y claro, con todo esto ahora tú sacas, siempre habían como unos debates en base a la fe, no, Messi anotó 6 goles en el año 2004 y el otro decía, no, que fueron 3, ahora no hay nada de eso, saca y dice, no, ya se acabó,
0: claro,
16: Google,
0: dice acabó,
16: que son verdad. 3 y ya, se acabó la discusión.
0: Esto, una cosa, Valladí, el otro día leí un informe. Tú sabes que yo le doy informes todo el rato.
16: Claro.
0: Porque soy del CSIC, soy espía.
4: ¿Y cómo se llama?
0: No me acuerdo, pues 5/342. Pero que a Diuca, efectivamente, la gente ahora tenim menys capacitat de tenim menys paraules, ens expressem pitjor.
5: Ah, sí. I ens ubiquem pitjor. Ara amb el GPS.
0: Les llengües, minoritzades o no, desapareixeran totes perquè al final serà tot gutural. Així serà tot, eh? T'ho dic.
5: Sí, perquè estem perdent cognitiu.
0: O sigui, estem perdent cognitiu, no entenem res, no sabem res, retenim pitjor i tal. Totalment. Per rematar.
16: Bueno, para rematar, yo creo que a quitarnos la posibilidad de que las cosas salgan mal o de que salgan de otra manera, nos han quitado la capacidad de asombro y entonces no hemos vuelto adictos a la certeza y definitivamente necesitamos que Google se equivoque para que la próxima vez que yo vaya a la
0: Pero
16: playa...
0: Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo creo que la revolución el otro día ya cada cop hi ha més gent acostant-se a això, ¿eh? Sense voler ser nostàlgics, perquè jo crec que cualquier tiempo...
16: Sí, claro, no se le puede quitar las cosas buenas a la tecnología, digamos, claro.
0: Pero, sí... Perquè, claro, però vull dir que la millor nosaltres hauria, la gran revolució seria fer vaga de mòbil, o sea, caída de braços.
5: És impossible, ara, a més amb la
1: tocar pasto, com dicen los jóvenes.
0: Tocar pasto, ¿qué quiere decir?
1: Pues ¿ves? Que dejes el mòbil, que te vayas a tocar hierba.
0: Claro, tocar pasto.
1: Y muchas personas de la generación. Con...
0: Claro, sí. Pero...
5: Claro, ¿qué generaciones?
1: La verdad, cumpliremos al mundo rural.
0: No hay que ir a tocar los cojones a los agricultores.
1: No,
0: no.
1: Dejan las vacas tranquilas.
0: No, pero de sobte, no... Sortida a WhatsApp.
16: Sí.
0: No comprar res per internet, eh, Joel? I tu, també estàs enganxada, eh? I jo també.
4: Però això és una revolució, eh? Perquè si comencem així...
0: Aquesta és una revolució.
4: Aquesta és la puta revolució.
16: Sí, però també és molt difícil perquè ara... Totes les feines també estan muntades sobre aquestes lògiques.
0: Bueno, pues que hi ha molta gent, treballant a recursos humans, pues que s'espavilin.
5: Però la IA sí que té una
0: idea. Jo proposo que els de recursos
5: també.
0: Humans comencin a treballar realment. Yeah. Que comencin a...
4: Però una dada, quan ets petit...
0: Perquè, clar, despedim-ho, vinga, te voy a despedir. Tal i qual, fer un curs de com despedir la gente és una merda. Ha trucat de recursos humans, sí. No, que també feu moltes altres coses. Pues explica-les, a veure quines putes coses feu.
4: Les escoles estan lligades a Google.
0: Ai, ens estem passant.
5: Marc, ens
0: estem... Aquest tema serà un tema de... Moltíssimes gràcies. Una publicitat ja a tu.
17: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
18: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
19: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
18: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
19: Entrades a osvallès.com.
20: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
18: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
20: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
18: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
20: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
24: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
25: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
24: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
26: Sota l'encanteri de la lluna que Lorca va venerar, neix un viatge. Un viatge poètic, musical i de dansa cap al Federico més autèntic.
27: Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Luna, oda a Federico García Lorca de la companyia Rocío Pozo. Dues úniques setmanes, del 8 al 19 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a teatreapolo.com.
28: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... per sort, arriba Filà Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
2: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
3: RAC 1.
6: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
7: Què tal? Jo conec.
6: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
7: De RAC 1.
6: Sí, som de RAC 1.
7: Dels taloners.
6: Sí, els taloners.
7: Què tal, maco?
6: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
8: Venim de Dublín.
6: Veniu de Dublín?
9: Què diu?
8: Què sembla?
6: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
8: Exacte, aquest sembla.
6: Hòstia, per tant, you speak English?
7: A little bit.
6: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
7: Jo us escolto cada dia.
9: Ai, que bé.
7: Ara sóc conductor d'autobús.
6: Condueixes un autobús a Dublín?
9: A Dublín?
7: Els públics, autobús públic.
6: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
7: Us escolto.
6: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
9: No pot ser. Tu,
6: mentre condueixes l'autobús de línia a Dublín, a Dublín,
7: vosaltres.
6: Escolta, RAC 1.
7: Sí.
10: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
6: Ok, lads. See you soon.
11: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
11: Tot el que sona a RAC 1.
12: Contingut exclusiu.
11: RAC més 1.
12: Fàcil.
11: Ràpid.
12: Còmode.
11: RAC1.cat.
12: RACU.CAT.
11: RAC1.cat.
0: Escolta, una cosa, acabo de dir, tot és una merda, els mòbils són una merda, i una senyora al públic ha dit, senyora, vostè...
29: Que tot no és una merda.
0: I què hi ha de boca? A veure, digui.
29: Pues la vida en si, sortir, veure els amics, la família...
5: L'amor, l'amor.
4: Clar que vale, sí, vale. Home. Doncs
0: pues una catòlica, mira, una catòlica. Una catòlica.
4: Una romàntica,
0: home. Gràcies, senyora. Que vagi molt bé fins demà, eh?
30: 5, 6, 7, 8,
31: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
32: en España.
31: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
33: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filà Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
2: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
34: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
35: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
36: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
37: Guala!
35: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
38: Bon dia, ara passa un minut de les dues. Una nova rèplica complica el rescat de víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. Ha estat de magnitud 4.6 i ha sacsejat altra vegada a la costa de la Guaira, prop de la capital, Caracas. Els equips de rescat continuen treballant sense descans, però 4 dies després les esperances de trobar supervivents s'han reduït molt i encara hi ha 50.000 desapareguts.
11: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
38: De seguida connectem amb el nostre enviat especial a Veneçuela, en Jordi Armenteres, que ha viscut fa una hora clavada aquesta rèplica del sisme que està pendent de les feines de rescat cada vegada més complicades. Com ha explicat l'inspector dels bombers, Oriol Corbella, desplaçat també a la zona 0 del sisme.
1: A mesura que passen les hores i ja estan passant els dies, amb les condicions meteorològiques també, la temperatura, fa molta calor aquí, doncs el més probable és que progressivament cada cop anem trobant doncs ja només víctimes mortals.
38: Ja fa hores que el balanç de víctimes, però, es manté 1.450 morts i més de 3.150 ferits. En marxa encara la roda de premsa del Consell de Ministres, que ha decidit que l'IVA dels carburants tornarà al 21%. Després de 2 mesos al 10, la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs s'anirà suavitzant progressivament fins a retirar-se del tot a l'octubre. Alhora, el govern espanyol anuncia que tornarà a portar al Congrés abans de vacances un decret de mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques de difícil accés a la platja de Tarragona, ho va demanar l'Ajuntament després de la mort de 3 menors que es banyaven a la platja de la Rabassada ara fa 10 dies. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
8: Bon dia.
38: Avui se la juguen al Mundial les primeres seleccions importants.
8: Cas del Brasil, que s'enfronta al Japó sense Rafinha lesionat a partir de les 7 de la tarda. Més tard, a 2:15, Alemanya es veurà les cares amb el Paraguai i a les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc, amb el blaugrana De Jong pels neerlandesos i el gironí Unai pels marroquins. El Barça, el club blaugrana, ha confirmat aquest matí que començarà la pretemporada contra l'Europa. L'equip gracienc serà el primer rival dels de Hansi Flick el divendres 24 de juliol, a porta tancada a la ciutat esportiva just abans de marxar d'estada a Anglaterra. I en pàgina poliesportiva, pendents des d'avui del tennis, amb l'inici de Wimbledon, en joc l'estrena del madrileny Rafa Hodor contra el número 220 del món, el britànic Felix Gil. De moment guanya Hodor 2-16-0 i domina 6-5 també el tercer set, a punt, per tant, de debutar amb victòria a la gespa londinenca.
38: I el temps aquesta tarda, s'esperen tempestes, però no a tot arreu. Mònica Usar, bon dia.
9: Bon dia, sí, de fet fa una estona ja descarregaven ruixats, sobretot en punts del Ripollès, la Cerdanya, entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, cap a la Selva i també al Pallars, i de fet es repetiran aquesta tarda, localment amb intensitat, amb tempesta i també amb calamars. S'afecten especialment punts del Pirineu, del Prepirineu, del Prelitoral i entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. En aquests indrets les temperatures quedaran més frenades que ahir, en canvi la resta es mantindran o fins i tot pujaran una mica, amb moltes màximes d'entre 30 i 35 graus.
38: Les 2:15.
13: 14:15.
38: Veneçuela continua treballant contra rellotge per mirar de trobar supervivents del doble terratrèmol que hi va haver la setmana passada. 5 dies després dels sismes, les opcions de trobar gent amb vida sota la runa cada cop són més remotes. Tot i això, encara van apareixent alguns casos. L'última dada oficial de víctimes és de 1.450 morts i més de 3.150 ferits. Molts ciutadans veneçolans, però, alerten que encara hi ha molta feina per fer i critiquen la poca eficiència del règim. Anem en directe a Caracas amb l'enviat especial de RAC1 a Veneçuela, en Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
14: Sí, bon dia, Núria. La falta de mitjans i sobretot de professionals especialitzats és molt evident. Hi ha centenars d'edificis, centenars, que continuen a terra sense cap mena d'atenció. I això el que fa és que les crítiques es multipliquen en un país on parlar malament del govern pot ser delicte.
15: Y los edificios que están caídos, muchos niños, muchas familias capacitadas que no llegaron las ayudas pronto, pero no, ahorita no tenemos ayuda.
16: Porque el terremoto fue el miércoles y aquí está apareciendo la ayuda antiel, es que está bajando mucha gente. También los recursos no han estado muy fáciles aquí.
14: La policia no vol respondre davant de micròfons. Els únics que ho fan són per demanar comprensió davant la catàstrofe natural. Els periodistes internacionals continuem sense tenir llibertat de moviments. Ara d'aquí a mitja hora ens deixaran accedir a les zones més afectades, però escortats en tot moment per la policia.
38: L'ONU calcula que hi ha 50.000 persones que encara estan desaparegudes. 130 d'espanyoles és una xifra que s'ha reduït respecte de l'últim balanç, com ha confirmat aquest migdia el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
17: Felizmente ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
38: Entre els equips de rescat que treballen a la zona zero també hi ha 14 bombers catalans especialistes en estructures esfondrades. El cap de l'expedició, l'inspector Oriol Corbella, que el sentíem en començar, ha explicat aquest matí al Món RAC1 com ho fan per prioritzar la recerca als punts on hi ha més opcions de trobar-hi algú amb vida.
1: de certes tipologies constructives o certes formes en què l'edifici ha trencat, si s'ha, en què ens pot fer pensar o que sabem que llavors es generen espais vitals en què les persones podrien encara seguir en vida. Llavors són aquests els edificis que es prioritzen per intentar doncs, comprovar si encara hi ha alguna persona en vida.
38: El que també complica aquestes tasques de recerca són les rèpliques que hi ha dels terratrèmols. De fet, fa poc més d'una hora se n'ha viscut una de les més intenses, Jordi.
14: Sí, una rèplica molt forta, de 4,6 de magnitud, segons el Servei Geològic dels Estats Units, i que eren les 7 del matí i un minut, una del migdia i un minut a Catalunya, per tant, fa una hora i 6 minuts. Hem notat una doble sacsejada, s'ha mogut el terra i els vidres, això en un hotel on a les plantes superiors, ens diuen altres companys, pràcticament no s'ha percebut. I això a Caracas, on en aquests moments ens trobem, ara anirem a la zona zero, però escortats, insisteixo, sortim d'aquí a mitja hora, ens arriba informació, això sí, per clients veneçolans, que hi ha hagut una situació de pànic a la Guaira, a l'epicentre, a la zona zero del doble terratrèmol de dimecres. De fet, hi ha milers de persones instal·lades en tendes, a parcs, en camps de futbol, a qualsevol lloc amb gespa, persones que no han perdut la casa, però que tenen molt pànic, molta por a tornar a casa seva i que precisament per això en aquests moments estan vivint al ras.
38: Doncs continuarem molt pendents de la situació a Veneçuela, evidentment, línies obertes, Jordi, si hi ha qualsevol novetat. Mentrestant, a Madrid, el govern espanyol ha anunciat que allarga algunes ajudes per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra. L'Iran libera els combustibles, torna a la normalitat, però es mantindrà un descompte de la benzina els propers mesos. A més, es mantindran també les ajudes per pagesos i transportistes. Última hora, Adrià de las Heras, bon dia.
3: Bon dia. El Consell de Ministres s'ha avançat a dilluns excepcionalment. Demà cauen les mesures que van entrar en vigor el mes de març passat amb l'esclat del conflicte a l'Iran. La intenció és que demà el BOE publiqui el nou decret i, per tant, continuïn en vigor aquestes ajudes. Es mantindran els descomptes a la benzina, però aniran caient a mesura que passin els mesos. Carlos Cuerpo confia que la ciutadania amb això no s'haurà de rascar la butxaca.
5: Es que va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
3: També es mantenen ajudes per professionals com pagesos i transportistes. El ministre ha anunciat que es guardaran un roc a la faixa. Si la guerra a l'Iran s'endureix, tornaran a ampliar aquestes ajudes.
38: I també han anunciat en aquest Consell de Ministres un important paquet de mesures en matèria d'habitatge. Mesures, Adrià, com el topall dels lloguers de temporada i l'entrada al mercat de més pisos assequibles.
3: Sí, tot això és fruit d'un acord amb els ministres de Sumar que ja fa temps que reclamen abordar la crisi de l'habitatge. L'objectiu del decret és abaixar els preus, regular els lloguers de temporada, aprovar una nova pròrroga i posar més habitatge públic al mercat. A més, també cuidaran els habitatges d'ús turístic apujant l'IVA al 21%. La portaveu del govern, Elma Saiz, n'ha donat detalls fa uns minuts.
6: Para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude. Con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler.
3: Assegura que aquest decret incorpora mesures que han anat plantejant tots els socis del govern durant la legislatura. Això amb l'objectiu que Junts també doni llum verda aquest mes de juliol al Congrés en aquest decret.
38: Amb tot aquest seguit de mesures, el govern espanyol vol pal·liar l'impacte de la guerra també a la butxaca dels ciutadans. De moment, els preus es mantenen estables al juny i l'IPC continua al 3,2%. Són dades de l'indicador avançat de l'Institut d'Estadística Espanyol. Amb aquest escenari, la inflació encadena ja 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Júlia Manero.
7: Sí, el Ministeri d'Economia atribueix l'estabilitat principalment a la baixada del preu dels carburants respecte als últims mesos. L'electricitat i el gas, en canvi, continuen més cars que fa uns mesos. Pel que fa als aliments frescos i als productes energètics queden a banda. En aquests casos, la inflació cau en una dècima fins al 2,9% interanual. L'executiu espanyol recorda que a partir de l'1 de juliol mantindran les mesures de suport per a les famílies i els sectors més afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. Són dades provisionals que ha publicat l'Institut d'Estadística Espanyol que es confirmaran a mitjans de juliol.
38: Però tornem a Moncloa perquè avui el Consell de Ministres també ha fet el primer pas per aprovar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. El Ministeri d'Economia ha presentat el quadre macroeconòmic i presumeix, Adrià, que l'economia creixerà un 2,6%.
3: Sí, aquest quadre macroeconòmic és el primer pas per portar el projecte de pressupostos al Congrés d'aquí uns mesos. Carlos Cuerpo ha presentat aquestes xifres del creixement econòmic de l'Estat espanyol i calcula que aquest creixement s'allargarà com a mínim fins al 2029, és a dir, 3 anys. El ministre resumeix amb això de resiliència i fortalesa.
5: Y es una actualización al alza de 4 décimas para el crecimiento en el año 2026, desde el 2,2 al 2,6%. Esto, de nuevo, radica, como he dicho anteriormente, en ese pulso, en el mantenimiento de la fortaleza de nuestro crecimiento económico.
3: Això, com dèiem, és només el primer pas per aprovar els pressupostos estatals. El següent pas serà presentar el sostre de despesa. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, la setmana que ve reunirà el Consell de Política Fiscal i Financera per explicar aquest sostre de despesa, que és un pas imprescindible abans de portar el projecte de pressupostos al Congrés dels Diputats de cara al setembre.
38: Gràcies, Adrià. El govern espanyol, per tant, té encara unes setmanes per convèncer els socis per poder tirar endavant aquests pressupostos generals de l'Estat, també les mesures en matèria d'habitatge, i tot en un context de desconfiança pels casos de corrupció que afecten al PSOE. El Partit Popular insisteix a demanar a Junts per Catalunya el suport per aprovar una moció de censura instrumental que serveixi per investir un nou president que convoqui eleccions immediates. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha tornat a posar aquesta idea sobre la taula aquest matí en una entrevista al Món a RAC1. Ara bé, Fernández descarta anar-los al darrere.
0: Seduir Junts, no? Com si fossin, en fi, no sé, My Fair Lady, no? Escolti, no. Ara resulta que són les prima dona que hem d'anar tots a rendir pleitesia amb ells per seduir-los.
4: Ho sento, però no.
0: És a dir, aquí hi ha una oferta per fer una moció de censura i l'endemà convocar eleccions. És l'oferta. Junts, la rebutjada. Evidentment, jo crec que estan clares les coses. Junts no vol la moció de censura. Ells sabran per què.
38: De fet, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, assegura que no hi ha cap interlocució amb el PP. Nogueres n'ha parlat a TV3.
10: Nosaltres no hem tingut contacte amb ells. De fet, crec que s'està jugant en un joc molt perillós, que és intentar posar Junts per Catalunya en un sac, que és aquest bloc espanyol de dretes, no? I el PP i Vox, i el PP i Vox. I quan el partit que ha votat més en PP i Vox es diu Partit Socialista, el Partit Socialista, algú li ha de dir que no pot estar enganyant d'aquesta manera. I no hi ha hagut cap relació.
38: Junts insisteix a demanar al PSOE que reflexioni sobre la seva proposta perquè Pedro Sánchez s'aparti i s'investeixi nou president. Tot plegat mentre el cas Leire Díez, que esquitxa el partit, s'embrutà una mica més. Avui una empresària ha ratificat a l'Audiència Nacional que va portar 90.000 euros en efectiu a la seu del partit, al carrer Ferraz, i que després la van intentar subornar perquè canviés la seva declaració al judici del Suprem, a l'exministre José Luis Ábalos. Xavi Pardo.
12: Aquesta empresària, Carmen Pano, està imputada per l'anomenat cas dels hidrocarburs, igual que l'empresari Víctor de Aldama, i com ella ha decidit engegar el ventilador contra el PSOE a la recerca d'algun atenuant. Avui ha assegurat que va portar els diners en efectiu al partit i la tesi de l'acusació és que van servir per finançar la suposada guerra bruta del PSOE per frenar les causes obertes contra el partit. Sobre el suposat suborn que li haurien ofert perquè callés, reconeix que no en té proves. Segons la seva versió, l'advocada de Coldo García, mà dreta d'Ábalos, li va oferir pagar el casament de la seva filla, un cotxe o el lloguer de casa seva durant 6 anys si es feia enrere i desmentia l'entrega de diners en efectiu.
38: I la compareixença de la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero al Senat no ha servit per aclarir res de nou del cas Plus Ultra, tal com s'esperava. Gertrudis Alcázar, que també està imputada en el cas, ja ha avisat en començar que no parlaria per consell dels seus advocats.
13: Voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
38: Tot i que era el més probable que passés, el PP va optar per convocar Alcázar igualment. I fa uns minuts parlàvem de l'escut social del govern espanyol i de les mesures per afavorir l'accés a l'habitatge que ha anunciat. Doncs bé, aquí ja es poden demanar també els ajuts del govern al lloguer per joves. Poden fer la sol·licitud les persones de 35 anys o menys, que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o habitació i que compleixin, Júlia, tots els requisits.
7: El Departament de Territori té un pressupost de 26,8 milions d'euros per la convocatòria, amb què preveuen ajudar tots aquells joves que no han pogut optar al bo del lloguer jove estatal i prevenir alhora l'exclusió residencial. L'import que s'ofereix no té una quantitat fixa, sinó que s'ajusta a la renda de qui ho demana. La subvenció pot variar entre els 250 euros com a màxim i els 20 euros de mínima. La convocatòria està oberta des d'avui mateix i fins al 10 de juliol.
38: Ara passa un minut d'un quart de tres.
18: RAC 1.
19: Encara
2: pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
4: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
18: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
19: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
23: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
24: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
25: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me aprendí el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
26: Garulera, pues... Garulera.
25: Así no, compañeros, venga.
26: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
25: Venga, que nos vamos.
27: No Lo Sé. Amb Mireia Garulera.
25: Voz corporativa, compañeros. Bien.
27: RAC 1.
25: Tots som...
27: 1 milió.
25: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
26: Passen 20 minuts de les dues. Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i de difícil accés a la platja de Tarragona. És una petició que havia fet l'Ajuntament de la ciutat després de la mort de 3 menors quan es banyaven a la platja de la Rabassada ara fa 10 dies, Eudald Martínez.
28: Arran de l'accident, l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa diverses mesures per mirar d'evitar que es repeteixi. Entre les possibles solucions hi ha ajudar la vigilància dels socorristes amb drons. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que han autoritzat aquesta petició.
29: Com es millora la vigilància, no? Si s'incorpora, per exemple, doncs, les noves tecnologies per vigilar algunes zones amb dron, que és un dels aspectes doncs, que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Sí, des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita.
28: Parlon ho ha dit durant la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions tràgiques.
26: La recepta del govern per capgirar els mals resultats educatius no està donant fruit, si més no de moment. És l'alerta que fa Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, en el seu últim anuari. Lamenten que, tot i que els recursos augmenten, en molts casos, Eudald, no es posen on més falta fan.
28: L'anuari recull que en alguns casos no només no es millora, sinó que es va enrere. Els últims 5 cursos han baixat 6 punts les graduacions a l'ESO, del 93 al 87%, també ha pujat l'abandonament escolar de l'alumnat més pobre i s'estanca la xifra de joves amb estudis postobligatoris. Pels autors de l'informe, més amb la inversió que preveuen els acords signats entre Educació i els sindicats, tampoc no n'hi haurà prou per capgirar la tendència. En parla l'exresponsable de programes educatius de l'OCDE i de la UNESCO, Francesc Padró.
1: La resiliència del sistema tal vegada ha arribat al seu límit. És com si el got es comença a vessar. I, per tant, deixant de banda la qüestió salarial, que benvinguda sigui, nosaltres veiem encara pendent l'agenda de la inclusió.
28: Per tot plegat, Equitat.org proposa augmentar els recursos i el personal dels centres d'alta i màxima complexitat, especialment a la primària, també augmentar la motxilla econòmica per l'alumnat vulnerable i millorar l'avaluació de les polítiques que s'implanten per comprovar que funcionen.
26: Més coses, els Mossos i la policia espanyola han alliberat 6 víctimes de tràfic de persones per explotació sexual i han desmantellat les dues organitzacions criminals que les van captar. En total han clausurat 11 cases, prostíbuls, i han detingut 23 persones durant l'operatiu. D'aquests, 8 són els principals responsables i ja estan a la presó. Joel Penya.
3: La policia espanyola va començar la investigació el juliol de l'any passat després d'identificar

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
2: De 24 i 30 anys.
3: I els Mossos d'Esquadra també busquen dos joves que es van colar en una casa de colònies de Palamós i van fer tocaments a una menor que hi dormia.
2: Segons explica El País, aquesta noia i un altre menor, testimoni de l'agressió, van alertar la resta de joves i el personal de la casa, però els dos agressors van poder fugir. Va passar cap a les 6 del matí en una casa situada a l'entrada de la platja de la Fosca.
3: I mor una jove de 18 anys a qui li va caure una roca al Gorg Blau de Cedernes, a l'Alta Garrotxa.
2: L'accident va passar dissabte, cap a 3:15 de la tarda, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir per què va cedir la roca. La víctima era una noia de Badalona que va tenir una aturada cardiorrespiratòria arran de l'impacte i va perdre la consciència. En un primer moment, els equips d'emergència van aconseguir estabilitzar la noia i la van portar fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Finalment, però, va acabar morint al centre la mateixa tarda.
4: 14:15.
3: I atenció si avui heu d'agafar el tren perquè hi ha vaga de Renfe, si bé l'aturada l'ha convocat un dels sindicats minoritaris. La Generalitat ha fixat serveis mínims a Rodalies i regionals del 66% en hora punta i del 33% en hora vall. Per l'alta velocitat i llarga distància, en canvi, s'ha garantit el pas del 73% dels trens.
5: Sí, el sindicat ha convocat l'aturada per denunciar la falta de transparència de la direcció i per demanar blindar el caràcter públic de Renfe. A aquesta hora podem dir que la vaga no s'ha fet notar gaire a les estacions. De fet, alguns dels usuaris asseguren que Rodalies ha funcionat tan malament que no hi ha gaire diferència entre un dia de vaga i un que no n'hi ha. Renfe diu que el seguiment de l'aturada és molt reduït, amb un 5,85%, i que les afectacions són pràcticament puntuals.
3: Aquesta nit el Festival Grec aixeca el taló de la seva 50a edició. Barcelona es prepara per un mes ple de teatre, dansa, música i circ. El Grec porta a la ciutat prop d'un centenar d'espectacles i alguns dels noms més importants de l'escena internacional. Hi passaran, per exemple, directors com Calixto Vieito, l'austríaca Florentina Holzinger, l'italià Romeo Castellucci o l'actor brasiler Wagner Moura, guanyador d'un Globus d'Or per Agente Secreto. A més, coincidint amb el mig segle de vida del Grec, el festival ha programat un espectacle dins la Sagrada Família. De moment, aquesta 50a edició arrenca aquesta nit amb l'òpera de Tres Rals, Adrià García.
6: Sí, Marta Pazos fa una rentada de cara al clàssic que Bertolt Brecht va escriure durant l'ascens del nazisme a Alemanya. També coneguda com l'òpera dels pobres, l'espectacle és una crítica, en tota regla, contra el capitalisme i contra la corrupció política. Nau Albet reviu un mag al Navalla, situat ara al paral·lel de Barcelona, però a l'escenari també hi veurem actors com Eduard Farelo, Julià Trullol i Roc Bernadí, acompanyats per l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure. Entre els noms internacionals que passaran aquest any pel Grec, hi ha Calixto Vieito, que porta una nova versió de Ricard III de Shakespeare, també Angelica Liddell amb Seppuku, on imagina la seva pròpia mort en un muntatge inspirat en els samurais que representarà a 4:45 de la matinada, o una altra de les cites destacades, l'obra de Christian Jatay amb Wagner Moura al capdavant. Un dels reclams del festival, però, serà el concert gratuït a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Lídia Pujols, Maria Arnal i el Cor Cererols.
3: Continuem a Barcelona perquè el musical familiar Gaudí, el despertar del geni, aterrarà al novembre al Teatre Poliorama. L'estrena de l'espectacle coincideix amb l'any Gaudí i ressegueix la infantesa i els anys de formació de l'arquitecte a través de la música, des del pop o el rock a cançons tradicionals catalanes. S'estarà en cartellera fins al 24 de gener i les entrades ja estan a la venda. I en música, aquesta nit, la figuerenca Ariadna Vieira actua a les Nits d'Occident de Barcelona. Al llarg d'aquesta setmana passaran també per l'escenari dels Jardins de Pedralbes noms destacats com Taburete o Mica, a més dels Hakuna Group Music.
7: A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento.
3: És una banda de música catòlica que s'ha convertit en tot un fenomen i ha omplert dues dates. Ho ha explicat al Món a RAC1 el president de Clippers, Juli Guiu.
8: Sold out.
9: I un d'ells va durar un quart d'hora. L'altre va durar 3 dies. Bueno, això és un moviment i una,

0: pública, diguem-ne, religiosa de les joves, que està sent bastant fort ara mateix, i canten a Déu, realment, i estan en una projecció important.
1: De moment, el festival ha venut el 70% de les entrades, són unes 32.000. I ara el temps.
2: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per pluja aquesta tarda i per calor altra vegada. De cara a demà, Mònica.
3: De moment, aquesta tarda, les pluges descarregaran amb força, sobretot en sectors del Pirineu, Prepirineu, entre les comarques interiors de Girona, nord de Barcelona i també punts del prelitoral. Hi ha avisos per intensitat de pluja al Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva i també a Osona, localment amb tempesta i amb calamarsa, per tant, molta precaució. A la resta, en canvi, tindrem una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i amb temperatures més altes. En canvi, on es mantinguin aquests ruixats, els termòmetres quedaran més frenats que no pas ahir. I de cara a demà s'activen avisos de calor nocturn, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, i també diurna a la costa de Tarragona.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: D'aquí a 5 segons els senyals horaris de 2:15. Arriba l'hora de la veritat al Mundial. Albert, i després de la fase de grups, avui viurem la primera gran jornada d'eliminatòries.
6: Sí, amb 3 partits de setzens d'una tacada. A les 7 de la tarda, Brasil-Japó. A 10:45 de la nit, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc, eliminatòria d'on sortirà el rival del Canadà, que s'ha convertit ja en el primer classificat pels vuitens després de guanyar ahir la selecció de Sud-àfrica.

0: Menú de luxe avui al Mundial amb tres bons partits de setzens. Anem a pams i per ordre. Comencem pel primer a les 7 de la tarda, com dèiem. Juga la pentacampiona. Juga el Brasil contra el Japó sense Rafinha. Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia. Un Rafinha que continua exercitant-se per accelerar la seva recuperació i tornar l'abans possible amb el conjunt brasiler. Sense ell, l'equip ha demostrat a la fase de grups la seva condició històrica de selecció ofensiva. 7 gols en 3 partits, 4 de Vinícius. Però amb l'arribada d'Ancelotti també han millorat molt en defensa, amb només un gol encaixat en 2 victòries i un empat. Al davant hi serà el Japó, que s'ha classificat amb l'objectiu de superar per primera vegada els vuitens de final d'un Mundial. La seva referència en atac, Ayase Ueda, amb 2 gols i una assistència, serà peça clau per repetir una victòria com la de l'octubre passat, quan els asiàtics van remuntar un 0-2 en contra dels brasilers en un partit amistós. En canvi, Take Kubo no podrà jugar perquè encara no s'ha recuperat de la lesió que va patir la primera jornada. El vencedor d'aquest Brasil-Japó s'enfrontarà als vuitens de final al guanyador del Costa d'Ivori, Noruega.
0: Més tard, a 11:15, la tetracampiona Alemanya es veurà les cares contra el Paraguai. Àlex Pintanel, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Bassas. El partit es jugarà a Boston amb clar favoritisme pels de Nagelsmann, que tornarà a apostar per Havertz, Musiala i Wirtz en atac, però que tindrà el dubte fins a darrera hora de lateral esquerre Brown, que ja no va jugar contra l'Equador. El madridista Antonio Rüdiger substituirà novament el lesionat de gravetat Slotterberg. Per la seva banda, Gustavo Alfaro recuperarà a Miguel Almirón, sancionat davant Austràlia. Sap el seleccionador de Paraguai que les opcions de donar la sorpresa exigeixen fer-se forts en defensa. Després d'encaixar 4 gols en el debut davant als Estats Units, van deixar la porteria 0 contra Tunísia i Austràlia. Alemanya i Paraguai s'han vist les cares en dues ocasions. En un amistós, l'agost del 2013, amb empat a 3, i el Mundial de 2002, amb victòria alemanya 1-0. Xiularà el marroquí Jalal Jayed, qui guanyi jugarà els vuitens de final dissabte a les 11 de la nit davant el vencedor del França-Suècia.
0: I tancarem aquesta jornada de dilluns a les 3 de la matinada amb el Països Baixos-Marroc, dues de les grans seleccions del món, que això sí, encara no han estrenat el seu palmarès mundialista. Per cert, moltes cares conegudes en aquest partit, des de De Jong amb els Països Baixos fins al gironí Unahi amb el Marroc, o els catalans Ayub Aymamouni o Esmil Saibari, a banda del mallorquí Xavi Rià. Gemma Montero, bon dia.
3: Bon dia. Monterrey acull a les 3 de la matinada un dels setzens de final més atractius d'aquest Mundial 2026, Països Baixos i Marroc. Dos dels millors equips de la fase de grups buscaran ser la parella de Vall del Canadà als vuitens de final. El duel de golejador serà el Brobi contra Saibari, amb 3 gols cadascú a la fase de grups. El davanter de l'Ajax arriba en un gran moment. Saibari, davanter del PSV, és un gran conegut pels rivals. Els Països Baixos han liderat amb marge el grup F, amb força solvència, un empat i 2 victòries, però pateix més del compte en defensa. És ara mateix la preocupació de Ronald Koeman. Per part del Marroc, ja saben que és assolir una semifinal mundialista, ho van fer el 2022. Ara Mohamed Gouabi ha construït un equip equilibrat, que a la fase de grups va sumar empat davant el Brasil, victòria contra Escòcia i golejada contra Haití. Les armes són Hakimi des del lateral, Brahim Díaz i, com dèiem, Saibari com Ariet són les principals opcions de l'equip de Gouabi.
0: Totes aquestes seleccions, doncs, intentaran emular el Canadà, que ahir es va convertir en la primera en classificar-se pels vuitens de final després d'eliminar Sud-àfrica en un partit, tot s'ha de dir, força gris. El resultat va ser escuet, d'1-0. Albert Pedrol, bon dia.
4: Hola, Albert, bon dia. El primer partit dels setzens de final no passarà a la història, però, com dirien a la competència, sí que ens va fer companyia. El Canadà era el favorit per passar de ronda i va aconseguir l'objectiu. Ara bé, la responsabilitat de ser anfitrió va pesar-li més de l'esperat i va haver de suar de valent per doblegar la selecció sud-africana. Finalment, se'n va sortir amb un gol de Stephen Eustaquio al temps de descompte al minut 92, quan ja semblava que el partit es decidiria a la pròrroga. La resiliència de Sud-àfrica és una bona mostra del gran paper dels equips africans en aquest Mundial. A la fase de grups n'hi havia 10 i només un, Tunísia, va quedar fora dels setzens de final. Dit d'una altra manera, 9 seleccions africanes van classificar-se per les eliminatòries. És tot un rècord del futbol d'aquest continent. Ara, després de l'eliminació de Sud-àfrica, en queden 8. Per cert, ahir a 15 minuts pel final va debutar al Mundial l'estrella del Canadà, Alfonso Davies, de baixa fins ara pels problemes físics que arrossegava des de les semifinals de la Champions. El capità canadenc, de pas, va convertir-se en el futbolista número 1.000 que juga en aquest Mundial. Com deia la Gemma, el proper rival del Canadà sortirà del partit que jugaran avui a les 3 de la matinada als Països Baixos i al Marroc.
0: I recordem, gràcies, Pedrol, que no serà el torn per la selecció espanyola fins dijous. Això sí, en un bon horari, a les 9 del vespre, hora catalana, davant Suïssa. Un equip espanyol que avui tornarà, continuarà preparant el partit en els seus últims dies de feina a Chattanooga. Enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. Bon dia.
5: Bon dia. Aquesta tarda Espanya farà el seu penúltim entrenament a Chattanooga. El 5 de juny l'equip espanyol va treballar aquí a la Baylor School per primera vegada. Aviat farà un mes des d'aleshores i demà Espanya ja dirà adéu a la que ha estat la seva casa les últimes setmanes. Treball per preparar els setzens de final del Mundial contra Àustria a Los Angeles. Luis de la Fuente compta amb 24 dels 26 futbolistes que van viatjar al Mundial. Nico Williams i Jeremy Pino estan fora de combat, els dos lesionats divendres en el partit contra Uruguai, i ara s'obren incògnites de cara als setzens de final. Principalment, què farà de la Fuente amb Dani Olmo després de fer-lo jugar d'inici contra Aràbia i que respongués i que posteriorment el traiés de l'11. A banda d'Olmo, Pau Cubarsí es mantindrà a l'11 al costat de Laporte, al centre de la defensa. Pedri continuarà sent un fix al mig del camp i Lamine Yamal podria jugar per primer cop 90 minuts en aquest Mundial, en funció de com vagi el partit. Aquesta tarda podrem escoltar en roda de premsa Marcos Llorente, que ha jugat de titular al primer partit i al tercer. Un cop Espanya hagi fet demà el seu últim entrenament a Chattanooga, ja volarà cap a Los Angeles, on quedarà instal·lada fins al partit que es disputarà dijous a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Damià. Doncs dijous, aquest Espanya-Àustria, la selecció espanyola, per cert, que ha arribat aquests setzens després de guanyar l'Uruguai, que va deixar fora l'equip de Marcelo Bielsa del Mundial. Una eliminació que ha fet tan poca gràcia a la federació del país, de l'Uruguai, que va cancel·lar el vol charter que havia de tornar els seus futbolistes cap a Montevideo i va obligar els seus jugadors a haver-se de buscar la vida per tornar i agafar vols comercials, en una situació, sens dubte, ben poc habitual. Clar, un d'ells, Ronald Araujo, que és l'únic blaugrana eliminat a aquestes alçades de la competició. I és que, Àlex, en aquesta segona fase gairebé hi tindrem ple de jugadors del Barça, ja que de la nombrosa representació que n'hi havia 16 en total, de moment només ell, Araujo, n'ha quedat fora, la resta han passat tots.
2: Sí, 15 de 16 estaran als setzens del Mundial. L'únic que ja ha fet les maletes, Araujo, que a més, i com ja li va passar al Qatar, no ha jugat cap minut per una lesió al bessó. Amb aquesta eliminació s'espera que el defensa s'incorpori a la pretemporada del Barça per anar a l'estaix d'Anglaterra. Eric García i Joan García són els altres dos blaugranes que tampoc han debutat. Una situació que contrasta, per exemple, amb la de Pau Cubarsí, l'únic dels 16 que ha jugat absolutament tots els minuts. Els segueixen de ben a prop Koundé, Frenkie de Jong, Pedri i Cancelo. Un dels noms propis d'aquest Mundial és el de Lamine Yamal. La lesió l'ha fet anar amb peus de plom. Va jugar 19 minuts el dia del debut, 45 contra l'Aràbia Saudita i 76 davant l'Uruguai, amb els mateixos 140 minuts que el davanter de Rocafonda. I trobem a Ferran Torres, que ha participat en els 3 partits. També Dani Olmo, que va ser titular contra els saudites. El nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, ha disputat 137 minuts, va ser titular en els 2 primers partits, però no va jugar davant el Panamà. En el seu lloc va entrar Rashford, que porta 22 minuts menys que l'ex del Newcastle, ara a les files del Barça. A partir d'aquí hi ha un lesionat, Rafinha, amb un problema muscular a la cama dreta. S'ho va fer poc abans del descans del segon partit a Haití. Es va perdre el duel davant Escòcia i, com deia abans el Bernat, tampoc estarà avui contra el Japó. Un altre cas, el de Gavi, que va tenir 71 minuts en el debut amb Cap Verd i ja no l'hem tornat a veure. I, finalment, Hamza Abdelkarim, que amb 18 anys s'ha convertit en el futbolista més jove del seu país en debutar en una Copa del Món. L'egipci ha disputat, a més, és curiós, 14 minuts en cadascun dels 3 partits.
0: Per cert, i abans que parlàvem de com de malament s'ha pres l'eliminació a l'Uruguai per anar tancant aquest bloc de Mundial, doncs bé, a Corea del Sud, 3/4 del mateix, o encara pitjor, fins al punt que el president del país, Lee Jae-myung, ha demanat una investigació oficial, ja que està clarament en desacord amb els nomenaments de l'equip tècnic i en especial del seu seleccionador, renovat el 2024, que Lee Jae-myung veu com algú incompetent. Ara, per tant, ja ha exigit al Ministeri de Cultura, Esports i Turisme que investigui a fons les circumstàncies d'aquest fiasco del seu país al Mundial.
6: A RAC1, 14-15.
0: I fora d'aquesta cita mundialista, 2:40, però encara el Barça, Àlex, tenim algun nom propi més del dia.
2: Sí, uns quants. El primer, el de Christensen, el danès, signarà entre avui i demà la seva renovació per 2 temporades. Continuem també arrossegant el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, amb tot aparaulat. La sortida del futbolista del planter és un fet. El Barça ingressarà 11 milions d'euros i alliberarà una part important de massa salarial. Falta per veure quan es farà oficial. També en clau sortides, divendres explicàvem que la sortida de Ter Stegen a l'Ajax estava molt ben encaminada, que estava molt avançada. Doncs bé, avui podem confirmar que les negociacions s'estan intensificant en les darreres hores amb l'objectiu de tancar l'operació el més aviat possible, tenint en compte que els holandesos ja han començat la pretemporada. Ter Stegen accepta el repte i falta que Barça i Ajax es posin d'acord amb els diners de la fitxa que assumeix cada club. D'altra banda, Robert Lewandowski ja té decidit el seu nou destí, serà el Chicago Fire de la MLS. D'aquesta manera, l'exatacant del Barça continuarà la seva carrera esportiva als Estats Units. I finalment, un apunt sobre Julián Álvarez, perquè aquest matí l'Atlético de Madrid ha presentat la samarreta de la pròxima temporada i no hi apareix l'argentí Llorente, Pubill, Juliano Simeone i Àlex Baena són els escollits.
0: Doncs diverses carpetes, diversos fronts oberts en relació al Barça, a veure si s'acaben tancant. Mentrestant, el que ja s'ha tancat és el primer rival de l'equip de Hansi Flick per aquesta pretemporada.
2: Serà l'Europa, el 24 de juliol, a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. El darrer precedent va ser el maig del 98, de 1998, en la final de la Copa Catalunya, amb victòria als penals per l'equip escapulat. Un any abans, els dos equips havien disputat de nou la final de la mateixa competició. Els graciencs van derrotar també els blaugranes 3-1 el dia en el que va debutar Carles Puyol, això sí, en un duel no oficial. A banda d'aquest compromís amb l'Europa, el Barça de Flick ja tenia tancat el partit davant del Birmingham City el 31 de juliol a Anglaterra.
0: Hi ha algun apunt més relacionat amb el Barça?
2: Que recordem que demà al matí hi ha reunió de la Junta Directiva per aprovar els números d'aquesta temporada. A la tarda, a les 8, se sortejarà el calendari de Lliga a Madrid i a les 9 del vespre el MACBA, el Barça, presentarà la nova equipació que es podrà comprar un dia després, el dimecres 1 de juliol, a les botigues oficials del club.
0: Doncs dia farcidet demà també en clau blaugrana. Gràcies, Àlex, bon dia.
2: Adéu, que vagi bé, bon dia.
6: 14-15.
0: Mentrestant, a segona divisió, matí mogudet també al centre d'Esport Sabadell, amb roda de premsa del director esportiu Lucas Viale, que entre altres coses ha anunciat, Bernat, alguna sortida més en l'any del retorn de l'equip a segona divisió.
1: Sí, a les de Jordi Ortega, Alan Godoy, Sergi Segura i David Estal, s'hi ha sumat la de Xavi Moreno, l'autor del quart gol del conjunt arlequinat contra el Zamora al partit de tornada per l'ascens a segona divisió. Moreno torna al Valladolid després de mitja temporada cedit al club vallesà. Aquest matí, Lucas Viale ha explicat que treballaran perquè els jugadors que han rendit de forma notable es quedin al club.
7: Sabadell no se ha caracterizado por ser un club vendedor. Nuestros futbolistas con mejor rendimiento en esta temporada, no tenemos ninguna intención de deshacernos de ellos. El que podamos tener ofertas o no, creo que no me es importante. Creo que tenemos que hacer la mejor plantilla posible. Todos los futbolistas tienen una cláusula de rescisión, en el cual cualquier equipo que quiera alguno de nuestros futbolistas, pues lo que tiene que hacer es venir a pagar la cláusula y poco más.
1: El Sabadell va ser l'últim equip en ascendre al futbol professional i encara no és coneixedor del seu límit salarial. Fins que això no ho tingui, no podrà fer incorporacions. Viale, a més, també ha donat la seva opinió de Diego Foli després de les seves paraules al balcó de l'Ajuntament en la celebració de l'ascens.
7: No me ha gustado nada el que desde hace 3 meses cada semana estuvieran apareciendo artículos de Diego Foli viniendo desde Zaragoza. Es algo que se lo he hecho saber en primera persona a Lalo. A partir de ahí, Lalo me ha llamado, se ha interesado por la situación de Foli, pero en este momento nosotros no contemplamos otra cosa que no sea que Diego Foli continúe en el Sabadell.
1: El club arlequinat adequarà des d'ara mateix la nova creu alta, la nova categoria, i és per això que ha demanat jugar les dues primeres jornades fora de casa. Pel que fa als partits de pretemporada, estan confirmats Castelló i Espanyol, 18 i 25 de juliol respectivament, i avui ha confirmat el director tècnic un altre amistós contra l'Olot el 9 d'agost.
0: Mig minut i seran 3:15. Repassem amb tu mateix, Bernat, què més tenim a la resta del futbol.
1: El Girona ha confirmat el quart amistós de pretemporada. Serà contra l'Alavés el dissabte 25 de juliol a 11:15 del matí a la Vall d'en Bas. Per tant, l'equip de Quique Álvarez arrencarà l'estiu contra l'Olot i continuarà amb el Castelló, l'Alavés i l'Arsenal al trofeu Costa Brava. Un Olot que, per cert, s'enfrontarà també contra l'Espanyol el 18 de juliol, contra el Sabadell el 9 d'agost, ho dèiem ara, i també s'ha confirmat avui un altre amistós contra el Nàstic de Tarragona l'1 d'agost.
0: Ara sí, en punt 3:15, deixem el futbol i obrim la pàgina poliesportiva del dia amb una mica de tennis amb Wimbledon, perquè avui ha començat el gran slam sobre herba a les pistes de l'All England Club. i ho ha fet amb el debut en victòria relativament còmoda de Rafa Hodar.
1: Sí, per la via ràpida en 3-7, 6-3, 6-3 i 7-5 davant l'anglès Felix Hill, que en aquesta primera ronda ha estat un partit que, tot i que s'ha complicat de més al final, el tenista de Leganés ha pogut tenir un debut força tranquil a l'herba britànica, mentre que en un dels altres partits del dia, Pablo Carreño també ha vençut contra Shapovalov, en aquest cas per retirada del canadenc. Tot plegat en un Wimbledon que no podrà comptar amb Carlos Alcaraz, que tot just ha començat ara a entrenar amb la seva mà dreta lesionada. Qui sí que hi serà és Jannik Sinner, que va caure a Roland Garros per problemes físics, però arriba ara com a número 1 del món i vigent campió del torneig. L'italià debuta a quarts de 3 a la pista central contra el serbi Kecmanovic. S'hi espera per avui més tard també Novak Djokovic, que es veurà les cares amb el xinès Wu. Djokovic i Sinner no s'enfrontarien fins a unes hipotètiques semifinals, mentre que Zverev, vigent campió de Roland Garros, és el favorit a l'altre costat del quadre.
0: I pel que fa al quadre femení, la notícia t'anava a dir és el retorn de Serena Williams.
1: Sí, que torna a Wimbledon aquest dimarts amb 44 anys, després de 4 d'absència en individuals, davant la número 53 del món, l'australiana Maya Joint. La nord-americana, 7 vegades campiona del torneig, no disputa un partit individual des de la seva derrota en el US Open de 2022. Jugarà més els dobles al costat de la seva germana Venus. Els primers partits han arrencat també a les 12 amb la victòria de Pegalo per 2-0 davant Bitmanova i la victòria també de Sorribes per 2-0 contra Kasintseva. La número 1 del món, Arina Sabalenka, s'enfrontarà aquesta tarda a la russa Kostovic i la campiona de Roland Garros d'aquest any, Mira Andrieva, disputarà la primera ronda contra la polonesa Linet. Sabalenka i Andrieva no s'enfrontarien fins a unes hipotètiques semifinals.
0: Temps pel bàsquet, encara que el Barça no ha confirmat cap incorporació oficial per la temporada vinent. Moses Wright, pivot dels Alguidis Kaunas, es va encarregar d'anunciar ahir a la nit, una mica per sorpresa, la seva arribada a l'equip blaugrana. Xavi Morlans, bon dia.
8: Bon dia, Albert. A falta d'oficialització per part del Barça, Moses Wright va confirmar ahir en una entrevista per un mitjà grec que la pròxima temporada no jugarà als Alguidis Kaunas i que està molt emocionat de poder-ho fer en una gran ciutat com és Barcelona. El pivot estatunidenc de 27 anys i 2,07 d'alçada ha tingut una mitjana de 13,2 punts per partit i 6,5 rebots aquesta temporada amb els lituans de l'Eurolliga, sent una de les peces claus perquè l'equip acabés en la cinquena posició. L'arribada de Wright reforça la posició de 5 després de les sortides de Yusuf Afol, Billy Hernán Gómez i Jan Veseli. Per altra banda, el Kitsanas Manresa ha fet oficial la fitxatge de l'aler Rodrigo Seoane. Això sí, en el mateix comunicat on anunciaven el fitxatge del jugador gallec, informaven també que Rodrigo jugarà la pròxima temporada cedit a la primera FEB, divisió de plata del bàsquet espanyol. I encara Manresa, i tal com us hem avançat a RAC1, hi ha interès de Luka Murcia en l'ala pivot del conjunt manresà, Marcis Steinbergs. Tal com ens explica el nostre company Dani Aguila, els murcians estarien disposats a pagar la clàusula del jugador. I, per tant, Marcis marxaria del Nou Congós després de 5 temporades a l'equip.
0: I sense deixar la secció en Gemma, on també s'estan començant a moure i amb moviments destacats, és el mercat de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
3: Sí, en hoquei, per exemple, l'argentí Nico Ojeda s'incorpora al Barça després que l'estiu passat firmés un contracte per 4 temporades amb el club blaugrana, però es quedés cedit un any al Pons Lleida. L'última temporada, el jugador nascut a Mendoza s'ha consolidat com un dels referents de l'hoquei Lliga. De fet, ha estat el màxim golejador de la fase regular amb 26 gols. Ojeda és especialista en les accions de pilota aturada. Va arribar al conjunt lleidatà l'estiu del 2023. El Barça el va seguir i el van incorporar al projecte a mig termini. La temporada 24-25 va ser una de les peces clau del Pons Lleida, tant en la competició europea com la final de la Copa del Rei. D'aquesta manera, l'argentí es converteix en el primer reforç del Barça per la temporada vinent, en un projecte que afronta una profunda renovació després de tancar l'últim curs, l'última temporada, sense títols, i que encara preveu més moviments després de les sortides ja confirmades i anunciades de Pablo Álvarez i també del porter, Sergi Fernández.
0: I tot i que encara no està totalment tancat i, per tant, encara no pot ser oficial, el Barça de Futbol Sala també treballa per una incorporació de pes.
3: Suheil Mujuddin, el tanca francès, arriba com a millor jugador de la Lliga Francesa i bota d'or de l'última Eurocopa juntament amb Antonio, també blaugrana. Serà recanvi d'Eric Mendonça, que demà quedarà desvinculat ja del club. Qui també s'ha reforçat amb catalans a la banqueta, en aquest cas, és el Peñíscola, que suma Jordi Gay com a segon entrenador. De fet, acompanyarà el nou tècnic Gerard Pussó en aquesta nova etapa. Gay, recordem que va ser jugador d'elit a la màxima categoria del futbol sala espanyol, defensant les samarretes del Martorell, del Xota i el Cartagena, entre d'altres. Després, durant 14 temporades, va ser director tècnic de les seleccions catalanes de futbol sala i allà va coincidir amb Pussó. Amb ell, Catalunya va aconseguir 29 campionats d'Espanya i 13 subcampionats. La seva trajectòria també el va portar a la Federació Espanyola de Futbol, on ha estat seleccionador femení sub-21 i sub-23 i també membre del cos tècnic de la selecció absoluta femenina durant les dues últimes temporades. Per tant, es tracta doncs d'un professional de prestigi amb una àmplia trajectòria d'alt rendiment.
0: Més coses, un dilluns de ressaca de motor, també, després d'un cap de setmana amb gran premi, tant de motos com de cotxes. Començant per les motos, Marc Márquez no va poder brillar al Gran Premi dels Països Baixos, però continua a 40 punts del líder, que ara és Jorge Martín. Quim Salvador, bon dia.
9: Bon dia. Els resultats del campió cerverí aquest cap de setmana a Assen han estat 6è a l'esprint i 7è a la cursa, però la caiguda ahir del fins ara líder Marco Bezzecchi li permet mantenir-se a la mateixa distància amb què arribava a la cita neerlandesa a la general, 40 punts. Marc Márquez ja comptava amb que seria un gran premi difícil per les característiques del circuit, que no són favorables al seu estil de pilotatge ni al seu estat físic actual, i dona per bo el cap de setmana. Són declaracions a DAZN.
10: Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
9: A Iogura es va estrenar com a guanyador d'un gran premi de MotoGP, acompanyat per Raúl Fernández segon i Jorge Martín tercer, en un podi monopolitzat per Aprilia. El madrileny se situa nou líder del Mundial amb 7 punts més que Bezzecchi i 16 més que Fabio Di Gianantonio, que va acabar quart després d'un avançament polèmic a Marc Márquez, que va enviar el català fora de pista i li va costar una volta llarga de penalització. El tercer de la general és el guanyador, Ayogura, a 25 punts. I Àlex Márquez va acabar cinquè, una posició molt meritòria i també inesperada, perquè està lluny del seu millor nivell físic arran d'una forta caiguda divendres i en procés de recuperació encara de les lesions de l'accident del maig a Catalunya.
11: Pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora, y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien, he podido en la primera vuelta pasar a tres por fuera, porque todo el mundo iba por dentro haciendo mi línea normal y he pasado tres y digo, ah, no estoy mal, va. Y ahí he podido guardar mucha energía y mucho neumático al principio, pero es verdad que para el final me hubiera parado. Necesitaba un pit stop ahí rápido en el box, pero no podía, y me he visto sexto, séptimo y digo, va, tira hasta el final, ¿no? Intento aguantar y lo puedo hacer bien y contento, pero muy inesperado este resultado.
9: La próxima cita del Mundial de MotoGP serà el Gran Premi d'Alemanya, la setmana que ve del 10 al 12 de juliol a Sachsenring, circuit talismà de Marc Márquez.
0: Gràcies, Quim. I encara motor en cotxes a la Fórmula 1. George Russell es va retrobar ahir amb la victòria al Gran Premi d'Àustria. El pilot de Mercedes es va imposar al Red Bull Ring per davant de Verstappen i d'Antonelli. Álvaro Demà, bon dia.
12: Hola, Albert. Què tal? Bon dia. Sí, Russell, que no guanyava des del Gran Premi d'Austràlia, la cita inaugural del curs a principis del mes de març, ha estat el gran protagonista del Gran Premi d'Àustria disputat aquest cap de setmana. Dissabte va aconseguir, amb polèmica per les banderes grogues, la pole position i ahir la seva segona victòria del curs per davant de Verstappen i d'Antonelli, que el van acompanyar al podi després d'haver-lo pressionat als compassos finals de la prova. Aquests resultats permeten a Russell superar a Hamilton, ahir cinquè, i recuperar la segona posició provisional del campionat per darrere d'Antonelli. Després de la disputa dels primers 8 grans premis de l'any, l'italià suma 40 punts més que Russell i 46 més que Hamilton, que cau a la tercera posició. El d'ahir a Àustria va ser un gran premi difícil per Sainz i per Alonso. El de Williams va abandonar per problemes mecànics, mentre que el d'Aston Martin només va poder ser 18è i últim. Proper gran premi aquest mateix cap de setmana a Silverstone en format sprint.
6: 14-15.
0: Gràcies, Álvaro. I tot això només 5 dies perquè arrenqui una nova edició del Tour de França, la número 113, i Gemma Barcelona es prepara per acollir-ne la sortida.
3: Només 5 dies per aquesta gran depart. Ahir al Tuiràs vam parlar amb el regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, que afirma que s'espera una gran rebuda.
13: I esperem centenes de milers, no de gent que ve de fora, sinó de gent que ha viscut, que vol viure o que vol veure doncs que els ciclistes i el que viurem, que realment està plegat de moments que seran icònics a la història de la ciutat.
3: Tot plegat començarà dissabte 4 de juliol amb la contrarrellotge a la capital catalana. Continuarà el diumenge 5 amb la segona etapa, Tarragona-Barcelona, i finalment dilluns dia 6 tindrà lloc la tercera, que sortirà de Granollers i s'acabarà més enllà dels Pirineus. Per aquesta cita, Tadej Pogačar ha dit que té un equip fantàstic, el del Team Emirates, per ingressar al club dels 5, els corredors que han aconseguit 5 tours. El ciclista eslové serà el líder d'un equip que completen el mexicà Isaac del Toro, Félix Groschnadner, el Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Per cert, que l'equip Movistar ha fet un mallot especial per aquestes primeres etapes del Tour, amb Barcelona com a protagonista. Tot plegat després de dos nous èxits del ciclisme català. Marcel Camprubí és el nou campió d'Espanya de rutes, la primera victòria com a professional del ciclista de 24 anys. El segon classificat d'aquest campionat és el català, el gironí, millor dit, Joel Nicolau.
0: I dit això, anem tancant amb la resta de coses que ens falten per saber.
3: Doncs que els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident mortal d'un pilot amateur de motos al circuit d'Alcarràs, al Segrià, quan participava en una cursa de la Copa Amateur de Velocitat. El pilot és Samuel Levy, d'origen britànic i resident a la província d'Alacant. I un nom propi de la natació d'aquests dies encara és Luca Hook. Després d'esmicolar el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures, el nadador de Sitges va repetir ahir victòria i millora la marca dels 200 metres.
0: 3.000 minuts i mig i seran les 3. Petita pausa i ens actualitzem.
6: 14-15.
14: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
15: Valorado.
14: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
17: La gent està amb ganes de mar, relax.
16: Segueixen les costes rebaixes?
17: Sí, però cal afanyar-se.
16: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
18: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
19: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
20: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
21: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisure.
23: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
24: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
25: Què voldran?
26: Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
27: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
28: Això ho hauries d'haver demanat abans.
27: Abans de l'ensaladilla?
28: Abans de l'estiu.
29: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
30: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
31: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
32: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
33: I després a ca la meva mare, Olot.
32: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
34: Molt bé.
32: Arribarem a tot?
34: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
35: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
17: La gent està amb ganes de mar, relax.
16: Segueixen les costes rebaixes?
17: Sí, però cal afanyar-se.
16: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
0: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
1: Les 3, ho hem sabut fa poca estona, com a mínim 5 persones han mort a Alemanya en un tiroteig a la població d'Estade, a la Baixa Saxònia. Segons mitjans locals, el tirador està detingut, però no se'n sap encara el mòbil. Els fets han passat prop d'un centre d'acollida de menors. Mentrestant, a Veneçuela, els equips de rescat treballen contra rellotge per trobar víctimes del doble terratrèmol de la setmana passada. Les rèpliques del sisme, fa un parell d'hores n'hi ha hagut una de magnitud 4.6, estan complicant la feina que es fa ja en condicions molt precàries, quan encara hi ha 50.000 desapareguts. El govern espanyol vol aprovar abans de vacances un paquet de mesures per facilitar l'accés a l'habitatge, per exemple. Vol apujar l'IVA dels pisos turístics fins al 21%, aprovar una pròrroga extraordinària de lloguers i regulars de temporada i d'habitacions, entre d'altres. Ho ha anunciat el mateix Consell de Ministres, que ha aprovat el nou paquet de mesures per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la guerra a l'Iran. Es retira la bonificació de l'IVA als carburants, que l'1 de juliol torna al 21%, però es rebaixa l'impost d'hidrocarburs, que això sí, s'anirà suavitzant fins a tornar a la normalitat a l'octubre, ho ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
1: Pel que fa als esports, Albert, les primeres seleccions importants busquen avui els vuitens de final al Mundial.
3: El Brasil s'enfronta al Japó sense Rafinha, lesionat a partir de les 7 de la tarda. Més tard, a 2:15, Alemanya jugarà amb el Paraguai i a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc, amb el Blaugrana De Jong pels neerlandesos i el Gironí Unagi pels marroquins. El Barça, el club blaugrana, començarà la pretemporada contra l'Europa. L'equip brasilenc serà el primer rival dels de Flick el divendres 24 de juliol, a la porta tancada a la ciutat esportiva, just abans de marxar d'estada a Anglaterra. I en pàgina i esportiva pendents des d'avui del tennis amb l'inici de Wimbledon i la classificació que a migdia del madrileny Rafa Hoddar, que ha debutat a l'herba de Londres davant el britànic Félix Gil, que ha guanyat en 3 sets en joc ara l'estrena de Jannik Sinner contra el serbi Kecmanovic. De moment domina l'italià el primer set per 3-2.
1: I pel que fa al temps avui, la calor afluixarà allà on descarreguin les tempestes, Mònica.
4: Sí, sobretot en punts del centre i del nord del país, també sectors del prelitoral, on les temperatures poden quedar entre 2 i 4 graus més frenades que no pas ahir. En canvi, en punts de la costa, sobretot Costa Brava i Costa Daurada, sí que els termòmetres podrien enfilar-se una mica més que ahir. Moltes màximes avui d'entre 30 i 35 graus. I atenció amb aquestes tempestes, que poden descarregar localment amb intensitat i fins i tot amb calamar-se. Hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat, al Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva i també a Osona. I demà s'activen els avisos de calor nocturna en punts de la costa i del prelitoral i diurna a la costa de Tarragona.
1: Són les 3 i 3 minuts, tanquem el 14:15, l'hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer al control i ara continuem pendents, com sempre, de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
3: I aquesta nit el tu diràs amb Xavi Rocamora.
5: Travasses, bon dilluns!
1: Hola, bon què dilluns. Tal?
5: Esteu bé o beveu ginebra amb Coca-Cola?
3: Bé, bé. Estem bé, estem sí. Bé. Ginebra sí, Coca-Cola també, però per separat.
5: Ginebra sola, no? Escolteu,
3: tònica,
5: hem cosa. Estat molt atents, Basses, a aquest, part esportiva, aquesta part esportiva del butlletí. No has dit res d'un vídeo viral de l'afició argentina?
3: Això és molt fort, eh?
5: Per què no n'has parlat? No. Hem de venir nosaltres a parlar-ne.
3: Per això mateix, per no contraprogramar.
6: Sí, ens deixa feina a nosaltres, això trobo molt bé.
3: Sí.
6: És un tio generós, clar que
3: a més,
6: sí.
3: A que sempre feu d'esports, un dia veniu de l'Igualada, un altre dia veniu, no avui... sé si es pot dir o no,
6: sí.
3: Però de Cap Verd.
7: Avui... Per què no hola, bona tarda. Per què no t'has tret l'etiqueta a Estadella?
6: És que m'he dit, perdona.
7: És que això és un cachondeo.
6: És que ens ha arribat una samarreta a l'Arnau Vila i a mi de Cabo Vergi, perquè ens vam enamorar de la selecció del Cabo Verde i del seu porter, i l'Arnau Vila es va, del temps afegit, es va encapritxar i va demanar dues samarretes de la selecció oficials de Cabo Verde, i són xulíssimes, porten el tauró i tal, i m'acabo de posar i veig que sí que porto l'enganxina.
7: L'etiqueta penjant.
6: L'etiqueta penjant, és el que té quan és una cosa nova. Però el que ha passat també, parlant de seleccions, és que un argentí va perdre la cartera, la billetera,
3: sí.
6: I ja sabeu que els argentins tenen aquesta cosa que els encanta fer càntics, cridar i cachondeo. Sí. Doncs per trobar el propietari d'aquesta cartera, el van decidir agafar, veure com es deia, la persona, i començar a cridar el seu nom cantant.
5: Billetera, diuen, eh?
8: Manuel Montero! Juan Manuel Montero!
5: Juan Manuel Montero!
8: Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero!
7: Com es nota, eh, que aquí va perdre?
5: L'han trobat? Ja l'han trobat.
6: Bona manera, eh?
7: Que eficaç, eh? I com es nota, eh, que aquí ha perdut la billetera? I qui ha trobat la billetera perduda? Tenen els diners per comprar-se entrades de Mundial. Us interessa poc la billetera d'un altre? Perquè et dic jo que en una altra situació econòmica fas rup cap a casa aquella billetera.
6: Molt
7: bé. Visca la riquesa!
6: Tu robaries... O sigui, no m'ha quedat clar. Tu robaries llavors, agafaries els calés i tornaries la billetera.
7: Jo sí sé que és d'un argentí que es pot pagar una entrada al Mundial, jo agafaria el metàl·lic i li deixaria el DNI per ell.
6: Però escolta, tu com saps que és un argentí?
5: Per el DNI, potser.
7: Perquè el DNI potser posa Argentina i perquè si el trobo dins de l'estadi del Mundial...
6: Ah, però que tu hi aniràs al Mundial?
7: Home, a mi ara RACU m'ha fet matemtejat per enviar-me a la final.
5: Heu trobat mai una cartera, vosaltres? Ara penso, jo crec que no.
9: No, al revés sí, però...
6: No.
7: Que te l'han tret.
9: O perdre-la.
6: No.
9: Però no.
6: Jo mai m'he trobat diners, imagina't, al carrer.
5: Jo un cop 50 euros.
6: 50 euros?
5: 50 euros.
6: Home. Ostres.
5: Encara els guardo.
7: Saps tu el que m'ha passat per la flor?
5: Encara els guardo. Encara els guardo, tu.
7: Sí, exacte. Jo quan era jovenet em vaig trobar molts i els vaig deixar sota una pedra. Els vaig dir amb unes amigues, perquè a casa m'havien ensenyat que no es tocava el que no era teu. Ah. I les meves amigues em van dir, sí, fas bé deixar-ho sota la pedra. I van tornar elles i s'ho van repartir entre dos.
6: Què dius?
5: Vaya normal.
7: I allà vaig descobrir que s'havia de ser més espavilada en aquesta vida.
6: I ja entenc que no són amigues teves, ja.
7: Home, són de les més millors amigues.
6: Ah? Perquè a banda de robar-te els calés, et van robar el cor, segurament.
5: Ah, bueno, pecado com un pardillo, amigo mío. Sí. Amiga mía.
6: Sí.
7: Una lliçó de vida, nens.
6: Ai, Cookie.
5: Bueno, doncs aquest programa d'avui anirà dedicat a les amigues que et van robar. Quants? 50 euros?
7: No, jo crec que n'hi havia a vora 300,
6: Què m'estàs dient? 300 euros?
9: Des de llavors li vols fotre la cartera als argentins.
7: Clar, exacte.
6: Tu vas trobar 300
7: euros? Tornant de l'institut vam trobar uns bitllets a terra.
6: Això,
7: amb un amb un carrer.
6: Això era de droga.
7: Bueno, no ho sé.
6: Això?
7: I jo vaig dir, aquests diners no són nostres, no els podem tocar. Potser foteia traça d'això, però anava traçadeta, traçadeta. I llavors, com que havia fet lo de la comunió i tot plegat, encara em quedava algo allò al cap. Llavors els vaig dir, deixem-ho sota una pedra. I m'han dit, sí, tens raó, tota la raó, tota la raó.
6: I
7: després van tornar i se van partir elles dos. Però vaig saber al cap d'uns anys, jo, això.
6: Ah!
5: Oh, és una bona anècdota, Travasses, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona tarda i molt bona setmana, guapos.
9: Igualment.
5: Fins ara.
7: Adéu!
10: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estrella.
11: És un normal, home.
12: Ho passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
5: Tothom, passen exactament ara mateix 8 minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper, som...
13: Els Taloners!
5: Guillem Estadella, Alba Segarra, molt bon programa. Quin número, rodonet i maco, 420.
7: Bona tarda!
6: Bona tarda, amb alegria i amb il·lusió, que bé. Oh. Ja dilluns, ja, escolta, acaba el
7: rutina.
6: Mes de juny. Bé. Acaba el mes de juny i arriba el julio, que ara és l'època preferida, la meva època preferida de l'any, amb la que més connexió tinc amb el meu pare, perquè cada dia m'envia un meme d'aquests de julio, de ja se viene julio, i és Julio Iglesias.
7: Ai, pensava que era perquè el teu pare es digués Julio.
6: No, es diu Josep, es diu Josep.
7: Ai, que maco, Josep, és un bon nom que s'està perdent.
6: Ole! Ole! Uà!
5: Podríem deixar sonar aquesta cançó sencera.
7: Però...
6: Ole!
7: Aquest és un espai per la gent gran.
6: Julio! No, pues, el meu pare aprofita per enviar-me tot de memes de Julio se acerca, Julio se acaba... Tot això, o sigui, és el meu moment més... per, diguéssim, amb el que m'apropo més amb el meu pare de, la, de tot l'any. Sí,
5: el quarto de Julio, no?
6: Exacte,
5: i és l'habitació del Julio.
6: Exacte,
5: jo crec que són dels creadors del Sant Valentín.
6: Pot ser. Pot
5: són dels mateixos creadors, potser.
6: Sí, Sant Valentín, que diguéssim que retracta el Sam del Senyor dels Anells, quan valent, no? Però això és Sant Valentín, saps? Que si fos brasilè seria Samba do Brasil, no?
5: Samba do Brasil. No. No els hauràs creat tu?
6: No, m'encantaria. M'encantaria... Jo tinc una professió...
7: Jo tinc una teoria, que és que es recomano a tothom que entri a Twitter i busqui el Twitter de Lidl. Vale,
6: el supermercat.
7: El supermercat.
6: No està patrocinat, això,
7: No, està patrocinat de res. I això és, us ho aconsello perquè m'agrada. I llavors fan les millors publicitats amb jocs de paraules. I llavors, jo estic... O sigui, aquell nivell de jocs de paraules només el pot fer Guillem Estadella. I jo crec que el Guillem Estadella de nits treballa per un supermercat.
5: I alguna portada del Mundo Deportivo també has fet,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, aquesta és potser el Joan Poquí, que també és un tio avispat.
7: És que jo, veus, l'esportivo aquest no el domino.
5: Mira, que anaven bé, anaven bé.
6: A mi que digui Mundo Esportivo em preocupa, eh?
7: Jo els dic perquè els estimo i els respecto.
6: Ara.
5: Voleu obrir l'altra versió?
7: Per favor, per favor.
6: Fole, va.
7: Ah, molt bonic, tot, eh?
5: Mireu, avui Aliança Catalana és notícia després d'apartar el candidat a l'alcaldia de Figueres, Arnau Liesa, per mantenir una relació amb una menor d'edat.
7: Oh, bueno.
6: Ai.
7: A lo de fora feixistes dels nostres pobles, que haurem d'afegir de les nostres nenes. Se'ls ha d'explicar tot, aquesta gent.
5: Mireu, l'altra versió, però, d'Aliança Catalana és la polèmica que està aixecant a Berga. Resulta que el partit de Sílvia Orriol s'ha instal·lat al local emblemàtic de l'esquerra independentista de Berga. La controvèrsia està servida, ja que ara l'extrema dreta s'ha instal·lat a la seu de l'antic local de reunió, que s'anomenava Cal Panxo.
7: I el que és més fort és que Orriols ha fet una piulada molt provocadora fent referència a la xiulada que va rebre per la Patum. Ha escrit: endevideu a on obrim la nova seu d'Aliança a Berga. Us hem arrabassat el casal Panxo i us arrabassarem la batllia. Ara xiuleu-me. I adjunta una emoticona d'aquestes de picalullets, saps?
6: Home, podem dir que aquesta tia s'ha quedat tan panxa, no? Després de fer això. No? Vull dir...
5: Sí. No.
7: Veus com està darrere de Lidl?
6: És el, sí. El casal Panxo.
5: Sí.
6: I ja s'ha quedat panxa.
7: No l'expliquis, amor.
11: Ah, és que hauràs gràcia que ser graciós, no?
5: No, és que jo estic molt a favor.
6: És que hi ha gent
7: que les pillem totes, no les expliquis.
6: Però hi ha oients que van parlar a PP i els hi arriba tard. Vull dir, hi ha oients rodalies,
5: sí.
6: Saps? Que van tard.
7: No, és com us envien un SMS.
6: No tenim SMS.
5: Ningú enrere. Escolteu, avui he agafat la gabardina de les provocacions i he trucat a Berga. Com porten que aquest espai de referència ara el gestioni Aliança? Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de Casal Impopular. Estava buscant la notícia de que desapareixia el casal Panxo i després que s'instal·lava Aliança Catalana i he trobat que ja han aparegut les primeres pintades a la
6: sí,
5: façana.
6: Sí, ni 24 hores que ja l'han vandalitzat.
5: Primeres pintades. Llavors és com... Llavors, com estan els ànims a Berga? Ai. Doncs he trucat amb un noi que parla... Un noi que parla molt clar.
12: Hola.
5: Bon dia. Truquem dels taloners del versió RAC1. Què hi ha al local d'Aliança Catalana aquí a Berga?
12: Bueno... la veritat és que només saben moure's des de la polèmica, no, aquesta gent. És amb tota la mala llet del món. Vull dir, s'han parit allà al casal d'una gent que portaven molt un altre xip de Berga social i ben parit per tocar els collons allà. Són uns cabrons, no hi ha més. El Mentón.
5: He vist que hi han aparegut pintades, per això també que diu Aliança Espanyols o alguna cosa així, eh?
12: Bueno, sempre s'ha de pintar una miqueta, no? Un toc d'atenció, de dir... a favor de poder dir el que et surti dels pebrots.
5: Ara què t'he agafat fent? Que t'he enxampat ara...
12: A fer una mica de vermutet.
5: Home, que no falti, eh?
12: Ah, de dilluns.
6: Estava dormidot, eh?
5: M'estava fent el vermutet, m'ha dit que estava fent el vermutet.
7: Així, que no es perdin les costums.
5: Va, aquest noi que està fent el vermutet, i ara, mira com pinta, la Luja es pintant. O posant-se desodorant, no ho sé.
7: Que deixa espai a la creativitat.
5: Casal Panxo, i pregunto per un negoci, aviam què els sembla aquest local d'Aliança.
14: Hola.
5: Bon dia, som de RAC1. Què el nou local d'Aliança, Berga?
14: S'estan cavant la seva pròpia tumba, per suposat. Des del meu punt de vista, sí, ara, a partir d'aquí, cadascú sap el que fa i el que votarà. Totalment fet amb mala folla. Totalment, sens dubte. I, bueno, és que si no es creu la seva pròpia taulada, perquè una va sortir dient al principi que no ho havien fet expressament i després surt Oriol dient us hem quedat el casal Panxo, que jo no m'identifico directament amb cap dels dos partits, però això m'ha semblat una jugada però totalment bruta, innecessària i bueno, que es basa en hooligans i poca cosa més.
5: Clar, tu creus que si no l'haguessin xiulat tant potser no, ara no s'hagués volgut tornar?
14: No, segurament hagués fet el mateix. L'únic que no hagués tingut tant motiu i potser després no hagués donat tan bombo, però bueno, també he de dir que d'aquí dos dies això ningú se n'recordarà.
6: Realment, conec una mica Berga, és que el casal Panxo no era de la CUP, vull dir, era un local on anava tota la gent, vull dir, tinc amics convergent que es fotien una de gintònics allà, que ja tinc jo que...
5: Ginebra sola,
6: un dia tonto.
5: Pregunto, perquè clar, he trucat a un negoci, però no sabia ben bé a què es dedicaven al negoci.
6: Ai.
5: I dic, home, aviam... Què hi fan? I més, perquè estava patint jo avui molt per la calor, eh?
7: Mm.
5: Aviam si tenia l'aire posat. Avui fa molta calor, Berga. Què estaves fent ara que t'he trucat?
14: Doncs mira, ara mateix acabo d'arribar a l'oficina, però fins ara estava donant voltes treballant.
5: I de què és l'oficina?
14: Pues bueno, és una empresa de climatització.
5: Home, empresa de climatització?
14: Sí, curiosament sí.
5: Home, entre que deus tenir molta feina i, clar, l'aire te l'has posat tu mateix, no?
14: Ah, sí, correcte. Fes, és l'empresa familiar i sí, la veritat és que aquests mesos són... no ens ho trepem gaire, sincerament, però bueno.
5: Algun consell per mantenir fred a la casa?
14: Tampoc cal ficar-lo 19 graus, perquè no, és absurd. Tu fica-lo a la temperatura que estiguis còmode, 25-26 graus. Si és un aire adequat, i a partir d'aquí ja el clima se'n mantindrà bé a la sala.
5: Bé, ja que trucàvem un expert que ens donés algun tip.
7: Molt bé.
5: A tot això pot ser que t'hagis aixecat a tocar l'aire condicionat?
7: Sí, perquè com molt bé diu el company, no cal que estiguem a 21 graus.
6: A 19.
7: Bueno, però aquí estàvem a 21.
6: Bueno, és la temperatura que recomanen els pingus.
5: Sí.
7: Exacte, però jo sóc un pingu.
6: Home, pel tamany...
7: Si voleu que hi hagi alba per temps, val més que no feu això de l'aire cada dia.
5: A quan l'has deixat, ara?
7: Ara 23.
5: Va, que acabem aquest periple telefònic per una botiga de dolços. Hola, bon dia. Trucàvem pel casal Panxo. Que es veu que ja no és del Panxo?
15: No estic ni d'un cantó ni de l'altre, però vendre no els hi han pres perquè ja havien acabat... O sigui, ja els van fer fora abans de que Aliança Catalana es quedés al local, per lo que tinc entès. El local, per lo que tinc entès, portava 8 una setmana. Jo crec que aquí cadascú va mirant els seus interessos. Crec que ho han fet... Podrien haver buscat un altre local en comptes d'anar a xinxar. Però, bueno, cadascú té els seus ideals i té les seves coses.
5: Clar.
15: Si han decidit fer-ho així, podrien haver... Segons el meu punt de vista, per no crear polèmica i que cadascú faci la seva, podrien haver triat una altra forma, un altre lloc, perquè hi ha molts locals aquí a Berga buits.
5: Clar, o sigui que ho han fet amb una mica d'intenció, creus?
15: Sí, home, després de la pitada a la Sílvia Orriols, doncs jo també hagués picat una mica, però bueno, cadascú fa les coses com pensa.
6: No.
5: Potser és casualitat, perquè tampoc he fet una mostra molt gran, però és el que m'he trobat. La conclusió, quan tu agafis un local nou, que has de reformar coses, sobretot és important...
12: Sempre s'ha de pintar una miqueta, no?
5: I seguim l'altra versió del dia, posant les cures al centre. Hem llegit un article a 3cat Info que afirma que les persones no sabem com afrontar la tristesa, el desànim o l'ensupiment, i encara menys com ajudar algú que no està passant pel seu millor moment.
7: Exacte, és un article que ha sorprès un total de 0 persones, perquè dir a algú anima't o no ploris pot semblar una bona intenció. Però els experts asseguren que aquestes frases no ajuden. La psicòloga Susana Mantas explica que el més important és escoltar, respectar les emocions de l'altra persona i fer-li saber que no està sola. En lloc de donar consells, és millor preguntar què puc fer per tu, ara, o recordar-li estratègies que en altres ocasions li han funcionat. La tristesa forma part de la vida i necessita el seu temps. Acceptar les emocions, en comptes de negar-les, és clau per cuidar la salut mental.
6: Jo, com no estic mai trist, a mi no sé de què parleu. A mi em van dir un dia, estigues tranquil, i jo estic tranquil.
7: Que fàcil,
6: sí,
7: no?
6: Sí, i ja està.
7: Mireu, ja sabeu que a mi com està la gent és una cosa que m'interessa i em preocupa a parts iguals, per tant he baixat al carrer a explicar a les persones com podem acompanyar, com toca, els altres quan estan tristos. Ara!
6: Molt bé.
7: Així m'agrada.
5: I els has animat?
7: Bueno, ja veuràs el que ha passat. Aquí comença un reportatge a peu de què necessites.
5: És molt maco això que has fet, Alba, eh?
7: M'ho he passat molt bé, és molt bonic, la nostra feina té sentit. Jo sempre havia volgut ser psicòloga. Un cop vaig trobar una redacció, de quan tenia 8 anys, que posava, com te veus d'aquí 20 anys? I jo deia que viuria a Barcelona, soltera,
6: vale,
7: i seria amb una cua de cavall, ulleres de pasta,
5: sí?
7: I seria psicòloga.
6: Bravo.
7: No he complert res!
6: Bravo!
7: Bueno, Barcelona!
6: Només lo de Barcelona, eh?
7: No hi ha cua de cavall, hi ha parella per tota la vida.
5: Ulleres de pasta sí que en tens.
7: Són de pasta? O són mig de pasta, mig metàl·liques?
6: Ai!
7: Bueno, nois, nens, avui... Nois, avui he anat a...
6: Nice to meet you.
7: Nice to meet you, bebé. He anat a... Apunta aquesta pífia. He baixat al carrer una mica, a veure com està la gent. I la meva pregunta era, primer, com estàs? I després, com acompanyes la gent que està malament? I el primer que he conegut, nois, és el que per mi és el meu nou millor amic. Com estàs?
18: Muy bien.
7: Ai, te veig molt bé.
18: Muchas gracias.
7: Imagina't que jo et dic, hola, mira, som amics, ¿vale? I estic trista. Què faries per animar-me?
18: Pues que la vida es muy bonita, que solo tenemos una vida y que la disfrutes.
7: Ara,
18: que esto pasa muy rápido. Es verdad que pasan cosas muy malas en la vida, pero hay que centrarse en las cosas que son las bonitas, la familia, los momentos con los amigos, los recuerdos. Simplemente estar ahí para que se pueda desahogar.
7: Qué bonic, nen.
18: Muchas gracias.
7: Qué poca és la teva amiga.
18: Ah, bueno, tengo muchas amigas, por suerte. Yo es que soy de Madrid.
5: Quin gir!
7: Recordeu aquesta dada. Aquest tio és de Madrid.
6: Però
7: jo li...
6: O sigui, dit, tengo muchas, perquè tu li has dit, ojalá ser amics, com si no tinguessis amics, i ell ha dit, yo soy de Madrid.
7: O sigui, jo li he dit, ojalá ser tu amiga, que jo m'esperava que ell digués, ah, però vamos a serlo, ¿no?
6: Sí.
7: I ell m'ha dit, no, ya tengo muchas amigas. O sigui, m'ha repassat el seu Instagram per la cara, en plan,
6: sí,
7: ja estic cobert i sóc de Madrid.
6: Sí.
7: I a mi aquí m'ha sorprès una cosa, que és, tu ets de Madrid, on recordem que es parla castellà,
6: sí,
7: vale? I jo t'estic parlant en català tota l'estona i tu m'estàs entenent.
6: Aquí, ui, ui, ui, que això no...
7: Jo l'he dit, però tu m'entens en català. I ara vull que, presteu. No, presteu no.
5: Presteu.
7: En català, presteu molta atenció. En català a vegades em sorprèn. Presteu molta atenció on ha après aquest madrileny a entendre el català. Tens a Madrid, però entens perfectament el català.
18: Sí, porque, a ver, es que soy del Barça desde niño, y entonces, claro, el escuchar el ser del Barça, pues...
7: Què m'estàs dient?
18: Sí.
7: Com has après el català?
18: De escucharlo, pues, por ejemplo, cuando habla la Porta, o de las entrevistas de, pues, de Piqué en su día, de gente como Xavi, Iniesta...
7: Ai. La teva escola d'idiomes ha sigut l'escola d'idiomes... Escola de català Jean Laporta?
18: Sí, sí.
7: Avui és l'aniversari del Jean Laporta.
18: Sí? Oye, pues felicidades, Jean.
7: Però li hauries de dir en català.
18: Molt felicitat, president. L'estimo, Joan, l'estimo. Força Barça.
5: Increïble. Molt bé, molt bé.
6: Però et dic una cosa, que Joan Laporta sigui referent en parlar català, vull dir, boníssim, quan... Bueno.
7: Jo cada dia passo pel costat d'un esmorzar Joan Laporta.
6: Ah, sí?
7: I fa un mes i mig que estic en una travessa jo sola de fer contacte visual amb ell.
6: Ai.
7: Perquè avui el meu objectiu és abraçar-nos. A mi no sé què té aquest home, no és res sexual perquè sé on anireu, és algo gairebé paterno-filial. Hi ha una cosa de dir, no sé res de futbol, ni m'interessa, però jo vull ser com la teva fillola.
5: Que faci la mona ja a la Porta.
7: Sí.
5: Doncs jo crec que el proper dia has d'anar allà, mirant-lo als ulls i dir, Jan, apadrina'm.
6: Jan, t'estimo.
7: Jo li diria, sí, Joan, t'estimo.
6: Bravo.
7: Bueno, nois, seguim, perquè després d'aquesta meravella de notícia que he trobat, que és que el Barça ensenya català, cosa que no va fer Messi, he trobat a la persona més optimista que he conegut fins ara.
5: Ai.
7: Com estàs?
19: Molt bé. Aquest dilluns, fa sol, estic tranquil·la, he descansat aquest cap de setmana...
7: O sigui, crec que ets l'única persona de tot Catalunya que està molt bé un dilluns.
19: O tens bona actitud o tot mal.
7: Anem a imaginar que una persona està malament. Tu què fas per ajudar-la?
19: Primer de tot seria anima't i després, vale, per què estàs trista? Anem a analitzar la situació, segur que no és per tant.
7: Li diries no ploris?
19: No.
7: Vale, t'estava a punt de suspendre.
19: Plorar és molt sa, va molt bé per alliberar-te.

0: Jo tinc una neboda, la Sara.
1: De cop ha desaparegut la Rebeca.
2: S'ha desfet, no?
0: Que deia Mary Go, Mary Go.
2: Mary Go. El Mary Go m'agrada molt, eh? Ah, però és fortíssim perquè aquesta noia ha vingut a dir tot i res. Vull dir, perquè no, ha mirat de tòpics.
1: No ha dit res.
2: Vull dir, ha dit molt i després ha dit, bueno, però just a mesura, vull dir, com lo típic de...
0: Ho estem molt malament tots. Veia molta calor al carrer.
2: Total, total.
0: Jo he sentit que aquesta noia no tenia res a explicar-li. Que no és el mateix que m'ha passat al següent que m'he trobat. M'he trobat un noi d'aquests amb camisa i pantaló de traje.
2: Sí, es, sí.
0: Lo ben vestit.
2: Sí.
0: Que aquest noi avui, podríem dir que es recull i ha canviat la vida.
2: Ai.
0: Quan algú està malament, com l'ajudes?
3: Bueno, doncs parlant amb ell, donant-li ànim.
0: Però tu deixes que estigui trist?
3: No, hombre, no. Això mai.
0: És que hem llegit un article justament avui que diu que fem molt malament lo de no deixar que els nostres amics estiguin tristos, perquè la tristesa llavors no té espai. T'has quedat pensatiu, eh?
3: Exacte.
0: Bueno, t'ha canviat la vida?
3: Sí, molt.
0: Bastant, oi?
3: Bastant.
0: Pues a partir d'ara, quan aquells amics teus estiguin tristos, els has de preguntar què necessites de, què necessiten de tu. No els has de dir, anima't, tio, no et ratllis, això està prohibit, eh?
3: Si necessiten plorar o estar sols, doncs deixa'ls-hi fer.
0: Claro. Molt bé. Farem una prova.
3: Vinga, va.
0: Soc la teva nova amiga.
3: Vinga, va.
0: Com et dius?
3: Miquel.
0: Miquel, estic molt trist avui.
3: Què necessites de mi?
0: Una abraçada.
3: Doncs te la dono, encantat.
0: Alba! Has après a ser millor persona?
3: Sí, segur.
0: Gràcies a RAC1, podríem dir.
3: Home, i tant.
0: Podries dir RAC1 em fa millor persona?
3: RAC1 em fa millor persona.
2: Ara. Ara, bravo, bravo, bravo.
4: Tinky Winky.
2: Alba, bravo.
4: Tipsy.
5: Tipsy.
4: La, la.
5: La, la.
4: Po. Po. Teletubbies.
1: Aquest noi me l'imagino com... ha raconat i no podia fer res més i tu, abraça'm, saps? Me l'imagino així.
0: Te l'imagines molt bé.
2: Ha raconat seria un molt bon programa per RAC1 de sobre crims. Ha raconat.
0: Veus com treballes a Lidl?
2: No.
0: Que mos tens enganyats.
1: Lidl.
0: Cabron, però això sempre...
2: No m'insultis.
1: No, a veure.
2: És que tu també, a veure.
0: Però això sempre convida el cafè.
2: No em faltis el
0: respecte,
2: perquè
0: s'està traient... No te'l falto, t'admiro. Però això s'està traient un sobresou fora d'aquí.
1: Va, que s'ha acabat
0: l'altra versió. Conclusió, jo diria Mary Go, Mary Go. Vinga, va.
1: Ai,
2: avui, de veritat...
6: Tete, espavila.
1: Va, que ara sí, que acabem l'altra versió del dia parlant del campanar de Bigues, a Bigues i Riells del Fai, al Vallès Oriental, perquè avui dilluns ha tornat a anar a l'hora el rellotge del campanar després...
2: Hòstia,
1: a
0: l'Ujas! Anem amb auriculars.
1: Que es veu que aquest rellotge no estava funcionant bé i ara funciona després d'una remodelació que ha durat 9 mesos.
0: Mira, com un part. El campanar de la parròquia de Sant Pere de Bigues ha tornat a repicar i donar l'hora després d'aquest temps sense activitat. I ho fa en una data molt especial, ja que avui és l'últim dia de la Festa Major de Bigues. Per això, aquest migdia hi ha hagut un ofici a l'església i a les 7 de la tarda faran una trobada per explicar la història d'aquest campanar.
2: Home, segur que en aquesta remodelació han fet servir bigues, no? Ah, vull dir, són d'allà, les bigues.
1: Ah, sí?
2: Sí. És el poble on fan les bigues, i a Rubí és el poble on més rubís n'hi ha.
7: La brometa bastant fluixeta.
1: I si algun dia necessiten riells?
2: Riells, doncs pues, nosaltres hi portem els riells.
1: Et diuen, ja els faig jo.
2: Sí.
0: Jo creio que el nom que té, el poble que té millor nom és Palau Solità i Plegamans.
2: És fort perquè abans no es deia així, Palau Solità i Plegamans. Es deia Palau de Plegamans, abans.
0: I el Solità on era?
2: El Solità, doncs, estava solitari.
0: I quan se van ajuntar?
2: Perquè tot això, la història de Palau Solità i Plegamans, també està al Vallès, neix perquè eren dues parròquies, la de Palau Solità i la de Plegamans, i es van unificar aquestes dues parròquies i va néixer aquest municipi. Flipa. I en aquest municipi tenen un dels millors equips d'hoquei patins femenins.
0: Ara. I tu ets de les persones més sàvies en quant a geografia de municipis de Catalunya. Vale. I és una sort tindre't al costat i que mos il·luminis.
2: Això m'ho dius ara perquè m'has dit cabron abans, no?
0: No, no, et puc dir les coses alhora. Et puc dir això i cabrona darrere.
1: Vols que et digui per què t'ho diu?
8: Hòstia, que cabrons que sou.
1: Perquè l'Alba ja sap que vol que hi vagis amb l'helicòpter ara mateix.
2: No.
1: Sí.
0: Passa't una gorra que fa molta calor.
2: Però voleu, voleu que vagi a l'inauguració de l'església?
0: Bueno, vés a què trobes.
2: Bueno, perquè deuen estar fent allà trobades i coses, o què?
1: Potser han començat ara, no ho sé, ara en 2 minuts arriben a 2 quarts, potser no ha començat encara. Potser ets a temps d'arribar. Vinga, va, que va agafar l'helicòpter de RAC1. Se'n va de pet cap a Bigues i Riells amb l'helicòpter de RAC1. Fins ara.
4: Salones a publicitat.
9: Yes! Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga

0: Meu nebot.
1: Molt bé.
0: Arribarem a tot?
1: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
2: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
4: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
7: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: Híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
0: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
1: Molt bé.
0: Arribarem a tot?
1: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
2: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Hola.
13: Buenas, Tatiana. Mira, soy Acuario y quería encontrar el cromo de Messi, que es muy difícil de encontrar.
12: Vamos a ver con el tarot si te puedo decir algo, a ver.
13: Oigo como una moto.
12: No, no, es mi perra que ronca.
13: ¿Es la perra roncando?
12: Perra que ronca, sí.
13: A ver, ¿lo puedo escuchar?
12: Se acaba de ir, porque me acaba de regañar.
14: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.

0: Dos quarts i pràcticament dos minuts de 4 de la tarda i avui els taloners estem de celebració amb els veïns i veïnes de Bigues al Vallès Oriental perquè tot just avui han estrenat el campanar de la seva parròquia després d'uns mesos aturat per una remodelació.
1: Doncs sí, 9 mesos i 12.000 euros després el campanar de la parròquia de Sant Pere de Bigues ha tornat a repicar i dona l'hora després d'aquest temps sense activitat. I ho fan una data molt especial, ja que avui és l'últim dia de la Festa Major de Bigues.
2: Va, Sant Pere!
0: Sant Pere i Sant Pau.
1: Sí, els dos van junts.
0: Sí, van junts. Mira, i l'helicòpter i l'estrella també van junts, que em diu la Lujas que ja ha aterrat i té cobertura, i ara mateix el podem saludar des de Bigues. Estadella, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Bona tarda. Oriental, què passa? Escolta, uf, Déu meu, la calor que apreta ara mateix aquesta hora de la tarda a Bigues, eh? Sí.
0: Teniu aire condicionat a l'helicòpter o no?
3: Tenim aire condicionat, el que sí que he vist des de l'helicòpter és molta piscineta per aquí dalt, eh? Vull dir que bé. Jo, ves que no faci una aturadeta tot d'alguna piscina? Un, com es diu això? Un zarpullido, no, zarpullido no, com es diu això?
1: Un chapuzón.
3: Un chapuzón. Va, el meu castellà va molt bé. Ah, mira, una furgoneta de l'Ajuntament de Bigues.
0: Ah, mira.
3: Què tal? Tot bé? Espera, que baixi la finestra. Què tal? Tot bé?
4: Tot bé.
3: Que he vist que sou de l'Ajuntament de Bigues i Riells, no?
4: Sí, d'aquí som, sí.
3: Ah, molt bé, que hem vingut perquè es veu que ja funciona el campanar, no?
4: Funcionarà avui. Avui serà la inauguració.
3: Avui la inauguració. Oh, a partir de quina hora comença a sonar això?
4: Aquesta tarda. Ara hem d'acabar de fer muntar unes cosetes i estan esperant els companys.
3: Ah, vale. O sigui, hi ha gent allà, eh?
4: Sí, l'església està
3: plena. Ah, vale. L'església està plena. Ah, doncs vaig cap allà. Fins ara. Adéu. Doncs anem a l'església, escolta.
1: Que bé.
0: T'he de dir que és un refugi climàtic, eh, una església, aquesta hora.
1: Sí, perquè té pedra molt gruixuda.
3: Sí. I a part tens aigüeta, que això va bé també.
1: Sí.
3: L'aigüeta beneïda va molt bé per
0: la trànsit intestinal. I vinet, també tens vinet?
3: Sí, que això ja no va tan bé... Home, la calor que fot, fots una miqueta de vi, tot i que sigui la sang de Crist, i nen, t'ho has doblat, eh?
1: No.
3: A veure, aquesta església... Ah, mira, hi ha gent, sí.
0: Aviam si ara interromparàs una missa, eh?
1: Exacte.
0: La típica missa, la missa de quarts de quatre a la tarda. La típica.
3: No, a veure.
1: Sempre hi és.
3: Hola,
1: aquesta.
3: Què tal? Hòstia, gent. Hola, què tal? Tot bé? Ja funciona el campanar o no? Ah, esteu aquí a tu... Ah, està... Oh,
1: què fan? Què fan?
3: Missa. Què tal? Tot bé?
5: Tot bé, tot bé.
3: Què esteu fent, una missa?
5: No, una confirmació.
3: Una confirmació?
5: Ai. La missa del patró.
3: Vale. Esteu de festa major, no?
5: Avui sí.
3: Ah, molt bé. I tu t'has sortit?
1: Vale.
5: Sí, perquè si tinc la dona aquí que està parlant, no sé què està fent.
3: Ah, si tens la dona parlant, ja has dit, surto.
5: Sí, què fa?
3: Ah, molt bé, molt bé.
5: Feia molt de temps que estava fora.
3: Ah, la teva dona, ja has dit, a veure si ha marxat.
5: Sí, clar.
3: Ah, molt bé, que bé, no? Ah, puc entrar o què?
5: Esclar,
3: passo, eh?
0: Avui és Sant Pere, no?
1: Clar.
3: Espera, a veure si hi haurà cobertura. Hola.
1: Ai, ASMR.
0: Jo crec que la gent està encantada que no cridem, eh?
1: No, clar.
3: Sí.
1: Ara tindrem nou públic.
0: Clar. Què està dient el capellà?
3: No sé, no ho sentiu.
0: Us ho demanem, senyor.
1: Sí.
3: Ah, mira, sí. Tot bé, senyora.
1: Es que no te oigo.
0: Has de cridar més.
3: El seu marit ha sortit a buscar-la.
6: Sí, sí.
3: Ah, vale, tot bé, no, senyora, que diu que no
6: sí,
3: la trobava.
6: Sí, no me he trobat porque tenemos problemas con la nevera y me está llamando el seguro.
3: Ah, vale.
6: Nos han ido corriendo, nunca me llaman y mira.
3: Vale.
6: Pero que está grabando.
3: Això és RAC1 directe.
0: Directe.
6: Ah, vale.
3: Sí. Pues que vagi bé, senyora.
6: Oh, igualmente.
0: Adéu, reina. Adéu. Mala època perquè se t'espanyi la nevera, eh, també.
1: Per favor. Prioritats, eh, abans que la fer la nevera, tu. Hòstia,
0: us ho demanem, senyor.
3: És que la senyora ha cridat que no té oigo i s'ha girat tota la fila.
0: Encara ens faran fora de missa.
3: Torno cap a dins perquè estan cantant, espera. Hòstia.
0: Aviam.
1: A veure si pots cantar alguna cosa, tu.
0: Secret Show, eh?
1: Sí.
3: A veure... Què tal? Tot bé? Arribeu tard a la missa, ara, eh?
7: Ara vindran aquí fora a beneir les campanes.
3: Ah, com? Surten a beneir les campanes?
7: Sí, un missatge per la gent de la ciutat.
3: Ah, vale. Sí.
7: Espavileu, eh? Esteu molt dormits. Aquí en els pobles estem recuperant patrimoni amb l'ajuda de tots.
3: Ara, explica-ho.
0: Clar que sí.
3: Bueno, jo no soc de, jo soc de Cunit, eh? Vull dir que jo soc de poble, clar.
7: Jo crec que vindria el Basté, avui, aquí.
3: No, el Basté.
7: El Basté, què passa, que està a vacances ja?
3: No, que no està a vacances, però va per inèrcia. El Basté va com mig... va moribundo ja, aquestes últimes setmanes.
7: Records pel Basté.
3: El Basté.
7: El Basté, senyor Basté.
3: Senyor Basté, Basté no.
7: Basté.
3: Basté és el que tu demanes una teteria, no?
7: Basté. És veritat. Tu què vols, que t'expliqui una mica?
3: Ah, sí, explica'm això, clar, tu qui ets?
7: Bueno, jo sóc un dels promotors d'aquesta història.
1: Oh! Oh! Vale, que bé!
3: Tu ets un dels promotors de la restauració?
7: Hem sigut a tot el poble que s'ha tirat a fer aquesta iniciativa. Val? Llavors, aquí això s'ha fet, entre altres coses, també en honor a en Josep Casabon, que va ser un xicot que, quan ell volia, de manera ingeniosa, feia funcionar les campanes, val? Però no em preguntis com les feia funcionar, perquè ell deia que, quan li preguntava a Josep, i això com va? Ell deia, això funciona perquè Déu vol. O sigui... bueno, això és típic de poble, eh?
2: Està molt bé, està molt bé.
7: Sí? I, bueno, llavors, doncs, a 9 mesos, i només una setmana hem aconseguit recaptar 12.300 euros entre altres gràcies als veïns del poble i l'Ajuntament de Vigues i Riells i hem posat en marxa de nou les campanes i el rellotge.
3: Home, i aquí a tope, avui a sobre dia final de la festa major, vull dir que ho celebreu aquí
7: a
3: loco, eh?
7: A tope, bueno, tindrem vermut i tot.
3: Ah, sí, teniu vermut i tot?
7: Sí,
3: home, és que no em quedi, eh?
7: Home, t'has de quedar aquí per la cerveseta.
3: Què em palmeu, amb el vi que serveixen aquí dins?
7: Bueno, aquí no entro, no.
3: Jo ho intentaré.
7: Senyor Basté, Basté...
3: No, però jo sóc del Clapés, pensa, eh? Jo
7: tu ets del Toni?
3: Clar, som els taloners.
7: Ah, doncs llavors el Toni pot venir de la tarda aquí.
3: Ah, bueno, té el temps afegit a partir de les
7: 7, clar. Ah.
3: Vols enviar-li un missatge al Toni? El Toni sí que treballa, eh?
7: El Toni, doncs que vingui a Vigues i Riells, que deixi la ciutat avui per unes hores i que pugi aquí dalt.
3: A lo loco, eh?
7: A lo loco, a fer un directe a tope guap.
2: Que faci campana de la ràdio.
3: Que faci campana de la ràdio, em diuen, eh? Una cosa així, saps?
7: Anem a veure la gent del càtering, que també és una part
3: important. Ah, hi ha gent del càtering? Home, porta'm amb la gent del càtering, per favor, perdona un moment. Ostres, a mi molt bé.
7: Veig una mica així, que la gent no correspon.
3: Ah, no, bé, no, jo perquè estic esperant que surti la gent, clar.
7: Ara sortirà.
3: I m'aportes amb la gent del càtering, eh?
7: Home, clar, home.
3: Em puc menjar ja una mica o no?
7: Oh, i tant.
3: Oh, clar. Em va bé perquè no he menjat encara. Ah, mira.
7: Aquí tenim les carpes.
3: Home, però bueno.
7: Els de poble, quan fem coses, les fem bé.
3: No, molt bé. Què esteu fent aquí, un arròs o què?
8: Mira, aquí estem fent rap amb gambes i cloïsses pel dinar després dels mossens. I que...
3: Però això... Espera un moment, que passo per aquí, un moment. A veure. Hòstia, això és increïble, eh?
8: Sí.
3: Mira quin xup-xup fa.
8: Sí, home, mira, i aquí...
2: Carai, quina gana m'està entrant.
3: A veure. Wow. Ostres, digues.
8: Sobrassada.
3: El què?
8: Músculs amb sobrassada.
3: Hòstia, wow. Déu meu, però sí que dineu tard.
8: Aquí... Favetes amb pernil.
3: Però molt bé, eh?
8: I això. En aquí tenim la capipota.
3: Ui, però aneu a tope, aquí.
8: Quina capipota.
3: Oh. I tot això per després de la inauguració de les
8: clar
3: campanes,
8: sí. Això és l'únic que no va poder fer el papa. Okay. Un bon tiberi amb tothom.
3: I al papa li va faltar això, eh?
8: Li va faltar això. Nosaltres, també mirarem amunt, per les campanes, tot. L'airem sí, la
3: mirada. Molta Sagrada Família i el papa no va venir a Vigues, eh?
8: En petit... Fem diferent i aprofitem i ens menjam.
3: Home, envia-li un missatge al papa, que segur que ens escolta. Què li dius al papa?
8: No, que ho va fer molt bé, ho va fer molt bé.
3: Cuqui el papa, eh?
8: Ojo, no en tindrem un altre igual, eh?
3: Molt bé. Bueno, doncs us deixo aquí treballant, que vagi bé, guapos.
8: Molt bé, apa-li.
3: Apa, adéu.
1: Guapíssims.
3: Déu meu, bueno, nois,
1: quina
3: no encara no dinem.
1: Quina festassa.
3: Que no sigui que em quedi aquí, eh?
1: No, torna'm algun tàper.
3: Ah, mira, què passa? Mira, un altre cop el senyor m'està fent aquí de manager. Espera, digui, què passa ara?
7: Et presentaré a un veí que viu al costat de les campanes.
3: Ah, ostres, és un veí que viu al costat.
7: Sí, perquè últimament, bueno, ja no sé què passa, que la gent té problema amb les campanes. Només amb les campanes, no amb les motos, amb el soroll d'autobusos, camions... Saps?
3: Aquí hi ha molta gent que es queixa del soroll
7: de
3: campanes.
7: No, ara aquí no.
3: Aquí no.
7: Ara aquí el problema és que no sonen, que no se senten. Abans el problema era, ui, si engegueu això, potser la gent s'emprenyarà.
3: I aquest és un veí que viu aquí al costat.
7: I ara, per confirmar que les campanes no emprenyen,
3: vale.
7: Et presentaré un veí.
3: Ah, doncs vinga, anem a pel veí.
7: Perquè estava una mica...
3: Què li passa? Ai. Hola, què passa, màquina?
7: Pregunta-li, és un màquina.
3: Hola, què tal? Espera, que vinc cap aquí. Què tal? Tot bé? Que tu ets veí d'aquí de les campanes o què?
9: Sí, jo, mira, aquí al lado del cementerio...
3: Ah, hòstia.
9: Pana todo, aquí de al lado de todo.
3: Però tu estàs al costat del cementiri de la campana?
9: Sí, todo completo. Iglesia, cementerio, todo completo.
3: Això, escolta, això és deus pagar molt, no?
9: Que qui em paga molt?
3: Que deu costar molt viure aquí al costat del cementiri.
9: Hombre, si soy del pueblo...
3: Ah, molt bé, i a tope, eh?
9: A tope.
3: I podríem dir que és la teva segona residència al cementiri, no? D'aquí un futur?
9: No, es que mi residencia.
3: ¿El cementerio?
9: No, digo esto.
3: No, ya, pero diga el cementerio, el cementerio.
9: No, este ya que está caduco.
3: Este no funciona.
9: No, este no funciona, que funciona de arriba.
3: Ah, molt bé, molt bé. Tu què tal, i com et dius tu?
9: Josep,
3: molt bé. Tot bé, eh?
9: Sí.
3: I tu què tal, com a veí, et sonen bé les campanes o no t'agrada?
9: Sí, está bien. Al principio ha costado de acostumbrarse, pero suena bien.
3: Ah, molt bé. Però tu quan portes vivint aquí?
9: Sí. ¿Cuánto? Dos años.
3: Ah, dos años, ¿eh?
2: Ah, re.
3: Sí. Ah, molt bé, súper, ¿no?
9: Sí, bien.
3: ¿Y tú a qué te dedicas, José?
9: Yo soy vigilante.
3: Ah, vigilante.
1: ¿De la playa?
3: ¿Ets el Batman de Vigas o qué?
9: Sí, Batman forever.
3: Però ets... Però ets el banc... Què vigiles? Què vigiles?
9: No, nada. No, jo estoy en San Cugat trabajando.
3: Ah, vale, vale, vale. I vius aquí a Vigues, el veig mig... És que imagineu-vos que és una petita plaça de sorra i aquí al costat l'església amb el campanar aquell que han remodelat, no?
9: És molt bonic. Això és molt xulo, molt xulo.
3: I quin so fa les campanes? Que encara no hem pogut sentir ben bé les campanes. Com fan? Tolon, tolon, tilin, tilin, quin rotllo és?
9: Tilin, tin, tin, pim, pim.
3: Ah, vale.
9: No, bien, les campanes bo.
3: Tu sabries fer el so de campana, però no és això.
9: Tilin... Tiletín. I ja t'adormes.
2: Sí, li relaxen les campanes?
3: Sí, a tu et relaxen les campanes, eh?
9: Sí, me relajo, me relajo.
3: I tolon, tolon, tot el dia?
9: Tolon, tolon, tolon. Sí,
3: home,
9: sí.
3: Josep, jo crec que ets una mica el xèrif d'aquí de Vigues, eh?
9: Sí, sí, sí, aquí controlando el asunto, que no se desparrame la cosa, porque si no...
3: Ets una mica torrente, no podríem dir?
9: ¿El torrente de qué?
3: Sí, ets una mica torrente.
9: El torrente de Vigues.
2: A patrullando
3: la ciudad, ¿no?
9: Sí.
3: Sí, tú eres así, ¿no? Amb la pistola todo el día en l'aire, ¿eh?
10: Ay,
9: no,
10: ay.
9: No, bueno, aquí se porta bien la gente. Aquí la gente que viene se porta bien aquí.
3: Ah, muy bien, muy bien.
9: Pero hay una plaza detrás que ahí ya nos está eso descontrolado.
3: Ahí la gente pum, pum,
9: no
3: pam,
9: me
3: pam.
9: Llega, no me llega el campo visual.
10: Ah, no.
2: Parla com un vigilant, eh?
10: Totalment.
3: El què?
9: En First Date.
3: Què has estat en First Date?
9: En la televisió.
3: A veure, un moment, però explica'm això. A veure, Josep, m'estàs dient que tu vas sortir a First Date?
9: Sí, sí, sí.
3: Tu vas anar a First Date?
9: Antes de la pandèmia.
3: I vas anar, i què tal, vas lligar o no?
9: Bueno, una pulmonia.
3: Una pulmonia? Aquest tu vas anar a First Date i vas agafar una pulmonia.
9: No, conocí una mujer, pero era más mayor que yo.
3: ¿Y qué, qué?
9: Bien, como amigo, ya está.
3: Como amigos, ¿eh?
9: Ya está. Comportándose, educación, exactitud, pornocanción y saber esto.
2: Pero, Guillem, pregúntale cuál... ¿Quiere tener una segunda cita? ¿Qué va a decir él?
3: ¿Quiere tener una segunda cita? ¿Qué vas a decir tú?
9: Todo depende.
3: ¿De qué?
10: ¿De qué
9: depende?
3: ¿De qué?
10: Según cómo
9: ¿De
10: se
9: qué
10: mire?
9: Depende?
3: ¿De qué depende?
9: Si te toma el martini.
10: Mare meva, targeta vermella no, targeta negra.
3: Jo crec que aquest home ha d'acomiadar la connexió, eh?
10: Sí, i l'hem d'acomiadar amb ell també una mica.
3: Et donarem l'honor i el plaer i la satisfacció de que puguis acomiadar la connexió en directe pels taloners, vale? Et sembla bé?
9: De què? Con quién?
3: Nosotros som un programa de ràdio.
9: Sí, ja.
3: Els taloners.
9: Sí, ja.
3: RQ.
9: Sí.
3: Els taloners. Els sí. Amants del clapés.
9: Sí, i què passa?
3: Bueno, que...
9: No sé, es que te tienes un rollo más que una palangana.
10: Hola, hola, hola, hola.
3: Que et donarem el plaer i la satisfacció d'acomiadar-te tu de la connexió, vale? Tu hauràs de dir, taloners a publicitat, que ara ve el Marc Llibre, vale?
9: Què és?
3: El programa.
9: Ah, que se llama Taloners.
3: Sí.
9: Del Pol Blet.
3: El què? Jo no sé. Què
9: està passant? Taloners del Pol Blet.
3: Taloners del Pol Blet.
9: De Vigués.
3: Com?
9: Vigués i Riés.
3: Ah, no, som els taloners del RAC1, t'ho dic. Taloners, a publicitat.
9: ¿Y cuándo lo digo?
10: Hola. Ai, Déu meu, senyor.
3: Ah, vinga, va. Atenció, 3, 2, 1, dale.
9: Taloners a publicitat.
10: Uau! Uau! Uau!
9: Perfecte. Funciona, Guillem.
10: Tornem. Adéu.
11: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pel sac les migdiades.
12: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
13: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
14: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
13: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
14: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
13: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
14: RomautoNissan.com.
15: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All-Grip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
16: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
17: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
16: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
18: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
19: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
18: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
19: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
18: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
20: Sota l'encanteri de la lluna que Lorca va venerar, neix un viatge. Un viatge poètic, musical i de dansa cap al Federico més autèntic.
21: Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Luna, oda a Federico García Lorca de la companyia Rocío Pozo. Dues úniques setmanes, del 8 al 19 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a teatreapolo.com.
22: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
23: Tot allò que t'agrada,
22: molt més fàcil de trobar.
24: El que encara no has escoltat
25: i segur que t'agradarà.
23: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
26: Per triar i remenar.
27: Amb tot el contingut dels programes.
28: I també els podcasts originals de RAC1.
29: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
30: I som tots.
31: Més fàcil.
32: Més directe.
33: Més intuïtiu.
34: Més RAC1. Tots som un milió.
35: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
36: RAC1.cat,
35: el portal de RAC1.
36: Escolta i descobreix
35: tot l'univers RAC1 i RAC1 amb detall.
37: Veus a la sorra i al mar.
2: He estat buscant detalls de la cançó. Se sent com un crit.
37: Rius tremenda i em dius ara, ara. Que Marcel t'ha mullat.
38: Ah, no, una gavina.
2: És una gavina?
38: És avi, mira, te la faig, sóc jo. És una gavina, tio, és evident. No, és la gavina.
39: Joan, tu saps que hi ha un concurs a Brussel·les d'imitar gavines?
38: Sí, ho vaig sentir.
2: Això ho faig en directe.
38: Faig així. Faig això. Sí, és brutal, ja, ja.
40: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles

0: Però que no arriba l'estadella.
1: A veure... Ai, ai, ai, que el veig, que el
0: veig! Ai, sí, sí, sí, sí, sí. No sabia si era ella o el Russell Crowe. Arribar i moldre's, arribar, oh, Xantos, per les campanes sonant.
2: No, no, no, no, no, tremendo. Jo veig que no hi torni després a Vigues i Riells, bueno, Vigues, perquè hi havia un ambientarro i feia un xup-xup allò.
0: Molt bé, molt bé.
1: Jo t'acompanyo.
2: Ara.
0: Guarda'ns lloc, si tornes, però no per 3, sinó per 4, perquè ve el Marc Llibre.
1: Ole!
3: Bona tarda.
0: Bona tarda,
2: Meitxell.
0: Sí. Aviam, amb el Marc, com cada dilluns, sí, repassem el que ha passat el cap de setmana.
2: Sí, explicar aquesta secció final de temporada no té gaire sentit,
0: bueno,
2: no?
0: Però hi ha gent que potser ens està descobrint avui. Està
1: sempre guanyem nous oients.
2: Farem una cosa, si hi ha algú que ens escolta per primer cop ara mateix, que acaba de sintonitzar la ràdio i no sap què merdes és això, que ens enviï, que primer ens segueixi @estalones-recu, vale, al nostre Instagram, i que ens enviï un missatge. Us acabo de descobrir, i que ens posi nota.
0: I no sabia de què anava la secció.
2: Sí.
1: Que ens enviï un àudio que el posarem sense escoltar-lo.
2: Ara.
1: Perquè no tenim por de viure.
0: @estalones-recu.
3: Doncs això, aquest és l'informatiu Renfe, no? L'informatiu pels retardats. Comencem?
2: Vinga, va.
1: Sí.
2: A veure, quina ha estat la notícia del cap de setmana?
3: Doncs l'expulsió d'Arnau Lies, el candidat d'Aliança Catalana a Figueres, després de revelar la seva relació sentimental amb una exalumna menor d'edat.
4: Física o química... Ni me mires ni te
3: quiero.
1: Només els fans de física o química, sí, entenem la referència.
3: Exacte. Això passava en aquella escola.
1: Sí, eren altres temps.
0: Hi havia el Javi Calvo, no?
3: Sí,
0: també.
3: Sí, sí, exacte.
1: Sí, oita, qui en lo visto y quien lo ve.
3: Sí, ara, mira. Bueno, les xarxes socials van plenes del tema i estan provocant el curtcircuit de la molta gent d'ultradreta que ara defensa l'amor lliure. S'han tornat hippies, de sobte, eh?
2: Perdona, hem rebut un missatge.
0: Ai.
2: Sí. Un tal Brian Rodríguez que diu... No se escuchaba. ¿Qué cojones sois?
1: Le haurien de fer
0: l'àudio. Crec que no es pot resumir millor, eh?
3: És el públic que volia.
2: Però no, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? No, ¿qué cojones sois, eh? M'encanta. Segueix, perdó.
3: Bueno, això, davant d'aquest tema, les excuses són les de sempre, que si l'amor no tiene edat, que si és molt madura, que si pesa más que un pollo me la folla...
2: No, bueno, no, home, no.
1: Ho diuen, eh? Sí, té tota la raó, jo ho he sentit.
3: Només ha faltat que digués l'Arnau aquest que ja es pensava que era antes de crecer o alguna tonteria d'aquesta. Molta gent ha criticat aquesta relació, però també hi ha llegit, bueno, gent que deia això de imagina't si fos filla teva, que jo crec que tampoc cal no imaginar-te això,
2: no,
3: per que entendre que això està malament.
1: Totalment, no necessito. Si t'hagués passat a tu, no cal que et passi tu per saber que algú està bé o malament.
3: A més, a Woody Allen això li va anar fatal, lo d'imaginar-te que és filla teva, no?
1: M'encanta aquesta secció.
2: A final de temporada.
1: No hi podia ser fins ara,
2: ja,
1: per uns
2: ara
1: temes.
2: Sí, ja està.
0: Però la podies escoltar.
3: Seguim.
2: Vinga, seguim. Quina ha estat la iniciativa del cap de setmana?
3: Doncs la que utilitza la Guàrdia Urbana de Barcelona per combatre els robatoris a la platja.
1: Ostres. Oh!
2: Està estirant de clàssics, eh?
1: Big Noise! Sí.
3: Bé, ara segurament us estareu preguntant com ho han fet, augmentant la vigilància, amb més efectius. No, la iniciativa és entregar el que s'anomena kit robatori.
1: A veure...
3: La policia ja ha assumit que et robaran a la platja i que ells no et poden ajudar, així que el que fa és, un cop t'han robat, et fan entrega d'una motxilla amb unes xancletes, un pantaló i una samarreta perquè no hagis de tornar a casa amb banyador i amb la cara d'idiota. Em sembla increïble.
1: Però jo estic per fer que m'han robat per tindre roba gratis.
3: És això. Jo, com a persona conformista, m'agrada bastant assumir que això és inevitable i fer entrega d'un kit de consol. Sí. A mi em falta que un guàrdia urbana et faci una abraçada.
1: Ai, m'encantaria!
3: Junt amb el kit.
2: Però, clar, diguéssim que porta tot això de Barcelona, tal i qual, jo apostaria per un I Love Barcelona o una cosa així, cookie, no? No sé, sí, un rebranding.
0: Alguien que me quiere mucho me ha robado en Barcelona.
2: Exacte, saps?
1: Però en català.
0: No, en castellà, que és més de Barcelona.
3: Ojo que això no acabi fent tendència i aviat tindran el kit ganivetada.
2: Hòstia.
3: I que algú quan t'apunyali pel carrer vingui una gent de la Guàrdia Urbana i et doni una motxilla amb betadina, unes gasses i fil, no?, per una mica que tu facis tu, no?, que al final és aquesta la vida.
1: Diuen que d'aquí poc faran els centres cívics cursos d'autocostura.
3: Autocostura, exacte. Sí.
1: En comptes de fer una tote bag, fes-te tu.
3: És que la cosa ara mateix està així.
1: Sí, nens.
2: No, mira, a veure, quin ha estat l'esdeveniment del cap de setmana?
3: Doncs la Diada Castellera del Pla de la Seu de Tarragona, que tancava aquest cap de setmana les grans cites castelleres del mes de juny amb molt bona nota, gràcies als castellers de Vilafranca, que recordem que són el Real Madrid dels castells.
2: Li tens molta dir, els de Vilafranca.
3: No, és que sempre guanyen, no? Vull dir... Són els més bons.
1: No? Jo amb qui he d'anar?
2: Però podríem dir que també són, jo què sé, el Barça d'handbol, vale, que també guanya doncs sempre, no? Doncs, vull dir,
3: bueno, van pujar el llistó amb castells de gamma extra. A mi m'agrada molt els castells perquè és l'únic lloc on el concepte 3 de 10 és positiu.
2: 3 de 10? Ah, és veritat.
3: Tu vens de fer un examen i dius que has tret un 3 de 10 i s'enfaden a casa. Però sí. Tu arribes d'una dia de castell i dius, he fet un 3 de 10.
2: Dempeus.
3: Està molt bé. No? També té coses negatives al món casteller i una d'elles és bueno, que els catalans demostrem valentia però la deleguem a nens petits, els que pugen a dalt. Que ja ho he comentat algun dia, que jo tinc la teoria que com que ja tothom fa l'amor en tothom,
2: sí,
3: ningú sap ben bé de qui són els nens. I per
2: què. I el que menys pugen. Estimen el pugen, no?
3: Sí, bueno, és que t'és igual, però si no saps si el teu, dius, bueno,
0: i si no en tens més.
3: Exacte,
1: sí, clar,
3: amb qualsevol de la colla.
2: Exacte. I no han sortit els pares, són els que pugen, no? Les enxanetes aquestes. Molt bé.
1: M'encantaria.
2: Quina ha estat la festa del cap de setmana?
3: Doncs la festa del Tour de França. Una programació especial per escalfar l'ambient abans de l'inici del Tour de França 2026, que començarà el 4 de juliol a Barcelona i ens ajudarà a fer la migdiada fins al 26 de juliol.
2: Tenim això... un rival dur ara, eh? Sí. Més dels taloners, vull dir, clar.
0: Sí, sí.
1: Sí.
0: Això no havia caigut.
2: Clar.
3: Això de fer la festa prèvia del Tour és una mica com fer uns preliminars molt currats perquè saps que el que ve després és lamentable, no?
2: Vull dir, allò de fer molt bones afalacions, no?, i menjar molt bé la petxina.
3: Perquè després... Pues,
2: per no... després tenir un micropene.
3: Exacte, no aguantar res...
1: Perdoneu, però el sexe pot ser únicament menjar la petxina.
2: No, totalment.
1: No cal que sigui preliminar, pot ser el plat principal.
2: Ara, i el bo que està, dit això...
3: I el segon i el tercer, sí.
2: Potser hauríem de fer un helicòpter...
0: És un plat d'estiu, això, eh?
2: Potser hauríem de fer un helicòpter per intentar que la gent que està mirant el Tour no s'adormi, eh?
0: Poca broma.
2: Per veure, però... Passen sempre de migdia, no, el del Tour?
1: Em sembla molt bona opció.
0: Sempre passen quan més són temps.
1: Sí.
3: I quan més calor fa, que sí, també és una cosa... Sí. Però bueno, sí, perquè es van pixant com a sobre, es van refrescant...
2: Què dius?
3: Sí,
2: home, es pixen a sobre?
3: Home, clar, que vols
1: home,
3: que parin.
1: M'encantaria.
2: Jo pensava que tenien una bufeta...
3: No, i es caguen també a sobre.
2: Es caguen a sobre?
0: Sí, porten bolquers.
3: No hi ha manera, si no... Clar, allà cada segon compta, tio.
0: Sí, per això alguns porten el cul més aixecadet.
3: Sí, perquè ja es va acumulant.
1: No, i la caca fa que no tinguis, que no et facis mal, que no et sollis.
2: Ai,
1: amb el sillín.
3: És veritat. És, bueno,
1: és que tot aporta.
3: En comptes de ficar algú...
1: Un coixinet, doncs pues un coixinet orgànic.
2: Mm. Va, anem amb l'última. Quina ha estat la notícia random del cap de setmana?
3: Doncs una ofrena floral a Montserrat que any rere any recorda el pas dels samurais per Catalunya.
2: Molt bé.
3: L'associació Wa Rei Ryu, que sembla el nom de tres personatges de l'Street Fighter, commemora des de 2009 el pas de les ambaixades japoneses Tenso i Keicho per Montserrat.
2: Això que són uns nigiris?
3: Jo què sé. Ah. Jo el que sé és que la Moraneta, la Mare de Déu de Montserrat, no deu entendre res, eh? Entre tullits, catalans desesperats, fa poc el Xolo Simeone, era samurai.
0: El papa!
3: També és veritat que jo a la seva figura tampoc l'entenc, eh? Perquè que la Mare de Déu sembli la cosina de la Lucrecia també és una cosa...
2: Marc!
3: Bueno,
2: Marc!
1: Ojalá li posessin les trenes de colors, també.
0: No li rieu les gràcies, home!
3: Bueno, no sé, nois, això.
1: A mi m'agrada molt com ho fas.
3: Gràcies.
0: He de dir, a favor d'això, que també sembla una mica samurai, no? Perquè amb lo de la bola i això és com...
2: Va, però, que és un pilar fonamental de Catalunya, per favor. Està la Moraneta i Jordi Pujol. Va, calmem-nos una mica.
3: Ens hem de saber riure de tot, eh? Aquí,
1: la mateixa
3: també.
1: Mida, quasi bé.
2: Per això.
3: Sí, és veritat.
2: Tenen la mateixa edat.
1: Mira. Són de la quinta.
2: I un altre pilar fonamental és el que ve ara, eh?
0: Sí, sí.
1: Home, aquest és un pilar gros, eh?
0: Aquest és el moment. Sant Cristo gros. La Perilla, bona tarda.
5: Què tal?
0: Molt bé. Què dius?
2: Com estàs?
0: Arrenquem doncs... la setmana?
5: Arrenquem ja la... Sí. Ja entrem en pràcticament la recta final.
2: Ja, això ja està, eh?
5: Ja estem entrant...
2: Veiem la bandera a quadres.
5: Sí, ja, ja veus, saps, allò, el final de la temporada. Que sí.
3: Ganes de vacances, Toni?
5: Ganes de...
0: De què tens ganes?
3: Aviam.
0: Què et vindria de gust, Toni?
1: A veure...
0: Doncs... Escolta't.
1: Explica'ns-ho.
0: Escolta't.
1: Explica'ns-ho.
5: Sí, seria...
3: Seria això, no?
5: Sí, seria això, sí.
2: Ja tens el viatge d'aquest estiu?
5: Sí, està tot... Bueno, s'està programant.
2: Ah.
1: Cap a on tiraràs?
5: De moment no es pot dir.
1: Ah, vale. però és lluny o prop?
5: No. Tampoc es pot. Però està consensuat ja amb la senyora o no?
2: Jo tinc, sí, tinc la sensació que el Toni diu que sí i a casa es cullen per ell.
3: Sí, fa pinta, eh?
1: Pues quina sort.
2: Ja l'he vist la cara de que... És el típic meme de... Surt, hauríeu de fer el vídeo amb la Marta de... La Marta, jo busco buenos hoteles i tu. Jo soy el de buenos días, buenas tardes, buenas noches.
5: Vols saber com es preparen les vacances?
1: Sí. Sí.
2: I què?
5: A tu et diuen a tal dia, a tal lloc. Jo sóc dels... jo preparo poca vacança.
2: Vale.
5: Aquesta és la realitat. Pràcticament... Bueno, per...
2: Però
5: no pràcticament.
2: Podem...
5: No me n'encarrego.
2: Podem saber continent?
5: No me n'encarrego. Eh?
2: Podem saber el continent que...
5: Continent, sí, perquè després del canvi de continent de l'any passat, de l'estiu passat...
2: No anireu a Menorca, no?
5: No va anar massa bé. La meva dona ho ha acotat més al continent europeu. Però amb aquestes altes temperatures...
2: Clar.
1: Molt no maco, sé, Europa.
5: No sé jo si ha escollit bé o no. No ho sé, ja ho veurem.
2: És més nord, sud?
5: Pel que dius deu ser sud, no, per les temperatures?
1: No, és illa,
5: no,
1: és una
5: perquè
1: illa.
5: Perquè si tu comences a mirar Europa, Europa està amb altíssimes temperatures.
2: Ara baixa, ara baixa.
5: I, a més, amb molts problemes.
2: Se t'està posant una cara de Grècia?
1: No. És no. Illa rotllo Madeira, saps?
3: El clap és a Mykonos.
2: Fins als collons de les cues.
5: Jo he estat a Grècia. Eh?
3: Sí. No, home, ja
5: jo era reticent a Grècia i deixa'm dir que és dels viatges que repetiria. El de Grècia i les illes gregues, que no te les acabes.
2: No, hi ha moltes, eh?
5: I, evidentment, no cal anar a Mykonos, perquè està a rebentar, però hi ha un grapat d'illes que... No, jo m'he arribat a banyar sol. Amb una platja, vull dir... És que sí,
1: quina sort.
5: Ja, sí, que tu puguis banyar-te sol en una illa grega.
2: Això no passa, eh?
5: Busca aquí un lloc aquí a Catalunya que et puguis banyar sol.
1: Cap a Baix a l'Ebre.
2: Sí.
1: Allà on estiueges tu, malament rai.
5: Allà, no,
1: què
5: allà
1: em faràs
5: no.
1: De la casa quan estiguis fora? Vols que te la cuida?
5: Sí, vine.
2: Home!
5: Sí, fas de masovera.
1: Clar, podria... feia de masovera.
5: Unes festes. Diu de la casa, com si jo tingués una finca de 70 hectàrees.
1: Bueno, si jo soc petiteta, si és un loft també em va bé.
5: Si tingués, saps, una casa de 30 hectàrees.
2: Quins dies, Marta, podríem anar als taloners a cuidar-te el piset.
1: Sí. Jo m'imagino una casa que has d'anar amb carrito de golf per dins.
5: No tens plantetes.
0: Com la de Donald Trump.
5: Què faràs amb les plantes?
0: No hi ha plantes.
5: Em sap greu,
1: però no. Ja te'n compraré jo mentre sigui allà.
5: No hi ha ni una planta.
1: Faré caldo i
5: te'n guardaré. No hi ha plantes ni allà ni aquí a Barcelona.
2: Jo tinc una curiositat per saber com tens el menjador decorat.
1: Ah, jo també. Deu bé temàtica mar.
5: No, no.
1: En plan, una red.
5: Però on?
2: A Barcelona. Jo a Barcelona no, perquè l'apartament al final no hi estàs.
5: No et representa tant.
2: Jo tinc ganes...
5: No, sí que et representa, sí.
2: Sí.
5: L'apartament
2: sí.
5: No et representa més la casa. Evidentment, tot et representa. Clar, què vol dir que no et representa? Però és clar que et representa.
0: Però, per exemple, jo m'imagino que...
5: És una manera de fer, de viure...
0: Però el teu menjador hi ha els ondes, per exemple.
1: No,
5: el meu menjador, menjador...
1: Jo dic que no.
5: Sí, seria el menjador, sí.
1: Mare meva, però si és un espai comú.
2: I això...
1: T'has de posar al teu lloc, no al lloc
0: però
1: de tothom.
0: Són èxits compartits, clar, home, són èxits compartits.
1: A mi em molestaria.
2: Dos ondes i premis al costat d'una tele trencada, no? Perquè no se t'oblidi.
5: No, és que no. Una cosa és el menjador, una cosa és la sala d'estar.
1: Ui, però... Ah, que tens dos sales!
6: Perdona!
1: És ric!
6: És que clar!
1: És un home ric!
3: Hòstia!
2: I em diràs que tens dos lavabos.
1: A mare que...
5: Sí, senyor.
1: Amb dos dutxes!
3: Jo tinc la cuina al menjador.
0: I tens entrada de servei, també, o no?
5: No. Fins aquí no m'ha arribat.
1: Toni, necessito vindre a viure a casa vostra.
0: No, un dia podem venir, no?
2: Sí. No.
1: Jo cuino.
0: Un gin tònic?
2: No.
0: Però portem nosaltres?
2: No.
1: Tens rebost?
2: Però no ens convidaries mai?
5: Rebost, no.
3: Bueno, rebost, uf, rebost tinc jo, és un canalla.
0: Pregunta, tinc una pregunta.
5: Rebost,
0: tinc una pregunta.
5: Bueno, però escolta, això que és un test.
0: Sí, una pregunta. Sí. La teva nevera, que això és molt de ric,
3: a veure.
0: Té dues portes per obrir-se?
5: No.
1: Treu gel?
5: No, perquè no hi cap.
1: Ah, la mare.
2: Ah, és una cuina petita, eh? Vale.
1: És cuina i menjador junt, en plan loft?
5: No.
2: El meu dubte és, a la cuina aquesta teniu taula per poder esmorzar o dinar?
5: Sí.
1: No! I la sala i el menjador. No, tio, no es menja davant dels pobres, Toni, no es menja. Jo, si m'assento a la taula, la meva parella ha de sortir del menjador, ho entens? I aquest té tres espais, au, va, home.
2: Home.
1: Jo plego.
5: Home, és l'opció de dinar. Pots menjar a la cuina, pots menjar al menjador o pots menjar a la sala d'estar veient la tele.
1: I terrassa?
5: Terrassa també.
1: No.
2: És terrassa o balcó?
5: Balcó.
2: Balcó.
5: Balcó i terrassa. I té balcó i terrassa.
2: Però va, va,
1: va,
3: va,
1: va. A la merda.
6: Fora, ja.
5: Aviam.
1: Pau, me va, el tap generacional que fa que no puguem accedir les vivendes nosaltres, home.
5: Home, també he de dir que deixeu-me dir que
0: tu has guanyat, eh?
5: No, és que encara l'estic pagant, eh?
1: Ah, bueno, bueno, faltaria.
2: Home,
5: sí, encara no he acabat de pagar la hipoteca.
2: Bueno, què quedes pel saló encara, no?
5: Em queden 5 anys.
2: 5 anys?
1: Home, però 5 anys!
5: Estic en la recta final.
2: Ara aguanta Toni, eh?
3: A mi em queden 5 anys per pagar el mòbil.
2: I el temps és del 2017.
5: Queda un Nokia, no?
2: Ja hauré pagat. Quan sigui teu al 100%, ens has de convidar.
1: A viure.
5: Quan sigui meu del 100%, ens convidem.
2: Ara.
5: Encara hi ha una part que és del banc, per tant.
1: Que vinguin els del banc, també.
0: La teniu a mitges amb la senyora o és teva?
5: Jo... Hi ha un tant per cent que és d'ella.
0: Vale.
5: Petit.
1: Jo amb un petit me conformo, també.
5: No, perquè es va repartir l'accionariat. Ah,
1: això és molt de ric.
0: Parella i socis.
2: Ell, exacte. Ell reparteix el pis i la Marta reparteix el viatge, no?
5: Exacte. Exacte, ella tria, tria el viatge. Bueno, escolta, no, que
0: no, marxem, perdona, perdona, marxem, perdona.
5: 4 i 4, eh?
0: I per aquest?
2: Com que
0: perquè? Ah, i per
1: què? Miqueta de rajola hidràulica a la cuina.
2: Vala, jo també tinc parquet, eh?
1: Goita, goita.
0: Però quants metres quadrats és?
1: Goita, goita, goita. Miqueta de rajola hidràulica a la cuina?
5: A la cuina, no.
1: Al vàter. A l'habitació.
2: Tens banyera.
5: Tu
2: tens...
5: No tinc banyera.
1: A l'estudi. No, banyera no, que et podries fer mal.
5: La vam canviar.
3: I has banyat amb llet.
1: Perquè és molt gran.
3: Al lavabo?
1: No, tu. En tots els sentits. La banyera la carrega el diable.
5: No, la banyera que hi havia era molt gran. La vaig treure.
2: Ostres.
1: És que la seva banyera deu ser el meu pis.
2: És que devia tenir banyera amb hidrochorro i tot, també, no?
5: Quan vam comprar el pis hi havia hi havia un jacuzzi.
3: No, tio!
1: Prou, prou, prou!
5: Però el vam treure.
1: Se'mos està pixant a la cara. És que dos vàters per fer.
0: En aquella banyera hi havia socorrista i tot.
5: I vam posar una dutxa, no ens
1: agradava. Ui, som senzills.
3: Ara agafa la Renfe i torna a Molins de Rei amb tot això.
1: A sobre Molins de Rei, tu.
2: Bueno, anem marxant, pobre.
0: És que nosaltres parlem, però hi ha el Marc Lliure aquí.
2: Però també et dic que el Toni, quants anys portes treballats? Tu portes tota la vida treballant.
5: Des del 16.
1: Pues jo també. I collim fruita, no collim mai fruita, ja, ell.
2: Aquest home té gairebé 70 i tu vas pels 30.
5: Clar, jo estic a punt de jubilar-me.
2: Ja, mira'm això.
1: Jo vull ser com tu.
2: Sí, marxem. Adéu, adéu.
7: Bueno, ja us convidaré. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
5: Ja us convidaré quan tingui el pis pagat.
1: Un desalojo, otra ocupación.
5: D'aquí 5 anys.
0: Bon programa.
1: Adéu.
8: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en els gelats bombó mini magnum ametllat, blanc i assortiment pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que segueix la Lliga Equatoriana perquè és la més imprevisible del món.
1: Vamos a ver si hay alguna variante. Ojalá primero, ojalá que se recupere.
2: Uy, cuidado acá. La camilla contra Caicedo.
1: Lo atropelló la camilla Caicedo.
2: Increíble. Se le van encima, claro, el conductor. Pero y cuidado, Edison Caicedo termina siendo hasta lesionado y...
1: No lo vi, dice el conductor.
2: Sí, claro, no lo vio, pero le pasó el auto encima. El carrito sería, el carrito.
1: Uy, ese es de metal, ¿eh?
2: Eso pega. Eso pega.
1: Atropellos.
2: A ver.
1: Oh, sí.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Seguint molt atent tot el que està donant de ser aquest Mundial, Montse Llussà. Montse, sí. Bona tarda.
4: Sí.
3: Et veig...
4: Bona tarda.
3: Sí. Atenta i...
5: No vas veure aquell gol de Messi?
4: Estava pendent ara de tots els resultats de les últimes hores dels partits.
5: No vas veure el gol de Messi?
4: Home, clar. Me l'he gravat i me l'he posat al mòbil, senyor Marcelí. I cada dia em desperta el gol de Messi.
5: Quan menys, eh?
4: Home, no m'ho faltaria.
5: Va ser extraordinari, ja.
3: Per tant, disfrutant, no, del Mundial, eh?
4: En qui juga?
6: A veure, si hem de continuar per aquest camí, jo agafo...
3: Bueno, però a veure, si a Montse Llussà no li interessa...
4: No, amb Argentina, home,
5: si ho saps...
4: Ja està, era una broma, fill meu, que no se li pot dir res tampoc a vostè. Escolta. Mare meva, li toques el futbol...
5: Estic de molt mal humor amb aquesta calor. Amb aquesta calor només pots estar de mal humor, perdoneu.
4: Ja.
5: Aquest és l'himne d'Argentina?
3: Sí, senyor. A tot això, avui que és 20... A tot això, senyor Virgili, hi ha un sol que és el que ens està atorrant i que ara el comentarem amb el Francesc Mauri i Martí Oliveres, que ja ens acompanyen, però abans, avui, senyor Virgili, és Sant Pere.
5: I Sant Pau.
3: Home. Per tant, des d'aquí, moltes felicitats.
5: Per molts anys.
3: A Sant Pere i a Sant Pau.
4: Festa major d'on, avui? De Reus? Home,
3: per favor. Festa major de Reus?
5: Només faltaria que no, per favor.
4: I de molts altres llocs. Home, la Mulassa.
5: I de molts altres llocs del món.
4: Sí, com és vostè?

0: Centre de Lectura.
1: És el Juanji. Maria Santa Maria.
0: A l'hoquei.
1: Home,
0: que van trobar tots els jugadors.
2: Si pot callar, que estem escoltant l'Aia Ligna.

0: Doncs felicitats a la gent de Reus, als Peres, als Paus, i tot i que oficialment s'ha acabat la onada de calor, no sé com s'ho miren els meteoròlegs, però jo tinc la sensació que fa més calor ara, aquests dies, sí, que quan estàvem sota la onada
1: de calor. Bona tarda, Toni.
0: Què tal, Francesc Mauri?
1: Estem molt negatiu, estem d'enhorabona, clarament,
0: sí?
1: Perquè s'ha acabat l'onada de calor.
0: Fixa't.
1: I, per tant, ja podem dir que hem arribat a la fresca.
0: La fresca? No sé on la veiem, la fresca.
1: La rebaqueta, tingueu el nòrdic a la mà i, si cal, enceneu la llar de
0: foc. Sobretot la llar de foc, sí, per agafar una insolació a casa amb la llar de foc. No, anava a dir-te que les temperatures molt altes per les temperatures que tocarien aquesta època.
1: I quin és el problema? No hi ha cap problema.
0: Home,
1: on
0: sí
1: hi ha
0: que...
1: problemes, hi ha solucions.
0: Bé,
1: feu un cop de cotxe cap al nord. França, Bèlgica, sí. Alemanya.
0: Sí, sí.
1: La Gran Bretanya, que és preciosa. Allà segur que hi trobareu la fresca.
0: Sí, mira, ara que parles d'Europa, sí que parlant de calor, i hem de parlar d'onada de calor. A França, han mort 1.000 persones per la calor. A Bèlgica, Alemanya i Àustria tenen problemes amb els trens perquè les vies s'estan deformant. A la Gran Bretanya han batut el rècord de temperatura en un mes de juny. A Alemanya, rècord absolut, han arribat als 41,7 graus.
1: Bé, segueixes posant problemes.
0: No, home, problemes no.
1: Solucions, doncs, cap problema, d'acord? Quan pugem una mica més, anem fins al Pol Nord. Allà sé que estareu fresquets i, a més, no tindreu problemes per trobar lloc per posar la tovallola.
0: Això sí, quan arribis, possiblement, no sé si hi trobarà gel, perquè, segons els últims informes, Francesc, el desgel també avança de manera vertiginosa al Pol Nord.
1: Doncs si al Pol Nord ja no us serveix, agafeu un coet elèctric, naturalment, perquè no contamini, i aneu cap a la Lluna.
0: Cap a la Lluna. Temperatura diurna a la Lluna, 120 graus. Temperatura diurna a la Lluna, 120 graus.
1: Si la Lluna tampoc va bé, aneu fins...
2: Anem-hi de nit.
1: Si la Lluna no va bé, és que trobeu problemes a tot arreu, doncs encara ens queda l'opció de Mart, amb un coet de l'Elon Musk, en un moment hi seríem. Allà la temperatura mitjana és d'uns 63 sota zero, tot i que en un dia calorós pot enfilar-se fins a gairebé els, atenció, 30 graus.
0: Per tant, a Mart, fins i tot a Mart, podem enganxar dia de calor.
1: Exacte.
0: No tenim escapatòria.
1: Sí, fins i tot a Mart, doncs, fallés aquesta preferència, Toni, doncs, només ens queda Saturn, Vistes espectaculars, uns 140 sota zero, i amb uns anells, ombra assegurada tot el dia. Refugiar-se de la calor és senzill. Només cal imaginació i una mica de voluntat.
0: Bé, deixa'm preguntar, amb el teu permís, Francesc, el Martí Oliveres, el nostre meteoròleg de guàrdia. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
0: A veure, parlem de calor extrema d'aquests dies, perquè en només una setmana ha deixat, atenció, a Catalunya, 130 morts.
4: Home, és un repunt molt notable respecte a les 12 morts acumulades en les primeres setmanes de juny. Doncs en només una de juny, 130 morts, una calor que ha afectat especialment a les persones vulnerables. Més de la meitat d'aquestes víctimes tenien 85 anys o més. I segons el Meteocat, doncs la ciutat de Barcelona ha viscut temperatures fins a 7 graus per sobre de la mitjana per aquesta època.
0: A veure, la notícia a aquesta hora, però, és que tenim tempestes a diferents punts de Catalunya. Quins indrets?
3: Sí, sí, més enllà de la calor que continua fent a molts punts de la costa. Atenció, Pirineu, Prepirineu, han començat molt d'hora avui, cap a les 12 quarts d'una, a punts del Ripollès, cap a la vall de Camprodon, un dels punts on més ha plogut. 42 litres per metre quadrat en només 40 minuts. Un bon patac, llamps i trons, aigua, fins i tot calamarsa. El Ter ha pujat molt, en poca estona. La imatge, realment ens feien arribar imatges d'aquella zona, del pont sobre el riu Ter.
5: Aquell pont,
3: És molt bonic. Sí, sí, sí. Doncs realment, doncs el canvi ha estat important. I ara, pendent pendents de les tempestes que tenim a prop de Girona. A la zona de Santa Coloma de Farners, fa pocs minuts, una pedregada, fins i tot entre calamarsa i pedra, segons la zona. Una forta tempesta ja ha descarregat entre 50 i 70 litres per metre quadrat. Un aiguat molt local en aquesta zona, la capital de la Selva. I ara, atenció, perquè aquesta tempesta sembla que salta cap al sud. Podria arribar a la zona de Vidreres. Està ja per aquesta zona, Caldes de Malavella, Vidrera, seguint l'AP7, AP7 entre Sant Celoni.
2: Va per l'AP7?
5: Va per l'AP7.
3: De Santa Coloma cap al sud, és a dir, ha deixat la C25 per agafar l'AP7. Seria una mica aquest el dibuix.
5: Quina gràcia.
3: I sí, no, aquest canvi de carreteres no l'acostuma a fer. Doncs avui l'ha fet i sembla que baixa cap a la Selva Marítima.
4: Mira, l'AP7. Tots els camions de Mad Max, un darrere l'altre,
0: sí,
4: i la tempesta perseguint-los. Doncs, això és digne de veure.
3: Compte, poca broma, si esteu circulant a l'AP7, aquest tram nord, entre això, entre la Selva i el Gironès, perquè tenim aquesta
0: tempesta. Només li falta això a l'AP7, ja, una bona pedregada per acabar, en fi, per acabar de reblar el clau, a l'AP7, que realment és una via fantàstica.
5: Ole.
0: Si t'hi vols passar, en fi, la vida a l'AP7... atrapat amb operacions sortida, operacions entrada, pots quedar com un pernil dolç i formatge tipus sàndwich entre camions.
4: Biquini, vull dir que...
0: Bueno, és l'aventura de la P7. Mad Max.
5: I què més?
0: A tot això no, anava a preguntar-li al Martí Olivera si tindrem relaxació de les temperatures els propers dies.
3: Aquesta setmana una mica sí, eh? És veritat que paciència, perquè no es nota gaire a Barcelona i a la costa en general tenim avís encara de perill per calor nocturna aquesta propera nit. Jesus. I demà durant el dia la calor tornarà a ser molt forta, molt intensa cap al sud. Costa Daurada, Terres de l'Ebre, 35-37 graus. Moltíssima calor. Aquesta propera nit tornarà a ser molt complicada per descansar, no només a la capital catalana i a la costa, sinó també terra endins, on avui hem tingut la primera nit tropical, a punts on és menys habitual, com la plana de Vic, per exemple.
5: Vic, eh?
3: Tota la setmana anirà baixant una mica la temperatura, i això ho notarem més entre dijous i divendres.
4: Una mica, què és?
3: 3, 4, 5 graus de mitjana.
0: Es notaran, suposo.
3: Es notaran. El problema a la costa serà la humitat, que pot ser que podríem dir que deixarà aquest canvi descafeinat, perquè no es notarà tant per culpa de la sensació d'aixafogor. Però sí que els termòmetres baixaran a mesura que vagi avançant la setmana. Però serà un respir que durarà poc, i ja ho avisem, perquè sembla que a partir de dissabte, a partir del cap de setmana, tornem a tirar cap amunt.
5: I
3: la setmana que ve... No és pan per posar-nos...
5: La setmana que ve caurà foc.
3: Tornarà a caure foc, eh? Tornarem a tenir una situació potencialment donada de calor en alguns punts.
1: Però això és bona notícia per la gent que ens agrada el nudisme.
3: T'agrada tu, a mi no m'agrada, Francesc.
4: A veure, és que aquest matí a la reunió hi havia un debat, Martí.
0: No, i a més, perdona, això pots fer nudisme, però a una temperatura de 40 graus, el nudisme, és a dir, se't pot quedar el Frankfurt o sucarrimat,
1: que és més fàcil escampar la crema del sol.
0: Es pot fer els ferrats amb xistorra, però la xistorra ben recremada.
1: S'ha de fer que crema.
2: Bueno, ja que no hi ha l'Adri, fas tu aquestes bromes, que penses...
0: No, aquestes bromes no, és que això és la realitat. És que ni fent nudisme ni no fent-ne, a 40 graus tu no pots estar prenent el sol.
2: Me quemo.
0: No, i tant que te quema.
1: Crema dels 50, en tot cas.
0: Vigila, no facis ous ferrats amb xistorra.
2: Tornem-hi.
5: Però no s'ha sentit el primer vegada.
0: No, és per si havia passat desapercebut el comentari, el...
4: Pateixis, que s'ha sentit bé.
0: El torno a subratllar. Molt bé, Martí i Oliveres, moltíssimes gràcies.
3: Ànims.
0: Francesc, gràcies.
1: Que vagi bé, enfileu cap a Mart, eh?
0: Sí, sí. 7 minuts per arribar a 4:45. Anem a Venezuela perquè fa poques hores s'ha produït una forta rèplica de terratrèmol que ha obligat a tancar l'accés a la zona zero, on han acabat de caure alguns edificis. Això mentre augmenta la indignació per la gent, la indignació que resideix a Venezuela, per la lenta reacció del govern i la falta d'ajuda als afectats després de 5 dies.
4: Sí, Míriam. I és que falta de tot i la gent clama ajuda internacional. Una de les poques ONGs que treballen a la zona de Caracas i La Guaira des del primer moment és Metges Sense Fronteres, que ha portat material a 8 hospitals de la capital que servirà per ajudar 3.500 ferits. El seu portaveu a Venezuela, Andreas Spaet, ha explicat què cal ara.
6: Muchas personas sin abrigo en la calle, diferentes lugares no organizados, en parques de Caracas, pero también en estadios donde la gente se está juntando y a ver cómo pueden salir de esta miseria. Entonces vemos muchas necesidades básicas, como en cuanto a necesidad de agua, a comida, a abrigo, gente que busca o té necessitat de ropa.
5: Clar, però això els hi passa també a aquesta gent, perquè van votar el Maduro, el Chávez, a tota aquesta colla, que són tots comunistes, que només són bons per ells, i en lloc d'haver votat el Trump d'allà. Si haguessin votat aquell home petit, saps aquell home petitet

0: Venezuela estaria molt millor.
1: No estaria en un pas on està.
0: Delsi. És comentari de bar amb tres carajillos.
1: Sí. Bueno, però, a veure, la Delsi aquesta no és tan amiga del Trump. No hi han anat americans a rescatar gent. Doncs de què es queixen? Què més volen?
2: Doncs que hi ha hagut una desgràcia, senyor Marcelí, d'unes magnituds. Home,
1: és molt gros el que ha passat. Que penses que no ho he vist, ja ho he vist a la tele, que és molt gros el que ha passat. Però si hagués hagut l'Edmundo en lloc de la Delsi...
0: Ho haguessin resolt molt millor. Bueno, a veure.
3: Va, el balanç oficial es manté, i ja fa moltes hores, en 1.450 morts i uns 50.000 desapareguts, segons l'ONU. 138 d'aquests són espanyols. És una xifra que s'ha reduït respecte a l'últim balanç. Els equips de rescat no llancen la tovallola i continuen buscant supervivents, tot i les opcions són pràcticament nules.
1: Van trobar un nen petit.
0: Doncs a Venezuela, i tenim el nostre enviat especial, que és en Jordi Armenteres. Jordi, bon dia, Venezuela.
4: Sí, bon dia, Venezuela. Aquí falten 5 minuts per arribar a 11:15 del matí.
0: Heu tingut una rèplica de no fa molta estona d'una magnitud de 4,6. No sé si ha tingut conseqüències i si l'has notat.
4: Sí, ha tingut conseqüències i sí, l'hem notat. La conseqüència més lògica, podem explicar moltes coses. Estem fent aquesta connexió amb Sau, entre altres, perquè tenim una xarxa d'internet, una xarxa wifi que funciona molt bé, perquè estem en un centre de premsa, que és el centre de premsa oficial, des d'on ens obliguen els periodistes a sortir. Això ho hem anat explicant, després hi entrarem, però ens han donat una notícia ara fa mitja hora, que és que se suspenen aquests tours, aquestes visites. Llavors ara ens estem intentant organitzar per intentar colar-nos en llocs on ens trobarem policies que no deixarem passar. Ja hi entrarem. Què ha passat amb la rèplica d'aquest matí? Que a la zona 0, a la Guaira, ens informen que han caigut alguns edificis que estaven molt malmesos, alguns edificis on s'hi treballava per trobar supervivents, que s'han acabat d'esfondrar. Llavors, amb aquest argument, el que fa la censura veneçolana és dir-nos que no hi ha visites avui, perquè s'està treballant allà intensament i perquè les vies han de quedar lliures. Llavors, estem en aquests moments bloquejats aquí, ja ho anirem parlant, i em deies, tu l'has notat? Sí, l'he notat. I algú em criticarà per explicar el que explicaré. Jo estava esmorzant a l'hotel. Estic en un hotel bastant bo al centre de Caracas, que és un punt de referència habitual de la premsa. Estava esmorzant una planta 3, el sostre és de fusta. Hem notat... Res, ha sigut molt curt, eh? Han sigut 4, 5 segons que s'han mogut amb dues sacsejades al terra de fusta i hem sentit els vidres. Automàticament, al cap de 2-3 segons, hem començat a sentir gossos. Jo ara estava en una planta 3 en un interior i hem sortit tots a la terrassa per un tema de protecció. I l'altra imatge és, en aquest hotel hi ha molts veneçolans que o han perdut la casa o no volen continuar el seu edifici per por precisament d'aquestes rèpliques. Precisament per això és el que dieu ara, que hi ha molts ciutadans que estan vivint al ras, que, o sigui, aquí qualsevol parc, qualsevol estadi, qualsevol camp de futbol, qualsevol zona amb una mica de gespa per poder instal·lar una tenda, és el lloc en aquests moments còmode, ja no perquè no vulguin tornar a casa, sinó per la por de les rèpliques que les cases acabin de caure. Llavors, en aquest hotel on estem nosaltres hi ha uns quants veneçolans, i evidentment la sensació de pànic que han tingut a sobre quan s'ha notat aquesta fiblada, insisteixo, ha sigut molt curta, han sigut 4-5 segons només. Les seves cares evidentment pagaven, perquè això demostra que aquest episodi sísmic encara no s'ha acabat. Jo automàticament he enviat un missatge a la ràdio, al grup d'informatius, dient, ei, acabem de viure una sacsejada que ha sigut molt forta, i a l'acte la Mònica Usart ens ha dit 4,1 és la primera estimació que es fa, després el servei geològic l'ha elevat fins a 4,6, i de fet el servei geològic d'aquí de Venezuela es diu que és 5,1, l'oficial és el d'Estats Units, que és 4,6, i amb 4,6 ja us dic jo que es nota molt.
0: Anem, si et sembla, a escoltar, Jordi, què és el que en diuen els veneçolans, perquè pel que estem veient a través de les diferents imatges i reaccions, és un país desbordat i que el govern no dona l'abast a ajudar a tota la gent afectada.
4: Sí, a veure, aquí està passant una cosa que està creixent molt la indignació. A veure, estem en un país sotmès a un règim polític, tothom sap el que és. I en podem parlar molt més, eh? Llavors, aquí pot sortir car criticar el govern, però sí que és veritat que hi ha una sensació de desprotecció total i absoluta, de falta de mitjans i de gent que sap que hi ha mitjans però que no es prioritzen als seus llocs. I en podrem posar uns exemples. Però vaja, els micròfons de RAC1 hem parlat amb molta gent i el sentiment és bastant unànime i va creixent aquesta crítica.
5: Aquí hace falta mucha ayuda. Hay demasiado.

0: Y hay gente tapiada, ¿viste? No se sabe la cantidad, pero están hablando hasta de 90.000 personas tapiadas. Esto fue horrible, horrible, horrible, demasiado. Pero sí hemos tenido apoyo, pues, de la gente de afuera.
1: Estamos aquí apoyando al pueblo en lo que necesiten, como el desastre. Necesitamos que la gente, por lo menos, ayudarla. Los más necesitados que quedaron sin casa, como vuelvo y le repito, todo el gobierno nacional de Venezuela está aplegado aquí a La Guaira.
2: Home, 90.000 és...
3: Jordi, aquest home apuntava 90.000 persones que estan sota la runa.
4: Sí, aquí hi ha un problema, que és que no hi ha xifres oficials per enlloc. I si us hi fixeu, la xifra oficial de víctimes mortals, que no arriba ni a 1.500, no se la creu absolutament ningú, perquè és més una xifra que ja fa pràcticament 24 hores que no s'ha actualitzat. Llavors, com que no hi ha xifra oficial a aquella web, que han creat alguns ciutadans, que ja hi ha 60.000 persones apuntades de gent que troba a faltar algú. Val? Això no és oficial, això no s'ha comprovat. Llavors, és una xifra orientativa del que ens podem trobar. 90.000 és una de les xifres que estan dient els veneçolans, però ja sabeu com va WhatsApp, i no explico res de nou. Si nosaltres ja tenim problemes amb la informació creïble o no a Catalunya, imagineu-vos a Venezuela amb el règim polític que hi ha en aquests moments, no? Llavors, clar, la situació és aquesta. Quan falta ajuda... Mira, és que aquesta senyora no ha volgut que la gravés. De fet, tinc l'àudio dient, no, si me graves, por favor, jo no te puedo contar nada, te lo puedo contar en off i tal. Una senyora d'Equador que forma part del programa humanitari d'aliments de Nacions Unides. Estem al mateix hotel, però també ja fa un parell d'hores. I em deia, és d'entès perquè està arribant molta ajuda, però el govern ens obliga a que siguin ells qui la canalitzin. Llavors, el govern prioritza zones que ja tenen aliments en contra d'altres que no tenen aliments, ni aigua. El tanto, aigua, Estem parlant d'aigua, que és un aliment... que és un element molt essencial. Llavors, el problema que tenen és amb el govern de Venezuela, que d'aliments n'estan arribant molts, però a l'hora de canalitzar-los, el govern de Venezuela és qui exigeix cap on han d'anar o cap on no han d'anar els camions, i a partir d'aquí comencen els problemes. I llavors, una altra derivada d'aquesta. L'ajuda arriba per carretera i arriba bàsicament sobretot de Colòmbia i en menys mesura de Brasil. La frontera de Colòmbia, la de Cocotua, està a 16-17 hores amb cotxe. No són quilòmetres per fer amb 16 o 17 hores. Què passa? Que hi ha 30 controls de carretera. 30. Això m'ho explicava ahir un company portuguès que va venir des de Colòmbia amb cotxe. 30 controls. En aquests 30 controls hi ha unes retencions de calample i hi ha una derivada, que és que hi ha policies que estan demanant suborns per tal que aquests cotxes puguin travessar. I estan demanant suborns als camions humanitaris. Vull dir, imagineu-vos la situació en aquests moments, el desgovern que hi ha aquí, l'estat fallit que suposa i la corrupció que ha estat una dinàmica habitual durant tants anys, que evidentment no es pot passar pàgina en qüestió de 4 o 5 mesos que fa que hi ha aquesta suposada nova administració, però amb Delcy Rodríguez al capdavant.
5: Com dèiem, Jordi, les tasques de rescat que continuen, tot i les poques esperances de trobar supervivents. Explicaves aquest matí amb en Basté, que és una dada bastant d'exemple, que gairebé no passen ambulàncies.
4: No, i a més fèiem una comparativa. Jo vaig fer també el terratrèmol del Marroc de fa pràcticament 3 anys, vaig fer també el terratrèmol de Turquia. El de Turquia, sobretot, feia fredat el tema de les ambulàncies al cap de 4 o 5 dies, la situació d'avui, perquè al final era una bona esperança de gent que havien trobat en vida i que la portaven cap a hospitals de campanya o cap a centres hospitalaris. Aquí no, aquí ni una. Ahir en vam veure una amb tota aquesta excursió que ens van fer, aquest tour que ens va fer fer el govern, perquè era l'única manera de moure'ns. Ara insisteixo, estem intentant moure'ns perquè ens han suspès els d'avui amb l'argument de la rèplica del matí. Hem parlat amb un bomber colombià, és dels primers que va arribar, i crec que és interessant que l'escoltem. L'hem anat retallant perquè no es faci molt llarg, però totes les seves reflexions crec que ens ajuda bastant a descriure la seva situació com a bomber professional que està aquí intentant rescatar vides.
6: ¿Qué os hace falta? Porque hemos visto muy poca mano especializada para poder trabajar, para poder encontrar supervivientes.
7: Bueno, yo no te podría responder esa pregunta exactamente, porque desde que nosotros llegamos el día viernes en la madrugada, lo único que hemos hecho es trabajar. Obviamente nosotros trabajamos bajo la coordinación de una célula de INSARAC, de Naciones Unidas, nos asignan sectores para trabajar. Usted tiene razón, hay muchos lugares que todavía faltan por evaluar, pero pues las ayudas que han llegado a este país han sido importantes. Lo que pasa es que estamos hablando de un desastre. Y un desastre significa que desborda todas las capacidades que tiene un territorio y por esa razón la ayuda internacional ha estado presente. También nos cansamos, también debemos comer, también debemos rehabilitarnos, no hemos parado. Nos tenemos que estar relevando para poder dar hacer un trabajo de forma continua. Pero le aseguro que cuando nosotros detectamos un lugar donde hay vida, no paramos hasta que lo saquemos. Eso sí, no lo dude. Para eso estamos.
6: Está hablando de la vida. ¿Qué posibilidades hay? Han pasado muchísimas horas.
7: Bueno, los milagros existen, amigo. Por supuesto que cada hora, cada minuto que transcurre, las probabilidades de vida se reducen. Pero mientras existan los milagros y mientras nosotros estemos aquí, vamos a hacer nuestro trabajo.
4: El tema del miracle és on s'aferra tothom, i aquí hi ha un detall. Ell deia que hi ha molts llocs que no s'han pogut analitzar encara. Estem parlant de centenars d'edificis que són a terra i que no hi ha arribat personal especialitzat. I que, evidentment, començar a remenar un edifici que saps que es pot acabar d'esfondrar és molt perillós, i ho han de fer els professionals que en aquests moments no n'hi ha poquíssims. De fet, els més experts són la quinzena de bombers catalans d'aquesta unitat experta en estructures, que ells són els que prioritzen al matí. Tornem a entrar al món a RAC1, el seu responsable, l'Oriol Corbella, i el que deia és que estaven prioritzant sobretot ara els edificis que, quan han caigut, creuen que han pogut quedar alguns habitacles amb aire per tal que aquesta gent pugui sobreviure, no? I els altres, el que estan totalment a terra, doncs es deixen en segona posició.
8: Cada hora que passa, clar, a mesura que va passant el temps, doncs al final les bosses d'aire que hi ha a l'interior també, és gent que també pot estar ferida, i a mesura que passen les hores i ja estan passant els dies, amb les condicions meteorològiques també, la temperatura, fa molta calor aquí, doncs el més probable és que progressivament cada cop anem trobant doncs ja només víctimes mortals.
3: Jordi, per acabar aquesta connexió, esteu identificats, ho hem vist a través també del company Joan Biosca de TV3, amb una pulsera, crec que era rosa, no?
4: Rosa, rosa. A mi me l'han canviat ara perquè aquest matí dutxant-me s'ha descolorit molt i m'han dit que sobretot l'havia de portar bé aquesta pulsera. Sí, hi ha una mena de centre de premsa on sóc jo en aquests moments. D'aquí ahir ens va sortir uns autobusos que ens van portar a la Guaira, a la zona 0. Avui havien de tornar a sortir aquests autobusos, ens els han suspès, per això ens intentem organitzar tot, i que també ens adverteixen que sortint d'aquí a qualsevol control ens faran tirar enrere, i de controls ja han dit que n'hi ha moltíssims. Llavors estem com una mica atrapats perquè estem aquí per informar i en aquests moments no ho podem fer. Vull dir, és tan desagradable com això. Sí que és veritat que ara ja fa força estona ens hem acostat a uns edificis d'aquí de Caracas, de la capital, que sabíem que estaven a terra, però més enllà de l'esfondrament que hi havia, de totes les runes, sabíem que ja no hi havia víctimes a dintre, que no trobaven ningú a faltar, i para de comptar. Vull dir, al final això, el que hem d'explicar és el que no podem veure en aquests moments, que és tota aquesta falta d'ajuda, aquesta falta de professional sobretot, veus maquinària pesada que no acaba d'arribar als llocs i en falta moltíssima en comparació amb la gestió d'altres desastres semblants. Venezuela queda molt, molt enrere, i aquí hi haurà molts anys de problemes arran d'aquest terratrèmol.
3: Doncs Jordi Armenteres, continuarem parlant, malauradament, perquè crec que estem davant de la punta de l'iceberg del que pot ser aquesta gran catàstrofe, d'això que comentava aquest home que hem escoltat, que es podria parlar de 90.000 persones encara sota les runes. Una abraçada i fins la propera connexió.
4: Fins després.
3: Bona Gràcies, cara. Jordi Armenteres. Fem re una petita pausa i tot seguit entrem en matèria periodística i de successos, perquè
9: avui, noi,
3: el cap de setmana no ens ha deixat novament indiferents.
10: Versió RAC1.
11: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum, i a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines vitamines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
10: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
3: Com dèiem, no hi ha descans al cap de setmana. Obrim la crònica de successos al Versió RAC1 i ho fem amb Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: A veure, entrem en matèria i ho fem amb un dels impactes d'aquestes darreres hores, i és que, pels que no ho sàpiga, ens ho expliquem, els Mossos d'Esquadra han detingut una infermera de la UCI de l'Hospital de Manresa, de 41 anys, acusada del presumpte assassinat amb un còctel de medicaments del seu marit, el bomber Albert Santamaria, que va morir el passat mes de febrer als 46 anys. El jutjat d'instrucció de Manresa ha decretat l'ingrés a la presó, presó provisional, comunicada i sense fiança, de la dona 4 mesos després de la mort de la seva parella. A veure, perquè clar, han passat 4 mesos i de cop i volta s'ha destapat aquest cas que ens ha deixat a tots perplexa, d'aquesta relació d'una infermera de la UCI amb un bomber relacionat tot això a Manresa. Per on comencem?
9: Bé, doncs comencem per explicar una mica què és el que han descobert els Mossos i que ha precipitat que hagin detingut aquesta dona, la parella del bomber Albert Santamaria, de 46 anys, que va morir el passat 9 de febrer. Des del 9 de febrer fins ara, els Mossos d'Esquadra el que han fet ha sigut reconstruir totes les passes que va fer la seva parella, la seva dona, i que han determinat que està al darrere de l'enverinament del seu marit. Albert Santamaria era un bomber molt estimat per tota la gent del cos de bombers, que era del grup d'actuacions especials, els GRAE, que són aquests que fan, doncs, quan han de fer un rescat a alta muntanya, molt complicat, doncs són els que hi van. A part, era especialista també en tipus sanitari, no? I sí, també en excarceracions, és a dir, quan hi havia una persona atrapada en algun lloc molt complicat, ell era l'especialista en excarcerar aquestes persones i alliberar-les, no? Rescatar-les.
3: Per tant, també tenia una preparació pel que fa a nivell sanitari.
9: Clar,
3: és a dir, preparació... a banda de bomber, tenia...
9: estudis sanitaris.
3: D'infermeria.
9: D'infermeria, sí, sí. I clar, era una persona que el seu bomber estava molt en forma. Molt en forma. I clar, a molta gent doncs, li va sorprendre doncs, que aquesta persona acabés morint el 9 de febrer per unes circumstàncies que encara no estaven gaire clares, no? Aleshores, l'Albert Santamaria, el mes de gener, es comença a trobar malament. Uh-huh. De fet, ahir la Maica Navarro va fer una crònica on donava molts detalls i explicava, per exemple, que el primer símptoma que va tenir és quan anava conduint cap a la feina,
3: sí,
9: i es va haver d'aturar en una rotonda perquè s'adormia, perquè tenia com malestar, perquè començava a perdre el control del cotxe i va dir, ostres, m'està passant alguna cosa, deixa'm trucar a emergències. Va anar a una ambulància i el van traslladar cap a un centre mèdic on en un primer moment no li van trobar res. Però aquell, diguéssim, és... aquell primer incident és l'inici de tota una sèrie d'episodis en els quals doncs, Albert Santamaria es comença a trobar molt malament fins que, finalment, el dia 24 de gener, l'ingressen a l'Hospital de Manresa perquè està completament desorientat, s'adorm... És a dir, té tot aquest seguit de quadre clínic que fa doncs, que aquest senyor no estigui bé. Una de les persones que l'atén a l'Hospital de Manresa és la seva dona, que és infermera de l'UCI. Val? I aleshores...
3: Bueno, que al cap i a la fi, si treballa a l'Hospital de Manresa, el més normal, si la teva dona està, a més, és infermera de l'UCI, que t'atengui, bueno, o si més no, que tregui el cap a veure què és el que et passa.
9: Clar, però és que de tant en tant, és a dir, la seva dona va acompanyar el seu marit i va ratificar tot el que li estava passant. Diu, no, és que jo últimament doncs està molt dispers, no s'assabenta de les coses, s'oblida, té com amnèsies, està desorientat. Ella ratificava aquesta versió, no? De dir, bueno, és sí, que és clar, el que li està passant, ell, no? No? És el que li està passant. Clar, aquest home, doncs, finalment l'ingressa el 24 de gener. És a dir, sembla, el 24 de gener, perdó, que comença a millorar, però el 27, ara sí que ja l'ingressen definitivament, i li diuen, bueno, doncs quedis aquí a veure què li passa, no? I continua tenint els mateixos...
3: I no saben què és el que li passa.
9: No saben què és el que li està passant.
3: No saben l'origen dels problemes.
9: No. I finalment, el dia 9 de febrer, mor. En aquells moments, la família, els amics, els sembla tot molt estrany, però encara... Aquí, és a dir, ja portem molts anys explicant aquest tipus de situacions que s'han donat, doncs, en altres casos, i moltes vegades s'ha de tenir en compte el temps, el pas del temps, no? I alguns moviments que fan algunes persones i que poden ser sospitosos. Va ser alguns moviments que va fer aquesta persona que van encendre, doncs, diguéssim, totes les alarmes en el seu entorn, la dona.
12: Això és molt gros, això, eh?
9: I clar, per exemple, una de les coses que va fer aquesta dona quan va morir el seu marit, sí, va ser pocs dies després, pocs dies, fer una festa de benvinguda a casa seva per la seva nova parella.
5: Què diu?
9: Un senyor que es deia Paco, i que al poc temps que morís el seu marit, va fer una festa de benvinguda a casa seva per celebrar que el Paco anava a viure amb ella.
5: Però ella estava bé amb el seu marit, se suposa, no?
9: Se suposa que sí.
5: Vivien junts, estaven
9: Vivien
5: bé.
9: Junts, sí, sí.
12: I es veu.
9: I aleshores, clar, aquí ja va haver-hi
3: gent de l'entorn, ja els hi va resultar estrany que als pocs dies fes una festa de benvinguda de la nova parella.
9: Després, el que també van veure o van saber és que aquesta dona, abans que la seva parella morís, ja havia començat a buidar els armaris i les habitacions per fer espai per la seva nova parella, quan el seu marit encara no estava mort. I després, un altre dels elements que són incriminatoris i sospitosos... Bé, doncs són que aquesta dona va insistir molt en que no es fes l'autòpsia amb el seu marit.
12: I està tot dit.
9: Perquè va dir, no, sisplau, respecteu la seva voluntat, que ell va dir, doncs, que quan morís li agradaria fer donació d'òrgans. I si, finalment, doncs, se li fa l'autòpsia, no es podrà fer la donació d'òrgans.
5: Però se sabia de què havia mort aquesta persona? Quan va
9: un cop li van fer l'autòpsia, van veure que va morir per un còctel de medicaments.
5: D'acord.
9: I s'ha de dir que unes hores abans, doncs, que aquest home morís, no havia ingerit res. És a dir, la infermera que l'havia visitat va dir que aquest senyor està perfectament. És a dir, el deixem en observació, però aquest senyor està perfectament. Per tant, se sospita, a partir d'aquestes declaracions, que al llarg d'aquella nit aquest senyor, doncs, va rebre algunes dosis de medicaments, entre els quals benzodiazepines i també fentanil, que, doncs, li van acabar provocant la mort. Per tant, estaríem davant d'un cas d'un enverinament per part de la seva parella, presumptament, i el mòbil del crim seria, doncs, que aquesta dona volia desfer-se de la seva parella per estar amb una altra. Aquesta és la hipòtesi principal d'aquest cas, que ens va deixar tots realment bocabadats aquest cap de setmana, quan els Mossos d'Esquadra van fer un comunicat explicant que havien detingut una dona per la mort del seu marit el mes de febrer a Manresa. I clar, quan vam poder saber qui era la víctima i qui era, doncs, la presumpta autora dels fets, doncs ens vam quedar realment molt, molt sorpresos per com s'havia produït tot plegat.
3: I d'aquest cas, de la infermera de la UCI de l'Hospital de Manresa, segons pel que m'han explicat aquest matí, era una de les de la seva promoció, de les més brillants de la promoció que va sortir. Bé, i ara suposo que...
9: Va passar a disposició judicial i el jutge l'ha enviat a la presó sense fiança.
3: Per tant, ara hem d'esperar que es faci el judici.
9: Sí, hem d'esperar aviam que surtin noves proves, és a dir, ara ella tindrà dret a defensar-se, a explicar la seva versió dels fets. Els Mossos seguiran amb aquesta investigació, doncs, responent a les peticions de proves que els hi facin la Fiscalia i també l'acusació particular, perquè entenem que la família d'Albert Santamaría es personarà en aquest procés per defensar, doncs, en fi, que el van matar. I a partir d'aquí, doncs, quan s'acabi tota aquesta investigació, s'obrirà un judici amb jurat popular, com sempre en els casos d'homicidi, per la mort d'Albert Santamaría, que tenia 47 anys, i la seva dona en té 41.
3: Parlant de casos impactants, no cal anar molt lluny perquè també hem tingut coneixement de la presó provisional pels pares d'un nadó de 3 mesos acusats de la seva mort a Sabadell. Això ens n'hem assabentat aquest diumenge, que han ingressat a la presó comunicada i sense fiança. La història es remunta a la... quan van portar aquest nadó, el van portar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, no?
9: Sí.
3: Quan no respirava.
9: Encara no ens havíem recuperat, diguéssim, d'aquell altre cas de maltractaments amb un nadó, doncs ara n'arriba un encara més greu, perquè aquí sí que va perdre la vida un nadó de només 3 mesos, els pares han estat detinguts i els han enviat a la presó. Sembla ser, doncs, que el passat divendres els pares van trucar a emergències dient que el seu fill no respirava. L'explicació que van donar és que li estaven donant el biberó quan es va ennuegar i aleshores per intentar fer-li maniobres perquè tornés a respirar, doncs,
3: les van fer malament.
9: Les van fer malament, o això és l'explicació que han donat per explicar les ferides i les lesions que presentava aquest nadó. El SEM, una ambulància, va anar ràpidament cap a Sabadell, a casa d'aquest matrimoni. Van aconseguir reanimar el nadó, que estava en parada cardiorrespiratòria. El van poder reanimar després de 45 minuts de maniobres.
12: 45.
9: 45 minuts, amb un nadó de 3 mesos. El van poder portar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, en estat crític, i finalment allà doncs, va acabar morint degut a la gravetat de les ferides. El que tot apunta, i la principal hipòtesi, és que es tractaria d'una sacsejada violenta que haurien fet els pares, que li hauria provocat diverses hemorràgies i també doncs, unes lesions neuronals irreversibles i mortals. I això doncs, és el que hauria passat. Ara, Salut, el departament, ha obert una investigació per intentar aclarir si aquest nadó havia patit maltractaments en els mesos anteriors. Tot apunta que no és així, o almenys van fer dues visites rutinàries en un CAP de Sabadell que no va detectar cap anomalia, i per tant, a priori, doncs s'ha de veure, no? Però en principi no hauria patit cap altre maltractament previ, o almenys no s'ha trobat, i ara es farà una investigació per a veure si ha estat així o no.
3: Tenim un document de la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, la Clara Pareja. Què li has preguntat?
9: Bé, explica que els pares truquen a emergències perquè el nen està en una situació crítica i que el traslladen a l'hospital on va acabar morint per un probable maltractament.
13: Per la informació que disposem, s'activa, és a dir, es truca a emergències, els pares truquen a emergències perquè troben que el nen està doncs, en una situació crítica i aleshores el SEM arriba i se'l troba amb aturada cardiorrespiratòria. El remunten, és a dir, fan tot un que són procediments per tornar a que aquest nen doncs, torni a respirar i torni torni a respirar, bàsicament, però i el traslladen a l'Hospital Parc Taulí perquè, evidentment, ha de rebre doncs, una atenció doncs, molt més, diguem-ne, més extensa, més profunda, i aquí és on es practiquen doncs, altres proves doncs, per veure com està el nadó a més de mantenir-lo en vida. I en les hores que continuen després doncs, acaba morint el nadó a causa doncs, de provar un probable maltractament.
3: És Clara Pareja en declaracions a TV3.
9: I també doncs, a TV3 li van preguntar, és a dir, li van demanar més detalls sobre aquest cas i ella doncs, va confirmar aquesta informació doncs, que estàvem explicant, que va fer unes visites rutinàries al CAP de Sabadell i que allà, almenys, no va haver cap element que els hi cridés l'atenció.
13: Aquest és l'element que hem d'analitzar en profunditat, així aparentment i amb la primera doncs, anàlisi de la informació que disposem semblen que eren visites rutinàries i que no hi havia elements que cridessin l'atenció, però evidentment com ja he comentat abans doncs, davant d'un cas com aquest hem d'aprofundir i revisar tota la documentació de què disposi l'organització i a més si cal entrevistar doncs, els professionals sanitaris. Per tant, estem en un moment en què no tenim prou informació, malgrat la informació inicial sembla doncs, que hi ha hagut pocs contactes i que aquests no cridaven l'atenció pel que fa a l'atenció primària. I després, quan van a l'hospital, doncs, evidentment ja estava en una situació molt crítica.
3: Doncs tanquem carpeta d'aquest cas i anem amb el tercer fet important del cap de setmana, que són aquests dos morts en una persecució policial en cotxe pels carrers del Poblenou. Una persona que estava aturada en un semàfor, que va ser investida per un delinqüent que fugia dels Mossos d'Esquadra.
9: Exacte. Això va passar a les 9 del matí al barri del Poblenou de Barcelona, quan una persona que fugia dels Mossos d'Esquadra i que anava a tota velocitat, doncs va entrar en contradirecció en un carrer i va xocar frontalment amb un cotxe que circulava correctament i on hi viatjaven un matrimoni que són completament innocents en aquest cas. Simplement es van trobar doncs, amb aquest delinqüent que anava conduint a tota velocitat per Barcelona. Va acabar morint doncs, el conductor que anava a tota velocitat i després l'altre conductor de l'altre cotxe doncs, que anava circulant correctament amb la seva dona per Barcelona. Aquí,
2: Dona ferida,
9: La dona ferida greu, però està fora de perill, doncs, i en canvi el seu marit doncs, va acabar morint ahir.
3: Ell era un delinqüent, un d'ells, el que fugia amb el cotxe, un delinqüent francès?
9: Francès, almenys el cotxe portava matrícula francesa, i és una persona, un noi de 25 anys, a qui li havien cridat l'atenció i que l'havien fet fora de l'aparcament de l'hotel Hilton del Diagonal Mar, on va entrar allà, va començar a fer unes giragonses, a conduir de manera temerària, i el van fer fora. I és aleshores quan surt des de l'hotel Hilton que comença a circular de manera molt temerària per tot Barcelona. És quan patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra se n'adonen, van darrere seu, i en aquesta persecució és quan ell es cola per un carrer en contradirecció i acaba col·lisionant i acaba morint. El periòdico acaba de donar una informació que crec que és molt rellevant, i és que s'ha detectat que dins del cotxe d'aquest conductor temerari s'hi ha trobat una bombona de gas del riure que últimament... Toni, tu que vius al centre de Barcelona, doncs te n'hauràs adonat que és una de les drogues de moda de bastanta gent que porta un globus i que van inhalant aquest gas del riure per com si fos una droga recreativa.
2: Això, sembla ser... aquest gas era pels dentistes. Anys enrere ho feien servir els dentistes perquè t'adorm.
9: Doncs ara es fa servir també com a droga recreativa. De fet, aquest cap de setmana vaig estar al Port Olímpic i els vaig veure aquella mateixa nit en què va passar això. Vaig veure gent com anava amb aquests globus i anaven...
5: Són com unes bombones, no?
9: Són unes bombones, carreguen, inflen el globus com si fos una festa infantil, el que després és van aspirant aquest gas que... En fi,
5: no és heli, que seria el que fa volar els globus.
9: Exacte.
5: Sinó que és un altre.
9: I el consumeixen d'aquesta manera. Doncs s'ha trobat aquesta substància en el cotxe que conduïa aquest conductor Tamara.
3: Escolta, i per acabar...
5: Oxignitros.
3: Parlem d'aquests homes que busquen els Mossos d'Esquadra. Dos homes que es van colar en una casa de colònies a Palamós i han fet tocaments a dues menors que hi dormien. Com es poden colar en una casa de colònies?
9: Doncs no s'acaba d'entendre. Els Mossos d'Esquadra els estan buscant, estan investigant què és el que ha passat.
3: Això aquí va passar. Hi ha un professorat, hi ha gent monitors, no?
5: Vull responsables, dir, no?
3: No sé.
9: Sí.
2: Hi ha algun vigilant, hi hauria d'haver, si és
3: de nit? Jo he estat molt... els que hem estat de colònia no recordo cap vigilant. Recordo que...
2: Però no passava el que passa ara.
5: Home, però hi ha els professors, clar.
3: Però hi havia professors o monitors, per tant, no sé, per això dic. Però sempre tens la sensació que hi estan a sobre, no?
9: Sí, doncs en aquest cas, a les 6 del matí de dissabte, dos intrusos es van colar a la casa de colònies, una casa de colònies de Palamós, sí. Van entrar a una de les habitacions, van fer tocaments a dues noies.
2: Jesús.
9: I quan aquestes noies van començar a cridar, perquè t'ho imagina't, estàs dormint et desperten i et comencen a tocar, doncs van començar a cridar i van fugir per cames. Ara mateix els Mossos els estan buscant, aquesta notícia l'ha donat avui al diari El País, i s'ha de dir doncs, que en aquella casa de colònies, en aquell moment hi havia 50 menors d'edat d'entre 13 i 15 anys.
3: Doncs, per ser dilluns... No tenim Toni Muñoz un cap de setmana tranquil.
9: No. La veritat és que aquesta secció la podríem fer pràcticament diària.
3: Sí,
9: diària.
3: Amb que anem, quasi diària.
2: Això ho portes tu,
9: Sí. I demà tenim cas en dic.
3: És el que anava a dir. Demà posarem l'ull posat. Demà qui declara?
9: Com? Doncs mira, aviam... Tinc aquí la llista, un moment.
2: Té tot a punt,
9: Ho tinc... Bueno, hauria de tenir més a punt.
3: Primeres declaracions.
9: Demà declara la dona d'Isaac Andic, Estefania Nut, la terapeuta, que aquí jo crec que el focus estarà posat, diguéssim, demà en aquestes dues
3: Maria
9: persones.
3: Júlia, no?
9: Sí, Maria Júlia, que, bé, ja vam apuntar la setmana passada...
3: Intentarà acollir-se al secret professional.
9: I que no podrà, perquè no està col·legiada. Per tant, és una terapeuta, no una psicoanalista ni psicòloga. La germana de la psicoanalista, que també devia tenir alguna participació en la teràpia familiar que feien els Andic.
2: M'explicaràs què feia la germana.
9: I un excursionista que va ser una de les primeres persones que va trobar Jonathan Andic després, doncs, de la caiguda del seu pare. Per tant, demà estarem pendents d'aquestes declaracions. Divendres n'hi ha més, amb les dues germanes de Jonathan Andic, i filles, per tant, de la víctima, i un altre psiquiatre, i després ha quedat sense data unes altres persones que també estan citades, que és Toni Ruiz, el cap de que és el CEO sí, del conseller delegat de Mango. Després també està citat el cap de ciberseguretat de Mango perquè expliqui quan li va donar el telèfon mòbil nou a Jonathan Andic, i després una secretària de direcció de Mango que explicarà també, doncs, quina era la relació entre pare i fill.
3: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres.
3: Fem una pausa i després entrarem en política, tant política catalana com espanyola, com fins i tot internacional, a través d'aquell llibre que ha editat conjuntament amb l'Esteban Hernández, Enric Juliana, Viaje a un nuevo mundo. Moltes coses ens explicarà l'Enric Juliana del que es cou a dia d'avui a Madrid. Per exemple, i per començar... A Pedro Sánchez, arribarà a menjar-se els torrons com a president del govern espanyol?
2: Ara.
3: O no arriba ni pels panellets?
10: Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.
14: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
15: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
14: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
15: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
14: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
16: Estic venent casa meva i no me'n surto.
17: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
18: Mira, és encara més bonic que la botiga.
19: I cap tot com ens deien.
18: L'hem encertat.
20: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
21: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
22: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
21: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
22: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
21: Informació a revés95.com.
23: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla García o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
10: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
24: Let's play football.
10: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
25: Compte França Central, gol!
10: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
26: És dins l'àrea, Havertz, aixec, gol, gol, gol!
10: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
27: Final! Història de la Copa del Món!
10: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
1: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
1: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
3: Va, que abans de parlar de política amb el periodista adjunt al diari, el director de La Vanguardia i delegat d'aquest diari a Madrid, amb l'Enric Juliana, us convidem a una sessió de jazz.
5: Bijazz, què diria que combina, senyor Marcelí, aquest festival, el Bijazz?
12: Jazz
5: i vi, per exemple, no? Això estaria bé, no?
12: Està bé.
5: Perquè és el millor festival de jazz de Catalunya gaudint d'una gran fira de vins i caves del Penedès. Escolti, que això és fantàstic. Del 3 al 5 de juliol a Vilafranca del Penedès. És un festival de jazz amb concerts gratuïts d'artistes internacionals com Incógnito, Novaya García, Esperanza Spalding, Harold López Nusa, La Kecia Benjamin, entre d'altres, i un gran nombre d'activitats paral·leles per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Una copeta, jazz...
12: No en conec cap dels que toquen, però deuen ser bons.
5: Perquè són molt bons. Clar, i vostè no està dins del món del jazz.
12: No estic al cas.
5: Enguany, en ser la 19a edició, ho celebren amb tastos, maridatge, activitats artístiques i el millor jazz de Catalunya. Si voleu més informació, bijazzpenedès.com.
3: Doncs saludem a aquesta hora Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Tal com ens explicava Jordi Armenteres fa uns minuts, les autoritats veneçolanes fan servir la rèplica que hi ha hagut en aquest país per vetar el pas a la premsa a les zones que estan ara mateix en una situació crítica.
5: Sí, i ho justifiquen dient que cal deixar passar els serveis d'emergència. La rèplica, recordem-ho, de 4,6 ha fet caure alguns edificis que estaven malmesos pel doble terratrèmol de dimecres passat i, mentrestant, sobre el terreny creix la desesperació dels familiars. Continuen denunciant que falten professionals especialitzats en les tasques de rescat. Última hora des de Caracas, a Veneçuela, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
6: Sí, el govern de Veneçuela admet ara que hi ha molts edificis que han caigut a causa de la rèplica d'aquest matí, una rèplica de 4,6 de magnitud. Han estat dos moviments molt ràpids, de molt pocs segons. Abans ho explicàvem també a la versió RAC1. I l'epicentre ha estat una altra vegada a la Guaira, a la zona zero, la zona on en aquests moments es treballa amb més dificultats i on es creu que hi ha més víctimes a sota dels edificis, centenars dels quals encara no s'han mogut. Arran d'això, el que fa el servei d'informació del govern és vetar la premsa que hi puguem arribar. Ja hem explicat que la premsa estem escortats per la Guàrdia Nacional Bolivariana en tot moment per poder-nos moure. En aquests moments estem intentant buscar la vida, evidentment, per poder arribar a alguna de les zones afectades, tot i que tot és molt complicat.
5: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat com a investigada la presidenta de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, Belén Gualda, pel cas Leire. També 24 persones més. El magistrat veu indicis de criminalitat en la peça que investiga irregularitats en adjudicacions públiques. El magistrat ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que és qui va demanar els interrogatoris. I Núria Parlon diu que el detingut per l'incendi de Tiana, de divendres passat al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental. La consellera d'Interior apunta, però, que quan es recuperi tornarà a passar a mans de la justícia.
7: En relació a la persona que va provocar l'incendi de Tiana, a hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi tornarà a passar a disposició judicial. Aquestes són les darreres informacions que tenim.
5: Els Mossos van detenir l'home poc després de declarar-se l'incendi, que va acabar cremant una cinquantena d'hectàrees. Uns testimonis asseguraven haver-lo vist generant diversos focus del foc. I ara els esports amb Bernat Balboa.
8: Aquest matí ha arrencat Wimbledon amb la victòria del tennista madrileny Rafa Hodder per 3-7-0 davant del britànic Felix Hill, i encara dura l'estrena de Jannik Sinner. L'italià número 1 del món és contra les cordes, mentre perd per 2-1 contra el serbi Kecmanovic. Ara s'està disputant el quart i potser definitiu, set del partit. A les 6 serà el torn de Novak Djokovic, que s'enfrontarà al xinès Yi Bingbo. El Mundial avui continuen els setzens de final. En menys de dues hores, a les 7 de la tarda, el Brasil s'enfronta al Japó. A 11:15, Alemanya es veurà les cares amb el Paraguai, mentre que els Països Baixos i el Marroc jugaran a les 3 de la matinada. Encara en futbol, ja és oficial, Enzo Maresca és el nou entrenador del Manchester City per a les pròximes 3 temporades. El tècnic italià arriba procedent del Chelsea per a substituir Pep Guardiola. Pel que fa al Barça, el club laurana ha confirmat que començarà la pretemporada contra l'Europa. Serà un partit a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol, uns dies abans d'iniciar l'estada a Anglaterra. I la Lliga F aprova la inversió de 55 milions d'euros de Pau Gasol. Aquesta operació servirà per impulsar el creixement i l'expansió internacional del futbol femení professional.
2: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
9: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
2: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
11: I pel que fa al temps, a aquesta hora continuen descarregant algunes tempestes fortes al nord del país, sobretot a l'interior de les comarques gironines, que és on s'aniran repetint i seran més probables fins al vespre. Mentrestant, a la resta es mantindrà el domini del sol i la calor continuarà sent intensa, amb termòmetres que s'han enfilat fins als 37 graus a la Vall de l'Ebre.
4: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
3: Les 5 de la tarda, 9 minuts. Li haurem de dir a l'Enric Julià que vingui més sovint, perquè en un moment ens ha deixat en estat de xoc. Bé, coses que passen i que han passat fa poca estona. El jutge del cas, Leire Díaz, el jutge Pedraz, ha imputat la presidenta de la CEPI, holding empresarial vinculat al Ministeri d'Hisenda, i 24 persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. També aquest matí ha comparegut al Senat la secretària de l'expresident Zapatero, investigat, recordem-ho, pel possible cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. A tot això, els últims dies s'ha retirat el passaport i s'ha enviat al judici a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mentre que l'ex número 2 del Partit Socialista Obrer Espanyol, José Luis Ábalos, ha sigut condemnat a 24 anys de presó. Tot plegat enmig d'una bronca política al Congrés que cada cop és més desagradable i que contrasta, per exemple, amb la bona marxa de l'economia. Avui mateix el govern espanyol ha elevat fins al 2,6% les previsions de creixement per aquest any. Avui volem posar l'ull i la mirada i ho farem amb tot el que està passant, i ho farem amb el periodista junt al director de La Vanguardia i delegat d'aquest diari a Madrid, l'Enric Juliana, que acaba de publicar, juntament amb Esteban Hernández, periodista del Confidencial, Viaje a un nuevo mundo, claves para entender el desorden mundial, Europa y España ante el cambio, de l'editorial ARPA. Enric Juliana, molt bona tarda.
13: Hola, molt bona tarda.
3: I gràcies per acompanyar-nos. Benvingut. Bueno, hi ha tants temes a abordar que intentarem anar desenvolupant els que ens dongui temps a tractar. Per començar, Enric, tenim un Pedro Sánchez cada cop més acorralat pels escàndols de corrupció que esquitxen el seu entorn i el Partit Socialista Obrer Espanyol. I en aquest llibre parles de fi de cicle polític i dones pràcticament per fet el temps de les esquerres, el dones per finiquitat, el dones per acabat. Però, en canvi, en alguns dels teus articles a La Vanguardia sí que els hi dones algun punt d'esperança. Parles de govern tocat, però no enfonsat. Dius que el judici a Begoña Gómez és un regal per Sánchez i que els intents de l'oposició per ofegar-lo podrien donar sorpreses. On ens quedem? Els teus arguments del llibre o el que vas donant amb gotes, amb puntuals gotes d'informació als teus articles?
13: Diguem que tinc una opinió ondulant, com acabes de descriure. Ondulant perquè els fets cada dia t'estan aportant elements nous. A veure, jo et diria que, com a, podríem dir, una visió de fons,
3: sí,
13: crec que el cicle polític està entrant en una fase de canvi. No se sap exactament quina mena de canvi, més o menys ens ho podem imaginar, però, és a dir, aquest govern, és l'últim govern en un país gran de la Unió Europea, l'últim govern d'esquerra és un país gros de la Unió Europea. I això no passa per casualitat, és a dir, hi ha unes forces de fons que en aquests moments desplacen les opinions públiques europees en altres direccions. Mantenir això no és fàcil, es necessita una musculatura molt, molt forta. Com acabau d'assenyalar, la situació econòmica del país no és dolenta, algú o molta gent pot aixecar la mà i dir, escolta, a mi no em va massa bé, però no és dolenta en termes macroeconòmics i, per tant, si ens fixem en aquests moments, la discussió sobre l'economia...
3: No existeix.
13: No existeix. Però, malgrat això, el cicle deix acabar-se i crec que aquesta és la principal corrent. Ara bé, un cop dit això, el que estic observant aquestes darreres setmanes és que l'afany de tombar el govern és tan gran que pot passar allò que ja ha passat en altres moments de la política espanyola, que és que algú posa massa gas, no? Hi ha un excés de gas a la moto, no? I aleshores s'acaba provocant un efecte contrari, no? Això no seria la primera vegada que passa. És a dir, el Partit Socialista, l'esquerra espanyola, té els seus electors, té un contingent electoral molt important. La seva sort en termes electorals depèn de la participació. En aquests moments està clar que el bloc d'oposició, el bloc de dreta i centre-dreta està molt, molt mobilitzat. Possiblement ja és difícil que pugui mobilitzar més gent. Els té tots molt mobilitzats. Ara bé, si una part de la societat té la sensació de que els volen escanyar, aleshores pot haver-hi una reacció d'última hora. Per tant, aquestes properes eleccions, que encara no sabem quan seran, jo diria que seran el mes de març de l'any vinent, poden ser unes eleccions molt, molt, molt, molt, molt competides. Només us deixo sobre la taula una dada perquè em crida molt l'atenció. Fixeu-vos que, malgrat aquest ambient d'excitació, de que el govern està a les últimes, etc., no es publiquen gairebé enquestes.
3: Sí que és cert.
13: Aquest, alguns sí. moments aquest ha semblat el país a les enquestes. Cada dos dies...
3: I per què creus que no es publiquen enquestes?
13: Potser és que els números encara no estan clars. Però constato això. Jo
3: pensava,
13: amb tot aquest allau d'informacions, aniran sortint enquestes que diran, escolti, per què em fa l'efecte... Home, en aquests moments afirmar que el PSOE li estaran bé seria... Jo crec que estaria dient una mentida, sincerament. A qui li estaran bé ara és a Vox. Això en podeu estar absolutament segurs.
3: Fa uns dies vàrem tenir aquí el programa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que va passar pel Versió presentant el seu llibre, i va dir això sobre les possibilitats electorals de Sánchez i les esquerres.
14: Cuando depuras los microdatos de todas las cifras que se están publicando, en este momento hay 12 millones de votos en el consorcio, casi en unas nuevas mocedades, ¿verdad? De la derecha, PP-Vox. Bueno, pues en esas nuevas mocedades son 12 millones de votos, pero 186 escaños. Y termino. A 10 escaños de voltear esa mayoría. Estas son las cifras.
3: Ell diu això. Ara que parlaves d'enquestes...
13: Ell tècnicament...
3: Ell s'agafa això, no? No, perquè ell ho deixa obert, li dona una certa encara
13: possibilitat. Sí, a veure, si la diferència entre blocs és de 10 escons, evidentment, en un procés electoral, una diferència d'aquest tipus es pot modificar. Atenció, es pot ampliar. Quan hi ha unes eleccions, quan comença una campanya electoral, quan la gent ja sap que en tal moment es va votar, el punt de l'angle, la discussió política canvia de sentit. És a dir, ja no gira tant al voltant del que ha passat, sinó del que ha de passar. Perquè quan tu vas a votar estàs mirant endavant.
3: Clar, sí, mires 4 anys endavant.
13: Prenc aquesta decisió perquè vull que passi això o no vull que passi tal cosa, no? Però estàs mires endavant. I ara estem en una discussió en què bàsicament el punt es gira sobre el que ha passat, el que està passant ara i el que ha passat d'uns temps enrere, en un sentit de crítica radical al govern. Evidentment, la multiplicació de procediments judicials, d'investigacions judicials, està en una fase d'investigació, doncs, clar, està amb tota claretat, projecta una imatge negativa. O sigui, això pot arribar a ser destructiu, això està clar. La primera sentència, només hi ha una sentència, Ábalos, Koldo García, és un torpede pel PSOE, això està clar. Mm.
3: Parlant d'això, de torpedes, en els teus articles, t'has inspirat amb aquestes joies?
15: Oh, les meves joies, me les estimo tant! No sé què faria sense elles, són irreemplaçables! Aquesta, especialment, és la meva favorita. Me la va regalar el marejà de Gopal. Una maragda d'una gran puresa. Té un valor inestimable.
3: Són les joies de la Castafiore, de Tintín. T'esperaves? Aquestes joies que apareguessin en una caixa forta de Zapatero, perquè Zapatero el teníem... O el teníem, no sé, mirat, vist des d'un altre punt de vista, no sé si ha sorprès a tothom o no, o com s'està analitzant aquest paper de Zapatero amb aquesta investigació, Enric?
13: A veure, el Zapatero ha fet una cosa que penso que a mesura que es vagi passant les setmanes, els mesos, totes en aquest aspecte es veurà més clarament. O sigui, ell ha fet de... operador polític i de mediador i d'intermediari i de lobista, per tant ha cobrat comissions. Cobrar comissions per fer de lobista no, inicialment no està prohibit, depèn de la legalitat de les gestions.
3: De les gestions, de les comissions.
13: Ell ha fet aquesta operativa, altres expresidents del govern espanyol també l'han feta, però, esclar, ell ha triat uns terrenys de joc molt complicats i molt, molt perillosos. O sigui, ell ha operat a Venezuela i ha operat en la relació econòmica amb Xina. I això són territoris del risc en el món actual.
3: Però en el món actual, vols dir, en el dibuix internacional.
13: Exactament, en el context internacional. Clar. Venezuela, esclar, quan Venezuela en aquests moments és un país intervingut pels Estats Units. I la relació del món occidental amb Xina és una relació que cada cop es va complicant més. Evidentment, hi ha un gran antagonisme manifest. Ja, o sigui, l'element central de la política de les tensions internacionals és la tensió entre Estats Units i Xina. És a dir, tornem a estar immersos en una dinàmica de guerra freda, que no és com aquella dels anys 60, els anys 70, és diferent, però de guerra freda, de lluita entre dos potències, i Europa cada cop està també entrant més en línia de col·lisió, no d'una manera tan explícita amb Xina. Aleshores, esclar, tu decideixes, jo... Aznar ha fet de lobista, també. Forma part d'alguns consells d'administració, d'algunes empreses occidentals importants, però estan a una banda. No hi ha problema.
3: A la banda
13: on no hi ha problemes.
3: Ja.
13: A la banda, diguem-ho tot.
3: A la banda políticament correcta.
13: A la banda on no et buscaran les pessigolles. Ja. No?
3: I Zapatero a la banda...
13: Zapatero ha anat a jugar... Jo crec, no sé, suposo que n'era absolutament conscient. Potser al començament creia que hi havia menys risc i progressivament la situació de fons s'ha anat complicant. Potser ell no va calcular, que arribaria un dia que Venezuela estaria intervinguda pels Estats Units. Avui en dia Venezuela, el concepte de lleialtat va buscadíssim, diguem-ne. És a dir, un país que ha estat... l'han fet presoner, diguem-ne, la cúpula.
3: Sí, sí. Mm-hmm.
13: Els que demanen a Venezuela són els d'abans, però presoners dels nord-americans. És a dir, és un lloc perillós, objectivament perillós. I aleshores em sembla que bàsicament el que li està passant amb ell té que veure amb això. I, bueno, hi ha una dada que és objectiva, que no és una opinió personal ni una suposició, és un fet objectiu. Vull dir, els elements que apareixen a l'auto judicial que l'imputen, que el posen sota investigació, en bona mesura provenen d'una informació dels serveis d'intel·ligència nord-americans, que van clonar el telèfon d'un empresari i tal. O sigui, hi ha un moment que els americans posen sobre la taula de la justícia espanyola i dir, senyors, de la policia espanyola, per ser més precisos, hi ha això. Vostès sabran el que han de fer. Això, hi ha això, no? I això va ser el mes de març. I el mes de març va ser, si ho recordem, un dels moments més crítics de la relació d'Espanya amb els Estats Units.
3: Sí, perquè quan no va deixar utilitzar les bases.
13: Les bases de la guerra d'Iran, etcètera, etcètera. Aquí teniu això. Després, esclar, però sempre... Perquè a vegades aquí el problema dels periodistes és que dibuixem suposicions massa perfectes. Sempre passen coses que no estaven al guió. Uh-huh. Hi havia una caixa forta, l'obren i surt el collar
3: del Castafiori.
13: I aleshores aquí ja els guions es trenquen. Bé, potser...
3: Que el dia d'avui encara no hem aclarit d'on van sortir aquestes joies.
13: Ell encara no ho ha dit. Bueno. Aquest crec que és un dels punts febles. Uh-huh. Perquè de tot el que li està passant amb ell, el que li ha fet més mal a l'opinió, efectes de l'opinió pública, és el collar. Uh-huh. A més, de la manera com va aparèixer, que apareix dins aquelles bosses plàstic, que semblava quan, no sé, quan la policia deté uns que han anat a robar al carrer Serrano a Madrid, no? Han anat a saltar una joieria, no? Apareix allà, no?
3: Semblaven els del Louvre, que com si haguessin recuperat les joies del Louvre.
13: Han incautat aquestes joies robades al carrer Serrano, no? Fora, això.
3: Mm. Parles de la influència dels Estats Units, també. A mi hi ha una cosa, no sé, a Madrid, com ho valores, però que em crida també l'atenció, i és que tots els que han estat ponts de diàleg...

0: fet de lobista, però relacions comercials, econòmiques, amb Xina. Enmig, insisteixo, d'un context de guerra freda. Patapam. Es té constància d'un informe nord-americà. Patapam. Però, a més, ha estat mediador amb el Carles Puigdemont a Brussel·les. Sí, ara bé, però ara tinguem en compte que, pel que fa Carles Puigdemont, que Feijóo l'acaba d'amnistiar, és a dir, que no.
1: Sí, d'això.
2: Sí.
1: D'això en volíem parlar també amb tu.
2: Sí, perquè en un article aquest cap de setmana a La Vanguardia, Enric, titules un article que es diu Feijóo amnistia Puigdemont, i dius que Junts està preparant el terreny per possibles pactes amb el PP. De fet, aquest dissabte, Feijóo va dir això des de Barcelona sobre el procés.
3: Nuestro objetivo, sobre todo, es que queremos que sirva para abrir una nueva etapa política en Cataluña. Para que Cataluña vuelva a contar, para que Cataluña vuelva a liderar y vuelva a ser decisiva en el futuro de España. Y para eso, lo primero que queremos decir es que, como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página.
2: Tu dius que Junts no és descabellat pensar que pogués donar, hipotèticament en un futur proper, suport a una moció de censura del Partit Popular per treure Pedro Sánchez del govern d'Espanya.
0: Sí, mira, el primer que vull dir és, després d'haver viscut, i en alguns casos haver-hi estat físicament per curiositat, per prendre nota del que passava, però d'haver vist a Madrid entre 2023... i 2024, 6 manifestacions seguides. Cridant la gent com si haguessin de rebentar els pulmons. Puigdemont a prisión. Esclar, sentir ara, 2026, el líder de la dreta espanyola dient hem de passar pàgina, a mi això provoca el seu impacte. I a vegades, cada dia passen moltes coses i al final acabem tenint com una visió una mica banal sobre les coses, però s'han de distingir els pets importants dels secundaris, i aquest és fort. Ells acaben de girar posició.
1: I quina lectura en fas d'això?
0: Bueno, pues que s'està apropant un nou cicle polític. El PP en aquests moments, és que això estava escrit fa un any i mig. Jo vaig començar a escriure sobre això. És a dir, l'amnistia llibera energies perquè Junts per Catalunya, el que representa Junts per Catalunya, pugui tornar a operar en la política espanyola amb llibertat. La idea que, si algú se l'ha feta, de que Junts per Catalunya, donant la investidura a Sánchez, es convertia en un partit de centre-esquerra, del bloc de centre-esquerra, si algú va pensar això, estava molt equivocat. És a dir, el que no podia fer Junts per Catalunya, després de tot el que ha passat, evidentment, era anar a buscar acords amb el Partit Popular, no? Un cop l'amnistia es realitza, falta l'últim pas, però després d'escoltar Feijóo, podem estar bastant convençuts de que no, que el PP, si pogués posar un últim obstacle a l'amnistia, no la posaria. Hem d'estar alertes a veure què passa, quan el dia 16 es conegui la resolució del Tribunal Europeu. És a dir, que es posen en marxa noves dinàmiques. Evidentment, pel Junts, en aquests moments, passar de 0 a 100, no la pots passar mai de 0 a 100, no? Aleshores, ara diu, no podem votar una moció de censura de Feijóo, d'acord? Però comencem a dir que potser estaria bé és a dir, exigim que Sánchez dimiteixi, que faci com els britànics, que posin un altre candidat socialista, però immediatament afegeixen una altra cosa. Però no necessàriament hauria de ser un candidat socialista. Què vol dir això? Què volen dir amb això? Vol dir que vingui una persona, perquè a Espanya, per ser president del govern, no cal ser diputat. Algú de fora, que passi un govern d'uns mesos
1: per convocar unes eleccions.
0: És a dir, el que està fent Junts és entrar plenament a la política espanyola. El que vull dir és això. I això era perfectament previsible en el moment en què s'aprova l'amnistia. El PP, en primer moment, converteix l'amnistia en el seu gran cavall de batalla, mobilitzacions al carrer, manifestacions, el que pueda hacer que haga, etcètera, etcètera.
1: Sí, sí.
0: I ara, pues, el que vol és, sobretot, una cosa, en primer terme, una cosa que també explica aquestes paraules de Feijóo

0: el PP té por, sempre ha tingut por, perquè li ha passat, de perdre les eleccions a Catalunya. Per tant, calmar les aigües, primer punt. Després ja veurem.
1: Mm-hmm. I té una pedra a la sabata, podríem dir, Junts per Catalunya, o una molèstia, en aquest cas, de cara a configurar futures majories a l'Estat espanyol, que és Aliança Catalana a Catalunya, no? Sí. Tu, Aliança Catalana, ho consideres més un anunci, parles en aquest llibre, que no pas un partit polític. Quin paper creus que pot tenir Aliança Catalana i com pot condicionar les relacions de Junts amb el Partit Socialista i les esquerres espanyoles?
0: Home, és un anunci en el sentit literal del terme, en el sentit que ells tenen presència a Ripoll, a l'alcaldia de Ripoll i em sembla algun altre municipi, i tot l'altre són dades que provenen de sondejos, de les enquestes i una mica del Vox Populi, per entendre's, cosa que no s'ha de menys tenir, però vull dir que encara s'ha de veure, i això es veurà en el moment en què es facin les eleccions, que seran les eleccions municipals. Dic això perquè ells han dit que les generals,
1: imaginem, no es presentaran.
0: Imaginem que les generals fossin el mes de març de l'any vinent, doncs sembla que ells no s'hi presentarien. En qualsevol cas serien les municipals de l'any. Aquestes sí que tenen data, maig del 2027, i allà es veurà el què, no? I això dependrà moltes coses, no només de les seves posicions de caràcter general, sinó, com que són eleccions locals, per exemple, de la qualitat de les persones que posin al davant de les seves llistes, que és un procés que estan fent ara.
2: Ara, et volia preguntar, Enric, el president Illa, doncs, podríem dir que està en un oasi i...
0: Bueno,
2: oasi aquí a Catalunya, no? No sé si tu creus que aquest oasi també es trencarà ben aviat.
0: Sí, jo aquest adjectiu que es va fer servir molt fa...
2: Sí, l'oasi català.
0: Fa uns anys, sí. Respecte a la política catalana, jo me l'administraria amb prudència, això, l'oasi català. El govern de Catalunya actual està, diguem-ne... O sigui, aquí hi ha hagut un període de 10 anys, per dir-ho així, sí, de manera resumida, que el centre de basculació, el centre de gravetat de la política catalana era l'aspiració d'independència i la celebració d'un referèndum sobre aquesta qüestió. Això va deixar molts aspectes de la governació del país en segon terme i ara n'han vingut les conseqüències d'això. No? I en aquests moments el Partit Socialista i Illa van guanyar les eleccions, van esdevenir el partit més votat a Catalunya, amb més diputats, amb situació de minoria, però, amb la bandera o amb l'anunciat de la gestió. Ara, aquest període s'ha acabat, ara venim nosaltres a gestionar. La qüestió que en aquests temps s'ha de verificar el temps que porten i el que puguin completar fins a acabar la legislatura és si els pulmons del Partit Socialista a Catalunya són suficients per encaixar tota la feina de gestió pendent i tots els problemes que se'n deriven, que en aquests moments es visualitzen d'una manera més clara i més dolorosa que no pas fa 5 anys, perquè l'atenció de la gent o d'una part molt important de la societat estava posada en un altre punt. M'estic referint a les escoles, m'estic referint a la qüestió de la immigració, m'estic referint a tantes coses, fins al model econòmic del país, que ara s'estan publicant informes, estudis econòmics, no anem bé per aquí, hauríem d'anar per allà, etcètera, etcètera. Totes aquestes discussions fa 5 anys no hi eren, perquè el mot d'ordre era ara no anem de parlar d'això, perquè quan vingui la independència...
2: Ja ho arreglarem
0: i ho arreglarem en millors condicions. Bé, aquest és el problema que té el PSC per davant, que és que tota la feina pendent el pot ofegar. No sé si passarà, però el pot ofegar. Un canvi de majoria política a Espanya, evidentment que tindria influència a Catalunya, però una raó, perquè en aquests moments el que hi ha és un perfecte alineament entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. És més, aquesta cap de setmana hi ha hagut el Comitè Federal del PSOE,
2: sí,
0: la direcció del PSOE. El punt de suport principal de Sánchez és el PSC. És el PSC. Això no havia passat mai a la història del PSOE. Això, Felipe González, quan veu això, se li gira el cervell. La idea de que el PSOE tingui el seu punt de suport principal a Catalunya...
1: Considera... Això era l'element discordant, no? Acostumava a ser, o...
0: No, és que l'arquitectura de la transició no es fa sobre aquesta base. Si el partit, el PSOE, fa un acord electoral amb els socialistes, amb el que era el PSC original, Joan Reventós, Raimon Obiols, el fa perquè veu que, en lo que, no, que una desunió de candidatures socialistes a Catalunya el podia perjudicar. O sigui que per enfortir-se en el conjunt d'Espanya calia que hi hagués el que ell aleshores en deien una candidatura d'unitat socialista. El 77, a les eleccions del 77, el PSC que avui existeix no, encara no existeix. És una aliança entre el PSC Congrés i la Federació Catalana del PSOE. I es fa, i Zález i Guerra l'accepten perquè, escolta, és millor que anem junts, perquè si anem separats això ens afavorirà a tot Espanya. Ara, evidentment, en l'esquema que ells tenien de la política espanyola, la idea de que el PSOE, el punt de recolzament principal del PSOE, pogués acabar estant a Catalunya, insisteixo, se'ls gira el cervell quan ho veuen, perquè és com al revés del que ells havien pensat, que el seu punt principal era Andalusia, era el sud d'Espanya, Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona. Sobre això, el PSOE tenia més del 30% dels vots i podia aspirar a majories grans si els adversaris es dividien, que és el que va passar. En aquests moments el PSOE és feble a Andalusia, ho acabem de veure a les eleccions andaluses, és feble a Extremadura, 16% dels vots a Càceres i a Badajoz, ciutat, 16%, i en canvi té el govern de Catalunya. Té el govern, o participa, millor dit, el govern del País Basc, i participa o presideix el govern de Navarra. És al revés del 77, és totalment al revés.
2: D'aquí que se'ls gira el cervell.
0: Si això es trenca, el que vull dir, aleshores, si aquesta... l'alineació presidència de la Generalitat, govern d'Espanya, si això es trenca perquè canvia el govern d'Espanya, aleshores la política catalana hi haurà canvis, hi haurà modificacions. Quines? No les sé, però que les dinàmiques es canviarà segur.
2: Deixa'm comentar-te el teu darrer article, que crec que, bueno, és el que vaig llegir ahir, que per cert he vist a la xarxa que agrada, que ha estat molt aplaudit, que és el de Craxi en el retrovisor. Bueno, és una història apassionant, aquesta.
0: Craxi, això ja és de veteranos, de gent...
2: No, però és com la història... És la història, repeteix, perquè llegeixes el teu article i te n'adones que en el seu moment el Partit Socialista Italià econòmicament el país funcionava, però en canvi, tal com expliques, doncs va tenir una allau de casos de corrupció i li va acabar passant factura.
0: De petit llegia el TVO, hi havia l'abuelo Cebolleta.
2: No, però jo no... No, sincerament, en tenia ni idea. Jo no en tenia, i al llegir-lo vaig pensar, hòstia...
0: A Itàlia, als anys 80, és a dir, la Itàlia, que la meva generació ha estimat molt, perquè vam aprendre moltes coses d'Itàlia, era la Itàlia de la democràcia cristiana,
2: sí,
0: el govern, que canviaven cada any o cada 4 mesos de govern, però que sempre la democràcia cristiana anaven recombinant, fent petites aliances amb aquests, amb els altres, i després l'oposició, que era el Partit Comunista Italià, que era gran, que va arribar a tenir el 34% dels vots. I això va definir la cultura política, l'arquitectura política d'aquell país durant molts anys. El Partit Socialista, en una primera fase bastant llarga, era un aliat bastant fidel del Partit Comunista. Fins que arriba un jove dirigent que es diu Bettino Craxi, milanès, un home d'1,90 m, que diu, no, hem de canviar. No podem seguir sent subalterns del Partit Comunista. I entrarem en el joc d'aliances amb la democràcia cristiana perquè aquest esquema que hi haurà un dia que això s'acabarà. Perquè ells preveien que el sistema soviètic entraria en crisi. Jo em digui que el Partit Comunista entrarà en declivi. Nosaltres hem de preparar-nos per ser el partit de la nova fase, de la futura nova fase. I, per tant, el primer que hem de fer és una gimnàstica de pactes, de govern, d'estar en l'àrea de govern amb la democràcia cristiana. I això va ser... I ell era un home, de veritat, jo el vaig reconèixer, un home amb geni, fort, amb determinació, i es converteix als anys 80 ja en la figura ascendent de la política italiana. I efectivament el que ells havien pronosticat que passaria, passa. Cau el mur de Berlín i l'any 91 la Unió Soviètica es dissol. El moment que la Unió Soviètica es dissol, tota la lògica política que havia regit el país, que havia regit tot Occident fins aquell moment, s'acaba. S'acaba. Perquè si tu has creat murs de contenció polítics contra el perill comunista, el dia que el comunisme desapareix com a potència mundial, tota aquesta lògica s'esvaeix. Comença una altra lògica. I aleshores, amb ells, què els hi passa? Pues que de la nit al dia, aquest sistema polític de contenció que s'havia creat, que s'havia, en el qual hi havia molta corrupció, però era una corrupció tolerada per la societat en nom de l'anticomunisme, bueno, si això serveix per aturar els altres, escolti, mirem cap a una altra banda. Però escolti, el dia que allò s'acaba, no, pues ara això. I aleshores comença a haver-hi una acció judicial molt forta contra els casos de corrupció, que afecta gairebé a tots els partits, menys al Partit Comunista, que no es financiava per les empreses italianes perquè li donava ajut a la Unió Soviètica. I el que rep la castanya més forta és el Partit Socialista, perquè potser era el que estava més exposat. Mm-hmm. I aleshores, de cop i volta, amb ell estan a punt de ficar-lo a la presó, i ell marxa del país, va a Tunísia, tenia una casa a la costa de Tunísia, i allà va morir. I, bueno, no, una cosa descomunal, no? I aleshores, el que jo volia dir en aquest article és el següent. És aquestes situacions en les quals hi ha un dia que la lògica d'ahir deixa de funcionar. Que allò que donava sentit a algunes coses s'esgota.
2: Sí.
0: I aleshores et comencen a passar coses que tu creies que no et passarien mai. Això és el que li va passar a en Craxi. Per què ell creia que no li passaria? Bé, perquè ell era una peça fonamental de la muralla de contenció del Partit Comunista d'Itàlia. Però hi ha un dia que algú diu que això ja no serveix, perquè la dinàmica és una altra, no? Aleshores, el que volia dir en aquest article és que això li pot estar passant en el PSOE en aquests moments. No per la qüestió comunista, que no, evidentment no és la qüestió d'Espanya, sinó que en aquests moments a Europa estan produint-se canvis. En aquests moments el que estem llegint, ho llegíem ahir a La Vanguardia, és que Alemanya està reformulant l'estat del benestar. Està dient jubilació als 70 anys, assegurança privada de pensions obligatòria, és a dir, tothom ha de tenir la seva assegurança privada de pensions, que es complementarà, que complementarà la que pugui donar l'Estat en el seu moment. Correcció a la baixa de les assegurances mèdiques, és a dir, un aprimament de l'Estat del benestar, perquè diu el govern alemany, perquè el país s'ha de rearmar. Aquesta és la dinàmica. Quan ara sentireu aquests dies que es parla de que s'ha de fer un conjunt de països, de 6 països de la Unió Europea, que siguin els que marquen una mica el rumb, que és Alemanya, França, Itàlia, Espanya, bàsicament. Per fer què? Per fer què? Pues per crear un grup europeu més cohesionat amb uns eixos molt ben definits. I un d'ells és, escolta, aquí s'ha de gastar més en armament. I si convé retallar alguns aspectes de l'estat social es retallen. Oi? D'això no hi ha discussió política sobre això, ningú s'atreveix a posar aquest tema cruament sobre la taula. Ara bé, el que hi ha és quan un govern de la Unió Europea diu s'enfronta públicament als americans per la despesa militar. S'enfronta indirectament amb els alemanys, perquè quan Espanya diu, escolti, jo més del 2% no penso gastar, estàs posant als alemanys, el govern alemany, un problema. Perquè ells han de convèncer fins i tot els joves alemanys que estiguin disposats al servei militar obligatori. Això s'està discutint avui a Alemanya. És a dir, tu estàs adoptant una posició, podríem dir-ne tècnicament, disfuncional. És a dir, aleshores la qüestió és tu tens prou força per fer això. Aquest és el punt.
2: I la té?
0: Aquest és el meu interrogant. Aquest és el meu interrogant. I aleshores, clar, i potser en aquest context, en aquest context que algú del PSOE, com és el cas de Cerdán, hagi imaginat algun moment que era possible crear una mena de cèl·lula de contraintel·ligència amb el primer xalat del PSOE, o xalada, que el passi per allà, per combatre les estructures profundes de l'estat espanyol, s'ha d'estar una mica fora no vull dir...
2: De la realitat.
0: S'ha d'estar bastant fora de la realitat. Bastant fora de la realitat. I si, a més, com ja ara sembla que hi ha algun indici, a més, es dedicaven a cobrar comissions, estaven absolutament fora de la realitat. I què es pensaven? Que això no se sortiria mai. I això per què passa? Que és la pregunta. Perquè a vegades potser hi ha gent que té la sensació de que viu en un món que no existeix. I em sembla que pot ser el que estigui passant en aquests casos. Que tu vius un món, que és el món d'abans, que el PSOE ha sigut un partit sistèmic, que, escolta, tranquil, és un altre el Partit Socialista. Tenim marge. I resulta que el marge real és molt més petit.
2: Interessantíssima aquesta conversa amb l'Enric Juliana. Enric, haurem de parlar més sovint. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Recordem que, en fi, tenim un llibre que avui ens ha vingut a presentar, El viaje a un nuevo mundo. Hi ha tot el capítol internacional que no ens ha donat temps a abordar. El llibre de l'Enric Juliana i l'Esteban Hernández. Claves per entender el desorden mundial, Europa i Espanya ante el cambio. Veurem cap a on va aquest canvi. Enric, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
2: I ha estat molt interessant, com sempre, aquesta conversa. Almenys per mi. Per la resta, doncs, cadascú, escolta, que se la... Fé, que em faci la reflexió que vulgui. Ara tornem. Fins ara.
3: Versió RAC 1.
4: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
5: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
6: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
7: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
8: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisur.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
13: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
14: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
15: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
3: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2: Minuts. Arribarem a les 6 de la tarda, que tenim una última hora.
20: Sí, anava a explicar-vos una cosa, que de seguida procedeixo, però abans recordeu que l'home més informat sobre els fitxatges de futbol, sí, que és François Gallardo,
2: home,
20: la referència que tenim nosaltres, sí. És el nostre home.
2: En poc temps te l'has acreditat.
21: Te l'has posat a la butxaca.
2: Exacte. Bueno,
20: al servei del programa.
2: L'has convertit en el nostre rumeròleg.
20: Doncs fixeu-vos el que va dir fa una setmana.
22: N'has afirmat
20: confirmat, que això va ser la bomba de fa uns dies, que el gran fitxatge sorpresa del Barça seria Harry Kane.
9: Harry Kane. Ese es el fichaje adecuado, no Julián Álvarez. Julián Álvarez es un jugador normalito que ha marcado 8 goles. Tú tienes que ir a por uno, 31, 32, y que ha marcado más de 50 goles.
20: Doncs atenció al que ha passat, perquè Sky Sports, Sky Sports és una emissora de referència als Estats Units i concretament també la seva derivada d'esports, que té 12 milions de seguidors, acaba d'explicar un rumor a la seva emissió regular que diu això. Podem confirmar que el Barcelona està interessat en fitxar el capità d'Anglaterra, el capità Harry Kane. El club de la Lliga està explorant com finançar aquest possible acord pel davanter. Sky Sports té entès que Kane i la seva família estan molt contents a Múnich, amb el seu focus absolut ara mateix en el Mundial i en la Copa del Món. Es creu que tant el club com ell estan tranquils respecte a la seva situació contractual, malgrat que només li queda un any de contracte. Kane acaba d'arribar als 70 gols d'aquesta temporada amb el seu club i amb la selecció.
21: Què? Ara què?
20: Ara què?
21: Aviam
20: què
21: has de dir.
20: Ara què? Sky Sports
21: no està fitxat.
20: No, però a veure, està més fitxat del que ho estava la setmana passada.
21: Ja té mitja pota dins.
20: Clar, només falta que digui està buscant casa i ja ho tenim, això, eh?
21: Sí. Que és un clàssic.
20: Sky Sports acaba de confirmar l'interès del Barça en Harry Kane.
21: No sé si té fills.
20: Jo tampoc ho sé.
21: Mireu que no sigui que estiguin buscant escola. Que ja estiguin buscant escola.
2: Sempre és la primera pista.
20: Bueno, seguirem informant, eh?
2: Buscant escola per Barcelona.
20: Però de moment no hi havia res i ara ja hi ha l'interès confirmat.
21: Aquí has estat ole.
20: I el Barça.
21: Aquí has estat ole.
20: I que el Barça està buscant la manera de trobar els diners per fitxar-lo. Però és igual.
22: A mi no em consta que tingui fills, de moment, eh?
20: Ja sortiran d'algun lloc o altre. Bueno, anem a una altra història.
2: Anem al que ha explicat avui en roda de premsa la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha presentat aquest migdia, des del meu punt de vista una mica tard, una campanya per sensibilitzar la gent sobre les precaucions que cal prendre a l'hora de banyar-se a piscines, platges i aigües interiors aquest estiu. Dic una mica tard perquè, malauradament, ja han tingut algunes víctimes mortals. I ha apuntat, entre d'altres coses, a la utilització de les noves tecnologies.
23: Com es millora la vigilància, no? Si s'incorpora, per exemple, les noves tecnologies per vigilar algunes zones amb dron, que és un dels aspectes que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Sí, des del departament podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita.
2: Bé, aquesta campanya que porta per títol o que s'anomena L'aigua...
20: A l'aigua
2: fem equip, arriba després que, el que dèiem, 17 persones, malauradament, hagin perdut la vida per ofegaments des d'inicis d'any a Catalunya. Per tant, repeteixo, arriba una mica tard.
21: Però, perdoneu un segon, que jo només volia dir que la senyora Parlon...
22: Parlon.
21: Sí, hi arriba una mica tard per explicar aquestes coses de la seguretat a les platges i dels ofegaments. Jo, a més a més...
22: No mai és tard, perdona.
21: Perdona. No, nena, ja no he dit el més important. Perquè si tu surts a la palestra a explicar les coses, has de dir el més important. I que és que si, en el cas que passi, Déu no ho vulgui, però us trobeu amb una persona ofegada...
20: No ha passat mai, però vaja.
21: A la platja, el primer que heu de fer és apagar-li cigarrets al cap...
22: Què diu?
21: Per reanimar.
20: Però què ho diu, això?
21: I això no ho dic jo, això ja ho va dir el doctor Rosado en el seu dia, que sortia per a la tele, i ho feia en aquell programa, el directíssimo del Ñigo.
20: De Ñigo?
21: Sí. Y él lo explicaba en pels y señales, escolteu.
24: Lo que deben hacer primero es secar la cabeza del ahogado. Y digo que la deben secar porque lo que le van a hacer es que le van a quemar. Y le van a quemar con un pitillo. 1, 2, 3, 4, 5 pitillos, pero sin ningún miedo. Tiene que ser exactamente en el centro de la cabeza. Encienden el pitillo, ese pitillo encendido, le aplastan sin ninguna preocupación sobre el cuero cabelludo del ahogado y encienden otro pitillo y apagan otro 4, 5, 6 pitillos. Es muy, muy efectivo. Lo decimos por si tienen la oportunidad desgraciada de ser útiles, pues que lo hagan.
22: mi, senyor Marcelí, que sobretot asseca-li, que no sigui que hi hagi aigua i no, no cremi prou.
0: No, no, a mi el que em sorprèn és que són diversos, no és un, eh?
22: 5 o 6.
21: 4, 5 o 6.
0: I si sobra, te'l fumes.
21: Muy efectivo, eh? I tu,
0: sobra.
22: Home, però no veus que li cremes el cap.
21: I tu havies d'anar amb el...
0: Bueno, deu ser la cosa per fer-lo reaccionar.
22: Marc, per favor, surten unes butllofes després al cap.
21: Bueno, però t'has salvat la vida.
0: Això també.
22: Ah, sí? I des de quan una cremada de cigarretes salva la vida d'una persona ofegada?
21: Això ho explicava el doctor Rosado, a mi que m'explica.
22: Bueno, va, escolta, Marc, deixa'm fer un aclariment, sisplau.
0: Sí.
22: Que sí que el Harry Kane té quatre fills, Jimmy Jane, Vivian Jane, Louis Harry i Henry. No em constava, però es veu que els ha tingut.
2: Bueno, no li constava perquè la llussà i futbol és un oxímoron.
22: No, però ho he buscat.
0: Per tant, si estan buscant escola, doncs ja es poden espavilar.
21: Investigueu això, periodistes.
0: Bueno, vostè parlava del doctor Rosado, que jo no el vaig conèixer, però avui he estat fent una miqueta d'ullada.
2: Els d'una generació, els que són boomers i posteriors, no anteriors. Bueno, sí, anteriors, exacte, ho he dit bé. Anteriors, tots tenim al cap el que va suposar el doctor Rosado.
0: Era de referència, amb consells de referència.
21: Se'n va parlar molt d'això, eh?
0: Bueno, avui vull parlar d'un altre tema.
2: Aquest matí la Xènia Lobo ha trobat una notícia d'una parella que van portar a terme aquesta...
0: Aquesta pràctica.
2: Aquesta pràctica
21: i no
2: va acabar de...
0: Ah, no?
2: No
0: que estrany, perquè mira
22: no
0: que
22: va
0: sembla...
22: funcionar.
0: Mira que sembla solventa la cosa.
21: S'ha de saber.
0: Què va passar?
2: Bueno, una noia... diu, le quemaron la cabeza por consejo del doctor Rosado.
0: Sí.
22: En qui, un nen o una persona adulta?
2: La cosa no hubiera pasado. Notícia que en el seu dia publicava la premsa de l'època parlant del doctor Rosado. Diu, la cosa no hubiera pasado de una ocurrencia extravagante de no haber sido porque unos días más tarde una niña de 18 meses de edad ingresó en la UBI de un hospital de Murcia después de que sus padres le hubieran apagado varios cigarrillos para reanimarla. Mientras que los médicos informaban a los medios que de haber tenido menos meses la niña hubiera muerto, Rosado continuaba defendiendo su método. Estoy convencido de que si a la niña no le hubieran aplicado el método de los cigarrillos encendidos en la cabeza, seguramente en estos momentos a la pequeña no estaría en la UBI, sino en el depósito de cadáveres. Afirmaba para luego añadir, nadie puede garantizar que de no haber sido por este procedimiento, el de apagar les burilles al cap de la nena, la niña no estuviera muerta.
22: D'un any i mig.
2: El que sí murió fue el niño Alejandro Sabaté, al que también se le había aplicado este sistema en esa misma época.
0: Què vols dir, que hi havia polèmica en aquella època sobre aquest sistema?
2: Hi havia gent que aplicava aquest sistema, amb uns els hi anava bé i d'altres...
22: Home, els hi anava bé. Jo no ho aplicava. Tots acabaven a l'hospital, a veure.
21: Però anava bé?
0: Però vius.
22: Home, anava bé.
2: No, anava bé, no.
22: No anava bé. Apagar cigarretes al cap.
0: Bueno, jo vinc a parlar-vos d'un altre metge, crec que molt més solvent que el que esteu parlant, perquè tenia idees una mica estranyes. Jo continuo amb la meva sèrie, Desmuntant mites de l'estiu. Recordeu, després de no donar aigua a una persona amb un cop de calor, que aquest va funcionar molt bé, o poseu l'aire condicionat a 28 graus, que aquest també va generar molta polèmica, avui arriba els mites sobre el tall de digestió. Ho heu viscut tots d'alguna manera, allò que feia a la família. No te posis a l'aigua fins que hagin passat dues hores, depèn de la família.
21: Després de dinar.
0: Sí, eren més o eren menys.
21: Dos, tres
0: hores. Hi ha la sospita que això era un invent dels pares per poder dinar tranquils, segurament. Sigui com sigui, hi ha molta gent...
21: El tranquil és quan els deixes anar al mar.
22: Sí. Exacte.
2: Deixeu-me acabar la crònica del doctor Rosado. Perquè el Jofre Llombard té l'amabilitat d'enviar-me que el doctor Rosado va ser condemnat a 3 anys de presó per estafar 73 dones amb un sistema de depilació de... del pèl femení.
22: Amb cigarretes, també.
2: Bueno, sembla ser que el sistema no va funcionar i va ser condemnat a 3 anys de presó.
0: Continuem. Sí. Continuem amb un altre tipus de medicina. Sí. Dic que això de les dues hores que ens ho deien a tots, no et banyis fins que hagin passat dues hores.
2: Dues hores. Han de passar dues hores.
0: I l'hora... La controlaven els pares, evidentment, eh?
22: Sí.
0: Vull dir, quan tocava ja t'ho deien. Sigui com sigui, hi ha molta gent que encara no ha acabat d'entendre què vol dir tenir un tall de digestió. Se n'ha de parlar d'aquest tema i la prova que us porto se n'ha de parlar és aquesta senyora que han entrevistat a la televisió aragonesa en plena piscina i que ha dit això.
1: Y a mí me dio un corte de digestión comiendo. Precisamente comiendo, que terminé de comer y me tomé dos cubazas que tenían mucho azúcar y luego no sé cuántas cervezas, hacía mucho calor, me dio un golpe de calor y me dio el estómago y casi me ahogo. Estuve sin respirar un montón de tiempo y casi me ahogo. Y tuvieron que venir un hombre a hacerme unas flexiones por atrás, por la espalda, y entonces me abrió el esófago. Si no, yo me quedo en el momento, me ahogo y me muero en ese momento. O sea, es que no sabía, me quedé sin respiración, ahogada totalmente, me asusté muchísimo.
0: Potser és el primer cas de...
22: Me abrió el esófago, eh?
21: Dos cubates.
0: I un munt de cerveses. Potser és el primer cas de tall de digestió durant el menjar, eh? Potser és més intoxicació etílica. El titular més contundent que hem llegit sobre el tall de digestió és que directament no existeix, és una llegenda urbana, per tant, hem estat enganyats durant generacions pels nostres pares. Això ho preguntarem al Jordi Mestres, que és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Què tal? Gràcies per atendre'ns. No sé si abans que res vol dir alguna cosa sobre el que estàvem comentant abans de l'altre doctor, del doctor
21: Rosado.
4: Bueno, el doctor Rosado no el conec, però ho miraré perquè em sembla molt, molt interessant això que ho ha explicat.
22: Molt.
4: I de l'altra senyora em resulta curiós que digui que portava molt de sucre i no molt d'alcohol. Vull dir que la gent té una idea també.
0: Ha escollit la informació que ha volgut donar. A veure, jo he vist diverses entrevistes a especialistes que diuen que el tall de digestió, com a tal... És a dir, un problema de salut per banyar-se després de menjar no existeix. Això és veritat o no?
4: El tall de digestió com a tal no existeix, però té una base real. És a dir, hi ha una certa base fisiològica que existeix, però no té tant a veure amb el menjar només per se, sinó amb altres coses. Per tant, ho hem de tenir en compte, perquè sí que pot passar, eh? Vull dir que hi ha fenòmens, hi ha persones que s'ofeguen per alguna cosa que diem tall de digestió, tot i que la digestió no es talla, eh?
0: No es talla. Per tant, que...
21: Aleshores, perdó, si ara jo li pregunto, defineixi'm què és un tall de digestió, què és un tall de digestió?
4: El tall de digestió, entès com aquell fenomen de que si menges et poses a l'aigua, t'ofegues, en realitat té un nom molt estrany, que és difícil de recordar, que és la hidrocució. Per tant, és normal que la gent parli de tall de digestió perquè popularment ens en recordem. Llavors, el que passa bàsicament és... Quan nosaltres mengem, sobretot menjants molt copiosos, no? Vull dir, tres plats de paella, mitja botella de vi, dos gelats...
0: La barbacoa de l'estiu.
22: Excessos.
4: Sí. I fa molta calor. Això el que genera és que el cos necessita portar tota la sang per afavorir la digestió. Per tant, el nostre cos estarà molt calent perquè estem fent la digestió. Si a més estem sota el sol, la nostra pell estarà molt calenta. I si ens tirem a l'aigua, una piscina i està molt freda, o al mar... què passa? Que aquest xoc tèrmic farà que aquest fred porti la sang a altres llocs, perdem el coneixement i ens podem ofegar. Però això no només pot passar si mengem molta quantitat, no? Per tant, és el tema important a tenir en compte. Per tant, el que hem de vigilar és aquest canvi de temperatura entre el cos i l'aigua.
0: Per tant, disculpi, jo podia menjar copiosament, però, per exemple, menjar fred, és a dir, una amanida de pasta, el que sigui, i llavors això no passaria, perquè no hi hauria impacte de temperatura.
4: No, això pot passar, perquè bàsicament l'impacte de temperatura no és perquè el menjar estigui fred o calent, sinó perquè si hem de fer la digestió, té moltes calories, molt de volum, el nostre cos necessita mobilitzar sang per digerir tot allò que tenim a l'estómac.
22: I entres amb una aigua molt freda, llavors, clar, hi ha un impacte. Diuen que també és allò d'anar-te mullant els polsos,
0: ara en parlarem d'aquest tema, a veure si és un mite o no és un mite. Llavors, deixant el menjar de banda, que entenc que vostè diu que és una de les coses a tenir en compte, jo si faig, per exemple, molt esport, vaig a córrer i em llenço a la piscina, també entrem en aquest espai del tall de digestió?
4: Aquí entrem també en el mateix fenomen. Clar, no li direm tall de digestió perquè no hem menjat, però és el mateix fenomen. Jo estic calent, corrent sota el sol, i es veu, gent a les 3, 4 del migdia corrent a la vora de la platja, vermells com uns tomàquets. Exacte, el teu cos està calent pel sol, està calent per l'activitat física, perquè el teu cos s'ha accelerat, per tant, està generant calor. Si et tires amb aigua molt freda, ja es pot passar que estigui aigua gelada o que el mar estigui gelat. Aquí pots tenir també aquest fenomen que es diu hidrocució o síncope, que vol dir pèrdua de coneixement per immersió en aigua, no? Que bàsicament, si perds el coneixement, és quan t'ofegues.
0: Llavors, aquestes famoses dues hores, què hem de fer?
4: Alhora, no es tracta ni de dues hores ni d'una hora. Es tracta de sentit comú. Primer, el que hauríem de fer és no banyar-nos sols, i això és una regla que hauríem de seguir, sobretot hauríem de tenir una certa vigilància, perquè si tenim un problema i estem sols, hem begut oli.
0: Això fa molta gent, que va nedant a la boia i després passa el que passa.
4: Exacte. I poden passar, no només això, corrents, vull dir, que hi ha molts fenòmens que poden passar. O va haver fa uns anys un cas d'una picada de peix aranya, no? Hi va haver un afamament d'un noi molt jove. Vull dir que si estàs sol i tens el coneixement, ningú et podrà ajudar. Per tant, l'ideal és no anar sol i tampoc fer coses per sobre de les nostres possibilitats físiques. Vull dir, hi ha gent que fa coses molt estranyes, que se'n van a nedar i que dius, si no tens condició física. Vull dir que cadascú també una miqueta de sentit comú. Sí, sí. Després, lo d'entrar a poc és raonable, no? Emmullar-se els peus, emmullar-se una miqueta, anar aclimatant aquesta temperatura, no fer-ho de cop.
20: No, que deia la Montse, dels canells, al cap, això té un sentit,
21: el clatell.
4: Té un sentit perquè el que estem fent és aclimatar. Estem ensenyant al cos a que l'aigua està freda i, per tant, a poc, si a lo millor ens maregem, doncs ja no estem a dintre i podrem sortir, no? I ho notarem. Si estem a dintre, doncs si ens maregem, doncs malament.
20: Però llavors, què? Del tema horari és igual, és a dir, una miqueta de sentit comú, el que deia. No és ni una hora ni quatre.
4: No, evidentment, si el menjar és molt, molt, molt, molt, molt copiós, necessitarem més temps per fer aquesta
20: digestió. Una paella, què hem d'esperar?
4: No és que haguem d'esperar, podem banyar-nos, perquè no és allò de dir si menjo tindré un tall de digestió, sinó el que hem de vigilar és que nosaltres no estiguem amb un cos, una temperatura molt calenta, que estiguem vermells, que ens toquem i estiguem calents, i que l'aigua estigui excessivament freda. Sí que és veritat que segons anem avançant l'estiu, l'aigua cada vegada està menys freda. I això també els homes del temps ens ho diuen, la temperatura del mar no està gelada. El que hem de vigilar són aquelles aigües gelades d'allò de dir, ostres, que està molt fred, no? Per tant, és el que hem de vigilar. I la regla número 1, i ho torno a repetir, és no banyar-se sol.
20: No, molt bé. La veritat és que explicat així és més que raonable. Quan estàs allà i és una altra cosa.
2: A veure, hi ha una altra llegenda que és que tu acabes de menjar i aleshores, si acabes de menjar, t'estàs menjant el meló, amb el meló a la boca, si va ràpid, sí. No passa. No hi ha tall de digestió.
20: Hi havia la disjuntiva,
2: bueno,
20: havia,
2: no? O t'esperes 2 hores, o si acabes de menjar has d'anar a córrer i t'has de fotre
21: el meló a la boca.
2: Això té alguna lògica o no té cap sentit?
4: No té cap lògica, perquè al final el meló està a la boca, però la resta del menjar ja està a l'estómac.
21: Sí.
4: Per tant, ja estem fent digestió, però al final és sentit comú, vull dir que moltes vegades, inclús si mengem moltíssim, ens dona aquesta sensació de son, no? Allò de voler-se de la caneta, perquè el cos necessita parar, o sigui, aquesta digestió que hem de fer, i les barbacoes, aquests volums de carn, la proteïna, necessita molta feina per digerir, eh? Per tant, és normal que després ens vingui la son. La gent jove, el problema és que moltes vegades no volen fer la becaina. I aquí entra en discussió amb els pares, no? Els pares
2: sí,
4: volen dormir
2: i un clàssic.
22: No, la platja, platja, i dius, moment. Sí. La Marta, és que està, la Marta Cailà ara mateix ens acaba de preguntar,
2: a veure
22: si això del contrast tèrmic que estava explicant es podria aplicar també amb un balneari, per exemple, no? Que dius, jo passo de la freda a la calenta.
20: Que se't recomana el balneari.
22: Sí. Això es recomana, però entenc que no, perquè, vaja, no sé.
4: Bueno, també pot passar, sobretot si no estem acostumats. El problema és que s'ha posat de moda tot aquest tema aquest dels banys d'aigua freda, i nosaltres no som un país que estiguem acostumats. Si parles als països nòrdics, estan molt acostumats a fer-ho, nosaltres no. Llavors, és veritat, hi ha aquests canvis de temperatura d'aigua molt calenta, després passes a la freda. Aquí també hem de vigilar, sobretot a les persones grans, de no fer-ho de forma exagerada. Allò de jo em submergeixo, passi que passi, no? Fer-ho a poc i amb supervisió, i lo ideal. I els balnearis, moltes vegades, a gent gran, normalment acostuma a haver un metge especialista en temes termals que t'assessora, vull dir, perquè hi ha persones amb determinades patologies que no és recomanable.
20: Jo quan vaig als balnearis, a mi em renyen, em diuen, de la calenta a la freda,
22: perquè
20: jo sóc de quedar-me més estona a la calenta.
22: Home, jo també.
20: I a la freda no hi vaig.
22: Jo a la freda entro i passo ràpid. En canvi, hi ha gent, fixa't, que s'hi posen fins al coll i aguanten, mirant-te fixament, dient, mira com aguanto.
20: Jo ho he fet i tu no. Això ho feien els romans, vull dir que com a imperi no els hi va anar malament.
21: I després hi ha aquell el xorro d'aigua que et fum contra la
20: paret. És un altre tema.
22: Com si estessis en un camp de concentració.
20: Aquest és un altre tema,
21: Diuen que va molt bé.
20: Jo ho he fet, això.
21: Ho has fet?
20: Sí.
21: I què?
20: El més humiliant que m'ha passat a la vida. Jo vaig quedar al final d'un passadís arrembat contra la paret amb un banyador que em van donar com que era com una calceta i jo veia que...
22: Espero que estiguis d'esquena.
20: Sí, bueno, anava fent
2: tenim
20: voltes.
2: Tenim el doctor Mestres
20: esperant. Sí, el doctor Mestres segur que també li ha passat això.
2: Sí, segur.
20: Jo allà baix al passadís amb la mangarasso i la persona que ho feia... Jo diria que gaudia
22: home,
20: del moment.
22: Home, si no ho pots fer.
20: No, jo, doctor, li anava a preguntar per un altre mite, ja que estem desmuntant avui aquestes històries, relacionat amb els talls de digestió, que són les begudes fredes. Moltes vegades diu, si estàs menjant molt en un espai de molta calor, les begudes fredes no van bé. Això és veritat o no?
4: A veure, les begudes molt fredes, gelades, si fa molta calor, poden sentar malament, inclús mal de panxa, una sensació com de disconfort, també per aquest canvi de temperatura. No generarà un tall de digestió, però sí que és veritat que molt, molt, molt fred si hi ha un ambient molt calent, i a l'inversa, les begudes molt calentes amb ambients molt freds, per aquest canvi de temperatura. Per tant, clar, la recomanació és begudes fredes, però no excessivament fredes, no? El problema és que moltes vegades anem als extrems, no? Tot gelat o tot bullint, no? I és el que no hauríem de fer.
22: I també hi ha una cosa, doctor, que passa, que és que quan et menges un gelat molt fred, a vegades tens mal de cap. Sí. Et puja directament com una punxada al cap.
20: El granissat et deixa el cap en blanc.
4: Sí, moltes vegades...
20: Quan xucles fort, et deixa... O sigui, sembla que tinguis una esponja...
5: Una punxada al cap, que quedes com trasbalsat.
22: Què passa, això?
20: No sé.
4: Bueno, puja... Sí, els granissats i els gelats molt freds, si fem aquest efecte de succió, moltes vegades el fred pot pujar pels sinus... Hi ha uns espais d'aeració en el crani i moltes vegades ho podem notar, no? Això no té més repercussió, el que passa que és veritat que pot ser molt, molt molest, i en persones més sensibles. També és veritat que hi ha gent que és molt més termosensibles, que ho noten molt més. Sí.
20: Yeah. Jo tinc un altre, encara de mite, relacionat amb el bany, que és el tema de les meduses. Ja sabeu a quin em refereixo, de mite.
5: Bueno, n'hi ha molts de...
20: El principal mite és el que vostè diria, el de pipinar sobre la
5: picada.
20: Orinar sobre la
22: picada. Ai,
20: ho fiquen
22: amb les abelles, això.
20: No, les meduses és quan ho he sentit jo.
21: Amb les abelles ho has de fer amb fang, amb pipí amb fang.
22: Però diuen que sobretot netejar-te amb aigua de mar, mai amb aigua dolça, després d'una picada.
20: A veure, doctor, què has de dir?
4: A veure, lo del pipí, jo no sé d'on ha sortit, però és veritat, perquè és una guarrada impressionant, que no acabo d'entendre d'on pot haver sortit això, perquè no m'imagino allà al mar pixant a sobre davant de tothom. Però és així, vull dir, és veritat, vull dir que és una cosa molt extensa. No, amb una picada de medusa...
5: Però això, perdoni, és veritat o no? No.
4: No, no funciona, al contrari.
5: No, dic per no fer el ridícul, ja ens ho estalviem.
4: No, al contrari. No, com heu dit, aigua salada de mar, si pot ser freda, no? Per què? Perquè la picada de medusa el que fa és que allibera unes neurotoxines, que és el que genera aquesta sensació de dolor. Aquestes neurotoxines, amb l'aigua salada, es posen a ratlla, per entendre'ns, no? I, per tant, baixem la seva capacitat de que ens faci mal. Si posem aigua dolça, per aquesta diferència de sal de l'aigua, notarem més el picor. Clar. I si posem pipí, que està calent, doncs llavors ja la liem.
22: I ho podem infectar, jo què sé, amb el pipí, exacte. No? No sé.
20: Jo això vaig veure una sèrie.
22: O no?
4: Sí. A veure, l'orina, en realitat, és un producte que si la persona està neta, això és un altre tema, l'orina és en realitat és asèptica, perquè surt del ronyó neta. El problema és si la persona no té una bona higiene. Però està calent, perquè surt del cos i surt a una temperatura alteta, i no ens servirà. No sé exactament d'on... O sigui, això seria interessant saber d'on ha sortit això. Sí. Perquè realment...
20: Jo crec que es va popularitzar molt amb una sèrie de televisió que era la sèrie de Friends. Que...
22: Ah, sí?
20: Sí, això passava a Friends. Hi havia tot un embolic, no sé qui picaven, però algú s'orinava damunt de l'altre.
22: Ah,
20: sí. No sé si el mite va tornar a recuperar força després de la sèrie, però...
4: Sí, m'imagino... que té a veure molt amb el tema de l'amoníac que pot haver-hi a l'orina.
22: Ah, jo crec que sí.
4: Perquè a vegades en algun tipus de picades hi ha alguns productes, però són més per les picades de mosquit, que porten com una miqueta d'amoníac i calma. Jo crec que deu anar per aquí. Però en el cas de la medusa no, perquè és una neurotoxina. I per tant que necessita més aigua salada i freda.
20: Doncs, doctor, avui hem fet feina. Gràcies per ajudar-nos i avui, bueno, avui a partir d'aquests dies de festa, quan les criatures sentin això...
21: No m'aclaro del xorro, però,
20: No m'aclaro. Ja els explicaré un altre dia.
5: No, és que el del xorro, el doctor aquí ni entra ni surt, per tant...
20: Dic, ja m'aclaro. Els nens, si els hi diuen dues hores, doncs, bueno, relativitzar
22: ja
20: aquestes dues
22: ja
20: hores. Doctor Mestres, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, a vosaltres.
20: Fins una altra associació. Bona tarda.
5: Doctor Jordi adéu, Mestres, adéu. Metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
21: A mi m'agradaria fer-ho, el xorro.
20: Vinc a fer-ho un dia, li puc dir.
5: Vostè li agraden coses una mica estranyes. Les lavatives,
21: no,
5: el xorro...
21: No que m'ho facin a mi.
22: Fer-ho
21: a mi.
20: Vostè agafa la manguera.
21: Jo agafa la manguera.
5: I emputrar algú a la rajola.
20: És el que em va passar a mi, eh?
21: Aniria pel barri, però això d'anar emputant...
5: No, però si no es tracta d'anar al barri, si això fan els balnearis, què el barri?
21: Bueno, és igual, que faria
5: una... No, hi ha la manguera per anar pel barri. Aleshores, si va pel barri, aleshores va amb el cotxe mànega de la policia. Sí,
20: la potència és tan forta que quan tu estàs a baix del passadís hi ha com una barana per agafar-te, perquè si no surts d'allà volant.
22: T'hauries rebatut. Arrossegant-te
20: per terres. Proveu un dia.
5: Veus, és d'aquestes coses que per això sóc reacia en els balnearis.
22: Prova-ho.
20: No, un dia.
22: Vés
20: i vés un dia. Es pot fer en parella, si vols.
5: No, perquè segur que en surto lesionat. Com que totes m'hi ponen, segur que surto
21: Et passaran tots els
5: mals. Amb un ou trasbalsat.
22: I després a l'aigua freda.
5: No m'interessa. RAC 1.
6: Ei, Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
7: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
6: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
7: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
6: Consulta la programació a alcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
10: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
11: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
10: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
25: Vine al Viges de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Viges a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vigespenedès.com.
26: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me he aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
27: Garulera, Garulera.
26: Así no, compañeros, venga.
27: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
26: Venga, que nos vamos.
28: No Lo Sé. Amb Mireia Garulera.
26: Voz corporativa, compañeros.
28: RAC 1.
26: Tots som...
28: un milió.
26: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
28: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és...
29: a RAC1.cat.
28: El portal de RAC 1.
5: Un minut passa d'un quart de set del vespre. Saludem Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
27: Bona tarda.
5: La rèplica d'aquest matí doncs incrementa la por dels ciutadans davant possibles noves sacsejades a Veneçuela.
27: Sí, la població ja estava prou espantada i el moviment de terra de 4,6 d'avui a La Guaira, la zona més afectada pel doble terratrèmol de dimecres, els ha posat un altre cop en alerta, i més després que hagin caigut alguns edificis. Última hora des de Caracas a Veneçuela. Enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
30: I aquesta és de les poques informacions oficials que explica el govern de Veneçuela, que alguns dels edificis de La Guaira han acabat de caure, s'han acabat d'esfondrar després de la forta rèplica de 4,6 d'aquest matí a primera hora aquí a Caracas, al migdia ja, hora catalana. Hi ha un altre debat al carrer, que és que ningú es creu les dades oficials. D'una banda, la de morts, que no arriben ni a 1.500 persones, quan hi ha constància que encara s'estan recuperant cadàvers. Per cert, passa una... sentiu una sirena? Passa una ambulància. Això ja ho hem dit al llarg del dia d'avui. És bona senyal perquè s'entén que estan tenint ferits o que han trobat encara persones ferides o que estan traslladant persones. És un so que no era gens habitual, no és gens habitual en aquestes vora 36 hores que portem aquí a Veneçuela. El que estàvem dient, que no es creuen les dades. Per una banda, hi ha aquests 1.500 morts, però hi ha constància que s'estan trobant cadàvers. Per l'altra, no hi ha una xifra oficial de desapareguts, i per no informar, el govern tampoc explica si s'estan trobant gent en vida.
27: La Generalitat promourà l'ús del català a les presons entre els interns i els funcionaris. La intenció és fomentar la inserció laboral dels presos. Així ho ha anunciat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
31: Aquí adicionem també el tema de català per, en definitiva, obrir portes a la reinserció, que vol dir el treball, que vol dir la reinserció a la societat. Com? Adreçant-nos als dos grans col·lectius que hi ha a les presons. Els servidors públics, els funcionaris i també, evidentment, la població penitenciària i dels centres de justícia juvenil. Aspirem, doncs, en el decurs d'aquest pla, que s'exaurirà, doncs, d'aquí fins fins al 2030 incrementar en un 20% l'ús del català.
27: La iniciativa es diu El català obre portes i inclou parelles lingüístiques, més actes en català i el foment de la llengua en àmbits com l'esport, la cultura o el lleure. Inspecció de Treball ha fet un toc d'atenció a 12.000 empreses del país i els ha dit que han d'avaluar els riscos laborals per prevenir cops de calor. Són empreses on els treballadors estan molt exposats a les altes temperatures. El 60% són de la construcció i el 40% restant agràries. L'objectiu és que implementin mesures per protegir els treballadors. I pel que fa al temps, fins al vespre continuaran descarregant algunes tempestes fortes al nord del país, sobretot a l'interior de les comarques gironines, que és on han acumulat més aigua fins ara i on han anat acompanyades de calamarsa o pedra. Mentrestant, a la resta es mantindrà el domini del sol i la calor continuarà sent intensa en espera d'una nova nit de mal dormir amb temperatures mínimes que en molts casos es mouren entre els 20 i els 25 graus.
5: Saludem aquesta hora quan passen 4 minuts d'un quart de 7 del vespre l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda.
5: Avui
21: programa... Lo del Cane.
5: El sí, Kane. El Marc Serra ens ha avançat, que Sky News ha publicat que hi ha un interès del Barça per Harry Kane. Però aquest interès no és nou.
3: Fa dies que ho diem.
5: Aquest interès ja cap als vols del gener-febrer ja es va publicar que el Barça hi tenia un interès. Podem parar un moment, Àlex, sisplau? Què vol dir?
3: Ara,
5: perquè va fent comentaris que només embruten l'antena. Què vol dir?
21: Heu d'estar al cas d'això.
5: Sí,
21: això és important.
5: Sí, bueno, important, però si fitxen bé i si no, també. Bueno, a veure si ens podem centrar en el que anàvem. Bueno, a banda del Harry Kane, avui, com dèiem, allò que li agrada de dir a l'Edgar Fornós, programa de col·leccionista.
3: Efectivament, perquè avui ens visitarà una llegenda del bàsquet de casa nostra. Avui ve Andrés Jiménez Gimix. Compta amb paraules majors. No sé si cabrà per la porta...
5: Jo crec que amb el que m'adeix rascarà el sostre.
3: Ja ho veurem.
5: Perquè aquest sostre és baix, no és molt alt, i per tant veurem si ha d'entrar amb el cap cot o no.
3: Posarem un regle per veure...
5: Sí. I parlarem també del Mundial.
3: Sí, perquè a les 7 ja comença aquest Brasil-Japó, que em consta que fa una il·lusió desmesurada.
5: Il·lusió. Jo, fins que no entrem ja amb les semifinals i la fase, diguéssim, ja més...
3: No, però ara ja és eliminatòria, perdona. Si Brasil perd avui, se'n va cap a casa.
5: Sí, però bé, avui...
3: Avui no, eh?
5: Avui tampoc, no cal mirar-s'ho.
3: Bé, ho tindrem aquí posat per si
5: a casa. Sí, sobretot.
3: I com que ve el Gimix, avui us preguntem als nostres stories d'Instagram...
5: Atenció.
3: Que jutgeu qui ha estat el millor entrenador del Barça de bàsquet.
5: Vinga.
3: Aito García Reneses, Xavi Pascual, Svetislav Pesic o Manolo Flores. Són clarament una opció.
5: Va estar 2 mesos, Manolo Flores.
3: Va deixar empremta.
5: Bé, ja podeu anar rumiant. Marta Cailà, què tal?
9: Hola, què tal? Estava mirant ara com van les votacions.
5: A veure, com van?
9: Mira, el més votat és Aito García Reneses, amb un 43% dels vots.
5: Crec que és com a entrenador el que va guanyar més títols
3: però
5: a la secció
3: del Barça.
5: Però
3: és l'únic que no té la famosa Eurolliga Copa d'Europa.
5: Sí, però aleshores ja aniries allò que deia Núñez, que deia que ell signava guanyar cada any la Lliga i perdre finals de Champions.
21: Molt bé.
5: Això és el que va arribar a dir Núñez en el seu dia.
12: I no parlareu del merder del bàsquet d'ahir de TV3? Saps què va passar?
5: Ens en parlaràs tu, perquè en principi el temps afegit no ho tenim contemplat. Ara ens ho expliques.
9: Ara.
5: Per tant...
9: Aito guanya amb un 43% dels vots. El segon més votat és Xavi Pascual amb un 30%. El tercer, Pesic, amb un 24%. I Manolo Flores, com deies, va estar poc. 3% de vots, molt poc.
5: Ara ens retrobem. Fins ara, Arnau.
3: Fins ara.
5: Doncs ja el tenim aquí, Rocco Eisenhauser.
13: Què tal? Molt bona tarda, companys. Doncs la gent estava indignada.
5: Però què va passar?
13: Doncs que van tallar l'emissió per 25 segons que quedava per acabar el partit.
5: Però
13: quan pot ser a TV3, ahir, a 2:45 per col·locar el TN?
5: A 2:45.
13: Per dius, per 25.
5: Estava dinant.
13: Van convidar la gent a anar a la plataforma per seguir-ho en directe per la plataforma.
9: Per 25 segons.
13: Per 25 segons.
5: Per veure, Arnau Vila, de quin partit m'està parlant?
3: Estem parlant de l'amistós de la selecció catalana de bàsquet que feia 3 anys que no es produïa.
21: Fixa't, selecció, eh?
3: No, no, important, selecció absoluta, que ja ha tingut problemes perquè finalment hi ha quatre jugadors catalans que no han pogut anar convocats per proximitat amb la convocatòria de la selecció espanyola.
21: Fixa't.
3: Que són Oriol Paulí, Pere Oriola, Ferran Bassa i Joel Parra, ja no hi van poder anar.
21: A més a més.
3: I que ahir TV3, en aquest cas 3CAT, no va deixar acabar el desenllaç del partit.
21: Oh, oh, oh.
0: Doncs abans de l'atac definitiu, acomiadem per un moment aquesta transmissió per TV3 i anem a la plataforma 3CAT per saber si Catalunya pot guanyar aquest partit. Gràcies per seguir-nos. 3CAT continua.
12: Els hi tallen?
9: Però així.
12: I ara ve el rellotge. I llavors, clar, tu te'n vas a la plataforma i llavors tens com a mínim dos anuncis. La qual cosa, tens ja un minut. I quan ja has arribat vas al partit, el partit ja ha acabat.
21: No
3: quedaven 25 segons i Catalunya perdia dos punts per atacar i intentar guanyar-lo.
5: I com va acabar el partit?
3: Perdent.
5: Va acabar perdent.
3: Oh. Sí. Oh. Però bé, quedava un atac.
5: Sí,
12: jo he preguntat al senyor Trescat.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: No me'l tallen i no me l'interrompen en cap moment. Cosa que sí fa trescat.
3: Bueno, dinerets.
2: Per tant,
3: dinerets han de
2: sí,
3: fer calaix.
2: Però dinerets, 360 milions d'euros cada any de pressupost, no n'hi ha prou a la Corporació Catalana de Mitjans. Encara,
3: però si
2: encara
3: tenen 2.000...
2: Encara hem de fer més
3: però
2: calaix.
3: Si tenen 2.000...
2: És que, ja, és que ja
4: van justos, van justos.
2: És que això, per, torno a repetir, això em sembla vergonyant.
3: Però és que tenen...
2: No pot ser que una tele pública t'interrompeixi quan tu estàs veient un documental o una sèrie o el que sigui, dos cops el que estàs veient perquè t'han de posar uns anuncis. Que, per cert, ja ni són ni doblats en català, sinó que són en castellà,
4: dius,
2: en xino, amb el que sigui.
4: Que sigui.
2: M'entens? Llavors, home, aquí sí que s'hauria de copiar l'exemple del que fa Ràdio Televisió Espanyola. Vull dir, clar...
3: Però s'ha de pagar els sous de tota aquella gent,
2: bueno,
3: eh?
2: Sí, bueno, però és que, veure, que ja els paguem amb els...
3: I no es paga malament, eh?
2: Sí, però dic que ja els paguem amb els impostos, que almenys que em treguin dos anuncis de la sèrie. Si entenc molt bé que vulguin fer publicitat, però treu-m'ho del mig del
3: bueno, doncs la gent estava indignada, Toni. Estava home, indignada i amb raó, s'ha de dir.
4: Sí, perquè jo, que no sóc d'aquestes plataformes, tot això, ja no l'hauria... Ja no, perquè no ho veia, eh?
3: No, és que per entrar...
4: Si l'hagués volgut veure, no l'hauria vist.
3: No, però és que és un tema, dius, home, falta encara 4 o 5 minuts, dius, home, el TN sagrat, no? Alguna vegada també l'han tallat per fer la Fórmula 1.
4: I alguna vegada han anat
3: per la Fórmula 1.
2: Bueno, és sagrat o no.
4: O no,
3: clar.
4: Perquè a vegades han anat més tard.
2: Quan interessa...
4: Exacte.
2: Quan interessa, no es talla. I quan no interessa, doncs es talla, com en aquest cas.
3: Ja, però 25 segons, vols dir?
2: No, però vull dir que...
3: Podien haver esperat 25 segons.
5: Totalment. Ja,
3: és que clar.
4: 25 segons al bàsquetbol poden ser 3 hores.
2: Mira, et diré més, el més recent.
3: També és veritat.
2: Partits de Champions del Futbol Club Barcelona femení, que els ha fet TV3.
4: Sí.
2: Ha arribat a les 9
4: i no ha començat.
2: I fins i tot jo he vist a veure declaracions de les jugadores un cop s'ha acabat el partit.
4: Com si res.
2: I estem per sobre de les 9 de la nit i no s'ha tallat. Per tant, això depèn d'aquí, pues, talla sí. o no
5: També
2: talla.
5: També és cert el que diu el senyor Marcelí, que en bàsquet els temps són com el xiclet.
4: Home, 25 sí. segons.
5: Que potser falta una jugada, però s'atura allò
2: que
5: paren.
2: A veure, diguem les coses clares. La selecció catalana no interessa a ningú i el que és clar és que el Barça de futbol femení,
4: noies, sí.
2: pel que sigui, com que el Barça paga uns drets, doncs sí que interessa que el facis tot.
3: Sí, que sí,
2: ja està, és una qüestió d'interès.
3: Ja està.
2: Demostra l'interès d'una cosa i l'altra. No cal donar tantes voltes.
4: El que dona cèntims,
2: ja està.
3: Bé, del cap de setmana, hi han coses a comentar. Hi ha hagut alguna polèmica del cap de setmana. Dir-te també que, per exemple, jo segueixo el programa de la Sílvia Abril a la 2CAT.
2: Sí.
3: Home, la segona pitjor audiència
2: vaja,
3: de totes.
2: Vaja. Però no serà pels convidats, no?
3: Sí. Hombre, convidats sempre són importants.
2: Tenien... No, però vull dir que a vegades també coincideix que fan un partit de futbol a aquella hora... No, o sigui, a vegades hi ha... Exacte. Ja...
3: No, venien d'un partit, de futbol. I si tens a Robert Redford, pel descans, si m'anava a dir un altre...
2: Bueno, però aquí, viu.
3: Depèn del convidat, també la gent marxa, eh? Jo he mirat com evoluciona tot allò.
2: La curva.
3: I la fugida és espectacular.
4: Jesús...
3: Vols saber quin convidat era?
2: Sí, perquè no sé de quin parles. Sí, no, segons el teu punt de vista, no va funcionar pel convidat.
3: Ada Colau. No va enganxar ni un minut.
4: M'estranya perquè tothom està pendent...
3: 1,1 va fer.
4: ...de l'Ada Colau, eh?
3: 1,1. Clar, jo deia coses interessants. Perquè també era convidada Ada Colau i Samantha Hudson.
2: Bueno, perquè sempre fan el tíquet.
3: Sí.
2: El tíquet electoral és aquest.
3: Sí,
2: és Ada Colau i Samantha Hudson.
3: Aquí em hauríem de saber.
2: Però ja ho han explicat tot, eh?
3: Sí.
2: O sigui, no sé què van explicar amb la Sílvia Abril, però
3: Ada
2: Colau pràcticament ja m'ho sé tot.
3: No, però...
2: I de Samantha Hudson també.
3: Però,
2: escolta'm,
3: tu sabies que la Colau era bisexual?
2: Sí, home, per favor.
5: Home,
2: això es va explicar fa 2 o 3 anys a Telecinco.
4: Ho va dir ella.
2: No sé quin programa era, a Telecinco.
3: Sálvame Deluxe.
4: El Sálvame Deluxe.
2: Ja ho va explicar el Sálvame Deluxe.
4: Sí, que me sento estranya.
6: Doncs avui ens visita.
7: Aliara,
6: què?
7: Que...
6: Ada Colau!
8: Ara mateix estem en uns moments molt difícils. O sigui, la que està caient, literalment, no? El canvi climàtic, la crisi econòmica, i ara el Trump ja l'està liant part de obrint guerres a tot arreu.
3: Sí.
8: Però bueno, tot això, no? Hi ha com una desesperança general.

0: És una, és un moment, podríem dir, apocalíptic. Home. Tu quan arribes a l'Ajuntament de Barcelona, t'acompanyava aquest síndrome de l'impostora?
1: Al 1000%.
0: Fixa't, eh?
1: Al 1000%. Clar, jo ni havia estat en un partit polític, no m'havia plantejat ser alcaldessa de Barcelona, perquè va ser per un atzar, per un moment social un molt potent, molta gent es va implicar, i patapam, no? Ens vam presentar i vam guanyar i vam arribar a l'Ajuntament. Mm. Però clar, evidentment, aquell lloc, jo era la primera dona, bisexual, de classe popular humil, eren moltes excepcions humil. Per primera vegada.
2: I tu creus que és important? Que és una cosa a afegir? La gent va votar?
3: Perquè se sabia abans que Ada Colau ens digués que és bisexual, que no ens ho ha dit mai, que realment és un fet...
2: Però és un factor que fa que la gent tingui vots?
3: No, però és que abans, perdona, abans que arribés a ser alcaldessa, que jo recordi, no feia bandera que era bisexual.
4: No.
3: Perquè tenia parella heterosexual en aquella època.
2: Sí, i estava amb la seva parella.
3: El primer cop que ens ho va dir va ser aquest programa de Telecinco amb Jorge Javier.
2: El Deluxe.
3: I en canvi, i sense defensar-lo perquè no tinc cap necessitat, Jaume Collboni, des de fa molts anys,
2: i tant.
3: No un any ni dos, sinó des de que coneixem el nom de Jaume Collboni, sempre ha dit que és homosexual, que és gay, i ha tingut diferents parelles i no s'han amagat mai. I tots ho sabíem.
2: Sí, sí.
3: I no va fent permanentment bandera i explicant la gran exclusiva que és gay.
2: Però és que també què aporta el ciutadà?
3: Però és que sempre estem amb el mateix, però és que el que vull dir és que va arribar a l'alcaldia. Bueno, ella, quan va arribar a l'alcaldia, no ho era. No
0: ho havia dit.
3: No havia declarat. En canvi, Collboni sí, ja s'havia casat. Sí, sí, sí. I havia tingut una relació. Vull dir que, no sé, no entenc aquesta...
2: I ho va dir durant el mandat. Ho va dir durant el mandat.
3: Per això ho dic. Sí, no sí, ho va dir abans. Collboni ho ha dit fa, jo que és bueno...
2: Però
3: que
2: tornarà, sé, tornarà o què? Tornes ara o no?
0: Sí. I no tornaràs?
1: No.
0: Em vas tenir prou? No és que em vaig tenir prou, o sigui, jo no me'n penedeixo ni un sol dia del que vam fer un munt de coses, ens hagués agradat fer-ne més encara, però vam fer milers d'habitatges, vam pacificar carrers com el de Consell de Cent i molts altres.
1: Se va generar
0: i al principi i ara tothom està encantat. Aquestes coses que passen. Moltes coses han quedat i això és bonic de la política.
1: Espais
0: no?
1: pacificats a la sortida de les escoles, no?
0: Sí, i molt més transport públic, i la connexió al tramvia, moltes coses, moltes coses que queden allà i que no te'n penedeixes. Però és veritat que la primera línia política en els temps que corren és molt dura. I per dones que no tenim els poders econòmics fàctics al darrere, és més dura encara. No? Nosaltres ens vam ficar desenes de querelles falses, que després van acabar totes arxivades, però que ens van obligar a declarar el jutge, que ens van fer titulars...
2: És el mateix discurs que dona a tot arreu que va i qui li fan una entrevista. El mateix discurs. Les querelles que ens van ficar, van pacificar la ciutat... és el mateix. És a dir... No aporta res.
3: El que no ha explicat...
2: És per això, veig aquest 1,1...
3: No, el que no ha explicat, o la Sílvia Abril no tenia les dades...
2: M'agrada quan dibuixes.
3: No, és que la reconversió de la Superilla té dues sentències que són contràries i que són il·legals.
2: Il·legals. I la Via Laietana també.
3: Il·legals. I que ho van fer en contra de la...
4: No em facis dir... De la pròpia llei del
3: De la llei de l'Ajuntament, no, de la llei del...
2: Sí, té un nom.
3: De la plana planejament urbà. Sí. I les dues sentències són negatives, o sigui, són contràries al que va fer, o sigui, es va passar la llei pel forro. Va fer la Superilla, molt bé, molt ben feta la Superilla. Si tu parles ara amb Maria Buigas i el nou equip d'arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona i urbanisme, doncs, home, discrepen potser de les maneres de com es van fer, perquè, clar, tu fas una Superilla que és molt guai, tal com deia la Sílvia Abril, és superguai per la gent que hi viu, no pels que tenen lloguer allà, perquè se'ls incrementarà el sou, per tant, és per expats tot allò, val? I després, no és el mateix pacificar el que són els carrers verticals que no els carrers horitzontals, que aquí d'aquí ve el mal. És a dir, tu quan pacifiques un carrer horitzontal, doncs el que fas és estàs constrenyint la circulació a Barcelona, que realment avui, que per cert, llegia una entrevista a La Vanguardia del Manu Guix, diu que... Diu, el que estic totalment d'acord amb ell, abans moure't per Barcelona eren 20 minuts, ara és una hora. I és una tortura, Pues això és el que s'ha aconseguit amb aquest tipus de coses.
5: El que deien els jutges és que per fer tot aquest canvi s'hauria d'haver modificat el Pla General Metropolità.
3: Però ella se'l va passar pel forro, i el seu equip també, i van tirar pel dret.
5: I van modificar l'ús de les vies, la mobilitat, sense modificar
3: l'ús. Amb ella li és igual, després, és igual, perquè és...
2: Fan les coses com...
3: No, vull dir que són maneres de fer. Jo, en aquest cas, cada cosa al
2: seu lloc.
6: I quan parla de transport públic, disculpeu, estaria bé que vingués amb mi a intentar esperar un autobús, que vam estar més de 35 minuts esperant un autobús ahir
3: amb aquell pat de sol. Això ja no depèn de Colau, sinó depèn de l'actual consistori
6: i dels
3: transports municipals de Barcelona que, deixi'm dir, quan arriba l'estiu, rebaixen considerablement els busos que passen i ja no parlem del cap de setmana.
6: No, el cap de setmana
3: que et pots morir de fàstic.
2: I de calor. Pot agafar un atac de calor.
6: Sí.
3: Bueno, jo avui, esperant el bus, he estat...
6: Quantes estones has estat avui?
3: 10 minuts.
6: 10. Oida, encara. 10
2: perquè... En hora punta, suposo.
3: No, però exacte, a les 9 del matí. Perquè em podies agafar 2, 67 i 63. Per tant, tenia aquestes dues opcions. Però després n'hi havia d'altres que passaven cada 20, 25.
6: Sí.
3: Per tant, i el cap de setmana és cert, senyor Virgili, que...
6: 35 minuts.
2: Parla amb els conductors dels autobusos, que estan fins a dalt de tot el drama dels canvis que s'han fet a la ciutat, que per circular se les veu magres. Bueno, escolta, canviem. El Cuní va estar al col·lapse, m'ha fet il·lusió.
3: Sí, i què?
2: Ara, home, ens quedem amb tota la trajectòria que tenim del Cuní, que la gent al carrer només li recordi prou.
7: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per ser que diu prou.
3: Per tu?
7: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
3: Sí.
7: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
8: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
7: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no ho puc permetre... Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
8: sí.
7: Em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer.
2: Vols dir que ho tenia clar que el Paco Escribano diria que no li agafava la dimissió?
3: Però
2: ell se'n va al despatx al Paco, sí. I li diu, escolta'm, jo dimiteixo.
3: Però pel fet aquell del prou, tens el document? Ara el buscarem.
6: Però no n'hi ha per tant.
3: Però un moment, tu creus
2: que... Segons ell va perdre els papers en aquella entrevista.
3: I què?
5: És veritat que va perdre els papers.
3: Per mi no va perdre els papers, per mi va posar ordre.
6: Exacte.
3: No li feien ni cas.
2: Sí, però era el to, potser el meu que es queixava.
5: És el to.
3: I per això has d'anar a presentar la dimissió.
5: Ell va considerar que ja no havia controlat la situació.
3: I què?
5: No sé, és el que explica ell, i aleshores va presentar la dimissió.
2: A tu no t'ha passat mai, no? A tu no t'ha passat mai.
3: I si m'ha passat, doncs m'és igual.
2: No aniràs al despatx de l'Eulàlia?
3: No. Per haver dit prou i picar la taula? Doncs no. Jo, per aquest document que escoltarem ara, és que ni m'hi acosto a la directora.
9: Això és populisme demagògic. No és veritat.
10: L'únic que està fent el auge és vostè, que està mintient.
11: No acceptaré desqualificacions personals.
10: Si no acepta les desqualificacions personals, no acepta que la senyora me llame fascista.
9: Guillermo, jo el definia, no l'estava insultant.
10: No, perdoni-me. Porque usted desconoce lo que es el fascismo. No tiene ni idea de lo que es el fascismo.
11: Prou, sí senyora, tinc dret. Sóc el responsable d'aquest programa i no puc permetre... No, insolència cap. No, estic dient... Perdoni.
9: Disculpa.
11: No penso ni contestar-li. Aquí, quan jo dic prou, és prou.
10: Perdoni. La democràcia.
11: Anem a publicitat, sisplau. Demano disculpes als espectadors perquè estic segur que en aquest moment poden pensar que m'he sobrepassat o que m'he... Sí, molt bé, ja sé que vostè em dirà que sí. I li demano a vostè primer les disculpes. No tinc cap inconvenient. Perfecte. Però també li demanaria que vostè fos coherent i es disculpés per no haver deixat parlar durant tota aquesta estona a ningú, interrompent permanentment a tothom.
6: Doncs jo trobo que no es va sobrepassar.
3: Va estar perfecte. Perfecte, va estar molt bé. Ara, jo anar a veure Paco Escribano,
6: que li has d'anar a dir.
3: Exacte, això de presentar la dimissió i tot això.
6: I ara,
2: però tu creus que ell ja sabria que ell no li admetria la de la dimissió amb un fet com aquest?
6: No sé.
2: I ho fa valer. Escolta, jo he anat a demanar la dimissió i m'han dit que no.
3: Bueno, és que jo soc el Paco Escribano, li diu, si només vens per això, has vingut a passejar.
2: Sí. I després una altra polèmica del cap...
3: A veure, és que no, escoltant el document fa el correcte, uns que no callen, no respecten el torn...
5: Però aquí és cert que hem cridat...
3: Home, molt més.
5: Però el Cuní no té aquest tarannà, Toni.
3: No.
5: El Cuní sempre era com més tranquil.
2: Sí, era una...
5: Va sortir del seu rol...
6: No, però sempre hi ha un dia que t'acaben els quartos, no passa res. Sí,
5: et va sentir malament.
3: Clar, busca el document del Mago Félix.
2: És el que ara va dir, era el Cuní, era dins del programa del Cuní, no?
3: No sé si va anar després el director de Com Ràdio a dir-li...
2: A presentar la dimissió.
5: Aquell fragment és boníssim. Jo recordo els dos cuidant entre ells.
3: I ell també s'exaspera, també es posa nerviós. A veure, el tenim... A veure si pot ser el
5: document. Josep Català...
12: Per què els astres, segons vostè, tenen influència en el nostre caràcter?
13: Bé, ara sí que m'has mort. Aleshores, això és una tradició,
12: no,
13: és una ciència...
12: Cas...
13: Perdó, escolti, no.
12: Bueno,
13: no faci servir paraules amb aquesta boca. Em nego que vostè pronunci la paraula ciència.
12: Senyor Català, sisplau.
13: Perdona, no es passi d'imbècil vostè ara.
12: Ei, senyor...
13: No es passi d'imbècil.
12: No es passi d'imbècil, sisplau, senyors.
13: Abans que naixés un científic a la història d'un milió d'anys, hi havia un senyor que va descobrir les estrelles i feia astrologia. I els científics van ser les cagarrotes que feien els
5: senyors de l'antiguitat.
12: Sisplau.
13: Senyor Lleuger. Vale, ja me'n vaig.
12: No,
13: adéu, home.
12: És que aquesta no és la manera...
13: Escolta, quan us comporteu com a persones, de centes tornaré, mentre tingueu fills de socialistes.
12: Senyor Lleuger, lamento haver-li de dir... Sisplau. Vols tancar el micròfon, sisplau? Vol tancar el micròfon, sisplau? Gràcies.
5: Veus que no perd la compostura, aquí?
2: No.
5: Aquí no crida, eh?
2: No.
5: Aquí, si us plau...
2: Era una altra època.
5: Tanqui el micròfon.
2: Era una altra època.
5: En l'altre lloc sí que perd els papers.
3: Bueno, és que l'altre crec que encara...
5: Pel que és ell.
3: Parla molt més a sobre que en aquest cas...
5: Perquè estrepitjant allò era un...
6: Bé, extraordinari.
2: Una altra polèmica...
5: Tots parlant a la vegada.
2: Una altra de les polèmiques del cap de setmana, que per les xarxes socials, Déu-n'hi-do, ha sigut en un festival de les idees i de la cultura que el Jordi Évole ha parlat.
6: De les idees.
2: I ha comentat i ha fet referència a un programa de 4... d'Iker Jiménez d'Horizonte. No l'ha anomenat, però bàsicament s'entén, evidentment, que és ell, i ha dit això.
14: Y luego lo que sí que es muy importante para mí, en un momento como este, en el que hay un auge peligroso de programas, en este caso de televisión, que lo que están haciendo es intoxicar de una manera totalmente descarada. A ver, no es muy normal que en este país el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción del país. O sea, no.
2: I Horizonte, Iker Jiménez ha contestat, he dit, gràcies per la magnífica promoció que ens acabes de fer. Perquè, a més, suposo que aquesta nit diran alguna cosa, s'ha de dir que Horizonte ho està patant a Espanya. A Catalunya no funciona, només els dijous. Però a Espanya, Toni, hi ha dies que guanya Broncano.
6: Fixa't.
2: I a més,
6: ha hagut... És que és distret, Horizonte.
5: Vostè ho mira?
2: Vostè ho veu?
6: Sí, és més distret Horizonte que el Borcano.
3: Però no parlen d'omnis ni de res.
2: No, parlen de...
6: Política.
2: I llavors, ha hagut una sèrie d'acumulació d'històries del tema de la corrupció que ho han tractat... És que han fet una cosa que està molt
6: Deixen
2: bé.
6: Deixen a CTP,
2: És que han fet una cosa que està molt
6: avall,
2: bé.
6: Avall,
2: Sí.
6: A l'altura del
2: El tema és, Toni, que Mediaset no funciona a Telecinco. I a 4 tampoc els anava bé la història. I han vist, ostres, la U estan tot el dia amb els debats i amb un to i una ideologia que es veu, és a dir, no cal... I a la Sexta i 3/4 del mateix, anem a muntar-ho a 4 pel matí, 4 hores d'En Boca de Todos,
15: que és el més groc que t'hi pots trobar.
6: No,
15: i a la tarda, i a la nit, et trobes Horizonte, que va, en lloc del First Dates, que ha passat a Telecinco, va a 4 de 9.45 a les 11.05.
6: És distret.
15: I els dijous va de les 9.45 fins a la 1 de la matinada.
6: Sí, és distret.
15: I clar, hi ha hagut tota una sèrie d'ingredients durant aquests dies de la corrupció que, clar, han aprofitat. I no, tenen un grapat de tertulians. Sí. I que et trobes que els està funcionant tan bé que està guanyant 1 a la Sexta,
6: fixa't,
15: a Telecinco, a la 2 i a la 1.
5: Caram.
15: Motos és l'únic que se salva, que per cert Motos diu que vol plegar abans perquè ja amb el futbol ja no fa res i tanca abans el tancament del seu programa de la temporada. És a dir, ja han trobat això, un filó, i Évole s'ha queixat. I home, Jordi, és una mica snob el que fas. És a dir, qui ets per dir el que la gent pot veure o no? Clar, és que tu has de dir que això està malament? Això no s'ha d'emetre? Aquesta persona que fa Òmnis... Aquesta persona que fa Òmnis normalment no pot fer una altra cosa, un altre contingut?
3: Sí, però hi fa referència a un programa d'Òmnis, hem passat un programa de
15: bueno, és que són dos programes diferents.
3: De política.
15: No? Clar, però bueno...
3: Jo és que no el veig.
15: L'han pentinat el cap de setmana i han dit a tot. De tot. Però és que recorda que... Jo crec que Jordi Avui el controla molt bé, sap molt bé que això li funcionarà, perquè això li donarà... Recorda que en una roda de premsa, Salvados, 2008... Roda de premsa, de presentació d'un llibre de Jiménez Los Santos.
3: Sí.
15: Se'n va anar allà ell, amb la càmera, sabent el que es trobaria. I l'altre, evidentment, el va provocar i Jiménez Los Santos li va dir això.
16: Mis mejores deseos a García Ferreras.
17: ¿Vosotros habéis encontrado el ácido bórico?
16: Perdona, el ácido bórico lo encontró Garzón, ya veo que no te sabes tampoco eso.
17: Es que leemos poco nosotros, eso lo dejamos para vosotros.
16: Ya se nota, ni escribís, ni leéis, ni os enteráis.
17: ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a intentar hacer una colecta para ayudarte a pagar las multas, esas que te han ido poniendo.
16: Sí. Sobre todo por la cantidad de hijo de putas que me toca aguantar de vez en cuando, ¿sabes?
17: ¿No lo dirás por mí?
16: ¿Cómo puedes pensar?
17: No, pensaba.
16: No, yo es que no sé cómo has podido siquiera imaginar. Bueno, a seguir igual.
6: Aquest noi la bola, ara és el xicot de la Gabriel, de l'Anna Gabriel.
3: Sí, això ja faries. Saps
6: aquella que va anar a Suïssa?
15: Sí, que i després...
6: Que era comunista.
15: Sí, ja ho sap la gent, això.
6: Que és comunista avi, encara, no?
15: Deixi'm avançar, que hi ha moltes polèmiques al cap de setmana.
3: Hòstia, el cap de setmana ha vingut carregat, eh?
15: És la calor, Toni, jo tinc que és la calor.
6: Sí, ho fa la calor.
15: I després, tu que de tant en tant els divendres t'hi poses a veure el show de Bertín, que l'altre dia em va cridar l'atenció dient, sí, me'l vaig posar una estona.
3: Sí,
15: no et vas perdre el del divendres, amb Marc Flores?
3: No, aquest el divendres, mira, se'n va passar.
6: Doncs el de la Mar Flores era el bo.
15: Perquè saps que van estar liats?
3: Ah, sí?
6: Sí.
3: No ho sabia, no estava al cas.
6: Però no saps res, eh?
3: No estava al cas.
6: Però has d'estar al cas de les coses.
3: Doncs no ho sabia, sincerament no ho sabia.
15: Ostres,
3: que van estar la... sent parella.
15: Ella, és que ell la va deixar ella per telèfon.
6: Bueno.
15: I ell la va convidar allà al plató el divendres i li va recordar un parell de coses.
3: Ui.
15: L'atenció...
5: Ai, ai, ai.
18: Mira, en esta vida... Solo funciona el timing. El timing es lo más importante.
19: Tú puedes estar... El timing y el teléfono, ¿eh? Porque si...
5: Dale, me
19: dejaste por teléfono.
5: ¡Brava! ¡Brava!
18: Ella y yo nos hemos visto en dos momentos diferentes de nuestra vida. En la primera, ella era muy joven y yo estaba loco perdido. Y la segunda vez, ella estaba muy dispersa con otras historias.
5: Uy.
18: Pero nunca ha habido el timing bueno para los dos.
19: Muy bien.
15: Buenas cosas.
19: ¿Un poquito? ¿Sí? ¿Tú crees?
18: Sí.
19: Está haciendo mucho deporte. Hay que cuidarse. Hay que dar la mejor versión.
18: Sí, es verdad. Tienes razón. Ay. Bueno, ya se cumplen los 30, hay que cuidarse un poco.
19: Claro, no vayas a que se te pase el arroz.
15: Ay.
18: No. ¿Por qué lo dices? No.
19: No, por nada.
18: Pero eso no te lo han dicho, supongo.
19: Eso me lo dijiste tú un día en una fiesta.
18: ¿Que te lo dije yo?
19: Sí, sí.
18: Que se te iba a pasar el arroz.
19: Pero vamos, llegas y...
18: Te lo estás inventando.
19: No, te lo prometo. Que hacía años que no te veía y de repente me viste. Hola, gordita, no sé qué, dos besos, tal. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes novio? No. Oye, pues ten cuidado porque se te va a pasar el arroz, ¿eh? Y yo tenía 20.
20: Acuérdame
6: Bueno, però tenia raó de... A veure, li advertia de les
5: coses. És lamentable, senyor Marcelí.
6: Per què?
5: Perquè dir-li això a algú és lamentable.
6: Amb una senyoreta li ha de dir... Amb una senyoreta
5: s'ha de dir... A Marcelí, si li he de dir que se li passa l'arròs, i als homes també se'ls passa l'arròs. A tothom se li passa l'arròs perquè tots el venim.
6: Però, bueno,
5: no, és lamentable.
2: Però, home, que ha tingut més merder a l'Osborne. Clar, és que tu no saps que ha muntat... No et donaràs pas d'alta de l'operadora de Bertín Osborne, no? Ha muntat, ha muntat una empresa de telèfons, de telefonia, bueno, internet.
6: A mi em van trucar, sí.
2: Et van trucar, a vostè li van trucar.
6: Em van trucar molt bé i em van regalar un pernil. Sí.
2: Bé, doncs de males llengües van explicar que això de l'empresa aquesta de l'Osborne, sí, amb uns socis, que això és un... que això és una estafa.
20: Buenas noches, señor.
21: La compañía telefónica de Bertín Osborne no arranca con buen pie.
22: Denuncian a la operadora de telefonía de Bertín Osborne por infringir hasta 5 leyes.
21: Se presentó con un lema muy marcado:
23: las cosas bien hechas, las cosas a derechas.
24: Defiendan la unidad de España.
21: Pero según Facua,
25: nos encontramos una serie de irregularidades que nunca habíamos visto.
21: Uno de los puntos clave de la denuncia está en la publicidad engañosa.
25: La tarifa España, que dicen que es imbatible, pues es un 33% más cara que la tarifa que realmente es imbatible. Test de velocidad fake, que es hacer creer al usuario que su velocidad de conexión es 20 veces más lenta de lo real.
2: Bé, a partir d'aquí, agafen a Bertín Osborne en un fotocall i li diuen: oye, ¿qué ha pasado con tu empresa de telefonía? Atanse al moment.
24: Es que es todo tan ridículo. La compañía se llama así porque nos sentimos orgullosos de ser españoles. Porque hay 200 personas en un... ¿Cómo se llama eso del call? ¿Cómo se llama? En un call center. Y todos son españoles.
6: Todos.
24: No llamas y te contestan desde Marruecos o desde Túnez. No, están en Córdoba.
6: Córdoba.
24: Y damos trabajo a españoles. Fixa. Y los socios somos españoles.
6: Fixa.
24: Y tenemos la bandera de España porque es la nuestra.
6: Fixa.
24: Y yo estoy orgulloso de ser español y de mi bandera. No hay ninguna connotación política, es simplemente el orgullo de ser españoles, nada más.
6: Fixa.
24: Y eso se consigue cuando viajas. El problema que tienen muchos de estos taraos, que nos llaman fachas y todos estos, es que no han salido de aquí y no han podido comparar. No, sí. Y no tienen ni puñetera idea de lo que es este país, que es muy grande. A pesar de que algunos quieren que sea pequeño o que se disuelva. Entonces no es mi manera de ver la vida, ni mi manera de ver lo que tengo que hacer en esta vida.
2: Claro. Pero a mí me agrada la tarifa España.
6: I només és un 33% més
2: car. Més barata.
6: Ah, no, més barata.
2: Deixa'm comentar, el 30 minuts d'ahir el vas veure?
6: No.
2: Ostres, doncs, per un moment pensava que no miraries.
3: No, és que entre anar a l'Empordà i baixar, o sigui, entre pujar a Palafrugell i baixar, pràcticament he perdut tot el cap de setmana. 3 hores per pujar, 3 hores per baixar.
6: Has vist el mar?
3: No he pogut veure res. He vist el mar, que ha estat el millor que he pogut. Per tant, televisió és que pràcticament no n'he pogut
2: doncs
3: veure.
2: Sabies de que anava el 30 minuts ahir, no?
3: Ahir, de la P7. M'hi passo 3 hores.
2: Mira, va sortir un senyor pobre, crec que es diu alemany, de cognom. Ostres, és un malson diari. Explicaven com és la P7, que la tenim saturada però fins a dalt, i com és el seu dia a dia. Un 30 minuts molt recomanable, però jo dic, per la gent que viu fora de Barcelona, és un malson venir a la ciutat a treballar o inclús moure't per Catalunya.
26: Em toca revisar com està el trànsit i ara mateix, des d'aquí Palau-Solità i Plegamans, em toca anar a Cervelló. Marco el destí, comencem les indicacions i ja m'està marcant que tenim problemes de Santa Perpètua de moguda i el Papiol, direcció Tarragona. Alternatives n'hi ha, però estan pitjor que la P7. Toca agafar la P7, no hi ha més camí, no hi ha alternativa, i a veure com està l'autopista, que com sabeu tots va saturada. Quants quilòmetres són fins a l'oficina? 35 quilòmetres. Si he d'anar a Barcelona, puc estar-me una hora i 40 minuts. Ja tenim el pitot, eh? Ja està. El pa nostre de cada dia. Si no és un avariat, és un accident. Si no és un accident, és congestió per saturació.
27: Milers de persones es veuen abocades a fer servir l'autopista AP7, que el tram que envolta Barcelona, travessant el Vallès, es troba al límit de la seva capacitat.
26: Sempre estimes una mitja hora abans, anar amb prevenció de temps, i si trobes amb un problema, trucar al client que vas tard. I, bueno, la gent es fa càrrec que les carreteres estan com estan i ho entenen. El que passa és que la imatge que dones és una miqueta pobra. Has d'anar pendent d'això.
27: Tot i no oferir bon servei, l'AP7 no té competència perquè no s'ha invertit prou en transport públic ni en noves alternatives ferroviàries.
2: Em recorda molt a l'Estadella, que també ha de venir de Cuní, em sembla que ve, l'Estadella, moltes
3: sí,
2: vegades...
3: Sí, triga una hora i
2: moltes vegades
3: mitja,
2: es queda amb la cua...
3: Bueno, no agafa el tren perquè no, a la Renfe no li dona, no genera... cap...
5: Que garantia. Que malament amb Rodalies i malament amb el cotxe.
3: Bueno, no, perquè com que Rodalies no t'ofereix cap garantia, i això que van passant els mesos, però segueix sent molt irregular, doncs la gent segueix continuant.
2: Ma mare l'altre dia va estar de Cambrils a Barcelona 4 hores.
6: Què dius, ara?
2: 4 hores.
3: Amb tren.
2: Sí, sí. No, 4 no. hores. Es va aturar a Gavà i es va...
3: Després hi ha un oient aquí que es queixa que si jo defenso el cotxe, si jo no defenso el cotxe. Jo l'únic que dic és que en ocasions...
6: És que no hi ha més remei.
3: Sobretot si vens de fora de Barcelona, doncs és l'única opció. I pel que fa a Barcelona, que és el seu comentari, que parlava de la mobilitat que diu el Manu Guix, sigui amb el cotxe, sigui amb taxi, sigui amb autobús, trigues molt més. Que abans.
6: El
3: I,
6: doble.
3: Quan, i dir-li amb aquest oient que es diu Carlos... que quan parles amb enginyers ja et diu que si un cotxe permanentment està posant la primera i la segona, primera i segona, contamina molt més que si fas marxes llargues. Però això, en tot cas, ja l'explicaré un altre dia amb un enginyer de motor aquí al programa. Però avui ja no tinc més temps per oferir-li.
2: Bueno, escolta'm, per...
3: No, acabem. Acabem aquí perquè ens espera avui el gran Andrés Jiménez, que ens ve a presentar el seu llibre Miloca, història del bàsquet. Abans, però, espera't, perquè la Marta Gailà té quelcom a oferir-te.
5: Sí. Perquè jo no sé si sabeu que ara podeu trobar tots els cotxes d'ocasió...
2: Mira, parlant de cotxes.
5: ...en un sol lloc, sí, que és expocasió.cat. Allà estan tots, eh? Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris de Catalunya. Revisats i garantits, sense intermediaris i sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió, expocasió.cat.
2: Molt bé, doncs escolta'm, doncs...
3: Bueno, que tu gent que està tan content amb el cotxe, però mira, ves per on...
2: No, dic una cosa, la gent que vivim a Barcelona ens podem sentir...
6: De què?
2: Contents de viure, de viure i a treballar en el mateix lloc. Entens el que vull dir? És a dir, que no ens hem de desplaçar...
3: Ah, no.
2: Sí, no ens hem de desplaçar una hora i mitja, dues hores, que és el que trigues normalment...
5: Tothom que treballa al seu municipi té molta sort, clar.
2: Clar, els que vivim a la mateixa ciutat i trigues 10 minuts caminant o 20 hores, som afortunats.
3: Poder anar a la feina a peu, que és el meu cas, és un privilegi.
2: És un privilegi, efectivament.
3: Rocco Eisenhauser, moltíssimes gràcies. 4 minuts i, com dèiem, obrim temps afegit avui edició de col·leccionista, com li agrada dir a l'Edgar Fornós, amb el Gimix, amb l'Andrés Jiménez i aquest llibre que és, la veritat és que és una obra d'art. Ara hi entrem en matèria.
2: No hi cap a la porta.
0: RAC 1. Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
1: Joana, et veig molt rejuvenida?
4: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
7: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció èctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
20: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
10: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
20: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
10: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
28: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla García o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
29: A RAC1 Podcast
11: Sexe sense embuts, planer i inclusiu.
12: Per què hi ha persones que els agrada dominar en el sexe?
13: És una situació molt agradable, sentir que jo tinc la capacitat d'influir en les altres persones.
12: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
14: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
11: La revolució sexual, amb Rosana Carceller.
15: Sempre diem, quan vostè es faci la vasectomia, té que pensar que ja és per sempre. Sí? Vostè se la fa per no tenir fills. Però totes són reversibles.
11: Els dijous, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
16: RAC1 Podcast.
11: Versió RAC1.
17: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
19: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
29: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
30: Verisure. Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
31: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
34: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
35: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
36: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
37: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
38: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
39: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
40: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
41: Molt bé.
40: Arribarem a tot?
41: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
42: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, el torró torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Doncs va, són les 7 de la tarda, 3 minuts. El primer que farem és, com és habitual, saludar aquest capità del temps afegit, que no és altre que l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
43: Molt bona tarda i molt bona setmana, família. Quin dia avui. Ho has anunciat abans, Toni, que avui tenim visita il·lustre. Evidentment, a banda de l'Arnau Vila, com estàs, Arnau? De nou, bona tarda.
3: Bona tarda, bona tarda.
43: Avui tenim un temps afegit espectacular, però, com sempre, i és habitual, aquests dies el Mundial en marxa, partit en directe ara mateix. Tenim Japó i tenim a José María García.
44: Muy buenas tardes, saludos cordiales. Ya rueda la pelota en el NGR de Houston.
0: Brasil-Japón con las espadas en todo lo alto. Venga. Pita Maurizio Marini, el romano colegiado italiano. De momento 0-0 en el marcador.
3: ¿Tenemos alineaciones?
0: Tenemos alineaciones. Con esto salen los de Carlo Ancelotti. Alisson en la portería, lateral derecho Danilo, lateral izquierdo Santos, centrales Marquinhos y Gabriel. En el centro del campo, Guimaraes, Casemiro y Lucas Paquetá. I arriba Ryan Rocha, Vinicius i Cunha.
43: Tots els veig igual.
3: A veure, ara anem amb el Japó. Aquí, el combinado japonés.
0: Vamos con los japoneses. Ay. Con esto sale Majime Mariyasu. En la portería, Zion Suzuki. Línea de tres con Hirokito Ito. Sogo Tanjikakushi. Tajeiro Tamiyasu. En el centro del campo, Keito Nakamura. No Kamada, Kaisu Sano y Ritsu Doan.
43: Yo soy mi.
0: Enganchando Daizen Maeda y Juanito, y arriba Juanito. El delantero Ueda.
1: Juanito no.
0: Juanito, coño, no, con no. El número 14.
1: No, aquí posa Junia Ito.
0: Juania no. Ito, Juanito.
2: No es Amateus.
0: Oye, si no lo he seguido, Juania Ito es Juanito. Ahí está, iremos informando si hay alguna novedad.
3: Sí, no. Vale, gracias, José María.
43: Autèntiques llegendes a la gespa, partit de setzens de final, i també a la taula, llegenda d'Esport Racur, Roger Saperes.
3: Bona tarda.
43: I com a guest star i agenda del bàsquet, Andrés Giménez, Jimmy! Molt bona tarda, Andrés, com estàs?
4: Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
43: Amb un llibre que és una delícia, mi història... Mi loca història del bàsquet, el niño que nunca dejó de soñar, però més, Toni, que tu que t'agraden els còmics...
3: Sí, sí, no, sí, me l'he llegit de dalt a baix.
43: És preciós, les il·lustracions...
3: A més, l'Andrés Giménez, pel que he llegit en el llibre, va tenir com una font d'inspiració entre quan llegia contes en la seva infància, que la font d'inspiració no només era Astèlix i Obélix, que d'aquí ve, després parlarem del nom, sinó també Mortadelo i Filemón, no? És a dir, sí. Francisco Ibáñez...
4: Sí, tot aquest dibuixant de Bruguera, perquè... Bueno, això ho he descobert quan feia la meva biografia pel sí. Llibre. Llavors, clar, vaig recordar que una de les parts molt importants era quan jo anava al quiosc del meu avi, molt petit, abans de que hagués jugat al bàsquet encara, i enseguia allà i començava a veure tots els TVOs, que el pobre avi només en deia que no l'obrís molt, perquè...
3: Sí, si no, esclar. No s'ha de vendre,
43: No, més li deia.
3: No me lo obras mucho, que esto sí tiene que vender.
4: Però, clar, jo m'empapava allà de tot, i després, quan amb un amic vam fer alguns fanzines, bueno, per nosaltres, clar, vulguis que no, agafaves una miqueta, intentaves una miqueta imitar aquests que eren els que veies, i ells eren els que jo me'n sento identificar. A mi m'agrada tot això d'ara del còmic en japonès i tot això, però a mi em ve d'aquesta història.
3: O sigui, també t'agrada el manga i sí, tot sí, aquest
4: sí.
3: Món.
4: Sí, a mi en general qualsevol cosa de còmic sempre m'agrada molt i m'agrada molt, i per mi és un art, no és un art menor. És...
3: I quan vas començar?
4: Sí, doncs mira, això...
3: Allà jo... a Los Angeles o no?
4: No, jo o vaig abans. Començar perquè jo venia d'uns estudis quan me'n van fitxar al Cotonifici, que aquí no el vaig poder seguir. Llavors, a Badalona n'hi havia un institut que encara existeix que es feia arts aplicades. Llavors allà, bueno, vaig veure publicitat i disseny gràfic. Tenia uns amics que el feien, em van animar, i la veritat va ser la primera vegada que jo tinc contacte una miqueta amb arts aplicades, i la veritat que se'n donava molt bé. I a partir d'aquí, jo ja amb la penya, jo feia cartells per tornejos de bàsquet, amb l'Ajuntament, amb la Generalitat també vaig fer algun, i, bueno, i amb aquest una miqueta bagatge ja va ser quan vaig anar a la selecció, i a la selecció vaig començar... Sobretot a la selecció perquè on tenia més temps. Estava molt de temps concentrat, molt de temps als hotels, i tenia molt de temps lliure. I, bueno, jo feia un diari que una part era, diguéssim, escrivia, i una altra part dibuixava. I els companys ja això més o menys ho veien, i va coincidir amb quan vam fer la medalla de plata, que evidentment ningú pensava això, jo estava fent el diari igual, amb els dibuixos igual, clar, i quan vam fer la campanada, doncs venint en l'avió, bueno, algú se li va córrer i diu, ostres, coi, això ho hauries de mirar, a veure si ho pots publicar d'alguna manera, que ens agradaria tenir un record. No m'havia pensat mai de fer res això, i vam parlar amb los de Nuevo Bàsquet aleshores, i ràpidament es va fer una part, la part final, sí, d'una altra manera...
3: Que és del llibre, exacte, la part final, que és en què arranca tot, no? Aquest diari que vas fer de, exacte, Los Angeles 84.
4: Que pràcticament era així. Quan es va publicar, es va publicar molt ràpid i tal. Aquí sí que jo tenia els original i tenia moltes ganes de que quedés així com més maco, i ha quedat molt maco. Ah. I després, a partir d'ahí, vaig anar col·laborant, vaig fer també amb el periòdico Catalunya, molt durant quasi 2 anys, una tira setmanal, el dilluns, que feien un especial d'esport. Me lo va demanar l'Emilio Pérez de Rozas, que em va fer molta il·lusió, però clar, ho vaig haver de deixar, jo ja jugava amb el Barça. Clar, és que aleshores era impossible, aleshores no n'hi havia la possibilitat de dibuixar digital, tot era manual, jo dibuixava, jo m'havia de portar una miqueta la tira, mig dibuixada, arribava a casa, l'havia d'entregar inclús en mà. Clar, em feia molta il·lusió, va haver-hi un moment que ja no podia. I bueno, i després una miqueta, ara que tenia més temps amb el Covid i això, em va tornar a agafar una miqueta el cuc i mira, em vaig liar.
43: És un actual, però que va néixer fa més de 40 anys, podríem dir, i pròleg de Pau Gasol.
4: Ah, no, sí, això l'haig d'agrair. Mira, vaig tenir la sort al final de coincidir fa poc al Palau, i bueno, i li vaig agrair personalment, perquè ho vaig cantar amb ell, va tenir la gentilesa de... Perquè jo amb el Pau, justament l'any que jo em vaig retirar, el 88, era el primer any seu, vam coincidir poquet, però vam coincidir, ell se'n recordava perquè era el primer any, diguéssim, de Rocky que entrava, i bueno, li feien brometes, bé, però...
3: Sí, que ho explica en el pròleg, ho explica, eh? Sí. Que vaig arribar i que em feien novetades...
4: No,
3: l'Andrés Giménez no, et deixa bastant bé, deixa com que tu el vas cuidar.
4: I bueno, i aprofitant una miqueta això, doncs la vida li va fer molta il·lusió, i a mi més perquè, bueno, per anar al llibre tenir una figura, per mi el millor jugador europeu que ha existit, sí, sí. Doncs sense dubte un honor.
43: Mm-hmm. Doncs mira, justament li comentava una curiositat, ara que parlem del passat de jugadors com Pau Gasol. Aquest mes ha fet 64 anys l'Andrés Giménez, i avui és l'aniversari de Joan Laporta, que també fa 64 anys. És a dir, que sou del mateix any i del mateix mes que el president actual del futbol.
3: No direm que està millor, però...
43: Exacte.
3: Però crec que tots ho tenim més.
5: Són joves.
3: No direm que és l'Andrés, no?
43: Doncs direm, estàs per jugar, Andrés. Bé, aquí sí que comencem, Andrés, amb una pregunta, en aquest cas dedicada al bàsquet. Qui ha estat per tu, i per tu també, Roger, i per la audiència, que de seguida sabrem qui ha votat, qui ha estat el millor entrenador del Barça de bàsquet? Hem triat a 4, evidentment hi ha molts més, però Aito García Reneses, Xavi Pascual, Svetislav Pesic o Manolo Flores. Comencem amb tu, Giménez, a veure, Andrés Giménez.
4: Home, no sé, clar, és difícil, a més, tots bàsicament són amics, em posen amb un compromís...
3: Esclar.
4: No sé, jo... No sé,
3: tots.
43: Andrés, vas tenir de forma molt fugaz el Manolo,
4: sí.
43: I evidentment a l'Aito.
4: Sí, a l'Aito, sí. També vaig tenir el Bosa Malkovich, que sí. en nosaltres no va estar bé, precisament contra nosaltres va estar molt bé. Però sí, nosaltres l'època que vam tenir a l'Aito, bueno, i a l'equip que tenia, la veritat va ser una època molt bona, que la recordo, bueno, amb molt d'orgull, que a més nosaltres era el Bosa, era el que marcava la tònica. Nosaltres vam fer la primera vegada, vam trencar l'hegemonia del Real Madrid. Nosaltres eren l'equip a seguir. No vam tenir sort en la Lliga Europea, malgrat que vam estar moltes vegades, i malgrat això també a nivell europeu se'ns respectava molt, però vull dir, nosaltres durant pràcticament una dècada vam ser l'equip, o sigui, una de les primeres dècades bones del Futbol Club Barcelona.
43: Quedava pendent aquella Copa d'Europa que tant es va resistir, sí. Després en parlarem. A veure, Roger Saperes.
3: No, home, per trajectòria, Aito García Reneses, que ho van guanyar... Jo tinc records, allò, de començar a veure el bàsquet, no? Llavors, amb el Gímix, amb el Nacho, amb l'Epi, Sibilio, amb l'Audi Norris, com va ser de frustrant no poder guanyar aquella Copa d'Europa amb aquella iugoplàstica, que era pràcticament un equip d'NBA.
6: Bueno, hi va haver una que ens la van pintar, eh? Aquella...
3: La Brankovic.
6: Aquella que baixava...
3: El tap de Brankovic, a Montero.
6: Allò estava dins, i després...
3: Bueno, allò va ser...
4: És que el més fort és que és l'única vegada a la història del bàsquet que la FIBA ha reconegut oficialment que aquest tap era il·legal. És que és curiós, no? Però bueno, no val.
3: Després del partit, recordo que estava tothom esperant aquella resolució de...
6: No, però és que després es va reconèixer que era il·legal. Per tant,
3: i ara van portar Malkovich, però ni portant a Malkovich de la iugoplàstica es va poder guanyar.
5: Sempre robant, contra el Barcelona.
43: Sempre robant. Jo ve de temps, senyor Marcelí.
3: D'aquí tinc un record especial, és de Pesic.
7: precisament perquè amb sí. ell arriba la Copa d'Europa, que no semblava que no cauria mai, i a més un triplet, una temporada on es guanya sí. la Lliga, la Copa...
43: Que va ser la primera i la més lletja físicament, sí, no recordeu aquell trofeu?
4: Sí, perquè tenia el Barça tenia un equipàs en aquella època, sí. un superequipàs, amb el Pessis també en super plena forma, també va agafar també un moment molt bo de la secció...
7: Kevichus, Navarro, Bodiroga, Dueñas, Femerling, Fuchka...
6: A veure, Carla, què diu el públic?
2: Doncs el públic es queda amb Aito García Reneses. Més de 1.000 vots, a l'enquesta d'avui, per tant, és una enquesta d'aquestes amb cara lluny.
6: Crec que és el que ha guanyat més títols,
43: sí.
6: no?
43: Sí, la... Sí, sí, sí, sí, estat,
2: un 44% l'escull a ell. 44% escullen a García Reneses, un 30% a Xavi Pascual, un 23% a Pessic, i Manolo Flores només ha obtingut un 3% dels vots.
43: Un d'ells sóc jo.
2: Tu has votat a Manolo Flores.
43: Perquè a més sempre està al Palau, i molt simpàtic, és com que rep...
6: No, sí que és simpàtic.
43: No, no, és molt simpàtic, el Manolo. I el seu fill també treballa allà al Palau, i fa molta pinya, és a dir, ha seguit molt...
6: Fa pinya.
7: Ara que estàvem comentant això, recordava també un damintaix que va fer el Damià, que vam trucar a Bosi Dermalkovic.
43: Sí.
7: I va haver aquella època també en què Aito García Reneses estava com a mànager de la secció i estava entrenador Malkovic i es van portar a matar. I va denunciar Malkovic, que després no va voler... Vam trucar també a Aito per si volia dir-hi alguna cosa. Es va queixar que va dir que ell tenia lligat i signat a Toni Kukoc. I que Aito li va dir que no.
4: Va ser molt...
7: Li va tombar aquest fitxatge de Toni Kukoc, que diu jo ja l'havia aconseguit perquè l'havia tingut a la Iugoplàstica, però l'Aito no va voler que vingués al Barça. I, hòstia, vam quedar amb aquesta història.
6: Això no seria la primera vegada que ha passat. També era el seu dia...
7: Era la versió de Malkovich.
6: Cruyff deia que tenia Zidane.
7: Sí, per això.
6: No va venir Zidane.
7: És una història que falta saber de l'altra
6: part.
7: Sí,
6: no, clar, que clar la però, versió de l'altra part.
7: El titular era prou potent, no? Tenia fitxat a Toni Kukoc.
43: Mira, ja sabem d'on ha sortit la idea.
6: Deixem un moment tornar al còmic, perquè, clar, a banda d'això, una de les coses que m'ha enganxat d'aquest còmic és que feu la història del món...
4: Sí.
6: Narrada des del punt de vista de bàsquet, tu fas el que és el còmic, després tens...
4: No, l'he fligat amb ell.
1: No només pinta el còmic.
6: També escriu.
1: No només pinta.
4: És que clar, perquè això sembla és un còmic com Déu mana.
6: Perquè, a veure...
4: El guionista, jo vaig posar guionista a Jota, que és André Jiménez, i Fefe, que és Concha Carmona, que és la meva dona.
6: Què dius, ara? És que jo, clar, vaig veure el llibre i dic, mira, hi ha un guionista que ha escrit la història...
4: Com Juan Palomo, que Juan Palomo, jo me lo como.
6: Millor. Doncs, no, ho dic perquè, per exemple, clar, això arranca, com dèiem, la narració comença...
1: Grècia, Egipte...
6: Exacte,
4: és tota la història.
6: Sí, el que m'ha creat... Per exemple, moments que m'han creat l'atenció és que ja en els jeroglífics egipcis ja hi havia...
4: Hi havia un senyor Lawrence que lo va descobrir, però clar, la sorra del desert la va...
6: Exacte.
4: La història va explicar perquè, en realitat, o sigui, a mi se'm va córrer i tot és molt, molt més fàcil del que sembla. O sigui, jo vaig veure l'Odissea 2001, el de l'espai, doncs quan el mono toca, quan el mico toca la pedra aquella...
6: El monolito.
4: I li ve, diguéssim, la consciència, teòricament. Sí. Doncs jo, llavors vaig veure, o sigui, en compte de la pedra, una pilota de bàsquet que cau del cel i que li dona la consciència a l'ésser humà. I a partir d'ahí, jo l'únic que havia de fer és... treure una excusa per a cada època del temps que tingui i lo donava, perquè n'hi ha moltes coses, clar, com que m'agrada molt la història de l'art, doncs en aquella etapa, per exemple, dels grecs, la mitologia grega, doncs ja yoga, perquè la part que explica de la mitologia és real, lo que, clar, no estava relacionat amb el bàsquet, però bueno, tenia molt fàcil. Aleshores, la part de que els cànons que feien d'escultura cada vegada els feien més alt. Bueno, i vas lligant.
1: Home, has posat un pantocràtor amb una pilota de bàsquet.
6: No, és que ella explica la història real, perquè a la pedra Rosetta, que és
8: la que van poder desxifrar els jeroglífics.
6: Exacte. Bueno, hi ha les normes del bàsquet.
8: Què dius?
6: De Montfesto, segons el còmic,
4: ahí és el Jimmy. Sí,
8: quedo parat.
4: Ve la, diguéssim, una miqueta dicotomia meva i l'alter ego, que és el Jimmy, que és el graciós.
6: Sí.
4: Jo soc un tio serio, no estic per aquesta
6: exacte,
4: cosa.
6: Exacte.
4: I el Jimmy és el que, bueno, el que se li ocorreix aquestes coses, se li va al cap, i bueno, i al final, quan qui compri el llibre, ja veràs com acaba el Jimmy, el pobre, que està una miqueta...
6: Bueno, deixa'm dir que comences amb Adán i Eva.
4: Sí,
6: que hi ha, aquí ja intervé també la
4: creació.
6: La serp i la pilota de bàsquet.
8: Llavors, clar, no era una poma, era una pilota.
6: Bueno, hauria de... de llegir el llibre.
3: Apa, tu,
6: no farem espòilers, però vull dir que a partir d'aquí tot en còmic expliques la història de la humanitat en diferents moments.
4: I està Adolf Hitler, sí, el Mari, també té un...
6: La revolució francesa.
4: Napoleó, amb el seu una miqueta de complex.
1: I la Capella Sixtina, amb la creació de Dan, que és amb una pilota de bàsquet tocant els dits. Sí, sí.
8: Això ho han tapat, eh? Això ho han tapat.
4: Exacte, bueno, és que ja va passar. La Capella Sixtina ja anaven més...
8: Anaven més tapats.
4: Més tapats, sí, sí. Li van posar...
8: I van tapar la pilota.
4: Aquí la pilota la van tapar. Fixa't. No, és que això és el que diu Jimmy, que en la seva història, doncs, bueno, ai, tracta de dir...
3: Història, mitologia...
6: No, i després un altre escàndol que surt en el llibre de l'Andrés Giménez és que Brunelleschi... El que va fer, en aquest cas, la catedral de Florència.
8: Sí.
6: Bueno, a part va fer un pavelló, el primer pavelló de bàsquet, de baloncesto, sí, que això es va tapar.
4: L'arquitecte, ell, a Itàlia, clara, no? Però abans a Itàlia el bàsquet era més important. Sí. I, bueno, i una de les coses, l'arquitectura precisament estava basada en fer pavellons de bàsquet. Ah. Això s'ha canviat, ara deia que per una altra cosa. Però el fer les cúpules tan grans era perquè la pilota...
8: Per fer pogués... Per la canestra, no? Per la canestra.
4: Però ara això, clar, és així.
6: Haurem de fitxar gímics perquè vingui de guionista? No, és que jo amb una bellesina i pensem, hòstia, és que tot va parar al bàsquet, eh?
4: I després ve la part final, doncs, real, amb el Naismith i, bueno, i tot el que, que passa, i moltes coses que té relació també, perquè, per exemple, quan es descobreix Amèrica, n'hi ha un joc que és el Potapó, que és cert, que n'hi ha un aro...
6: Ah, allò és cert?
4: Això és cert, amb una pilota de caucho.
6: Jo que també era d'una història del Jimmy.
4: Això és 100% real, i bueno, el que passa és que jo pinto la pilota de caucho, la pinto allà com Spalding, si fos... i com una pilota allà, però bueno, sí.
6: Sí, el Potapov.
4: El Potapov.
6: Potapov, exacte. Sí, sí, que me'l vaig anotar aquí.
1: A l'hora denuncies també, no?, pues que ells tenien les seves pròpies tradicions i vam arribar a nosaltres i els hi vam dir, també fas una mica de barreja amb...
4: Sí.
1: Aprofites, eh?
4: Sí, jo faig una mica allà n'hi ha un pupurri de tot.
43: No és un llibre pels amants del bàsquet només, sinó de la història de l'art, de la història de la mitologia. És a dir, funciones tot allà, una Macedònia fantàstica. Sí, sí.
4: Home, a mi el que m'agrada també és que això, vull dir, inclús nens que no em puguin conèixer, però, bueno, també, vull dir, serveix una miqueta perquè si tu vas llegint, doncs, bueno, saps una miqueta d'història i la història que s'explica aquí també ho pots saber d'una manera divertida i es pot divulgar d'una altra manera. I també, vulguis que no, tenint un llibre, doncs deixes de tenir al final una pantalla de mòbil a les mans, o sigui, que també està bé.
1: Jo he quedat una mica impactat perquè una de les coses que expliques, he agafat aquesta cita, que dius que aquell estiu del 84, que molts nens van canviar la pilota de futbol per la pilota de bàsquet.
4: Això és veritat.
1: Això avui passa?
4: Bueno, ja no tant, però, clar, ens hem de traslladar molt enrere. O sigui, clar, vosaltres, que clar, sou tot molt jove, però, clar, l'època aquella era molt diferent. El bàsquet no és ni molt menys el que era ara. El bàsquet era un esport, bueno, que estava allà, ningú es creia que el bàsquet podia ser un esport. Era el futbol 100%. Aleshores, doncs, bueno... Estava naixent un esport, i bueno, quan feien aquest bombazo, doncs realment aquest estiu i el següent, doncs haver-hi moltíssims nens i nenes que van canviar. De fet, es van crear estructures, ja s'ho van creure, els mitjans a nivell potent van començar a veure això com una font, i es va crear la CB, es va crear l'Associació de Jugadors, es va crear la Federació... Es va
6: sí, tot això es va desencadenar a partir de la vostra medalla de plata.
4: Però efectivament, ve un canvi polític molt important, o sigui, canvia tot. Aleshores, nosaltres, diguéssim, agafem aquella cresta de la ola i ve el nostre èxit i ve en el moment perfecte i tot coincideix. I aleshores, doncs, ahir vull dir, pegar un subidón fortíssim.
2: Precisament, mira, ens escriu el Lluís que diu que bé de nou sentia Andrés Giménez. De petit vaig anar a un campus de bàsquet on el vaig conèixer i tenia un còmic signat per ell.
6: Ah, bueno,
4: devia ser sobretot perquè jo còmic com a tal no he fet. Jo feia dibuixos a revistes, i a lo millor és de lo que sortia el Nuevo Bàsquet, que va sortir això, que va sortir, que es deia l'any del canvi, era un Nuevo Bàsquet, un especial Nuevo Bàsquet, amb fotos i això, i va sortir això. Segurament seria aquest.
1: De fet, he mirat una mica dades a l'IDESCAT sobre llicències federatives de futbol i de bàsquet i altres esports, i és veritat que des de l'any 2000 fins aquí ha canviat molt el que es considera una llicència esportiva, hi ha hagut diferents canvis, però sí que veiem que entre l'any 2000 i el 2025 no ha incrementat el número de llicències esportives del bàsquet a Catalunya. Així com el futbol, l'handbol, el futbol sala, fins i tot el patinatge, o, com a moda d'anècdota, també els escacs sí que ho han fet, en el bàsquet no. I jo no sé si tu creus que això té algun motiu, o si es pot arreglar, o què hem de fer amb això.
4: No sé, la veritat, no sé. Jo crec que, clar, no, en aquell moment, clar, ara, com que n'hi ha tanta competència, és cert que en aquell moment, a nivell de televisió, a nivell, clar, era molt potent. O sigui, nosaltres, les audiències que teníem, molt potent. Clar, ara la gent accedir a veure el bàsquet, doncs, bueno, com amb molts altres esports, jo no sé si això influeix en el que no ha ral·li tant. Clar, jo el que recordo en aquella època era potentíssim. O sigui, i nosaltres, per exemple, partits Barça-Madrid, amb unes audiències espectaculars. I, de fet, bueno, el fet de que jo, 40 o tal, anys després, la gent se'n recordi molt és perquè ha quedat molt impregnat. Ara, doncs sí que, bueno, recorda, però n'hi ha a la vegada tanta competència que jo no sé si perdura o diguéssim, o queda d'una manera tan forta o causa l'impacte d'una manera tan forta.
3: Potser, Andrés, el gran hàndicap o el gran problema és que la gent a dia d'avui no se sent identificada amb un equip base de bàsquet, perquè tot ha canviat molt i la rotació és permanent a tots els equips, no? I aleshores, quan ja t'aprens de memòria o coneixes un parell de jugadors, sí, ja no hi són, no? Això. I en canvi, en el vostre...
4: Això tens tota la raó.
3: Tant a la selecció com en els clubs, tu tenies claríssim qui jugava.
4: Tota la raó, sí. Això té tota la raó. Però això és el que n'hi ha, vull dir, això té tota la raó. Jo, clar, jo he passat tota aquesta etapa que molta gent sabia dir un cinc titular del Barça, del Madrid, de la Penya, inclús del Manresa, 4-5 jugadors, etcètera... I això sí, i cada vegada doncs va la cosa que tenim més canvis i és difícil inclús memoritzar, a veure, els que tindrem l'any que ve, perquè fins que no arriba la mitja temporada no saps més o menys els jugadors que té el teu equip. Sí.
3: Clar, perquè tu vas estar 12 temporades al Barça, clar.
1: És que ara, per trobar això...
3: Digue'm un jugador que estigui 12 temporades amb un club.
4: I és molt important. Tu fixa que clar, un dels problemes que n'hi ha ara també, i

0: en el seu lloc. Clar, quan això no passa, la gent es pensa que molta vegada és fitxar no fa un equip. O sigui, necessiten moltes coses que n'hi ha darrere. Clar, que si no n'hi ha jugadors que estan integrats i que van dient que aquí això no, que aquí tal... Però, vull dir, sí, ara tenim una miqueta de mancança d'això, sí.
1: Així com el futbol, per exemple, hem conegut, perdoneu, lleis com la llei Bosman, i hi ha hagut un intercanvi de jugadors molt, molt gran. El bàsquet, per què creus que no hi ha aquest compromís d'entrada? És a dir, que tot canvia molt temporada rere temporada, no és com abans, com deia el Toni. I, per altra banda, per què creus que passar del Barça a Madrid i de Madrid al Barça ara ja és com molt més fàcil? Abans era respectava més Madrid i Barça.
0: Al bàsquet n'hi ha molta competència, no n'hi ha resolt ni resolverà, perquè ara, a més, tenim la cosa de que la NBA vol entrar també amb el pastís del bàsquet. En el bàsquet n'hi ha l'ACB per una banda, la Lliga Europea per una altra banda, una altra lliga de la FIBA per una altra banda, la selecció per una altra banda. Vull dir, bueno, aleshores, clar, no n'hi ha una miqueta més d'ordre de com ha de funcionar. Aleshores, vull dir, i ara estem que la NBA també vol entrar a veure què passa a l'Eurolliga i tot això. I clar, i aquí, doncs, amb tot això, doncs, cadascú tira per la seva banda i és difícil de que n'hi hagi un projecte que realment... Després n'hi ha la competència, per exemple, al futbol no li passa, però nosaltres la competència fonamental és la NBA. La NBA s'emporta tots els jugadors, ara ha vingut la llei aquesta de la NCAA, que quan tens... Ara què fas? Tens un jugador de formació i lo lògic és que, clar, aquest xaval, si té una miqueta d'oció, se'n va a la NCAA... Perquè, a més, aquí ni li fan jugar, perquè ningú s'atreveix a jugar-se-la, i allà doncs, li faran jugar, cobrarà, aprendrà... Aleshores, clar, està en una situació molt complicada per canalitzar alguna mena d'orientació de que funcioni. Llavors, clar, és una miqueta campi qui pugui.
2: Ah, no, anava a dir que fruit d'això que està comentant l'Andrés, és difícil que hi hagi aquest ascensor cap al primer equip, no?
3: És el que, clar, és el que estava pensant.
2: Quan tens un jugador que destaca, si li ofereixen 100.000 euros o 100.000 dòlars allà a la Lliga Universitària, és molt difícil retenir-lo aquí i poder-lo pujar com va passar en el seu dia amb Pau Gasol o amb d'altres jugadors.
0: Ara, no tots, o sigui, tots aquesta, l'època aquesta dels Pau Gasol, aquests, perquè ja jugava afortunadament, és que, clar, si tu no jugues en el teu equip de jove, o sigui, no seràs un gran jugador, sí, no seràs un jugador que tu sàpigues que és el jugador que t'has de jugar les garrofes allà, no? Llavors, clar, és molt difícil. I és també, però clar, com ho fas? Amb un equip gran és molt difícil. Amb un equip de més mitjà, l'entrenador tampoc se la jugarà, perquè, clar, els resultats són molt, molt ajustats. Aleshores, clar, no n'hi ha una, diguéssim, una programació que pugui ajudar a tot això. Aleshores, doncs, clar, venen d'allà, que és, això no, afortunadament no té el futbol, i allà... tot se va cap allà. Nosaltres, de fet, som la cantera de la NBA.
2: I no sé fins a quin punt, Andrés, això pot ser un problema, que tu vagis cap allà perquè les condicions són molt bones, tu no acabes tenint ni podem fer el salt a l'NBA, que llavors també és difícil. Tu pots estar a la Lliga Universitària i llavors tornar a Europa i adaptar-te un altre cop al bàsquet d'aquí quan t'has estat formant allà.
0: Home, és que no capiga dubte de que molts dels que aniran primer, no tornaran a cobrar el que l'estan pagant allà i tornaran a Europa, doncs, bueno, a acabar la seva carrera, però no tots jugaran. Clar, si tu estàs aquí i t'estan oferint $1 milió o $1.5 milions, doncs, clar, te'n vas allà i si després has de tornar, doncs, bueno...
2: I pel tipus de bàsquet és difícil, llavors, tornar-te
0: a l'altre aquí, o no? El bàsquet, al final, bueno, sí, és diferent, però al final t'adaptes, igual que t'adaptes al de què... Quan hagi de tornar, t'has d'adaptar. Bueno, no és tampoc una cosa... No és lo pitjor, diguéssim.
4: Ai, gol! Ai, Houston! Jugada por banda izquierda de los japoneses que acaba introduciendo el balón Kaisu Sano. Ahí está, pérdida de Brasil en el centro del campo, contraataque de los japoneses y Kaisu Sano que hace el primero del partido. Japón 1, Brasil 0.
3: Hombre, si està sano,
1: podríem dir que és sorpresa. No sé si segueixes molt al Mundial o estàs una mica en moda desconnexió detox.
0: No, però bueno, és curiós. Jo, home, jo quan heu comentat, home, jo diria Brasil 100%, però fira, algú vas que l'han ficat.
1: Ja poso l'equip sempre molt, molt complicat. Mira, ara parlant de seleccions, no de futbol, sinó de bàsquet.
3: Complicat,
1: Llegint el llibre, s'intueix que dones molta importància a la selecció espanyola. Parles de l'any 82, del Mundial, evidentment dels Jocs Olímpics del 84, i recordes molt aquella etapa. Aleshores era com més important, donava més prestigi el fet de jugar a la selecció que potser un club?
0: Bueno, pensa també que vam estar dubtant de posar-lo o no, eh? També t'ho dic, o sigui, passa és que realment a mi em feia il·lusió perquè ja et deia, o sigui, jo és el llibre que faria, que faré, i dic, home, jo em feia il·lusió Vull dir que tampoc és...

0: És que, bueno, diguéssim que, home, l'haver estat partícip, a més, haver sigut el tercer màxim anotador d'aquesta Olimpiada, doncs, home, em fa il·lusió. I que se li dona ara, jo crec que és per moments, o sigui, quan van ben tenir la selecció forta del Gasol, del Navarro, de tal, home, això, vull dir, no sé, a mi m'agrada veure bon bàsquet, i ahir n'hi havia bon bàsquet. Quan les coses no van bé, doncs, bueno, doncs la veritat no fa tanta gràcia. Ara passaré en una miqueta de travessia amb el desert i esperem que si aquests que deien de la NCA, de la Daimar, etcètera, doncs torna, doncs, bueno, tornarem a veure...
1: Però ens has fet un dibuix que, clar, hi gent...
2: Poca broma, eh?
1: No, vull dir que, clar, els que pugen se'n van, i se'n van amb bons sous, els que serien de la Pedrera, i després la feina és que tornin, no? És a dir, que aquí, clar, hem entrat en un forat negre, no?, de veure com ens en sortim de que no hi ha aquesta aposta per la Pedrera ni per integrar equips que puguin mantenir-se.
3: Però això passa a tot Europa o només aquí?
0: No, a tot Europa. Això, bueno, de fet, lo de la NCA ha passat tot el món. Lo que passa, clar, el bàsquet aquí, nosaltres que ens preocupi és aquí i a Europa, que és el bàsquet, diguéssim, que competim. Però
4: no sé,
0: això
4: és no passat fins a quin punt pot fer que algun club es replantegi pensa... tenir aquest bàsquet formatiu, no? Perquè, hosti, vaig formant
1: clar.
4: Jugadors
1: no,
4: perquè se'n vagin per un altre, per un altre.
1: Potser no em surà compte.
0: Aquí es veu raro, però tu mira Sèrbia... Tu mira Croàcia, o sigui, el jugador jugoslau, clar, ara no és jugoslau, però jugoslau, o sigui, a Jugoslàvia dir que el jugador no era jugoslau, i diguéssim, ara Sèrbia, Croata, sí, això, sí. Doncs tu mira un equip serbi i un equip croata, però si la meitat o més són estrangers, i ho assimilen, vull dir, ho entenen, que no hem d'entendre nosaltres. Per ell, o sigui, els jugadors jugoslau en el seu moment, o sigui, només jugaven jugoslaus, o sigui, allà no sí. Tenien ni americans, o sigui, sí, allà sí. N'hi havia una història que, a més, vull dir, a més sortien com bolets.
4: I quins jugadors?
0: Exacte.
4: Abans parlant de la iugoplàstica, Pukoc, Ratja, Divac, Perasovic...
0: I ara tenen un problema. Doncs, bueno, doncs estem així tots, o sigui, que no és...
2: Però, tant, tot, clar, però també
1: ens ho perdem, això.
2: Això també ha fet canviar el bàsquet. O sigui, el tipus de bàsquet que veiem cada cap de setmana, per exemple, també és una cosa més física, una cosa... A tu t'agrada aquest bàsquet que existeix
0: bueno,
2: aquí?
0: Bueno, he de reconèixer que el València ha jugat molt bé, eh? O sigui, m'agrada molt com ha jugat el València, eh? Ha sapigut fer això de manera maca.
2: Això, però dius exacte. Això. O sigui, aquest això bueno, per tu aquest, no és positiu.
0: Bueno, vull dir, si ho fas així, si aconsegueixes, sí, perquè la veritat és que el bàsquet que ha fet és maco, però n'hi ha un altre equip que, bueno, que és vinga triple i vinga va i vinga tal i no n'hi ha joc interior i, bueno, i a mi és una miqueta cansino, però clar, si ho arribes a fer bé, doncs sí, està bé, però clar, al final tirem per tipus bàsquet NBA. No és NBA del tot, perquè NBA ja és una altra història, però, bueno, és una altra... A més, amb tanta competició, que és molt difícil, també, vull dir, penseu que abans, bueno, tu tenies uns partits, tu més o menys... Però, clar, és que ara jugues tres partits per setmana, el que juga la Lliga Europea, com tinguis dos lesionats, ostres, és que tot gira. I t'has d'acostumar mentalment de que ara és una altra història, que abans tu anaves allà i havies de guanyar, si no guanyem la cosa no anava bé, no, és que ara... Pues no guanyar i donar la volta, bueno, el que l'ha passat al Barça. El Madrid punxa i de cop i volta et veus finalista de la Lliga. I és possible, és possible. Si hagués sigut al revés, doncs, però és que, clar, és molt partit, molta competició i que tot pot canviar en un moment determinat, sí.
5: Molts dels nostres oients estan encantats d'escoltar aquesta entrevista. Per exemple, mira, Pau diu, quin crac, quin bàsquet, quins temps tan bonics. El David diu, ells van revolucionar el bàsquet gràcies als èxits amb la selecció i amb el Barça. I ell el va revolucionar amb el seu joc. Va ser el primer pivot modern. I el Miquel diu, que gran el Gímix, gràcies per fer-nos tan feliços els culers en aquells anys tan crítics abans de l'arribada de Cruyff. O sigui, molta gent...
0: Bravo, moltes gràcies.
6: I samarreta amb el dorsal 4 penjada al Palau, primer va ser Epi amb el 15, sí, però la seva samarreta, tu mires al Palau i ja, pam, allà, no? Amb la de Navarro, amb la de Dueñas, també.
0: Home, jo sé el segon jugador després d'Epi que el pingués en la samarreta i no m'ho pensava i no m'ho creia i la veritat és un honor increïble. Això és una de les coses que estic superagraït. Jo no ho vaig demanar, jo sí que vaig voler retirar-me amb el Barça. Podia haver continuat jugant, no a nivell de Barça, però sí podia haver jugat amb un equip, però no, em feia molta il·lusió retirar-me, perquè ja quan ets capità, que has lluitat per guanyar lligues i tal, vull dir, realment, vull dir, sabia que no, o sigui, la motivació és la que tens, i bueno, i em va premiar d'alguna manera el club amb això, i super, super orgullós i super honrat.
1: Va, doncs deixeu-me fer una petita pausa, tot seguit...
3: Per la hidratació? Rehidratació.
1: Pausa d'hidratació, exacte, que també han parat avui, han parat a fer la...
2: És el Mundial de bàsquet, quatre quarts, ja dura, això. Sí,
1: sí. Bueno, ara li podem preguntar, això d'anar parant, si realment ajuda o no. Ara tornem, amb 3 minuts.
7: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
11: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
13: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisure.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
19: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
22: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
7: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
1: Va, ja tornem a ser amb vosaltres, avui presentant aquest llibre de l'Andrés Jiménez. Gimmicks, que per ser això de Gimmicks...
2: ja riu.
1: Com, què és? És una suma d'Obèlix i Astèrix.
0: Exacte. Ve per ahí, ve per ahí.
1: Això, qui va rebatejar? Qui
0: bueno, això va ser, així és ràpid, o sigui, el Fernando Martín i jo eren de la mateixa... edat, o sigui, de fet, del 62. Tots dos vam començar molt tard, ell també amb 15 anys, ningú, o sigui, ell venia, o sigui, de jugar a handball o el que sigui, i vam coincidir amb una selecció juvenil a Pamplona, i bueno, i la veritat, vam caure bé, perquè eren, a més, els dos que encara no sabien jugar bé, estaven els altres que portaven molts anys jugant, i bueno, i connectem bé, I, clar, jo, com que jo ja tenia la meva afició de temes de còmic, jo de seguida que ho vaig veure, jo li vaig dir Conan, jo li vaig posar Conan.
1: Ah, li vas posar Conan.
0: Sí, que li agradava. A veure, si, no sé si coneixeu el personatge de Conan, però...
1: Sí, no, musculat, vibrat...
0: Jo ho dic, no a tothom li pots dir Conan, vull dir que... Aleshores, bueno, i d'alguna manera, doncs, bueno, ell va estar, suposo, pensant i tal, i en algun moment, jo no recordo exactament en què moment, però, bueno, vull dir, bueno, va començar a dir-me Jimix, però Jimix jo sempre ho he explicat, no Jimix diguéssim, ve d'Obelix els personatges d'Uderzo i Goscinny sí. Sempre acaben en IX Panoràmic, Azura Centurix, i bueno, i a mi em feia molta gràcia, i a partir d'aleshores, no, clar, jo firmava sempre dibuixos i tal Jiménez, però Jiménez queda una miqueta o coin Jimix. Aleshores ja vaig...
1: D'aquí ve Jimix.
0: Ja vaig signar Jimix, i a més els companys cada vegada més, doncs, a mi em feia més gràcia que em diguessin Jimix, perquè bueno, és com més càlid i més d'amics.
4: La teva etapa Jimix com a jugador, abans el Saperes ho deia, pràcticament de carrerilla, és a dir, tots els jugadors. Però ara estem vivint un moment al Palau complicat. Tu vas molt al Palau a veure el Barça Bàsquet, són tres temporades en blanc, tres temporades sense guanyar un títol important, tres entrenadors, Grimau, Peñarroya, el retorn de Xavi Pasqual, una direcció esportiva que sembla no trobar un rumb, un full de ruta. No sé, com veus tu ara el Barça Bàsquet? Tu ara el veus jugar? I què sents quan el veus?
0: Home, la veritat, a mi m'agradaria que de mica en mica doncs, anem agafant una miqueta el rumbo que la secció és una secció històrica, una secció que ha donat moltíssimes alegries. Jo veig els aficionats, bueno, aquest any dintre de tot hem jugat la final, no? Se pot dir, però ha sigut una temporada molt complicada. Jo espero que una miqueta toca encertar una miqueta i a veure si n'hi ha, es veu una miqueta, doncs, això, que l'equip desperti, doncs, passió i que es vegi, doncs, que podem tirar perquè realment el club, la sessió s'ho mereix, o sigui, nosaltres estem acostumats a competir per guanyar i per guanyar títols. Jo se'm fa molt difícil estar allà... Hem de guanyar títols, home, hem de guanyar títols. I la secció, els directius han d'entendre que hem de guanyar títols. El Barça se ve per guanyar, i és la diferència. I vull dir, jo l'ho he viscut així, i així us ho sento, i m'és molt difícil doncs no veure que punyeta, el Barça ha de guanyar. I ja està, i hem de muntar-lo per guanyar.
1: Mira, ha tingut que venir el Jimix per sentir que el Barça de guanyar títols.
4: Bravo!
1: Aquí ningú ho esmolla.
4: I això, sempre. Jimix, només és una qüestió de diners o cal més que diners?
0: Home, diners s'han de posar, o sigui, ha d'haver-hi un plantejament, s'ha d'apostar i després s'ha d'apostar per un bon plantejament. O sigui, amb el Xavi Pasqual l'haguessin tingut, no es va poder... Bueno, arribar a un acord, que ha sigut una cosa, perquè teníem un entrenador super, diguéssim, responsabilitzat. És molt difícil que un entrenador et digui jo em responsabilitzo, poseu-me diners. Però, bueno, no va poder ser. Però, vull dir, és diners i tenir, doncs, bueno, un equip potent, doncs, encaminat amb això. A mi, per exemple, una de les coses que em va agradar molt, perquè, a més, jo el Xavi Pasqual Vidal considero un gran entrenador, és que és, ell va dir, o sigui, és l'ADN Barça, o sigui, això has de tenir clar, o sigui, tu has de fitxar jugadors que aquí n'hi ha un ADN, o sigui, i has de tenir clar, marcat des del primer moment, i has de crear això. Ara no es veu això, i tu has d'anar creant jugadors que tinguin l'ADN Barça perquè realment això s'impregni una altra vegada.
2: Però, Jimix, ara, és a dir, traslladat a l'ADN Barça futbol, l'ADN Barça de bàsquet, tu què demanes?
0: Home, jo demano mentalitat campiona. O sigui, sobretot, qualitat i mentalitat de deixar-t'ho, o sigui, de jugar al 100%. Físicament està bé, i jugant al 100%, i tu pots perdre, doncs, perquè, evidentment, tots hem tingut i durant totes les etapes no tens dies bons, però vull dir, hi ha moments que, bueno, que es veu que dius, ostres, doncs entrega, una entrega màxima i una molt bona qualitat de jugadors i una entrega màxima.
5: Andrés, abans parlàvem, no, d'aquests noms, no? Solozaba, Lepi, Jiménez, Norris, Sibilio, que la gent els sabien de memòria. Abans ho apuntava també el Toni. Ara marxa Xavi Pasqual. Tu no creus que el Palau està una mica orfe de referents? No. La quantitat de jugadors que canvien sense un entrenador fix, sense un projecte amb continuïtat.
1: Jugadors que no saps qui són.
0: Ja, això...
5: Tu dius, qui és el líder del Barça de bàsquet?
1: Aquest... Sí,
0: això, ja,
1: no?
0: Això ja és una miqueta el que estàvem comentant, això ja és un problema, però bueno, això és el que s'ha d'anar muntant. O sigui, clar, el problema és que clar, portem unes temporades que costa. És cert que la situació és diferent, però bueno, en un moment o un altre, vull dir, això ha de tornar, perquè és que si no l'essència, per mi, l'essència del Futbol Club Barcelona, o sigui, vulguis que no, vull dir, no per desmereixer un altre equip, però clar, el Futbol Club Barcelona, el que he dit, tu has de guanyar. O sigui, no es pot, no és bo acostumar al públic i al televisió a que passi una altra temporada i no es guanyi res. És que això no és bo. Jo crec que no és bo, però...
4: I Jimmy, jo ara mateix, escoltant-te, si treballés a la directiva, diria... Vaig a portar el Jimmy. No t'han trucat mai?
0: No. Bueno, sí, m'han trucat i tal, però jo no. Jo estic molt bé. I a lo millor m'he ficat...
5: A mi que no m'han redit, no?
1: Fent còmics.
0: Jo faig amb molt respecte, perquè és difícil. Jo simplement ara ho vi... I per això potser m'he llançat, perquè ho he vist molt així de, com aficionat, no? Sí. I també em permeteixo el luxe de disfrutar com aficionat, perquè també crec que un se'n mereix anar allà i opinar a nivell d'aficionat, però és un tema difícil i té el respecte, però bueno, també un pot parlar una miqueta com aficionat. Home, no? I deixar-se portar part del cor, no?
1: Però podria ser la solució, perquè ara m'hauries de... No. El senyor Jiménez m'hauria de... No. Un misteri que fa temps que em ronda pel cap, que és que com pot ser que tots els jugadors de bàsquetbol siguin alts. Com a...
3: Bueno, com l'Andrés Jiménez, sí.
1: Sí, alts, tremendos. No. I els entrenadors de bàsquetbol siguin baixets com si fossin patufets.
3: No, home, patufet, tampoc.
1: Patufets, perquè quan veus les imatges que allà, el temps mort, si t'hi fixes, el temps mort, veus tots els jugadors de bàsquet, allò ajupits, que els han de fer un mal als lumbars terribles, o agenollats, com si veiessin la Mare de Lourdes... O aquí passa una cosa estranyíssima que jo no acabo d'entendre. O sigui, no s'hauria d'exigir una altura mínima amb un entrenador de bàsquetbol?
0: No, em sap greu, però una miqueta haig de desmitificar, perquè, per exemple, el millor jugador aquest any de la Lliga ha sigut el Jean Montero, que alt no és.
4: El València.
0: I és espectacular.
1: Bueno, és l'únic.
0: No, ha hagut molts jugadors, Ha hagut el Ive Robinson, però mira, i després a nivell d'entrenador ha hagut molts...
1: Però el sentiu, l'entrenador?
0: Però de vegades no,
1: De vegades no.
0: De vegades estàs allà i que ha dit i te'n vas i t'has de dir...
1: És que esclar.
0: Sí, de vegades això passa, també t'has de dir. Sí.
4: I fa calor, perquè el Palau sempre fa molta calor. Jo penso, els jugadors, com deuen notar aquesta temperatura? A la vostra època també era tan bèstia la sauna Palau?
0: Jo no me'n recordo d'això. O sigui, no... Quan estàs allà... No. Mira, fas la pregunta i jo no recordo haver sentit això. Quan estàs en un partit allà ficat, No saps ni que n'hi ha gent, pràcticament. O sigui, tu estàs amb el partit, sí que és veritat que veus que n'hi ha allò, però vull dir que això és part maca, però tu estàs amb el partit, perds la noció de les coses que passen. O sigui, estàs allà dintre del partit, de lo que està passant, superconcentrat, no tinc al cap que tingués molta calor.
3: Ja que avui estem en confiança, teníeu moltes jugades memoritzades?
0: Jo crec que sí.
3: O com funciona?
0: Abans es jugava més.
3: Abans més?
0: Sí, abans més. Jo crec que ara som més capaços, que això està bé, de jugar amb conceptes. Tenen jugades, tenen també bastant jugades, però nosaltres sí que n'hi havia... A la Dito també li agradava molt jugar amb un sistema molt tancat. O sigui, vull dir, no podia sortir del sistema. I és veritat que sortir-te del sistema i ara n'hi ha entrenadors i que va bé trencar, diguéssim, tenir uns conceptes, doncs bueno, ara tu te la vas jugar, tu mouràs per aquí, però jugar més amb conceptes, perquè també és cert que és molt difícil, aleshores a l'equip no pot estudiar una jugada, tu ben bé, n'hi haurà un moment que no saps per on sortirà ni és més difícil de defensar això, sí.
2: Ara un breu comentari, ho dèiem aquest matí a la reunió, que el programa de la Sotana fa un temps va anar i el Gerard t'encuentra, l'entrenador del Lleida, i va dir que tu pots jugar tan bé com capacitat de memoritzar jugades tingui el teu pivot. És a dir, que vull dir, tu devies ser més o menys lúcid perquè...
6: No, no, és un...
2: Que m'ha vingut al cap que l'encuentra d'ahir, això.
1: Per això li preguntava la memorització de jugades.
0: No, això també ve perquè és cert que... Bueno, també història. És cert que n'hi ha una miqueta llegenda de que els grans que juguen a bàsquet, doncs, bueno, no toquen molt. En general, home, n'hi ha una miqueta també d'això. N'hi ha una miqueta d'això, que gent molt alta i tal, li costa una miqueta més. És cert que els bases i això tenen com més facilitat i tal, i ve una miqueta per aquí. Clar, si al final has de jugar amb un tio gran, doncs clar, si el tio gran no agafa més de 4 o 5 jugades, no pot jugar més. Jo crec que ve la cosa per aquí.
4: Marcant el número, la jugada, i després cadascú ha de saber, evidentment.
2: A veure, per acabar, un parell d'anècdotes que, com que et centres molt també en aquests jocs de Los Angeles 84, tu defineixes la vostra entrada a la Villa Olímpica com si haguéssiu vist, com si fos el paraís, una mica. Et defineixes que veu anar al cine, que teníeu la dieta americana, que ara la gent que va pel món professional del menjar a tope...
1: És la dieta prohibida.
2: I vosaltres, de què us veu alimentar durant aquells jocs?
0: Sí, d'hamburgueses. Menos, però sembla tonto, però així, és que eren així de tontos, o sigui, és la veritat. O sigui, nosaltres vam anar allà la primera vegada, bueno, jo la primera vegada, amb 20 anys, i arribes allà, a Los Angeles, i clar, i nosaltres anàvem bojos per anar a Disneylandia, i la gent d'allà deia, però si Disneylandia és per niños, i deia, a mi què m'explica? O sigui, jo vull flipar, i jo no havia vist, clar, tothom va aquí, i tothom té això, clar, això no es veia. Aleshores, bueno, nosaltres flipàvem en tot això. Tu saps el que és veure l'Indiana Jones en primícia i la Villa Olímpica? Gratis, i diu, clar, ara, és que era una altra història, doncs clar, nosaltres flipàvem en aquestes tonteries, és el que deien, ara van amb 15 d'equip tenis, nosaltres eren una banda i ja està.
1: Bueno, l'equip tècnic, no? Que anaven
2: sí,
1: res.
2: Ni fisios, ni...
5: Una banda que va guanyar la plata.
1: Ara m'ho deia fa moment l'Andrés Jiménez. L'equip d'ara de la selecció espanyola, dius que van amb 15, no?
0: 15
1: fisios.
0: 15 tècnics.
1: 15 tècnics.
0: El cos tècnic són 15 persones.
1: 15 persones.
0: I nosaltres en què vam anar? El segon entrenador... el delegat i el fisio que feia de tots i
1: ve guanyant la medalla de plata
0: i tira que te va
4: amb hamburguesa
5: i perquè al davant tenien a Michael Jordan i tenien,
2: no,
5: tenien però, aquí tenien
2: però espera que expliques
1: que Michael Jordan
2: que el primer cop que veu veure Michael Jordan
1: llibre,
2: jo no m'ho estic inventant que us va venir a veure allà on estàveu concentrats durant les Olimpiades, el primer que veu pensar és aquest tio és molt poca cosa.
0: Bueno, jo vaig dir un tirillas directament. No, però és que la veritat, o sigui, és que clar, nosaltres no coneixíem, nosaltres havíem vist vídeos, és que els vídeos, primer estaven gravats en el sistema de televisió americà, això lo havies de passar, a les màquines d'aleshores, quan passaves això no veies res, o sigui, tu aquí veus claritat, ara ni nivell de què n'hi ha ara. Tu veies allà, diguéssim, ombres, aquest és el Magallona, jo què sé qui és. Llavors, això és el que nosaltres vam veure. Llavors, clar, arribes allà, clar, jo tinc dos, el Magallona té un 98, i aleshores tampoc, o sigui, mai ha sigut un tio tipus LeBron James, però clar, era, diguéssim, encara més primer, i això és el Magallona. Clar, però després, el dia següent, el vam veure jugant contra els americans, contra una selecció de la NBA, i es guanyen de 20, i aquest es torna boig, perquè aquest tio era... Tio, clar, collons, aquest tio. Ojo amb el tirilla, no? Aleshores, clar, però va ser la primera impressió, diu, bueno, punyeta, i aquest tampoc ja no fa aquest. Sí.
1: Bueno, va, per acabar, algun últim apunt?
2: Sí, només una pregunta, perquè
1: és l'època...
2: No explica, la Vila Olímpica sempre s'ha dit que els esportistes allà s'ho passen molt bé, que s'han de repartir milers i milers de preservatius, i d'això no en diu res, en el llibre.
0: No, nosaltres érem molt serios.
5: Estaven en dir-li no.
0: Nosaltres estàvem per lo que estaven i ja està.
2: Sí, segur.
4: El Diana Jones...
2: Segur que sí.
1: Estava consumint.
5: El Pato Donald.
8: Si hem a Harry Kane, com està?
2: Ai,
4: Harry Kane, encara està amb Harry Kane.
1: Això serà un altre dia. Sí, sí. Escolteu, agrair a l'Andrés Jiménez que ens hagi acompanyat a aquesta hora amb aquest llibre, Mi loca història del bàsquet, El niño que nunca dejó de soñar, que també m'ha quedat l'atenció que expliques que tu, quan vas començar el bàsquet, no sabies... que vas haver d'anar...
0: Bueno,
1: que no en tenies ni idea. Que,
0: no.
1: Perquè eres alt, van trigar 2 anys a trucar-te, va ser, bueno, crec que l'Aito, però tu ni idea.
0: No, de fet, o sigui, no, és que al meu poble no n'hi havia bàsquet, van començar, bueno, van apuntar els meus amics del col·le, clar, van veure un tio alt, doncs tu a jugar, bueno, això Almenys dic, mira, per primera vegada de la meva vida que la meva alçada em serveix per algú. Mira, em volen per algú. Llavors això ja em va alegrar. Vaig anar a una operació altura, alçada, però llavors perquè es deia operació altura, però jo no. I aleshores, doncs, bueno, clar, com que jo no sabia jugar, tenia 13 anys, 1,97, i van fer un informe, i clar, com que no tenien visió de futur, van dir, bueno, com que no sabia jugar, bueno, aquest xaval no sap res de bàsquet.
1: Sí, és que en l'informe posava que no servies pel bàsquet.
0: I vaig estar 2 anys, com podia haver estat tota la vida, allà a Carmona. Passa que aquell informe, juntament amb nosaltres, va anar passant per club, i bueno, va caure el Cotonifici el va veure a l'Aito, i van dir un dia, mira, anem a Carmona a veure si aquest xaval continua viu o què passa. Sí, bueno, una miqueta així, és veritat. I van veure que era dalt. Bueno, no em van fixar realment en les meves qualitats com jugador, simplement sí que com em movia, si era coordinat i tal, i van dir, doncs, vols provar nosaltres? I vaig estar des d'octubre al Nadal, quan ja vaig fer un canvi espectacular, i van dir, doncs, et vols quedar? Diu, jo encantat, sí.
1: I vinga, a partir d'aquí. Jimmix, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies,
4: Jimmix, un plaer. Jimmix, ja ens
0: ho he passat molt bé.
4: Igualment, jo també.
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant 2 úniques setmanes al Teatre Apolo.
9: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
6: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
9: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
6: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
23: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
24: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
25: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
28: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i 2 copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
29: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
30: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
29: Escolta'ns al cotxe.
30: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
29: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
30: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Va, que nosaltres ja aniríem marxant. Ha estat un programa intens aquest del dilluns.
4: Però molt bonic, molts oients, Marta, no? Que estaven comentant.
11: Molts oients, encantats, sí, sí. Encantats amb la conversa que acabem de mantenir.
1: Bueno, mira, a vegades de tant en tant hem de sortir de... Sí, dic, hem de sortir
12: de... Però no he parlat de res de futbol, eh?
1: No, per sort. Miri, avui almenys ens hem estalviat avui.
12: Com està el Can aquell?
4: El Harry Kane, segons la gola profunda i segons el senyor Marc, que és el senyor François Gallardo, que sí, el tenim aquí.
13: Estoy metido hasta dentro.
4: Harry Kane.
13: Y ya lo veréis esta semana.
4: És una opció més que probable.
1: A veure, què tal, sí, Mireia?
11: Què tal, com anem?
1: Doncs bé.
11: Et veig molt bé per ser dilluns i per ser gairebé juliol.
12: Què vol dir?
1: Mira, mira.
11: Ja t'hi il·lusió, això, el Toni, ara.
1: Me'n vaig amb optimisme. No, em veus molt bé, em sembla fantàstic. Quina
4: assistència.
1: Sí. Bé, fins demà.
11: No, les mirades maten o no.
1: Perdona, que m'ho has dit, m'ha generat una il·lusió.
11: No, perquè has dit que has tingut un bon programa i a vegades aquest moment...
1: Home, ha estat intens, eh? Porto ja tot el cap de setmana pensant en aquestes dues entrevistes que hem fet avui. Tot el cap de setmana, perquè vegis la intensitat amb la que visc, allò que quedi bé, que no en deixem res, que... Però bueno, ja està, ara ja... Ara me'n vaig, mira, me'n vaig a la inauguració del Festival Grec.
11: Mira que bé, sí, a les 9, no?
1: A les 9, sí, per tant, ja t'ho explicaré.
12: Però si parlo en grec...
11: No, en grec. Són 3 hores, no? O així,
1: 3 hores?
12: 3 hores?
11: No he dit res. Prepara.
1: Adéu.
11: A les 8 i un minut, bon vespre.
14: Sintonia, no lo sé, con Mireia Garricoetxea.
15: RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Gairebé 5 dies després del doble terratrèmol que ha destrossat el nord de Veneçuela, continuen les esperances per trobar més supervivents sota les runes, tot i que les opcions cada vegada són més remotes.
1: Por supuesto que cada hora, cada minuto que transcurre, las probabilidades de vida se reducen. Pero mientras existan los milagros y mientras nosotros estemos aquí, vamos a hacer nuestro trabajo.
0: És l'Alberto José Fernández, un bomber colombià que està treballant sobre el terreny i amb qui avui hi ha parlat l'enviat especial de RAC1 Veneçuela, el Jordi Armenteres. Amb l'Armenteres, que de seguida hi connectarem perquè ens expliqui quina és l'última hora sobre el terreny. Mentrestant, Pedro Sánchez continua governant ignorant els múltiples casos de corrupció que l'envolten. Avui ha fet el primer pas per presentar els pressupostos, també ha anunciat que tirarà endavant un nou paquet de mesures per abordar la crisi de l'habitatge i ha allargat part de les ajudes per fer front als efectes econòmics de la guerra a l'Iran. Tot i així, com dèiem, l'espersor de casos judicials que l'empastifen continua fent-se cada dia més gros. Del cas Leire, avui el jutge Santiago Pedraz imputa la presidenta de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, i també investiga 24 persones més. I demà Santos Cerdán publica un llibre, La Caída, on reflexiona sobre les conseqüències personals i polítiques del judici mediàtic que diu que se li ha atorgat. Demà també és l'últim dia per lliurar els documents per acollir-se al procés de regularització extraordinari que va començar a mitjans d'abril. Les primeres previsions apuntaven que Catalunya ho demanarien 150.000 persones, però ja es dona per fet que la xifra serà molt més alta. Una de les polèmiques que continuen també portant cua és la sèrie documental de Ràdio Televisió Espanyola, La Gran Aventura de la Lengua Espanyola, en concret per les paraules del presentador, Iñaki Gabilondo, que assegura que el castellà no ha amenaçat mai altres llengües peninsulars com el català.
2: Por muchas cédulas y órdenes reales que se emitieran, ni las lenguas peninsulares amenazaron al castellano, ni el castellano amenazó a las lenguas peninsulares ni a las americanas.
0: Avui aquesta frase ja s'ha polititzat i Junts per Catalunya ja ha demanat la retirada del programa per falsejar la realitat històrica. Parlarem d'aquesta polèmica que és ben encesa a les xarxes socials en temps de tertúlia. D'aquí a una hora, ara ho dèiem amb el Clapé, s'inaugura el Festival Grec, que aquest any celebra els 50 anys amb un centenar d'espectacles arreu de Barcelona. La funció inaugural és l'òpera de Tres Rals, que arrenca a les 9 al Teatre Grec de Montjuïc. I comencem una setmana que Martí Oliveres ens ha de portar una mica menys de calor.
3: Sí, a partir de dimecres notarem que aquesta calorada es desinfla, però serà només un respir d'un parell de dies perquè a partir del cap de setmana sembla que la temperatura tornaria a pujar de valent. De moment, per aquesta nit es mantenen els avisos de perill per calor nocturna a molts punts de la costa i al prelitoral, i demà la calor tornarà a ser molt intensa, especialment a les comarques de Tarragona, tot plegat amb domini del sol, però amb tempestes de tarda al nord del país que, com ha passat avui, atenció localment, descarregaran amb força i aniran acompanyades de calamars o pedra.
0: Ara mateix són les 8 i 5 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Veneçuela continua immersa en les tasques de recerca arran dels dos terratrèmols i el temps per trobar supervivents s'esgota.

0: Ja fa 5 dies dels dos sismes i la feina que queda per fer encara és molta, gairebé inacabable. L'última dada oficial de víctimes que acabem de saber ara mateix és de 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Hi ha encara unes 50.000 persones desaparegudes. Ara bé, molts ciutadans posen en dubte aquestes xifres, creuen que queden molt curtes. En els últims minuts també ha actualitzat dades la NASA. Segons la primera avaluació que ha pogut fer via satèl·lit, hi ha uns 59.000 edificis afectats pels terratrèmols.
1: Cada dia que passa, les opcions de trobar persones en vida sota les runes són cada cop més remotes. Tot i això, encara se'n troben algunes, sobretot gràcies als centenars d'equips de recerca que hi ha alguns voluntaris vinguts de països d'arreu del món. Això manté viva l'esperança per continuar la recerca.
0: Doncs anem fins a la zona zero del terratrèmol, a tocar de la ciutat de La Guaira. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon vespre.
2: Sí, bon vespre, bona tarda aquí a Veneçuela. Són les dues del migdia passades. Aquesta indignació va a més per la falta de mitjans, perquè ningú es creu les xifres, perquè costen molt d'actualitzar, i per la falta d'informació de tot plegat. També bones notícies. En aquests moments estem assistint a un rescat d'una persona que s'ha localitzat en vida. La fa l'equip de bombers de Portugal, una seixantena de bombers que ja fa 2 dies i mig que estan treballant aquí. Hugo Santos, que és el cap d'aquesta expedició, ens ho explicava fa un moment.
3: Identificació de tenir un contacte.
4: Hem identificat un contacte de veu per part de la víctima que era sota terra. Hem arribat a parlar amb la víctima i el que hem fet, l'equip portuguès, és fer una recerca per acabar validant la presència de vida sota la runa.
3: O equipamento validar a presença de vida debaixo dos escombros.
2: I una pregunta òbvia, quanta estona creu que hi estaran treballant? Ens ha contestat això.
3: No posso afirmar el número d'hores.
4: No puc afirmar amb seguretat quantes hores hi estarem. L'important és que tenim un senyal de vida. Estem treballant tots junts, l'equip portuguès, més 3 equips més que treballen al lloc, per poder crear ràpidament un accés per arribar a la víctima i després extreure-la.
3: I, naturalment, extrair-la de seguida.
2: Esperem, òbviament, que aquest rescat sigui fructífer. Estem en zona de miracle. Aquí els agrada parlar de miracle, això passa a tots els terratrèmols. Més enllà de les 72 hores, la possibilitat de trobar gent en vida cada vegada baixa més.
0: El que també complica aquestes tasques de recerca són les rèpliques que hi ha dels terratrèmols. Des de dimecres n'hi ha hagut centenars. La més important, però, ha estat aquest migdia hora catalana, quan hi ha hagut un sisme de magnitud 4,6 que ha tornat a sacsejar la zona afectada. Jordi.
2: Sí, Mireia, la rèplica d'aquest matí ha sigut molt forta, tu deies, 4,6 de magnitud segons el Servei Geològic dels Estats Units. Hi ha dades del Servei de Veneçuela que l'eleven a 5,1, però aquí hi ha un altre problema, que és que el govern, i això ho informa, són fonts oficials, el que explica és que diversos edificis de tota la zona de Catia de Mar, de l'epicentre, d'aquesta província que està al nord de Caracas, han acabat de caure. Amb aquesta excusa, el que ha fet el govern és suprimir aquesta mena de tours que ens feien els periodistes. Llavors, a partir d'aquí, sí que és veritat que ens hem hagut d'espavilar i hem hagut de superar molts controls de policia, però nosaltres també hi hem pogut accedir. Tot i aquesta nova rèplica, insistim, les dades oficials pràcticament no varien.
0: Per cert, que en les últimes hores la xifra de desapareguts de nacionalitat espanyola ha baixat, ara en són 138. El balanç de víctimes mortals es manté en 17 persones, ho explicava el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
5: Felizmente ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: I ha recordat que el segon avió de l'Estat amb rescatistes ja és a Veneçuela, sobre el terreny, amb més personal de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. Doncs bé, sobre aquesta tragèdia a Veneçuela i com gestiona la catàstrofe al país, avui li hem preguntat al periodista especialitzat en política internacional i professor a Blanquerna, Albert Garrido, què en pensa.
6: La commoció mundial arran del doble terratrèmol de Veneçuela ha desfermat un moviment de solidaritat atès a la situació del país, sense mitjans mínims suficients per fer front a la tragèdia. El fet que abans de cada partit del Mundial de Futbol es guardi un minut de silenci en record de les víctimes és una bona referència per mesurar l'abast emocional de la catàstrofe. El que cal preguntar-se, però, és com un país productor de petroli està tan i tan mancat de recursos. La resposta té dues vessants entrecreuades. L'herència d'un règim ineficaç des de fa com a mínim un decenni i, és clar, el setge i intervenció dels Estats Units a l'era de Trump. Els terratrèmols són imprevisibles, en canvi la ineficàcia és corregible si hi ha voluntat per fer-ho. La intervenció és ignominiosa, vulnera el dret internacional i ha posat de genolls un país que a l'hora de la veritat depenen tot i per tot de la disposició de tercers a ajudar-lo. És el preu que paga el tenir la sobirania segrestrada.
0: Recordem les dades que acabem de conèixer ara. Als vols de les 8 del vespre s'ha fet oficial que les víctimes d'aquest doble terratrèmol que va afectar des de la setmana passada, des de dimecres, a Veneçuela, ha pujat fins a 1.719 les víctimes mortals i més de 5.000 ferits. Aquesta és l'actualització que acaben de fer les autoritats de Veneçuela ara fa només uns minuts. El govern espanyol allarga part de les ajudes per fer front als efectes econòmics de la guerra a l'Iran. La benzina continuarà rebaixada fins a l'octubre, tot i que el descompte s'anirà reduint. Més a més, a banda, també es prorroguen les mesures que abarateixen els carburants pels professionals del sector primari i de transports. Més detalls des de Madrid, Adrià de les Heres.
7: El govern espanyol manté les ajudes als carburants, però les reduirà gradualment. A partir de dimecres, l'IVA tornarà al 21%, però s'aplicaran algunes rebaixes de preu a la benzina fins a l'octubre. El descompte serà d'uns 15 cèntims per litre al juliol, de 10 a l'agost i de 5 cèntims al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, defensa que aquest calendari evitarà que l'encariment es noti de cop.
8: Es que va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Vamos a ir de manera progresiva retirando la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
7: Els descomptes de carburants pels treballadors del sector primari i els transportistes continuaran sent de 20 cèntims al litre. Cuerpo ha deixat clar que si la guerra a l'Iran s'intensifica, el govern espanyol recuperarà les ajudes que hagi retirat. Ara el Congrés tindrà 30 dies per aprovar o rebutjar aquest decret.
0: A la roda de premsa posterior, el Consell de Ministres també han anunciat que aviat tiraran endavant un nou paquet de mesures per abordar la crisi de l'habitatge. Els ministres del PSOE i Sumar han acordat que impulsaran un text per regular els lloguers d'habitacions i de temporada, donar bonificacions fiscals als propietaris que no pugen els preus i apujar l'IVA als lloguers turístics. Sí que, com sigui, és només un anunci que la Moncloa haurà de concretar en les properes setmanes. En canvi, sí que s'ha materialitzat el primer pas del govern espanyol per aprovar els pressupostos de l'any que ve. El vicepresident Carles Cuerpo ha presentat el quadre macroeconòmic, que és el primer tràmit que cal per portar el projecte de comptes al Congrés dels Diputats. Això, tot i que al govern espanyol no li surten els números per aprovar-los. Tornem a Madrid, Adrià.
7: El govern espanyol obre el camí per tenir pressupostos del 2027, tot i que encara no té garantits els suports al Congrés. El quadre macroeconòmic preveu que l'economia espanyola creixerà un 2,6% aquest any i confia que mantindrà un bon ritme en els propers 3 anys. Cuerpo creu que podran presentar els pressupostos coincidint amb l'inici de la tardor.
8: Efectivamente, vamos en línea con los plazos que marca, en este caso, creo que no es la Constitución, sino la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Vamos avanzando con los pasos necesarios, efectivamente, dentro de un calendario regular. Ese es el propósito.
7: El calendari continua la setmana que ve. El Ministeri d'Hisenda reunirà el Consell de Política Fiscal i Financera per presentar a les comunitats autònomes el sostre de despesa. Si aquest tràmit tira endavant, el govern ja podrà portar el projecte de pressupostos al Congrés dels Diputats.
0: Més enllà dels pressupostos generals de l'Estat, el Ministeri d'Hisenda té una altra negociació entre mans, la del nou model de finançament. Durant el juliol hauria de convocar les comunitats autònomes en un altre Consell de Política Fiscal i Financera per tractar-ho. Abans, però, es va comprometre a reunir-se per separat amb totes elles. Demà encetarà la ronda precisament amb Catalunya. Segons expliquen fonts del Departament d'Economia, la reunió serà demà a la tarda a Barcelona. L'encapçalaran la consellera Alicia Romero i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón. I ara que parlàvem del paquet de mesures sobre habitatge que prepara el govern espanyol a casa nostra, des d'avui ja es poden demanar els ajuts de la Generalitat adreçats a joves de 35 anys o menys per pagar el lloguer. Es pot demanar si es té un contracte de lloguer d'un pis o habitació i si es compleixen tots els requisits.
1: Amb un pressupost de 26,8 milions d'euros, el Departament de Territori preveu ajudar els joves que no han pogut optar al bo de lloguer jove estatal. Alhora volen prevenir i erradicar l'exclusió residencial. La subvenció lligada a les ajudes pot variar entre els 20 i els 250 euros, tot plegat depenent de la renda i els ingressos de qui ho sol·licita. La convocatòria convocatòria estarà oberta fins al 10 de juliol.
0: I un últim recordatori als que heu esperat a l'últim moment, perquè demà és l'últim dia per presentar la declaració de la renda del 2025. L'Agència Tributària calcula que a Catalunya s'hauran presentat prop de 4,3 milions de declaracions i que més o menys la meitat hauran sortit a pagar. I per cert, que els preus es mantenen estables aquest mes de juny. L'IPC continua en el 3,2% i per tant la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol.
1: El Ministeri d'Economia justifica l'estabilitat dels preus amb la reducció del cost dels carburants en comparació amb els últims mesos. En canvi, s'enfilen els preus tant en l'electricitat com en el gas. Aquestes dades encara no són del tot definitives. L'INE les confirmarà a mitjans de juliol.

0: a tot això, novetats en el cas Leire Díez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa la presidenta de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, Belén Gualda. També investiga 24 persones més.
1: El magistrat veu indicis de criminalitat en la peça que investiga irregularitats en adjudicacions públiques. Pren aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que és qui va demanar els interrogatoris.
0: Justament avui, una empresària ha ratificat a l'Audiència Nacional que va portar 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, i que després la van intentar subornar perquè canviés la seva declaració en el judici a l'exministre José Luis Ábalos.
1: Aquesta empresària, Carmen Pano, està imputada per l'anomenat cas dels hidrocarburs, igual que l'empresari Víctor de Aldama, i com ell ha decidit engegar el ventilador contra el PSOE a la recerca d'algun atenuant. Avui ha assegurat que va portar els diners en efectiu al partit i la tesi de l'acusació és que van servir per finançar la suposada guerra bruta del PSOE per frenar les causes obertes contra el partit.
0: I novetats també sobre el cas Zapatero. La compareixença de la secretària de l'expresident espanyol al Senat no ha servit per aclarir res del cas Plus Ultra, tal com s'esperava. Gertrudis Alcázar, que també està imputada en el cas, ja ha avisat en començar que no parlaria per consell dels seus advocats.
2: Voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: Tot i que era el més probable, el PP va optar per convocar-la igualment. Per cert que Santos Cerdán publicarà demà La caída, un llibre en què l'exdirigent socialista explica en primera persona la seva experiència i reflexiona sobre les conseqüències personals i polítiques del judici mediàtic. I a tot això, encara en crònica política judicial, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, en el cas Kitchen. El Ministeri Fiscal també manté la pena de 15 anys als ex comissaris Eugenio Pino i Andrés Gordo i de 19 a José Manuel Villarejo. Amb aquest escenari judicial, el PP insisteix en la seva fórmula d'una moció de censura instrumental que serveixi per convocar eleccions. El líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, ha tornat a posar la idea sobre la taula. Aquest matí al Món a RAC1, des de Junts, Míriam Nogueras nega qualsevol contacte amb el PP.
1: Fernández, reelegit dissabte president dels populars catalans, manté l'oferta d'investir Feijóo i convocar eleccions immediatament. Això sí, descarta anar al darrere de Junts per aconseguir-ho.
3: Seduir Junts, no? Com si fossin, en fi, no sé, My Fair Lady, no? Escolti'm, no. Ara resulta que són les prima dona que hem d'anar tots a rendir pleitesia amb ells per seduir-los.
4: Ho sento, no?
3: Ho sento, però no. És a dir, aquí hi ha una oferta per fer una moció de censura i l'endemà convocar eleccions. És l'oferta. Junts, la rebutjada. Evidentment, jo crec que estan clares les coses. Junts no vol la moció de censura. Ells sabran per què.
1: En canvi, Junts insisteix que la seva aposta no passa per Gènova. Míriam Nogueras demana al PSOE que proposi investir un candidat alternatiu a Pedro Sánchez.
5: Nosaltres no hem tingut contacte amb ells. De fet, crec que s'està jugant en un joc molt perillós, que és intentar posar Junts per Catalunya en un sac, que és aquest bloc espanyol de dretes, no? I el PP i Vox, i el PP i Vox. I quan el partit que ha votat més en PP i Vox es diu Partit Socialista, el Partit Socialista, algú li ha de dir que no pot estar enganyant d'aquesta manera. I no, no hi ha hagut cap relació.
1: Declaracions de Nogueras a TV3, Esquerra i els Comuns, però no les tenen totes i exigeixen a Junts que aclareixi si faran el joc o no al Partit Popular.
0: Junts per Catalunya, per cert, que exigeix, per altra banda, Televisió Espanyola, la retirada del programa La gran aventura de la llengua espanyola, tot plegat després que en els primers capítols el conductor, Iñaki Gabilondo, hagi fet afirmacions com aquesta.
6: Por muchas cédulas y órdenes reales que se emitieran, ni las lenguas peninsulares amenazaron al castellano, ni el castellano amenazó a las lenguas peninsulares ni a las americanas.
0: O aquesta altra declaració se centra bàsicament en el paper del castellà a l'Amèrica Llatina.
6: La conquista española, en contra de lo dicho aceptado tradicionalmente, no impuso a los amerindios el aprendizaje del castellano, ni su utilización fue obligatoria en ninguno de los virreinatos, capitanías o audiencias del Nuevo Mundo. Tampoco proscribió la utilización de lenguas indígenas, sino que llevó a cabo la más importante tarea de conservación y salvamento que se haya producido en toda la historia de las colonizaciones.
0: Els de Carles Puigdemont es posen les mans al cap amb el fet que el programa negui la imposició del castellà i de moment ja han demanat al president de Ràdio i Televisió Espanyola la retirada del programa i reclamen al govern espanyol que no es quedi de braços plegats. Laia Colomer.
7: Sí, segons Junts per Catalunya, el programa falseja la història al negar la imposició del castellà als pobles americans durant la conquesta
0: conquesta espanyola i que això amenacés les llengües ameríndies. Per això el representant del partit al Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola, Miquel Calçada, ja ha demanat al seu president José Pablo López que retirin el programa i en paral·lel el Senat també ha registrat una bateria de preguntes al govern espanyol. Junts vol saber com valora la Moncloa aquestes afirmacions, quins criteris històrics, acadèmics i de verificació s'han utilitzat, si creu que les afirmacions són rigoroses i si té pensat demanar que rectifiquin o complementin. Això pel que fa al paper del castellà en la conquesta espanyola d'Amèrica, però és que en l'últim capítol el programa també va assegurar que el castellà tampoc va amenaçar mai les altres llengües peninsulars com el català.

0: I a Andalusia, la investidura de Juanma Moreno Bonilla com a president haurà d'esperar. Si no hi ha cap sorpresa, demà el Popular perdrà la primera votació. Avui Vox ha avançat que hi votarà en contra.
1: Demà Juanma Moreno Bonilla només necessita 2 vots de Vox per ser reelegit president. Avui, durant el discurs d'investidura, els ha demanat tocar de peus a terra.
2: Todos somos conscientes de que solo caben 2 opciones. El bloqueo y quién sabe si repetir elecciones o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo que perder.
1: Mentre deia aquestes paraules, però des de Madrid, el portaveu de l'extrema dreta, José Antonio Fuster, posava aigua al vi.
3: En primera no, en segunda me parece a mí que no, y que siga ahí por ese camino. Todavía falta. Las ideas de Vox tienen que estar en ese gobierno. Y estamos en ese punto de qué va a hacer. I no hi ha acord.
1: En la segona votació dijous, a Juanma Moreno només li caldrien 4 abstencions perquè l'investissin.
0: I un dels temes de debat en els acords autonòmics del PP i Vox ha estat el de la prioritat nacional i les polítiques migratòries. En aquest sentit, en les últimes setmanes també s'ha polititzat el procés de regularització extraordinari dels migrants. I demà és l'últim dia per presentar els documents per acollir-s'hi. Les primeres previsions apuntaven que a Catalunya ho demanarien 150.000 persones a tot estirar, però fa dies que el govern espanyol té coll avall que la xifra serà més alta. Joel Penya.
4: El termini per acollir-se a la regularització es va obrir el 16 d'abril. A l'estat espanyol ja han superat les 900.000 sol·licituds i ara encara hi ha 3 mesos més de marge per a les persones que puguin demostrar que encara no tenen els documents per traves burocràtiques. En tot cas, ara ja podran començar a estudiar cada cas per acceptar o no la sol·licitud i concedir la residència temporal, perquè demà és l'últim dia per acollir-se al procés extraordinari de manera ordinària. Hi ha entitats que han demanat una pròrroga per tothom, però la petició no ha prosperat. Pel que fa a Catalunya, hi ha hagut més de 150.000 sol·licituds i la Moncloa assegura que en prop de 9 de cada 10 casos són persones en edat laboral.
0: Minuts i 9:15. Sembla que faci un segle, però fa tot just 5 anys. Demà arrenca el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per una suposada discriminació a l'hora de vacunar policies espanyols i guàrdies civils durant la pandèmia del Covid. Alguns sindicats policials els demanen 3 anys de presó i la Fiscalia 12 d'inhabilitació. Benet Íñigo.
5: El que va començar sent una polèmica per una suposada discriminació ideològica ha acabat amb 5 persones assegudes al banc dels acusats. Vergés i Argimon són els noms més coneguts, però també hi ha altres exalts càrrecs de Salut. L'origen de tot plegat és que just quan havia de començar la vacunació de policies i guàrdies civils, que anaven endarrerits respecte dels Mossos, es va aturar la vacunació amb AstraZeneca i quan es va reprendre, Salut va fixar com a criteri l'edat, començar per la gent més gran, en lloc dels col·lectius essencials. La decisió és un atemptat contra la salut dels treballadors, segons els sindicats, que han estat la punta de llança de l'acusació. Les defenses coincideixen que el criteri era correcte, l'edat, però també han tingut picabaralles. Argimon, per exemple, subratlla que en aquell moment ell només era un tècnic i que la decisió la va prendre la cúpula política. Demà arrenca el judici, que durarà fins al 15 de juliol.
0: I demà també hi haurà novetats del cas Andí, que ha de declarar com a testimoni la terapeuta que treballava per reconciliar el pare i el fill, Jonathan i Isaac Andí. El jutge que investiga la mort del fundador de Mango vol saber quina relació tenien. També passaran pel jutjat de Martorell la parella de la víctima i un excursionista. Benet.
5: La primera desfilada de testimonis al jutjat que investiga el cas Andic arrencarà amb la parella del fundador de Mango, Estefania Nut. És la primera persona a qui Jonathan va trucar després de la mort del seu pare. Després està convocada la terapeuta familiar, el testimoni més esperat, i que, segons un dels escrits de la jutgessa, podria tenir un paper en la mort d'Isaac Andic. Com a mínim, l'havia incitat a pagar diners al fill per mantenir el contacte i el vincle.

0: Sense llum, prop de 17.000 persones a Barcelona, a l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà de Llobregat. Segons ha confirmat Endesa, a RAC1, a hores d'ara es manté el tall elèctric, tot i que treballen per recuperar el servei el més aviat possible.
1: El tall ha començat a 6:15 de la tarda i l'ha produït una avaria en un cable proper a la subestació elèctrica de Collblanc. El cable s'ha incendiat i el foc ha acabat afectant les instal·lacions. Per això s'han desplaçat fins a Collblanc tant els bombers com la policia local. Segons Endesa, hi ha equips treballant per reparar l'avaria i la intenció és restablir el servei aviat.
0: I els Mossos i la policia espanyola han desmantellat dues organitzacions criminals que traficaven amb persones per explotar-les sexualment i n'han alliberat 6 víctimes. Després d'investigar-ho, els agents van escorcollar 16 cases i van detectar que 11 eren prostíbuls. Van detenir 23 persones i 8 ja són a la presó.
1: La policia espanyola i els Mossos van començar a investigar el cas de manera coordinada el novembre de l'any passat. De les dues organitzacions, una era d'origen espanyol i es dedicava a llogar les cases i l'altra era brasilera i s'especialitzava en la captació de víctimes a l'estranger. El sotsinspector dels Mossos, Luis Moreno, diu que les retenien i només deixaven que sortissin 2 hores al dia a tot estirar.
2: Quan fèiem les vigilàncies, vam veure que en 72 hores vam veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. També tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
1: A les víctimes les captaven oferint-los una feina diferent o dient-los que exercirien la prostitució però amb unes altres condicions.
0: I denuncien per quarta vegada el productor de cinema Xavier Atance per agressió sexual i abús. Els Mossos preveuen que no sigui l'última.
1: El periódico ha avançat que 3 dones més s'estan plantejant denunciar-lo. És el responsable de la productora BNC Produccions i ja se l'investiga per agressió sexual i assetjament. De fet, la policia ja el va detenir el 10 de juny i el va posar en llibertat amb mesures cautelars. La jutgessa va prohibir-li sortir del país i se li va retirar el passaport. A més, també va imposar-li un ordre d'allunyament de les 3 víctimes que ja l'han denunciat. Totes tenen entre 24 i 30 anys.
0: I els Mossos busquen 2 joves que van colar-se en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà, i van fer tocaments a una menor.
1: Va passar a les 6 del matí mentre la víctima dormia. Segons explica El País, la mateixa noia i un altre menor que va veure l'agressió van alertar la resta de joves i el personal de la casa. Tot i això, els 2 agressors van poder fugir. La casa està situada a l'entrada de la platja de la Fosca.
0: Encara en crònica de successos, el conductor que va matar-ne un altre fugint de la policia a Barcelona havia consumit gas del Riure.
1: En l'accident van morir tots 2. Els Mossos van voler aturar un cotxe al Poblenou, però el conductor va sortir a tota velocitat i fent maniobres imprudents. Al final va acabar xocant frontalment amb un altre cotxe que estava aturat en un semàfor. Van morir tots 2 conductors. Doncs bé, la policia ha trobat ara restes de gas del Riure, òxid nitrós, dins el vehicle del fugitiu. L'autòpsia podria confirmar el consum.
0: I mor una jove de 18 anys després de caure-li una roca al Gorg Blau de Cedernes, a l'Alta Garrotxa.
1: L'accident va passar dissabte. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir per què la roca va cedir. La víctima era una noia de Badalona que va tenir una aturada cardiorrespiratòria arran de l'impacte. En un primer moment, els equips d'emergències la van aconseguir estabilitzar i la van portar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, però va acabar morint la mateixa tarda.
0: I l'home acusat de provocar l'incendi a Tiana, al Maresme, està ingressat en un centre de salut mental.
1: El foc va cremar una 50ena d'hectàrees i va obligar a confinar més de 16.000 persones, tot i que el van donar per controlat el mateix divendres, encara no està extingit del tot i algunes dotacions dels bombers remullen a hores d'ara a la zona. Els Mossos van detenir el presumpte piròman la mateixa tarda, després que diverses persones l'enxampessin infraganti. La justícia va ordenar que l'ingressessin en un centre psiquiàtric i quan els metges considerin que es troba en condicions, haurà de declarar davant del jutge.
0: Ara ho escoltàvem, els senyals horaris de 8:45. Per altra banda, Tarragona incrementa mantindran la vigilància en zones rocoses i de difícil accés del litoral serà amb un dron i es reforçaran les patrulles a peu de la Guàrdia Urbana. Això després de la mort de 3 menors quan es banyaven a la platja de la Rabassada ara fa 10 dies. Corresponsal de RAC1 Tarragona, Marina Pérez Got.
3: Llum verda perquè es puguin vigilar les zones rocoses i de difícil accés de primera línia del litoral tarragoní amb drons. L'Ajuntament de Tarragona havia fet aquesta petició a la Generalitat després del tràgic ofegament de 3 menors i ara han autoritzat que els drons puguin sobrevolar les zones rocoses i de difícil accés. Alberto Lacueva, sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, ha explicat que l'objectiu és vigilar de forma més eficient els salts, treballant de forma conjunta amb la Creu Roja i serà pràcticament tots els dies.
4: La idea és, arran d'aquesta incidència, poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
3: Les sancions per assaltar en espais restringits són de 100 euros, baixes segons els sotscaps de la Guàrdia Urbana.

0: A la demarcació de Lleida, atenció a aquesta dada, en un 30% dels accidents greus hi ha motos implicades, malgrat que només suposen el 3% del trànsit. Són les conclusions d'un estudi del RAC que s'ha presentat avui. Trànsit es planteja fer el mateix a Lleida que a la Collada de Toses i el Moianès, implantar marques de traçat en revolts perillosos. Des de Lleida, Julen Andrés.
1: Per carreteres, la C14 entre Artesa de Segre i Pons és la que té l'índex de risc més alt i proposaran suprimir l'avançament existent en un canvi de rasant. La L11 entre la Nacional 2 als Alamús i la Nacional 240 a Lleida és el tram amb més accidents i la Nacional 230 entre Lleida i Alguaire és el tram amb més accidents, però de motos i ciclomotors. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
2: Fer-hi unes marques a la carretera per orientar la traçada, perquè el que sabem també dels motoristes és que els tres tipus d'accident que té el motorista és sortida de via, caiguda a la via i xoc frontal, però perquè se'n va a l'altra banda.
1: També s'aposta per la formació a motoristes. L'estudi correspon al trienni del 2022 al 24 amb 85 accidents greus, els mateixos que l'anterior, però amb un índex de risc més baix, ja que la mobilitat ha augmentat.
0: I a Alemanya, almenys 6 persones han mort i hi ha diversos ferits en el tiroteig a un centre d'acollida de dones. Ha passat a Stade, al nord del país. La policia ha detingut 3 persones i les autoritats descarten raons polítiques o religioses.
3: La policia ha arrestat el presumpte agressor i manté sota custòdia 2 persones més. Segons han explicat les autoritats, ara fa només uns minuts en roda de premsa, tot apunta que el motiu hauria estat una disputa per la custòdia de la filla d'un dels detinguts. El tiroteig s'ha fet en una zona residencial a prop també d'una llar d'infants i una escola d'educació primària i ha obligat a desplegar un ampli dispositiu de seguretat que encara dura a hores d'ara. Les autoritats no descarten que el balanç de víctimes augmenti perquè diversos ferits continuen en estat crític.
0: I el govern vol incrementar l'ús del català a les presons. Ha presentat un pla que busca incrementar un 20% les interaccions en aquesta llengua entre els presos i els funcionaris els propers 4 anys. L'objectiu és fer-lo més atractiu pels interns. Eudald Martínez.
4: Tot i que el 74% de les converses entre els treballadors de les presons són en català, en les interaccions entre els funcionaris i els interns baixen fins al 17%. El govern promourà l'ús d'aquesta llengua incrementant la presència del català en cursos de tota mena, impulsant grups de conversa o també parelles lingüístiques. També crearà premis literaris i musicals en català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que l'objectiu és que els presos vegin el català com una eina de reinserció.
5: Per això ho fem en diferents àmbits. Ho fem a l'àmbit de l'esport, ho fem a l'àmbit dels tallers. Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
4: El programa començarà a les presons de Batràs, a Barcelona, de Mas d'Enric al Catllà i també a la presó de joves de la Roca del Vallès.
0: I experts en l'àmbit educatiu avisen que la recepta del govern per capgirar els mals resultats educatius no està donant fruits. L'avís el fa la Fundació Equitat.org, l'antiga Bofill, en el seu informe anual. L'entitat també alerta que amb les mesures acordades entre educació i els sindicats tampoc no n'hi haurà prou. Eudald.
4: Equitat.org admet que els últims anys el govern ha augmentat els recursos, tot i que no prou. Mentre que els alumnes vulnerables s'han més que duplicat, el pressupost només ha crescut un 33%. A més, en molts casos diuen que la inversió no s'ha fet on més caldria. Ho alerta l'autor de l'informe i exresponsable de programes educatius de l'OCDE i de la UNESCO, Francesc Padró.
6: És tant com dir que tenim al davant una persona que té un problema d'audició i nosaltres li donem aspirines, no? I anem donant més aspirines i més aspirines. És clar que es trobarà bé, però en definitiva no resoldrem el problema de fons.
4: L'anuari recull que en alguns casos no només no es millora, sinó que es va enrere. Als últims 5 cursos el percentatge de graduacions a l'ESO ha baixat del 93 al 87%. Equitat.org proposa augmentar els recursos als centres d'alta i màxima complexitat i també la dotació de les motxilles per atendre els alumnes vulnerables.
0: Passen 6 minuts, a 8:45, obrim la pàgina cultural. D'aquí uns minuts, el Festival Grec aixeca el taló, bufa les espelmes dels 50 anys amb un centenar d'espectacles arreu de Barcelona. La funció inaugural és l'òpera de Tres Rals, que arrenca a les 9 al Teatre Grec de Montjuïc. Es tracta d'una adaptació del clàssic de Bertolt Brecht, protagonitzat ara per Nau Albert. Anem cap allà. Adrià García, bon vespre.
7: Sí, bon vespre. Tot a punt al Teatre Grec per donar el tret de sortida a una edició molt especial. La té el 50 50 anys del festival. L'estrena ha omplert la graderia i reunirà autoritats com el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. En aquesta versió de l'òpera de Tres Rals, la directora gallega Marta Pazos revisita el text i el porta al paral·lel barceloní. Ho fa amb una escenografia inspirada en l'arquitectura de la ciutat i recuperant l'ambient canalla dels antics cabarets, tot plegat sense perdre l'essència del text de Bertolt Brecht, que continua carregant contra la corrupció, el feixisme i les desigualtats. Nau Albet encarna Maquel Navalla, al capdavant d'un repartiment, que també formen Eduard Farelo, Julià Trullol i Roc Bernadí. És el tret de sortida a un mes de teatre. En total hi haurà prop d'un centenar d'espectacles amb noms destacats com el de Calixto Vieito, Angélica Lidl, o el de l'actor Wagner Moura, guanyador d'un Globus d'Or per la pel·lícula Agente Secreto.
0: Gràcies, Adrià. Per cert, novetats a les pantalles. Disney Plus prepara una sèrie sobre un dels segrestos més mediàtics d'Espanya, el de Melody Nakachian. Portarà per títol Operación Baby i explicarà com el 1987 uns encaputxats van raptar la nena mentre els seus germans l'acompanyaven a l'escola Marbella. El projecte el dirigirà el cineasta barceloní Javier Ruiz Caldera, responsable de pel·lícules com Wolfgang. I en música, a les 9 arrenca el Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona el concert d'Ariana Vieira. L'empordanesa actua dins del festival Nits Occident, per on al llarg de la setmana passaran artistes com Taburete o Mika, a més dels Hakuna Group Music.
8: A ti te alabo, señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento.
0: Es tracta d'una banda de música catòlica que s'ha convertit en tot un fenomen i ha omplert dues dates, ho explicava al Món RAC1 avui el president de Clippers, Juli Guiu.
9: Sold out.
10: I un d'ells va durar un quart d'hora. L'altre va durar tres dies. Bueno, això és un moviment i una música, diguem-ne, religiosa de les joves, que està sent bastant fort ara mateix, i canten a Déu, realment, i estan en una projecció important.
0: De moment, el festival ha venut el 70% de les entrades, unes 32.000. I anem a repassar ara l'actualitat esportiva. Saludem a la Janire Gallut. Bon vespre.
11: Bon vespre.
0: En joc el segon partit de setzens de final del Mundial de Futbol.
11: Brasil i Japó s'enfronten hores d'ara per un lloc als vuitens. De moment, al minut 77, tots dos conjunts empaten a un amb gols de Sano pels japonesos i Casemiro pels brasilers. La selecció que passi aquesta eliminatòria s'enfrontarà a la següent ronda al guanyador del Costa d'Ivori Noruega de demà a les 7 de la tarda. Pel que fa a la resta de la jornada mundialista, a dos quarts d'11, Alemanya es veurà les cares amb el Paraguai, mentre que els Països Baixos i el Marroc jugaran a les 3 de la matinada per un lloc als vuitens de final.
0: Mentrestant, la selecció espanyola no juga fins dijous a les 9 del vespre, hora catalana, contra Àustria.
11: El combinat de La Fuente avui ha continuat preparant el partit en els seus últims dies a Chattanooga.
0: Doncs última hora de la prèvia amb Damià López, enviat especial de RAC1 a Chattanooga. Bon vespre.
12: Bon vespre, penúltim entrenament de la selecció espanyola abans d'abandonar Chattanooga, amb Víctor Muñoz treballant amb el grup. Jeremy Pino i Nico Williams no estaran disponibles per jugar dijous contra Àustria, però estan evolucionant de manera positiva de les seves lesions i no estan descartats per reaparèixer durant el Mundial si Espanya aconsegueix avançar eliminatòries. Els de Luis de la Fuente viatjaran demà dimarts cap a Los Angeles, on quedaran instal·lats fins al partit que es disputarà dijous a les 9 de la nit. Cobercí, Pedri, Lamin i Dani Olmo es perfilen com a titulars en el duel de setzens entre Espanya i Àustria.
11: Una selecció espanyola que en cas de victòria disputarà els vuitens contra la guanyadora del Portugal-Croàcia.
0: Encara en futbol, Barça i Europa han anunciat que s'enfrontaran en un amistós de pretemporada.
11: L'equip de la Vila de Gràcia, que milita la primera federació, visitarà la ciutat esportiva Joan Gamper el pròxim 24 de juliol per disputar un amistós a porta tancada davant el conjunt dirigit per Hansi Flick. El darrer precedent va ser el maig del 1998 en la final de la Copa Catalunya amb victòria als penals per l'equip escapulat. El derbi barceloní es disputarà just abans que l'equip blaugrana marxi d'estaix a Anglaterra, on té un altre compromís el 31 de juliol contra el Birmingham.
0: I en tenis, avui ha arrencat el torneig de Wimbledon.
11: En joc ara mateix Novak Djokovic disputant el seu partit de primera ronda contra el xinès Yibing Wu, que guanya el serbi per 4 jocs a 5. Aquesta tarda el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, ha superat el serbi Chekmanovic per 3 sets a 2, això sí, amb remuntada inclosa. Sinner ha començat amb mal peu, perdent 1-2 i s'ha endut un ensurt amb una relliscada a la pista. El madrileny Rafa Hodder, en canvi, ha superat per la via ràpida el britànic Gil en 3 sets i pel que fa al quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, ha doblegat la Sèrbia Kostovic 6-2 i 6-3 i Serena Williams debutarà demà contra l'australiana Jon a 4:45 en el seu retorn a les pistes.
0: Gràcies, ja aniré. Fins ara.
11: Fins ara.
0: Tres minuts i tres quarts de nou. Repassem el temps. Martí Oliveres, bon vespre.
9: Bon vespre.
0: Hem començat la setmana amb molta calor, però també algunes tempestes fortes.
9: Sí, pel que fa a la temperatura, molt alta, de nou un dia més amb molta calor, calor molt intensa, sobretot avui cap al sud, cap a la Vall de l'Ebre, pràcticament 38 graus a Vinebre i a Benissanet, però també cap a les comarques gironines, abans no comencessin a descarregar aquestes tempestes, ara en parlarem, doncs gairebé 37 graus a Fornells de la Selva, Torroella de Fluvià, a la Bisbal d'Empordà, també bé, la zona de Castellbisbal, Molins de Rei, ha fet molta calor pels vols de l'hora de dinar, fins i tot una mica més tard, i ha set això, cap a la 1:15, quan ha començat a descarregar aquests xàfecs forts de tarda cap al Pirineu més oriental, primer la zona de la vall de Camprodon, un xàfec molt fort a Camprodon, de més de 40 litres per metre quadrat en només aquesta mitja hora, 3/4, i després les comarques gironines, la part més baixa entre Girona i Santa Coloma de Farners, un corredor, una tempesta molt forta, que ha deixat un veritable aiguat a Santa Coloma, fins i tot amb calamarsa o pedra segons la zona. Algunes inundacions han fet algunes sortides, fins i tot els bombers, però és que a pocs quilòmetres no hi queia ni una gota. Per tant, aquest comportament de tempestes estàtiques que allà on descarreguen doncs, poden arribar a fer mal i que han complicat la circulació i això, fins i tot alguns baixos inundats. Situació complicada, que ara ja no és el cas. En aquesta zona s'han desfet les tempestes, queda algun ruixat al Prepirineu, però pendents, sobretot a les tardes, que això, que les tempestes es puguin repetir fins dimecres, sembla. Sí.
0: I la resta de setmana, com pinta? Fluixarà una mica aquesta calor?
9: Sí, la bona notícia d'aquesta setmana és que fins dijous, divendres, la temperatura ha d'anar baixant, menys demà, que les comarques del sud pot pujar fins i tot encara un grau o dos més, per tant, 38, esperem que no 39. Aquesta nit, atenció, nit de molt mal dormir, tindrem una situació altre cop d'avís de perill per calor nocturna a Barcelona, però també Girona, l'Empordà, costa prelitoral, sobretot central i nord. Es manté també per la nit de dimarts a dimecres aquesta calor nocturna, però sí que el respir serà dimecres, dijous, divendres. De dia veurem que no fa tanta calor. Evidentment som a l'estiu, farà molta calor, però no tan exagerada. I atenció a partir del cap de setmana, perquè se'n tornem i cap amunt. La cosa promet, malauradament, doncs, amb una calorada que ens podria portar la setmana que ve una situació altre cop com la que hem viscut els últims dies, de moltíssima calor.
0: Què vols dir, onada?
9: Veurem si estem tècnicament la setmana que ve tècnicament en onada o no. Ara hem deixat enrere la primera onada, continuem patint els efectes d'aquestes calorades, però tècnicament no estem arribant a aquests extrems. Sembla probable que a partir de la setmana que ve tornem a parlar d'onada de calor. Potser no aquí, potser anirà per barris, però de moment l'estiu comença molt fort, ja ha començat abans d'hora, o sigui que paciència.
0: Paciència,
9: i compta,
0: exacte,
9: amb els cops de calor. Sí.
0: Fins ara, Martí.
9: Fins ara.
0: I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
13: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
13: Doncs que WhatsApp ha anunciat un gran canvi per reforçar la seguretat i la privacitat de l'aplicació. I és que d'aquí poc permetrà fer servir un nom d'usuari en lloc del número de telèfon. És a dir, que podrem triar un nom d'usuari que serà únic al món i ja no caldrà que algú tingui el nostre número per escriure'ns, sinó que amb aquest usuari n'hi haurà prou.
0: És a dir, que funcionarà una mica com altres xarxes, com ara Instagram o Twitter, no?
13: Exacte, com l'arroba d'Instagram, doncs igual. La idea, com dèiem, és que això serveixi per protegir la nostra privacitat a la plataforma. Per posar un exemple, si una persona sap el nostre usuari, ens escriu per WhatsApp i la bloquegem, llavors no tindrà el nostre telèfon, el nostre número, i per tant no ens podrà trucar ni contactar més enllà de l'aplicació. O un altre exemple, si nosaltres escrivim a una persona per WhatsApp, podrem triar amagar el nostre número i només li apareixerà el nostre usuari. Fa molt temps que Meta treballa en aquesta actualització, que era una de les grans reivindicacions dels usuaris. Ara, doncs, han anunciat que començarà a funcionar a finals d'aquest any i que d'aquí pocs dies, qui ho vulgui ja podrà començar a reservar el seu nom d'usuari a través de l'aplicació perquè ningú li robi el nom.
0: Clar, perquè si ara et vols, per exemple, fer el típic, no?, de nom, cognom, clar, has d'anar ràpid, no pots tenir un nom i cognom habitual.
13: No, o buscar combinacions d'aquestes estranyes que llavors ja sabem què passa.
0: 4G, T, tal. Molt bé, gràcies. Fins ara, Anna.
13: Fins ara.
0: Passa un minut de 3:15.
14: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs vinga, comencem aquesta tertúlia d'avui dilluns 29 de juny, tancant gairebé aquest mes de juny del 2026, i a qui saludem avui és el Jordi Cominal. Què tal? Bona nit. També a la Laura Aznar. Què tal? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Fa estiuenc avui, eh?
1: Sí, sí, és que, home, fa una miqueta de calor, eh?
0: Sí. Doncs mira que el Martí ja comença a dir que potser hi ha segona onada, però ja veurem.
1: Sí.
0: Setmana que ve. A veure, Marc Martínez, què tal?
2: Molt bé.
0: Com vas? Bona nit.
2: Bona nit, molt bé.
0: Tu ets l'antítesi de camisa màniga llarga.
2: Bueno, perquè una mica uniformat de la feina, i per això encara vaig amb màniga llarga. De ganes aniria aquí amb calça curta i, no, amb màniga curta també, però no.
0: Però no pot ser. Què tal, com estàs? Silva, què tal, com estàs? Josep Manel Silva, com vas?
3: Bueno, els homes anem d'uniforme, mira, anem els tres uniformats, no?
0: Uniformat, bueno, però està bé.
3: Dintre d'uns límits, perquè clar, americana ja, impossible, no?
4: És complicat. Americana...
3: al carrer, o sigui, jo me l'acabo posant al darrere, perquè és que és impossible.
1: Jo aquest cap de setmana he anat a un casament i, ostres, els homes que anaven amb americana, jo pensava, com podeu? O sigui, jo m'estava fonent allà i veia els homes, alguns portant americana, i pensava, no m'ho puc creure, o sigui, heu de trencar aquest protocol, de veritat, ja, eh?
3: Perquè... Hi ha alguna cosa dels homes pitjor.
1: Que... Home, poques en aquesta vida, però aquesta és una d'elles, sí.
0: No, però és veritat, la solució en una situació així, quan hi ha molta calor i estàs en un lloc que, per protocol, has d'anar ben vestit,
4: sempre,
0: què fas?
4: Sempre,
0: què feu, més ben dit?
4: Jo que sóc un gran partidari del protocol, i quan el Marc ha dit calces curtes, dic, home, la ràdio calces curtes, no? Per favor.
0: No, també et diré que és ràdio,
4: no,
0: eh? És ràdio.
4: Hi ha cosetes, hi ha cosetes.
0: Que cada cop és més tele.
4: Però el protocol fa aportacions, la moda, de respectuós amb el protocol, que et permeten, per exemple, no portar americana en un casament al mes de juny o de juliol.
1: Doncs mira, per exemple, hauria estat bé pels meus amics saber-ho.
4: Una guaiabera, és una camisa...
1: No sé què és això.
4: És la típica camisa de Cuba, pròpia d'Amèrica Llatina,
1: vale,
4: que és més llarga, que té unes butxaques amples, etc. Que s'entén, és a dir, en aquells Sud-amèrica és reconeguda com un gran símbol de protocol. Fins i tot, ara vaig a fer una cita que pensareu si la calor m'està afectant el cap, però quan el rei d'Espanya va de visita allà, veureu que alguns dirigents d'aquells països i ell mateix utilitzen aquest tipus de camisa que està reconegut com... que no cal... És més, que posar-te una americana a sobre és destruir la imatge de la camisa.
1: M'hauries d'haver explicat abans que hagués transmès aquest coneixement.
4: Doncs jo, que també vaig anar a un casament aquest dissabte...
0: Però què passa?
2: I vas anar amb això?
4: Home, clar.
3: Vas anar amb guayabera?
4: Amb guayabera.
3: Jo vull una foto teva amb guayabera.
0: Sisplau.
2: Vas prou mudat, ja, consideres.
4: Has arreglat, informal, però sobretot vas fent una cosa que és molt lamentable, que és el primer minut ja anar moll de suor.
0: Amb la rodanxa, sí.
4: Clar, home, hi ha un punt que... No? I a més ara que, si són en un lloc amb aire condicionat i tal, val, però si has d'anar a patir suor...
0: Perquè és a l'aire lliure...
4: etcètera, doncs escolta...
2: Perquè de les corbates ja ens n'hem oblidat fa dècades.
4: Jo a partir del mes de juny me n'oblido la corbata.
1: Jo crec que això ja sí que està més estès, no? El fet de no portar corbata amb coses com així, com a molt... com de molta elegància, no fa falta ara ja.
0: El que
1: ja
0: esteu dient és que amb el canvi climàtic va canviant també la manera de vestir, bàsicament.
1: També.
0: Perquè això de la corbata serà ja, què, 4-5 mesos l'any que ja...
3: Però això també depèn, perquè això a Catalunya sí que passa, però vés tant a Madrid, i a Madrid un casament sense americana i corbata no hi ha ningú.
2: I el canvi va arribar abans que jo crec que fóssim més tan conscients dels efectes del canvi climàtic, eh? El fet d'abandonar la corbata jo crec que té altres causes que no són estrictament climàtiques.
4: Però és un tema molt interessant aquest que esteu fent.
0: A veure,
4: no, és a dir,
0: per què?
4: Perquè s'associa la corbata al coll blanc del banquer de dretes i no sé què, quan l'esquerra ha tingut una gran tradició de no voler que l'obrer fos menys i, per tant, portar corbata i fins i tot armilla i defensar una certa manera de vestir elegant.
1: Tota la raó, però jo no ho associava tant a dretes o esquerres, eh? Jo simplement deia que crec que...
4: Si és més o menys que es posa, etcètera.
1: Però llavors... No, però amb coses formals jo crec que abans sí que molta gent portava, molts homes portaven corbata o... No em surt en català la paraula, pajarita, com és...
2: Corbatí. No?
1: Corbatí, perdoneu. I crec que ara, amb el temps, això ha anat evolucionant i hi ha molta gent que va com vestida molt elegant per un acte molt formal i no i ha abandonat una miqueta el tema de la corbata i el corbatí.
4: Depèn del sector. Jo professionalment encara em trobo molta gent que en porta. I aquí vaig amb una altra cosa. Per mi és molt més complicat intentar anar arreglat i sortint del vestit i la corbata, perquè realment has d'estar una pasta i has d'intentar tal, per dir, això és suficient, anirem molt bé, que posar-te el mono de treball, pantaló, corbata americana.
0: Que saps que ja és cop, cada dia és igual, no?
4: Exactament.
1: Avorridot.
3: Un, dos, tres, pedra, paper, tisora, no, que es deia això, ja ho tens quadrat i és més fàcil. Corbata, etimològicament, ve de croata, dels croates. És una paraula que vol venir de Croàcia, perquè la vam fer servir inicialment a Croàcia. Sí, és així. I jo crec que, a veure, hi ha moments en què si cal patir, has de patir. Saps què vull dir? O sigui, jo crec que fins i tot per sobre les guayaberes del protocol, en un casament determinat, jo crec que, bueno, passes calor, però bueno, de tant en tant els homes, també podem patir, no?
1: I tant, i tant.
3: Doncs ja està.
0: Doncs, feta tota aquesta introducció, que
1: home,
0: està...
1: Home, dona per un programa, eh? A mi sí, això m'agrada molt, el
0: podem
1: tema
0: fer
1: aquest.
0: Podem fer uns girs de...
1: I tant, no? Dia de cop, no?
0: No, però és veritat que ara és època de casaments, ha coincidit que dos n'heu tingut al cap de setmana i que el tema de la calor, bueno, clar, afecta. Afecta si vas de casament o fas qualsevol cosa. De què em poso, com gestiono perquè no quedi malament, és que, és que us entenc perfectament. En canvi, aquí estem una mica a la vila del pingüí, també, però cap problema, cap problema.
2: Fresquets aquí, eh? Vindrem a dormir aquí.
3: Però sempre estàs a temps d'abrigar-te, això, jo...
0: Jo ja vaig
3: no
0: fer una
3: discussió, jo veig, jo veig. Sí, en canvi aquí... La...
1: Sí, no, clar, però jo vinc de, sí, del carrer i el carrer fa molta calor.
3: Si la fes americana, te la podria baixar.
1: Però no la necessito, moltes gràcies.
0: Endavant, 6 minuts i les 9. Deixeu-me que fem un canvi i per començar avui la tertúlia hem de parlar un dia més de Veneçuela. Just quan començàvem amb el 9C, el programa, a les 8, teníem actualització de dades 5 dies després, o gairebé 5 dies després dels dos terratrèmols. Jorge Rodríguez, president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, ha comparegut fa res, una estona, per actualitzar les xifres de morts i de ferits. 1.719 morts, 5.304 ferits. I ha demanat a la ciutadania que s'informi per canals oficials governamentals i ha dit que a les xarxes hi ha qui vol aprofitar la situació per manipular la gent.
5: Busquen las cuentas oficiales para poder recibir la información correspondiente. No le hagan caso a bulos, no se dejen conducir por estrategias de manipulación en redes o manipulación mediática que no buscan otra cosa que aumentar la zozobra y la ansiedad.
0: També ha agraït la feina dels equips estrangers, com per exemple els bombers catalans que van arribar al país aquest cap de setmana.
5: Continuamos con el trabajo de 3.319 rescatistas extranjeros, 45 delegaciones internacionales, 140 perros, 49 vehículos de apoyo y un total de 707.063 toneladas de ayuda humanitaria. Siempre que damos esta cifra, no solamente nos conmovemos, sino que desde el fondo de nuestros corazones, de todas las venezolanas y de todos los venezolanos, les damos las gracias a todas y a todos. No estamos haciendo ningún tipo de distingo sobre de qué país viene uno, de qué país viene otro. Todos son nuestros hermanos porque nos hemos unido en la atención de esta tragedia.
0: Hem agafat aquests fragments, ha estat una roda de premsa que normalment van fent diàriament les institucions veneçolanes actualitzant, doncs, això, les xifres, el recompte, no?, del que és aquest doble terratrèmol de dimecres de la setmana passada. Nosaltres a RAC1 tenim l'enviat especial de RAC1 sobre el terreny, el Jordi Armenteres, que intentarem de poder-hi connectar perquè ara, amb el canvi horari, són 2:45 de la tarda i ara està l'han deixat accedir avui a una de les zones zero del que han estat aquests terratrèmols i està ara, doncs, en un moment amb poca cobertura. Això també és el que va passant, no? Com més t'acostes on han passat les coses, doncs, evidentment, les comunicacions, doncs, són complicades. Per tant, a la que puguem parlar-hi, mirarem de parlar-hi. Mentrestant, el que fem és saludar a aquesta hora l'Albert Garrido, que és una de les persones que ens acompanya sempre, que ens hi posa llum aquí en aquest programa. El professor en el que és, doncs, política, podríem dir, internacional, expert en el que són les relacions internacionals, el podem presentar, de fet, de mil i una maneres. Tenim l'Albert Garrido ja, que el podem saludar. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Abans ja t'hem demanat que ens fessis l'apunt durant el que és el sumari, quan expliquem les notícies aquí al 9C, i ara també volíem que ens ampliessis una mica el que ens apuntaves ja en el sumari, perquè creiem que també és important aturar-nos un moment i recordar el per què estem com estem 5 dies després d'aquest terratrèmol a Veneçuela. I Albert, el que volíem és que ens recordessis una mica per què hem anat a parar on som. som pel que fa a la situació de les institucions veneçolanes, perquè, és clar, el que veiem és que precisament Delcy Rodríguez i tot el seu govern, també el que és l'Assemblea veneçolana, van donant informació amb comptagotes, i el que diu la població és que se senten que no tenen prou informació. Llavors aquí ja tenim una primera desconnexió important en davant de tragèdies d'aquest tipus, i per altra banda, clar, qui ha d'organitzar tota l'ajuda humanitària i ha d'endreçar una mica aquest terratrèmol, doncs ho estan fent una mica, sembla ser, amb un esclop i una espardenya. Llavors, ens agradaria que ens recordessis una mica com hem anat a parar aquí, quin tipus de govern ara mateix és el que hi ha a Veneçuela, i començo per aquesta pregunta, Albert.
6: Jo crec que el govern de Veneçuela, tal com està ara, és un govern tutelat. És a dir, la iniciativa de tot el que fa el govern, no ara amb el terratrèmol, sinó en termes generals des del 3 de gener, quan van segrestar a Nicolás Maduro i a la seva muller als Estats Units, doncs el que fa el govern està tutelat pels Estats Units. Aquesta és la primera idea que crec que s'ha de tenir en compte. La segona és, l'economia veneçolana està bàsicament destruïda, és a dir, és un país sense recursos, perquè és un país que ha viscut una sèrie d'incidències tant d'ordre intern amb la, diguem, l'herència del chavisme, com d'ordre extern amb el bloqueig primer i la intervenció d'Estats Units després. Per tant, res del que està passant té explicació si no tenim aquesta doble vessant: les limitacions internes fruit d'un règim caducat, i les limitacions externes fruit d'una tutela, d'una intervenció directa dels Estats Units.
0: Clar, ho dius molt clar, un país sense recursos. És a dir, realment no hi ha, entre cometes, però vull dir, no hi ha res per fer front a una tragèdia d'aquest tipus?
6: És a dir, hi ha molt menys del que hauria d'haver. Hi ha molt menys del que hauria d'haver, perquè la capacitat de resposta del govern de Veneçuela, sense l'ajuda internacional que està rebent, és francament molt limitada. Llavors, la capacitat de resposta es pot millorar en la mesura en què hi hagi una reacció decidida dels que poden aportar recursos, que són els Estats Units, per exemple, que ha mobilitzat recursos, el govern espanyol, les comunitats autònomes d'aquí, altres països latinoamericans, com per exemple Mèxic o Brasil, que tenen recursos a l'abast. Sense aquesta reacció, segurament les dimensions de la tragèdia, més aviat les dimensions de la gestió de la tragèdia, serien encara molt més grans.
0: És clar, si potser hauria de ser el moment de que Estats Units s'agafés les regnes realment per afrontar, per intentar de recol·locar una mica les coses.
6: És difícil, diguem, pensar que una delegació de la gestió de la tragèdia a mans dels Estats Units faria que la repercussió dels dos terratrèmols fos menor. Jo crec que, en termes generals, un país que és, entre altres coses, productor de petroli, de fa molt temps havia d'haver solucionat en l'àmbit internacional l'ús dels beneficis del petroli per adesentar el país. Això, en un moment determinat, més o menys ho va poder fer quan el petroli va arribar a tenir estar a $150. Jo recordo unes declaracions del president Chávez dient que el petroli havia d'arribar als $200, i molta gent se'n va portar les mans al cap, i un funcionari del Banc Mundial va dir oficiosament que si el petroli arribava a $200 barril es paralitzava l'economia mundial. I per tant ens trobem amb un gran productor de petroli que no pot exportar petroli, o el pot exportar d'una manera més o menys, diguem, irregular o poc convencional, i per tant ens trobem amb un país que de fa molts anys ha anat acumulant un desgast, una erosió dels seus mitjans de reacció propis, que ha arribat com a resultat final a un terratrèmol té molt menys del que hauria de tenir, suposant que el país ha funcionat d'una altra manera. I no tota la culpa de que el país hagi funcionat malament és culpa del chavisme, però el chavisme té molta responsabilitat. Als Estats Units també. L'aprofitament que ha fet Xina de les importacions del petroli venezolà també. L'intent de Rússia d'utilitzar Venezuela en la regió també. Tot això suma perquè al final el país sigui un país molt petit a l'hora de reaccionar.
0: Clar, queda clar que la situació és la que és, pocs recursos, hem arribat aquí per un seguit de motius que ara també ens explicaves. Què passarà amb tota l'arribada d'ajuda de tot el món? La capacitat de gestió en aquest sentit, com la veus, Albert?
6: És clar, és difícil saber-ho. Hauria d'estar allà per poder fer un diagnòstic. En termes generals, funciona més, em dona la impressió, pel que veiem tots per la televisió i escoltem per la ràdio, funciona més la determinació de les persones que han anat allà a ajudar que la coordinació, diguem, més o menys global de la gestió de la crisi. Aquesta és l'impressió que jo trec del que sento i del que llegeixo, però puc estar equivocat. És a dir, pot ser que la gestió de la reacció davant de la crisi sigui més homogènia del que a mi em sembla, però de moment la meva impressió és que hi ha més determinació, entusiasme, solidaritat per part dels que han anat allà a ajudar i també per part de la població veneçolana que una veritable gestió centralitzada, homogènia, coordinada, etcètera, etcètera.
0: Albert, per acabar, m'agradaria que si ens poguessis resumir, per entendre com hem anat a parar aquí, ho has anat apuntant, però si ens ho poguessis resumir, què ha passat els últims 20 anys en aquest país, a Veneçuela, perquè anéssim a parar en aquesta situació que tenen ara, tant política, social, econòmica?
6: Doncs, bàsicament, perquè el que es coneix com chavisme va funcionar relativament, però va funcionar, quan el preu del petroli era el que era. En la mesura en què van decréixer les rendes del petroli, va ser més complicat, bastant més complicat, que el model, diguéssim, el règim com a model funcionés. Aquesta és la primera part. La segona part és, pels Estats Units hi ha hagut un moment, probablement anterior a Trump, vaja, amb tota seguretat anterior a Trump, que ha considerat que Veneçuela és un país on calia canviar les coses perquè formés part del que els Estats Units considera que és un ordre lògic dins d'Amèrica Llatina. I això ha arribat al súmum d'aquesta pretensió amb la intervenció dels Estats Units del 3 de gener. Aquests dos factors, la degradació del model que coneixem com chavisme i el cost que ha tingut per Veneçuela, la reacció dels Estats Units davant de la deriva política de Veneçuela, han fet que s'arribi a la situació de debilitat, de vulnerabilitat absoluta que té el país.
0: El Marc Martínez vol fer-te una consulta, Albert.
2: Sí, molt bé. Volia preguntar com és que un estat productor de petroli està en una situació de pobresa, ja és anterior a aquesta, el que ha passat ara amb el terratrèmol, però veiem els diferents estats aràbics que són també productors de petroli, els altres membres de l'OPEP, doncs sí, que tenen una capacitat, unes economies potents que les han aconseguit estendre més enllà fins i tot a les seves fronteres. Com és que en el cas de Veneçuela no se n'ha sortit amb aquest objectiu?
6: No se n'ha sortit, entre altres raons, perquè fa molts anys, bastants anys, que no pot exportar petroli d'una manera més o menys convencional a Venezuela, per la pressió dels Estats Units. I això és molt important. La segona cosa és, quan un país té rendes del petroli molt altes, pot prendre dos decisions, dos camins. Un camí és, totes les rendes del petroli seran per intervenir en l'àmbit social i la part d'inversions de modernització de les infraestructures d'inversions exteriors tindran un paper, diguem, menor. L'altre model és el model dels països del Golf, on bàsicament el que han fet és convertir les rendes del petroli en una gran estructura financera, de tal manera que són veritablement potències en les economies financeres de tot el món i tenen inversions de tot el món extraordinàriament diversificades. La història està demostrant que, en el primer cas, la debilitat que s'hereda al final d'una política d'utilització de les rendes del petroli que no inclogui l'àmbit financer, probablement no és la millor de les solucions o de les decisions. Al mateix temps, el model dels països del Golf, per exemple, Aràbia Saudí, Kuwait, els Emirats, és un model que probablement funciona amb societats relativament petites o molt petites, per exemple, els Emirats, però que difícilment funcionaria amb societats amb una població i unes dimensions molt més grans que aquests països. El cas extrem de tot això és el cas d'Aràbia Saudita, perquè ha aconseguit ser una gran potència financera a través de les rendes del petroli, de tal manera que probablement d'aquí 20 anys li serà més rendible les inversions que té a tot el món que les vendes del petroli. No dic que les vendes del petroli no li comptin, però seran menys importants que la seva activitat en l'àmbit financer.
0: Última pregunta del Josep...
6: No sé si he contestat.
2: Sí.
0: Última pregunta del Josep Manel Silva.
3: Bona, Albert, com estàs? Bona nit. Aquesta tarda parla el Jordi Armenteres, que és el corresponsal de...
0: Ara hi connectarem amb el Jordi. Sí.
3: Que està allà a Venezuela, explicava que els camions d'ajuda que estan arribant en trajectes curts els aturen, doncs, diverses vegades la policia demanant mordides, o sigui, demanant diners, sí, per continuar.
6: Clar.
3: Vull dir, fins a quin punt l'estructura d'un país on la corrupció està a les carreteres i les carències democràtiques són tan greus, també col·labora, és una història de molts cops d'estat i de molta inestabilitat, no? És a dir, fins a quin punt això també col·labora amb el desastre de gestionar una
6: cosa d'aquestes? Això contribueix d'una manera manifesta, és a dir, la capacitat de minar el funcionament convencional d'un país mitjançant coses com que la policia demani mordides, demani això, propines les carreteres perquè passin els camions, és un símptoma, però és un símptoma extremadament preocupant de la descomposició d'un model polític, perquè el que hauria de passar és justament el contrari. La policia ha d'ajudar en els que porten el que sigui, que viures, maquinària o el que sigui, per rescatar gent i per millorar la situació, i en comptes d'ajudar-los els diguem, interrompeixen demanant una propina. I això és bàsicament un retrat fixe d'un model polític en descomposició.
0: Albert Garrido, com sempre, un plaer poder-te escoltar i que ens hi posis aquí aquest context amb les notícies que ens arriben d'allà on sigui de tot el món. Gràcies per atendre'ns aquí al 9C.
6: Gràcies a vosaltres. És molt complicat treure conclusions d'un lloc en el que no estàs en un moment tan específic com aquest, però més o menys he intentat explicar el que em sembla que funciona allà baix.
0: Gràcies, Albert. Bona nit.
6: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: L'Albert Garrido, que ens acompanya sovint aquí al 9C, és periodista especialitzat en política internacional i professor a Blanquerna. Sembla ser que ara ja podem saludar el Jordi Armenteres, el nostre enviat especial a la zona zero del doble terratrèmol. Jordi, què tal? Bona nit, bona tarda per tu.
7: Sí, bona tarda. Aquí són les 3 de la tarda i 11 minuts. I crec que, si tot va bé, podrem explicar la millor història que podríem explicar des de Venezuela. A les 8 del vespre ja explicàvem que corríem cap a una zona on sabíem que hi havia una persona en vida. Han passat moltes hores, moltíssimes hores. Estem parlant que el terratrèmol va ser dimecres a les 6 de la tarda. I efectivament estem, i a més tinc un portaveu de la Creu Roja aquí al costat, i que ell ens expliqui exactament el que ha passat. Estem davant d'un edifici d'una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit plantes i tres soterranis. Als soterranis hi havia un vigilant, ha donat senyals de vida ara fa tres horetes, quatre horetes, i llavors, Ricardo Darias, què tal? Buenos días para nosotros a una esta hora.
8: Buenos días, un gusto.
7: A ver, cuéntanos un momento. Estamos aquí en una operación que esto tiene que salir bien porque todos tenemos la confianza y porque hay profesionalidad. ¿Cuántos países, bomberos de cuántos países estáis aquí? ¿Estáis aquí los de Portugal, los de Chile, los de El Salvador?
8: Así es, también está Estados Unidos y Costa Rica, que es la que está liderando el proceso. Nosotros el día de ayer a la 1:30 de la tarde, hace más de 24 horas, fuimos quienes encontramos al paciente en la voz de escucha, y desde ese momento hemos venido liderando, articulando con otros organismos, con otros crurugistas, con otros bomberos y con otros crurugistas, en una operación que ya sobrepasa las 25 horas de trabajo continuo. Sin embargo, cada vez se vuelve más difícil, pero aquí vamos a estar esperando tener buenas noticias.
7: O sea, está, entiendo yo, en la tercera planta del sótano de este mega edificio. Nosotros estamos en la puerta en este momento del parking. Debajo hay muchas unidades. Están hablando con esta persona. Me han comentado que era un varón de 47 años.
8: Sí, él responde por el nombre de Hernán. Nos dice que tiene 47 años, que incluso tiene un peso alrededor de los 50 kilos. Es una persona, podemos decir que es flaca, ¿verdad? De contextura delgada. Y Él responde, habla desde el primer minuto, desde hace una hora, mejor dicho, desde hace un día, nos está hablando y demás. Sin embargo, acceder a él es sumamente riesgoso, es sumamente peligroso, tanto para él como también para todos los rescatistas. Y por eso este trabajo ha sido muy meticuloso, movimiento tras movimiento, idea tras idea, analizada, como lo hizo usted, con múltiples profesionales. Aquí están los mejores del mundo, analizando cómo poder sacarlo a él con vida.
7: Ricardo, estaremos aquí para contarlo. Gracias, hasta ahora.
8: Con mucho gusto y esperamos tener...
0: Just se'ns ha tallat la connexió.
7: Que podem fer aquesta connexió?
0: Sí, Jordi, havíem perdut un moment.
7: Ricardo Darias és un portaveu de la Creu Roja. Sí, i hem d'agrair la Creu Roja, de fet, perquè estem utilitzant l'Starlink, la via de connexió via satèl·lit, gràcies a la Creu Roja en aquests moments, perquè aquí de cobertura no n'hi ha gens. Això també ho hem après en aquests terratrèmols, que al final la comunicació entre les unitats es fa precisament a través de l'Starlink. A veure, ho situo. Estem a Playa Grande. Playa Grande és una de les zones de l'epicentre, aquest terratrèmol. Aquí és on hi ha hagut l'epicentre també aquest matí de la rèplica tan forta de 4,6 que m'he anat explicant durant tot el dia. La realitat és que intentem explicar aquestes bones notícies. Ens quedarem aquí fins que intentin treure aquest senyor de 47 anys. Però l'altra realitat és que l'edifici que hi ha just al darrere està ple de famílies assegudes en una zona de parc esperant que treguin víctimes, perquè ja han descartat que hi pogués haver ningú en vida i la maquinària pesant ha començat a treballar totalment. És la cara i la creu de tota aquesta tragèdia que costarà molt de superar, perquè la destrucció és brutal. I encara un altre detall, hem estat explicant que la policia no ens deixava moure per totes les zones. Al final, mira, ho hem torejar i hem pogut entrar precisament en aquests moments i rescats en vida.
0: Estàs, per tant, plenament a la zona zero d'on hi ha hagut aquests dos terratrèmols, Jordi.
7: Perdona que no sentia la pregunta. Mira,
0: no, si estàs a zona zero, 100%, no? Estàs?
7: Sí, zona zero és Playa Grande. Si buscava el mapa, queda just per sobre de Caracas, tocant a la costa. És una zona de resorts, una zona de vacances. Aquest és un altre dels efectes del terratrèmol, que quan es va produir el dimecres a la tarda, el dimecres era festiu a Venezuela. Llavors, com a tal, el que passava és que hi havia molta gent a les zones de platja, als restaurants de platja, als centres comercials i, evidentment, a segones residències, perquè hi ha molta gent que en té aquí.
0: Tu que estàs aquí, a la zona zero, ha arribat prou gent per intentar d'ajudar a rescatar el màxim de persones possibles? És a dir, està arribant tota l'ajuda d'arreu del món o està sent un pèl caòtic tot això?
7: No, és totalment insuficient, i això ja ho hem dit també en altres programes. Jo vaig cobrir en el seu dia el terratrèmol de Turquia, que va ser molt bèstia, també el del Marroc, on van morir vora 8-9 mil persones, a Turquia van morir 43 mil persones, i allà veies un desplegament de maquinària pesada, un desplegament internacional d'unitats espectacular, que això no ho veus aquí. I no ho veus aquí perquè hi ha un problema de la burocràcia, i això la gent que està començant a perdre la por, a criticar el govern, perquè a més ens avisen que no podem dir els seus noms, que si us plau, que nosaltres ens quedarem aquí però vosaltres marxareu, que no ens poden perseguir, totes aquestes... Ja comença a dir que això s'enfonsa de la baix i que els hi cal una ajuda que no tenen, i sobretot falta ajuda molt tècnica, molts especialistes. Per això no m'he cansat de repetir-ho en molts programes, és tan important el que estan fent els bombers de la Generalitat, perquè són tècnics en infraestructures molt bons a nivell mundial. I el que explicava aquest matí l'Oriol, el cap dels bombers de la Generalitat, sí. L'Oriol Corbella, és que estan prioritzant els edificis on creuen que per l'estructura han quedat cavitats on hi hagi gent realment en vida. Evidentment, els edificis totalment enfonsats i amb tot premsat és molt més complicat de trobar gent en vida. Hi ha un altre element, també. A partir de les 72 hores es considera un miracle que algú pugui viure sense aigua, ja no sense aire, però sense aigua, sense menjar no passa res, però sense aigua sí que hi pot haver un problema. Clar, estem, ostres, hauríem de comptar bé, però devem estar en aquests moments a les 117, 115 hores des del terratrèmol.
0: Gairebé 100 dies, sí.
7: N'han passat moltíssimes, sí. I llavors estem, per això ens feia molta il·lusió poder trobar una zona on efectivament en aquests moments s'estigui treballant i, ostres, puguem explicar una bona notícia que al final és... Aquests seran els herois, de veritat, de tot aquest terratrèmol, qui sobrevisqui i sobretot els que els estan ajudant.
0: Òbviament la prioritat és el rescat de persones que estiguin això, evidentment encara en vida, evidentment el rescat de tothom que hagi quedat aquí enmig de les runes, però què passa amb la gent que ha perdut la casa? És a dir, hi ha molta gent al carrer, s'està ajudant també, s'està portant menjar, aigua, a la gent que no té casa però que ha sobreviscut?
7: Uf, aquí hi ha moltes coses a explicar, Mireia. A veure, comencem per l'ajuda humanitària. Abans el Silva en deia una, que em citava a mi del que havia explicat, crec que era aquest matí al Món Arracú, sinó a la tarda, amb el Clapés. A veure, l'ajuda humanitària. Em falta molta, no només falta en menjar, sinó que està faltant aigua potable. Hi ha un problema molt seriós amb l'aigua potable i més en les condicions sanitàries que han anat empitjorant a mesura que va passant el dia. Llavors, sí, venint cap aquí hem trobat tràilers i tràilers d'aigua que estaven parats, que no sabien ben bé per què, però és que aquesta aigua fa falta aquí. O sigui, la gent té set i la gent necessita aquesta aigua. I hi havia una noia que em deia, hi hauria de ser fresca, no pot ser que tinguem l'aigua aquí a 30 i pico graus a sota el sol i que passi el que passa. No oblidem que estem al Carib. Dos, ho explicava abans el Clapés, hem parlat amb una responsable del programa d'aliments de Nacions Unides, que el que feia era denunciar, i no ho ha volgut fer davant de micròfon, que no era portaveu per fer-ho, que el problema gros és que el govern és qui està gestionant l'ajuda humanitària. O sigui, per molt que hi hagi països que l'envien, per molt que Nacions Unides en aquests moments s'estigui trencant les banyes per poder fer arribar menjar, estic veient, disculpen, lo han encontrado en vida, entiendo, y lo están sacando, ¿o no? No. És que he vist senyals d'alegria i no sabíem si la història acabarà bé, continuarem esperant. Total, el que estava explicant, aquesta noia del programa de l'ONU d'aliments, el que deia és que el problema és que la gestió la vol fer el govern de Venezuela i el govern de Venezuela no té les prioritats humanitàries de l'ONU. Que el govern de Venezuela està repartint menjar on n'hi ha i està repartint aigua on ja n'hi ha. I que hi ha zones que estan totalment desesperades. I ells ho saben, ho denuncien, i els diuen que això no és l'important. O sigui, el govern de Venezuela creu que està actuant bé i creu que està prioritzant què ha de prioritzar. I és una cosa de prioritats. I la realitat és que aquí on estem nosaltres ara, falta de tot. Hi ha gent que ens ha dit que tenia gana, hi ha gent que ens ha dit que tenia set. A partir d'aquí agafem les conclusions que vulguem tots plegats.
0: De fet, precisament en l'última roda de premsa que ha fet Jorge Rodríguez, el president de l'Assemblea, justament Jordi, treia pit del que s'han repartit, deia com uns 750.000 litres d'aigua.
7: Que hauríem de dir que estan mal repartits, probablement, perquè si tu et ve gent i et diu que li falta aigua i veus aigua per les carreteres, evidentment aquí hi ha un problema.
0: A banda de l'aigua, a tot el tema del menjar i fins i tot, com passen les nits totes les persones que no tenen casa?
7: Sí, perdó, que això ens m'ho havies preguntat. A veure, aquí quan hi ha uns quants pams de gespa i no hi ha cap arbre, els arbres queden lluny, sobretot lluny de l'edifici, hi ha gent dormint. Sobretot aquesta zona a Caracas passa i a Caracas pràcticament no està danyada més enllà d'un barri, però aquí és molt general, o sigui, la gent ha instal·lat tendes, ja no només per dormir, sinó per custodiar tot el que han pogut treure de les cases o les coses que s'han pogut salvar de les cases. I a més hi ha dues realitats. Per una banda, els que han perdut la casa, que òbviament en aquests moments estan al carrer o en cases de famílies, però la molta gent que no vol tornar a casa seva per por. I aquest pànic és el que ha avivat també la rèplica d'aquest matí de 4,6 graus a les 7 del matí i un minut, que l'hem notada tots, que l'hem notada, que de cop i volta se'ns ha mogut el terra, hi ha hagut dues fiblades, hi ha hagut dos moviments i els vidres els hem sentit. I llavors també ha passat una altra cosa, que al cap de 2-3 segons han començat els gossos a cridar d'una manera molt, molt, molt, molt bèstia, no? Vull dir, no, jo que no havia sentit gossos encara a Venezuela o no tenia la sensació d'haver-los sentit, de cop i volta han començat a cridar tots. I això, aquesta por, és la que fa que la gent en aquests moments no torni a casa seva.
0: Jordi, ara el govern veneçolà, amb aquesta gent que no té casa o que no vol tornar a casa, entenc que és l'última de les preocupacions, entre cometes, o se'ls està intentant d'oferir alguna cosa?
7: Dedueixo, però no ho sé. No ho sé, és una pregunta que no puc respondre. Aquí tothom es queixa que no té ajuda del govern, que demanen, que es fan un fart de fer peticions per tal que s'enviï ajuda maquinària, que de cop i volta un bomber els diu que aquí fa falta un altre tipus d'especialista, de demanar molt i de no tenir res. I, evidentment, aquí en aquests moments s'està pensant hora a hora i dia a dia, però no es pot anar més enllà.
0: Mm-hmm. Perquè les comunicacions, Jordi, has dit, internet, trucades, són molt escasses, oi?
7: A veure, aquí a la zona zero... A la zona zero, aquí no hi ha ni llum, ni aigua, ni telefonia. Insisteixo, estem fent aquesta connexió gràcies a la Creu Roja i a un Starlink que ens dona una xarxa de wifi que ens han donat una contrasenya i pogut enllaçar. Si no, seria inviable parlar des d'aquí. I això és el que utilitza la Creu Roja per comunicar-se entre tots els equips que estan treballant en tota aquesta zona. En aquesta zona n'hi ha, Caracas és una altra situació, va i ve, però es pot aguantar. El gran problema és la nit. Clar, en aquests moments són 3:45, d'aquí a 3 hores i mitja serà fosc. Aquí esteu sentint un equip electrogen de fons, suposo.
0: Sí,
7: suposo
0: com un soroll,
7: sí. L'escola a través. Sí.
0: Sí.
7: Això és inèdit. És el primer equip electrogen que jo veig en pràcticament 48 hores. De fet, aquest matí explicàvem al Basté que el problema de la nit, i la nit és molt llarga, són 10 hores, estem molt a prop de l'Equador, són 10 hores i pico, no es pot treballar perquè no hi ha cap equip electrogen. I qui els té és l'exèrcit, i l'exèrcit no els ha desplegat perquè volen garantir que tenen corrent a les casernes. Això ens ho diuen veneçolans, ciutadans de peu, que saben que aquesta és la situació i que hi ha un problema perquè de nit no es pot treballar precisament perquè ningú s'hi veu. I, evidentment, és molt més perillós desenrolar un edifici per trobar víctimes si no estàs veient el que estàs desenrolant i et pot caure tot a sobre. Aquesta és la clau de tot plegat. Per això trobava molt interessant parlar amb el portaveu de la Creu Roja, perquè al final, clar, aquesta gent està treballant en un tercer soterrani perquè s'ha enfonsat tot el soterrani, però a sobre hi ha aquest edifici amb tantes plantes, no? Llavors, això, evidentment, s'ha de fer amb molta llum i ser molt curosos.
0: Mm-hmm. Jordi, per anar-te acomiadant, ara quina és la teva propera parada? Et quedes aquí? A veure com es resol aquest cas, eh?
7: Aquí hi ha un tema que és... Hem de tornar sí o sí a Caracas abans que es faci fosc, però a més ens han advertit que hi ha un problema de delinqüència de nit, que és una mica perillós, que amb això hem de ser molt curosos, sobretot pel fet de ser ciutadans estrangers, periodistes internacionals. Per tant, ostres, la idea és esperar-nos aquí tanta estona com puguem, a veure si podem explicar una bona notícia, que ja us dic jo, que després de tantes hores tenim moltes ganes de poder explicar bones notícies.
0: Jordi, doncs et deixem que segueixis treballant. Gràcies per aquesta entrevista, per aquesta connexió, i també digues trasllada a la Creu Roja. Gràcies per poder fer aquesta connexió, que sabem que no ha estat gens fàcil.
7: Ho farem i espero poder demanar pas per dir que aquesta història ha acabat bé. Vale?
0: Una abraçada, Jordi.
7: Fins ara.
0: Fins ara. Ara, una altra de les contradiccions de tot el que estava explicant l'Armentera és del que diu, la versió del que diu el govern veneçolà versus el que, segons el Jordi, es troben sobre el terreny. El que han dit en roda de premsa fa una hora i pico les institucions veneçolanes és que s'ha restablert el 90% del servei elèctric a La Guaira. Sobre el terreny, ara ens deia el Jordi que no era precisament així. Començo per tu, Laura. Hem parlat amb l'Albert.

0: el 3 de gener amb aquesta intervenció militar dels Estats Units sobre el país, amb el segrest del seu president, no? I el pretext era que es volia fer front a un narcoestat, i de fet el propi Donald Trump ho va desmentir ell mateix, no? Dient que realment l'objectiu era el control del petroli. Per tant, ni hi havia una voluntat democratitzadora, que els Estats Units històricament sempre han fet servir aquest argument per fer qualsevol tipus d'intervenció quan els objectius clarament són uns altres, són profundament comercials i econòmics, ni hi havia una voluntat de preocupació o d'ajuda a la població local, als veneçolans i veneçolanes, no? Per tant, jo crec que hi ha hagut una situació que s'ha fet molt visible, però que és històrica en la relació dels Estats Units i Llatinoamèrica, de com concep els Estats Units, que són els països llatinoamericans, que hi ha una debilitat molt profunda o un país amb una situació de molta vulnerabilitat producte de molts factors, com els explicava el professor Garrido, i per mi el dubte o la pregunta és si aquesta tutela dels Estats Units, l'actual govern veneçolà, està entorpint encara més la possibilitat de tenir una reacció ràpida i una reacció doncs efectiva davant d'una situació com aquesta, no? Que jo crec que jo no tinc ni idea, tampoc no sóc, com dic, expert en la matèria, però probablement no crec que sigui una cosa que estigui facilitant la situació.
1: Silva.
2: Mira, una altra cosa que llegia avui a La Vanguardia és que el govern està tancant les oficines de recollida de fondos i d'aliments que pertanyen a partits de l'oposició o persones de l'oposició dins de Venezuela, no? Clar, jo no sé què hauria passat durant el chavisme o quan estava Maduro al front del poder. Temo molt que tampoc hagués funcionat massa bé. Ara, és cert que jo crec que els Estats Units tenen una gran responsabilitat, perquè és evident que la intervenció que van fer ha estat un desastre, no ha canviat res, i que ara és el moment de demostrar, doncs, que si l'estat no funciona, com a mínim que tingui un suport dels Estats Units per ajudar a la gent que té problemes o per intentar recuperar el país en la mesura que sigui possible, no? És a dir, ja que han intervingut d'aquesta manera en el país, i jo crec que ara tenen una més gran responsabilitat en intentar ajudar a que això tiri endavant, no? Venezuela és un país amb una història molt complexa, que el professor Albert Garrido, ens coneixem molt, vas quedar dotat amb el cognom, que ens ha explicat molt bé, en part, i els darrers anys, doncs, és un estat que no ha funcionat bé, que té, amb evidentment, moltíssimes carències democràtiques, però el que ha passat els darrers mesos no ha ajudat gens a que el país millori, i aquesta pregunta que li fèieu abans sobre la comparació amb altres països que tenen petroli i que l'han gestionat tan bé que fins i tot dintre d'uns anys no necessitaran el petroli perquè podran viure del que han guanyat gràcies al petroli, hauria estat un bon model per un país com Venezuela, no? Per tant, és un petit desastre que ara està pagant una part important de la població.
3: Jo quan passa una desgràcia així, sempre crec que hi ha com tres frases, no? La primera és de solidaritat, la segona és de l'emergència, la gestió de l'emergència, i procures deixar per més endavant l'anàlisi de com es gestionen les crisis, no? I encara estem aquí, com per començar a carregar els tinters en el model de país que pugui haver a Venezuela. Però fins i tot amb el que ens explicava el Jordi Armenteres, valent de poder-hi anar just allà el dia que hi ha hagut rèpliques del terratrèmol, no? És a dir, sí. La passió per la feina i per poder explicar coses, però a més transmetia no vull opinar res que ell no hagi dit, però estava dient, el govern no diu ben bé el que està passant aquí, no? Jo, de la seva crònica i d'altres coses que s'han dit, n'extrec la visió d'uns governants habituats a la corrupció, absolutament, no? I és a dir, ja sé que se m'està morint una part de gent, però jo m'ocuparé que determinades persones sí que tinguin aigua, no? És a dir, és tan normalitzat aquesta manera de funcionar que porta que tota la solidaritat internacional que està arribant, doncs la gestioni el mateix govern, i que faci que la coordinació i la distribució passaran a ser un drama, perquè si ho fan els mateixos que han portat el país a la situació en la que es troba, no d'un any, no de dos anys, no de tres anys, no de fa deu anys, doncs les expectatives, doncs, en aquest sentit, jo crec que han de ser poc optimistes. I respecte al doble model, no?, que és Aràbia Saudita o Venezuela, sempre reivindico el model noruec, Europa. És a dir, aquí a Europa també hi ha països que són productors de petroli, en el cas de Noruega ho tenen tan important que tenen per llei que la gestió està separada del dia a dia del govern. Tenen per llei que només com a màxim un 3% del benefici que treu el país del petroli pot entrar a la despesa corrent del pressupost de l'Estat, per no passar a ser un país

0: depenent del petroli, que en el cas que els hi baixi el preu del petroli o que tinguin alguna desgràcia, s'arruïni el país, s'arruïni l'estat del benestar. No?
1: Totes que es tenen un fons de fa molts anys d'inversió de tots els, en diferents parts del món que reverteix en favor dels seus ciutadans i que hi ha molt poca corrupció, que això també és molt important.
0: Només ha de dir això, és a dir, el 3% va pel pressupost corrent, la resta s'ha fet, com això deien d'Aràbia Saudita, s'ha fet també, tenen el fons més gran del món i que el gestionen experts que no depenen del dia a dia de la situació del govern. Mm. No? És a dir, que com a models de gestió, sembla tot indicar quan un país és productor i destina tota la despesa corrent a la sort de que el petroli vagi bé, doncs quan el petroli no va bé, doncs malament, i a més si quan va bé agafes dinàmiques corruptes, etcètera, etcètera, doncs això és un desastre.
2: Marc.
3: Jo crec que un país mai no està prou preparat per un drama com el que li està tocant viure a Veneçuela, no? Per un desastre d'aquesta magnitud. Però sí que és veritat que el Jordi mateix ha pogut viure diferents reaccions a situacions com aquest terratrèmol, no? Parlava del Marroc, de Turquia, i ha pogut pot comparar, ens relatava, no? Les diferents reaccions que hi ha hagut en cada cas. I el que sembla evident del seu testimoni és que en el cas de Veneçuela està fracassant en aquesta resposta, o com a mínim és moltíssim millorable, no? Podria ser molt, molt millor. Jo aquí sempre genera el dubte si caldria que l'ONU tingués un paper més rellevant en aquests casos. És a dir, que tingués més, estigués més habilitada, més preparada i capacitada per liderar una certa resposta i concertar-la internacional.
1: Se suposa que Nacions Unides coordina el tema d'ajuda, el que passa que les pegues els posa el govern
3: de Veneçuela. Sí, per això jo crec que aquí potser la resposta en aquestes situacions caldria buscar-la en una acció més coordinada, internacional. Crec que podria ser una manera de tenir una font oficial de dades, d'informació i de coordinació que podria ser molt més fiable que l'Estat. I deies, Laura, si resta la intervenció, no sé si resta, però en tot cas el que és evident, el que és palmari, és que no suma la intervenció que hi ha hagut d'Estats Units respecte al règim de Veneçuela. Va ser escapçar el president, però mantenir el règim amb una figura més de... amb una relació més de titella, no? Mantenint aquest estat controlat des de Washington. I amb la qual cosa aquí, on hauríem d'ara estar actuant en primera instància i doncs, demostrant la solidaritat que al seu moment semblava que volien exercir sobre Veneçuela, doncs ara...
2: Era clar que no era una qüestió de solidaritat, no, ni hi havia un altruisme, ni hi havia això que es diu sempre, aquesta voluntat democratitzadora, hi havia una voluntat efectiva de tenir el control sobre el petroli, bàsicament.
3: I a més
2: explicat pel propi Trump.
1: Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin
2: relacionar-se. Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
3: No, llavors tenim això i tenim un estat que també ha estat més preocupat de protegir-se ell, de controlar la població, que no pas de protegir-la, no? De protegir les persones. I, per tant, això també doncs, té a veure amb com està actuant ara davant d'aquesta situació.
2: Passen 5 minuts de 9:15. Fem una petita pausa i de seguida tornem aquí al 9C.
4: 9C, amb Mireia Garolera.
5: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
7: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
9: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: RAC 1.
12: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any. També en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts. sempre.
11: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
13: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
14: Tot allò que t'agrada,
13: molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast.
13: Endreçats i a un sol clic.
14: Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
13: I som tots.
15: Més fàcil.
14: Més directe.
15: Més intuïtiu.
13: Més RAC1. Tots som un milió.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
17: a rac1.cat.
16: El portal de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Seguim aquí al No ho sé, fent tertúlia. Avui dilluns, 29 de juny, tenim aquí a la taula el Josep Manel Silva, el Marc Martínez Amat, la Laura Aznar i també el Jordi Cominal. I ara canviem de tema per parlar d'una polèmica al voltant del programa La gran aventura de la llengua espanyola de Televisió Espanyola. El que ha aixecat polseguera és el que el presentador, que és el periodista Iñaki Gabilondo, hi hagi fet afirmacions com aquesta.
1: Por muchas cédulas y órdenes reales que se emitieran, ni las lenguas peninsulares amenazaron al castellano, ni el castellano amenazó a las lenguas peninsulares ni a las americanas.
0: Aquest és del programa que es va emetre ahir, però en capítols anteriors ja havia fet declaracions qüestionables en capítols, això, dient, per exemple, parlant sobre el paper del castellà a l'Amèrica Llatina.
1: La conquista española, en contra de lo dicho y aceptado tradicionalmente, no impuso a los amerindios el aprendizaje del castellano, ni su utilización fue obligatoria en ninguno de los virreinatos, capitanías o audiencias del Nuevo Mundo. Tampoco proscribió la utilización de lenguas indígenas, sino que llevó a cabo la más importante tarea de conservación y salvamento que se haya producido en toda la historia de las colonizaciones.
0: En aquest context, avui Junts per Catalunya ha demanat la retirada del programa i han registrat una bateria de preguntes al govern espanyol per saber quina valoració en fan. Per analitzar-ho tot plegat i saber si les afirmacions de Gabilondo en aquest programa tenen fonament, a aquesta hora tenim en línia el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, Àngel Casals. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: Anem a pams i comencem per aquesta frase de ni les llengües peninsulars van amenaçar el castellà, ni el castellà va amenaçar les llengües peninsulars, ni tampoc els americans. Té sentit aquesta frase?
2: No. És a dir, si fem una elevació, si jo dic ara amb totes les llengües oficials dels estats han mirat de monopolitzar o imposar-se sobre les variants dialectals o sobre altres llengües que es parleixen al mateix estat, i ho dic com a principi general, a tothom li semblarà la mar de raonable, perquè és el que ha passat a França, és el que ha passat a Itàlia, és el que ha passat a Alemanya, és el que ha passat pràcticament a tot arreu. Per tant, clar, això també ha passat en el cas de l'estat espanyol, no? Per tant, si ha passat a tot arreu, també ha passat en el cas de l'estat espanyol. És clar que sí. És clar que el castellà no va ser mai amenaçat per les altres llengües peninsulars, però el que sí és cert és que el castellà, en el moment en què es converteix en llengua d'estat, el que mira és de convertir-se en la llengua única de relació entre els ciutadans i l'estat. I això és un procés que comença d'una forma molt paulatina i molt lenta en el segle XVI-XVII i que s'accelera d'una manera molt important a partir del segle XVIII. En el cas peninsular, el cas americà és una altra història.
0: En el cas peninsular, per aterrar-ho també amb exemples o en moments concrets de la història, ara ens ho deies així del segle XVI fins ara, però en casos concrets ens podries això enumerar o dir alguns dels moments que clarament ha estat així?
2: Sí, hi ha un primer moment que el que passa és que no és molt reeixit, que és quan a partir del segle XVII, la primera meitat del segle XVII, a partir de les lleis intentes imposar el castellà com a llengua de predicació. Això s'intenta a Catalunya, s'intenta també a Euskadi, s'intenta a Galícia. El problema és que, tot i que ho intenten, la major part dels fidels no entenen la llengua que se'ls vol imposar i una part dels capellans tampoc la parla. Amb la qual cosa, tot i que hi ha una directriu política d'introduir el castellà als oficis religiosos, aquesta imposició és molt relativa. Haurem d'esperar el segle XVIII, a partir de la fi de la Guerra de Successió, en el moment en què s'unifica políticament tota la monarquia ibèrica, excepte Portugal, que trobarem les primeres ordenacions, en les quals, per exemple, el que es fa és no el fet de prohibir parlar català, això no, diguem-ho així, en el 18 tal qual no ho trobarem, però el que sí que trobarem és que es digui que l'única llengua de relació amb l'administració, en aquell moment amb la Real Audiència i amb la monarquia, és el castellà, i no se'n pot fer servir cap altra. Posteriorment, ja en el regnat de Carles III, a partir de 1759, el que hi haurà, llavors sí, és una línia claríssima d'introducció del castellà com a llengua única de l'educació. I a partir del segle XIX aquest procés s'anirà incrementant en la mesura en què l'Estat funcioni millor. Clar, hem d'entendre també que algú ens pot dir, bueno, però a final del segle XVIII el 90% de la població catalana continuava sent monolingüe catalana, cosa que és certa. Però això no treu que aquest monolingüisme és més el fruit de la falta de capacitat de l'Estat per imposar el castellà que no pas de la voluntat de l'Estat per mantenir el català.
0: Clar, ara parlaves del català, però entenc que també és equiparable en el cas del basc? És a dir, que va ser tres quarts del mateix o en aquest cas ha anat sempre a banda?
2: No, va ser tres coses del mateix. El que passa és que hi ha una diferència important entre el català, el gallec i l'euskera, que és que mentre que el català era una llengua política, és a dir, es redactaven lleis en català, el català era la llengua oficial de l'administració catalana i l'administració reial a Catalunya, el gallec no va aconseguir mai aquest estatus, més que durant l'edat mitjana, durant un període molt curt, i l'euskera no el va tenir mai. L'euskera no va ser mai una llengua oficial practicada a nivell de cancelleria o d'instruccions escrites per part de la monarquia.
0: I pel que fa a l'altre meló, podríem dir-ne, que és la colonització d'Amèrica. En aquest cas, és cert o no l'afirmació aquesta de que en aquest cas es nega des del programa que el castellà s'hagués imposat mai en el procés de colonització?
2: Aquesta afirmació ratlla el disbarat directament. O sigui, hem de tenir present una cosa. El que es viurà a Amèrica no és simplement un procés de substitució lingüística. El que es viurà a Amèrica és un procés d'aculturació, ras i curt. És a dir, el que es farà és prendre'ls a les poblacions originàries d'Amèrica els seus trets socials, culturals, religiosos, idiomàtics, per canviar-los per uns altres. Per exemple, la primera gran mesura que es pren des de l'administració, ja en temps dels Reis Catòlics, és la creació d'un sistema que es coneix com l'encomienda, que fa que els indis hagin de treballar pels blancs, pels europeus que arriben, hagin de treballar per un blanc que, per la seva banda, s'assegurarà que aquests indis aprenguin la doctrina religiosa, es facin catòlics, visquin en cases i, clar, tot això en quina llengua es fa? En la llengua dels indis o en la llengua del blanc? Òbviament, en la llengua dels europeus. És a dir, el castellà es converteix en l'única llengua que dona visibilitat política als habitants d'Amèrica. I per on s'introdueix? S'introdueix, bàsicament, per la via religiosa, en primera instància, i per la via dels senyors d'encomiendes i dels latifundistes que es van instal·lar en el continent. Clar, la prova és que, evidentment, no hi ha cap prohibició explícita d'utilització de les llengües americanes. El que passa és que, com les llengües americanes no s'escrivien, mai a ningú se li va passar pel cap que fos necessari prohibir els escrits o que algú pogués enviar alguna escrita a l'administració en nàhuatl o en quechua o en aimara, diguéssim, no? Perquè no les escrivien. Per tant, no va caldre una prohibició. El que va bé és un fenomen d'aculturació que, a més, en el segle XVIII, és veritat que en el segle XVIII es produeix un fenomen molt curiós, que és que en la mesura en què es consolida una població europea criolla d'origen hispànic, aquesta població comença a practicar una mena d'apartheid, de rebuig cap als indis, que passa, entre altres coses, per procurar que aquests indis no aprenguin castellà. Perquè així, d'aquesta manera, deixen de ser subjectes polítics.
0: Davant de... Ara ens ho està explicant, clarament, en el cas del català, en el cas de la colonització a Amèrica. Què creu que ha passat darrere d'aquest, podríem dir-ne, error en aquest programa? Vull dir, potser és això, és un programa justament divulgatiu. És a dir, potser hi ha, no sé, dic jo, alguna corrent, algun historiador, algú que tingui una altra visió de les coses. Vull dir, què pot haver passat aquí?
2: Bueno, aquí el que ha passat bàsicament és que des dels últims 10-15 anys ha aparegut un corrent dubtosament historiogràfic, que el que plantegen és una relectura en clau nacionalista espanyola del període de la descoberta d'Amèrica i de l'època de l'imperi hispànic, no? Que el cas més clar és el llibre aquest, Imperiofòbia, que és un llibre que, diguem-ho així, es va convertir durant... És un llibre que va aparèixer cap a l'any 2018-2019 i que es va convertir en una mena de llibre de capçalera de tots els dirigents espanyols que volien explicar què és el que havia passat a Amèrica i què és el que havia passat amb l'imperi espanyol. La tesi del llibre, essencialment, és que els espanyols no van anar a Amèrica com a colonitzadors, en el sentit en què van anar els britànics i els francesos a Àfrica, que ja sap que eren molt dolents, sinó que van anar de bona fe, a evangelitzar la població, a portar la cultura i de passar de l'idioma, però que vaja, i que, diguem-ho així, les morts que es van produir va ser un efecte col·lateral no desitjat, no? I llavors, aquest argument de defensa d'un nacionalisme espanyol que el que ve a dir, bàsicament, és que Amèrica no va ser mai un territori colonitzat, sinó que formava part en peu d'igualtat dels territoris peninsulars i, per tant, els habitants d'Amèrica eren tan espanyols com els habitants de Badajoz, per entendre'ns, aquest argument és un argument que ha acabat calant no tant a la universitat, és a dir, trobaríem molt pocs professors universitaris que defensessin aquesta posició, però sí que ha calat a nivell de divulgadors, periodistes, polítics, etc.
0: Acabo preguntant-li, creu que hi hauria d'haver algun tipus de rectificació?
2: A veure, depèn de qui la demanis. El que em sembla absurd és que en el Parlament s'hagin de discutir aquestes coses, diguéssim, no? Això, qui hauria de demanar una rectificació, en tot cas, seria, o s'hauria de fer des de la universitat o des d'organismes d'aquest tipus, que són els que ens hem d'encarregar d'assegurar-nos d'això. Clar, quin és el problema? Que en molts casos, molts d'aquests programes suposaven de cultura i de divulgació, allò, no compten amb historiadors, o compten amb historiadors molt de la corda del canal o del director del programa en qüestió, no? Mm-hmm. I, per tant, no contrasten la informació que donen.
0: Àngel Casals, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bona nit. Marc, ara començo per tu. Les paraules d'Àngel Casals bastant contundents i bastant clares, no?
3: Sí. A mi tot aquest episodi em recorda que ja el seu dia, el 2001, ara ho estava buscant, el rei Joan Carles, llavors rei, va fer aquella frase també en un premi Cervantes de «Nunca fue nuestra lengua una lengua de imposición, sino de encuentro. Nadie se lo obligó nunca a hablar en castellano». Que també ja va aixecar polseguera el seu dia. Vull dir que ja fa temps també que anem sentint aquest run-run, tot i que és veritat que està més en auge recentment, i crec que, a més, té un punt de sabedor que sigui Iñaki Gabilondo més qui ho pronunciï, que en altres moments semblava més comprensiu, potser, amb altres realitats no tan uniformitzadores de l'Estat, no? Durant el procés, no? Tenia, almenys generava aquesta impressió, i també decebedor que sigui una televisió pública que faci això, no? La televisió pública de l'Estat, que a més paguem entre tots, i que a més té una comissió de control al Congrés, i que per tant això també obliga en certa manera que sigui aquell l'espai en el qual es pugui discutir aquests continguts. També perquè té una certa lògica que, existint comissions de control respecte als canals públics, doncs s'utilitzin aquests canals. Jo això ho atribueixo a una sobredosi de nacionalisme espanyol, clarament. I com que és el nacionalisme de l'Estat, doncs sembla ja que és com natural, no? I que és com el nacionalisme banal. I que trobem amb coses també molt petites, com per exemple, si anem avui al registre mercantil a inscriure una nova empresa, no podrem posar-li a aquesta empresa un nom amb apòstrof, perquè el registre no ho admet. Doncs per què una empresa no es pot anomenar qualsevol paraula en català que tingui un article, una proposició amb apòstrof, perquè no ho admet el registre? Doncs això em sembla que és un exemple clar també d'aquesta imposició del castellà respecte a les altres llengües. Ja dic, amb un detall petit i en trobaríem 5.000 més, no? Però em sembla que és evident que l'afirmació no s'aguanta per enlloc i que és cert que és la tònica dominant en molts estats, no? La imposició d'una llengua, de la llengua de l'estat, però també hi ha altres models. També hi ha Suïssa, també hi ha Bèlgica, també hi ha el Canadà, que crec que també poden servir d'exemple que podria haver-hi una realitat diferent en el nostre estat.
0: No? Mm-hmm. Silva.
4: Mira, he estat buscant altres teories sobre això i, per exemple, ara estava mirant que hi ha un acadèmic de la llengua, que a més és un brillant jurista i també és historiador, que és Santiago Muñoz Machado, que té un article explicant que defensar la postura contrària de la que defensava el nostre expert, no?
0: Historiador, sí, Àngel Casals.
4: En el sentit que a Amèrica Llatina, no parlo d'aquí, el meló d'aquí, jo crec que, efectivament, el tema, estic d'acord amb que el nacionalisme fa molt, molt mal, i tot el que implica conquesta implica molt sovint jo no sé si imposició, però evidentment nosaltres venim de dels grecs i dels romans, que quan venien aquí i a la vegada que feien els aqueductes també portaven la seva llengua, no? I per tant la que hi havia abans desapareixia, no? I el català o el castellà venen del llatí, per tant tot això és una evolució. Pel que fa a Amèrica Llatina, ell defensa exactament que no és una llengua imposada, perquè tot i que era una conquesta, el factor, que això sí que ens ho deia el professor, el factor religiós era molt important, i el punt de l'evangelització i també de l'educació comportava la necessitat d'una llengua que es pogués escriure també, perquè com deia, les llengües indígenes no es podien escriure, i per tant en el moment que s'havia d'ensenyar o que s'havia d'evangelitzar o que s'havia d'ensenyar el Parenostre, jo és que estic recordant La Missió, no?, que és aquesta pel·lícula on veus que al darrere dels conqueridors anaven sempre els jesuïtes, no? I no es podia separar una cosa de l'altra, i com a qualsevol conquesta, la llengua és un element que molt sovint acaba sent traslladat. Clar, en alguns casos, quan hi ha llengües d'aquell cas, doncs la discussió és si això és una imposició o no, no? Però el Santiago Muñoz Machado diu que de cap de les maneres, no? Aleshores, bé, hi ha formes de defensar això. El que sí que estic molt d'acord, i això també ho ha dit el professor que s'ha entrevistat, és que jo no entenc com Junts, o sigui, com això ha d'anar al Parlament o que un partit polític demani que un programa de televisió, que es pot discutir en el seu contingut, hagi de ser suprimit perquè hi ha alguna cosa que es diu que no ens agrada, perquè bueno, diguem que a totes les televisions públiques, a l'espanyola però segurament a la nostra i a les d'altres comunitats autònomes, segurament hi ha continguts que no agraden a altres parts o fins i tot a una part de la població a la qual va adreçada, no? Per tant, jo crec que això entra directament dintre la llibertat d'expressió, i a més a més, insisteix que hi ha experts que defensen això, no? A partir d'aquí, evidentment, que jo crec que es pot discutir el que és la imposició o no d'una llengua, tant aquí com a altres llocs, perquè, per exemple, per què a Mallorca parlen català? Doncs perquè en un moment determinat, doncs algú va conquerir aquella illa i el que es parlava allà va deixar de parlar-se, perquè la llengua del conqueridor era el català. És a dir, al final, tots els territoris conquerits en algun moment poden haver canviat de llengua, i han desaparegut les llengües que hi havia i han imposat les seves, no? Això és, jo crec que és la història, no? Al final és la història.
0: Jordi, Laura, per tancar el debat.
5: Doncs mira, jo anava a començar molt a la línia del Marc, però el Silva crec que es mereix la resposta directa.
4: Bueno, no t'he preguntat res.
5: No, sí.
4: No t'he preguntat res.
5: Has fet una pregunta i s'ha de contestar. Per què s'ha de retirar aquest programa? Per què s'ha de retirar aquest programa de televisió pública? Perquè diu mentides.
4: Ah, ho respons perquè és el nom de Junts, ho dius.
5: Perquè diu mentides.
4: Perquè estàs aquí no.
5: És a dir, la llibertat... Això que dius és una ofensa a l'emissora que em contracta.
4: No, perquè tu m'has dit que respons perquè he preguntat per què Junts ho va fer.
5: T'has fet una pregunta. No, t'has fet una pregunta. Per què s'ha de retirar aquest programa de la televisió pública?
4: Per què Junts pregunta,
5: he dit. Per dir això de la televisió.
0: A veure,
5: perquè
0: ara és el torn del Jordi,
5: No, perquè és mentida.
4: Sí. Perquè és mentida.
5: Perquè és mentida. No és una opinió, no és llibertat d'expressió.
4: Això és el que dius tu.
5: La llengua espanyola ha perseguit... O sigui, l'estat espanyol ha perseguit el català. Ha prohibit...
4: Jo parlava d'Amèrica, no parlava d'aquí.
5: El programa parla d'Amèrica i de la península. I jo et dic, aquest programa s'ha de retirar perquè diu mentides, perquè s'inventa la història. I aquest acadèmic que has citat és justament el director del programa. És a dir, aquest senyor s'ho ha fet tot ell, s'ha muntat una pel·lícula, i aquí hi ha la Real Acadèmia Espanyola i l'Instituto Cervantes en un acte de nacionalisme espanyol intolerable que es basa en dir mentides. Per tant, dius, si fos una televisió privada podríem parlar-ne més, però una televisió pública que intenta fer un programa de divulgació i diu mentides, els òrgans que el regulen han de poder dir, escolti, això és mentida? Sí, és mentida, doncs ho ha de retirar. Perquè no és una opinió, és mentida. I ja està. És a dir, que el castellà ha sigut una llengua d'imposició a Estats Units i a Amèrica i a la Península Ibèrica, és que no sé per què estem perdent temps discutint això. Ja està. És a dir, s'ha de retirar, per què? Perquè és mentida. Punt. I no és llibertat d'expressió, és una falta greu a nivell acadèmic. Per mi la pregunta divertida del tema era què li passa al Gabilondo. És a dir, l'únic seguidor de Juan Carlos I quan va dir nuestra lengua no fue de imposición sino de reencuentro, l'únic seguidor que ha trobat és aquest senyor de 84 anys que després d'una carrera periodística que molta gent el lloava ha decidit destruir-se, no? Però és a dir, què fa? Què fas? O sigui, després d'haver estat durant molt de temps siguent crític amb governs del PSOE, siguent crític amb el govern del PP, intentant mantenir una certa una manera de fer, molt allunyada del que fèiem ara el Silva i jo, que és interrompre's i intentar defensar postures, de buscar consensos, de buscar l'anàlisi. Llavors, a mi el més greu d'això és dir, què fas, Gavi Landó? 1, amb 84 anys. 2, ensorrant tota la teva carrera. 3, posant-te en un tema lamentablement penós en el teu d'això. L'únic que havia teoritzat sobre això era Juan Carlos I. No? És a dir, llavors, en aquest sentit, a mi això em sembla bastant xocant. I acabo. Per mi, el que va passar a l'Amèrica és greu. El que ha passat històricament a Catalunya és greu. Però no cal parlar del passat. Tot el que no depèn, tot el que és Administració General de l'Estat a Catalunya, que no depèn de la Generalitat perquè no estan les competències traspassades, són imposició del castellà. És a dir, quan tu fas que en la justícia el coneixement del català no sigui un requisit, estàs imposant el castellà a tots. Quan tu fas que per la Policia Nacional el català no sigui un requisit, estàs imposant el castellà a tothom. Quan tu fas que la Seguretat Social parlar en català no sigui un requisit, estàs imposant el castellà a tothom. És una llengua imposició, tan senzill com assumir-ho, i ja està.
0: Remata-ho, Laura.
6: Molt d'acord amb aquesta segona part, i tinc una possible hipòtesi a la pregunta que es plantejava ara el Jordi, i és que jo crec que això és la constatació, el que ha passat amb aquest programa és la constatació de que el nacionalisme espanyol no és patrimoni ni de la dreta ni de l'extrema dreta únicament. És a dir, el nacionalisme espanyol s'estén per diferents formes d'interpretar ideològicament la realitat. I jo crec que el que constata tu també amb aquestes afirmacions que fa Gavi Londo és que hi ha un revisionisme històric profund fruit de la negació en realitat del nacionalisme espanyol, del seu passat colonial i de la violència física i simbòlica que això va comportar, i és, no es pot sostenir científicament amb cap argument que l'imperialisme i que el colonialisme, en el cas espanyol, són diferents als altres colonialismes i imperialismes europeus i que han comportat exterminis de pobles sencers i lingüicidis absoluts. I acabo amb això perquè m'agradaria desgranar-ho, però si no tenim temps acabo, recomano la lectura d'un article del Moisés Pérez al Temps, que citava justament el catedràtic d'Història Moderna de la UAB, l'Antonio Espino, que és molt bo perquè explica una miqueta com aquesta imposició de la llengua es va fer en les diferents fases del colonialisme espanyol, que en un primer moment no es va fer per tota la població, sinó que s'utilitzava com a mètode de que els colonialitzadors i la gent que vivia allà poguessin entendre's, és a dir, com a mera ús de traducció, perquè al principi l'objectiu era purament extractivista, i com després, en una segona fase de colonització, Carles III ja va aprovar normatives que feien obligatori a l'idioma espanyol, bàsicament per unificar i controlar tot el territori de l'imperi, no? I per tant, jo crec que és salvatge veure com siguin de dretes, d'esquerres o de centre, en realitat, per sobre d'aquesta ideologia sempre hi ha Espanya i sempre hi ha aquest nacionalisme espanyol per part d'algunes persones.
0: I ho hem de deixar aquí. Em sap greu, Laura, perquè volies continuar.
6: No, però ja, més o menys.
0: Hem arribat a les 10 i un minut. Gràcies, Jordi Cominal, Laura Aznar, Marc Martínez Amat i Josep Manel Silva. Tanquem la tertúlia d'aquest dilluns. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Gràcies.
3: Bona nit.
0: Doncs actualitzem la informació. Doctor Mos, bona nit.
7: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
7: Doncs que augmenten a més de 1.700 les víctimes mortals a Veneçuela. Les autoritats han actualitzat aquest vespre el balanç, que incrementa fins a 5.000 els ferits. Encara hi ha milers de desapareguts i es calcula que hi ha fins a 59.000 edificis afectats pels terratrèmols de divendres. El president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez, reclamava als ciutadans no fer cas a notícies falses en un moment tan delicat.
8: Busquen las cuentas oficiales para poder recibir la información correspondiente. No le hagan caso a bulos, no se dejen conducir por estrategias de manipulación en redes o manipulación mediática que no buscan otra cosa que aumentar la zozobra y la ansiedad.
7: Pel que fa a les víctimes amb nacionalitat espanyola, hi ha 17 morts i 138 persones continuen desaparegudes.
0: A aquesta hora, milers d'abonats continuen sense llum a Barcelona, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà de Llobregat.
7: Eren 17.000. Des de les 9 del vespre, Endesa ha rebaixat la xifra i la situa ara en 14.230 clients. El tall ha començat a 5:45 de la tarda i l'ha produït una avaria en un cable proper a la subestació elèctrica de Collblanc. El cable s'ha incendiat i el foc ha acabat afectant les instal·lacions. Segons Endesa, hi ha equips treballant per reparar l'avaria i la intenció és restablir el servei aviat.
0: El BOE publicarà demà el nou paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran.
7: I això farà que a partir de dimecres la benzina s'encarirà perquè l'IVA dels carburants tornarà al 21%. De tota manera, el govern espanyol aplicarà rebaixes graduals al preu de la benzina fins a l'octubre. A més, els carburants continuaran sent més barats per als treballadors del sector primari i als transportistes.
0: I troben un cadàver a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental.
7: Ho han confirmat els Mossos d'Esquadra. El cos estava en estat avançat de descomposició. El van trobar en una zona boscosa del municipi la nit de Sant Joan. Ara es fan tasques d'identificació abans de la investigació policial.
0: I un tiroteig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, ha acabat amb una persona ferida aquesta tarda.
7: A les 6 de la tarda s'han sentit diversos trets i quan hi ha arribat la policia hi havia bales a terra. L'home ferit ha anat pel seu propi peu a un centre sanitari. Ara la policia investiga què ha passat.
0: Gràcies, Pep. I als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
9: Bona nit.
0: Què fareu avui, el tu diràs?
9: Pendents del Mundial, un dia més. Avui amb 3 partits, un s'ha jugat ja, que és el del Brasil. Ha patit, però s'ha classificat pels vuitens de final després de guanyar el Japó 2-1, gràcies a un gol de Martinelli al temps afegit. D'aquí a mitja hora, menys de mitja hora, 26 minuts, vaja, començarà el segon del dia, aquest Alemanya-Paraguai, que seguirem en temps de tu diràs, i la jornada es tancarà a les 3 de la matinada amb possiblement el millor encreuament dels setzens de final, al Països Baixos a Marroc. Repassarem, doncs, la jornada del Mundial. Entrevistarem amb el Damià López, un dels 8 blaugranes de la selecció espanyola, el Joan García, que passarà avui pels micròfons del tu diràs. D'altra banda, en clau Mercato, actualitzarem les carpetes del Barça, amb dos noms sobre la taula, un el de Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit cap a l'Ajax de Mitchell, i l'altre el de Harry Kane. Expliquen, millor dit, des d'Anglaterra que el Barça hi està interessat i que això li han fet saber els seus representants, però segons avançat The Athletic, el davanter anglès ja té decidit renovar amb el Bayern de Múnich. I parlant de fitxatges, un de sonat pel Madrid de bàsquet. Segons explica el Diari Marca i hem pogut confirmar RAC1, el tècnic català Pedro Martínez signarà pel Club Blanc per les properes 3 temporades. El Madrid pagarà al València el 1 milió d'euros de la seva clàusula de rescisió.
0: Gràcies, Xavi. Fins ara.
9: Fins ara.
0: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
10: Bona nit.
0: El Servei Meteorològic manté els avisos de perill de calor tant per aquesta nit com per demà.
10: Sí, calor nocturna, i és que la temperatura no vol baixar. De moment, paciència, perquè ara mateix al centre de Barcelona tenim 30 graus. 30 graus es diu ràpid, però també 29-30 en alguns punts al voltant. Cap al Vallès, Baix Llobregat, continua fent molta calor. A més, estones amb humitat, notem aquesta sensació d'aixafogor. Així que, de moment, la cosa va per llarg. També la nit de dimarts a dimecres serà feixuga per descansar. I demà la calor pot ser tan intensa com avui, o una mica més, cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, on avui s'han fregat els 38 graus. Déu-n'hi-do, tot plegat amb sol, un dimarts tranquil en general, però la tarda, com ha passat avui, compta tronades, tempestes que poden ser localment fortes i amb calamarsa o pedra després de tanta calor, sobretot entre la Garrotxa, el Ripollès, Osona, a la Selva, al voltant de Girona, doncs pot tornar-hi ploure com avui. Avui un aiguat espectacular a Santa Coloma de Farners, 70 litres per metre quadrat, i amb calamarsa, pedra i algunes inundacions.
0: Gràcies, Martí.
10: Bona nit.
11: No ho sé, amb Mireia Garolera.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
13: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
14: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
15: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
16: Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
17: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
18: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
17: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
18: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
19: Escolta, descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
20: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
21: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
22: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
23: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
24: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Les 10 i 10.

0: tenim ja la Clara Caraltó aquí a l'estudi de RAC1. Què tal? Bona nit.
1: Bona nit, molt bé.
0: Avui últim Paraules d'amor del mes de juny. Ah. Ja es va acabant, eh?
1: Es va acabant, sí.
0: Anem tancant.
1: Però saps que es va acabant també?
0: Què es va acabant?
1: La meva feina com a professora. Demà, últim dia, no veus que home, faig una altra cara?
0: Sí, ja veig, sí, que tens els ulls així que et brillen. Que... Home, eufòrica
1: total,
0: no? Ara
1: comencen 8 setmanes on els professors som la meja de tothom. Només aquestes setmanes d'estiu, com a mínim.
0: Sí, sí, però ha anat bé, els alumnes bé.
1: Sí, molt bé. Sí,
0: tot
1: sí,
0: en ordre,
1: sí. Clar, que, sí, ha començat l'estiu, Mireia.
0: Sí, és així. I aquesta calor ho constata cada segon.
1: A cada moment. Però l'estiu què vol dir? Doncs vol dir sopars a la fresca, vol dir...
0: Això també.
1: Vol dir, no, sí, concerts, empalmades, festes que s'allarguen, grups de versions que quan toquen la primera nota del Boig per tu saps exactament quina hora és l'hora de fotre el camp, sí? I a nosaltres poder ja no... Però quan ets més jove, és aquell moment doncs, de ballar fins que surt el sol i acabes esmorzant xurros i d'abraçar-te a la gent i cantar i gent que l'endemà no podries identificar en una roda de reconeixement. Saps? És un escenari, les festes, i especialment les festes d'estiu, són un escenari com molt propens per l'amor.
0: Llavors, sí.
1: Ja t'ho he dit tot.
0: Que és un amor de festa major, que ets present
1: avui. Amors festius.
0: Amors festius.
1: Amors de festa.

0: A veure, ho haig de dir, eh? Perquè ara el Nieto, el nostre tècnic, sí, deia... Ho haig de dir.
1: Què deia?
0: Home, que si algú s'enamora amb aquesta música... A veure, tenim un
1: tota
0: problema,
1: la raó,
0: eh?
1: Tota
0: tenim
1: la
0: un
1: raó.
0: Problema, i és que és veritat. Una altra cosa és que és una música de... T'apropes molt.
1: T'apropes molt, i l'eufòria és que no... Exacte, és incontrolable.
0: Digue'n, vull dir, amor no és.
1: No, una altra cosa. Sí, és una altra cosa. És que a més és una versió, m'ha fet molt de riure, és una versió del King Africa, que és un mite de les festes d'estiu, d'un volum que es diu Verano 4.
0: Verano Mix.
1: Exacte, el Verano Mix, l'Ibiza Mix, no sé què. Ets una persona festera, festaire, festivalera.
0: També podem dir-ho amb... Havia estat, no?
1: Val. És a dir, sempre... Ja parlem en passat, eh?
0: No, però a veure, és a dir, sí, reconec que et pots deixar anar bastant. I molt millor això que no pas... antros o discoteques, ja, diguéssim, no?
1: O sigui, t'agradava anar a festa, home, sí, a festa major. Jo t'he de dir que quan tenia 16 anys, avui, que són 29 de juny, començava un estat de nervis que durava fins al 29 d'agost amb la Festa Major de Vilafranca. O sigui, era un
0: com dius?
1: Dos mesos de nervis, nervis d'il·lusió dels bons, eh?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: eren nervis,
0: sí,
1: de que cada cap de setmana hi havia una Festa Major.
0: Sí.
1: I una empalmada, i era aquella il·lusió. I veure els amics, i veure, a seques, potser, no? Encara no tenies del tot.
0: Sí, sí, sí.
1: I totes les possibilitats de l'amor. Perquè una cosa et diré, Mireia, potser tots els paraules d'amor, o bastants de les paraules d'amor, s'encapsularien a les festes, que si amors adultes, que si amors obsessius,
0: sí, sí,
1: que si amors silenciats, que si examors.
0: Però és veritat que l'amor que pot sorgir en una festa d'aquestes majors o festival, clar, transportable a altres festes majors i festivals és complicat, a vegades.
1: A veure, no, perquè la comarca nosaltres ens anàvem veient els mateixos cada cap de setmana, saps què et vull dir?
0: Només si vols a la comarca, no?
1: Però una altra cosa també et volia dir, també molta possibilitat de desamor, perquè no hi ha res més dolorós que veure el teu crush que se'n va a buscar un cubata,
0: sí, clar,
1: amb una altra persona, o pitjor, se'n va a buscar el croissant del matí amb una altra persona, i tu sents aquell dolor profund i no ets capaç de veure que al cap de 4 dies hi haurà una altra festa major per pensar que t'enamores d'alguna altra persona. No? Però això estem parlant de la magnitud dels 16 anys. A nosaltres ja...
0: Aquesta festa està superat, eh?
1: Sí,
0: això?
1: Ara ja, d'aquesta eufòria, d'aquests nervis, hem passat a que fa mandra, anar a fer el cubat amb gust de colònia, de que fa mandra fer cua, de que fa mandra no poder pixar un lloc digne, saps?
0: Ai, ai, sí, sí, sí, això...
1: És una... És que... No. Ens hem fet grans,
0: sí, més finolis, eh? Ja,
1: ja. Jo quan veig aquesta joventut a les festes penso... Feu enveja, feu enveja. Res, escolta, ens n'anem de festa literària.
0: A veure, som-hi.
1: Veurem això, eh? Grans festes, grans drames, coses que semblen amor i potser no ho són.
0: Que, llavors, bueno, a veure quina paraula hi poses.
1: Sí, sí. Doncs escolta, som-hi.
0: Som-hi, va. Jo le dije sí.

0: fiesta, fiesta.
1: A veure, t'he posat la Rafaela Carrà, però ara ens n'anem a una novel·la catalana i a una festa catalana. Concretament ens anem a les Festes de Gràcia,
2: sí,
1: i ens anem a un ball d'embalat a la plaça del Diamant.
2: Home, va, home,
1: anem
2: clàssic.
1: A un clàssic, a la novel·la del 62, de la Mercè Rodoreda, que ens explica 25 anys de la vida de la protagonista, una guerra, una postguerra, dos matrimonis, però jo et vull parlar concretament de les primeres pàgines. Primeres pàgines, que són la festa a la plaça del Diamant, que és un fet aparentment quotidià, però que marca completament la vida de la protagonista. La Natàlia, perquè es diu Natàlia la protagonista, se'n va amb una amiga, ella està promesa, la seva vida està bastant encaminada, i se'n va a treure el cap a la festa a l'embalat. I aleshores apareix ell. Val? Apareix...
2: Que ja és...
1: apareix
2: ell.
1: El Quimet, que va cap allà i li diu, ballem. I ella li diu, no, que estic promesa. I ell li diu, ai, doncs em fa molta pena que estiguis promesa, perquè tu et casaràs amb mi. Val? O sigui, una mica perfil de personatge pesat de festa major, que sí, està simpàtic, sí, però és pesat com ell sol, aquest perfil. I de seguida hi ha un detall molt important, que és que li diu, mira, quan tu i jo serem sols, que tothom estigui tancat a les seves cases, tu i jo ballarem un vals de punta aquí a la plaça del Diamant. Colometa. Mm. I ella li diu, no, que jo em dic Natàlia. I diu, tu només et pots dir un nom. Colometa. Alerta perill amb romantitzar això, eh? Perquè tu llegeixes, i és que clar, ho fa molt bé la Rodoreda, perquè tu llegeixes i dius, ens ho col·loquen en aquest ambient de festa, que estem tots relaxats, que sembla que tot pugui passar, eufòria, tal, però és un primer gest d'imposició sobre la protagonista. Perquè la protagonista s'acabarà casant amb ell, tindrà fills amb ell, es dirà Colometa tots els anys que estarà amb ell, que acabarà passant tot el que vol ell sense que ella realment pugui decidir gaire cosa. I clar, tu quan vas llegint, penses, collons, Quimet. Ho penses? Perquè, a veure, el Quimet avui és un maltractador psicològic.
2: Sí.
1: Tal qual, eh? O sigui, és algú que l'obliga a deixar la feina, s'inventa que l'ha vist parlant amb el seu ex, la culpabilitza... Però la Rodoreda ho fa molt bé perquè... Clar, no hi ha cap crit, no hi ha cap mala paraula, no la... Entens?
2: Molt civilís, sí.
1: Exacte. I després, se l'estima? Sí, però se l'estima fatal, no? Llavors, quan tires enrere, penses, ai, que ja hi havia ombres en aquell primer ball,
2: clar,
1: no?
2: En
1: que...
2: aquesta contundència, en aquesta manera. Imposició total, sí.
1: Clar, no és un sobrenom afectuós, no es coneixen de res, és... Tu et casaràs amb mi, tu, pam, pam, no? És... Clar, llavors penses, que bé que ho fa, perquè a més el Quimet no és un dolent tota l'estona. Això no tindria cap interès literàriament, les persones no som dolentes tota l'estona, tenim mil grisos, no? Tenim mil...
2: Sí.
1: Llavors
2: sí.
1: Això és, ai, però mira que bé que ho explica, no? La Natàlia diu, i jo amb aquells ulls al davant que no em deixaven, com si tot el món s'hagués convertit en aquells ulls i no hi hagués cap manera d'escapar-ne. I la nit anava endavant amb el carro de les estrelles i la festa anava endavant i la toia i la noia de la toia, tota blava, gira voltant. Per tant, aquest primer amor és això que diem, sembla amor, però no ho és.
2: No ens agrada.
1: No ens agrada.
2: No ens agrada.
1: Una cosa tòxica, sembla una cosa a primera vista, però no. Per tant, en paraules de Rafaela Carrà, que fantàstica, fantàstica, esta fiesta con amigos y sin ti. Siempre la verdad.
2: Vinga, Sofí, què més ens portes?
3: Nits de lluna plena,
2: ah, mira,
3: somnis de l'embalat.
1: Ramon Muntaner.
3: Bella com
2: una transició, eh?
1: Ja saps que això va així.
3: M'agrada
1: molt saber, Mireia, que es veu que en el moment que l'any 82 es grava l'adaptació cinematogràfica de la novel·la. Mm. I es veu que si durant els anys 60 les festes majors de Gràcia estaven com en un moment molt eufòric, a partir dels 70 es veu que estaven molt capacaigudes. No hi havia gaires carrers engalanats, no hi havia... Doncs arran de la gravació de la pel·lícula, de l'estrena i de l'èxit que va tenir la pel·lícula...
2: Va tornar a revifar moltíssim. Això.
1: Sí, perquè es veu que molts veïns de Gràcia van participar com a figurants, perquè van recrear aquest embalat de festa major que et parlava d'aquesta primera escena, d'aquestes primeres pàgines de la novel·la, i aleshores una mica es va col·locar com en l'imaginari col·lectiu aquesta festa, no, popular que la Rodoreda recreava. Això ho he llegit en un article del Carles Cols. I, a més, l'any 86, que es recupera el pregó, que durant molt de temps no s'havia fet, el fa la Sílvia Munt, que és la que feia de Colometa, amb el Lluís Omar, no? Per tant, s'uneix com de manera molt simbòlica la festa, la novel·la i la pel·lícula. Hem anat una mica cap a l'altre extrem, perquè ara no pots fotre el peu a la Festa Major de Gràcia, perquè està plena de... No, de locals. Justament, eh?
2: Sí, cert. És així.
1: Costa molt trobar.
2: Tu també hi vas?
1: Jo no soc gaire d'anar-hi, eh?
2: Perquè no és de la teva comarca.
1: No, perquè jo estic allà de Festa Major al Penedès, saps? A veure quina toca aquest cap de setmana.

0: Molt bé, ens n'anem. De Gràcia...
1: Hem canviat bastant,
0: hem canviat, sí. De Gràcia, Nova York, una festa col·lectiva, popular, de carrer, a una festa privada, luxosa, excessiva. Parlo de les festes de la novel·la El gran Gatsby, de Francis...
1: Un altre clàssic.
0: Exacte, de Francis Scott Fitzgerald. Som els feliços anys 20, val? Per tant, la societat nord-americana està en un moment com de prosperitat econòmica, també s'estan, els contrabandistes s'estan enriquint per la llei seca, estan, no?, venent alcohol, i aleshores el que ens trobem, que és el protagonista de la novel·la, aquesta novel·la es publica l'any 25, el protagonista de la novel·la, que es diu Jay Gatsby, viu a Long Island, que és una zona de nou rics, té una casa espectacularíssima, i cada cap de setmana organitza festes. Festes monumentals. O sigui, festes fortíssimes.
1: Com si fos l'última de... Sí.
0: Exactament així. Molt d'alcohol, cotxes luxosos, tal. Llavors hi ha centenars de convidats a cada una de les seves festes. El que passa és que ell es manté al marge, no?, mirant-se aquesta festa des de la soledat. Perquè el que ens explica una mica la novel·la és que la festa no és una celebració, és una espera. Una espera de què podria ser, Mireia.
1: Home... De gran amor, del que sigui, no?
0: De l'amor, sí. Exactament. Ell espera que entre els convidats aparegui el seu amor del passat, que és la Daisy Buchanan, que els ha separat de la Primera Guerra Mundial. Val? Això ens ha passat a tots. Estar en una festa i que hi hagi centenars de persones i esperar que n'arribi una, sí?
1: Ignorar.
0: Exacte.
1: Les altres i et estàs perdent coses.
0: Exactament.
1: Ignorant. Les altes esperant a la que no hauries d'esperar.
0: Exactament
1: 100%.
0: Això. 100%. Doncs el Jay Gatsby fa això i ha construït tota la seva vida, no?, per aquesta imatge d'èxit, aquesta imatge de fortuna, perquè la Daisy està casada amb un altre de molt ric i, per tant, l'únic que vol és que torni a ell, no? Que això està molt bé, perquè... Mira, avui no faré spoiler, perquè sempre faig spoiler. Dic, al final és tràgic, només us dic això, però és veritat que és més que una història d'amor, perquè hi ha una crítica, aquest somni americà, les aparences, la cosa material, però hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, també, que és una mica com Instagram. Tanta felicitat, tanta... Darrere de la festa, darrere del xampany, a vegades hi ha molta frustració i molta pena, no? O sigui, o tens 16 anys o quan vas a molt de festa... Alguna cosa, no? D'alguna cosa estàs intentant fugir, no? Una mica.
1: Per tant... Però vaja, ara em fa gràcia això que dius, que bueno, que també podríem vendre-ho cap a l'altre cantó. No sempre hauria de ser un error, no? Ara és que estava pensant en això de quan esperes algú o intentes de crear un escenari per una persona concreta, no? Tot i que n'hi ha 100 o 200 en una festa. I, clar, podria ser també una actitud bona, no? Però no.
0: Sí, clar. És que és això que diem sempre a la literatura, com que ens ho porta a l'extrem, no? És aquesta cosa. A mi també m'ha agradat molt saber que els que sabien de què parlava. O sigui, l'autor, el Fitzgerald, sabia molt de què parlava, perquè ell i la seva dona, Zelda, eren uns grans anfitrions. Les grans festes que es van muntar a les seves diverses cases són bastant memorables, eh? Bastant excessives en tots els sentits i bastant excèntriques. De fet, la Zelda Fitzgerald, que ha quedat com una mica a l'ombra del seu home, de l'escriptor, era una dona escriptora, ballarina professional, i se l'ha considerat la primera flapper, que és una subcultura de dones joves dels anys 20 que desafien una mica les normes socials tradicionals. És a dir, deixen enrere el corset, vestit curt, el típic vestit de Charleston, cabells curts, ulls molt pintats, fumen en públic, escolten jazz, no? O sigui, una mica busquen...
1: Molt trencador, sí, sí.
0: Sí, molt rebel, molt trencador, busquen la independència una mica personal i econòmica en un moment en què no s'estirava. Ella inaugura, no?, aquesta mena de rebel·lia. Llavors, les seves festes eren bastant fortes. Això que et deia, hi ha moltes anècdotes. Per exemple, diuen que en una de les festes, quan els convidats entraven, es van trobar escrita la següent norma. Es prega als convidats no enderrocar portes a la recerca de licor fins i tot quan estiguin autoritzats a fer-ho per part de l'anfitrió i de l'anfitriona. Que m'agrada pensar que devien dir, a veure, la festa no la podrem controlar, però com a mínim que no ens fotin a terra les portes, no? Clar, imagina't com devien anar.
1: A tope, clar.
0: A tope, perquè tu dius, jo sé que autoritzaré que vagin qualsevol cosa, no? Hi ha moltes anècdotes que estan així. Bé, no saps fins on arriba la llegenda, també, perquè una mica el personatge de la novel·la i l'autor, no?, allò que es barreja...
1: Sempre s'hi posa més pa que formatge, però sí. Vaja, alguna cosa de base ja, no?
0: I tant, diuen que des de banyar-se les fonts vestits quan acabava la festa, aparèixer de quatre grapes a festes a locals més formals. Diuen també que un dia Francis Scott Fitzgerald va agafar la festa, ja era molt tard a la nit, i va començar a recollir les joies de tots els seus convidats, com si els anés a fer un truc de màgia o alguna cosa, i les va posar totes a bullir en tomàquet, en salsa de tomàquet, en una olla enorme que tenia a la cuina. Que jo dic, només devien patir els que portaven quincalla, perquè si tu portes una cosa d'or, allò aguanta, no? com el típic en una festa que et diu, va, que farem ara uns espaguetis. Si, és si ets Francis Scott Fitzgerald, vas un pas més enllà i poses a bullir les joies de la penya, saps? No ho sé. És que és una mica fer de la vida espectacle, saps? 100%, és aquesta cosa.
1: Sí. Sí.
0: De fet, ells dos representen això. L'èxit, la joventut, eren llestos, es van estimar molt, es van odiar, eren molt destructius.
1: Bueno, tot a l'extrem.
0: Tot a l'extrem, no? I aquesta cosa, doncs, de la societat nord-americana, l'era del jazz, els agafes i són molt literaris. És que, clar, i ens passa això quan ens posem a la vida dels autors.

0: Això era, no podia faltar, no,
1: no
0: la trinca.
1: No podia faltar la trinca.
0: És que això sí que és, sí, la banda sonora clàssica, mítica, i és que i si no sona una festa major, passa alguna cosa.
1: Passa alguna cosa, total.
0: Ja no està tancat el cercle, no?
1: A més, sona i l'has de cantar, saps aquesta cosa de...
0: Sí. I no et pots quedar impassible a la barra, no. Has de participar.
1: És com quedar-te impassible amb el Paquito Chocolatero, no es pot. Vull dir, no? Has de... Sí, una cosa has de fer. A veure, t'he posat la trinca perquè acabem amb el nostre Gatsby particular, val? Que és el Santiago Rusiñol. Mira, avui hem fet un viatge una mica estrany.
0: Perquè sí,
1: hem
0: fet Catalunya, Estats Units, Catalunya.
1: Hem fet Gràcia, Long Island, Sitges, perquè et vull parlar de les festes modernistes de Sitges. Val? Llavors, les festes modernistes de Sitges tenen com nom de cosa, com molt així festa forta, però no sé si eren tan salvatges, potser el més fort que hi havia era el debat estètic després del sopar, val? Però no, escolta, també en feien de bones i avui les comentarem una mica.
0: No s'atrevien tant.
1: No s'atrevien tant. És que, a veure, els catalans també sabem fer sarau, però com tu diries...
0: Contingut!
1: Com tu diries, Mireia, no som tan llampants com els nord-americans que van més, no? Llavors, el Santiago Rusiñol el que va fer és que va comprar una caseta de dues casetes de pescadors i allà, no?, va fundar el Cau Ferrat, on va organitzar tres festes modernistes entre el 92, el 1892 i el 1899, que eren

0: molts passos de Setmana Santa.
1: Saps? Què dius?
0: A peu, des de l'estació fins al Cau Ferrat, una davant amb la bandera, la banda, van redar la banda que toquessin, i això, imitant la processó de Setmana Santa. O sigui, va muntar un Cristo, mai millor dit, tothom li va seguir, els nens es veu que tiraven flors, i jo crec que els sitgetans devien dir... Avui amb l'opi s'han passat aquesta gent, saps què et vull dir? Sí, sí, mira. I tu em diràs, i l'amor? Què? Doncs home, coses en devien passar, perquè després de la nit acabaven molt tard, feien molt de sarau i molta gresca, però és veritat que si alguna cosa ens han ensenyat, el Rossinyol, el Maragall i tota aquesta colla de joves somiadors, és que l'amor no és només un sentiment que professis cap a una altra persona. Jo volia parlar de les festes de Sitges i, amb calçador,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè l'amor és una actitud davant la vida. I ells van triar, doncs, el camí de l'art, de la bogeria, de la passió, no? I ens van demostrar que viure poèticament és la forma més alta i autèntica d'estimar la nostra existència.
1: És el gaudi col·lectiu,
0: al
1: final.
0: És el gaudi col·lectiu. Però és que, a més, ells creien de veritat que en un món que ja començava a ser gris, començava a ser ràpid, començava... no hi havia res millor que estimar la bellesa inútil, no? Això és l'art, això és
2: sí,
0: l'amor,
2: sí,
0: a l'art.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, una mica el que podríem fer ara és, ja us faig el plan, aquest cap de setmana o quan sigui, sí, aneu a Sitges, visitet al Cau Ferrat, paella, platja, i després on l'amor i la festa ens portin.
1: I l'art ens porti.
0: I l'art ens porti, exacte.
1: Clara, doncs acabem aquí, no?
0: Sí.
1: La secció d'avui. Moltes gràcies, com sempre. Que vagi molt bé demà l'últim dia de feina, sí, com a professora.
0: Ens tornem a veure i estaré oficialment de vacances.
1: Sí, perquè és que... Quina ràbia, quina ràbia. Gràcies per això, Clara. Fins ben aviat. I nosaltres ho deixem aquí. Tanquem el 9C d'avui i ara us deixem ja amb el Tu Diràs. Fins demà.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 29 de juny, el dia que hem afegit una altra selecció classificada pels vuitens de final del Mundial. És el Brasil, que ha patit, però s'ha classificat després de guanyar 2-1 al Japó gràcies a un gol de Martinelli en el temps afegit i ara s'afrontarà al guanyador del Noruega Costa d'Ivori de demà a la tarda. El que comença ara, de fet ha començat fa tot just uns instants, és el partit d'Alemanya, una altra de les eternes favorites, tot i que en els últims dos Mundials havia quedat fora a les primeres de canvi, a la fase de grups. Avui s'enfronta el Paraguai en un partit que, insistim, acaba de començar i que seguirem en temps de... T'ho diràs, Albert Ferran, bona nit.
2: Bona nit.
1: A priori, Alemanya, ni que sigui per nom, favorita.
2: Favorita, home, primera de grup contra tercera de grup, hauria de guanyar i fins i tot et diria sense patir. Compte que la té la primera acció ofensiva a Paraguai.
1: Bon diàling,
2: era un corna, era un corna a favor de Paraguai, segon 40 de partit, i al corna hi havia un jugador absolutament sol al segon pal, que fa el control a l'àrea petita, i acaba rematant, i clar, és una rematada molt centrada, picada a terra, l'atura fàcil Neuer, o la refusa Neuer, però és la primera oportunitat del partit. A priori hauria de ser corna, tot i que l'àrbitre doncs, ha
1: assenyalat... Dubto si era fora de joc. Bé,
2: era
1: una
2: corna.
1: Mica...
2: L'havia tocat algú, l'havia pentinat?
1: Sí, jo crec que havia pentinat. Sí.
2: Doncs és la primera aproximació del Paraguai que, com a novetat de l'11, torna al Mirón, que és aquest jugador que va veure la vermella per dirigir-se a un rival amb la tapant-se la boca.
1: Sí.
2: Va veure la vermella al partit contra Turquia de la segona jornada. Es va perdre el de la tercera jornada de la fase de grups. I avui que torna, és un dels jugadors més destacats de Paraguai. Per tant, bona notícia per la selecció sud-americana. I Alemanya és l'11 esperat amb un canvi. No juga Musiala, al seu lloc l'ocupa Undaf, que és aquest jugador que ha marcat 3 gols, el màxim golejador d'Alemanya, molt actiu a la fase de grups i que avui s'ha guanyat la titularitat. Primers 2 minuts de partit, Alemanya 0, Paraguai 0.
1: N'estarem pendents, insisteixo, durant el Tu diràs, i avui encara es disputarà un tercer partit, possiblement l'emparellament més atractiu de tot

0: La ronda de 700 a final, llàstima de l'hora, perquè es juga a les 3 de la matinada quan s'enfrontaran Països Baixos i el Marroc. I Espanya, de la seva banda, esgota les últimes hores a Chattanooga. Demà faran les maletes per marxar cap a Los Angeles, on dijous s'enfrontaran a Àustria. De seguida connectarem amb el Damià López per explicar l'última hora i també parlarem amb un dels 8 blaugranes convocats per De La Fuente. Avui el porter Joan García, el porter del Barça, Joan García, passarà pel Tudirà, serà ja en temps de tertúlia amb el Marc Guillén i el Fernando Polo, amb qui també farem F5 al Mercato Barça. En aquest sentit, us hem explicat a RAC1 que les negociacions perquè Marc-André Ter Stegen marxi, s'ha dit, a l'Ajax, van molt ben encaminades. Les tres parts veuen l'operació amb bons ulls i l'únic obstacle ara mateix és quina part de la fitxa haurà de pagar un i l'altre, és a dir, quina part de la fitxa haurà de pagar el Barça i quina l'equip neerlandès, això a la porteria, mentre continua obert el càsting per trobar el substitut de Lewandowski. El favorit encara és Julián Álvarez. Per cert, avui l'Atlètic de Madrid ha presentat la nova samarreta, la de la temporada que ve, i ho ha fet sense el davanter argentí. No hi apareix en aquest vídeo de presentació de la samarreta de l'Atlètic de Madrid de la temporada 26-27. Ara bé, més enllà de Julián Álvarez, avui Sky Sports ha avançat que el Barça està interessat en fitxar el davanter Harry Kane.
1: We can confirm Barcelona are interested in signing England captain Harry Kane. The La Liga club are reportedly exploring how to finance a possible deal for the Bayern Munich hitman. Sky Sports News understands that Kane and his family are very happy in Munich, but his sole focus right now is very much on England at the World Cup. It's believed both...
0: És el moment en què Sky Sports explicava que a Kane només li queda un any més de contracte, tot i que la mateixa informació deia també que està bé allà on està, que se sent còmode a Munich i que ara mateix està centrat en el Mundial. Doncs poc després d'aquesta informació, The Athletic tancava definitivament la porta a la possibilitat que Harry Kane acabi al Barça, segons han avançat el Pol Ballús i David Ornstein, l'anglès, ja té clar que vol renovar amb l'equip bavarès, és a dir, que Kane el que vol és quedar-se a Múnich, amb qui acaba contracte el 2027, per tant, quan tornin al Mundial o quan acabin de tancar els pocs serrells que faltin, insistim, segons aquesta informació de The Athletic, doncs Kane renovarà unes quantes temporades més amb el conjunt bavarès. I a l'espera de saber com i amb qui reforçarà el Barça la posició del nou, el que avui hem pogut confirmar és que si l'equip de Hansi Flick jugarà el primer partit de la pretemporada el 24 de juliol. Per tant, abans de marxar aquesta estada de pretemporada que farà a terres angleses o a terres britàniques, serà contra l'Europa a la ciutat esportiva Joan Gamper i a porta tancada. I tot plegat a menys de dos dies que Joan Laporta prengui possessió del càrrec de president del Barça. Serà la seva quarta legislatura, dividida en dos mandats. Explicarem detalls de com serà aquesta transició. Demà, últim dia de mandat de Rafa Juste i dimecres, dia Joan Laporta, i mentrestant el Madrid ha fet oficial el traspàs de Nico Paz al Como de Cesc Fàbregas. Ja hi jugava, com s'ha dit, doncs bé, ara s'hi queda com a traspassat. El club italià pagarà 60 milions d'euros pel jugador, però el Madrid es reserva una opció de compra per la temporada que ve. Només, això és important, per la temporada que ve. I tot i que el Madrid no explica quantitats, aquesta opció de recompra girarà al voltant dels 80 milions d'euros. D'altra banda, en bàsquet també hi ha novetats inesperades al Madrid. Segons ha avançat el diari Marca, i hem pogut confirmar a RAC1, està a punt de tancar el fitxatge, atenció, de Pedro Martínez com a nou entrenador. El club blanc pagarà la clàusula de rescissió d'un milió d'euros al València i el tècnic català signarà per les tres properes temporades. Per tant, una peça més d'aquest Super València Bàsquet que marxa, segurament la peça principal, el gran artífex de la temporada històrica en què l'equip che ha guanyat la Lliga i la Supercopa ACB i s'ha classificat per primera vegada per una Final Four de l'Eurolliga. També ho ampliarem aquí una estona o ja cap a les acaballes. En tennis, avui hem assistit als debuts del número 1 del món, Jannik Sinner, i del madrileny Rafa Hodder. Tots dos han guanyat. Hodder ho ha fet clarament en 3 sets, el britànic Félix Gill, mentre que Sinner ha patit molt més i ha derrotat Kecmanovic en 5 sets. Ho ampliarem també cap al final del Tobiràs, que rematarem com cada dilluns amb el David Llull Llorenç i el final Falis. Ara passen 7 minuts de 2:15 de la nit amb aquest partit del Mundial en joc. Albert Ferran, a primers instants, de fet, de l'Alemanya-Paraguai, com van les coses,
2: doncs
0: igual?
2: Doncs mira, tot i l'ensurt de l'inici del Paraguai, ara sí que ja el domini és absolut d'Alemanya, ha tingut un xut d'Onda, farà un de Birs que surt per sobre del travesser, tancant Paraguai dins de l'àrea, per tant, de moment s'imposa la lògica, o almenys el guió de partit que esperàvem, amb Alemanya dominant, sense gols, 8 de la primera, Alemanya 0, Paraguai 0.
0: Mira, i oficialitat de Robert Lewandowski, que també el traurem en tertúlia, però ja el Chicago Fire acaba d'anunciar el seu fitxatge, han signat, el que no diuen per quants anys, en tot cas ara també ho acabarem de mirar, però el que era un secret a veus, doncs ja ho tenim confirmat, Lewandowski finalment ha triat la M i la S, ha acabat triant el Chicago Fire. 8 minuts passen de 2:15, una petita pausa i continuem pendents del Mundial.
3: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
4: Da igual donde estés,
5: da igual cómo lo vivas.
6: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
7: en la misma jugada,
8: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
9: cuando todo eso llega,
8: entonces sí, entonces somos una.
10: Somos una.
11: Somos un
12: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
14: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
15: Aquest estiu, la gran pregunta és...
16: híbrid o elèctric?
15: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
19: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el...
20: 544-00544.
19: Sèrie
20: 18018.
19: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
21: I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat run like roller coasters.
3: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
21: Be a gangster, cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric.
0: 4 minuts i 3:15 amb un partit del Mundial en joc, el tercer partit d'aquesta ronda dels setzens de final. De moment ja tenim dos seleccions classificades. Una ho va fer ahir, Canadà, a les acaballes també del seu partit contra Sud-àfrica. Va guanyar 1-0. Partit bastant estalviable, les coses com són. Si no l'heu vist, no passa res, n'hi haurà uns quants més. El d'avui més entretingut, aquest Brasil-Japó, però igual d'incert fins als instants finals, perquè el Brasil no ha marcat el 2-1 definitiu fins al temps afegit de la segona meitat. Brasil 2, Japó 1, i per tant Brasil és la segona selecció classificada per la ronda de vuitens de final. Ara en joc, Albert, aquest Alemanya-Paraguai, a priori ha de ser Alemanya, lògicament, qui ha de passar?
2: A priori, de moment, dominant clarament a la possessió, tancant a Paraguai, ara una pilota penjada dins de l'àrea, no hi arriba... en metge i per tant surt per la línia de fons, farà el servei al porter del Paraguai. Hem tingut també una possible lesió del capità del Paraguai, Gustavo Gómez, que ha hagut de marxar coix del terreny de joc. Sembla que ha pogut continuar, tot i que hi ha un jugador que està fent exercicis d'escalfament, però sembla que podrà continuar aquests primers 12 minuts amb Alemanya dominant, però vaja, ve de perdre contra l'Equador. És cert que era l'última jornada de la fase de grups, que va fer molts canvis. Avui ja juguen tots els titulars i, de moment, com dèiem, amb un 75% de possessió en aquests primers 12 minuts i mig de partit, 0-0, Alemanya 0, Paraguai 0.
0: Deixa'm que tenim connectat, abans parlàvem d'aquesta notícia que avui avançaven des d'Anglaterra amb el futur de Harry Kane i l'interès del Barça per convertir-lo en el substitut de Robert Lewandowski. Per cert, ho dèiem fa uns instants, notícia d'últimíssima hora, Chicago Fire ja ha confirmat que Lewandowski jugarà a la MLS a la temporada que ve. No sabem encara els anys que hi serà, però el que sí que explicàvem els últims dies, avui ho hem confirmat de manera oficial, i és que Lewandowski se'n va cap a Chicago. Però ara cal trobar el seu substitut. Hem parlat i molt del nom de Julián Álvarez, i avui ha aparegut aquesta informació, com comentàvem, des d'Anglaterra, en què explicaven que el Barça ja està interessat, i així ho ha fet saber als seus representants. Ha acabat ràpid la història, perquè Pol Ballús, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit, com estem?
0: The Athletic ja ho ha explicat, que l'interès, o la intenció, millor dit, que té Harry Kane és la de renovar.
5: Exacte, sí, és una mica el feedback doncs, que ha rebut el Barça. Jo el Barça, amb aquesta consulta que ha fet a les últimes hores, pel que ens han dit, ho entenc una mica com el Barça fent el que ha de fer, els seus deures, mirant com està el mercat, consultant totes les opcions. Kane és un jugador que el posaven a la llista, al més alt de la llista a nivell de qualitat. El tema, evidentment, és l'edat que té, la projecció que pot tenir a llarg termini. I amb tal i com està tot el programa, el Barça va fer aquesta consulta amb l'entorn de Harry Kane, que li va donar dues respostes. La primera és que fins que no s'acabi el Mundial no activaran cap tipus de conversa amb el seu referent al seu futur.
0: Sí.
5: I la segona és que se'ls va deixar entendre que Kane està content al Bayern i que tot indica que acabarà renovant allà, perquè per l'edat que té, per el projecte que hi ha al Bayern, que pinta bé, i Kane, un jugador que somia en guanyar la Champions i competir per aquests nivells, i es veu al Bayern amb una opció real de fer-ho, no veu com a prioritari buscar un canvi ara.
0: Doncs Harry Kane, evidentment, jo crec que al principi de tot plegat, quan començàvem a pensar en el substitut de Lewandowski, el veiem com una opció gairebé impossible per moltes qüestions, entre d'elles això que ara explicava el Pol, és que ell se sent bé amb el Bayern de Múnich, que allà ha tingut el carinyo que potser no havia tingut en altres equips. En qualsevol cas, doncs avui ho confirmem amb aquesta informació de The Athletic. Ara caldrà veure qui és el substitut, si Julián, i si no és Julián, doncs anar baixant en aquesta escala de davanters possibles substituts del polonès. Per cert, acabes d'aterrar, no?, com qui diu, Pol, d'Estats Units.
5: Sí, sí, vaig tornar ahir, encara estic una mica descol·locat amb tot el jet lag i tot plegat, però bé, intentarem seguir encara aquest Mundial, aquests partits que queden, perquè hi ha ganes una mica de veure com acaba això.
0: I mira, descol·locat, i mira que no vas veure el partit d'ahir, perquè si haguessis vist el partit d'ahir, perquè si estaves viatjant, no sé si vas arribar a veure alguna cosa d'aquest Canadà-Sud-Àfrica.
5: No, aquest Canadà-Sud-Àfrica no l'haig acabat. Tampoc, si em fa ser sincer, no és el partit que em sap més greu haver-me perdut.
0: T'entenc, no, et trobaries molt pitjor. De fet, si l'haguessis vist, et trobaries molt pitjor.
5: Però sí.
0: Però escolta'm, Pol, moltíssimes gràcies. Descansa, acaba d'aterrar, com sí. Qui diu, i ja tindrem temps de parlar-ne aquí, el tu diràs. Que vagi molt bé.
5: Vinga, anem parlant, que vagi bé.
0: Igualment, amb el Pol, doncs, parlant d'aquesta notícia d'avui, jo crec que sorprenent, després també la llançarem en tertúlia, un cop arribin els tertulians d'avui, el Marc Guillén i el Fernando Polo, que de seguida comentaran nosaltres també la jugada, no només de Mercato, sinó també del Mundial. Com va això, Albert?
2: Doncs arribant ja al minut 16 de la primera meitat, continua la possessions llargues d'Alemanya, ara virant el joc de dreta a esquerra, amb Rüdiger, que des de la lesió de Schlotterbeck, que és titular a l'eix de la defensa, fent parella amb Tah, i que està gairebé incorporat a 40 metres de la porteria rival, és a dir, gairebé fent de mitja punta, perquè és que està absolutament tancada la defensa de Paraguai, i ara veiem que és un monòleg. Fa més d'un minut que Alemanya va movent la pilota de dreta a esquerra, ara tornem cap a la dreta, i Rüdiger és dels jugadors que toca més la possessió. 16 i mig de partit, Alemanya 0, Paraguai 0.
0: Potser t'ho has preguntat alguna vegada, Albert, això de híbrid o elèctric, oi? Que és aquesta, és la qüestió d'aquest estiu, i la resposta la té Nissan, perquè aquest juny et pots endur un Nissan híbrid o elèctric amb finançament al 0% TAE i començar a pagar-lo al mes de setembre. Sí, tal com ho sents, el condueixes ara i no el pagues fins al setembre. No deixis escapar aquesta oportunitat. Consulta les condicions a nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Dos minuts passen de tres quarts d'onze. Entretinguts estarem avui amb aquest Alemanya-Paraguai, el tercer partit de la ronda de 16 de final. En el cas d'avui, però, malauradament, el millor partit, i no només d'avui, sinó jo crec de tota la ronda de 700, és una hora de mal fer, perquè són les 3 de la matinada, la majoria aquí a Catalunya estarem dormint, excepte aquells que decideixin que l'ocasió s'ho val, i segurament avui sí, l'ocasió s'ho val, però clar, és que el dia és fumut, comença la setmana, allò, és dilluns, sí. Encara hem quedat per endavant, i et posen aquest partit a les 3.
2: A vegades, però, penses que serà un partidàs i...
0: Això també és veritat. Mira,
2: i algú si s'ha d'aixecar molt d'hora, potser encara, si hi ha pròrroga i hi ha penals, doncs digui, encara
0: ho enganxarà.
2: Els penals, sí.
0: Pedrol, per exemple, sí, Pedrol arribarà a la segona part.
2: Vull dir aquest que... Països Baixos Marroc, escolta, vibrarà.
0: I tant, absolutament. Doncs és el gran partit de la jornada, el tercer, el que tancarà aquesta jornada d'avui, o aquests partits d'avui. De moment ja hem viscut com Brasil s'hi classificava pels vuitens, i el seu rival el sabrem demà, sortirà d'un altre bon partit, a priori, com és el Noruega-Costa d'Ivori. Les seleccions africanes, ja sabeu que estan fent-ho molt i molt bé en aquesta fase de grups, com a mínim, ahir va caure en una, que és Sud-àfrica, però encara en queden 8 de classificades, i una d'elles és aquesta Costa d'Ivori, que s'enfrontarà a la Noruega de Holland i companyia.
2: 85% ja de possessió d'Alemanya. És que...
0: sí, no,
2: jo ara miraré quantes vegades ha tocat la pilota al Paraguai, que sí que és cert que ha forçat un corna a la primera acció del partit i hi ha hagut una rematada al segon pal, però és que després d'aquella acció no ha passat de mig del camp. 85% de possessió per Alemanya. El Boston Stadium, per cert, ple a vessar, és una constant en aquest Mundial, els estadis plens, en un partit que xiula Jalal Jayet, que és un marroquí, i al bar hi tenim a Tatiana Guzmán de Nicaragua. Uh-huh. Per tant, de moment, cap mena de feina, perquè és que no s'atura el joc, perquè la possessió és absolutament d'Alemanya, que ara torna a insistir per banda esquerra, molt lluny, no veu espais, i se'n tornem cap enrere, cap a Rüdiger, que s'ha fet un fart de tocar boles i de distribuir el joc. Ara per la dreta Alemanya, i va Kimi, que aixeca el cap, però és que està tancadíssima la defensa del Paraguai.
0: Ara parlaves de l'assistència, realment és el gran, diria, la gran victòria de moment de la FIFA en un Mundial en què precisament el dubte era saber quanta gent hi hauria interessada en segons quins partits. Doncs la fase de grup s'ha tancat amb una nota excel·lent en aquest sentit, amb el de l'assistència de públic als estadis, pràcticament plens tots els partits, i veurem què passa a partir d'ara, però a priori que és quan comença la part bona del Mundial, amb enfrontaments més atractius, amb seleccions potents enfrontant-se unes amb les altres. Doncs a priori aquest escull s'hauria hagut de superar, ja, i si hi ha hagut gent durant la fase de grups, imagina't davant, com ho han fet? Això ho sabran ells, no? Més els preus de les entrades i tot plegat, evidentment això ho controlaven ells. Si eren molt barates al final per propiciar precisament aquesta imatge de camps plens o no, però ho han aconseguit i les coses com són. Marc Guillén, com estàs? Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
0: Alemanya-Paraguai.
7: Sí, aviam aquesta Alemanya que, bé, de moment no ha acabat de brillar, no ha acabat d'enlairar-se, però que evidentment sempre se l'ha de respectar. Alemanya té una gran, gran trajectòria. Aviam avui en aquesta pedra de toc amb aquesta Paraguai que defensa i defensa també, que buscarà el 0-0 fins al final de la pròrroga, si pot ser per Paraguai, i aviam si Alemanya obre aquest partit amb un Nagelsmann que segueix insistint en Sané, és la seva gran obsessió, un jugador sí. Que fa un any ja que no, com a mínim un any, que no està en ple rendiment, i aquí tampoc ho estàs en el Mundial, tot i que marqués un gol l'altre dia, però Nagelsmann insisteix, vull dir que és la seva aposta, i potser al final li acabarà sortint bé de tanta confiança que li dona, però tu, de moment...
0: Tu potser sí que ets dels que et quedaràs avui a les 3 per veure aquest Països Baixos Marroc, no?
7: Jo t'he de dir que no em quedaré, però perquè faré ja el pla, que ja vaig fer l'últim cop amb Messi, que va jugar una hora similar, que com que jo, per molt que avui acabem tard, em llevaré relativament d'hora, perquè ja tenim aquestes coses de l'edat que et lleves, aconseguiré llevar-me sense tocar el mòbil, posant només la televisió i el veuré.
0: I recuperar-lo demà, sí, a una hora ja més prudencial.
7: Sí, exacte.
2: Però jo faré el mateix.
7: I l'altre cop amb Messi me'n vaig en sortir i vaig emocionar-me. A vegades
2: pots passar més ràpid fins i tot del partit i vas més al gra.
7: Ai, va, això també és el truquet de que quan la pilota surt fora si pots avançar un minutet...
0: Una miqueta, i les pauses d'hidratació te les saltes totes, perfecte, endavant, aquells
7: al
0: 7
7: final,
0: minuts ja,
7: el partit són 70 minuts, una cosa així, que està molt bé per llevar-se, doncs mira, amb el cafè és fantàstic.
0: Ah, ja, doncs ja. Amb Messi va tenir mèrit, que no sapiguessis res perquè tothom en anava ple, lògicament.
7: No vaig tocar el mòbil i ja està, simplement mirant el partit i la veritat és que va ser molt, molt emocionant, perquè tot el que està passant amb Messi és molt emocionant.
0: Sí, aquell potser sí que va ser inesperat, no? Perquè del de 8 t'esperes un gran partit, abans ho dèiem amb l'Albert, t'esperes un gran partit que després et pot decebre. Pots trobar-te que no ha sigut el Marroc, Països Baixos, que podies esperar. Allà potser és a l'inversa, de l'Argentina a Algèria, tampoc potser te n'esperes gaire cosa i en canvi et vas llevar amb un hat-trick de Leo Messi. Hat-trick va ser?
7: Sí, el hat-trick de Leo Messi. El dia del hat-trick, però que a més ja va començar... per si tenia algun dubte amb aquell gol anul·lat, que ja dius, ai, comences a activar, i aquella meravella de veure un hat-trick, però bé, no s'atura, vull dir, sembla que el millor fins i tot Messi encara lo bo està per veure, vull dir, ningú pot negar-ho.
0: Ara que hem acabat ja la fase de grups, que per tant tenim el quadre de setzents de final i per tant la recta final d'aquest Mundial feta i definida, amb què et quedes? Hem vist tots com a mínim tres partits de totes les seleccions.
7: Sí, home, tres sencers no els he vist a totes les
0: seleccions. No, però ja m'entenc.
7: Sí, ja ens entenem. Què em quedo? Home, em quedo que potser Portugal i Espanya són de les dues favorites les que estan fent més figa, especialment Portugal, que no estan brillant, que no estan donant un bon to. Brasília segurament no la posàvem aquí. Que Argentina i sobretot França em semblen les grans candidates. França... Argentina des del col·lectiu, per molt que parlem de Messi, en el fons és un col·lectiu molt ben pensat, molt ben treballat, em sembla que Scaloni és un superentrenador i que li dona el context que necessita Messi per brillar com és capaç de brillar. França és just el contrari, res de col·lectiu, vull dir, simplement uns quants jugadors, però són uns jugadors que són els millors. Jo crec que per plantilla s'haurien, en el final, com a mínim per davantera, s'haurien d'endur França. I després, bé, alguna petita revelació, una d'elles per mi, o revelació, o d'aquestes seleccions que donen a gust veure, que és Marroc, no? que ara ja n'estaves parlant del partit d'avui, alguna així que ens ha sorprès, per exemple, Colòmbia. Colòmbia està jugant molt bé, està sent competitiva, està sent al davant amb Luis Díaz, etc. Tenen grapa, vull dir que em sembla que és una selecció que també fa goig de veure, i una fase de grups que per mi se'ns ha fet una mica llarga, no?
0: Una mica bastant, podríem afegir, sí.
7: Jo, la veritat és que em feia... T'he de dir que abans que comencés, em sembla que un dia amb el Damián no ens discutíem, però teníem punts de vista diferents, el Damián li posava molta il·lusió, jo deia, a mi em fa bastanta mandra aquest Mundial, aquest format, això d'aquests grups, que tothom es classifiqui. He de reconèixer que la primera jornada, segona jornada, perquè estàs descobrint equips, perquè veus equips nous, doncs ho vaig disfrutar força, a Messi, totes les estrelles han marcat, vull dir que encara va haver-hi bastant color... l'última jornada, noi, sincerament m'he començat a perdre bastants partits. De les dues primeres em vaig veure gairebé tots o moltíssims. L'última jornada hem vist més resums que partits.
2: I espera. Espera.
7: No, home, en teoria ja comença.
2: No, ho dic de cara, aquí 4 anys.
7: Ah,
0: sí. Quan arribin les 64 seleccions, no? 4 o 8, però sembla que ho té entre cella i cella Infantino. Aleshores, o serà Espanya, Marroc, Portugal, o serà Aràbia Saudita, 2030 o 2034.
2: Clar, és que veiem que amb 64... La selecció que debuti, jo què sé, el primer partit, l'últim ho farà 10 dies després. Clar. 10 dies de diferència, pràcticament.
0: Uh-huh. No, i entremig tindrem una lliga d'un mes, perquè, vull dir, si fas un Mundial de 64 seleccions, aquest ja dura un mes, i em sembla que són 19 dies, una cosa així, o un mes i mig, posa-ho números rodons.
2: Seran 2 mesos.
0: 64 són 2 mesos de competició, però... I si és a l'Aràbia Saudita, són 2 mesos en mes de desembre, perquè, evidentment, tu no pots fer el Mundial d'Aràbia Saudita al mes d'agost.
7: És un sense sentit, la veritat és que sí. No sé si anava a dir la sort, però jo diria que és el problema, que el seguim veient, el seguim seguint, el que deies, els estadis estan plens, no sé si estan plens de totes les entrades pagades o no, però la veritat és que estan plens, i a més són del color que s'està jugant. Ens fan lo de la pausa d'hidratació, que no hi ha per on agafar-ho, però ens ho seguim tragant. No sé quan explotarà això, però sí, clar, 64 seleccions... És que serà...
0: No, no, és gairebé el, gairebé el doble d'ara, és el doble del Mundial de fa 4 anys. Eren 32, doncs arribar a aquest doble de seleccions en qüestió de 10, o sigui, de 8, de 12 anys, depenent de si ho fan pel Mundial del 2030 o del 2034. Sape, Roger Saperes, com estàs? Bona nit.
9: Què tal? Bona nit, aquí escoltant-vos, i molt d'acord amb el que dèieu d'això dels Mundials, però al final és poder també això, eh? Mm. Com més federacions entrin al Mundial, sí, més sí. Vots té Infantino assegurats.
10: Està clar.
9: Així et perpetues el poder.
10: Totalment.
0: Tu et quedaràs avui o no pel Països Baixos, Marroc? De moment portem un 0 de 4, perquè m'incloc en el no. També et dic que, mira, allò si que arribes a casa,
9: sí,
0: et costa dormir...
9: Sí, és el que t'anava a dir, no? Allò depèn com caiguis al sofà, allò que tipus...
0: Si està al partit,
9: potser una estoneta... Jo em reservo pels...
0: Per Messi, digue-ho directament, sí. Ja està. Vull dir, no pels, què?
9: Aquell dia saps que si no dorms o dorms menys, tens premi.
10: El proper de Messi...
9: Perquè ja saps que cada dia que ha jugat hi ha hagut premi.
10: A la mitjanit és un horari excel·lent.
9: Excel·lent.
10: Divendres a la mitjanit, no?
9: Aquest és fantàstic.
10: De divendres a dissabte.
9: Sí, home. Oh.
0: Aquí i Espanya és dijous
9: estarem,
0: a les 9,
9: aquí estarem.
0: Dijous a les 9 juga Espanya a Àustria, sí, dijous
9: sí,
0: a les 9.
9: Dijous a les 9 i Argentina sí el divendres a les 12.
0: Sí que és cert que en quant a horaris de setzens, exceptuant aquest que ara comentàvem d'avui, el Països Baixos-Marroc, la resta són bastant assequibles.
10: Sí, hi ha algun de matinada, però no tenen el cartell.
0: Exacte.
10: És a dir, crec que hi ha l'Austràlia-Egipte juga de matinada.
0: I te'n pots estar, vols dir, no?
10: Res.
0: Ja m'ho imagino.
9: Aquest és el problema d'aquesta ronda afegida que abans, és que, no sé quan en parlàvem, el Mundial del 94, que també es va jugar als Estats Units, era la meitat de seleccions.
0: Sí,
9: o sigui, estàvem parlant de que eren la meitat, ara ja estan doblades, i ara estem parlant de tornar a doblar aquesta quantitat. Bé, al final, quan en tens tan poques, el torneig és molt més elitista i la qualitat, i cada partit llavors...
7: És molt més potent.
9: Molt més potent. Sí. Ara aquí tens més negoci, sí, tens més partits, a qui li agradi veure molts partits, però la qualitat no és la quantitat.
10: Sí, tu abans deies, Rocamora, dins del programa, no? És que Alemanya porta dos mundials que no ha passat de la fase de grups. Però que són uns 700 de final, mai s'havien jugat uns 700. Vull dir, això gairebé és fase de grups, també. Vull dir que si perd avui, potser serà igual o més greu que els dos mundials anteriors.
7: L'única avantatge, i jo crec que sí que això he de reconèixer, que sí que és interessant d'ampliar una mica la quantitat de seleccions, és que s'obri, per exemple, a continents com Àfrica, també Àsia, tot i que Àsia no acaba de rendir, però els africans, per exemple, s'han classificat pràcticament tots.
0: 9 de 10.
7: Per la següent ronda. Això és veritat que quan hi havia tan poques seleccions, se'ls donava molt poques places als africans, i això feia que fos molt difícil d'entrar i, per tant, molt difícil de créixer i de doncs, guanyar aquesta experiència necessària per tirar endavant. El nivell, ja veiem, fa dies que de les seleccions africanes doncs, no té res a envejar o està ben apropet de les europees. Si no se'ls donen les oportunitats de jugar, doncs la veritat és que és difícil que puguin tenir aquesta experiència tan necessària. Vull dir, avui, per exemple, per mi, per joc, és millor Marroc que Països Baixos. Ara, segurament, és favorit a Països Baixos perquè, no saps per què, però tota aquesta experiència, aquesta història, haver-hi estat, etc., doncs normalment acaba passant, no? I hi ha certs països que ho necessiten i que ho agrairan amb aquests mundials tan llargs. No?
9: No, en aquestes cites la història pesa. No?
7: Sí.
9: La samarreta d'Holanda, la samarreta de Brasil també, que dius, hòstia, Japó, és un equip
0: per
9: competitiu.
0: Per bé i per malament, eh? Perquè sí, Països Baixos sí. Després arriba a una final i potser allò del no n'has guanyat cap...
9: Aquella Eurocopa del 88, que és...
7: Sí, o els anglesos, no? Que ja
0: uns altres,
7: sí. Tremolaran les cames a la que s'acostin a semifinals, no? Sí, sí, això és veritat.
10: Per cert, deixa'm dir que rectificar que l'Austràlia-Egipte és a les 8 de la tarda, és un horari perfecte.
0: Ah, llàstima.
10: És abans del partit de l'Albiceleste. El que és de matinada és el Suïssa-Algèria, que tampoc seria...
0: No, però preferible a un Egipte...
10: Potser una mica més, sí.
0: Jo crec que potser...
10: Suïssa té potser més al·licients.
9: Talonès.
10: No? Taloners. Sí, són els taloners de Messi. Sí, sí.
9: No del Clapés, sinó de Messi.
0: De Lionel, els taloners de Lionel. Doncs això serà divendres, m'has dit?
10: Sí, a les 8 del vespre.
0: Doncs divendres, ja veurem què hem de fer a les 8 del divendres. Haurem de buscar un pla, potser alternatiu, no? Per no haver de passar per aquest peatge que ens plantejaves ara, Albert Ferran. Com va Alemanya a Paraguai tot això?
10: Doncs el partit és, diria que bastant ensupit, perquè és que el Paraguai està al darrere defensant i Alemanya mou la pilota amb molta lentitud. Clar, és que l'únic que fa la defensa del Paraguai és bascular i anar tapant espais i ja està. Aquest és el guió de partit. Mm. Hi ha hagut
2: dos xuts d'Alemanya, dos del Paraguai, tots els quatre en els 10 primers minuts de partit, i des de llavors portem 20 minuts sense xuts,
0: res de res,
2: sense oportunitats.
7: Ara Paraguai. Què ha passat amb Musiala? Per què no està...
2: No, jo crec que és com que un de, està rendint en aquesta fase de grups i ha marcat 3 gols, doncs potser li dona l'oportunitat. A mi m'ha sorprès, també. Jo no he trobat res a xarxes que digués que tenia molèsties.
7: No, perquè, clar, és cert que un de... Jo crec que s'havia guanyat, doncs, jugar amb pels gols que ha marcat i perquè Montriba l'ha colat, doncs, és un de davanter centre més. Això té tot el sentit del món. Ara, treure Musiala, que justament és el jugador que entre línies et pot aportar més talent, m'estranya, perquè Virs mateix per l'esquerra tampoc està fent un gran Mundial ni ha fet una gran temporada, Sané abans ja l'he criticat, em sembla que dels de mitja punta és el millor, era Musiala, i m'estranya que avui estigui a la banqueta per molt que entri un altre jugador per carrer central com és Under, no? Però bé, sabrà Nagelsmann o potser doncs a la segona part acabarà tenint la seva oportunitat.
2: Sant, tornem-hi. Alemanya, tocant a la zona de tres quarts, i és que són gairebé dues línies de cinc els que marca i que dibuixa la selecció del Paraguai. Ara un parell de jugadors van a pressionar la circulació de pilota dels alemanys, però el partit és difícil d'empassar.
0: Sí.
1: Que mastegar avui costarà.
2: Vull dir que ja era aquest el guió, però és d'aquells partits que si Alemanya no marca...
1: No, és Espanya-Cap Verd. És a dir, això
2: no veurem oportunitats.
1: És anar buscant la manera de trobar un forat en aquesta doble línia que ara comentaves que avui planteja Paraguai per defensar la porteria.
9: Espanya el 2010 també li va costar...
1: Una barbaritat, sí.
9: Aquella
1: sí.
9: Paraguai del Tata Martino, si no m'equivoco. Era el Tata.
1: Ostres, aquí. Sí, i tant.
9: Era el seleccionador.
2: Pròrroga, no, diria? O penals, fins i tot. No sé, jo recordo un partit molt llarg.
9: Crec que va fallar un penal, no? Falla un penal Paraguai, no pot ser? Roque Santa Cruz, falla un penal que li atura Casillas i després... Ara ho reviso, però crec que va anar, cosa per aquí.
7: Em sembla que sí, que va passar alguna cosa així, però al final em sembla que s'ho van endur, sense...
9: Sí.
1: Ara, de moment, mira, el que abans comentava també de Rasquilla del Marc, i és veritat, està funcionant fins i tot a Infantino li està anant bé, que les grans estrelles d'aquest Mundial, de moment totes, més o menys totes, no? Qui més qui menys, està fent la seva feina i fent-la molt bé.
7: Sí, la veritat és que sí, i això moltes vegades no passa, ho sabem, en grans escenaris hi ha certes estrelles doncs, perquè estan molt tapades, perquè l'exigència és alta, perquè no acaben de sortir, que totes brillin i marquin tants i tants gols. És estrany, mateix, jo què sé, Haaland mateix doncs, podria ser fàcilment que sigui s'infli de fer gols amb els seus clubs, però que amb la seva selecció no l'acabin de nodrir de pilotes i que és un jugador de bas que fins i tot amb el City ha estat desconnectat. No, Haaland marcant gols, Mbappé marcant gols, Dembélé semblava que no, ostres, potser no acabaria de brillar, i a l'últim partit ja va treure el cap. La veritat és que totes estan tirant endavant. Avui potser, justament, que veiem a Brasil i que Neymar acabava no sortint, però és que, clar, Neymar ja no hi comptàvem i només que estigui ja per posar la cara, doncs segurament ja és tot el que se li pot demanar, no? Però totes les altres grans noms, la veritat és que sí, amb una mica també m'asterís de Cristiano Ronaldo, no? Que sí que va marcar dos gols un dia, però la veritat és que la imatge, evidentment, i jo crec que no se pot criticar gaire, però per l'edat que té, doncs ja se li noten els anys.
9: Ara ho estava revisant, 1-0 va guanyar Espanya amb gol de David Villa. Mm. I després del minut...
1: Espera, queda't aquí.
9: Fem una pausa.
1: Damià López, com estàs?
9: Oh, no, per favor, l'enciclopèdia, pregunteu-li tot al Damià.
1: És que no cal anar a buscar Google, no cal anar a buscar absolutament res. Com estàs, Dami? Bona nit.
11: Hola, bona nit a tots.
1: A veure, fes-nos sortir de dubtes d'aquest que ens passava amb l'Espanya-Paraguai, que segurament tu ho tinguis perfectament al cap. No sé en quin raconet, perquè vés a saber l'ordre que fas a l'hora d'endreçar tot això, però què va passar aquell dia?
11: Bueno, un raconet físic, perquè hi érem aquell dia a Johannesburg, a l'Ellis Park, que a més és el... Jo he escoltat a Xavi Hernández alguna vegada analitzar aquell Mundial i va dir que era el partit clau per Espanya, que és el partit més difícil. Quarts de final, en el que efectivament ara dèieu, Tata Martino li va posar moltes trampes, un partit que Espanya no desencallava, 0-0, no hi havia manera de marcar gol, i va ser minut 15-20 de la segona part, hi ha un penal que falla Cardoso, que l'atura Casillas, que se'l recorda molt per l'aturada Robben a la final, però segurament més important el penal que li treu a Cardoso. Xavi Alonso va fallar un penal, que és una acció, si recordeu, que falla el penal Xavi Alonso
0: no
11: i després...
0: David, bueno, recordes tu.
11: Sí, home, sí, que és molt... Després la recull Cesc i li fan un penal claríssim a Cesc, també. Però molt clar, li fa... No, Chilavert no era... No era Chilavert, era ja posterior al porter de Paraguai. L'àrbitre no el xiula i, doncs, posteriorment marca Espanya, marca Villa, 1-0. 0, que va ser, jo crec, el partit més difícil que va tenir Espanya en aquell Mundial.
9: Mm-hmm. Encara té una ocasió Roque Santa Cruz que no acaba transformant i no pot fer l'empat per Paraguai.
0: Doncs dubte resolt, com evidentment passa sempre, sí. amb el Dami, perquè d'aquestes les ha viscut... Dami, parlant del present ja, com tenim la selecció espanyola a punt de marxar, no?, ja cap a Los Angeles.
11: Sí, a punt de tancar la primera etapa, l'etapa de Chattanooga. Espanya va arribar aquí el 5 de juny, van a jugar un amistós a Puebla i va tornar el 8. Des d'aleshores, doncs, ha quedat aquí instal·lada, només ha deixat aquesta localitat per jugar els partits, però avui es tanca aquest Mundial, que es divideix en dues parts, avui es tanca la primera part. Demà, avui Espanya fa l'última nit aquí, demà darrer entrenament, abans de volar cap a Los Angeles. Ara ja Espanya serà itinerant fins que l'eliminin. Doncs si arriba a la final, anirà d'una ciutat a l'altra. Per exemple, si es classifica pels vuitens, s'instal·larà a Dallas. Si es classifica pels quarts, tornarà a Los Angeles. Però ja no tindrà un camp base com el que ha tingut a Chattanooga, i cap altra selecció tampoc tindrà un camp base. Ara, doncs, per normativa de la FIFA, hi ha una sèrie d'hotels i de camps d'entrenament, i els aniran ocupant les seleccions segons la ciutat on s'estableixin i on els toqui jugar. L'última hora és que Víctor Muñoz ja està integrat amb el grup, estarà a disposició de la Fuente, no com a titular, per jugar contra Àustria, i que Jeremy Pino i Nico Williams sembla que no tenen lesions tan greus com el que es pensava després de la batalla de Guadalajara contra Uruguai, però pels setzens contra Àustria encara no hi seran, i si Espanya jugués els vuitens contra Croàcia o Portugal seria en dubte. Els vuit blaugrana estan tots bé. Dels vuit, quatre seran titulars contra Àustria. Cubarsí, Pedri, Lamin, i la titularitat d'Olmos dona per feta després d'haver jugat molt bé contra Aràbia, i que, doncs, de manera estranya, De La Fuente el deixés fora, cosa que no li ha sentat massa bé al davanter, al migcampista davanter blaugrana, i que sembla, doncs, que contra Àustria recuperarà el seu lloc a l'11.
0: I ho dèiem fa uns minuts, avui amb un d'aquests vuit blaugranes que deia el Dami, de fet un dels que de moment no ha tingut minuts, que és el porter Joan García, avui podrem parlar-hi d'aquí una estoneta, Dami? Podem parlar amb el porter del Barça i un dels tres porters de la selecció espanyola, per tant d'aquí uns minuts tornem cap allà.
11: Sí, d'aquí una estoneta amb Joan García, que, doncs, s'ho ha hagut de treballar moltíssim per poder viure aquesta experiència mundialista. Probablement ell voldria que fos d'una altra manera, doncs, jugant, sent titular, de moment, i a no ser que hi hagi un canvi radical, doncs això continuarà d'aquesta manera, però bé, està assumint com toca, estan preparats, esperant el seu moment, i si no arriba, doncs, vivint l'experiència i aportant i acompanyant els seus companys i amics també, que aquí ho són tots, doncs, fins que sigui eliminada o arribi fins al final. Però tal com l'estem veient, el més important, i sobretot sent el primer torneig, doncs, intentant estar ben integrat en el grup i gaudint l'experiència, Joan García, el porter del Barça, titular, i aquí, doncs, de moment suplent d'Unai Simón i també una miqueta suplent de David Raya. En principi és el tercer porter, però bé, si caigués Unai Simón hauríem de veure què passa.
0: Doncs, Dami, ara venim cap a Chattanooga. Últims dies que anem pronunciant aquest nom, ja que d'aquí no gaire, com comentàvem fa tot uns minuts, la selecció espanyola se'n va cap a Los Angeles i, per tant, el Dami hi va al darrere. Dami, fins ara.
11: Fins ara.
0: Fernando Polo, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Ara parlàvem del Mundial, d'aquests partits d'avui. Alguna cosa a comentar del que has vist fins ara?
4: Home, sí.
0: Que és el Brasil, bàsicament.
4: El tema del Japó, que jo crec que ha sorprès a més d'un, i és veritat que al final s'ho ha currat Brasil, però cada cop deixen més la sensació els del Japó que són més competitius. Avui els hi ha faltat un minutet per arribar a la pròrroga, sí, com a mínim, contra el Brasil.
0: Una errada en defensa, sí, a més, deixant, sí, una pilota morta a la, sí, frontal, acabat amb el gol de Martinelli, però vaja, sí, però sí, Japó sembla que va fent passos mundial a mundial, però noi, sí, no acaba de trobar mai aquella tecla definitiva, no?
4: És que és difícil, perquè al final aquestes seleccions grans també tenen jugadors molt bons, jugadors que han jugat molts partits tensos, Casemiro ha fet el gol de l'empat i estava fent un partit una mica,
0: sí, sí,
4: dolent. però al final són futbolistes que han estat en finals de Champions, han jugat títols importants, i en aquest moment s'ha de mantenir el cap molt fred, tenir la sang freda, i pensar que qualsevol opció pot ser gol. Mm-hmm. I al final ho han acabat aconseguint. Martinelli, no sé si ha passat aquí, però al diari ha hagut alguna rajada d'aquest Martinelli més dolent i tal com...
0: I automàticament ha arribat el gol de Martinelli.
4: Automàticament.
0: Que és el que acostuma a passar.
4: Acostuma a passar.
0: Sí, aquesta
4: gent
0: amb...
4: que té qualitat no li pots deixar ni un no, pam com. Perquè te la fan.
0: Aquí ens ha passat amb el Mira.
2: Gol del Paraguai! Oh, la rematada amb el cap d'Enciso venint des del darrere, la centrada forta al punt de penal, entre el punt de penal i l'àrea, la frontal de l'àrea petita, i la rematada canviant de pal lluny de l'abast de Neuer, marca el Paraguai, compte, que està perdent Alemanya en la primera oportunitat amb cara i ulls de tot el partit, 41 de la primera part, Alemanya 0, Paraguai, Enciso 1.
0: És molt gros, això. És a dir, evidentment, seria la grandíssima sorpresa dels setzents de final que Paraguai acabi derrotant Alemanya, d'acord? Que hem parlat dels precedents dels últims dos mundials i de les dificultats que ha tingut Alemanya fins al punt que no es vol classificar en cap de les últimes dues cites mundialistes. No va passar de la fase de grups, però és que perdre després de ser primera de grup contra una tercera, i que aquesta tercera, a més, és Paraguai, doncs seria molt gros. Ho està sent
7: gros que el partit d'Alemanya sigui tan i tan pla, tan gris, que en atac no hagi tingut ni una ocasió, tenir la pilota tota, però sense cap tipus d'ocasions, i que la primera vegada que Paraguai ha creuat a camp contrari, amb el Mirón, un extrem dret, ex del Newcastle, han aconseguit provocar un córner, i d'aquell córner al rebuig n'ha sortit una bona jugada de banda, és cert, una centrada, però ha rematat molt sol el Fisso.
9: És increïble, sense cap mena d'oposició.
0: Sí, totalment, sí. Totalment.
7: I el Fisso era ni ningú.
2: I Neuer tampoc. Tampoc s'ha llançat.
0: No, res, és passivitat absoluta, sí, tant de la defensa com del porter. Per tant, sorpresa de moment a Boston amb aquesta victòria momentània de Paraguai 0-1 a les acaballes, oi, Albert, de la primera part?
2: Sí, queden dos minuts més l'afegit.
9: I de moment totes les favorites, començant els setzents, remant, eh?
0: Sí, i tant, patint.
9: Brasil fort. I ara Alemanya, i Brasil hi ha hagut d'esperar fins al 96.
4: I el Japó també ha marcat el 40 i alguna
0: cosa? Sí, a l'afegit de la segona part ha marcat, ah, sí, sí. Va, dos minuts i un quart de 12, de seguida tornem per rematar la primera part i també per anar cap a Chattanooga i parlar amb el porter del Barça i de la selecció espanyola, Joan García. Ara venim.
6: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
22: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
23: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
24: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
25: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
26: És el Select Terrain, ara està en moda funky sorra.
25: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
26: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
27: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
28: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
29: I després a cala meva mare, Olot. Uh-huh.
28: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
30: Molt bé.
28: Arribarem a tot?
30: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
31: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
32: Bona nit.
3: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 4 de gener de 1933.
3: I el número de la sort, el...
5: 6.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 2 minuts passant d'un quart de 12 de la nit, pendents d'aquest partit que tenim en directe del Mundial, aquest Alemanya-Paraguai, que ha començat amb sorpresa perquè ha marcat la selecció sud-americana, i ara, Albert, una mica el guió de partit ha canviat, és a dir, les presses es noten, sí. Alemanya ja va en pressa, no tant el guió de Paraguai, que si ja estava tancat abans, imagineu-vos com està ara, estan penjats del travesser tots a l'espera que l'àrbitre xiuli el final i acabi així la història.
2: Sí, ara, clar, cada pilota que surt fora, veus els jugadors d'Alemanya, ràpid a fer el servei. Mira, hi ha una rematada amb el cap, no acaba pentinant, xut, i acaba blocant el porter, un xut des del segon pal, era una centrada des de la dreta, el xut del segon pal. Ui. Compte que ara el Paraguai inicia el contraatac, ha de sortir Neuer,
3: i
2: refusa la pilota. Alemanya, res, des del gol, ja ha tingut un xut d'en Metge, aquesta jugada amb un parell de rematades, ara Havertz controla, cau a terra, no demana penal, hi havia fora de joc. Sí. Però com ha canviat Alemanya?
1: Tot,
2: és a dir, de cop i volta, encaixa el gol i vinga, ara toca jugar ràpid i intentar crear més perill.
1: Atenció amb el factor Neuer també ara, és a dir, que alguna d'aquestes pilotes que s'escapin a la contra Paraguai ens pot regalar alguna de les jugades Neuer que li hem vist aquesta mateixa temporada.
4: Sí, no confies gaire, no?
1: No, gens.
4: No, no, la veritat és que sí.
3: El dia del Real Madrid,
1: per exemple...
4: Bé, va haver-hi un dia bo, i un dia dolent, però sí, no saps mai quina toca, no? En l'últim partit, ara ja no me'n recordo, la fase de grups, que va ser contra Ecuador, no? També li van pispar un gol per estar a l'entot. Avui s'ha quedat quiet.
3: És que té una edat, no, ja?
4: Sí, té una edat. Ell ja, de fet, en descàrrec seu, ell ja va dir que es retirava i que no volia jugar al Mundial. I li han suplicat, sisplau, que jugués, i bé, està fent el que pot, però els reflexos ja no són els mateixos.
3: Bueno, ens recordem del Ter Stegen.
1: No, clar, les urgències d'Alemanya han fet que aquest home avui estigui tornant a jugar.
2: Escolta, Neuer va fer el que havia de fer aquesta temporada, que era el Bernabéu, fer el millor partit dels últims anys. Per tant,
3: després ens va fer patir a Munic, però...
2: Sí, però...
3: Però vaja, també va objectiu assolit.
5: A Munic va fer alguna
2: cosa. Bé, la de la segona part, a la d'Mbappé.
5: Molt dura.
2: La d'Mbappé de la segona part, sí.
1: No, balanç positiu.
3: Passa que al principi, a l'inici va ser... Hi ha un gol de falta també que no sé on la va buscar, saps? Allò...
1: Però vaja,
3: escolta, dit això, tros de porter.
2: Sí, sí, home, només 5 d'afegits, som al 90, al 49, ja ens agradaria estar ja al 90, perquè el partit, la primera part ha estat bastant fluixeta. S'acabarà la primera part amb un corna a favor d'Alemanya. Minut 49 i mig.
1: Les castanyes que li poden caure a Alemanya, si això acaba així, poden ser estratosfèriques.
2: És que serien 3 mundials fent gairebé el ridícul.
3: I sortint sense Musiala.
1: Clar, clar, no? És anar amb tot avui, les castanyes poden caure de dalt.
2: Pica Brown al segon pal, bloca el porter, es llança a terra Orlando... I jo crec que xutarà i que l'Alemanya no tindrà gaire temps per poder elaborar un últim atac. La puntada buscant el davanter, buscant a Ábalos, talla la defensa d'Alemanya, a punt d'arribar ja al 5è minut de l'afegit. Encara no mira el cronòmetre a l'àrbitre i mira, la deixarà acabar, perquè Alemanya juga per l'esquerra. Ara ja han passades a la zona de 3/4, ja ordenada la defensa del Paraguai, Sané aixeca el cap, juga amb Kimmich, la posa al cor de l'àrea, la refusa la defensa del Paraguai, no xiula l'àrbitre, tot i que passen 10 segons, i ara sí. Xiula el col·legiat Jalal Jayet al final d'aquesta primera meitat. Alemanya 0, Paraguai 1. Els expected goals, 0-14 Alemanya, 0-25 al Paraguai.
3: Apassionant.
2: Amb un 79% de possessió per Alemanya, però que no li està servint absolutament per res.
1: 0-25 només al Paraguai. Clar, és que no, aquestes dues opcions.
2: Bé, ha tingut la rematada amb el cap. Sí. Vull dir, és que...
3: 0-14, 0-26. Futbol espectacle,
1: és
3: això,
1: és dur,
3: futbol
1: això,
3: total.
1: Les coses com són, i estem vivint uns quants peatges, és a dir, no és el primer que ens mengem d'aquest Mundial, n'hem tingut algun altre. I peatges cars, de 72, no són peatges allò d'euro, euro amb 10, no, són peatges cars.
2: Amb túnels, sí.
1: No sé si
5: heu parlat d'aquest jugador de Paraguai que es diu Ábalos.
1: No n'hem parlat, no?
5: Bé,
1: ara...
5: Vols dir alguna cosa, tu? El diari estava allà parlant...
1: alguna cosa a dir, Fernando?
5: Estava parlant d'uno por uno, a veure què li posàvem.
1: Qui t'ha entretingut?
5: Maniatado, encarcel, saps? Vigilado... Saben que...
1: Surten uns quants, eh? Te'n surten uns quants, amb
2: està bé, està bé.
5: T'agrada el tema semàntic.
1: Veig que teníeu bona nit avui a Mundo Deportivo, estàveu entretinguts, està bé, està bé.
5: T'agradava parlar.
1: Va, un quart i mig de 12, pendents de poder parlar amb el Joan García, de seguida podrem anar cap allà per saber què diu el porter o un dels porters de la selecció espanyola que encara no ha debutat, però que sí que viu la seva primera gran cita esportiva amb l'absoluta. Ja n'ha viscut unes quantes en categories inferiors. Avui a veure si podem parlar amb ell de com s'hi troba, clar, en aquesta situació. Jo diria sorprenent, també, no?, que un porter com Joan García doncs no tingui... Mira, abans ho dic i abans el tenim. Em sembla que podem tenir a Joan García preparat al costat del Daniel López per poder parlar amb ell d'aquesta situació que ara mateix travessa. Joan García, bona nit, com estàs?
6: Hola, bona nit, tot bé, tot bé.
1: Sí, per a Chattanooga, últims dies ja, eh? A Chattanooga.
6: Sí, demà ja... Ja viatgem, però no hem estat bé aquí. La veritat que hem estat bé.
1: Tranquil·litat. Després ja en parlarem d'aquesta primera part del Mundial, no?, d'aquests primers dies, l'estada a Chattanooga i com ha anat tot plegat. Però deixa'm també preguntar-te per la teva primera convocatòria per una gran competició amb l'absoluta. Valora'ns l'experiència. Què t'ha sorprès? Què t'ha agradat? Què no t'ha agradat? Una mica de tot plegat.
6: Bé, molt bé. En general, molt positiva. Al final crec que aquí hi ha un molt bon grup, que la veritat que jo crec que estem tots molt còmodes, molt feliços. Com bé dius, hem estat molt tranquils aquí a Chattanooga i, bueno, una mica potser el pitjor són els viatges. La veritat que les distàncies aquí són molt llargues i molt canvi d'horari i això, però bueno, ens acostumem ràpid i a part d'això tot molt bé.
1: Primera gran competició que disputes amb l'absoluta, però ja n'havies viscut d'altres amb categories inferiors, amb la sub-21, per exemple, entre altres coses vas guanyar l'or olímpic. És molt diferent una concentració amb la sub-21 a una amb la selecció absoluta?
6: No, és bastant similar. A més, bueno, hi ha bastants jugadors que també vam coincidir als Jocs Olímpics i ara estem aquí també, però no, és bastant similar. La veritat que totes les categories de selecció, ja des de sub-16, sub-17, fins a l'absolut, és una mica el mateix patró, la mateixa manera de fer, la mateixa manera d'entrenar, de conviure. Llavors, en aquest sentit, em sento molt còmode i està una mica adaptat.
1: En sou uns quants, clar. D'aquelles convocatòries amb la sub-21 deveu ser uns quants.
6: Sí. Som, no sé, jo crec que som uns 5 o 6 que vam coincidir. En Fermín també, que no ha pogut venir, però sí, som bastants.
1: Feu grup entre aquests jugadors? O ja, mira, amb el pas del temps heu anat encaixant amb altres jugadors?
6: Sí, bueno, potser els primers dies sí que estàs una mica amb la gent que ja tens una mica de tracte d'abans, però bueno, a mesura que van passant els dies i van passant doncs els entrenaments, les convivències, doncs ja et vas fer una mica amb tothom.
7: Jo no sé, Xavi, si fan grup o no, però el que veiem nosaltres, els famosos 15 minuts de rondo, allà sí que nosaltres observem que els del Barça es posen molt junts sempre. Pregunta que això, que els que hem seguit el Barça des de l'època Cruyff, això del rondo sempre és molta part de la cultura Barça. En el moment en què veu fer els grupets dels rondos que sempre s'han anat mantenint, això com es va decidir aquesta composició?
6: No sé, bueno, jo de fet estic a l'altra ronda.
7: Tu estàs a l'altra, que sí. Això també crida molt l'atenció perquè sí. Tu estàs amb els del Borja Iglesias.
6: Vaig arribar el primer dia, em vaig ficar en aquell rondo i ja m'he quedat. Pues sí, és curiós, suposo que des de fa anys segueixen amb aquests rondos. Jo, bueno, vaig començar amb aquell i que estic molt còmode.
7: O sigui, tu no estàs en el rondo del l'ha tocat.
6: No, bueno, el meu també es diu una mica.
7: Ara, el teu també es diu?
6: S'ha encomanat una mica, però bueno, no, jo crec que estic més tranquil allà.
7: Com has viscut, o fins a quin punt li dones importància a l'ús del català a la selecció, no? Perquè és només en els rondos o els catalans heu d'alguna manera ficat el català en el grup?
6: No, o sigui, simplement, per exemple, amb Cobercí, Amèric, estem acostumats a parlar en català entre nosaltres, doncs ho fem. Llavors hi ha altres companys que no són catalans, doncs, bueno, que s'interessen, que et diuen alguna paraula perquè els agrada, però bueno, més que això, res, sinó... Jo crec que s'acostumen a escoltar-nos els que parlem entre nosaltres i agafen algunes paraules.
1: Sobre l'edat, per cert, sou una selecció molt jove, superjove. Això suma més que resta o a la inversa?
6: Bueno, jo crec que té més coses positives que negatives. A part, bueno, sí que som molt joves, però tenim alguns jugadors com poden ser David, Unai, Laporte, que són jugadors doncs, amb més experiència, que et dona una mica aquesta balança entre la joventut i l'experiència. Llavors jo crec que som un equip molt, molt equilibrat, amb el bo de la joventut, que crec que tenim bueno, jugadors molt joves que, com jo dic, no tenen gens de vergonya, i jo crec que això és bo, i una mica també doncs, la part de l'experiència, de la serietat, que crec que també és bo.
1: No tenen vergonya i tenen una Eurocopa, per exemple, entre d'altres coses.
6: Sí, és increïble amb l'edat que tenen aquesta gent i tot el que han aconseguit i estan aconseguint. Crec que és d'admirar. A vegades crec que això es perd una mica... Bueno, que la gent no hi pensa, però crec que gent com Cubarsí, com Lamine, tenen 18-19 anys i crec que també se'ls ha donat el seu temps per seguir creixent.
1: Aquí amb la selecció, evidentment, exerceixes un rol molt diferent al del Barça, on ets titularíssim, on has sigut importantíssim durant la temporada. Aquí no, amb Espanya. Què et diu De La Fuente sobre aquest aspecte?
6: No, bueno, crec que tothom qui ve aquí té clar...

0: que pot sorprendre i com ho portes tu?
1: Bueno, potser pot sorprendre una mica més de portes que va fora, però des de dins es porta amb molta naturalitat, evidentment. A tothom li agrada jugar i ser important, però com t'he dit abans, el futbol és així, més en la posició de porter. Crec que és més, doncs, no és com jugador, que pots entrar uns minuts, porter, o jugues, no jugues, pràcticament. Llavors, des de dins, doncs, amb molta naturalitat, amb molta normalitat i ja està.
0: Com és la convivència amb els altres dos porters, amb l'Unai Simón i amb David Raya?
1: Bé, molt bé, superbona, la veritat que... I, bueno, i amb Ramiro, que també vam coincidir a la última convocatòria, crec que m'he portat molt bé amb ells, són grans persones que també m'han ajudat molt, doncs, adaptar-me una mica a la dinàmica de la selecció i la veritat que molt còmode i molt content de compartir amb ells.
2: Va costar molt entrar a la llista, Joan, tu vas currar, tu vas treballar molt, has hagut de fer una gran temporada. Vam veure la reacció del Gavi, per exemple, quan va entrar a la convocatòria. La teva com va ser exactament? O sigui, en el moment que surt el nom de Joan García, tu com vas reaccionar?
1: Bueno, jo soc més tranquil.
2: Ho sabem,
1: sí,
2: ho sabem.
1: Soc més tranquil que Gavi.
2: Sí.
1: Però, bueno, a mi just em va pillar a l'aeroport, que anava a agafar un avió per passar uns dies... amb la meva nòvia, i, bueno, bé, molt contents, estàvem allà atents i bueno, molta felicitat, molt content, i aquests dies de descans van sentar millor.
2: A tu què et deia el cor? Si tu, amb la teva parella, suposo, la conversa prèvia, què era? Era, ostres, serà que sí, serà que no? O sigui, realment, què pensaves? Que era un sí o un no?
1: Sí, sincerament, jo tenia més... O sigui, pensava més que sí que no, també per, bueno, per haver anat a la convocatòria anterior i de més, però, bueno, sempre està el dubte, no?, de si aniràs o no, però, bueno, jo la veritat que estava tranquil, estava en confiança de que anava a ser que sí, però, bueno, que si hagués sigut que no, doncs tampoc m'hagués martiritzat molt, però bueno, per sort va ser que sí, i molt contents.
2: Tu van fer algunes preguntes en què tu responies que tu et veies titular, però perquè ja va venir una mica induït, no? Et deien, tu et veus titular en el Mundial? I tu deies, home, doncs sí, no? Perquè com qualsevol esportista tu aspires al màxim, i ara no ets titular. Humanament, això no et porta una miqueta a la desmotivació? I després, clar, tu dius, qualsevol jugador diu, el meu objectiu o la meva obligació és estar preparat, però què és estar preparat exactament? Perquè tu saps que és difícil en el moment que comenci el partit que juguis, no? És complicat, s'han de donar moltes situacions. Com estàs realment preparat a nivell esportiu i psicològic?
1: Sí, bueno, jo crec que, sempre ho he dit, seria un error el perdre la motivació només per no jugar en un Mundial. Crec que, com t'he dit abans, l'objectiu és molt clar, el fet d'estar aquí i bueno, estar en una selecció que jo crec que podem optar a guanyar, això ja és més motivació que ninguna. Però quina era l'altra pregunta?
2: Bé, com et prepares? És a dir, com estàs realment preparat i enxufat i connectat durant un partit, no?
1: Sí, és que és així. Al final crec que tot parteix de la motivació, del no deixar-se anar, del seguir entrenant al 100%, perquè, bueno, s'ha vist en molts casos, no?, que aquí el futbol pot passar de tot, pot estar de no jugar a de cop ser important. Llavors crec que has de seguir amb la mateixa motivació, seguir treballant dia a dia, doncs, per si es toca l'oportunitat de jugar, doncs està totalment preparat.
2: Clar, és que fixa't, Xavi, que no és el cas només de Joan. Hi ha 8 jugadors d'aquest grup que no han debutat encara, no?
0: I mira quins noms, Dami, dels que no han debutat. Sí. Per cert, abans et preguntava per la relació amb els teus companys, amb els porters de la selecció espanyola. Ara et pregunto un moment pels teus companys al Barça, t'ho dic perquè, ho explicàvem fa uns minuts, està a punt de confirmar-se també la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Què et sembla aquesta notícia, aquesta sortida?
1: Bueno, no ho sé, no tinc ni idea de com està aquest tema, però bueno, si totes les parts creuen que és el millor, tant pel club... pel club on hagi d'anar, per ell mateix, que al final és lo important després d'una temporada o dues molt complicades per ell, doncs,
0: sí,
1: doncs bueno, espero que la decisió que prenguin sigui la millor per ell i ja està.
0: Sí, com sigui, tornaràs a compartir temporada amb Chesney. Ell no s'ha cansat de dir mai que està aquí per ajudar-te, assumint per tant aquest rol de porter suplent, i no només això, sinó que jo diria fins i tot que ho gaudeix, o per com ho trasllada, per com ho explica, diries que està gaudint d'aquest paper que ha agafat amb tu, no?, d'ajudar-te contínuament. És el que sembla des de fora, no sé com ho vius tu.
1: Sí, igual, crec que m'ha ajudat molt, ja no només en,

0: en temes tàctics del sistema de joc, que bueno, és una mica diferent al que potser estava acostumat, sinó en altres temes. Bueno, crec que també és algo, doncs, bueno, difícil d'admirar el que ha fet, de ser un porter tan important en tota la seva carrera, bueno, jugar a competicions de màxim nivell, doncs assumir una mica aquest rol que ha tingut aquesta temporada. Crec que és, bueno, és d'admirar, és bo per tots, però bueno, crec que igual que jo, igual que qualsevol altre jugador, qualsevol altre porter, doncs li agrada jugar, i al final també ho veig com una competència i que m'exigeix a mi també estar al màxim.
1: A tot això, com està Lamine? Tu que saps millor que ningú del que és capaç, creus que ja està al 100%? El veus ja al 100%?
0: Bé, el veig molt bé. La veritat que crec que els passos que s'han fet han sigut els bons, anar-lo introduint mica en mica, que anés agafant ritme. L'altre dia gairebé va jugar tot el partit, sí que estava una mica cansat al final, però bueno, és normal. Jo crec que ara amb aquests entrenaments el ritme ja el té, doncs jo crec que a partir d'ara ja el podrem veure al 100%.
1: Una curiositat, aquí abans en parlaves també, segons quants jugadors del Barça, sou fins a 8 jugadors del Barça a la concentració amb la selecció espanyola, del Barça en parleu? És a dir, parleu de com serà la temporada que ve, dels noms que sonen aquests dies per incorporar-se al club, en parleu durant el dia?
0: Bueno, sí, al final compartim moltes hores junts, llavors es parla una mica de tot, i bueno, evidentment, doncs ens preocupem per aviam com anirà la temporada que ve, però bueno, tampoc una cosa d'altre món, sinó si surt alguna notícia o alguna la comentem, però poc més.
1: I com anirà la temporada que ve, ja que surt el tema?
0: Bueno, esperem que com aquesta o millor.
1: Exacte. Mira, sobre els noms que han sonat, el que sí que hi ha hagut consens absolut, et diria que és amb el de Julián Álvarez, perquè Gavi, Pedri, també Olmo, han dit obertament que els agradaria que vingués. A tu també t'agradaria? És un dels noms, lògicament, que està més en boca de tothom aquests dies.
0: Sí, bueno, al final jo crec que tothom sap que és un gran jugador, però bueno, al final és jugador de l'Atlètic de Madrid. El que decideixi ell, el que decideixin els clubs, doncs, bueno, és decisió seva, poquet podem fer. Mm-hmm. Llavors, bueno, no, és el que et dic, un gran jugador, però al final ells decidiran el que és millor.
2: I el Llorente i el Pubill, què diuen sobre el tema?
0: No, bé, al final estem una mica que ben bé no se sap el que hi ha, el que surt de la premsa pot ser veritat o no, llavors tampoc li donem gaire importància.
2: No, però tampoc et busquem el titular, sincerament, però realment us donaria un salt? Seria un salt important el Julián o no?
0: Home, sí, al final, com t'he dit, és un gran jugador, i contra més grans jugadors tinguis a la plantilla, doncs la qualitat puja. Llavors, sí.
1: El que seria, ja està confirmat, sí, és Anthony Gordon.
0: Mm-hmm. Sí, crec que és un jugador que ens pot aportar moltíssim. Ja el vam patir, entre cometes, quan vam jugar contra Newcastle, no? La intensitat que té, la pressió que té, llavors en pilota crec que també pren molt bones decisions, fa jugar molt bé els seus companys, llavors jo crec que és un gran encert i ens ajudarà moltíssim.
1: Acabarem un parell de preguntes sobre el Mundial. Primer, parlant de la teva feina, de la feina de porters, perquè de moment està sent un Mundial en què estan sortint noms que no coneixíem, porters semidesconeguts pel gran públic, em refereixo, evidentment, segurament a vosaltres que us hi dediqueu, potser sí que els coneixeu, però Bosinha, d'una banda, amb Cap Verd, de l'altra, Rum, amb Curaçao, a més, porters d'aturades sensacionals en aquests primers tres partits de la fase de grups. N'hi ha algun que t'hagi sorprès fins i tot a tu, o que t'hagi agradat més que la resta?
0: Bueno, sí, al final l'altre dia també el de Sud-àfrica va fer un partit.
1: Sí.
0: Bueno, al final per això també serveixen els mundials, no? Per donar-se una mica a conèixer jugadors que potser la gent no els tenia tan ubicats, i bueno, crec que també és bo, ja no només per les seleccions de més nivell, per dir alguna cosa, tenen opcions a guanyar, sinó també és una bona oportunitat per a aquestes seleccions més petites, amb jugadors no tan coneguts, doncs, per donar-se a veure i intentar, doncs, fer passos en la seva carrera.
1: Acabo amb el partit d'ells. Vaja, acabo no, una més tan farent cara, però Espanya-Àustria, aquest dijous, què t'imagines? Quin partit veus?
0: Bueno, doncs, crec que serà un partit una mica semblant a l'últim d'Uruguai. Crec que és una selecció molt intensa, que, bueno, que no té por a igualar-te a tot el camp, a provocar duels constants. Llavors crec que haurem d'estar molt, molt fins amb la pilota, molt ràpids, perquè no tindrem gaire temps a pensar. Però crec que sí que això, si estem fins prenent bones decisions, ens trobarem amb grans ocasions per fer-los-hi mal.
2: I està fi l'equip, Joan? O li falta algun punt més per poder anar avançant al Mundial?
0: Bueno, crec que estem bé, ens estem atrevint a jugar. Sí que és veritat que hi ha dies que potser no, bueno, necessites mig segon més que d'altres, però no, crec que les idees estan, estem veient les opcions que són correctes, i és només, doncs, això, tenir la finura de donar el passe bé, de donar-lo amb la força que toca, però bueno, crec que això sortirà. Crec que seria més complicat si ens faltessin les coses que estem fent que no pas aquesta finura.
1: I ara que tenim tot el quadre ja complert, què et sembla? Per una banda, la vostra, hi ha França, Països Baixos, Portugal, Alemanya, lògicament Espanya, aquests van pel vostre cantó. En canvi, eviteu fins a una hipotètica final, Argentina, Brasil o Anglaterra, què et sembla?
0: Bueno, bé, al final, en aquestes competicions crec que trobes rivals durs per qualsevol lloc. Llavors, bueno, amb moltes ganes ja de començar les eliminatòries, i tant de bo, doncs, puguem jugar contra Brasil, Argentina o Anglaterra, que tu dius.
1: Té un test el Dami per tu, que em sembla que... Oi que el tens preparat ja, Dami?
2: Sí, sé que al Joan li encanten aquests tests de preguntes ràpides, 10-12 preguntes ràpides de Joan Garcia. Vinga, som-hi, Joan. Millor amic a la selecció?
0: Eric o Dani Olmo.
2: Millor amic en el futbol?
0: Jofre Carreras.
2: Jofre Carreras. Amb qui no compartiries pis?
0: Sí, jo crec que tothom dirà el mateix.
2: Tothom dirà el mateix.
0: Gavi.
1: Però què passa amb Gavi, Joan?
0: Exacte. Bueno, és molt, diríem, molt anàrquic, no? Molt...
1: Com el camp.
0: Sí, exacte, com el camp, doncs és així.
2: Pobre Gavi, pobre Gavi, sempre rep.
0: Es fa estima.
2: Millor porter del món?
0: Doncs a mi m'agrada molt David Raya.
2: T'agrada David Raya, eh? Mm-hmm. Millor entrenador que has tingut?
0: Bueno, ara Hansi jo crec que és dels millors, però bueno, jo crec que un que sempre ho he dit i no vaig jugar amb ell és Luis García, que ara ha fitxat pel Mallorca. Molt bon entrenador.
2: Millor aturada?
0: La d'aquest any a l'Espanyol.
2: A Camp de l'Espanyol,
0: sí.
2: Sí, aquella que vas volar.
0: Sí.
2: La teva aturada somiada?
0: Doncs una a l'últim minut que serveixi per guanyar el partit. Un penalti a l'últim minut per guanyar el partit.
2: De penal, eh?
0: Sí.
2: De penal. A quin jugador de la selecció t'emportaries al Barça?
0: Zubimendi. Sí.
2: Un altre dels que ha jugat 0 minuts, per cert. És que el que dèiem, quins noms.
1: Ilustres.
2: Jugat 0
1: minuts.
2: Sí. A quin jugador del Mundial, que està jugant al Mundial però no de la selecció, t'emportaries al Barça?
0: Hi ha molt jugadors. Diré Nuno Mendes, m'agrada molt.
2: Nuno Mendes. Mm-hmm. Amb qui potser t'enfrontes si passeu a Àustria i passa a Portugal? Champions o Mundial?
0: Les dues. Sí, les dues.
2: Una llegenda ja retirada amb la que t'hauria agradat jugar?
0: Una llegenda que m'hauria agradat jugar? Doncs jo crec que amb algun davanter així com Henry, Drogba, aquest estil m'hagués agradat compartir.
2: Didier Drogba, eh?
0: Sí, Didier. Algun estil així de davanter dur.
2: Mite de Costa d'Ivori. Un esport que no sigui el futbol?
0: El bàsquet.
2: El bàsquet. Defineix-me Chattanooga en una paraula, si pots, o en dues. O...
0: Tranquil.
2: Estic bastant d'acord. I per últim, si guanyes el Mundial...
0: No sé.
2: Hi ha hagut promeses aquests dies,
0: sí,
2: complicades.
0: Jo no m'atreveixo a fer promeses, però...
2: Una sòbria, no sé.
0: Però sí, no ho sé, algo faríem.
2: Bueno, doncs
0: algo... No diré res perquè llavors t'ho recorden i llavors potser m'arrepenteixo, però...
1: Això mateix.
2: Molt bé, gràcies, Joan.
1: S'acaba, la tranquil·litat, Joan. El que dèiem a l'inici de la conversa, ara aneu cap a Los Angeles, que és una altra història, és molt diferent.
0: Sí, tenim ganes també de descobrir nous llocs.
1: Massa tranquil, doncs, no? Pel que dius, potser ja fa
0: nou. No, bueno, però va bé, eh? O sigui,
1: va bé, no?
0: Sí, també tenies el riu, per allà al voltant del riu hi havia coses, bueno, boniques per visitar. Ha estat bé, però tranquil, sí.
1: Ostres, ara t'escoltava les respostes del test i no sé per què m'ha vingut al cap que et deus portar molt bé amb Borja Iglesias, amb el Panda.
0: Doncs sí, no havia coincidit gaire amb ell, vaig coincidir res, mitja pretemporada, quan jo vaig pujar just l'any que em van pujar a l'Espanyol, però pues, sí, la veritat que és amb una persona que he compartit bastant temps i ens portem molt bé.
1: Perquè heu coincidit amb unes quantes, també et dic, de respostes. El bàsquet, per exemple, és una d'elles, però és que diria que Didier Drogba també va ser, Dami, el que va dir el Panda.
0: Bueno, és...
2: Sí, va dir Drogba, sí? Sí, és veritat.
0: És un jugador així que, bueno, seria bo compartir vestidor amb ell.
1: I tant de bo tingueu la primera ocasió de jugar aviat, tots dos, perquè sou dos dels jugadors que dèiem abans que encara no heu tingut oportunitat. Que vagi tot molt bé, molta sort en el que queda de Mundial i, lògicament, de cara a la temporada que vem al Barça.
0: Molt bé, moltes gràcies.

0: Doncs Joan Garcia, un dels 8 jugadors de la selecció espanyola que encara no ha tingut minuts, ho comentàvem durant la conversa amb el Damià, són uns quants i alguns d'ells noms il·lustres. A mi em sorprèn, per exemple. Ell diu que és més des de fora que des de dins, també ho entenc, però sorprèn i molt que el porter que ha tingut el trofeu Zamora de l'última Lliga, el porter més valorat segons Transfer Market d'aquest Mundial, no dels tres de la selecció, no, el porter més valorat del Mundial econòmicament és Joan Garcia. Sorprèn molt que no sigui titular.
1: Totalment, però és que per mi no és una qüestió de mèrits o esportiva, sinó una qüestió més interna i de galons i d'equilibris, sí, que Luis de la Fuente no vol tocar, o creu que el millor per l'equip, per al seu ecosistema, és que jugui Unai Simón. Jo crec que com a porter és millor porter Joan Garcia ara. Evidentment, en una concentració i en un Mundial intervenen altres factors que jo crec que li pesen més al seleccionador espanyol.
2: Jo crec que aquesta és l'argumentació i aquesta és la resposta i el per què. Jo crec que per això ha arribat un moment que per mi no s'aguanta. O sigui, jo crec que De La Fuente és molt poc... Per mi és injustificable, sincerament, que mentre no faci cap errada, doncs anirà tirant. Però, no sé, jo crec que quan la diferència de qualitat és tanta, si no hi ha algun problema realment de personalitats importants, doncs jo crec que en una selecció, doncs, el que hi era, doncs, ho ha d'entendre i seguir remant des de la banqueta. I jo crec que has de posar els millors són els que et marquen la diferència i no ho sabràs fins al dia que realment et rematin moltes vegades i potser doncs, t'acabin eliminant i acabes sent tard. Jo crec que havia de fer el pas, que no era tan difícil fer el pas, estar un al Barça i l'altre estar a l'Atlètic Club de Bilbao, i això ho entén tothom, i jo crec que el porter mateix és el primer que sap que el seu company és millor. Però bé, De La Fuente està aquí, noi, i com que ha guanyat una Eurocopa se li poden dir poques coses, o ara mateix no se li poden dir moltes, però en aquest mateix Mundial estem veient que els dos partits que la selecció espanyola ha jugat pitjor, jo crec que hi ha decisions molt qüestionables de l'entrenador.
1: Fins al punt que recordo abans del Mundial...
0: Espera, compte.
3: Gol d'Alemanya, marca Havertz, empata el partit al 8 de la segona. L'havia tingut el Paraguai fa 3 minutets, Enciso davant del porter, ha arribat una mica forçat, però ha tingut una oportunitat, una bona oportunitat per fer el 2-0, no l'ha aprofitat, i en una pilota penjada Havertz pentina i envia la pilota lluny de l'abast del porter. Empat Alemanya, 9 de la segona, pot respirar una miqueta Alemanya. Alemanya 1, al Paraguai 1.
0: Doncs impera una mica més la lògica ara mateix, si més no pel que fa a qualitats teòriques d'un i altra selecció. Alemanya ha empatat a 1. Recordeu el dia de Curaçao, que Alemanya va començar marcant, va empatar Curaçao, allò va acabar 1-7. Avui no crec que tinguin tant de temps, i Paraguai no és Curaçao, lògicament. Però veurem com acaba aquest partit, perquè, com ho deia ara l'Albert, l'ha tingut abans a Paraguai, ha tingut un acostament a la porteria de Neuer, i que no ha acabat amb gol, però en qualsevol cas no s'han limitat a tancar-se darrere i s'acaba la història, no? Alguna potser en tindran més en aquesta bogeria alemanya de buscar el segon gol i el gol de la victòria.
1: Una pentinada, de
0: Havertz. Sí. Fernando, Joan Garcia, què dius?
4: Jo crec que ara mateix Unai Simón no vull dir el pitjor, però no, ara mateix és el tercer de tres, que estan per sobre Joan Garcia i Raya, però que suposo que és d'aquest... li diuen passadillo de seguretat o alguna cosa així, que li diuen... Bueno, això és una columna vertebral amb jugadors de confiança de l'entrenador, en què crec que també està Laporte i està el mateix Unai i Oyarzábal. I suposo que per una qüestió de grup doncs vol mantenir-lo, perquè també és el capità. I no sé si influeix que... és que serien massa jugadors del Barça. Perquè tu, per exemple, Eric García potser també el posaries. I a Olmo potser també el posaries.
0: Un altre dels 8 que no ha jugat encara cap minut a aquest Mundial.
4: Si tu poses a Joan García i mantens a Cubarsí, mantens a Pedri, poses a Eric, poses a Olmo...
1: Ferran.
4: I Lamin...
1: Juga al Barça.
4: I tu dius, home, Gavi no va estar molt bé jugant de fals extrem. Però Rodri tampoc és que estigui donant una imatge de pilota d'or, que ho va ser. No està en el seu millor moment, tampoc. És a dir, i al final dius, com jugarien més còmodes Lamin, per exemple? Doncs possiblement amb Dani Olmo i Eric García a prop. I Pedri. però llavors seria potser un gramassa des de segons quines òptiques. I no vull dir que això sigui decisiu per l'entrenador, però potser en el rerefons d'algunes decisions, vale? Doncs pot tenir el seu pes, no sé si molt o poc, jo diria que poc, però tot suma.
0: Farem una pausa molt curta i de seguida seguim parlant de Joan García i també del Barça. Hem de parlar una mica de Mercato Barça mentre lògicament estarem pendents d'aquest Alemanya-Paraguai. De moment amb empat a un, Albert, tot igual?
3: 1-1. Hem d'explicar que Alemanya ha fet un canvi al descans. En Metge s'ha quedat al vestidor, el seu lloc l'ha ocupat Goretzka. I ara marxa l'amic del Fernando, Ábalos, el davanter del Paraguai, que el substitueix Caballero, 10 de la segona, de moment amb empat a 1, Alemanya 1, Paraguai 1.
0: 10 minuts i les 12, ara venim.
5: RAC 1. Energia per recórrer carreteres infinites.
6: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
8: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
7: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
8: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
7: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
8: RomautoNissan.com.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
11: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
12: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara són 3:15 de 12, amb aquest Alemanya-Paraguai empatat a un... primer quart d'hora, no?
1: Sí, arriben al quart d'hora de la segona meitat, 1-1, Alemanya que ha empatat a l'inici de la segona part, ha arribat al descans perdent, i continua el mateix guió, Alemanya amb el domini de la pilota, tot i que és cert que Paraguai en aquesta segona meitat, bé, com a mínim creua més la línia de mig camp.
0: Per cert, jo crec que és un bon moment ara del Mr. Wonderful treure la passejar. Capibara, de col·lecció. És que a vegades diem pack, però és que potser és una col·lecció.
2: Home, és això,
0: col·lecció,
2: més col·lecció.
0: Que un pack és una col·lecció. Això jo m'ho
1: deia l'altre dia. Blindbox, que trobes al quiosc.
0: És que és un espectacle. Sí. Va, doncs ja sabeu com funciona. 902-477-100, la primera persona que truqui. D'aquí una estoneta traurem a passejar els capibares com si no hi hagués un demà.
2: Boli esborrable.
0: Esborrable.
2: Pots escriure el que vulgui.
3: Si es boli, no es pot esborrar.
0: Sí,
2: si pots en una goma s'esborra. Boli esborrable.
0: Que sí,
4: hòstia, però no et carregues el paper. Hi havia unes gomes d'esborrar que esborraven el boli, però es carregava el paper.
2: Jo em feia
0: perquè
2: la col·lecció...
0: No era Mr. Wonderful.
2: Una finura. No queda ni rastre i el paper perfecte.
0: Molt bé, sí. Va, doncs tot això serà per algú que truquiarà el més ràpid, com fem sempre, o la més ràpida, el 902-477-100, mentrestant pendents d'aquest Alemanya-Paraguai. Sí que és cert que allò que vas veient de cua d'ull, Albert, que Paraguai està sortint més que no la primera part, és a dir, que fa més passejos cap al camp contrari.
1: Fins i tot perillós per ells, perquè és cert que Alemanya està trobant com a mínim més espais que no pas en els primers 45 minuts. Ara té una falta.
0: Ara, però, i falta perillosa,
1: sí,
0: no?
1: Amb un bon peu com el de Kimmich, que s'entrarà amb totes les torres esperant la rematada al punt de penal. És una falta lateral que penjarà Alemanya buscant a remuntar el partit, capgirar el marcador. Perdia 0-1, ara empata 1, marca jugada Kimmich, fa la centrada amb cama dreta, el segon pal directament a les mans d'Orlando, que intenta sortir ràpid al Paraguai, la passada amb la mà fins a Caballero, que és el davanter que substituït Ábalos, el davanter centre, i mira, com a mínim ha rascat una falteta a camp rival ja, permetrà al seu equip sortir, i fins i tot no t'estranyi que acabin penjant aquesta falta, que és gairebé al mig del camp.
0: Empat a un entre Alemanya i Paraguai. Una de les... És que no sé si dir-li favorita, tampoc potser és massa dir-li favorita a Alemanya, no?
3: Un candidat, va.
0: Una de les candidates, una de les grans històriques seleccions del Mundial en perill, en aquest tercer partit del 16 de final. Avui n'entren dues més de les candidates, i aquí sí que podríem posar l'etiqueta de favorita, sobretot al Marroc, que és una de les tapades fa 4 anys, però que ja ha entrat en consideració com una de les grans seleccions del moment, una de les grans seleccions del món, i veurem què és capaç de fer en aquest Mundial. I nosaltres pendents de regalar els capibares i també de repassar aquesta entrevista. Tenim el Damià encara en línia, oi, si no m'equivoco, que el tenim per aquí, per també comentar amb ell una pregunta que ara allà em sembla a tertúlia, Dami, i és aquest paper que a mi em sorprèn, que jo entenc que el que ha dit també el Joan Garcia, i en bona part anava per la línia del que deia el Sapi, que des de fora pot xocar més de com es viu des de dins, però a tu et sorprèn també que Joan Garcia no sigui el porter titular, tenint en compte tot el que ha aconseguit la temporada passada?
5: Bueno, és un debat que hem tenit durant gairebé tota la temporada, quan Joan Garcia no era convocat, fins que gràcies al seu treball ha vingut aquí, i ara durant el Mundial, doncs, aviam, si m'ho preguntes et diré que sí, però aquí ja ha deixat de ser debat, no? Tot, per bé que és veritat que l'altre dia... Unai Simón ja va tenir un parell d'accions que van generar certa inseguretat, el de pilotes aèries que no acaben amb gol, doncs perquè no van acabar amb gol, però perfectament la pilota podria haver acabat a dins, i li ha atorgat el mèrit a Unai Simón, i també, si vols, a l'entitat dels rivals, el que vulguis, que Espanya ha acabat la primera fase amb la porteria imbatuda, no? Però bé, a De La Fuente li ha costat prendre la decisió de portar a Joan García, de trencar amb aquest 3 porters que per ell eren inamovibles, Unai Simón, David Raya i Àlex Remiro. La sensació és que Joan García ha hagut de fer més que la resta per guanyar-se el lloc, que finalment ho ha aconseguit, que De La Fuente va haver de tenir una conversa llarga i extensa amb Àlex Remiro, finalment Joan García és aquí, i que una miqueta com a home de futbol que és, De La Fuente veu quina és la diferència que hi ha entre Joan García, David Raya i Unai Simón, però que és una diferència que segurament sigui gran, però no la suficient com per trencar amb aquesta harmonia que, si vols, hi ha al vestidor, o amb aquesta jerarquia que imposa Unai Simón, que, com dieu, com ara comentàveu, potser un dia Unai Simón et farà una cantada en un partit d'eliminatòria i estaràs fora. Potser la percepció que té aquí De La Fuente és: Unai Simón et fa aquest cicle mundialista i a partir del pròxim cicle de cara a Eurocopa 2028, doncs veiem. És més, segurament sorprèn que, sent el Trofeu Zamora, Joan García no sigui titular, però és que Joan García ara mateix és el tercer porter, perquè després d'Unai Simón va David Raya. Sorprèn, però és com funciona el cervell de Luis De La Fuente, i per ell Unai Simón és efectivament el primer porter.
0: Doncs de moment, exacte, veurem com evoluciona aquest Mundial i les opcions que pugui arribar a tenir, si és que en tindrà alguna, el Joan García. Dami, ho deixem aquí de moment, demà ja explicarem més coses, el dia que la selecció espanyola marxarà de Chattanooga cap a Los Angeles per enfrontar a dijous a Àustria. Dami, que vagi bé.
5: Molt bé, igualment. Fins demà.
0: Mita'ls, com salten. Ja venen, eh? Ja. Els veieu o no?
2: Sí, m'han entrat totes aquí a l'estudi. Una capibara, dues, capi... tres, quatre, cinc. Salta, bonica.
0: Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wondergol, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment. I, de fet, és el moment de la Noemí, que és l'oient que avui optarà a endur-se aquesta col·lecció dels capibares del Mundial. Noemí, com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Ja saps com funciona això, oi? Sí. Dues preguntes molt senzilles i ens has de dir... Sí. Per començar, qui creus que es mereix aquesta col·lecció de Mr. Wonderful?
6: Doncs el Pau Cobercí, que es diu Pau com el meu fill, i avui és el seu sant.
0: Mm. Perfecte.
6: Que per ell.
0: Molt bé. I qui no es mereix el Pac Wondergol?
6: Doncs no sé, pel que dèieu ara, potser el seleccionador d'Espanya, per no posar el Joan García.
0: Mira, doncs ja està, ben fet. Així també demostres que estaves escoltant-nos, que això ja és un gran mèrit. Per tant, premi per estar escoltant el Tu Diràs i RAC1. No pengis, deixes les teves dades ara, que te les agafarem, d'acord? Perquè així puguem enviar el Pac Wondergol. Noemí, moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Doncs un altre pack Wondergol. S'ha fet, en queden pocs, eh? Espavila, perquè d'aquí a pocs dies no en quedaran, ja.
2: Jo vaig buscant gent per fer intercanvis. Amb els Blindbox, els que tinc, vaja. El d'Argentina, amb Argentinian, aquest el tinc.
0: Home, aquest,
2: sí, aquest el tinc. Aquest no el canvio. Aquest no el canvio.
0: Aquest com a mínim no, has de tenir no. Set.
2: Em falten alguns, a veure si amb els oients... Em passeu el contacte i vaig parlar amb ells.
0: Perfecte.
2: A veure si me'n canvien
0: sí, perquè ells els tenen tots.
2: Va, clar, per això.
0: Ells tenen la col·lecció sencera. Va, que parlem de la jornada d'avui del Mundial, més enllà d'aquest partit que tenim en directe, que tot continua igual, que sí, Albert?
5: 22 minuts pel final. Ha entrat Musiala, el 10 d'Alemanya, substituint Undaf. 22 minuts. T'aniria bé una pròrroga?
0: A mi, mira, ara posats sí. A fer, sí que m'estaria
5: sí,
0: bé.
5: Sí, s'ha de dir, però, que de moment els dos partits de setzents, les dues eliminatòries, s'han resolt els dos a l'afegit.
0: A l'últim minut, pràcticament.
5: No hem de descartar que passi el mateix en aquest Alemanya-Paraguai.
0: Doncs veurem. En qualsevol cas, de moment, el que sí que farem és repassar com ha anat el primer partit de la jornada, aquest que s'ha jugat de tarda, hora catalana. A les 7 de la tarda començava el Brasil-Japó i, com també deia l'Albert Ferran, doncs s'ha acabat resolent en els instants finals de partit quan ha arribat el 2-1 definitiu per la selecció brasilera. Espera, recupera el moment, el del 2-1. El gol del Brasil, el que ha suposat el de Martinelli, la classificació, patint, però classificació. Martinelli bateu! Gol! Ara sí, aquest sí que té color de gol decisiu.
5: Com fan la pausa, abans de...
7: Sí.
5: Es preparen i...
0: Ostres, que són... I és una pausa... que en alguns casos s'allarga molt més, eh? Hi ha pauses dramàtiques
7: d'aquelles
0: que...
7: No?
0: Sí, sí, exacte, duren més o menys igual. Clara Rodergues, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit.
0: Explica'ns com ha anat aquesta agonia, perquè al final ha estat una agonia brasilera.
7: Sí, no ha estat un partit fàcil que ho hagi passat bé la selecció brasilera, que la primera part realment no ha acabat de jugar bé, i això ho ha aprofitat el Japó per avançar-se al marcador. Poc després de la pausa d'hidratació, just després, de fet, amb un gran gol de Sano, una acció individual, amb un xut des de la frontal. Després, a la segona part, sí que l'equip d'Ancelotti s'ha volcat més a l'atac, amb un pal de Vinícius, amb una acció que, si hagués estat gol, probablement seria el gol del Mundial, una acció individual increïble. També un triple rebot dins l'àrea, traient el gol sobre la línia de defensa japonesa. Ha empatat Casemiro amb un remat de cap al segon pal, MVP Casemiro, i ja el 96 el que escoltàvem, aquest gol de Martinelli després d'una pèrdua imperdonable dels japonesos en la sortida de pilota, gairebé l'atura Suzuki, però el porter japonès que ha fet un bon partit. I ara sí, recuperarem el que estava escoltant abans, que és la reacció que hi ha hagut avui a Rio de Janeiro, perquè la ciutat s'ha paralitzat, gairebé tot tancat, només als bars, i també una pantalla gegant a la ciutat en què s'han viscut així els dos gols.
0: Pot canviar la vida en un minut, perquè avui també anàvem cap a un altre camí ben diferent. Imagina que no hagués passat al Brasil, estaríem trucant Pau Ramírez per saber què estava passant en aquesta hora a Rio, per exemple, de Janeiro, on les coses serien molt diferents.
7: I hauria rebut moltes crítiques en Ancelotti en aquest debut al Mundial, amb la primer Mundial amb la selecció brasilera. Un Brasil que no acaba de convèncer, però tot i així serà la següent ronda. Pendent de quin serà el seu rival, si Costa d'Ivori o Noruega, que juguen demà a la tarda a les 7, recordem. Avui Neymar no ha jugat, ha escalfat una bona estona, però no ha jugat. Ancelotti ha explicat que havia de sortir en una hipotètica pròrroga.
8: Estava esperant Neymar una pròrroga. Estava... Falei con él, si no vamos a empatar el juego, entrava a minuto 60, minuto 65. Hemos empatado el juego, no quería mudar la estructura porque el equipo tenía control del juego.
7: El que diu que l'equip tenia el control i no volia fer canvis, i per això Neymar...
0: Quina
7: s'ha quedat
0: flor.
7: Amb cara de... Sí, la flor, que a més...
9: Continua tenint una flor.
3: Ho ha fet bé, avui, ho ha fet bé. Sí. Jo crec que ho ha fet
9: sí,
3: bé.
9: Sí, sí, no dic que no. La gestió de la segona part està bé, però dic que igualment és un entrenador que ha fet les coses bé, si no hauria guanyat tant ni tindria tantes Champions, això és evident, però... Té aquell punt de sort que també s'ha de tenir. L'ha tingut amb el Madrid, amb els gols de Ramos a l'últim
0: suspir,
9: i avui també un altre cop al 95. És a dir, que més enllà de fer les coses bé, té aquell puntet de sort.
7: I que com amb el Madrid ni s'ha immutat, en el 2-1, ell tranquil, tothom embogit, i ell mantenint la calma, l'elegància...
9: M'ha semblat de grandesa, i Brasil celebrar uns 16 contra el Japó, no? És el que havíem de fer, i encara no exterioritzo allò de tornar-me boig per un gol, encara que sigui el Mundial.
7: I el Japó, que no havia perdut cap partit a la fase de grups, que per tercer any consecutiu queda fora de forma cruel, perquè el 2018 als vuitens guanyava 0-2 contra Bèlgica, va acabar perdent el 94, 3-2. Després també el 2022 va perdre els penals contra Croàcia, i avui amb aquell gol a l'últim minut han acabat plorant, evidentment, també agraint molt a l'afició, i de fet reaccions de tot tipus, perquè al Brasil hem vist imatge amable d'Alisson o Neymar demanant, felicitant els jugadors dels japonesos i felicitant-los pel partit i una mica animant-los també de la derrota, però en canvi Mateus Cunha discutint-se amb Kento Shogai, que és qui va dir que el Brasil ja no era el mateix d'abans. Doncs Cunha ha fet una mica de Vinícius ensenyant els 5 dits, la mà, pels 5 mundials que té la selecció
0: brasileña. La penta campiona. M'ha sorprès avui Carlo Ancelotti cantant l'himne, és a dir, se sap l'himne del Brasil.
3: Fala portuguès.
0: No, quines paraules posa allà, el jogo, però sí, això ho diu molt. Se la sap des de
1: vaig escoltar en la roda de premsa, ho va explicar, que l'estava aprenent, però que no sabia tota la lletra, i que el marcador surt la lletra, i ell la cantava del marcador.
0: Ah, doncs m'enganyava.
7: A mi
1: m'enganyava.
0: Té pronter, doncs.
1: El partit anterior ho va fer i vaig pensar també, ostres, però és que no s'equivoca. Bé, no s'equivoca. És que no para de cantar, s'ho sap tot.
3: Honest.
1: I després ella a la sala de premsa va dir que ho havia llegit al marcador, que estava aprenent, però que...
0: Està bé, clar, no?
1: Sí,
0: i tant.
1: Sí, ja truc.
0: Jo, doncs a mi m'ha enganyat completament. Clar, no sabia aquest detall, que surt la lletra de l'himne. Ai, a Alemanya, a punt.
1: Sí, una centrada que ha pentinat un dels centrals del Paraguai, i per sort el porter Orlando ha sabut controlar, blocat, i envia els seus companys cap a camp rival, camp contrari, puntada, buscant a Caballero, però...
0: Què vols dir, per sort? Que vas amb Paraguai?
1: Toma.
0: D'acord, d'acord, no, és que...
1: Hi ha algun dubte aquí... o no?
0: No, no, no, en absolut.
1: Sempre anem amb els petits, amb el Sape. Estan de menys l'Argentina, sí, no, Sape?
9: Correcte, correctíssim. I molt bé per...
1: Alemanya ha guanyat molt, no? Doncs, per tant, Paraguai, escolta, un dia històric pel país sud-americà, escolta, anem amb Paraguai.
9: Està repetint una mica el guió de l'equip menys potent s'avança i a la segona marca també a l'equip gran i a l'equip petit li comença a passar una mica la història.
0: Amb qui aneu aquesta matinada? Amb Països Baixos o amb Marroc, Marc, per exemple? Doncs, qui us agradaria?
3: Ostres, em fas d'això, perquè jo normalment sempre vaig amb Països Baixos, de les meves seleccions que d'inici ja sempre me la sento molt propera per tot el que ha suposat en la història del Barça, etc. Però és veritat que aquesta vegada també el tema de Marroc em cau molt simpàtica per la manera que tenen de jugar, atractiva, és una selecció africana, vull dir que no ho sé, avui el que jugui millor.
0: Armando.
4: A mi és que m'agrada com juga Marroc, eh?
0: Sí. És que juga molt bé.
4: Té molt bons jugadors. I està Koeman a Països Baixos, però no m'acaba de...
9: Té pocs jugadors carismàtics, aquesta... Sí. No? Vull dir que havien passat de generacions que havien dit, no sé, hi ha jugadorassos, Van Persie, Bergkamp, Davids...
4: Està Frenkie.
9: I aquesta, sí, continuo, jugadors que havien tingut jugadors carismàtics, Van Persie, Bergkamp... No?
4: Avui
0: com us agrada?
9: Avui que no està el David, aprofitem.
4: Com us agrada punxar.
9: No, però que no té tant...
4: Bueno, tenen aquest Brobby, no? Que...
9: Sí, que ho està fent bé.
4: Ha tingut una, no, una posada en escena potent.
3: Digue, doncs, que sempre surt amb la selecció.
9: Summerville, no? També.
4: També.
0: Va, que buscarem l'última hora, vaja, o com es presenta aquest partit de matinada. Recordeu, a les 3 començarà hora catalana. Joan Ferrer, bona nit.
10: Bona nit, Xavi. Sí, com dius, a partir de les 3 de la matinada a Monterrey es veuran les cares al Marroc i als Països Baixos del blaugrana Frenkie de Jong. Segurament estem parlant d'un dels partits més igualats, si no el que més, d'aquesta ronda de setzens de final. El Marroc és el sisè equip del rànquing FIFA, mentre que els Països Baixos són setens. En aquest Mundial, tots dos han sumat 7 dels 9 punts a la primera fase, però van acabar en diferent posició al grup. Els neerlandesos van quedar líders del grup F, mentre que els africans van ser segons al grup C, superats pel Brasil al gol a veres. És un duel que potser arriba un pèl aviat, tenint en compte que estem encara als setzens de final, però el premi és gros perquè qui avanci de ronda, els vuitens es trobaria amb el Canadà, per tant, a priori partiria com a favorit per arribar als quarts de final.
0: I la prèvia, no cal dir-ho, malauradament marcada per aquesta notícia, aquesta desgràcia relacionada amb Gapco.
10: Sí, el passat dissabte Gakpo va explicar que havia perdut el fill que esperava junt a la seva parella, embarassada de 5 mesos, i tot i així el futbolista va decidir continuar la concentració de l'equip neerlandès. També en va parlar ahir Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos, que va lamentar la situació i va afirmar que el futbolista mai ha demanat abandonar la concentració de la selecció dels Països Baixos. Un Koeman que també va destacar el talent dels marroquins i va explicar que hauran de dominar el partit des de la possessió i sobretot hauran de tenir paciència davant d'una selecció que és forta defensivament, com és el cas del Marroc.
0: A les 3, doncs, Països Baixos, Marroc, aproximació de Paraguai.
1: Fora de joc, però Caballero quedava davant de Neuer, tenia un contra un, ha intentat, s'ha esperat que vingués un central per driblar-lo i li han acabat robant la pilota, però com explicàvem, hi havia fora de joc. Compte ara l'acció d'Alemanya, que té una altra oportunitat, atura Orlando, una acció de Havertz, i la rematada la treu Orlando a 13 minuts pel final.
9: Estarà boníssima, eh?
0: Oh. Clarament el Mundial dels porters de les seleccions a priori inferiors o de les seleccions que no haurien d'anar passant ronda. Ara ho demostra també Orlando amb Paraguai, però és que n'hem viscut uns quants de casos ja en aquesta fase de grup, sobretot. Veurem què passa en aquest Paraguai-Alemanya. Una pausa de molt curta, d'un minut i mig, i tornem de seguida.
11: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
12: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
13: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
14: Ocasión Plus.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya.
17: Ràdio en directe.
18: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
18: RAC més 1.
17: Notícies. Podcast.
18: Contingut exclusiu.
17: Escolta. Navega. Descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
17: I renovada.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: El compàs, de la música. I el nou Jeep Compass, per cert, que ja és aquí, també perquè alguns ho semblen, però és que d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, i 100%,
1: Sí, aquesta és la que
0: elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes altres ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. I mentrestant a Boston, tot igual.
2: S'ha li acabat el temps a Alemanya, queden 9 minuts més l'afegit, però també és cert que cada vegada que ataca ho fan molts jugadors, trepitgen àrea molts jugadors i qualsevol centrada, qualsevol rebot pot propiciar el 2-1. Ara hi ha una centrada per l'esquerra, refusa la defensa del Paraguai, evitarà el servei de lateral. Mira, doncs serà servei de banda a favor dels sud-americans. A punt d'entrar els últims 8 minuts de partit.
0: Doncs acaballes ja també d'aquest partit, que sí que comença a fer una oloreta, a més olor forta, eh? Sempre aquella fortó a pròrroga que sí, s'acosta, ja comença...
3: Jo crec que passarà el que ha passat a les anteriors eliminatòries, eh?
0: Últim minut.
3: Va, últim minut potser o similar, eh? Però la veritat és que Alemanya va apretant, no té moltes ocasions, però cada vegada el partit, bueno, tota la segona part, tot el partit, de fet, hem fet baixada cap a l'altra àrea, però cada vegada amb més dinamisme, van haver-hi més espais, no ho sé, hi ha Musiala...
0: Sí, clar, acaba de sortir, això és cert.
3: Jo crec que... Bé, el més normal seria que l'acabés fent Alemanya. És veritat que està buscant-lo molta energia i que Paraguai no es limita a no poder sortir en alguna contra. De fet, si Caballero hagués estat una mica més ràpid, la veritat és que tenia una ocasió claríssima de gol.
0: Per buscar-lo, sí.
4: Si haguéssim d'apostar ara, jo apostaria per Alemanya.
0: Sí, home, és que ara sí, ara està baixada aquest càmera.
4: Fins al temps reglamentari.
0: Sape, parlem una mica del Barça, no? I fem una mica d'F5 a les diverses carpetes que hi ha en clau Mercato. Falten 24 hores perquè s'obri el mercat de fitxatges oficialment. Evidentment, molts clubs s'han començat a moure, el mateix Madrid ho ha fet més que ningú altre, segurament, perquè han anunciat aquests quatre fitxatges per la propera temporada, i el Barça, mentrestant, doncs, continua atent a les demarcacions que vol reforçar. Per on vols començar, Sabe, a veure?
1: Doncs mira, d'entrada, recordant el que ja hem escoltat a l'inici del programa, per exemple, que Sky Sports ha explicat avui que el Barça estava interessat en Harry Kane, però The Athletic, i hem trucat també al Pol Ballús, ha explicat després que, tot i algun acostament del Barça, la decisió del davanter anglès és la de renovar pel Bayern de Munic. Per tant, que s'allunya, si hi havia alguna possibilitat en cas que fallés Julián, de que Harry Kane fos l'opció, doncs sembla que s'acaba del tot, perquè Harry Kane té la voluntat de seguir a Munic, no només ara amb aquest any de contracte que tenia, sinó d'ampliar-lo amb aquesta informació, insisteixo, que ha donat avui The Athletic. Més enllà d'això, l'objectiu número 1 continua sent el Julián Álvarez. Avui hi ha hagut una notícia relacionada amb ell, i és que l'Atlético de Madrid ha presentat les noves equipacions per la propera temporada. I, o sorpresa, no hi apareix entre els jugadors que la vesteixen Julián Álvarez, cosa que, doncs, és d'estranyar, perquè si és el teu gran referent és normal que sigui el pal de paller i una de les imatges més destacades, d'aquelles coses en les que ens fixem sempre els periodistes quan hi ha el cas d'un jugador, doncs, que està calent. Si hi apareix, senyal que seguirà; si no hi és, senyal que pot acabar sortint. Hi apareixen Baena, Llorente, Giuliano Simeone i Pubill. Per tant, com dèiem, cridaner que no hi sigui Julián Álvarez. Avui parlava amb un responsable de màrqueting top, d'un club top, i li preguntava, això té algun sentit o són històries mentals que ens fem els periodistes? El fet que no hi sigui vol dir que té opcions... I em deia, és un detall molt important i molt significatiu. Per tant, sí que en això, si no hi apareix un jugador de referència, com és el cas de Julián Álvarez, pot ser indicatiu d'alguna cosa.
4: L'any passat hi era.
0: Sí, tant. Sí.
4: I era quan van llançar les samarretes. Home, pot ser un detall, no sé si decisiu, però com a mínim dona que
1: pensar.
4: Una coseta
1: més, no? Una coseta més.
0: També pot ser una foto, és a dir, del moment de temporada o de pretemporada en què estem ara, o de mercat de fitxatge, és a dir, ara jo no te l'incloc. Jo la tinc feta, la foto, però ara, com estan les coses, potser no és el millor d'incloure-la.
4: Però també és veritat que si tu, que estàs amb aquest pols amb el Barça... tan important, que vols
1: anar fort,
4: clar, que vols demostrar que no el vens per res del món, i tu el poses a la teva imatge corporativa de cara a la temporada que ve, perquè la samarreta és per la temporada que ve, que l'incloguis és una altra declaració d'intencions en aquest sentit. No incloure'l, com a mínim, dona que pensar. Perquè l'any passat, que no hi havia aquest soroll, Julián, evidentment, va ser utilitzat com a reclam per vendre samarretes. És possible que ara et generés un refús entre l'afició de l'Atlético de Madrid. Però tu, com a club, per mantenir el relat, a mi m'ha estranyat que no el mantinguessin ficant-lo, i després el treus, si se'n va. Però com a mínim d'entrada en aquest pols amb el Barça, m'ha semblat estrany que no hi fos.
3: Sí, és això, són detallets, tampoc no serà definitiu, però sí que és veritat que aquestes coses i els departaments de màrqueting i tal no voldràs donar la gran imatge de la teva samarreta del que ha de ser la temporada d'un jugador que potser al cap d'un parell de dies doncs acaba marxant. Perquè la pots treure, sí, però aquests cartells doncs estan posats, ja corren, ja no els pots treure tots, no és tan fàcil que no deixin petjada. Segur que són sensibles, i més si el SAP ha fet aquesta gestió i algú que ha treballat en aquests departaments doncs també t'ho acaba de corroborar. Està clar que hi ha coses, estan passant coses, i que això està obert. Tota aquesta escenografia que està fent l'Atlètic de Madrid no deixa de ser part del show o de l'argumentació pel que el dia de demà, si s'ha de vendre, doncs tingui arguments l'Atlètic de Madrid per quedar indemne davant de la seva afició, de dir, nosaltres ho hem intentat tot, és ell que ho ha forçat tot, nosaltres no el volíem vendre, no som un club venedor, i és que l'Atlètic de Madrid, més enllà que els últims anys ja ha fitxat molt i vol ser un dels equips grans, li acaben d'arribar uns nous inversors, i per tant el projecte ara mateix, doncs quan t'arriben els nous inversors i tens més capital que mai i has de fer el pas endavant, de moment ha marxat Griezmann, i potser et marxarà Julián Álvarez, els teus dos millors jugadors i els teus jugadors referència al davant. Llavors, clar, no és fàcil com ho pairà l'afició i com ho argumenten els directius. Jo crec que tot el que estan fent no deixa de ser, doncs, això, una mica de teatre. Després, doncs, hi haurà la conversa de veritat de quants diners em dones, quants no, i fins a quin punt el jugador es planta, no?
0: Ho van fer la temporada passada amb Nico Williams, sí. Perquè va ser el nom de la temporada passada, i de fins a última hora no saber si vindria, si no vindria, si
3: però, que es plantaria. Però quan no va venir Nico Williams, no va venir perquè el Barça estigués fent una salvatjada, perquè fos il·legal, perquè fos injust, no.
0: Correcte.
3: No va venir perquè Nico Williams doncs és realment de l'Atlètic, és basc i la seva família és d'allà, i doncs, bueno, doncs el van la gent propera doncs li va fer canviar d'opinió amb ell, en el nano.
1: Sí, clar, però sense oblidar, com dius tu, que tot això és així, i ho recordava també el Fernando fa uns dies al Mundo Deportivo, que és Nico Williams qui en aquest segon cop va trucar a la porta del Barça per dir-li intentem-ho aquesta segona vegada.
3: Per això. Però que tu escoltaves el que deia, el que t'arribava a l'Atlètic Club, i no sé, a mi em sona exactament el mateix que el que estan dient a l'Atlètic de Madrid. Jo, i al final la decisió va ser del jugador, que el jugador va ser el mateix que va dir doncs mira, sí que és veritat que vaig trucar a la porta del Barça, però al final perquè els meus amics, els meus familiars, o perquè jo m'ho he pensat, o perquè m'han vengut una moto a l'Atlètic Club, que al final em convenç més, doncs escolta, em quedo aquí. Al final els jugadors, t'agradi o no t'agradi, els clubs els hi pot molestar molt, i a l'afició també, però al final els jugadors són molt amos del seu futur, i si ells volen marxar acaben marxant, i si es volen quedar es volen quedar. Ara amb Julián l'estan intentant pressionar perquè es quedi i que el facin dubtar, però si ell realment vol marxar acabarà marxant.
4: El tema Nico jo crec que no va ser tant la temporada passada, que el dia 3 o 4 de juliol estava liquidat, ja?
0: Sí.
4: L'anterior sí que va anar al Barça, i sí que el Barça va furgar més.
0: No, mira, el dia 10 era, perquè és el dia que tornava amb l'Atlètic Club Bilbao, i allà és on va sortir, van fer aquell peripé amb el seu germà, no?
4: Sí.
0: Aquell vídeo conjuntament.
4: Doncs això el juliol ja estava llest la temporada passada, i, com deia el Roger, és que va ser el seu agent que va venir aquí a oferir-se...
1: I quan tu hi havies donat la porta a l'opció per tancada, i l'altre diu, allò que vam intentar, i si ho tornem a provar...
4: I et diria que va haver al vestidor del Barça gent que va fer arribar la informació als que manaven de que hi havia perill de que Nico s'anés al Madrid. Perquè va haver, si us en recordeu, una portada del Marca un dia amb Nico, allò, objetivo del Real Madrid, que no sé si va ser veritat o no va ser veritat, però es va donar allà una conxorxa o una successió d'esdeveniments, que és que hi surt aquella portada, algú diu al vestidor del Barça, compte que se'n va al Madrid, i arriba el seu agent a oferir-se. I llavors ja has generat una situació, un caldo de cultiu, de dir, escolta, anem a prendre-s'ho això en sèrio, perquè ja que ve ell, i abans que se'n vagi al Madrid, anem a mirar-ho. Venia incondicionalment a oferir-se, i quan van començar a parlar més en sèrio, ja van arribar les condicions. I demanava ser inscrit, i si no l'inscrivien, quedar lliure, un cop el Barça l'havia fitxat. impossible.
1: Inviable.
4: Clar, llavors, és diferent aquesta situació d'ara. I jo entenc que a l'Atlético, li faci mal que se li vulguin emportar l'estrella i que sigui un rival directe. Però aquesta estrella, durant la temporada, ja ha donat, que jo recordi, tres avisos molt forts de que tenim contracte fins 2030, no estava a gust. Al novembre l'equip, al febrer crec que és després de guanyar el Tottenham, i després, abans de la semifinal contra l'Arsenal, en una, allò, un Open Media Day, parla amb diversos jugadors, i ell torna a parlar i deixa oberta un altre cop la possibilitat de sortir quan té un contracte llarguíssim.
1: Doncs,
4: és a dir, i és més, el Barça va amb força, també, perquè el jugador explica que li van donar garanties de que si ell demanava sortir perquè no estava a gust, l'ajudarien. I crec que el que hi ha darrere de tot això és que ja amb el Xolo doncs no s'entén. O no s'entén, o li ha venut una cosa al Xolo quan el va trucar 25 vegades per fitxar-lo, com va dir ell en la seva presentació,
1: sí.
4: També quan tenia contracte en vigor amb el City, recordem-ho, que aquí sembla que el Barça mata algú i quan ho fa el Xolo Simeone...
0: No passi res.
4: Que audàcia del Xolo, no? Bueno, pues la gent intenta moure's amb jugadors que tenen contracte. Doncs, en aquell moment, li ven una pel·lícula i que seràs el Pichichi, que seràs la nostra referència... Hi ha partits que quan el marcador està apretat la referència al minut 60 va a la banqueta i entra a Sorlot, que ho puc entendre també des del punt de vista de l'entrenador, però el jugador a qui li has fet la promesa doncs queda decebut
0: i t'ho recordarà, evidentment.
4: Com si aquí li venem una moto també al Barça i al minut 60 també se'l canvia.
0: Sí. Ara remato, Julià, però abans, com ho tenim això, Albert?
2: 3 minuts per arribar al final. Xut del Paraguai, corna! Som al 92, hem d'arribar al 95.
0: Ara
2: corna
0: sí
2: a favor de Paraguai. Nagelsmann acaba de fer debutar un jugador. En un partit clau fa debutar un jugador. Clar, Nagelsmann veu que no paren de penjar pilotes a l'àrea, diu, a la banqueta tinc un tio de 2 metres, doncs cap al camp. O el Temade.
1: Clar. El Barça es va enfrontar...
2: Sí, correcte.
1: Al
2: Newcastle,
1: el central,
2: sí.
1: El central el davanter del Newcastle, el davanter centre.
0: I... Per tant, ara, 2 minuts falten de l'afegit.
2: De l'afegit, sí, sí. Som al 92 i mig, hem d'arribar al 95, i a corna a favor de Paraguai. A veure, la centrada, el punt de penal, rematada amb el cap, queda morta! Ui, la treu la defensa, xiula una falta en atac prèvia a l'àrbitre.
3: Però... Partit, com sempre, aquest tipus de partits ha sigut bastant castanya, diguem-ho, tota la primera part, la segona s'ha anat activant i ara aquests últims 15 minuts està molt obert i ja està maco, sí, jo, sí, que sí. Ocasions al costat, a l'altre, i aquell punt de drama, que la veritat és que això en aquests campionats sí que té.
0: Doncs va, instants finals, que els viurem ni que sigui, els explicarem també, perquè lògicament és un dels partits que pot portar la gran sorpresa del Mundial fins ara, com a mínim, perquè seria l'eliminació d'Alemanya a mans d'una tercera classificada a la fase de grups com és Paraguai, Albert.
2: Sí, ara tampoc sembla que Alemanya tingui molta pressa. És a dir, el que no vol fer Alemanya és una pèrdua... Sí, correcte, té mitja hora per endavant a la pròrroga, pensa que ho pot solucionar abans dels penals, però ara el que no vol... és tenir aquesta pèrdua i prioritza la seguretat defensiva. Xino Xano, que s'instal·la a camp rival. Últim minut i 20 segons de partit. Si no hi ha gols, anem a la pròrroga. Alemanya 1, Paraguai 1. És Rüdiger. Encara lluny de porteria, fan passades curtes. Pilota a la banda cap a Musiala, li fan el 2 contra 1 a la centrada del punt de penal, la treu la defensa del Paraguai. Kimmich salta, amb Xilena la treu la defensa dels sud-americans. Banda a favor d'Alemanya, menys d'un minut. És l'últim atac del conjunt de Nagelsmann.
0: I ara, clar, les rampes, sí. Em fa mal aquí, em fa mal allà, i a veure si arribem al 96.
2: Però escolta, de les rampes no s'aixeca, no s'aixeca. 10.
0: I Alemanya no està
2: parant. S'està arrossegant com una serp, però no. Sí, sí. Compte, Musiala, arriba a la línia de fons, posa la centrada, la treu amb el cap Gustavo Gómez, serà banda, clar, és que ara són pilotes penjades constantment buscant el cap de Voltemade.
1: M'ha agradat xarrossega com una xarxa.
0: Bé, però és literal.
2: És que... és hi ha el cocodril en les faltes i hi havia la serp, aquest jugador de Paraguai. I això ara en falta en atac, no? Sí, sí. Falta en atac d'Alemanya i s'acabarà, eh?
0: Sí,
2: falta d'Anton.
0: Bueno, hem viscut a la tercera anirà la vençuda. El primer partit de setzents ja vam estar a punt amb aquell Canadà-Sud-Àfrica, minut 93 marcava Canadà. Aquesta tarda a les 7 hem estat allò rondant-la també, però ha marcat Brasil.
2: No tancaràs a la 1 avui, eh? La
0: també et dic que...

0: Croquetes, hi ha croquetes, hi ha cocletes, hi ha cocretes, és que...
1: Cocleta.
2: És que jo miro a X i hi ha gent que comença a dir això.
1: Pòrroga i pròloga.
0: Ja està. I al final som lliures. Sí. Mentre nosaltres intentem dir-ho de la manera correcta, que ens paguen per això, doncs ho intentem. Però vaja. Per rematar el tema, Julián, ja que l'any passat vam fer el mateix amb Nico, és a dir que cada setmana més o menys anava preguntant-vos les sensacions del que acabaria passant, faré el mateix amb Julián. Tal com estem a dia d'avui, amb el que ha passat, que és ben poca cosa també, en els últims dies,
2: jo
0: què creieu que passarà?
2: Jo, després del que va dir el jugador, crec que ja l'Atlético s'ha mogut alguna cosa. Perquè potser és un jugador que, per la seva forma de ser, o per bueno, la imatge que transmet, potser no es pensaven que aniria tan fort. Mm. I en el marc d'un Mundial, el dia que Messi fa una exhibició... dir el que va dir de forma inopinada, perquè a més recordo la seqüència que estàvem comentant amb el Roger allà fora, que si no ha parlat, que ha començat a parlar, però a parlar dels gols de Messi. O sigui, ell vestit de futbolista, quan surt de la zona mixta sense canviar, sense dutxar, no parla d'ell. Parla d'Argentina, parla de Messi, de l'exhibició... es dutxa, es posa el xandall, ja no va de curt, ja va amb el xandall, el cabell mullat, i va a un altre periodista i allà ho deixa anar. Nosaltres, de fet, al diari havíem fet una peça amb les primeres declaracions de Julián.
0: El primer flash, el primer flash que fa. Teníem també nosaltres preparades les declaracions. Sí,
2: estàvem pendents de si parlava del Barça, perquè ens havien dit que possiblement podria parlar, però clar, això fins que no t'hi trobes no ho veus. Jo crec que allà dintre, a l'Atlético, sí que hi ha gent que comença a visualitzar que potser cal plantejar-se una venda. Entre altres coses, perquè jo crec que l'afició amb aquest jugador el marcarà i hi haurà un sector que el tingui ja enfiladíssim. Mm. I el Marc ho ha dit abans, quan un jugador d'aquest calibre es mou per sortir d'un lloc, t'has de posar molt fort.
0: Poques vegades...
2: Aquí Bartomeu va fer amb Messi, amb el Burofax. Mm. Però sí, és veritat que
3: l'assistia... I el PSG amb Berratti, recordo.
2: El PSG amb Berratti, amb aquella portada ben fet.
3: El Mundo Deportivo li veu allà a Eivissa, el Roger Torelló.
2: No, allà va començar l'inici dels mals del Barça amb el tema de Neymar.
3: Haver tocat a Berratti...
2: Va tocar a Berratti, però que no es van tocar nosaltres, es va tocar el Barça, no?
3: Sí.
2: Però ell va gossar jugar amb el tema aquest del Barça i, bueno, va muntar en còlera el PSG. Però sí que és veritat que la majoria de futbolistes que volen sortir, que són potents, crec que genera una situació insostenible i que acaba amb el futbolista allà on vol anar, sempre i quan, també és veritat, pagui. I jo crec que el Barça també ara se sent una mica en deute amb Julián.
0: Perquè
2: el que va fer Julián va ser molt fort.
0: A dia 29 de juny, que som avui... I encara ni amb el mercat obert, perquè ni ha obert oficialment el mercat, tu creus que Julián acaba venint al Barça aquest estiu?
2: Jo crec que sí.
0: Marc Guillén.
4: Jo crec que també. Jo crec que, evidentment, són casos difícils, etc, però jo crec que sí, que si el Barça aguanta i persisteix, etc, jo crec que sí que al final acabarà venint. No ho sé. És la sensació que tinc ara.
0: No, clar, és que ara...
4: Podria passar... Sí que podria passar, començant a intuir també una mica per on va o començant a conèixer una mica Deco, que estiguem aquí amb Julián, i de sobte, demà, tinguis aquí un tio fitxat que no n'havies parlat en 2 mesos. Però jo crec que sí que segurament aquest estiu toca un cap de cartell així, potser pagarem una mica més del que tocaria... perquè aquestes xifres que s'estan parlant vull pensar que serà menys, però si no és una mica exagerada, sincerament, i això que soc molt fan de Julián Álvarez, però crec que segurament la porta també és molt d'aquestes coses, sensacions d'alegria, d'il·lusió, de tot el que genera, i el Barça ara necessita o que li sentaria molt bé un gran cap de cartell, algun referent al davant, i necessita un davanter de pes, i sembla que és Julián.
2: Com a mínim, el Barça, jo crec que ha de visualitzar que va fort amb Julián. Mm-hmm. Perquè Julián ha anat fort a favor del Barça. I si tu...
3: Has d'estar a l'alçada. Sí.
2: Has d'estar a l'alçada del que ha fet ell, perquè si no, també la imatge que transmets per altres futbolistes que vulguis fitxar més endavant, és que per molt que ells es mullin...
3: Aquests et deixen tirar.
2: Clar, a la primera corba et deixen

0: tirat allà a la cuneta. I això no pot ser.
1: Clar.
0: Perquè me'n recordo que l'any passat jo vaig escriure molt de Luis Díaz, dient que el Barça volia Luis Díaz i que intentàvem fitxar Luis Díaz, que era el preferit de Deco i del Barça, per sobre d'altres, per sobre de Nico, per sobre de Rashford. I jo a Luis Díaz no el vaig sentir. És a dir, suposo que internament va lluitar. Suposo que internament li va dir al Liverpool que volia marxar. De fet, va marxar. Va marxar al Bayern de Múnich. Però va marxar al Bayern de Múnich perquè el Bayern de Múnich va posar la pasta i li va donar garanties d'inscripció que el Barça no li va poder donar. Si tu has liat aquesta traca...
2: 75, em sembla, sí, no?
0: Si tu has muntat aquesta traca amb Julián, que fa una setmana, crec que va ser dilluns de la setmana passada.
1: Clavat, sí, perquè, una fet, setmana. Si te'n recordes, tu estaves pendent de poder... No vas poder venir abans perquè estàvem pendent justament d'això.
2: Ho vam veure amb el Fernando i dèiem, a veure si és fake, això, perquè el típic vídeo aquella declaració i vam sortir fora, escolta...
0: No, és fake, no és. O és una idea fantàstica o no és fake. Sí. Però clar, si a la setmana ja pensem que el Barça no anirà fort amb ell, ara és possible que passi un mes... I si veus que no evoluciona, al Barça sí que li entri la pressa i li digui, escolta, Julián, hem estat aquí barallant-nos i no hi ha forma. Però ara mateix ha de mantenir el pols.
1: La tindrem oberta uns quants dies, setmanes, la carpeta Julián.
2: I serà interessant aquesta setmana. En el sentit, torna a la porta, també.
1: Clar, clar, clar. De fet...
2: Evidentment ja ha estat al darrere, però vull dir, ara torna al primer pla el president.
1: Ara parla la porta, és a dir, fins ara no ha parlat la porta. Aleshores, dimecres el sentirem, perquè dimecres és el dia D, no?
2: La presa de possessió de...
1: Ara, de fet, explicarem, a veure si tenim temps, i explicar una mica com han de ser les properes hores i aquest canvi de president, perquè el que veurem és això, és un canvi de president de Juste a la porta. Abans, però, com a carpeta, que potser sí que tancarem abans que no pas la de Julián, i ara de la porteria, la de Ter Stegen. En parlàvem abans amb el Joan Garcia, també.
2: Sí, continua acostant-se a l'Ajax i el Barça doncs veu amb bons ulls també aquesta opció. Diguem que les tres parts estarien d'acord en això. Avui el Ferran Martínez explicava a Mundo Deportivo que el club neerlandès ja ha presentat la seva proposta i que el principal escull serà la seva fitxa, com ja va passar també amb el Girona, perquè poden assumir-ne una petita part. Per tant, si es pot superar aquest obstacle, pinta que el porter alemany marxarà cap als Països Baixos i més enllà de Ter Stegen hi ha també la carpeta d'Andreas Christensen, que en principi demà està previst anunciar la seva renovació per dues temporades. Recordar que les dues darreres ha jugat 24 partits, 6 la 24-25, 18 l'actual. Va jugar fins al 13 de desembre i no va tornar fins al 13 de maig.
1: Albert, sense canvis, no?
3: No, hi ha hagut un canvi. De fet, aquest canvi explica el que ha passat aquests primers 3 minuts. Ha marxat del Paraguai Almirón, que és el, diríem que l'extrem dret o mitja punta dret de jugadors amb més qualitat de la plantilla.
1: És l'assistent, no?, del gol, avui, o no?
3: És el que ha forçat el córner.
1: El que ha forçat el córner, sí. Això, sí. Correcte.
3: Ha marxat i ha entrat en el seu lloc un lateral.
1: Imagina't.
3: Ara juga amb defensa de 5 Paraguai, encara més enfonsada a l'àrea. Per tant, us podeu imaginar com han estat aquests primers 4 minuts sense cap xut a porteria. Ara hi ha una falta lateral a favor d'Alemanya, que té jugadors molt alts, eh? Anton, Woltemade, Rüdiger... el mateix Havertz fa molt bé per dalt. La centrada treu de punt Jorlando, queda per Musial a la frontal, deixa cap a Jonathan Tah, que fa d'extrem, és el central, però fa d'extrem. Posa la centrada al segon pal, la intenta baixar i serà corna.
2: Brutal, era el tècnic de Tah, eh?
1: Que tranquils ho estan vivint aquí, eh? Imagina com deuen estar a Paraguai ara mateix, vivint això com si els diners... Mira, de fet, el que podem fer és connectar amb ràdio, com era això, Itapora de San Lázaro, no?
4: Mira'ls. Por el medio, baja la pelota Cáceres, córner, tiro de esquina para Alemania. Gustavito.
5: Sí, señor, lo vi calentar a Ojeda, apurar un poco más. Vamos a ver quién es el convocado.
4: La pelota sobre la punta izquierda está colocando Kimmich, el capitán de Alemania. Tiro de esquina, se muestra también Woltemade por el área. Tomadilla, se hace mitro. Anton, hay problemas con Galarza.
1: Trucan. Ostras, sí, trucan, trucan. A més, sembla això,
4: Radio Tapora
1: o Radio...
4: Sobre Anton, el número 3.
1: Ay.
4: Atención, tiro de esquina para Alemania, el control del tiempo en este partido.
6: Ha sido oficial en xoc.
1: Tampoc estan excessivament nerviosos. A veure si podem fer una ronda, a veure si trobem alguna altra emissora. Perquè, clar, aquests...
0: Tu vols drama, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, allà, allà, avui ara no arriba la camisa a l'esquena, en qualsevol cas.
3: Tu creus que Gustavo Alfaro, el tècnic del Paraguai, està signant els penals?
1: Home,
3: tu
1: però amb els dits dels peus, de les mans i demanant bolígraf més que el Brugui. És a dir, el Brugui, allò és una broma.
2: Amb un capilar està signant.
1: Però no és borrable, eh?
2: No,
1: tinta permanent,
2: res.
1: Bon sang.
3: Era preparar doble canvi, ara, també.
1: Quedem-nos, doncs, en aquesta primera part de la pròrroga entre Alemanya i Paraguai.
3: Mira Caballero com lluita amb els centrals alemanys, però, clar, és ell contra tothom i perd la pilota. Ara hi ha una tímida pressió a la sortida de pilota, però no, diuen, vinga, cap enrere. Anem a defensar camp propi, que ja arriben els alemanys, que ja hem superat 6 minuts de la pròrroga i, mira, els penals són una miqueta més a prop.
1: Clar, és allò que diuen de la loteria, que molts no hi estan d'acord, també, amb la loteria dels penals, perquè al final hi ha més ciència que altra cosa, però sí que és cert que Paraguai tindrà més números normalment de classificar-se a través dels penals que no a través del joc, però...
7: Sí, totalment, i jo crec que aquestes coses influeixen, no? Quan tu arribes als penals i és una petita victòria arribar-hi, jo crec que ho agafes amb molt més optimisme, amb molta més confiança, com quan...
3: Compte la centrada, Woltemade a mitja volta, demana mans o corna, però no, perquè si eren mans eren de suport. I aquesta pilota que es perd per la línia de fons serà servei de porteria per Paraguai, però és el que té Woltemade, que et pot baixar una pilota dins de l'àrea i crear-te una oportunitat.
2: Té un aire Rudy Boller, eh?
3: Sí.
1: Sí, sí que és veritat, sí. Marc, que deies, perdona.
7: No, que clar, quan arribes, per exemple, als penals, en el cas d'Alemanya, doncs quan arribis serà una petita derrota, un petit fracàs, arribaràs amb aquella angoixa i dir, ostres, tu... Vols dir que aquesta gent ara té opcions i que encara m'acabarà fumant fora? Aquest contrari amb aquesta desconfiança, o confiança, en el cas de Paraguai, jo crec que influencia molt. Està clar que Paraguai està buscant els penals ara descaradament. Ja ho ha fet una mica durant tot el partit, però hem dit que encara intentava sortir, que encara estava prou valenta, que encara deixava dos o tres jugadors per sortir el contracop i no li feia por obrir-se una mica en transició. Ara ja és que ja no té cames per sortir en la transició i només li queda quedar-se darrere.
3: Recordem que qui guanyi s'enfronta a vuitens contra França o Suècia, que jo m'imagino aquesta França amb aquesta Alemanya i seria molt favorita.
1: Vam a canviar completament la història, que passi lògicament Paraguai o que passi a Alemanya. Aquesta mà, clar, evidentment, això no es revisa, perquè és mà en atac de la selecció alemanya, però sí que s'estan mirant una mà posterior o possible mà posterior de Paraguai, que en qualsevol cas quedaria anul·lada perquè la jugada ve d'aquesta mà de Boller, que deia abans, el doble de Boller, i per tant deixaria la jugada sense res.
2: Està a punt d'entrar Sanabria.
3: Sí.
0: És el nostre Sanabria?
2: Jo crec que sí.
1: Oh, sí, sí, no? Sí, ho ha de ser, sí, clar. Sí, sí.
2: Toni Sanabria. Recordem que en aquell moment, quan se'n va anar del Barça, el Tata va anar a casa seva a intentar convèncer-lo que acceptés. Pensava que se'n va anar a la Roma, diria, sí. que va marxar, i el Tata va anar a casa seva per intentar veure si el podia convèncer i retenir-lo aquí al Barça, i no va ser possible. Pensava que després va passar pel Betis, també va tenir un pas pel...
7: És veritat.
2: Pel Betis, però no va acabar de...
7: No ha acabat de ser el davanter que podia imaginar-se.
2: Està disputant un Mundial.
7: Sí.
2: Ha fet carrera com a mínim.
3: Té 20 minutets per intentar donar una classificació històrica. Històrica, no seria històrica. Però eliminada Alemanya, evidentment, faria història a Paraguai.
2: No, el 2010, aquella eliminatòria que parlàvem, com deia el Dami, era quarts de final, van arribar...
1: Lluny, fins a quarts. Va, aprofitant i encara pendents, lògicament, del que pugui passar a Boston, en aquests minuts finals de la primera part de la pròrroga, rematem Info Barça parlant del que ha de passar demà. Vaja, demà. Sí, demà ja, a aquesta hora, perquè canviem de president, agafarà ja o tindrem la presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça, la quarta legislatura, segona d'aquest segon mandat.
2: Sí, el podrem escoltar, hi haurà un discurs de Rafael Juste, l'actual president, parlarà també Josep Cubells, el secretari, i finalment podrem escoltar també a Joan Laporta. Això serà dimecres a les 12 del migdia, un acte institucional que farà el Barça per escenificar aquesta presa de possessió de Joan Laporta després que guanyés les eleccions el dia 15 de març i que posarà punt i final a aquest període en què ha estat Rafa Juste al capdavant del club. Avui Josep Cubells precisament ha parlat als mitjans del club valorant la feina dels directius que es van quedar al Barça després d'aquestes darreres eleccions. Cubells explica com s'ho han fet per tirar endavant el club.
6: des d'una coordinació constant, s'ha fet d'un respecte institucional i alhora també s'han seguit tots els procediments estatutaris i de terminis establerts. Per tant, crec que hem fet una gran feina de coordinació que ens ha portat una estabilitat institucional, una estabilitat en totes les àrees del club, tant en l'àrea esportiva, en l'àrea social i en l'àrea econòmica, que aquesta Junta comandarem a finalitzar l'exercici.
2: També ha destacat Josep Cubells a nivell esportiu el fet d'haver arribat en aquest període a les 50 Copes d'Europa, 50 Copes d'Europa de tots els equips professionals.
1: Entre futbol i seccions.
2: Del club, i demà, com dèiem, serà l'últim dia de Rafael Juste com a president del Barça. 141 dies haurà estat al capdavant del club, en els que haurà guanyat 8 títols, o haurà aixecat 8 títols, per dir-ho així, un cada 17 dies.
1: Compta amb això.
2: Rafael Juste, per tant, números en mà, imbatible com a president, un títol cada 17 dies.
0: I com ha celebrat,
2: Sí, sí. Mira, ara anàvem a això perquè havíem recuperat tres documents dels més significatius del que ha estat la seva etapa com a president del Barça en aquest temps. Diríem que en el número 1 del rànquing hi ha el moment de la celebració de Rafael Juste quan les noies van guanyar la Champions a Oslo, i aquí a l'Avinguda Maria Cristina es va fer un acte i va passar això amb Rafael Juste.
8: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia aquestes jugadores abans de sortir al camp.
1: Ara cantarem, president Juste, però és que hi ha gol ara mateix a Alemanya.
3: Gol d'Alemanya, tant centrar pilotes, una i una altra i una altra i una altra, i en un corna Jonathan Tal, segon pal absolutament sol. Fa el 2-1, la bogeria, la graderia, com ho han celebrat també els jugadors alliberats, perquè marquen el segon i s'apropen als vuitens de final. Marca Jonathan Tah, que, vaja, no l'ha seguit el defensa i ha rematat absolutament sol el segon pal. Marca el central i avança Alemanya. 2-1, 19 minuts pel final.
1: Doncs encara ens estalviarem els penals, cosa que, evidentment, Paraguai no voldria. A veure com reacciona ara Paraguai, a veure què pot fer també Paraguai. No és el que vulgui fer, sinó què podrà fer, perquè el desgast haurà estat brutal.
2: Orlando, no, anava a dir que topa amb un jugador alemany, cau i torna a aixecar-se, i just quan s'aixeca hi ha la rematada de Tah i ja no arriba a temps per...
1: Sense temps de reacció.
2: Estar ben situat i poder reaccionar. És el que... No sabia si s'ho podien arribar a plantejar, perquè topa, però no sé amb quina força...
1: Mirar-se.
3: És el que li estan dient, això.
2: Val.
3: Tots els jugadors col·locats per fer el servei de... Mira, s'ho va mirar! S'ho va mirar! No, que encara tindrem el penal.
0: Com a mínim t'ho has de mirar, perquè
3: hi ha un bloqueig. S'ho va mirar!
2: Clar, és que Orlando cau. Ara.
1: A veure com ho viu a Araguai, ABC Radio.
2: Compte que hi va Rüdiger també a mirar-s'ho, eh?
9: En el torneo de las innovaciones, la jugada se revisa inclusive antes de la ejecución. Pero yo hasta te diré que dejando esa innovación atrás, es ¿por qué aparece tan solota? Porque para mí a Galarza lo agarra Walter Madre. Y a Gil lo agarraron durante todo el partido. Antón hace lo mismo.
0: Home, és clara, no?
9: Ahí está. Antón hace lo mismo.
2: Per això ho deia.
9: Entonces,
2: aquí cau.
3: A mi sembla una falta bastant clara, vista la repetició.
0: Deixem a veces, de moment, a veure què diuen.
9: Gil llega tarde a lo que es la reacción. Para mí esto debe ser anulado, ¿eh? Esto debe ser anulado. Quiero escuchar el inglés del marroquí diciendo que number three of Germany blocking illegally al goalkeeper de Paraguay.
0: Ya te.
9: El Sánchez Fet, ya. Fantástico. Que no me venga con...
2: Conta, a ver qué dirá. A ver.
9: El marroquí que ya tiene tomada la decisión y lo escuchamos atentamente ahora.
0: A ver, ahora.
9: Ahora pide que se retiren todos.
0: Sí.
9: Tarjeta amarilla para Gustavo Alfaro.
0: Venga. Entrenador al Paraguay. Pero
9: el técnico hizo lo que necesitó y ahora lo escuchamos.
10: When the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
1: Falta. Pues
9: les cantamos, ¿no?
3: Doncs la... Això era la falta.
0: La nula.
9: Así que
1: Doncs falta, i per tant aquest gol anul·lat a Paraguai, doncs tampoc no ho han celebrat gaire. Tenien el missatge escrit per l'àrbitre, ha dit més o menys el que buscava, però tampoc no... Ni ho celebren ni res.
7: Ja el ponderats, aquesta gent.
3: Ells ho tenien molt assumit que xiularia falta.
1: O això ho estan amb uns nervis a sobre que no s'aguanten més i ni celebren per si de cas.
2: Dit això, just després, la reacció del porter no m'ha semblat que ell estigués molt indignat.
1: No, és que realment ho han mirat després, però no hi ha hagut cap
2: d'altres. Ell ha entès que era un bloqueig, però vaja, al final, veient les imatges...
1: En fi, el més important és que aquest gol no puja al marcador, per tant, continua l'empat a un, encara el somni dels penals de molt... Segurament David Llorenç també estarà content avui, que podrem viure el final feliç de cada dilluns, doncs, acompanyat d'uns penals.
3: I més afegit, perquè s'ha hagut de revisar l'acció.
7: Que els narri el David Llorenç.
1: Sí, escolta'm, doncs això sí que seria un bon final feliç avui pel tu diràs. David Llorenç i servidor aquí cantant penals amb l'Albert Ferran. Per rematar, ara si sentim...
2: Estàvem escoltant el document de Rafa Juste en la celebració de la Champions Final.
8: Els hi deia aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana, va, paura en el vent.
1: Com dirigia?
8: Barça, tothom! Barça! Barça! Barça!
2: Increïble el so, encara més increïble si va acompanyat de les imatges de Rafa Juste.
1: Com dirigia en cada moment,
2: qui
1: havia d'anar, qui no.
2: Amb la seva gestualitat. Aquest seria el primer moment. El segon, també el seu discurs davant els senadors del club anunciant que denunciaria el Madrid i Florentino.
11: A 600 quilòmetres de distància això no ho han paït. Ja n'estic tip de ploramiques. El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
2: Anunciant que denunciaria Florentino Pérez per aquella famosa roda de premsa on va dir que el Barça li havia robat les últimes lligues o la meitat de,
1: de les 14,
2: set de les 14
1: que lligues. Faltaven 7 lligues, sí.
2: I finalment, per rematar aquest mini-rànquing, també un moment que ens va regalar aquí a RAC1, el Tu diràs, en el programa especial que vam fer a Oslo, a la prèvia de la final de la Champions femenina, precisament, el Pariser el va entrevistar i al final ja de la conversa li va preguntar això.
1: Una curiositat per acabar. Han menjat salmó al sopar oficial de la UEFA o què?
11: No he menjat salmó. Ostres. Ens han fotut un plat d'espàrrecs que l'espàrrec feia un mil·límetre i després un peix que el peix aquest, bueno, no sé de quin riu era o de quin mar era, però no sé tu, vull dir...
1: Home, m'estranya molt.
11: Moltíssima gent. Clar, moltíssima gent, però de salmó no n'hem menjat. Tu.
1: Home,
11: no
1: però m'estranya molt. Però si jo he vingut aquí, jo avui els he dit als meus companys.
11: Clar,
1: jo demà vull anar a dinar...
11: Tindrà enxufe,
1: jo els he dit, jo vull anar a dinar salmó perquè m'han dit que és el millor salmó del món, el de Noruega. Jo abans d'anar a l'Oleo...
11: Jo mengem salmó, tu, perquè aquí aquest peix que m'han donat avui semblava, no sé, tu, vull dir, un foli d'aquests blancs, tu. Ara que no ho dieu, això.
1: No, ho explicaré.
11: Perquè la UEFA ho ha fotut de collons, però escolta, els espàrrecs eren un cabell.
1: Ara és tard, potser ja. President Juste, en qualsevol cas...
2: Esparra Gate, que hi va haver-hi abans de la final de la Champions.
1: Tres moments que, evidentment, no resumeixen, sinó que són tres moments divertits d'aquesta presidència que, fora bromes, mirant la ràtio de títols per dia,
2: sí.
1: No està gens malament.
2: I denúncies al Madrid incloses, vull dir, ha tingut feina.
1: Sí.
2: No...
1: Un títol cada 17 dies, deies sí. abans? Sí. Imagina't, això, si hi ha pocs presidents que poden dir. En tot cas, demà s'acaba aquesta etapa de Rafa Juste, comença la de Joan Laporta i l'explicarem perquè també queden coses per explicar de la porta o sentir-lo parlar de temes que evidentment encara no li hem sentit la veu. Tancarem tertúlia, ja ens quedarem per aquí amb l'Albert Ferran, si us voleu quedar només faltaria, però jo crec que és una hora prudencial perquè aneu agafant camí, no?
7: Sí, marxarem escoltant la ràdio i escoltant aquests penals cantats per...
1: Els dones per fet, ja,
7: David Llorenç, no? Home, ara tinc ganes.
1: I amb aquest element encara més, aquest element encara més. Marc Guillem, moltíssimes gràcies. Dilluns que ve ens veiem.
7: Això mateix, si tu vols.
1: I tant, fins dilluns que ve.
7: Vinga.
1: Fernando Polo, que vagi bé fins dilluns.
12: Si ens convideu, sí.
1: Sí, sempre, ja ho saps, és el teu dia. I el del Marc, i el del David Bernabéu, que avui no ha pogut venir, però ja vindrà dilluns que ve. Sí, clar. És molt greu, no xiuleu. A 3:15 d'una, una petita pausa i tornem, per cert, amb la segona part ja, Albert, de la pròrroga.
3: S'ha acabat la primera, descans, amb una última aturada d'Orlando Gil, que és un dels protagonistes, sens dubte, del partit. De moment, 1-1, 15 minuts, si no es mou el marcador, a penals.
1: Tot encaminat cap allà. Ara venim.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
14: Da igual donde estés.
15: Da igual cómo lo vivas.
16: Cuando juega la selección,
17: todos estamos en el mismo sitio.
18: En la misma jugada.
19: En el mismo latido.
20: Y cuando todo eso fluye.
21: Cuando todo eso llega.
20: Entonces sí. Entonces somos uno.
22: Somos uno.
23: Somos uno.
24: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
25: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Genie, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
26: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
27: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
28: Molt bé.
27: Arribarem a tot?
28: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: RAC 1. Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
31: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
30: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
31: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
30: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
31: RomautoNissan.com.
32: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
33: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
34: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
35: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
36: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a 3 minuts arribarem a la 1 de la matinada. Albert ha començat la segona part.
3: Sí, dos minuts de la segona part de la pròrroga. Pilota penjada de Paraguai que força un córner.
1: Ai, ai, Paraguai. Mentre no es llença el córner, dir-te que si us digués que l'equilibri perfecte existeix, que doncs ara amb el nou Omoda 5SHS ja no has de triar perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Moda Jaeco de Catalunya. Res, no? El córner ha acabat en no res.
3: No, sense rematada, tot i que ara Paraguai, que s'instal·la a camp d'Alemanya, força també un servei de banda. Per tant, ara un dels millors moments de Paraguai de tota la segona part i de la pròrroga, doncs com a mínim està mantenint a ratlla la selecció alemanya, que li queden només 12 minuts.
1: Poqueta estona perquè Alemanya pugui doncs, tancar abans dels penals aquesta classificació, o perquè Paraguai, en una d'aquestes, doncs, també tingui la seva oportunitat. Avui alternarem també, com vam fer dilluns passat, l'ordre, avui per una altra qüestió, però anem al final feliç, que avui és un semifinal.
0: Final feliç.
1: David Llorenç, com està vostè? Bona nit.
2: Bé, emprenyat.
1: Jo...
2: mundial aquest dels collons.
1: D'acord. Jo intentaré facilitar-te la vida.
2: No sé si m'he expressat amb
1: claredat. No s'ha entès del tot, però bé. Vaja. En tot cas, aquí a RAC1 intentarem facilitar una mica la nit.
2: Bé.
1: Perquè sé que tu estàs pendent d'aquest final per després poder tancar
2: sí, tinc la portada del diari penjada. Sí, igual és fantàstica aquestes hores.
1: Doncs per què no avancem al final feliç? Però no. que sigui feliç i després ja te'n vas cap a baix a fer... Vaja, bueno, cap a baix no, ara és cap a dalt.
2: Cap a dalt, sí, hem invertit els termes. Sí.
1: De què ens vols parlar avui? A veure,
2: doncs mira, avui t'explicaré la història de Jim Morris, que és un exjugador de béisbol,
1: sí.
2: És viu, té 62 anys, però és un tio que té una carrera professional tan sumament estranya i tan peculiar que es va acabar fent una pel·lícula d'ell, de la seva història, perquè és d'aquelles inversemblants. I la història és la
1: següent. Quina pel·lícula és? Es pot dir o encara no
2: vols
1: dir?
2: Sí, bueno, te la dic al final,
1: Perfecte.
2: Vull dir, sí, perquè així ho quadrem tot, perquè si no fot un spoiler a tres parells de collons de la secció,
1: perfecte.
2: Tampoc es tracta d'això. Bé, el cas és que és un tio nascut en un poble de Texas, fill d'un militar americà, i si tu ets un fill de militar als Estats Units, vol dir que tens una infància molt nòmada, i vas passant de col·legi en col·legi, de ciutat en ciutat, etc. Potser per això mai va estar en un programa esportiu d'un high school, ni va anar a la universitat, però ell jugava a béisbol, era molt aficionat, i alguna cosa devia tenir, perquè el van triar en el draft, però clar, en un lloc molt baix, 466.
1: Que és baix.
2: És per això gairebé que no em triïn, no? Però bueno, el van triar el draft del 1982, el van triar els New York Yankees, que és la franquícia dominant d'aquest esport, però quan et trien en un lloc tan baix, moltes vegades ni tan sols et signen un contracte, el van llargar, però al cap d'uns mesos van aprovar amb els Milwaukee Brewers i aquests sí que li devien veure alguna coseta perquè sí que li van signar un contracte. Que et signi un contracte a la Major League Baseball no significa que vagis a jugar a la Major League Baseball. Si ets un supercrack número 1, número 2, número 3 del draft, sí, però si no el que fan és que et signen un contracte, t'envien un equip afiliat que tenen a lligues menors, que no en tenen ni un ni dos, igual cada franquícia en té 10 o 12, i t'envien a jugar allà has de demostrar a categories inferiors que tens fusta per la Major League i llavors et recluten i et fan debutar. Bé, a ell el van enviar amb un equip de lligues menors, però va tenir una lesió molt sèria a la mà, no va jugar res en la primera temporada, només va jugar 4 partits a la segona, i evidentment amb aquest panorama t'acaben llargant. Però el tio, si alguna cosa era persistent. I va signar pel Chicago White Sox, que van fer exactament el mateix. El van enviar a un equip afiliat, i allà va continuar amb lesions, sense sort i tal. Total, que va dir, bueno, potser això no és per mi, vaig a refer la meva vida. Es va establir a un poble que es diu Big Lake, a Texas, i es va fer professor de física i astronomia i entrenador d'un equip de béisbol d'un high school, de Big Lake, Texas, eh? Vull dir que no seria Gotham, eh? O sigui, estem parlant de... O sigui, allà quan Nostre Senyor va crear Big Lake, Texas, o sigui, estava pensat perquè només hi hagués una gasolinera, no que hi visqués gent. Però, sorprenentment...
1: Jim Morris.
2: Exacte, sorprenentment hi havia gent vivint allà i fins i tot hi havia un col·legi.
1: Imagina't.
2: Clar, el cas és que el tio, bueno, va anar fent la seva vida, va tenir 3 criatures i tal,
1: sí.
2: I l'any 99, 7 anys després que el triessin al draft, els hi va prometre als seus nois, els jugadors de béisbol del seu high school, que si guanyaven el campionat del districte, ell es presentaria als tryouts que fan els equips professionals de béisbol. Més enllà del draft, cada any els equips fan un tryout, que és a dir, són unes proves, i si et veuen algú, doncs pots passar. Però clar, estem parlant d'un tio ja amb 35 anys.
1: Imagina't.
2: Bueno, el cas és que, contra tot pronòstic, els nens del seu equip guanyen el campionat de districte i el tio... Hòstia, i ara què he de fer? M'he de presentar els tryouts. I de la seva època de jugador coneixia un pavo encarregat dels tryouts dels Tampa Bay Buccaneers, i els Tampa Bay Rays, perdona, i li va dir, bueno, vine per quedar bé amb els nens i tal, fem una prova i te'n vas a casa a Big Lake, te'n tornes i ja està. I el tio va anar a les proves, però sorprenentment va fer 12 llançaments seguits de fastball. Un fastball és un llançament a més de 157 km per hora. És a dir, que has de tenir un braç...
1: amb 35 anys.
2: ...molt potent, i els tios, clar, van quedar esturats, i li van dir, no, no, contracte. Home. Li foten contracte, l'envien a lligues menors per 17a vegada, però allà mostra solidesa, tot i haver tingut no sé quantes operacions als braços i a les mans i tal, i li diuen, no, no, pues, escolta, al primer equip. I va debutar a la Major League amb 35 tacos complerts.
1: Que bo.
2: Va jugar 4 partits la primera temporada, 16 a la segona, abans de que el braç digués, i el físic digués prou. Però, cony, clar, amb aquesta història, el tio va acabar escrivint una autobiografia que es titulava The Oldest Rookie, el rookie més vell, i va acabar convertint-se en un guió de Hollywood. I l'any 2002 van fer una pel·lícula que es diu The Rookie, protagonitzada per Dennis Quaid, que explica la història de Jim Morris.
1: Ara sí, de rookie. Sí.
2: Només una salvetat, no és el rookie més vell de la història del béisbol, perquè tot i de oldest rookie, perquè això pertany a un jugador que es deia Satchel Paige, un jugador negre, que durant molts anys només podia jugar a les Negro Leagues, a les lligues per la gent de raça negra, quan estava segregat, i que finalment els Cleveland Indians el van fitxar quan tenia 42 anys.
1: Hòstia.
2: I per això va debutar tan tard, per un tema més de segregació, perquè tothom sabia que de manera indiscutible era un dels millors jugadors del país.
1: Però era per una altra qüestió.
2: Era per una altra qüestió tangencial.
1: Aquesta sí que era, perquè sí. No va arribar mai a debutar fins als 35 anys.
2: Correcte.
1: Veus, doncs ja està, la història feta, explicada...
2: Final feliç per una vegada, de debò. Aquest és feliç,
1: sí,
2: de debò.
1: Exacte, sí, exacte, és veritat. I ara te'n pots anar a buscar el teu de final feliç, que és que això s'acabi a una hora prudencial.
2: El meu final feliç és que no arribem a la tanda de penals. O sigui,
1: per això.
2: Espero.
1: Doncs mira, quan ens queda Albert ara per això?
3: Queden 5 minuts.
1: 5
3: i
1: minuts.
3: Us donaré un titular, que és que Rüdiger no xutarà els penals si hi ha tanda, perquè l'han substituït. Jo crec que ja tenia molèsties. I per tant, ni Rüdiger ni Birch comptarà l'entrada duríssima del jugador alemany. Home, crec que era Musiala.
1: És dura, dura.
3: Que ha fet volar...
1: Però no per vermella, tampoc.
3: No, Rüdiger, no, però això aprofitarà Paraguai per perdre aquí...
4: Els va tirar a l'Etihad aquella vegada, no? Va tirar
1: un
4: penal decisiu,
1: sí,
4: a l'Etihad, i el va fotre, el tio.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Avui no ho farà, doncs. David Llorenç, gràcies. Fins dilluns que ve. Que sigui lleu, això.
2: A tots. Sí, tots. Sí, a vosaltres també.
4: Ànim, David. Estem amb tu.
1: 1:05 de la matinada. Ens aturem un minutet... Bueno, no, aprofitem que està el joc aturat per aquesta falta i el jugador de Paraguai, que potser sí que li ha fet mal, eh?
3: Però l'entrada també... era dura, no de vermella, però era dura de Musiala, que...
1: Però
3: assumeix
1: la groga. A banda d'això, potser també hi està posant una mica més de...
3: Sí, home, clar, està aprofitant.
1: Sí, per estirar, sí. Per estirar el temps, tot el que sigui possible. Encara parlant de futbol, avui hem de parlar del Sabadell. Janine Gallut, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, molt bé.
1: Perquè aquest matí ha parlat Lucas Viale, el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, que, entre d'altres coses, ha anunciat més sortides.
5: Sí, a les de Jordi Ortega, Alan Godoy, Sergi Segura i David Estals, s'hi ha sumat la de Xavi Moreno, l'autor del quart gol del conjunt arlequinat contra el Zamora, el partit de tornada per l'ascens a segona divisió. Doncs Moreno torna al Valladolid després de mitja temporada cedit al club vallesà. A més, Viale ha explicat que treballaran perquè els jugadors que han rendit de forma notable es puguin quedar al club.
6: El Sabadell no se ha caracterizado por ser un club vendedor. Nuestros futbolistas con mejor rendimiento en esta temporada, no tenemos ninguna intención de deshacernos de ellos. El que podamos tener ofertas o no, creo que no me es importante. Creo que tenemos que hacer la mejor plantilla posible. Todos los futbolistas tienen una cláusula de rescisión, en el cual cualquier equipo que quiera alguno de nuestros futbolistas, pues lo que tiene que hacer es venir a pagar la cláusula. I poco más.
5: I el director esportiu també ha reafirmat que la intenció del club és que continuï el porter Diego Fuoli amb el contracte que li dura fins al 2028, després de la polèmica per les seves paraules al balcó de l'Ajuntament en la celebració de l'ascens.
6: No me ha gustado nada el que desde hace 3 meses cada semana estuvieran apareciendo artículos de Diego Fuoli viniendo desde Zaragoza. Es algo que se lo he hecho saber en primera persona a Lalo. A partir de ahí, Lalo me ha llamado, se ha interesado por la situación de Fuoli, pero en este momento nosotros no contemplamos otra cosa que no sea que Diego Fuoli continúe en el Sabadell.
5: El Club Arlequinat arrenca la pretemporada el 8 de juliol, el 13 pels jugadors que van disputar la final d'aquest play-off d'ascens, i l'entitat vallesana també adequarà des d'ara mateix la nova Creu Alta a la nova categoria, aquesta segona divisió, i és per això que demana de jugar les dues primeres jornades fora de casa.
1: Doncs a punt de futbol també relatiu a la segona divisió, i un dels dos catalans que jugarà la temporada que ve, aquesta categoria de plata del futbol estatal, juntament amb el Girona. Instants finals mentrestant, el Boston Stadium, el Gillette Stadium, de fet, que és el nom comercial, que sí, com sabeu, durant el Mundial, doncs passa a dir-se d'una altra manera perquè el senyor Infantino no li agafi una pujada de sucre, no? Exacte.
3: I bé, aquests últims minuts són de pilotes penjades d'Alemanya sense crear perill. Ara tindrà l'opció d'un corna, un servei de cantonada, i intenten vibrar també els aficionats alemanys que no volen veure els penals, perquè evidentment a la tanda s'igualen les forces. A veure aquest corna, i va Musiala, penja la pilota a l'àrea petita, la rematada, l'atura! Orlando Gil ha tingut sort que la rematada d'Anton ha estat molt centrada, ha rematat gairebé al cos del porter, però ha tingut l'habilitat de poder blocar la pilota, no era tan fàcil.
1: Aquí un mal refús i la pilota arriba a algun dels tres davanters d'Alemanya que estaven amb la canya a punt per si de cas.
3: Un minut i 10 segons. I arribem al final de la pròrroga. Haurem d'estar pendents si hi ha afegit. És veritat que hi ha hagut l'entrada dura de Musiala, que hi ha hagut atenció mèdica, per tant, ben bé un parell de minuts pot haver-hi d'afegit. Roba la pilota alemanya en zona defensiva, intenta sortir ràpidament Musiala, jugada individual, se'n va d'un, se'n va de dos, assisteix cap a Goretzka, ja a camp rival, continua Goretzka, l'envolten un parell de jugadors i acaba perdent la pilota. Juga el Paraguai, que també vol sortir amb Toni Sanabria en jugada individual. Se'n va d'un, se'n va dos, de dos. Ara ha estat una mica gana. Tenia dos companys per davant. Fa falta, deixa continuar l'àrbitre.
1: Espera, que van tots dos per terra. Un se'ns ho pega amb l'altre.
3: 30 segons i arribarem als 120, pendents de l'afegit. I baixa vers, l'entrada és duríssima. I aquí ha regalat al Paraguai una falta perillosíssima.
1: Però és que no calia aquesta falta.
3: Aquesta falta amb Leo Messi xutant-la, Sape, és mig gol, eh?
4: No, és que ja estarien ensorrats. Ja hauria pujat el gol al marcador.
3: Sí,
1: abans de tirar la falta.
4: Sí. La falta ja no és falta, és gol! Perquè ja et podries avançar.
1: No, realment és falta perillosíssima per Alemanya.
3: Tenim la ràdio, si vols que l'anargui la ràdio,
1: a veure,
3: no?
1: A veure què diuen els amics d'ABC Ràdio. Abans estaven bastant enfonsats, és a dir, jo els entenc. Ara potser els trobem encara una mica més enfonsats en la misèria, perquè aquesta realment és perillosa. Mentre no els tenim, però...
4: Dos minuts d'afegit,
3: Dos d'afegit. Són ja Amiri i Kimmich els encarregats de xutar o penjar la pilota. Potser pengen, eh? Tot i que jo pensava que... Però clar, els dos són dretants. No crec que xutin. Bé, podrien xutar, sí. També podrien xutar per sobre de la tanca. Veurem què fa Kimmich. Si xuta o centra. Hi ha mitja dotzena de jugadors alemanys esperant la rematada. El capità d'Alemanya. Cama dreta, passa per sobre. És Amiri qui xuta. Fora. Doncs ha xutat el dorsal 20. Directament a fora. Ja ha passat un minut de l'afegit. Per tant, Rocamora, prepara't.
1: Pels penals, no? Prepara't tu. Vull dir, prepara't tu i ABC Ràdio.
3: Imagina't que vivim la tanda més llarga de la història dels Mundials. T'imagines?
1: Però per què ho fas, aquestes coses?
4: Per què ho verbalitzes? Per què ho desitges?
1: No ho entenc, això, ara. Ara no entenc. A Sant de què ve? I no
3: hi ha un canvi, ara. Fa un canvi?
1: Però si us afegiu un minut més, no?
3: No, però potser Valbuena, que és qui entrarà, és un bon xutador de penals. No ho sabem, això.
1: Ah, clar, pot passar això. Pot passar
3: amb
1: això.
3: Alonso, entra Valbuena.
1: I Alonso sabem que no ho és.
3: Va una mica coix,
4: sí,
3: Alonso.
4: Sí, per com camina va
3: juntar. També t'he de dir que potser Alonso diu, mira, ja m'agrada el canvi.
1: No vull tenir res a veure per si de casa amb una eliminació o un mal xut. Va, que falta poc, ja.
3: Orlando pica la pilota... La lluita Goretzka serà banda, no la pot salvar Anton. No, és banda a favor de Paraguai. Doncs mira.
4: T'he de dir que ara m'entren bé uns penals.
1: Sí, ara et van bé.
4: Ara...
1: Sempre entren bé, o normalment entren
3: i aquests
1: bé.
3: Que...
4: I més si no t'hi va res.
3: No t'hi va res, escolta.
4: És fantàstic.
1: També et dic que anem per feina, eh? És a dir, tampoc voldria acabar aquí a les dues i mitja.
4: Ja que ens hi posem.
1: Ah, d'acord.
3: Contra Cap Verd no vols, eh? Exacte. Contra Cap Verd. No t'interessa, no? Uns penals, a l'Argentina-Cap Verd.
1: Aquí no calen, oi?
3: Xiula! Final. El col·legiat xiula Halal Jayet. Al final del partit, somriures entre els jugadors de Paraguai perquè es jugaran la classificació a la tanda de penals. Jo crec que
1: mira.
3: Signaven des de l'inici.
1: ABC Radio.
7: Lo que decíamos, ¿no? Veamos los jugadores que quedaron en cancha y lo que siempre te dicen todos, ¿no? Porque...
1: Aquesta gent s'acaba de classificar, vaja, estan a punt de classificar-se per uns vuitens de final, estan a punt d'uns penals, jo crec que és la por que tenen ara mateix, o la camisa no t'arriba a l'esquena dels nervis de saber què pot passar.
4: Suposo, però haurien d'estar com... Jo trobo que van més descarregats de pressió que no pas a Alemanya. Tu has arribat als setzents, arribes als penals amb Alemanya, escolta, més no
3: escolta, poden... És un discurs d'orgull, d'ostres, sí. Ja han fet el que podíem fer...
4: En canvi, a Alemanya sí que, hòstia, setzents i emparats Paraguai, hòstia, quan tornem a casa aquí ens cauran uns quants pals.
1: Clar, Alemanya no la posem, que tampoc l'entendríem. Aleshores posem aquí ABC Radio, a veure què van fer.
3: Veurem el rendiment dels porters, de Neuer i d'Orlando Gil, que ha estat un dels millors del partit.
1: Neuer com és amb els penals? És un bon porter?
4: Ho sona? Sí.
3: Jo crec que té bones estadístiques, crec, eh?
1: A veure, un moment, si la sentim la Janire, ara sí, a veure.
8: Ara, el record que tinc és que sí, no és un parapenals com ho era Pinto al Barça, però és un porter de molta envergadura i de molta estirada, per tant...
1: A veure. Mira, farem una cosa, aprofitem que tenim aquí els dos seleccionadors explicant qui seran els llançadors i suposo que els últims missatges d'ànims per fer un parell de notícies poliesportives també, que són d'avui una sorprenent. Comencem pel bàsquet. I dic sorprenent perquè jo crec que ningú se l'esperava aquesta. A mitja tarda el Marc l'ha avançat, el diari Marc l'ha avançat, a RAC1 l'hem pogut confirmar, però és que estem parlant d'una de les notícies i grosses del món del bàsquet. El Madrid s'ha decidit per destituir Sergio Scariolo i fitxar el català Pedro Martínez. Joan.
9: Sí, Xavi, feia 15 anys que la secció de bàsquet del Real Madrid no acabava una temporada sense títols. Des del 2011 amb Ettore Messina a la banqueta i el Club Blanc no ho han perdonat. Després d'un estiu passat ple de canvis en què es va destituir a Xus Mateo, que acabava de guanyar la Lliga, el Madrid va decidir-se per començar un nou projecte a llarg termini liderat per Sergio Scariolo, que va firmar per 3 temporades. Doncs bé, després, com dèiem, d'un any sense títols, que a més ha coincidit amb el pressupost més alt de la història de la secció madridista, la paciència s'ha acabat. Tant és així que Pedro Martínez està a punt de convertir-se en nou entrenador del Real Madrid. És una informació que ha avançat al diari Marca i que hem pogut confirmar a RAC1. El tècnic català ve de fer una temporada històrica amb el València Bàsquet, guanyant Lliga, Supercopa i arribant a la Final Four de l'Eurolliga, competició en què va ser nomenat com a millor entrenador de la temporada. El Madrid pagarà la seva clàusula de rescisió d'€1 milió i l'acord amb Pedro Martínez és per les properes 3 temporades, fins al 2029. Tot i els intents del València per retenir-lo, intentant igualar l'oferta al club madridista, la decisió sembla que està presa a l'espera de que el dia de demà, on està previst que se li comuniqui definitivament la decisió de ser destituït a Scariolo. Sentim què deia el propi Pedro Martínez de l'afició taronja fa només 4 dies en la celebració del títol de Lliga de l'equip valencià.
10: Habrá cambios, porque la vida es cambio, algunos jugadores se irán, pero lo importante es mantener la filosofía y seguir juntos y creer en lo que hacemos.
9: Per cert, una curiositat, avui és l'aniversari de Pedro Martínez. Fa 65 anys el tècnic barceloní, just en el dia en què ha comunicat al València la decisió de fitxar pel Real Madrid, com dèiem. I pel que fa al Club Blanc, recordem que el projecte que va començar l'estiu passat amb Sergio Rodríguez i Martín Espotxos com a responsables de la secció ha quedat totalment desfet amb la dimissió que van presentar tots dos ara fa uns 10 dies, un cop van conèixer que Florentino havia apostat per tornar a fitxar un home de la seva màxima confiança, Juan Carlos Sánchez, per reprendre el càrrec de directiu responsable de la secció madridista, un càrrec que va deixar fa tan sols 11 mesos.
1: Doncs notícia important de bàsquet. Demà, lògicament, estarem molt pendents també en temps de t'ho diràs per saber si efectivament el Madrid ha comunicat a Scariolo que s'ha acabat la història i, d'altra banda, per quan arriba l'oficialitat d'aquesta notícia bomba que avui hem sabut relacionada amb el món del bàsquet, que és el fitxatge durant les properes 3 temporades de Pedro Martínez, l'artífex de la gran temporada del València Bàsquet que l'ha dut a guanyar la Lliga, la Supercopa i a dur-lo també o classificar-lo per la Final Four de l'Eurolliga. Albert, això comença. Som-hi. Això comença.
3: Primer penal d'Alemanya. Xutarà Kai Havertz.
4: Anàlisi de cares, eh? Això també és molt interessant.
1: Sí, això t'agrada a tu, això.
4: Això m'encanta.
3: Sota pals...
1: Què has vist de moment?
3: Orlando Gil.
4: A veure quan l'enfoquin, a veure quina cara té. Si de fallar o de marcar.
3: Per cert, tinc estadístiques de noia, eh?
1: Tens el perfil de Havertz ara aquí, només et falta el frontal,
4: sí,
1: no?
4: Sí, per acabar
1: de veure...
4: Sí,
3: ja heu vist què ha fet Orlando? Li ha donat la pilota i ha marxat gairebé al corna, sí, a deixar una tovallola o a parlar amb el porter suplent. No sé exactament què ha anat a fer, però allò, et deixo la pilota, vés pensant com en xutaràs i a veure si et poso una mica nerviós.
1: Que ja dona un moment al córner. Està molt bé, m'agrada molt aquests moments.
4: A veure... Nerviós ho està, una mica, però...
1: Tu creus que sí,
4: marca.
1: Havertz
4: jo crec que marca.
1: Sí,
4: marca.
1: Va,
3: doncs... Cam esquerra, el dorsal 7 d'Alemanya. Sota pals, Orlando Gil. A veure, Havertz. Just darrere la porteria hi ha els aficionats alemanys. El corna, al costat, els de Paraguai.
1: A veure.
3: Havertz, què, xiula o no l'àrbitre?
4: Ah, noi,
1: ara. Així no acabarem, eh?
3: Xiula... Havertz mira el porter.
4: Uf, has bufegat com Jukic, eh? Això...
3: Sí, sí, sí. S'apropa la pilota! Atura! Atura Orlando Gil!
1: L'has clavat.
3: Atura l'heroi de Paraguai! Atura el primer penal. Acabem de començar, però...
1: Però què ha sigut, això?
3: El primer penal ha fet un Jukic...
4: És que ha estat igual, eh? Sí. Estava parant ja... Com de treure la tensió... I...
1: Però ja ha fet una mena d'esquipping ràpid, això? Allò de no sé, de molts passets petits abans de xutar, no sé, una cosa molt estranya.
3: Ai, a veure, dades de Neuer als penals.
1: Ara.
3: N'atura un de cada cinc.
1: Bueno,
3: i després una altra dada que té trampa, que és que no atura un penal des de fa 2 anys i mig.
4: Hòstia.
3: Però, clar, ha estat lesionat.
1: Clar,
3: molts mesos lesionat. No.
1: Home, un de cada cinc, com a mínim...
8: És un 20%, eh?
4: A veure.
1: Com a mínim, vol fer.
3: Un de la tanda.
4: A veure la cara de Mauricio. Mauricio, a veure quina cara fas tu.
3: A veure, no penal. Hi va Mauricio.
4: No l'hem vist.
1: Va anar per tu, eh? Sap? No t'ensenyen res.
4: De moment no es bufega, eh?
3: Ha entrat a la... No està titular, ha entrat a la segona part o a la pròrroga, ara no ho recordo. Mauricio. Sí, a la segona part. Dorsal 11.
4: Ui, un altre que es bufega.
3: Ui.
1: Ai.
3: I va també cama esquerra. Mauricio, Neuer sota pals. Gol!
1: A veure, a veure.
3: Gol de Mauricio, gol de Paraguai.
11: Fue Neuer, no alcanzó Dani.
12: Mauricio mostrándole a Havertz.
14: Ni aunque sí que se pasea.
3: Ara, home,
14: ni
3: ara
14: sí que se pasea. L'altre no.
1: A veure.
12: Y cómo lo gritó Mauricio, eh? En el nombre de los padres, allí el grito es aforado. Para papá. Y ahora... Ahora va Kimmich, eh?
1: A veure, Kimmich, va. Ara venim a BC Ràdio. De moment, a veure què fa Alemanya i Kimmich.
3: Kimmich.
4: Aquest el veig amb cara de gol, eh?
1: Sí.
3: I el porter ja ha fet la feina, ell ja ha aturat un penal, encara menys responsabilitat, menys pressió. Cama dreta, Kimmich. 3, 4, 5, 6 passos enrere, més, encara, agafa molta cursa.
4: Va convençut, però va. A veure...
3: Mira, el porter comença a córrer, s'aprova la pilota, xuta Kimmich, gol! Enganyant a Orlando Gil i celebrant el gol, empat a un, però encara ha de xutar el seu penal Paraguai.
1: De moment, doncs, empat, sí, però amb avantatge per Paraguai amb aquesta aturada d'Orlando, que aturada amb un penal llançat per Havertz, jo crec que molt mal llançat, ho hem comentat amb l'Albert, i ara veurem què passa amb el segon llançament de Paraguai. Paraguai acostant-se, mica en mica, però acostant-se a una classificació que seria històrica, d'acord que la ronda la coneixen els vuitens de final, vull dir, però és que eliminar Alemanya en aquesta ronda de setzents seria estratosfèric.
4: Fa cara de Gardel, aquest.
3: El capità, Gustavo Gómez.
4: De rebentar-la.
1: Mira, a veure què diu gol, eh?
3: Cama dreta.
1: A veure...
3: Xuta! Gol, gol, gol, gol, gol! Marca Gustavo Gómez!
12: Gustavo rompe la tendencia de los pateadores que cruzan disparos. Le muestra el cuerpo a Neuer, pero casi de forma suave. Con el borde interno lo descolocó.
1: Jo crec que està cagat, aquest home. És a dir, està intentant fer la transmissió com pot del partit.
4: Ai,
1: i explotaran, si cal, al final de tot, eh?
3: Al final de tot. Però vaja. Esperem.
1: Va, qui va? Qui va ara?
3: Musiala.
4: Quina cara li veieu? Una mica dubtós, eh?
3: Sí.
4: Una mica pàl·lid.
3: A veure...
4: Sí, no està pesant, això, eh? M'encanten
1: les anàlisis de facials que està fent.
4: Està pesant a Musiala.
3: Cama dreta, xuta Musiala, gol! L'havia vist el porter. I li ha faltat un pam per treure aquest xut, molt ajustat al pal. Marca Musiala, 2-2. Però encara xutar el tercer penal Paraguai.
1: Va, que va Paraguai. Anem directament amb els amics de BC Ràdio, a veure com ho viuen ara. Ai, que han marxat directament.
3: Tanta emoció.
1: Han marxat de la tribuna de premsa, han dit, mira, fins aquí, s'ha acabat la història, i això no ho suporto més.
4: Un cap a bufant cap a la pilota.
1: Ara.
15: Rompel el arco a Neuer Matías. Rompel el arco. Con convicción.
1: Ara.
15: Pensa en los 7 millones de paraguayos. Vamos, Matías.
1: Vamos.
15: Toma corta carrera. Matías Tirado al parrillo. ¡Qué clase! ¡Bota loco, Matías! ¡Dale!
16: Homenaje al 29 de junio.
1: Clarament, doctor Jekyll i Mr. Hyde. Aquí hi ha un que ho està passant fatal i l'altre que és el que està posant aquesta passió per un moment, insistim, que és una visita a la història o una revisita a la història de Paraguai que està a punt de confirmar. Això sí, encara li falta.
3: 3-2.
1: Albert, 3-2 i va a Alemanya, va.
3: Mira, Rudi.
4: Voltemade.
3: Voler.
4: L'antic Voler, sí. A veure...
3: 2 metres, i xutarà un penal important pel seu país. Cama dreta.
4: Rufagadeta, que no falti.
3: Està
4: més tranquil, però...
3: I va Voltemade. S'aprova a poc a la pilota. Ui. Mira el porter, xuta, atura!
1: Ai.
3: Atura Orlando Gil!
16: Senyores i senyores, triple match point per a Paraguai.
1: Triple, és que és molt gros, eh? Triple match point, és a dir, que ara Paraguai marca i està classificada. Alemanya falla i està classificada, però si no passa cap d'aquestes dues coses, encara tindrà una última ocasió Paraguai en l'últim penal per classificar-se pels quarts de final. Jo crec que el millor que podem fer, Albert, ara és deixar-ho en mans dels companys de Ràdio ABC de Paraguai, a veure com viuen aquest moment definitiu, pot ser, per la seva selecció, classificar-se per uns vuitens de final davant de la totpoderosa
3: Sanabria.
1: Alemanya. Sanabria, pot ser l'heroi, a veure.
15: ¡Vamos, Toni! ¡El gol de la historia! ¡Vamos, Toni! ¡El país está contigo, el país! ¡Todo el Paraguay patea este penal! ¡Toni! ¡Toni! ¡Tira! ¡Ay, afuera, Dios! ¡No! ¡Tira afuera, Dani!
1: No passa res, amics d'ABC, que queden, ja ho deia abans, queden 2 matchballs encara, vull dir que cap problema, no passa absolutament res.
3: Ha xutat molt desviada.
1: Aixequeu-vos, home, no passa res. A veure si l'altre posa una mica d'ànims, ara.
16: No sé si era para patear de esa forma.
1: No ajudes.
16: Toni habrá elegido ser cuarto, ahora recibe el consuelo de Gustavo Gómez.
4: Això et pesa.
1: Uf, si et pesa.
3: Sí, a més, és que no ha trobat porteria, que com a mínim dius xuta entre pals, no?
1: És el penal de Messi de l'altre dia, el que llença en el que falla Messi, el penal que falla
4: contra
1: Messi
4: contra Àustria, no?
1: Contra Àustria, potser, sí. Que més o menys també surt desviat.
4: Sí. No tant, com aquest.
1: No, evidentment
4: una
1: que
4: mica
1: no.
4: Menys.
1: De fet, no sé si...
4: L'havia tirat perfecte, però li mouen la porteria.
3: A veure si embogeixen.
15: En octavos! Le pega, Miri! Que tira fuera, que aparezca de vuelta Orlando! Es tu noche, te dije, Orlando! Le pega! Ay, gol de Alemania.
1: Vaya.
4: No voldria ser el de Paraguai ara, eh? Jo no vull ser.
1: Clar, la part bona és que ara Paraguai pot tornar a fallar i estàs a l'inici, però és que tens una oportunitat d'or de classificar el teu equip per la següent ronda. Va, som-hi.
16: El que entró para el penal, Fabián Balbuena.
4: Balbuena.
3: Ah, el canvi del canvi, no? 119 o 120.
4: Que la força t'acompanyi, noi.
16: Perquè... Hombre que vivió todas. Y ahora en sus pies está la clasificación de Paraguay a la siguiente ronda, a los octavos, eliminando a Alemania.
1: Santina, los amics d'ABC Radio, va.
15: 7 millones, estamos contigo allí. Vamos, Fabián. Pateamos contigo los 7 millones. Es el penal de tu vida. Es el penal de la historia. Fabián.
1: No pot ser veritat.
4: Ostres.
1: No pot ser.
4: Dos anys i mig després.
8: No pot ser. Anava a dir, parat, no, abans ayer. Que el llancés, anava a dir que no sigui aquest el penal que atura de cada
4: dos cinc. Dos match balls, triple match ball, deia, pues...
1: Clar, ara imatges d'aficionats del Paraguai enfonsats en la misèria a les graderies d'aquest Boston Stadium i els amics de Radio BC, no t'ho pots ni imaginar. A veure com esteu, a veure.
17: Galarza. Qué bárbaro, ¿no?
1: Sí, que, sí que és bárbaro, sí.
17: Tony Valbuena. Ahora vamos al 1-1. Ta, es el sexto penalero.
1: Clar, ara tot torna a començar.
3: A veure si serà la més llarga.
1: A veure,
3: va, va
1: a
3: la mano.
17: Que aparezca una vez más la figura de Gil. El número 4. Y si tira fuera, va a tiro. ¡Afuera!
4: ¡Falla! Ha fet un Ramos. Ha fet un Ramos. L'ha enviat a la... L'ha enviat a l'estratosfera. Mora santa.
1: Com la clava, com ho ha vist venir, eh? A l'amic d'ABC Ràdio que anava, que anava fora, aquesta.
4: I fem broma, diu, és un field goal.
17: ¿Quién mejor que él?
1: Hola, realment, molt desviada, eh?
17: No, una quarta i lapidada, no. Le va a pegar José Canale a Ariel. Ahora sí.
1: Ara.
17: Paraguay allí te abraza. El Paraguay camina contigo allí.
4: Cada cop que fa això...
17: Empujamos esa pelota contigo, José. Se va a tiro.
4: Ara sí. Ui, ara sí.
17: Gol de Paraguay, autado. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Estamos en autado. Dios mío, qué alegría. Estamos en autado.
1: Doncs així està vivint ara mateix Paraguai, així estan vivint ara mateix els companys d'ABC Ràdio que han volgut saber com viurien una tanda de penals i l'han viscuda. Vaja, hem gaudit amb ells d'una celebració històrica. Paraguai eliminant la totpoderosa Alemanya amb Neuer i companyia, que evidentment fa una cara de pare, pobre, impossible.

0: És l'homenatge de l'Oriol Monfort amb l'himne del Paraguai després d'aquesta classificació de la selecció sud-americana cap a la següent ronda. Doncs aquest sí que ha sigut un final feliç per aquesta gent. Per la selecció de Paraguai, que evidentment molt pocs s'imaginaven que avui pogués classificar-se. Ho haurem d'anar deixant aquí, sí. Ja sé que ens queden coses per explicar, però és que demà ja tindrem temps de fer-ho. Haurem d'anar a l'últim minut i ja anirem tancant, no? Sí, fem-ho, va.
1: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Va, Janir, abans que comencis, deixa'm si ni que sigui explicar que avui s'han classificat de manera diferent, però s'ha classificat per la següent ronda de Wimbledon. D'una banda, Rafa Hodar, i de l'altra, Sinner. Hodar ho ha fet per la via ràpida, en 3 sets. En canvi, Sinner ha patit i força contra Kecmanovic, perquè ha acabat guanyant en 5 sets. 2-1, s'havia situat en contra, o a favor, millor dit, de Kecmanovic, ha aconseguit guanyar el quart i el cinquè sets. Més enllà d'això, què ens queda per dir?
2: Doncs mira, que Enzo Maresca ha estat presentat avui de manera oficial com a nou entrenador del Manchester City, el tècnic italià, que ha signat fins 2029 i que ja va actuar com a segon entrenador de Guardiola al conjunt Citizen la temporada 22-23. Encara en futbol a la Lliga F, l'Assemblea General de Clubs ha aprovat l'acord d'inversió liderat per Pau Gasol i valida així l'entrada de 55 milions d'euros que es desplegaran al llarg de les pròximes 4 temporades. I acabarem amb hoquei patins perquè Nico Ojeda s'incorpora a les files del Barça. El jugador argentí de 24 anys ha finalitzat la sessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029.
0: Doncs tot això pel que fa a les coses que no havíem explicat, encara una més també del tenis, que abans no us ho he dit, i és que demà debuta Pau Lavadosa en aquest torneig de Wimbledon. Per tant, estarem pendents demà del que pugui fer la Vagorenca.
1: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs. Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
0: Dos minuts, passen de 2:15 de la matinada. Avui, evidentment, sí que havíem d'allargar una estona més aquest Tu diràs, ni que sigui per assistir a una pàgina de la història del futbol paraguaià, que ha aconseguit derrotar contra tot pronòstic la selecció alemanya. Així ho hem viscut al Tu diràs, també amb la veu dels companys de la ràdio ABC de Paraguai, per intentar copsar quin és l'ambient que es pot estar respirant ara mateix en aquest país sud-americà. També hi tornem, com sempre, a 2:15, pendents de més partits, pendents de més Mundial. Avui el que fem és agrair a l'Oriol Monfort, que l'hem tingut a la part tècnica, fent possible el Tu diràs, així com també ho ha fet la redacció d'Esports de RAC1. Res més, gràcies per ser un dia més. Que vagi molt bé. Bona nit.
3: Tu diràs.
1: RAC 1. Notícies. Pol Prat.
4: Bona nit, ara passant 3 minuts de 2:15. Pendents a aquesta hora de les tasques de rescat a Veneçuela, segons l'últim balanç oficial d'aquest dilluns al vespre, hi ha 1.719 morts, gairebé 300 més que ara fa 24 hores, 5.000 ferits i també, segons les Nacions Unides, uns 50.000 desapareguts. De fet, 5 dies després del doble terratrèmol, els bombers continuen traient persones de sota la runa. Precisament, en aquests moments, tota l'atenció se centra en un rescat d'una persona localitzada en vida, ho explicàvem aquesta nit al 9 de RAC1, i sembla que estan a punt de treure-la de sota la runa. Sapiguem l'última hora, anem cap a Playa Grande amb l'enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteras.
5: Sí, això sembla que ho aturi tot en aquests moments, tot i que hi ha centenars d'operació de rescat a tota aquesta zona, l'epicentre, Playa Grande i tot el nord de Caracas. Ho expliquem, és un edifici de vora 10 plantes, amb 3 plantes de soterrani, s'ha esfondrat fa 28 hores que van localitzar aquesta persona en vida i estan treballant els bombers baixant al soterrani 3, tot ha caigut. Són grups de 12 bombers de 6 països diferents que cada

0: 45 minuts es van rellevant. I ens diuen que hi ha bones notícies, que hi ha senyals de vida i que en breus minuts podrien sortir. De fet, la seva dona és aquí al costat esperant precisament que puguin treure el seu marit.
1: Los milagros sí existen. Mi esposo duró 100 horas debajo de los escombros y fue encontrado después de 100 horas. Que tengan mucha fe, que no desistan, encomendarnos a Dios. Dios es el que todo lo puede. Para los que están ayudando, darle las gracias, que son unos guerreros, luchadores, y agradecida con toda la ayuda que dieron para que esto se hiciera posible.
0: I tot això ho deia, això sí, amb un capellà al costat per explicar-ho tot. És, insisteixo, el que en aquests moments ho està aturant pràcticament tot, perquè a més hem acabat concentrats desenes de mitjans internacionals de tot el món, de molts països, i esperem, evidentment, la bona notícia.
2: Encara en crònica internacional, a Mònaco l'explosió d'un paquet bomba ha deixat 3 ferits greus. Ha passat a l'entrada del Sants Palace, un edifici històric del districte de Larús, i segons els mitjans locals, els ferits són un dels homes més rics d'Ucraïna, l'empresari Vadim Ermolaev, també una dona i un adolescent. La policia ja ha obert una investigació i a aquesta hora ha desplegat un ampli dispositiu per intentar detenir la persona que presumptament hauria deixat aquest paquet bomba, que, com dèiem, ha deixat 3 ferits. A casa nostra, aquesta matinada es preveu que es resolgui l'avaria elèctrica que aquest dilluns a la tarda ha deixat sense llum 17.000 habitatges a Barcelona, Esplugues, a l'Hospitalet i a Cornellà de Llobregat. A la mitjanit, Protecció Civil ha informat que unes 7.000 famílies ja tornaven a tenir corrent i Endesa preveu que tota la resta, aquestes 10.000 famílies més, tornin a tenir llum d'aquí a unes hores. En crònica judicial, aquest dimarts està previst que comencin a declarar els primers testimonis del cas Endic. Una de les primeres a fer-ho serà l'exterapeuta de la família, a banda de Jonathan Endic, que està acusat formalment de la mort del seu pare. Aquesta psicoanalista està en el punt de mira de la jutgessa, que ja ha demanat als Mossos que investiguin si va tenir res a veure amb la mort del fundador de Mango, Isaac Endic. De moment, però, aquesta terapeuta està citada aquest dimarts com a testimoni. I aquest dimarts també comença el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per la vacunació de policies durant la pandèmia del Covid-19. Els acusen d'haver discriminat els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil i els hi demanen penes de 3 anys de presó i 12 més d'inhabilitació. I si sou dels que heu esperat a última hora i encara no heu fet la declaració de la renda, afanyeu-vos perquè aquest dimarts és l'últim dia per presentar-la. Ho podeu fer per internet o també presencialment o per telèfon trucant a les oficines de l'Agència Tributària. Hisenda calcula que a Catalunya s'hauran presentat 4,3 milions de declaracions, que són un 3% més que l'any passat. I ara els esports amb Nil Piera.
3: El porter del Barça, Joan García, s'ha pronunciat sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez pel club blaugrana. Són declaracions al Tu Diràs.
4: Sí, bueno, al final jo crec que tothom sap que és un gran jugador, però bueno, al final és jugador d'Atlètic de Madrid. El que decideixi ell, el que decideixin els clubs, doncs, bueno, és decisió seva, poquet podem fer. Mm-hmm. Llavors, bueno, és el que et dic, un gran jugador, però al final... ells decidiran el que és millor. Contra més grans jugadors tinguis a la plantilla, doncs la qualitat puja. Llavors, sí, sí.
3: Més coses ara en clau mundial, perquè el Paraguai ha protagonitzat la primera gran sorpresa del Mundial. El combinat llatinoamericà ha eliminat Alemanya als penals contra tot pronòstic després d'empatar un al temps reglamentari. D'aquesta manera, els paraguaians se sumen al Canadà i Brasil com a seleccions classificades per vuitens. La Canarinha ho ha aconseguit aquesta tarda després d'un triomf petit 2-1 contra el Japó. La jornada es tancarà a les 3 de la matinada amb l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. I un últim apunt en futbol, perquè Robert Lewandowski ja té nou equip. El ja exdavanter blaugrana ha oficialitzat el seu fitxatge pel Chicago Fire de la MLS i, per tant, continuarà la seva carrera als Estats Units.
2: I el temps aquesta matinada tornarà a ser de mal dormir en molts punts del país, amb termòmetres que els costarà baixar dels 23 o 24 graus en molts casos, sobretot al litoral i al prelitoral. Tot plegat en espera d'un dimarts, de nou assolellat i marcat per la calor intensa, però la tarda, això sí, es repetiran els xàfecs i les tempestes al nord del país. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RACU.cat.
5: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
6: a RAC1.cat.
5: El portal de RAC1. RAC1.
6: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
7: Què tal? Jo conec.
6: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
7: De RAC1.
6: Sí, som de RAC1.
7: Els taloners.
6: Sí, els taloners.
7: Què tal, maco?
6: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
8: Venim de Dublín.
6: Veniu de Dublín?
9: Què diu?
8: Què sembla?
6: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
8: Exacte.
6: Hòstia, per tant, you speak English?
7: A little bit.
6: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
7: Jo us escolto cada dia.
9: Ai, que bé.
7: Ara sóc conductor d'autobús.
6: Condueix un autobús a Dublín?
9: A Dublin?
7: Els públics, autobús públic.
6: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
7: Us escolto.
6: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
9: No pot ser.
6: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin,
7: vosaltres.
6: Escolta, RAC1.
7: Sí.
5: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
7: Ok, lads. See you soon.
5: RAC1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem a mani. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
10: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
11: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 3, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
12: Altafulla!
13: Sí!
12: Granollers!
13: Sí!
12: Reus!
13: Sí!
12: El Clos!
13: Sí!
12: Guinardó!
13: Sí!
12: El Safranc!
13: Sí!
12: El Manà!
13: Sí!
12: Gràcia!
13: Sí!
12: Vilanova del Vallès!
13: Sí!
12: Masnou!
13: Sí!
12: Tendreu de Llavaneres!
13: Sí!
12: Sant Cugat!
13: Sí!
12: El Solità i Plegamans!
13: Sí!
12: Sant Antoni!
13: Sí!
12: Sant Andreu del Palomar!
13: Sí!
11: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
14: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
15: Bon dia, Òscar Dalmau.
14: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
15: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
14: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
15: Extra, extra! Heu de saber que avui torna a haver-hi vaga de treballadors de Renfe.
14: Oh,
15: en aquest cas, convocada per Sindicato Ferroviario, el que tengo aquí colgado. Un sindicat minoritari de treballadors...
14: Però escolta, amb això, si és un sindicat és majoritari,
15: sí,
14: minoritari,
15: sí,
14: o mig noritari,
15: sí,
14: com es mira? Com ho mireu, això?
15: Bueno,
14: algú comprova alguna cosa?
15: Sí.
14: Va allà a fer un recuento?
15: Home, sí, més o menys s'explica.
14: Al final, la magnitud del sindicat depèn de si toca molt els collons als usuaris o no.
15: Sí. Bueno, té a veure també amb el nombre d'afiliats que té el sindicat vinculats a aquella qüestió concreta.
14: Sí. Quants en té aquest?
15: En aquest cas, aquest sindicat ferroviari que fa vaga avui només té al voltant d'un 5% de representació a Renfe.
14: Pues mira, 5%, però toca els ous, eh?
15: Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Però hi ha aquests serveis mínims que s'han de complir només perquè hi hagi una convocatòria de vaga. Sí,
16: una cosa, dec ser jo que em faig gran, però els de la Renfe no havien fet vagues ja enguany, unes quantes?
14: Sí, sí, el mes de febrer ja vam tenir diversos dies de vaga de Renfe. Sí.
16: I la vaga de metges no va ser abans?
14: Sí, al gener.
16: Al gener, molt bé.
14: De fet, la primera vaga de l'any de serveis públics la van fer els metges.
16: Ara. Els metges no van fer vaga ara fa un parell de setmanes, també?
14: També, sí. També.
16: Ah, molt bé. Sí. Doncs benvinguts a l'espiral sense fi, eh? Primer els metges, després la Renfe, després els mestres, després escoles bressol, després biblioteques, després tornem a començar els metges, després els de la Renfe, després els metges, després les escoles bressol, les biblioteques, després recomençar metges, després la Renfe...
14: Que sí, que sí,
16: després Pedro Sánchez...
14: Avi, ja s'ha entès.
16: Sí, bueno, Pedro Sánchez també va fer serveis mínims, quan es van retirar 5 dies
15: per un any, per reflexionar.
14: Per fer una carta.
16: Una carta d'amor.
15: Sí, li ha anat molt bé, va fer una cançó de Rosalía.
16: És la ruleta de la vaga. Quina vaga et pot tocar avui?
14: Doncs miri, avui.
16: Abans et toca la vaga que la loteria, això sempre,
14: sí, home, sí.
16: Té molts més números, o sigui que...
14: No, avi, no s'adormi, home.
16: Vols veure una cosa que sempre toca?
14: Va, avi, va, home, va.
16: Prou. Sí, avui...
14: Va, que avui a la competència també parlarem de tecnologia, eh?
16: Va, hem de parlar d'Apple i Microsoft.
14: Hombre, què passa? També han canviat de nom, ara es diuen Very Sure.
15: No, no. El tema és que aquestes...
14: Xavió o no?
15: No, és igual.
14: Ara hi ha un que és Movistar Alarmes o la Seguridad Direct o no sé quina, que ara es diu...
15: No, és que són tres diferents.
8: Ah, no.
15: Hi ha Prosegur Alarmes i ara no sé què, i aquesta casa fem diverses mencions. Jo crec que després, de fet, en tenim una de menció sobre Benito.
14: Sempre, cada dia.
8: Una cosa, i taca-taca-taca, què és?
16: Home, ho tinc clar, és el nou disc de la Rosalía.
14: No, el tema és que aquestes...
8: Aquests i el de...
15: Molt bé, felicitats. El tema, dèiem, és que aquestes dues empreses tecnològiques, les que dèiem, Apple i Microsoft, han anunciat pujades de preu de fins al 20% en productes tan populars com els iPads, els portàtils de MacBook o les consoles Xbox.
14: Compte aquí, sí. Atenció, alerta, ull viu,
15: Sí, sos d'Antón Pazos de Vira, bon dia i bona hora. Expert en tecnologia i divulgador.
14: Atenció,
15: bon dia,
14: que no fem salat a l'hora d'explicar tot això, perquè és una notícia gens baladí,
15: Sí, però de tota manera no...
14: No, és una notícia d'impacte.
15: Sí, és d'impacte.
14: Una informació cabdal,
15: No crec que
14: La informació clau.
15: No crec que estiguem
14: parlant... Conspícua. Jo diria que fins i tot notòria.
15: Molt bé, veig que...
14: Crucial.
15: Sí.
14: Destacable.
15: Sí, d'acord.
14: Fonamental.
15: Sí.
14: I sobretot transcendent.
15: Val, perfecte.
14: Una notícia de primera pàgina, de primer ordre, de relleu, de ronyoclos.
15: Sí, crec que s'ha entès. Què vol dir sobre aquesta notícia important?
14: Quina notícia?
15: Ho acabem d'explicar ara mateix. Okay. O sigui, Apple i Microsoft han apujat els preus de cop.
14: Ah, sí. No, això no té per què ser un problema.
15: Bueno,
14: ni un impediment. Ni tan sols una adversitat.
15: Bueno,
14: ni un escull. Ni una molèstia, ni tan sols una trava. Ni una rèmora.
15: Sos Anton, sisplau.
14: El que vull dir és que si un Mac és massa car, analitzeu per què feu servir l'ordinador. O és que tots treballeu de dissenyadors gràfics?
15: No. I de fet...
14: Perquè jo tinc un portàtil Lenovo, seminou, te'l puc deixar per 150 euros,
15: A mi, però...
14: I quan dic seminou vull dir vell.
15: D'acord, sí, però no...
14: Però és una ganga,
15: Sí, val.
14: De fet, és un miracle, perquè només l'han fet servir 5 persones abans.
15: Sí?
14: Abans que jo.
15: Sí.
14: Però encara s'engega.
15: Home, si encara s'engega...
14: I si formateges i desfragmentes el disc dur, pràcticament queda com nou.
15: No m'atreviria a fer una cosa, no sé posar una llista...
14: Sí! Crec que de tant en tant es connecta el wifi tot.
15: Ah, val, molt bé.
14: Crec que desconnecta sol.
15: És una qüestió d'atzar, no?
14: Wifi intermitent.
15: Wifi intermitent, molt bé. Fa molta il·lusió.
8: Sí que pràcticament està nou, aquest.
14: I només li falten 5 o 6 tecles.
15: Te les has d'imaginar, no?
14: Però són tecles que es fan servir poc.
15: Com, per exemple?
14: Com ara Imprpant.
15: Imprpant?
14: La tecla de Imprpant, qui la fa servir?
15: No, però existeix encara aquesta...
14: També la tecla d'asterisc i tancar claudàtor, no es fa servir gaire.
15: No, si no et dediques a, no sé, a l'altra literatura...
14: Efectivament. Per ser tu, te'l deixo bé de preu.
15: Jo?
14: Per ser tu, 250 euros.
15: Però abans no m'ha dit 150.
14: Oh, sí, perdona. 150?
15: Que no.
14: 25 euros i una entrada pel Festival Cruïlla.
15: Què diu ara?
14: 6 euros, una capsa de 6 emparades de Tio Bigotes i una entrada doble per Illa Fantasia. Hi ha poca gent aquests dies a Illa Fantasia.
15: Torna a la notícia, sisplau.
8: Sí, tornem a la notícia. El problema és que les grans empreses d'intel·ligència artificial acaparen la compra mundial de microchips.
14: Hombre, i llavors, com que no hi ha prou microchips, pugen de preu.
15: Al final és la llei de l'oferta i la mandanga.
14: La llei de l'oferta i la mandanga, sí.
15: Exacte, sí senyor.
8: Doncs exacte, en tanta mandanga anava dient, tanta demanda de microchips, doncs estan pujant moltíssim de preu i, per tant, de retruc puja la tecnologia que acompanya aquests microchips i ara mateix, doncs això, hi ha escassetat.
14: És que ara que parleu del meu tema...
15: Ara quin és el seu tema?
14: Els microchips.
15: Els microchips. No sap ni dir, bueno, entenc, els microchips...
14: Feu-me cas amb això, que hi ha algú que està especulant aquí amb la compra de microchips.
15: Sí?
14: Algú està comprant microchips en massa i els està guardant a casa.
15: En un calaix.
14: Jo no vull dir noms, però un dia aniran aquests de l'Elon Max o qualsevol d'aquests magnats tecnològics. Jo els hi dic, en lloc de magnat és tecnològic, els hi dic mangant és tecnològic. Ojo al matís,
15: Sí, però vostè no n'era fan de tots aquests magnats?
14: Mira,
15: fins al punt que...
14: jo era fan d'Elon Max fins que va inventar-se el cotxe elèctric.
15: Això no, no l'he perdonat, no?
14: No. Després hi va haver un repunt de simpatia quan vaig aixecar la mà en un míting fent... demanant un taxi.
15: Sí?
14: Que vaig dir, mira... no sembla tan bon, tan mal paio.
8: I aquell moment que va fer pujar la criptomoneda fins a uns nivells que no s'havia assolit mai i quan ja estava dalt ho va vendre tot i va ensorrar i es va arruïnar moltíssima gent.
9: Per mi és un referent.
8: Un referent.
15: Bueno, sí.
14: Elon Musk.
15: Elon Musk. I vostè, tots aquests mangantes que diu
14: tots aquests magnantes, l'Elon Musk, estic segur que tot això dels microchips és culpa d'ell. L'està comprant en massa i qualsevol dia trobaran que té totes les habitacions plenes de bosses de microchips.
15: Sí, a veure,
14: per això fa pujar el preu.
15: Sí.
14: Això li va passar a Julio Iglesias.
15: Què li va passar?
14: No sabeu què li va passar a Julio Iglesias?
15: Va comprar microchips.
14: A Julio Iglesias, de totes les coses que li han passat a la vida, que en són vàries, Aquest tio, quan treia un disco nou, ojo la visió del negoci d'aquest tio.
15: Aviam.
14: Aquest tio treia un disco nou.
15: El tanto que explicarà, perquè ha d'utilitzar presumptament si el que explica...
14: Això posa-ho tu. En cas de judici, jo crec que el jutge se li pot dir que, bueno, escolti'm, el que ho va dir era una titella.
15: Vostè es considera una titella?
14: Jo no, tu.
15: Ah, no, què collons? Bueno, què volia explicar?
14: Julio Iglesias, quan treia un disco nou... S'han venut 100.000 unitats ja. Això és el primer dia.
15: El primer dia, 100.000 unitats.
14: Saps qui les havia comprat?
15: Qui?
14: Julio Iglesias. Julio Iglesias treia un disco nou i el tio comprava, com que tenia calés per parar un carro, bueno, els té, perquè ha invertit bé.
15: Ja, però això que està explicant no està contrastat.
14: No, això és el Vox Populi.
15: No, Vox Populi.
14: Ell comprava sempre les primeres 100.000 unitats per poder dir que era un disco superventes.
15: Ja.
14: Llavors, clar, ja podien dir el nuevo disco de Julio Iglesias ja ha vendido 100.000 unidades.
15: 100.000, eh?
14: Ja tiene el disco de platino y de diamante y de oro y de titanio.
9: Urani, es veu que hi ha d'urani, però que si el toques
14: t'acauen els cabells. Sí. Pues això. I tot això, el tio ho emmagatzemava al pis de dalt del seu xalet, a les golfes. El Julio Iglesias sempre ha sigut molt de golfes. Llavors, al final, el sostre va cedir i li van caure 3.000 milions de discos nous al menjador de la primera planta. Sí. La sort és que aquest tio sempre està de viatge. No era a casa, però bueno, hagués mort muerto por su música.
8: També li diré, Jep, que és una mica estrany una cosa és que compris... Primera, que això deu ser mentida, però que compris els discos...
14: Aquesta és la teva opinió.
8: Bueno, d'acord, però compris els discos perquè els guardis, perquè collons els guardava, vull dir que destrueixos...
14: Home, no els destruiria, home, pobre tio.
9: Jo crec que es penjava perquè no vinguessin els coloms a la casa.
14: Sí, segur, hauria de ser
9: no,
14: això.
9: No, hi ha un colom a 500 quilòmetres a la rotonda.
14: Sí, segurament.
15: A la rotonda.
14: L'altre amb els CDs, no amb els discos.
15: Sí, però... va, que avui a la competència també hem de parlar de novetats en el codi de circulació.
14: Vinga, ja està.
15: No, per favor.
14: Em diràs que mentre condueixes no pots treure el peu per la finestra per fotre calbots als ciclistes?
15: No.
14: Ara, també ho han prohibit, això?
15: Home, perdoni, jo no conec el codi ni el penal ni el de trànsit a fil per randa.
14: Què?
15: Però diria que no pots anar fotent calbots als ciclistes.
14: No, sí que pots anar, jo ho faig.
15: No. Vostè fa això?
14: Sí, és molt divertit.
15: Però no és divertit.
14: I després de fotre un calbot al ciclista li crido Indurain! Punt d'avituallament! Una mica d'aigua! Com que els veus allà suats i vermells, li foto xorro d'una neteja per a brises.
15: Molt bé, sí.
8: En tot cas, el tema és que, i n'hem anat parlant, de fet, en tot el seu tràmit, el proper 1 d'octubre entrarà en vigor un nou reglament que actualitza les normes de trànsit de tot l'estat. Afectarà sobretot als patinets, a les bicis i a les motos.
9: Perdona, bon dia a tothom.
14: Bon dia, Mohamed.
9: Aquesta és la gent que m'agrada. Una gent trempada.
14: Vital.
9: Una gent vital. Una gent que se li digui anem a l'aeroport i anem a l'aeroport. Sí. I quan se li digui aneu al teatre, que ja ho estem mirant, no vagi al teatre.
14: Què passa, Mohamed?
8: Estàvem explicant...
9: Quina data sí? Que...
8: Doncs el nou codi de circulació entrarà en vigor el 1 d'octubre.
9: Molt bé, fantàstic. El famós mandat del 1 d'octubre no era la llibertat del poble català, sinó prohibir els patinets anar per vies interurbanes amb altaveus Bluetooth on sona Danza Kuduro. És això, eh? Pues la mano areva, cintura tu sola, en la media vuelta, sí. Le doy un porrazo a tu abuela por meter un papereta en una urna, eh?
14: Així va, Danza Kuduro, eh? Bueno, escolta, Mohamed, no sé si això et consolarà, però... Potser això et consola. Un dels canvis més...
8: És que vaig me parlant, eh?
14: Mohamed.
9: Digues, perdona.
14: Jordi, tu.
9: Sí, ja, digues, nosaltres.
14: Que dic, no sé si això... No sé si això... No sé si això et consolarà, però un dels canvis més importants a tot l'estat, en el codi de circulació, no s'aplicarà a Catalunya.
9: Espera, no m'ho diguis. Els catalans estarem sotmesos a les mateixes normes que els espanyols, però, a més, i sense que ningú no ens hi obligui, nosaltres encara inclourem una restricció extra, perquè, a banda de ser éssers de llum, també ens agrada ser els més pringats de la classe. És això?
14: Doncs sí, és això.
9: Correcte, molt bé.
14: Serà així, serà
9: així. És que Espanya me la sé de dalt a baix, l'autonomia catalana, ni t'explico, eh? Normalitat al servei de la Catalunya socialista, socialista i d'Esquerra, i de Junts, i de la CUP, i de tota aquesta faramalla.
14: T'explica'ns això del canvi principal.
8: El principal canvi a partir de l'octubre... Vinga, va. Deia que el principal canvi que vindrà a partir de l'octubre serà que tot l'estat les motos podran continuar circulant pel voral de la carretera quan hi hagi trànsit a la via, però el Servei Català de Trànsit ja han avisat que a Catalunya no es podrà.
14: Bueno, escolta'm, això sí que es pot fer.
15: Què vol dir ara? Un altre.
14: Escolta'm, perdona, hi ha el carril ràpid.
15: Què és el carril? ferrocarril ràpid.
14: El de la dreta de tot.
15: No, no, no. No.
14: Sí, home, si hi ha caravana...
15: No, no, no, no.
14: A veure, un moment.
15: No, no, no.
14: A veure, aquí qui condueix? Aixequeu la mà.
15: Qui condueix?
8: Miri, doncs...
14: Tota gent que està aixecant la mà i fent que sí amb el cap.
15: Hi ha nens...
14: Hi ha el carril ràpid, amics.
15: Un moment,
14: perdó. Quan hi ha caravana...
15: Un moment, deixi'm un moment, perquè hi ha un nano que deus tenir 14 anys...
14: Aixecant la mà, també.
17: És un nano...
15: Pobles... Bueno, ho dic perquè el nano ja està fumant i tot.
14: Xavals de 14 anys, escolta, va jugar a la ruleta i tot.
8: És com a Cadaqués, que el de portar casc amb moto és opcional.
15: Tu què condueixes, si no és molt preguntar? Perdona, quina edat tens?
8: La bici.
14: Això és el que li ha dit al pare. Digue-li a la policia si et paren.
17: Que això és una bici, que no és un cotxe.
14: Efectivament, sí, home, sí.
15: Una bici de quatre rodes,
14: efectivament.
15: Bueno, benvingut al programa i fes bondat, eh? Si has d'anar per la carretera, pensa que no només ets tu, si som la resta de gent, també. A veure, vostè parla del carril ràpid.
14: El carril ràpid, el de la dreta de tot. Si hi ha caravana i tens pressa...
15: Sí.
14: Mires a la dreta,
15: sí? Sí.
14: I mesures a primer cop d'ull, dius, aviam, aquí si hagués pogut fer un altre carril?
15: No,
14: perfectíssimament.
15: Que és el moral. O
14: sigui, perfectíssimament, no. Aquí cap està un tràiler.
15: No.
14: D'amplada.
15: No doni idees.
14: Per tant, no. Amb el meu Opel Kadett,
15: sí,
14: jo diria que si me poso aquí al carril ràpid, avançaré una miqueta més ràpid, com diu la seva paraula.
15: Sí, carril ràpid.
14: Més ràpid que aquesta gent que està aquí parada. Pues venga, si tens pressa, agafes el voral i tu vas tirant i saludant la resta de conductors que estan parats, baixes la ventanilla, treus el mocador i vas pitant. Mec, mec, adéu!
15: Adéu, sí. I molta sort. Doncs a partir de l'octubre, del 1 d'octubre, les motos no podran circular pel voral de les carreteres. I...
14: A mi que m'importa.
15: Bueno,
14: jo no vaig amb moto.
15: Hi ha moltíssima gent.
14: El que t'estic dient és quan vaig amb cotxe i hi ha caravana. La gent és idiota perquè el voral està buit.
15: Sí,
14: de tant en tant hi trobes algun cotxe amb la roda punxada, però res, escolta, passes per sobre i ja està.
15: Això no es pot fer ni els cotxes ni les motos a partir d'octubre, eh? Quedi clar.
14: Que no podré anar pel voral?
15: No podré anar pel voral. Deixa'm en pau. No, no.
14: Qui m'aturarà?
15: Home,
14: que et pujaràs tu al mig del voral amb les teves ulleres d'estudiant de la Politècnica i un pito a fer d'urbano?
15: No.
14: Al mig del voral?
15: No cal que es fiqui amb mi. Jo no faig les normes.
14: Qui ho ha dit, això?
15: Això ho ha dit... No, ho ha explicat en Ramon Lamia, que l'ha sentit moltíssimes vegades aquí a RAC1, que és el director del Servei Català de Trànsit. Segons diu, el voral ha de quedar reservat per vehicles d'emergència, precisament.
14: Escolta, els vehicles d'emergència, per molt que es diguin d'emergència, en realitat no tenen tanta pressa.
15: Home, que no, però...
14: Jo he vist conductors varios d'ambulància que tenen la mà de la sirena una mica fluixa i per arribar d'hora a casa o que han d'anar a buscar tabac o fer una quiniela, foten la sirena...
15: Tenir pressa per fer la quiniela.
14: Efectivament.
15: No
14: efectivament.
15: Espanyol,
14: efectivament. Efectivament.
17: Bueno,
14: és així.
17: Depressió il·legal, eh?
15: Perdó, però un moment.
14: Què collons ha de ser il·legal fer la quiniela?
15: No, home, la quiniela no, però en quin moment tens pressa per anar a fer la quiniela? És a dir, tens una il·luminació.
14: Escolta'm.
15: I penses que l'Albacete, no sé què...
14: No.
15: Sí.
14: Escolta'm, perquè jo t'estic apuntant la lluna i tu estàs mirant la punta del meu dit.
15: Sí, aviam.
14: T'estic parlant dels conductors de les ambulàncies.
15: Què passa amb els conductors?
14: Jo he vist diversos conductors d'ambulància que... En fi, que condueixen les ambulàncies amb una mala pebrotera i l'altra el mòbil.
15: Home, no.
14: Van mirant el mòbil mentre van circulant. És així.
15: Això no és veritat.
14: Els veus amb la finestra baixada, mig deprimits, pensant, hòstia, 10 anys de carrera per acabar fent de xòfer de senyors de 40 anys que juguen a futbol sala i es lesionen i després pateixen un cop de calor.
15: Tota l'hora, eh?
8: Perdoni, però els conductors d'ambulància no són metges. Vull dir que no han fet... Bueno, potser han fet 10 anys de carrera, però, en tot cas, per fer d'ambulanciero no cal. Això potser sí que passa. Perquè hi ha molta gent molt gran, és a dir, gent a partir de 35 anys fent...
14: Futbol sala,
8: exercici a les 12 del migdia,
14: i es pensa
8: que no sé què, i ens hem d'hidratar tots.
14: Pues fixa't tu, penseu en els xòfers d'ambulància, tota una vida fotent el trajecte entre el camp de futbol de la Mayland i l'Hospital de la Vall d'Hebron, portant senyors vestits de futbolistes amateurs amb més pèls a l'esquena que al cap, que juguen en equips com els Vodka Juniors, com el Nottingham Pressa, o l'Esfínter de Milà.
15: Això existeix,
14: home, per favor,
15: Gràcies.
14: I de sobte veus que el xòfer de l'ambulància s'activa. Dius, hòstia, un cop de responsabilitat, de tot cop i volta... No, s'activa perquè ha rebut un missatge de la dona.
15: De la seva dona.
14: Rep un missatge de la dona.
15: Sí.
14: Bling, blong. Pànic a la mirada del xòfer. Agafa aire, reuneix el valor suficient per obrir el WhatsApp.
15: Prou valor, sí.
14: L'obre i llegeix. Ja has comprat el paper de cuina? amigo. Només després de rebre un WhatsApp com aquest de la dona, veus que s'incorporen, llencen el cigarro per la finestra, engeguen la sirena i li diuen a la senyora que han tingut en una llitera tota aquesta zona: agafis forta abuela que li foto gas. Que he de passar pel Capravo. Que
15: s'agafen comprar derivats del paper.
14: Efectivament.
15: Calla una estona, ja està, ja hem explicat la notícia, la del Voral.
14: Per culpa d'emergències com aquesta, ara resulta que els walks no ens deixareu circular pel Voral. Doncs mira, pel reglament del Voral, el campenja del Camal.
15: Bueno, sí, el programa d'avui. També hem de parlar dels nous ajuts al lloguer.
8: Sí,
15: atenció,
8: perquè des d'avui els menors de 35 anys rebran un ajut de 250 euros.
15: Tots
8: els... No. Només els que cobrin un sou de menys de 36.000 euros l'any, sí, i que, a més, evidentment, tinguin un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer.
15: Mare de... I que siguin capaços de pujar a Montserrat, fer la vertical, mentre sona el loop La Marina està morena,
14: què diu?
15: Voleu dir que hi ha algun jove que compleixi aquests requisits?
14: Home, suposo que sí, que hi ha joves que es beneficiaran d'aquest ajut, 250 euros.
18: Buah, 250 euros és una pasta, eh? Amb 250 euros avui dia pots llogar...
14: El què?
18: Una cadira plegable, dormir sota la marquesina d'un autobús, pescar en una zona que no vigilin...
14: Tu vols accedir a aquest ajut?
18: Home.
14: També serveix per pisos compartits.
18: Home, jo si algú vol compartir un pis amb mi, estic disposat a pagar 250 euros. A pagar-li jo.
14: Disposat a pagar tu, eh?
18: A pagar jo a la persona, perquè tenir amics no té preu. Bueno, potser sí, 250 euros,
14: sí,
18: en aquest cas
14: sí. A veure si
18: hi ha algú que vol sortir amb mi al cine.
14: O sigui, a veure si ho entenc. Tu estàs disposat a pagar perquè algú comparteixi pis amb tu?
18: Sí, algú jove, eh? Noelia, si volgués...
19: No.
18: Vale, doncs ja està. Però bueno, m'ha quedat clar, però al final... Pues,
19: al final, en cap cas.
18: Vale, en cap cas. Bueno, doncs ja no ho treballo més.
14: No ho treballis més. I en tot cas, deixem-ho aquí, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
15: Tot seguit la repassem.
20: No cal moure tu per escoltar La Competència.
18: Wow, m'he inventat un joc que és... saps el mapa del Principat? Bueno, de Països Catalans.
14: Sí. Mapa dels Països Catalans.
18: I aleshores tu dius un poble...
14: Sí.
18: Tu digues un poble dels Països Catalans, el que sigui.
14: Falset.
18: Vale. Digues un altre.
14: és un joc que neix ja... De què va el joc?
18: El joc és que jo dic la màxima, 35 a Falset, me la jugo...
14: Te la jugues.
18: Vas a internet i mires la màxima a 8, i si és 35...
14: Guanyes tu.
18: Guanyo jo.
14: I si no?
18: Guanyes tu. I així pues, tots els pobles dels Països Catalans.
14: Molt bé.
18: Falset, capital del Priorat. Algú pot saber quina temperatura màxima s'espera avui a Falset?
14: Mirarem a l'aplicació de l'iPhone, que és el que va bé.
21: A la pàgina del Meteocat, si no, eh?
18: Val.
21: Sí, per tot el mapa. Sí. Ara hem d'aturar-ho tot.
18: Sí.
21: Ara hem d'aturar-ho tot per veure quina temperatura fa a Falset.
18: Bueno, és que a Falset pues, els hi farà il·lusió que parlin d'ells.
21: A Falset ara és la temperatura.
18: No,
14: la màxima del dia.
18: La màxima
14: del dia
18: prevista a Falset.
21: Prevista o la que va passar ahir?
18: Sí.
21: La que van...
18: Correcte.
21: No, correcte no. Llavors són dues temperatures. No, et pregunto.
18: La que està prevista avui. I aleshores hi ha una segona...
14: Són 33 avui.
18: Sí, merda.
14: La màxima. Però està bé, eh?
18: Has perdut per dos. Bueno,
21: no, doncs... Has perdut tu que n'has dit 35.
18: Bueno, doncs felicitats.
14: Segons l'iPhone, potser el Meteocat et dona la victòria.
18: Vale, doncs...
14: Que és el bar de les temperatures.
18: Exacte, tenim a la sala bord...
21: Però escolta, per què no truqueu a la Mònica Usap?
18: No, a veure si...
21: La Mònica Usap, ja ho diu a l'apellido.
18: Exacte.
21: La Mònica Usap de meteorologia.
18: Buah, imagina't aquest joc durant una hora, és tan divertit.
14: Seria increïble, sí.
8: Ara mateix la temperatura a Falset són 27,8 graus.
18: Ho sabia.
21: Sí, deixa'm el telèfon, Oriol.
15: Ara hem de trucar.
21: Li envio una nota de veu. És que m'he deixat el telèfon a casa avui.
15: S'ha deixat el telèfon a casa.
21: Li enviem una nota de veu, que no la molestem. Ara deu estar a la reunió del Basté.
15: Sí, exacte.
21: Serà molt divertit quan posi la nota de veu en veu alta.
15: No,
21: a l'altaveu.
14: No es pot posar de cap altra manera.
21: Ho sentiran tots.
15: Sentiran tots a la reunió d'en Basté.
21: A veure, Mònica ho sap.
15: En Basté jo l'he vist sortir.
21: Calla!
15: A mi no em cridi, senyora. Que estava explicant que jo he vist en Basté sortir avui de l'estudi i ja feia cara de queden 4 dies, i no queden 4 dies, queden 15 dies.
21: Sí, està ja mort. És una persona morta.
15: Mort no, però... Mira, acaba de venir, ens has sentit i...
21: La Mònica Hernández, la subdirectora del programa, és el qui li posa la mà per darrere i el fa parlar. Sí, és un ninot, està buit per dintre el Basté, no ho sabíeu?
15: Per això passa tantes hores.
21: Sí, mira, ara ve caminant i la Mònica Hernández va per darrere.
15: Sí,
21: claro.
15: Porta un calendari de...
21: Pues ara que han sortit a la reunió és el moment. Espera, calleu, que gravo la nota de veu.
8: Estan anant a la reunió.
15: Missatge...
21: Mònica, ho sap? Soc Angelines. Escolta'm, estem ara en directe a la ràdio i ens agradaria saber la temperatura màxima prevista per Falset.
18: 33.
21: A veure si és 35 o 33 o quina temperatura. A veure si ens ho pots dir. Bé? Vinga, xata. Adéu. Què fa la criatura, la petita?
15: Ja penja. Ja, i ara us explicarà una cosa que nosaltres sabíem, que és... I la temperatura màxima és...
1: No.
17: Molt important sentir-se segures.
21: Home, per favor, que no ho feu mai vosaltres.
17: Perquè com has quedat.
21: Tu graves una nota de veu i després poses el play.
15: Crec que és una cosa generacional, que els joves sí que ho fan, però els que som una mica més joves...
1: També, no?
15: Ja no ho feu.
1: 5.33 o quina temperatura?
15: Sí, està massa ràpid.
21: Estava un barrufet, eh?
15: Sí, no.
21: I puc anar a dos amb cara més ràpida, eh?
15: Molt divertit. De moment la Mònica ha respost i diu ai, i la segona és ha, ha, ha.
21: Sí.
18: Bueno, pues...
21: I què vol dir això? Ai, ha, ha, ha.
15: Està rient.
21: Que és en codi...
15: És en codi.
21: I quina temperatura és?
15: En codi, ara ens ho dirà. Veu que hi ha uns puntets? Bueno, no, això vol dir que està escrivint.
21: Vols dir que ha posat ai o volia posar sí? Perquè la S i la A estan un altre costat de l'altre.